0: El Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 a 11 de la nit. La nova programació s'ha presentat aquest divendres en un programa especial a l'Spotify Camp Nou.
1: Esports. Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanc i blau arrenca la Lliga jugant a Eibar. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge s'enfrontarà a Alemanya pel títol.
0: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, dos dies de sol i dos dies sense precipitacions en lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresc al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i l'Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
4: Violència no se puede responder con más violencia.
5: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
3: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
6: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
3: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, s'explicava com una internacional reaccionària que, segons ell, va d'Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
7: Megainfluencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
3: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a l'agüita.
0: Les ONG que són a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'ha estat deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
8: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar. Y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any que ve. Barcelona, Roger Santaló.
9: Els afectats són els veïns dels carrers Rubinstein 2 i 4 i Teodora Lamadrid número 3. Des d'aquest divendres saben que no tornaran a casa seva fins al 2027. Malgrat que els tècnics ausculten el subsol cada dia i creuen que l'esvoranc està estabilitzat, en aquestes setmanes encara estan fent més injeccions de ciment per consolidar el terreny i el govern assegura que no autoritzaran més retorns fins que

0: hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de la Generalitat.
1: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
0: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a tornar a casa seva a mitjans d'octubre, totes estan cansades de no poder recuperar la seva vida normal.
2: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
3: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
4: Principis d'any, tu que entens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
0: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar fins l'any vinent l'autorització dels tècnics de la Generalitat. I n'hi ha que dubten que tornin a obrir de nou el seu negoci.
5: Més coses. El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet. Tot i que, de moment, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més de talls de llum habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors, com ells, incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
6: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
4: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
5: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, a 3Cat Info.
7: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
5: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. De la seva banda, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia, després de les greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
8: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
5: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. En clau econòmica, destaca que els preus es disparen de nou i aquest agost la inflació se situa al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, el punt àlgid de la crisi energètica provocada per la guerra d'Ucraïna. L'encariment del gas i l'increment de la demanda d'electricitat són les principals causes d'aquest augment dels preus. Ens ho explica Cristian Roldán.
9: Les tensions al voltant de l'estret d'Hormuz impacten de ple en el preu del gas i de retruc també del gasoil. Per això, a partir del dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre, mentre que mantindrà també els 5 cèntims per litre en la benzina. Però aquest encariment del gas també es nota en el rebut de la llum. La calor ha augmentat la demanda d'electricitat durant les hores del vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i llavors es recorre a altres tecnologies, com ara els cicles combinats. Ens ho explica la Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
10: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
9: Davant d'aquest escenari, tant Facua com la UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, a més, exigeix blindar les famílies davant de noves pujades.
11: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
9: Des de l'UGT també reclama un augment del salari mínim interprofessional per poder fer front a la inflació.
5: El president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, adverteix que si la inflació no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir-la, una posició contrària a Donald Trump, que pressiona per abaixar els tipus d'interès.
12: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed, del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
5: Warsh ho ha dit a Jackson Hole, la trobada dels principals banquers centrals del món. El govern espanyol arxiva l'expedient contra Holaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia ofert al juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Holaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat. La companyia, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de les xarxes de proximitat.
13: El temps.
5: Néstor Gómez.
14: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
13: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
5: Precisament aquest dissabte baixarà lleugerament el risc d'incendi. Si aquest divendres eren 178 els municipis en risc molt alt, el nivell 3 del Pla Alfa, passaran a ser 58. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, la Noguera, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. A la resta de Catalunya el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. Per cert, que segons dades dels agents rurals, aquest estiu hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció del cereal, habitualment per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimerà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. El segueix l'incendi de Talavera, a la Segarra, amb 102 hectàrees, i el de Castellfollit del Boix, al Bages, amb 87. L'incendi del Saler, a València, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat després de cremar 36 hectàrees. Enrique Chisbert, cap dels bombers de València.
15: Que todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
5: L'incendi hauria estat intencionat. L'alcaldessa de València, María José Català, enviava aquest missatge.
16: Si hay un responsable habrá que buscarlo y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València ni tampoco este tremendo altercado, ¿no? Pero susto tremendo que se han generado a los vecinos y vecinas de València.
5: Els veïns evacuats del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut retornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Un excursionista ha mort aquest divendres al migdia en precipitar-se per un pendent a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Lleida, Júlia Albacar.
17: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
5: El Departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
18: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, a la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
19: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu Oriental. No hem medit el que podria portar aquest canvi de nom a molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Catalana, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
18: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
20: Here we go, finally.
21: Okay. You're wound up a little tight. What's up?
20: Nothing. Still might be in line.
21: We're not that late.
5: El videojoc més esperat del moment, el GTA 6, està provocant centenars de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però aquest divendres només s'han sentit elogis. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk 2077 i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica.
22: Locura, tío.
23: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí. Pues sí, pues sí.
24: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que es que se te va la castaña.
25: ¡Hostia, cómo se ve!
0: ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
1: Me flipa.
2: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
1: Me flipa, tío.
3: Sinceramente, después de ver esto... És que és una locura, és una barbaritat.
5: Només quatre creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malaguen resident a Andorra, el Rubius.
6: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que vais a llamar exagerado, fanboy, vendido, que me estoy cegando por el hype, pero es que no sois conscientes de
5: el
6: todo.
5: El videojoc surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. 3CAT Info. Catalunya Ràdio arrenca dilluns la nova temporada en què s'incorporen noves veus com Òscar Nin a la tarda, de Francesc Garriga, i David Carabent al Catalunya Migdia. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director del Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
25: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
14: Per tant, aniran a les 9 del vespre.
25: A les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
14: Espera, espera, és a dir, el Garriga a les 4.
25: De 4 a 7,
14: al Tot Costa.
25: Aquest any és l'any del Garriga.
5: El matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
14: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriana es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
5: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
26: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
5: També se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmarius, els 10 anys del Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música.
13: Esports.
5: Amb en David Ubach.
27: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla, y de la seva situació n'ha parlat al seu tècnic, Diego Simeone.
28: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
27: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livakovic. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
13: 3CAT Info.
27: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
29: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
27: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte primera també es disputarà el Llevant Betis. La tercera jornada s'ha obert, de fet, aquest divendres amb els següents enfrontaments. El Racing de Santander 3, Elx 2 i l'Alavés 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debutaran aquest dissabte mateix al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
30: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tots els moments del joc. Competitiu i amb molts recursos.
27: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada, buscant el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà Montilivi a Les Palmes, el segon classificat, sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quique Álvarez, ha assegurat que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure algunes rotacions.
1: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
27: El Sabadell, per la seva banda, s'estrenarà a la nova Creu Alta després de dos empats fora, rebent l'Almeria, que és novè. L'entrenador sabadellenc Ferran Costa ha demanat suport i comprensió a la seva afició.
4: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
27: Per cert, que el Sabadell ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà, cedit pel Sassuolo fins a final de temporada. Nuamà és internacional amb Itàlia en categories inferiors. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
13: L'actualitat esportiva a fons.
27: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado.
7: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
27: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Al Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat configurada la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia de Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents: Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. Aquest dissabte també hi haurà la final femenina entre el Les Corts i el Rubí. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X, Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Aquest dissabte, vuitena etapa, 171 km entre Puçol i Xeraco, propicis per a l'esprint massiu.
13: Són 2:45.
5: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tíbet. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Tot plegat, ara ho ampliarem. A més, a partir d'ara també us explicarem que Salvador Illa assegura que Catalunya serà solidària amb l'acollida de migrants de Ceuta. Ho ha dit aquest divendres durant la primera jornada de la reunió d'inici de curs del seu govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Repassarem les mostres de condol popular i dels líders mundials per la mort als 89 anys del rei Harald de Noruega, el monarca més longeu d'Europa. Agafarà el relleu el príncep hereu Hakon, casat amb la controvertida princesa Medmari. I anirem fins a Cisjordània, allà una cançó escrita per un raper de la zona ha sacsejat el sector cultural palestí. La composició critica un artista de renom, Saint Levant, per utilitzar el sentiment palestí a les seves obres amb finalitats comercials. I en esports, que destaques, David Ubach?
27: Que Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte, l'Espanyol a la Lliga visita la Reial Societat, encara sense el nou vingut, Brian Zaragoza.
5: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, dos dies de sol i dos dies sense precipitacions al lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresc al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i triar quins tenen dret d'asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sánchez Aja.
8: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
9: Violència no se puede responder con más violencia.
10: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
8: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
11: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor. Incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
8: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va de Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
12: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
8: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a l'agüita.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya acollirà amb solidaritat immigrants de Ceuta. El president, que ha reunit el seu govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os del Balaguer, Jordi Corbalán.
15: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya acolli immigrants de Ceuta.
16: Caben, per descomptat, fronteres segures. Caben normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors.
15: El president encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa reptes pendents com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
16: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
15: Al començament de la trobada d'inici de curs del govern, Illa ha firmat un protocol amb les quatre diputacions catalanes per actuar conjuntament en la neteja dels boscos i prevenir els focs.
16: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
15: El govern es compromet a triplicar la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
5: Per cert, des de Junts reclamen a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, ha demanat al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
17: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
5: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any vinent. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
0: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
5: Dels 8 locals que encara tenen la persiana baixada, només un podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres 7 ja saben segur que no podran reobrir les portes aquest any.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet. Tot i que, de moment, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de dos llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més detalls de llums habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors com ells incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
2: Hi, uncle.
3: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
6: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
5: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajador Social Project, a 3CAT Info.
18: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
5: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després d'aquestes greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
19: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
5: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. Anem ara cap a Irlanda perquè el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
2: A la seva primera visita a Belfast com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
14: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit. Abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir i no et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
2: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou MacDonald.
20: Enterrar el cap a la sorra no és un plan, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
2: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
5: Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, estimat com un avi. Així ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
21: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
5: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Medmarit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Més coses. Mor als 34 anys a Uganda el monarca més precoç del món, Oyo Nimba, més conegut com a rei Yoyo, que va pujar al tron del regne ugandès de Toro quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Yoyo estava malalt. Fonts pròximes al difunt diuen que havia rebut tractament mèdic als Estats Units. El rei Yoyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casa mai, malgrat els seus súbdits que li ho demanaven. I només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. Toro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 3 dècades. I el president de Sèrbia, el nacionalista Aleksandar Vučić, acusa el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia d'inhumà per no haver deixat que morís al seu país l'excomandant de l'exèrcit serbi de Bòsnia, Ratko Mladić, condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i també per genocidi. Mladić va morir dijous a La Haia als 83 anys mentre complia la pena de presó. El ministre de Justícia de Sèrbia ha assegurat aquest divendres que el general Mladić serà enterrat amb honors d'estat una vegada sigui repatriat del seu cos.
13: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. El temps.
5: Néstor Gómez.
22: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
13: 3Cat Info.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu que empalla al Camp de Tarragona. Els agents han centrat l'atenció en les principals estacions de trens i d'autobusos de la demarcació i en poblacions de costa com Salou i Cambrils. Tarragona, Ricard Boigas.
1: Una setantena de Mossos han participat en aquest operatiu policial de xoc per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant. Han detingut 20 persones i n'han identificat més de 500 que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furt, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. En l'àmbit administratiu han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. A més, han tramitat prop de 30 denúncies de trànsit. Aquesta vegada l'operatiu Campai s'ha desplegat per les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També han actuat en alguns barris d'aquestes poblacions. A més, han centrat l'atenció en punts de la Costa Daurada que aquests dies tenen un elevat volum de turistes com Salou i Cambrils. Els detinguts passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.
5: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Peraire.
4: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, el maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
7: Que ens va comprometre que aquests estiu hi serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
4: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
5: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
23: La nova concessió pels vols comercials, que ha d'entrar en vigor l'1 de gener, preveu dos vols setmanals a París, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
24: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
23: Uns vols subvencionats pel govern andorrà que portarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir-los. Fins al 16 d'agost aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu gairebé 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers a cada vol de mitjana. Tot i això, les operacions dels últims mesos han estat marcades per les desviacions i anul·lacions pel mal temps, sobretot a l'hivern i a la primavera.
5: Una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicada a un artista de molt més renom que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Jordi Brascó.
25: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabs Dit ha revolucionat Palestina, al centre de la diana. Saint Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabs Dit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
26: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
25: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabs Dit, en canvi, és de Kafr Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món que, segons Badarne, poden ser complementàries.
26: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula Palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
25: Potser per això, al final de la cançó, Shabs Dit ofereix la mà a Saint Levant. Una cosa tenen tenen en comú, actuïn o no actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
5: Precisament, Isabel Coixet i també altres cineastes, a més de la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va dur a terme una acció similar que va aconseguir que dos actors pro-Israel renunciessin a anar al certamen, tot i estar convidats. Enguany, demanant que, tenint en compte que hi ha tres pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina unegi al costat de les de la resta de països representants. Els films que s'hi podran veure, com Citizen Osama, Conversation with the Sea i el documental NASA, dels oscaritzats directors de No Other Land, cal destacar que l'any passat va guanyar el Lleó de Plata, La Voz de Hein Rajab, un film tunisià sobre la matança a Gaza. La Mostra de Venècia comença dimecres de la setmana que ve.
8: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
9: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk.
5: I arriba als cinemes el documental La Supervivent. L'11S va ser només el principi, en què el cineasta Quique Maillo narra la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York. El documental, participat per 3CAT, s'ha estrenat aquest divendres als cinemes i es podrà veure aviat el Sense Ficció. El cas va sortir a la llum el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, destaca què els va interessar del cas.
10: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
5: El documental també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
11: Què estarà pensant? Encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir, a punt de caure en l'oblit.
5: I el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. El nou concert s'afegeix a les dues nits ja anunciades, el 16 i 17 d'octubre, que van exhaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre.
13: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. Esports.
5: Amb en David Ubach.
12: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
15: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
12: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livakovic. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
13: 3CAT Info.
12: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat. Aquest dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
16: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
12: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La tercera jornada primera s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, Elx 2 i Alavés 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Guimán, les blanquiblaves debutaran aquest mateix dissabte al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin espanyol vol.
0: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tots els moments del joc, competitiu i amb molts recursos.
12: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte com a locals el seu partit de la tercera jornada i buscant el primer triomf. El Girona rebrà les Palmes, mentre que el Sabadell s'enfrontarà a la nova Creu Alta a l'Almeria. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
13: 3CAT Info.
12: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado. Sentim aquestes declaracions a Catalunya Ràdio de Calzado.
3: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
12: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Pel que fa al Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat definida la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Mas, amb tot, veu el got mig ple.
6: Contentos de la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísima vuelta, es una morning final de la primera semana, así que poco a poco.
12: Encara sobre dues rodes, parlem de motor. L'italià Marco Bezzecchi, amb Aprilia, ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord a la pista. Al seu darrere, els germans Márquez, de Ducati, amb Àlex segon i Marc tercer. El gran dels Márquez considera que els precedents favorables al canyís compten més aviat poc.
14: No será fácil, no está dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
12: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte, cursa sprint als canals digitals d'aquesta emissora.
13: 3CAT Info.

0: Són les 3.
1: El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I dels 8 locals que continuen tancats, només un podrà reobrir aquest octubre. Localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de la riuada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i va a prop de 2.500 els desapareguts. La inflació es dispara fins al 4,3% aquest agost, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz també impacta en el preu del gasoil i l'electricitat. Davant d'això, Facua i la UGT reclamen mesures per protegir les famílies. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. El nom Pirineus Catalans, una de les tres opcions, ha quedat en segona posició amb el 42% dels vots, 6 punts per sota del nom actual. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones. Pluja d'elogis pel nou tràiler fet amb joc real del GTA 6. El videojoc ha de substituir el producte cultural que ha recaptat més diners de la història. Els pocs creadors que l'han pogut provar fins ara destaquen l'augment del roleplay i la sensació d'experimentar un món real i dinàmic. Catalunya Ràdio arrenca temporada dilluns que ve amb novetats. El matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que

0: De catalans s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge s'enfrontarà a Alemanya pel títol.
1: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions en lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i l'Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
4: Violència no se puede responder con más violencia.
5: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
3: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
6: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
3: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va de Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
7: Megainfluencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
3: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim alauita.
1: Les ONG que són a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'ha estat deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
8: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar. Y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet afectats per l'esvoranc de les obres de l'Ila 9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any que ve. Barcelona, Roger Santaló.
9: Els afectats són els veïns dels carrers Rubinstein 2 i 4 i Teodora Lamadrid número 3. Des d'aquest divendres saben que no tornaran a casa seva fins al 2027. Malgrat que els tècnics ausculten el subsol cada dia i creuen que l'esvoranc està estabilitzat, en aquestes setmanes encara estan fent més injeccions de ciment per consolidar el terreny i el govern assegura que no autoritzaran més retorns fins que hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de la Generalitat. Generalitat.
10: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
9: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a

0: tornar a casa seva a mitjans d'octubre, totes estan cansades de no poder recuperar la seva vida normal.
1: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
2: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
3: Principis d'any, tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
0: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar fins l'any vinent l'autorització dels tècnics de la Generalitat. I n'hi ha que dubten que tornin a obrir de nou el seu negoci.
4: Més coses. El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet. Tot i que, de moment, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més detalls de llum habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors, com ells, incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
5: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
3: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família... És devastador, perquè han de començar des de zero, i això és molt difícil.
4: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, a 3CAT Info.
6: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
4: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. De la seva banda, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia, després de les greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
7: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
4: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. En clau econòmica, destaca que els preus es disparen de nou i aquest agost la inflació se situa al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, el punt àlgid de la crisi energètica provocada per la guerra d'Ucraïna. L'encariment del gas i l'increment de la demanda d'electricitat són les principals causes d'aquest augment dels preus. Ens ho explica Cristian Roldán.
8: Les tensions al voltant de l'estret d'Hormuz impacten de ple en el preu del gas i de retruc també del gasoil. Per això, a partir del dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre, mentre que mantindrà també els 5 cèntims per litre en la benzina. Però aquest encariment del gas també es nota en el rebut de la llum. La calor ha augmentat la demanda d'electricitat durant les hores del vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i llavors es recorre a altres tecnologies, com ara els cicles combinats. Ens ho explica la Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
9: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
8: Davant d'aquest escenari, tant Facua com la UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, a més, exigeix blindar les famílies davant de noves pujades.
10: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
8: Des de l'UGT també reclama un augment del salari mínim interprofessional per poder fer front a la inflació.
4: El president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, adverteix que si la inflació no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir-la. Una posició contrària a Donald Trump, que pressiona per abaixar els tipus d'interès.
11: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
4: Warsh ho ha dit a Jackson Hole, la trobada dels principals banquers centrals del món. El govern espanyol arxiva l'expedient contra Holaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia ofert al juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Holaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat. La companyia, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de les xarxes de proximitat.
12: El temps.
4: Néstor Gómez.
13: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà en lloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujaran una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
4: Precisament aquest dissabte baixarà lleugerament el risc d'incendi. Si aquest divendres eren 178 els municipis en risc molt alt, el nivell 3 del Pla Alfa, passaran a ser 58. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, la Noguera, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. A la resta de Catalunya el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. Per cert, que segons dades dels agents rurals, aquest estiu hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció del cereal, habitualment per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimerà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. El segueix l'incendi de Talavera, a la Segarra, amb 102 hectàrees, i el de Castellfollit del Boix, al Bages, amb 87. L'incendi del Saler, a València, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat després de cremar 36 hectàrees. Enrique Chisbert, cap dels bombers de València.
14: Todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia, y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
4: L'incendi hauria estat intencionat. L'alcaldessa de València, María José Català, enviava aquest missatge.
15: Si hay un responsable, habrá que buscarlo. Y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València, ni tampoco este tremendo altercado, ¿no?, pero susto tremendo que se han generado a los vecinos y vecinas de València.
4: Els veïns evacuats del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut retornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Un excursionista ha mort aquest divendres al migdia en precipitar-se per un pendent a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Lleida, Júlia Albacar.
16: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
4: El Departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
17: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, en la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
18: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu Orientala. No hem medit el que podria portar aquest canvi de nom a molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Català, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
17: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
19: Here we go, finally.
20: Okay. You're wound up a little tight. What's up?
19: Nothing. Still might be in line.
20: We're not that late.
4: El videojoc més esperat del moment, el GTA 6, està provocant centenars de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però aquest divendres només s'han sentit elogis. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk 2077 i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit, èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica.
21: Locura, tío.
22: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí. Pues sí, pues sí.
23: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que se te va la castaña.
24: ¡Hostia, cómo se ve! ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
25: Me flipa.
26: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
25: Me flipa, tío.
22: Sinceramente, después de ver esto, es que es una locura. Es una barbaridad.
4: Només quatre creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malaguenc resident a Andorra, el Rubius.
0: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que me vais a llamar exagerado, fanboy, vendido, que me estoy cegando por el hype, pero es que no sois conscientes de
4: el
0: todo.
4: El videojoc surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc. 3CAT Info. Catalunya Ràdio arrenca dilluns la nova temporada en què s'incorporen noves veus com Òscar Nin a la tarda, de Francesc Garriga, i David Caravent al Catalunya Migdia. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director del Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
1: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
13: Per tant, aniran a les 9 del vespre.
1: A les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
13: Espera, és a dir, el Garriga a les 4.
1: De 4 a 7
13: al Tot Costa.
1: Aquest any és Àngel Garriga.
4: El Matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
13: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa i l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex i després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal, parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
4: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
2: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec, amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
4: També se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmàrius, els 10 anys del Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música.
12: Esports.
4: Amb en David Ubach.
3: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla, y de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
5: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
3: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livakovic. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
12: 3CAT Info.
3: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
6: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
3: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte a primera també es disputarà el Llevant Betis. La tercera jornada s'ha obert, de fet, aquest divendres amb els següents enfrontaments. El Racing de Santander 3, Elx 2 i l'Alavés 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debutaran aquest dissabte mateix al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
25: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tots els moments del joc, competitiu i amb molts recursos.
3: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada, buscant el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà Montilivi en Les Palmes, el segon classificat, sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quique Álvarez, ha assegurat que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure algunes rotacions.
27: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
3: El Sabadell, per la seva banda, s'estrenarà a la nova Creu Alta després de dos empats fora, rebent l'Almeria, que és novè. L'entrenador sabadellenc, Ferran Costa, ha demanat suport i comprensió a la seva afició.
7: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
3: Per cert, que el Sabadell ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà, cedit pel Sassuolo fins a final de temporada. Nuamà és internacional amb Itàlia en categories inferiors. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
12: L'actualitat esportiva a fons.
3: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado.
8: La última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
3: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Al Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat configurada la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el Catgas Energia de Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents: Rubí 1, Catgas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. Aquest dissabte també hi haurà la final femenina entre el Les Corts i el Rubí. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Valdelinares ha depredat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Aquest dissabte, vuitena etapa, 171 km entre Puçol i Xeraco, propicis per a l'esprint massiu.
12: Són 3:45.
4: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tíbet. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Tot plegat, ara ho ampliarem. A més, a partir d'ara també us explicarem que Salvador Illa assegura que Catalunya serà solidària amb l'acollida de migrants de Ceuta. Ho ha dit aquest divendres durant la primera jornada de la reunió d'inici de curs del seu govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Repassarem les mostres de condol popular i dels líders mundials per la mort als 89 anys del rei Harald de Noruega, el monarca més longeu d'Europa. Agafarà el relleu el príncep hereu Hakon, casat amb la controvertida princesa Medmari. I anirem fins a Cisjordània, allà una cançó escrita per un raper de la zona ha sacsejat el sector cultural palestí. La composició critica un artista de renom, Saint Levant, per utilitzar el sentiment palestí a les seves obres amb finalitats comercials. I en esports, què destaques, David Ubach?
3: Que Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte, l'Espanyol a la Lliga visita la Real Societat, encara sense el nou vingut, Brian Zaragoza.
4: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, dos dies de sol i dos dies sense precipitacions al lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i triar quins tenen dret d'asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
9: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
10: Violència no se puede responder con más violencia.
11: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
9: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
14: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
9: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va d'Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
15: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
9: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a l'agüita.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya acollirà amb solidaritat immigrants de Ceuta. El president, que ha reunit el seu govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os del Balaguer, Jordi Corbalan.
16: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya acull immigrants de Ceuta.
17: Caben, per descomptat, fronteres segures. Caben normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valor.
16: El president encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa reptes pendents com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
17: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
16: Al començament de la trobada d'inici de curs del govern, Illa ha firmat un protocol amb les quatre diputacions catalanes per actuar conjuntament en la neteja dels boscos i prevenir els focs.
17: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
16: El govern es compromet a triplicar la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
4: Per cert, des de juny reclamen a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, ha demanat al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
18: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
4: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any vinent. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
28: Quan
0: passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
4: Dels 8 locals que encara tenen la persiana baixada, només un podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres 7 ja saben segur que no podran reobrir les portes aquest any.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet. Tot i que, de moment, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de dos llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més detalls de llums habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors com ells incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
19: Hi ha un cop.
20: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
21: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
4: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajador Social Project, a 3CAT Info.
22: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
4: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després d'aquestes greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
23: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
4: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. Anem ara cap a Irlanda perquè el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. Ens ho explica des de Londres Quim Olivares.
24: A la seva primera visita a Belfast com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
26: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit. Abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir. No et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
24: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou MacDonald.
1: Enterrar el cap a la sorra no és un pla, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
24: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
4: Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, estimat com un avi. Així ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
2: Personalment, diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
4: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Medmarit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Més coses. Mor als 34 anys a Uganda el monarca més precoç del món, Oyo Nimba, més conegut com a rei Yoyo, que va pujar al tron del regne ugandès de Toro quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Yoyo estava malalt. Fonts pròximes al difunt diuen que havia rebut tractament mèdic als Estats Units. El rei Yoyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casa mai, malgrat els seus súbdits que li ho demanaven. I només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. Toro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 3 dècades. I el president de Sèrbia, el nacionalista Aleksandar Vučić, acusa el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia d'inhumà per no haver deixat que morís al seu país l'excomandant de l'exèrcit serbi de Bòsnia, Ratko Mladić, condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i també per genocidi. Mladić va morir dijous a La Haia als 83 anys mentre complia la pena de presó. El ministre de Justícia de Sèrbia ha assegurat aquest divendres que el general Mladić serà enterrat amb honors d'estat una vegada sigui repatriat del seu cos.
12: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. El temps.
4: Néstor Gómez.
5: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà en lloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
12: 3Cat Info.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu que empaia al Camp de Tarragona. Els agents han centrat l'atenció en les principals estacions de trens i d'autobusos de la demarcació i en poblacions de costa com Salou i Cambrils. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Una setantena de Mossos han participat en aquest operatiu policial de xoc per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant. Han detingut 20 persones i n'han identificat més de 500 que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furt, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. En l'àmbit administratiu han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. A més, han tramitat prop de 30 denúncies de trànsit. Aquesta vegada l'operatiu Campai s'ha desplegat per les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També han actuat en alguns barris d'aquestes poblacions. A més, han centrat l'atenció en punts de la Costa Daurada que aquests dies tenen un elevat volum de turistes com Salou i Cambrils. Els detinguts passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.
4: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior als agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Peraire.
6: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
7: Que ens va comprometre que aquests hi serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
6: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
4: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: La nova concessió pels vols comercials, que ha d'entrar en vigor l'1 de gener, preveu dos vols setmanals a París, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
13: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
8: Uns vols subvencionats pel govern andorrà que portarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir-los. Fins al 16 d'agost aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu gairebé 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers a cada vol de mitjana. Tot i això, les operacions dels últims mesos han estat marcades per les desviacions i anul·lacions pel mal temps, sobretot a l'hivern i a la primavera.
4: Una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicada a un artista de molt més renom que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Jordi Brascó.
19: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabs Dit ha revolucionat Palestina, el centre de la diana. Saint Levan, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabs Dit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
25: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
19: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levan té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabs Dit, en canvi, és de Kafr Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món que, segons Badarne, poden ser complementàries.
25: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula Palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
19: Potser per això al final de la cançó Shabs Dit ofereix la mà a Saint Levan. Una cosa tenen en comú, actuïn o no actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
4: Precisament, Isabel Coixet i també altres cineastes, a més de la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va dur a terme una acció similar que va aconseguir que dos actors pro-Israel renunciessin a anar al certamen, tot i estar convidats. Enguany, demanant que tenint en compte que hi ha tres pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina unegi al costat de les de la resta de països representants. Els films que s'hi podran veure, com Citizen Osama, Conversation with the Sea i el documental NASA dels oscaritzats directors de No Other Land, cal destacar que l'any passat va guanyar el Lleó de Plata, la vot de Hein Rajab, un film tunisià sobre la matança a Gaza. La Mostra de Venècia comença dimecres de la setmana que ve.
9: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
10: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk.
4: I arriba als cinemes el documental La Supervivent. L'11S va ser només el principi, en què el cineasta Quique Maillo narra la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York. El documental, participat per 3CAT, s'ha estrenat aquest divendres als cinemes i es podrà veure aviat el Sense Ficció. El cas va sortir a la llum el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, destaca què els va interessar del cas.
11: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
4: El documental també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
14: Què estarà pensant? Encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir a punt de caure en l'oblit.
4: I el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert d'acomiad al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. El nou concert s'afegeix a les dues nits ja anunciades, el 16 i 17 d'octubre, que van exhaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre.
12: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. Esports.
4: Amb en David Ubach.
15: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els madalassers aquest dissabte al camp del Sevilla i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
16: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
15: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livakovic. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
12: 3CAT Info.
15: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
17: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
15: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La tercera jornada primera s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, Elx 2 i a la vez 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Guimán, les blanquiblaves debutaran aquest mateix dissabte al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
0: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tots els moments del joc, competitiu i amb molts recursos.
15: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte com a locals el seu partit de la tercera jornada i buscant el primer triomf. El Girona rebrà les Palmes, mentre que el Sabadell s'enfrontarà a la nova Creu Alta a l'Almeria. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
12: 3CAT Info.
15: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado. Sentim aquestes declaracions a Catalunya Ràdio de Calzado.
18: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
15: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Pel que fa al Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat definida la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesun, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Mas, amb tot, veu el got mig ple.
20: Contentos de la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísimas vueltas, no hemos ni finalizado la primera semana, así que poco a poco.
15: Encara sobre dues rodes, parlem de motor. L'italià Marco Bezzecchi, amb Aprilia, ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord de la pista. Al seu darrere, els germans Márquez, de Ducati, amb Àlex segon i Marc tercer. El gran dels Márquez considera que els precedents favorables al canyís compten més aviat poc.
21: No será fácil, no está dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
15: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte, cursa sprint als canals digitals d'aquesta emissora.
12: 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I dels 8 locals que continuen tancats, només un podrà reobrir aquest octubre. Localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de la riuada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i va a prop de 2.500 els desapareguts. La inflació es dispara fins al 4,3% aquest agost, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz també impacta en el preu del gasoil i l'electricitat. Davant d'això, Facua i la UGT reclamen mesures per protegir les famílies. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. El nom Pirineus Catalans, una de les tres opcions, ha quedat en segona posició amb el 42% dels vots, 6 punts per sota del nom actual. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones. Pluja d'elogis pel nou tràiler fet amb joc real del GTA 6. El videojoc que ha de substituir el producte cultural que ha recaptat més diners de la història. Els pocs creadors que l'han pogut provar fins ara destaquen l'augment del roleplay i la sensació d'experimentar un món real i dinàmic. Catalunya Ràdio arrenca temporada dilluns que ve amb novetats. El matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 a 11 de la nit. La nova programació s'ha presentat aquest divendres en un programa especial a l'Spotify Camp Nou.
0: Esports.
2: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanc i blau arrenca la Lliga jugant a Eibar. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha

0: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i l'Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
2: Violència no se puede responder con más violencia.
3: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
1: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
4: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
1: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va de Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
5: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
1: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
0: Les ONG que són a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'ha estat deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
6: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar. Y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'Ila 9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any que ve. Barcelona, Roger Santaló.
8: Els afectats són els veïns dels carrers Rubinstein 2 i 4 i Teodora Lamadrid número 3. Des d'aquest divendres saben que no tornaran a casa seva fins al 2027. Malgrat que els tècnics ausculten el subsol cada dia i creuen que l'esvoranc està estabilitzat, en aquestes setmanes encara estan fent més injeccions de ciment per consolidar el terreny i el govern assegura que no autoritzaran més retorns fins que hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de la Generalitat.
9: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
8: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a tornar a casa seva a mitjans d'octubre, totes estan cansades de no poder recuperar la seva vida normal.
10: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
11: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
12: Principis d'any, tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
8: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar fins l'any 20.

0: Tenen l'autorització dels tècnics de la Generalitat i n'hi ha que dubten que tornin a obrir de nou el seu negoci.
1: Més coses. El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet, tot i que de moment no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de dos llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més de talls de llum habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors, com ells, incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
2: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
3: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
1: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, a 3Cat Info.
4: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
1: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. De la seva banda, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia, després de les greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
5: En España se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
1: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. En clau econòmica, destaca que els preus es disparen de nou i aquest agost la inflació se situa al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, el punt àlgid de la crisi energètica provocada per la guerra d'Ucraïna. L'encariment del gas i l'increment de la demanda d'electricitat són les principals causes d'aquest augment dels preus. Ens ho explica Cristian Roldán.
6: Les tensions al voltant de l'estret d'Hormuz impacten de ple en el preu del gas i de retruc també del gasoil. Per això, a partir del dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre, mentre que mantindrà també els 5 cèntims per litre en la benzina. Però aquest encariment del gas també es nota en el rebut de la llum. La calor ha augmentat la demanda d'electricitat durant les hores del vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i llavors es recorre a altres tecnologies, com ara els cicles combinats. Ens ho explica la Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
7: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
6: Davant d'aquest escenari, tant Facua com la UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, a més, exigeix blindar les famílies davant de noves pujades.
8: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
6: Des de l'UGT també reclama un augment del salari mínim interprofessional per poder fer front a la inflació.
1: El president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, adverteix que si la inflació no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir-la, una posició contrària a Donald Trump, que pressiona per abaixar els tipus d'interès.
9: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
1: Warsh ho ha dit a Jackson Hole, la trobada dels principals banquers centrals del món. El govern espanyol arxiva l'expedient contra Holaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia ofert al juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Holaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat. La companyia, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir, emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de les xarxes de proximitat.
10: El temps.
1: Néstor Gómez.
11: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podríem pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Precisament aquest dissabte baixarà lleugerament el risc d'incendi. Si aquest divendres eren 178 els municipis en risc molt alt, el nivell 3 del Pla Alfa, passaran a ser 58. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, la Noguera, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garriques i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. A la resta de Catalunya el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. Per cert, que segons dades dels agents rurals, aquest estiu hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció del cereal, habitualment per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimerà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. El segueix l'incendi de Talavera, a la Segarra, amb 102 hectàrees, i el de Castellfollit del Boix, al Bages, amb 87. L'incendi del Saler, a València, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat després de cremar 36 hectàrees. Enrique Chisbert, cap dels bombers de València.
12: Que todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia, y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
1: L'incendi hauria estat intencionat. L'alcaldessa de València, María José Català, enviava aquest missatge.
13: Si hay un responsable, habrá que buscarlo. Y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València, ni tampoco este tremendo altercado, ¿no? Pero susto tremendo que se han generado a los vecinos y vecinas de València.
1: Els veïns evacuats del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut retornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Un excursionista ha mort aquest divendres al migdia en precipitar-se per un pendent a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Lleida, Júlia Albacar.
14: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
1: El Departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
15: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, a la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
16: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu Oriental. No hem medit el que podria portar aquest canvi de nom a en molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Català, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
15: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
17: Here we go, finally.
18: Okay. You're wound up a little tight. What's up?
17: Nothing. Still might be in line.
18: We're not that late.
1: El videojoc més esperat del moment, el GTA 6, està provocant centenars de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però aquest divendres només s'han sentit elogis. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk 2077 i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica.
19: Locura, tío.
20: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí. Pues sí, pues sí.
21: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que se te va la castaña.
22: ¡Hostia, cómo se ve! ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
23: Me flipa.
24: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
23: Me flipa, tío.
20: Sinceramente, después de ver esto, es que es una locura. Es una
1: Només quatre creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malaguen resident a Andorra, el Rubius.
25: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que me vais a llamar exagerado, fanboy, vendido, que me estoy cegando por el hype, pero es que no sois conscientes de
1: todo. El videojoc surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc.
10: 3CAT Info.
1: Catalunya Ràdio arrenca dilluns la nova temporada en què s'incorporen noves veus com Òscar Nin a la tarda, de Francesc Garriga, i David Caravent al Catalunya Migdia. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director del Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
26: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
27: Per tant, aniran a les 9 del vespre.
26: A les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
0: Espera, és a dir, el Garriga a les 4.
26: De 4
0: a 7. A les 7 el Tot Costa.
26: Aquest any és any del Garriga.
1: El Matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
0: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
1: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
2: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats. I, per tant, encarem la nova temporada, jo crec, amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
1: També se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmàrius, els 10 anys del Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música.
10: Esports.
1: Amb en David Ubach.
3: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla, y de la seva situación n'ha parlat al seu tècnic Diego Simeone.
4: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
3: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livaković. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
10: 3CAT Info.
3: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
5: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
3: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte a primera també es disputarà el Llevant Betis. La tercera jornada s'ha obert, de fet, aquest divendres amb els següents enfrontaments. El Racing de Santander 3, Elx 2 i l'Alavés 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debutaran aquest dissabte mateix al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
7: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc. Competitiu i amb molts recursos.
3: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada, buscant el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà Montilivi en Les Palmes, el segon classificat, sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quique Álvarez, ha assegurat que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure algunes rotacions.
23: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
3: El Sabadell, per la seva banda, s'estrenarà a la nova Creu Alta després de dos empats fora, rebent l'Almeria, que és novè. L'entrenador sabadellenc, Ferran Costa, ha demanat suport i comprensió a la seva afició.
27: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
3: Per cert, que el Sabadell ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà, cedit pel Sassuolo fins a final de temporada. Nuamà és internacional amb Itàlia en categories inferiors. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
10: L'actualitat esportiva a fons.
3: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado.
6: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
3: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Al Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat configurada la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el Catgas Energia de Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents: Rubí 1, Catgas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. Aquest dissabte també hi haurà la final femenina entre les Corts i el Rubí. La setena etapa de la Vuelta a Espanya, de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares, ha d'aparatar el triomf en solitari del noruec de l'1X, Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogačar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Aquest dissabte, vuitena etapa, 171 km entre Puçol i Xeraco, propicis per a l'esprint massiu.
10: Són 4:45.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tíbet. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Tot plegat, ara ho ampliarem. A més, a partir d'ara també us explicarem que Salvador Illa assegura que Catalunya serà solidària amb l'acollida de migrants de Ceuta. Ho ha dit aquest divendres durant la primera jornada de la reunió d'inici de curs del seu govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Repassarem les mostres de condol popular i dels líders mundials per la mort als 89 anys del rei Harald de Noruega, el monarca més longeu d'Europa. Agafarà el relleu el príncep hereu Hakon, casat amb la controvertida princesa Medmari. I anirem fins a Cisjordània, allà una cançó escrita per un raper de la zona ha sacsejat el sector cultural palestí. La composició critica un artista de renom, Saint Levant, per utilitzar el sentiment palestí a les seves obres amb finalitats comercials. I en esports, què destaques, David Ubach?
3: Que Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte, l'Espanyol a la Lliga visita la Real Societat, encara sense el nou vingut, Brian Zaragoza.
1: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions al lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i triar quins tenen dret d'asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
8: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
9: Violència no se puede responder con más violencia.
11: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
8: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
12: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
8: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va d'Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
13: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
8: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya acollirà amb solidaritat immigrants de Ceuta. El president, que ha reunit el seu govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os del Balaguer, Jordi Corbalan.
14: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya acolli immigrants de Ceuta.
15: Caben, per descomptat, fronteres segures. Caben normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valor.
14: El president encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa reptes pendents com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
15: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
14: Al començament de la trobada d'inici de curs del govern, Illa ha firmat un protocol amb les quatre diputacions catalanes per actuar conjuntament en la neteja dels boscos i prevenir els focs.
15: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
14: El govern es compromet a triplicar la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
1: Per cert, des de Junts reclamen a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, ha demanat al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
16: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
1: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any vinent. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
28: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
1: Dels 8 locals que encara tenen la persiana baixada, només un podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres 7 ja saben segur que no podran reobrir les portes aquest any.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet. tot i que, de moment, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de dos llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més detalls de llums habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors com ells incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
17: Hi ha un cop.
18: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
19: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
1: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, a 3Cat Info.
20: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
1: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després d'aquestes greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
21: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya, esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
1: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. Anem ara cap a Irlanda perquè el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
22: A la seva primera visita a Belfast, com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
24: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit. Abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir i no et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
22: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou McDonald.
25: Enterrar el cap a la sorra no és un pla, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
22: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
1: Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, estimat com un avi. Així ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
0: Personalment, diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
1: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Medmarit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Més coses. Mor als 34 anys a Uganda el monarca més precoç del món, Oyo Nimba, més conegut com a rei Yoyo, que va pujar al tron del regne ugandès de Toro quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Yoyo estava malalt. Fonts pròximes al difunt diuen que havia rebut tractament mèdic als Estats Units. El rei Yoyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casa mai, malgrat els seus súbdits que li ho demanaven. I només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. Toro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 3 dècades. I el president de Sèrbia, el nacionalista Aleksandar Vučić, acusa el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia d'inhumà per no haver deixat que morís al seu país l'excomandant de l'exèrcit serbi de Bòsnia, Ratko Mladić, condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i també per genocidi. Mladić va morir dijous a La Haia als 83 anys mentre complia la pena de presó. El ministre de Justícia de Sèrbia ha assegurat aquest divendres que el general Mladić serà enterrat amb honors d'estat una vegada sigui repatriat del seu cos.
10: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. El temps.
1: Néstor Gómez.
2: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
10: 3Cat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu que empaia al Camp de Tarragona. Els agents han centrat l'atenció en les principals estacions de trens i d'autobusos de la demarcació i en poblacions de costa com Salou i Cambrils. Tarragona, Ricard Boigas.
4: Una setantena de Mossos han participat en aquest operatiu policial de xoc per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant. Han detingut 20 persones i n'han identificat més de 500 que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furt, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. En l'àmbit administratiu han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. A més, han tramitat prop de 30 denúncies de trànsit. Aquesta vegada l'operatiu Campai s'ha desplegat per les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També han actuat en alguns barris d'aquestes poblacions. A més, han centrat l'atenció en punts de la Costa Daurada que aquests dies tenen un elevat volum de turistes com Salou i Cambrils. Els detinguts passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.
1: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Peraire.
25: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
3: Que ens va comprometre que aquests tibis serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
25: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
1: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
5: La nova concessió pels vols comercials, que ha d'entrar en vigor l'1 de gener, preveu dos vols setmanals a París, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
6: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
5: Uns vols subvencionats pel govern andorrà que portarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir-los. Fins al 16 d'agost aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu gairebé 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers a cada vol de mitjana. Tot i això, les operacions dels últims mesos han estat marcades per les desviacions i anul·lacions pel mal temps, sobretot a l'hivern i a la primavera.
1: Una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicada a un artista de molt més renom que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Jordi Brascó.
7: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabs Dit ha revolucionat Palestina, al centre de la diana. Saint Levan, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabs Dit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
9: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
7: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levan té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabs Dit, en canvi, és de Kafr Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món que, segons Badarne, poden ser complementàries.
9: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula Palestina perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
7: Potser per això al final de la cançó Shabs Dit ofereix la mà a Saint Levan. Una cosa tenen en comú, actuïn o no actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
1: Precisament, Isabel Coixet i també altres cineastes, a més de la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va dur a terme una acció similar que va aconseguir que dos actors pro-Israel renunciessin a anar al certamen, tot i estar convidats. Enguany, demanant que, tenint en compte que hi ha tres pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina unegi al costat de les de la resta de països representants. Els films que s'hi podran veure, com Citizen Osama, Conversation with the Sea i el documental NASA, dels oscaritzats directors de No Other Land, cal destacar que l'any passat va guanyar el Lleó de Plata, la vot de Hein Rajab, un film tunisià sobre la matança a Gaza. La Mostra de Venècia comença dimecres de la setmana que ve.
8: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
11: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk.
1: I arriba als cinemes el documental La Supervivent. L'11S va ser només el principi, en què el cineasta Quique Maillo narra la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York. El documental, participat per 3CAT, s'ha estrenat aquest divendres als cinemes i es podrà veure aviat el Sense Ficció. El cas va sortir a la llum el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, destaca què els va interessar del cas.
12: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
1: El documental també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
13: Què estarà pensant? Encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir a punt de caure en l'oblit.
1: I el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. El nou concert s'afegeix a les dues nits ja anunciades el 16 i 17 d'octubre, que van exhaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre.
10: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. Esports.
1: Amb en David Ubach.
15: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
17: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
15: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livakovic. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
10: 3CAT Info.
15: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
23: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
15: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La tercera jornada primera s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, Elx 2 i Alavés 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women, les blanquiblaves debutaran aquest mateix dissabte al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin espanyol vol.
26: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc, competitiu i amb molts recursos.
15: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte com a locals el seu partit de la tercera jornada i buscant el primer triomf. El Girona rebrà les Palmes, mentre que el Sabadell s'enfrontarà a la nova Creu Alta a l'Almeria. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
10: 3CAT Info.
15: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio al porter Lluís Calzado. Sentim aquestes declaracions a Catalunya Ràdio de Calzado.
14: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
15: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Pel que fa al Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat definida la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Mas, amb tot, veu el got mig ple.
16: Contentos de la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísimas vueltas, no hemos ni finalizado la primera semana, así que poco a poco.
15: Encara sobre dues rodes, parlem de motor. L'italià Marco Bezzecchi, amb Aprilia, ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord a la pista. Al seu darrere, els germans Márquez, de Ducati, amb Àlex segon i Marc tercer. El gran dels Márquez considera que els precedents favorables al canyís compten més aviat poc.
18: No será fácil, no está dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
15: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte, cursa sprint als canals digitals d'aquesta emissora.
10: 3CAT Info.

0: Són les 5. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I dels 8 locals que continuen tancats, només un podrà reobrir aquest octubre. Localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de la riuada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i va a prop de 2.500 els desapareguts. La inflació es dispara fins al 4,3% aquest agost, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz també impacta en el preu del gasoil i l'electricitat. Davant d'això, Facua i la UGT reclamen mesures per protegir les famílies. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. El nom Pirineus Catalans, una de les tres opcions, ha quedat en segona posició amb el 42% dels vots, 6 punts per sota del nom actual. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones. Pluja d'elogis pel nou tràiler fet amb joc real del GTA 6. El videojoc que ha de substituir el producte cultural que ha recaptat més diners de la història. Els pocs creadors que l'han pogut provar fins ara destaquen l'augment del roleplay i la sensació d'experimentar un món real i dinàmic. Catalunya Ràdio arrenca temporada dilluns que ve amb novetats. El matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 a 11 de la nit. La nova programació s'ha presentat aquest divendres en un programa especial a l'Spotify Camp Nou.
1: Esports. Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanc i blau arrenca la Lliga jugant a Eibar. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge s'enfrontarà a Alemanya pel títol.
0: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions en lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresc al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus. 3CAT Info.

0: després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que acampen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
2: Violència no se puede responder con más violencia.
3: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
1: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande de Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
4: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
1: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va de Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
5: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
1: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
0: Les ONG que són a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'ha estat deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
6: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar. Y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'Ila 9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any que ve. Barcelona, Roger Santaló.
8: Els afectats són els veïns dels carrers Rubinstein 2 i 4 i Teodora Lamadrid número 3. Des d'aquest divendres saben que no tornaran a casa seva fins al 2027. Malgrat que els tècnics ausculten el subsol cada dia i creuen que l'esvoranc està estabilitzat, en aquestes setmanes encara estan fent més injeccions de ciment per consolidar el terreny i el govern assegura que no autoritzaran més retorns fins que hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de la Generalitat.
9: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
8: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a tornar a casa seva a mitjans d'octubre, totes estan cansades de no poder recuperar la seva vida normal.
10: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
11: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
12: Principis d'any, tu que entens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
8: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar fins l'any vinent l'autorització dels tècnics de la Generalitat. I n'hi ha que dubten que tornin a obrir de nou el seu negoci.
0: Més coses. El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet, tot i que de moment no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents.

0: Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de dos llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més de talls de llum habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors, com ells, incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
1: Hi ha un cop.
2: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
3: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, a 3CAT Info.
4: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, doncs és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. De la seva banda, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia, després de les greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
5: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. En clau econòmica, destaca que els preus es disparen de nou i aquest agost la inflació se situa al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, el punt àlgid de la crisi energètica provocada per la guerra d'Ucraïna. L'encariment del gas i l'increment de la demanda d'electricitat són les principals causes d'aquest augment dels preus. Ens ho explica Cristian Roldán.
6: Les tensions al voltant de l'estret d'Hormuz impacten de ple en el preu del gas i de retruc també del gasoil. Per això, a partir del dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre, mentre que mantindrà també els 5 cèntims per litre en la benzina. Però aquest encariment del gas també es nota en el rebut de la llum. La calor ha augmentat la demanda d'electricitat durant les hores del vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i llavors es recorre a altres tecnologies, com ara els cicles combinats. Ens ho explica la Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
7: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
6: Davant d'aquest escenari, tant Facua com la UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, a més, exigeix blindar les famílies davant de noves pujades.
8: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
6: Des de l'UGT també reclama un augment del salari mínim interprofessional per poder fer front a la inflació.
0: El president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, adverteix que si la inflació no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir-la, una posició contrària a Donald Trump que pressiona per abaixar els tipus d'interès.
9: No hi ha d'haver cap malentès.
1: L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
0: Walsh ho ha dit a Jackson Hole, la trobada dels principals banquers centrals del món. El govern espanyol arxiva l'expedient contra Holaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia ofert al juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Holaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat. La companyia, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de les xarxes de proximitat.
9: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Precisament aquest dissabte baixarà lleugerament el risc d'incendi. Si aquest divendres eren 178 els municipis en risc molt alt, el nivell 3 del Pla Alfa, passaran a ser 58. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, la Noguera, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. A la resta de Catalunya el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. Per cert, que segons dades dels agents rurals, aquest estiu hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció del cereal, habitualment per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimerà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. El segueix l'incendi de Talavera, a la Segarra, amb 102 hectàrees, i el de Castellfollit del Boix, al Bages, amb 87. L'incendi del Saler, a València, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat després de cremar 36 hectàrees. Enrique Chisbert, cap dels bombers de València.
11: Que todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia, y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
0: L'incendi hauria estat intencionat. L'alcaldessa de València, María José Català, enviava aquest missatge.
12: Si hay un responsable habrá que buscarlo y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València ni tampoco este tremendo altercado, ¿no? Pero susto tremendo que se han generado a los vecinos y vecinas de València.
0: Els veïns evacuats del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut retornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Un excursionista ha mort aquest divendres al migdia en precipitar-se per un pendent a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Lleida, Júlia Albacar.
13: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
0: El Departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
14: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, a la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
15: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu i Antara. No hem medit el que podria portar aquest canvi de nom a molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Catalana, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
14: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
16: Here we go, finally.
17: Okay. You're wound up a little tight. What's up?
16: Nothing. Still might be in line.
17: We're not that late.
0: El videojoc més esperat del moment, el GTA 6, està provocant centenars de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però aquest divendres només s'han sentit elogis. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk 2077 i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica.
18: Locura, tío.
19: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí, pues sí. Pues sí.
20: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que se te va la castaña.
21: ¡Hostia, cómo se ve! ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
22: Me flipa.
23: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
22: Me flipa, tío.
19: Sinceramente, después de ver esto, es que es una locura. Es una barbaridad.
0: Només quatre creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malaguen resident a Andorra, el Rubius.
24: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que me vais a llamar exagerado, fanboy, vendido, que me estoy cegando por el hype, pero es que no sois conscientes de
0: todo. El videojoc surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc.
9: 3CAT Info.
0: Catalunya Ràdio arrenca dilluns la nova temporada en què s'incorporen noves veus com Òscar Nin a la tarda, de Francesc Garriga, i David Caravent al Catalunya Migdia. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director del Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
25: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
26: Per tant, aniran a les 9 del vespre.
25: A les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
26: Espera, espera, és a dir, el Garriga a les 4.
25: De
26: 4 a 7 del Tot Costa.
25: Aquest any és l'any del Garriga.
0: El matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
26: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa i l'Oriana es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex, i després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal, parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
0: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
2: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats. I, per tant, encarem la nova temporada, jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
0: També se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmarius, els 10 anys del Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música.
9: Esports.
0: Amb en David Ubach.
3: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla, y de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
4: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
3: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livaković. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
9: 3Cat Info.
3: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
5: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
3: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte a primera també es disputarà el Llevant Betis. La tercera jornada s'ha obert, de fet, aquest divendres amb els següents enfrontaments. El Racing de Santander 3, Elx 2 i l'Alavés 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
9: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debutaran aquest dissabte mateix al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
7: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc, competitiu i amb molts recursos.
3: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada, buscant el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà Montilivi a les Palmes, el segon classificat, sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quique Álvarez, ha assegurat que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure algunes rotacions.
8: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
3: El Sabadell, per la seva banda, s'estrenarà a la nova Creu Alta després de dos empats fora, rebent l'Almeria, que és novè. L'entrenador sabadellenc Ferran Costa ha demanat suport i comprensió a la seva afició.
22: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
3: Per cert, que el Sabadell ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà, cedit pel Sassuolo fins a final de temporada. Nuamà és internacional amb Itàlia en categories inferiors. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
9: L'actualitat esportiva a fons.
3: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado.
27: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
3: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Al Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat configurada la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el Catgas Energia de Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, Catgas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. Aquest dissabte també hi haurà la final femenina entre les Corts i el Rubí. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha depredat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogačar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Aquest dissabte, vuitena etapa, 171 km entre Puçol i Xeraco, propicis per a l'esprint massiu.
1: Són 6:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tíbet. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Tot plegat, ara ho ampliarem. A més, a partir d'ara també us explicarem que Salvador Illa assegura que Catalunya serà solidària amb l'acollida de migrants de Ceuta. Ho ha dit aquest divendres durant la primera jornada de la reunió d'inici de curs del seu govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Repassarem les mostres de condol popular i dels líders mundials per la mort als 89 anys del rei Harald de Noruega, el monarca més longeu d'Europa. Agafarà el relleu el príncep hereu Hakon, casat amb la controvertida princesa Medmari. I anirem fins a Cisjordània, allà una cançó escrita per un raper de la zona ha sacsejat el sector cultural palestí. La composició critica un artista de renom, Saint Levant, per utilitzar el sentiment palestí a les seves obres amb finalitats comercials. I en esports, què destaques, David Ubach?
3: Que Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte, l'Espanyol a la Lliga visita la Reial Societat, encara sense el nou vingut, Brian Zaragoza.
0: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions al lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i triar quins tenen dret d'asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
6: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que acampen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
10: Violència no se puede responder con más violencia.
11: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
6: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
12: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
6: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va d'Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
13: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
6: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya acollirà amb solidaritat immigrants de Ceuta. El president, que ha reunit el seu govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os del Balaguer, Jordi Corbalan.
14: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya acull immigrants de Ceuta.
15: Calen, per descomptat, fronteres segures. Calen normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valor.
14: El president encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa reptes pendents com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
15: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
14: Al començament de la trobada d'inici de curs del govern, Illa ha firmat un protocol amb les quatre diputacions catalanes per actuar conjuntament en la neteja dels boscos i prevenir els focs.
15: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
14: El govern es compromet a triplicar la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
0: Per cert, des de Junts reclamen a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, ha demanat al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
16: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
0: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any vinent. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
17: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
0: Dels 8 locals que encara tenen la persiana baixada, només un podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres 7 ja saben segur que no podran reobrir les portes aquest any.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet. Tot i que, de moment, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més detalls de llums habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors com ells incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
2: Hi ha un cop.
19: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
20: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, a 3Cat Info.
21: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després d'aquestes greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
23: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya, esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. Anem ara cap a Irlanda perquè el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
24: A la seva primera visita a Belfast com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
25: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit, abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir i no et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
24: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou MacDonald.
26: Enterrar el cap a la sorra no és un plan, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
24: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
0: Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, estimat com un avi. Així ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
28: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
0: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Medmarit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Més coses. Mor als 34 anys a Uganda el monarca més precoç del món, Oyo Nimba, més conegut com a rei Yoyo, que va pujar al tron del regne ugandès de Toro quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Yoyo estava malalt. Fonts pròximes al difunt diuen que havia rebut tractament mèdic als Estats Units. El rei Yoyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casa mai, malgrat els seus súbdits que li ho demanaven. I només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. Toro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 3 dècades. I el president de Sèrbia, el nacionalista Aleksandar Vučić, acusa el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia d'inhumà per no haver deixat que morís al seu país l'excomandant de l'exèrcit serbi de Bòsnia, Ratko Mladić, condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i també per genocidi. Mladić va morir dijous a La Haia als 83 anys mentre complia la pena de presó. El ministre de Justícia de Sèrbia ha assegurat aquest divendres que el general Mladić serà enterrat amb honors d'estat una vegada sigui repatriat del seu cos.
18: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. El temps.
0: Néstor Gómez.
1: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà en lloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
18: 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu Campai al Camp de Tarragona. Els agents han centrat l'atenció en les principals estacions de trens i d'autobusos de la demarcació i en poblacions de costa com Salou i Cambrils. Tarragona, Ricard Boigues.
2: Una setantena de Mossos han participat en aquest operatiu policial de xoc per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant. Han detingut 20 persones i n'han identificat més de 500 que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furt, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. En l'àmbit administratiu han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. A més, han tramitat prop de 30 denúncies de trànsit. Aquesta vegada l'operatiu Campai s'ha desplegat per les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També han actuat en alguns barris d'aquestes poblacions. A més, han centrat l'atenció en punts de la Costa Daurada que aquests dies tenen un elevat volum de turistes com Salou i Cambrils. Els detinguts passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.
0: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior als agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Peraire.
4: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
5: Que ens
3: va comprometre que aquest estiu hi serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca, perquè necessitem més efectius a la comarca.
4: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
0: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
5: La nova concessió pels vols comercials, que ha d'entrar en vigor l'1 de gener, preveu dos vols setmanals a París, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
7: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
5: Uns vols subvencionats pel govern andorrà que portarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir-los. Fins al 16 d'agost aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu gairebé 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers a cada vol de mitjana. Tot i això, les operacions dels últims mesos han estat marcades per les desviacions i anul·lacions pel mal temps, sobretot a l'hivern i a la primavera.
0: Una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicada a un artista de molt més renom que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Jordi Brascó.
8: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabs Dit ha revolucionat Palestina, al centre de la diana. Saint Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabs Dit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
9: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
8: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabs Dit, en canvi, és de Kafr Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món, que, segons Badarne, poden ser complementàries.
9: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. No cal que pronunciïn la paraula Palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
8: Potser per això al final de la cançó Shabs Dit ofereix la mà a Saint Levant. Una cosa tenen en comú, actuïn o no actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
0: Precisament, Isabel Coixet i també altres cineastes, a més de la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va dur a terme una acció similar que va aconseguir que dos actors pro-Israel renunciessin a anar al certamen, tot i estar convidats. Enguany, demanant que, tenint en compte que hi ha tres pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina unegi al costat de les de la resta de països representants. Els films que s'hi podran veure, com Citizen Osama, Conversation with the Sea i el documental NASA, dels oscaritzats directors de No Other Land, cal destacar que l'any passat va guanyar el Lleó de Plata, la vot de Hein Rajab, un film tunisià sobre la matança a Gaza. La Mostra de Venècia comença dimecres de la setmana que ve.
10: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
11: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk.
0: I arriba als cinemes el documental La Supervivent. L'11S va ser només el principi, en què el cineasta Quique Maillo narra la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York. El documental, participat per 3CAT, S'ha estrenat aquest divendres als cinemes i es podrà veure aviat el Sense Ficció. El cas va sortir a la llum el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, destaca què els va interessar del cas.
6: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
0: El documental també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
12: Què estarà pensant? Encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir a punt de caure en l'oblit.
0: I el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. El nou concert s'afegeix a les dues nits ja anunciades, el 16 i 17 d'octubre, que van exhaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre.
18: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X. Esports.
0: Amb en David Ubach.
13: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els madalassers aquest dissabte al camp del Sevilla i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
14: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
13: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livaković. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
18: 3cat Info.
13: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
15: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
13: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La tercera jornada primera s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, Elx 2 i a la vegada 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
18: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women, les blanquiblaves debutaran aquest mateix dissabte al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin espanyol vol.
16: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc, competitiu i amb molts recursos.
13: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte com a locals el seu partit de la tercera jornada i buscant el primer triomf. El Girona rebrà les Palmes, mentre que el Sabadell s'enfrontarà a la nova Creu Alta a l'Almeria. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
18: 3cat Info.
13: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado. Sentim aquestes declaracions a Catalunya Ràdio de Calzado.
17: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
13: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Pel que fa al Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint, que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat definida la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Mas, amb tot, veu el got mig ple.
19: Contentos de la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísima vuelta, es una muy ni final la primera semana, así que poco a poco.
13: Encara sobre dues rodes, parlem de motor. L'italià Marco Bezzecchi, amb Aprilia, ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord a la pista. Al seu darrere, els germans Márquez, de Ducati, amb Àlex segon i Marc tercer. El gran dels Márquez considera que els precedents favorables al canyís compten més aviat poc.
20: No será fácil, no está dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
13: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte, cursa sprint als canals digitals d'aquesta emissora.
18: 3CAT Info.

0: Són les 6. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I dels 8 locals que continuen tancats, només un podrà reobrir aquest octubre. Localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de la riuada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i va a prop de 2.500 els desapareguts. La inflació es dispara fins al 4,3% aquest agost, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz també impacta en el preu del gasoil i l'electricitat. Davant d'això, Facua i la UGT reclamen mesures per protegir les famílies. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. El nom Pirineus Catalans, una de les tres opcions, ha quedat en segona posició amb el 42% dels vots, 6 punts per sota del nom actual. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones. Pluja d'elogis pel nou tràiler fet amb joc real del GTA 6, el videojoc que ha de substituir el producte cultural que ha recaptat més diners de la història. Els pocs creadors que l'han pogut provar fins ara destaquen l'augment del roleplay i la sensació d'experimentar un món real i dinàmic. Catalunya Ràdio arrenca temporada dilluns que ve amb novetats. El matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 a 11 de la nit. La nova programació s'ha presentat aquest divendres en un programa especial a l'Spotify Camp Nou.
1: Esports. Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanc i blau arrenca la Lliga jugant a Eibar. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge s'enfrontarà a Alemanya pel títol.
0: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions en lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i l'Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma de...

0: no nos representa. Pretenden dividirnos.
1: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
2: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
1: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, s'explicava com una internacional reaccionària que, segons ell, va d'Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per, assegurar, desestabilitzar Europa.
3: Megainfluencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
1: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
4: Les ONG que són a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'ha estat deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
5: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'Ela 9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any que ve. Barcelona, Roger Santaló.
7: Els afectats són els veïns dels carrers Rubinstein 2 i 4 i Teodora Lamadrid número 3. Des d'aquest divendres saben que no tornaran a casa seva fins al 2027. Malgrat que els tècnics ausculten el subsol cada dia i creuen que l'esvoranc està estabilitzat, en aquestes setmanes encara estan fent més injeccions de ciment per consolidar el terreny i el govern assegura que no autoritzaran més retorns fins que hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de la Generalitat.
8: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
7: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a tornar a casa seva a mitjans d'octubre, totes estan cansades de no poder recuperar la seva vida normal.
9: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
10: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
11: Principis d'any, tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
7: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar fins l'any vinent l'autorització dels tècnics de la Generalitat. I n'hi ha que dubten que tornin a obrir de nou el seu negoci.
4: Més coses. El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet, tot i que de moment no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més de talls de llum habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors, com ells, incomunicats per

0: que el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
1: Hi, uncle.
2: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
3: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, a 3Cat Info.
4: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. De la seva banda, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia, després de les greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
5: En España se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya, esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. En clau econòmica, destaca que els preus es disparen de nou i aquest agost la inflació se situa al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, el punt àlgid de la crisi energètica provocada per la guerra d'Ucraïna. L'encariment del gas i l'increment de la demanda d'electricitat són les principals causes d'aquest augment dels preus. Ens ho explica Cristian Roldán.
6: Les tensions al voltant de l'estret d'Hormuz impacten de ple en el preu del gas i de retruc també del gasoil. Per això, a partir del dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre, mentre que mantindrà també els 5 cèntims per litre en la benzina. Però aquest encariment del gas també es nota en el rebut de la llum. La calor ha augmentat la demanda d'electricitat durant les hores del vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i llavors es recorre a altres tecnologies, com ara els cicles combinats. Ens ho explica la Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
7: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
6: Davant d'aquest escenari, tant Facua com la UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, a més, exigeix blindar les famílies davant de noves pujades.
8: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
6: Des de l'UGT també reclama un augment del salari mínim interprofessional per poder fer front a la inflació.
0: El president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, adverteix que si la inflació no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir-la, una posició contrària a Donald Trump que pressiona per abaixar els tipus d'interès.
9: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
0: Warsh ho ha dit a Jackson Hole, la trobada dels principals banquers centrals del món. El govern espanyol arxiva l'expedient contra Holaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia ofert al juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Olaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat. La companyia, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir, emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de les xarxes de proximitat.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només s'espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà, enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Precisament aquest dissabte baixarà lleugerament el risc d'incendi. Si aquest divendres eren 178 els municipis en risc molt alt, el nivell 3 del Pla Alfa, passaran a ser 58. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, la Noguera, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. A la resta de Catalunya el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. Per cert, que segons dades dels agents rurals, aquest estiu hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció del cereal, habitualment per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimerà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. El segueix l'incendi de Talavera, a la Segarra, amb 102 hectàrees, i el de Castellfollit del Boix, al Bages, amb 87. L'incendi del Saler, a València, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat després de cremar 36 hectàrees. Enrique Chisbert, cap dels bombers de València.
11: Que todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia, y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible, a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
0: L'incendi hauria estat intencionat. L'alcaldessa de València, María José Català, enviava aquest missatge.
12: Si hay un responsable habrá que buscarlo y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València ni tampoco este tremendo altercado, ¿no? Pero susto tremendo que se han generado a los vecinos y vecinas de València.
0: Els veïns evacuats del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut retornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Un excursionista ha mort aquest divendres al migdia en precipitar-se per un pendent a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Lleida, Júlia Albacar.
13: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
0: El Departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
14: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, en la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
15: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu i Antara. No han medit el que podria portar aquest canvi de nom a molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Catalana, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
14: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
16: Here we go, finally.
17: Okay. You're wound up a little tight. What's up?
16: Nothing. Still might be in line.
17: We're not that late.
0: El videojoc més esperat del moment, el GTA 6, està provocant centenars de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però aquest divendres només s'han sentit elogis. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk 2077 i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica.
18: Locura, tío.
19: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí. Pues sí, pues sí.
20: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que se te va la castaña.
21: ¡Hostia, cómo se ve! ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
22: Me flipa.
23: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
22: Me flipa, tío.
19: Sinceramente, después de ver esto, es que es una locura. Es una barbaridad.
0: Només quatre creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malaguen resident a Andorra, el Rubius.
24: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que me vais a llamar exagerado, fanboy, vendido, que me estoy cegando por el hype, pero es que no sois conscientes de
0: el
24: todo.
0: El videojoc surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc.
1: 3CAT Info.
0: Catalunya Ràdio arrenca dilluns la nova temporada en què s'incorporen noves veus com Òscar Nin a la tarda, de Francesc Garriga, i David Caravent al Catalunya Migdia. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director del Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
25: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
26: Per tant, aniran a les 9 del vespre.
25: I això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
26: Espera, espera, és a dir, el Garriga a les 4.
25: De 4 a 7,
26: al Tot Costa.
25: Aquest any és l'any del Garriga.
0: El matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
26: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
0: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
27: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec, amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
0: També se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmàrius, els 10 anys del Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música.
1: Esports.
0: Amb en David Ubach.
28: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
2: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
28: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livaković. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
28: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
3: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
28: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte a primera també es disputarà el Llevant Betis. La tercera jornada s'ha obert, de fet, aquest divendres amb els següents enfrontaments. El Racing de Santander 3, Elx 2 i l'Alavés 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debutaran aquest dissabte mateix al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
4: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tots els moments del joc, competitiu i amb molts recursos.
28: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada, buscant el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà Montilivi en Les Palmes, el segon classificat, sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quique Álvarez, ha assegurat que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure algunes rotacions.
5: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
28: El Sabadell, per la seva banda, s'estrenarà a la nova Creu Alta després de dos empats fora, rebent l'Almeria, que és novè. L'entrenador sabadellenc Ferran Costa ha demanat suport i comprensió a la seva afició.
6: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
28: Per cert, que el Sabadell ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà, cedit pel Sassuolo fins a final de temporada. Nuamà és internacional amb Itàlia en categories inferiors. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
1: L'actualitat esportiva a fons.
28: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado.
7: La última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
28: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Al Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat configurada la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el Catgas Energia de Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents: Rubí 1, Catgas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. Aquest dissabte també hi haurà la final femenina entre el Les Corts i el Rubí. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Valdelinares ha depredat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogačar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Aquest dissabte, vuitena etapa, 171 km entre Puçol i Xeraco, propicis per a l'esprint massiu.
1: Són 7:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tíbet. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Tot plegat, ara ho ampliarem. A més, a partir d'ara també us explicarem que Salvador Illa assegura que Catalunya serà solidària amb l'acollida de migrants de Ceuta. Ho ha dit aquest divendres durant la primera jornada de la reunió d'inici de curs del seu govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Repassarem les mostres de condol popular i dels líders mundials per la mort als 89 anys del rei Harald de Noruega, el monarca més longeu d'Europa. Agafarà el relleu el príncep hereu Hakon, casat amb la controvertida princesa Medmari. I anirem fins a Cisjordània, allà una cançó escrita per un raper de la zona ha sacsejat el sector cultural palestí. La composició critica un artista de renom, Saint Levant, per utilitzar el sentiment palestí a les seves obres amb finalitats comercials. I en esports, què destaques, David Ubach?
28: Que Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte, l'Espanyol a la Lliga visita la Real Societat, encara sense el nou vingut, Brian Zaragoza.
0: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, dos dies de sol i dos dies sense precipitacions al lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i triar quins tenen dret d'asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
8: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que campen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
9: Violència no se puede responder con más violencia.
10: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
8: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
11: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
8: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va d'Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
12: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
8: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a l'agüita.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya acollirà amb solidaritat immigrants de Ceuta. El president, que ha reunit el seu govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os del Balaguer, Jordi Corbalán.
13: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya acull immigrants de Ceuta.
14: Caben, per descomptat, fronteres segures. Caben normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valor.
13: El president encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa reptes pendents com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
14: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
13: Al començament de la trobada d'inici de curs del govern, Illa ha firmat un protocol amb les quatre diputacions catalanes per actuar conjuntament en la neteja dels boscos i prevenir els focs.
14: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
13: El govern es compromet a triplicar la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
0: Per cert, des de Junts reclamen a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, ha demanat al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
15: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
0: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any vinent. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
16: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
0: Dels 8 locals que encara tenen la persiana baixada, només un podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres 7 ja saben segur que no podran reobrir les portes aquest any.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet. Tot i que, de moment, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més de talls de llums habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors com ells incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
17: Hi ha un cop.
18: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
20: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajador Social Project, a 3CAT Info.
21: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics,
17: En el cas d'aquestes famílies, pues és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després d'aquestes greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
19: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya, esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. Anem ara cap a Irlanda perquè el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
21: A la seva primera visita a Belfast com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
22: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit. Abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir. No et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
21: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou McDonald.
23: Enterrar el cap a la sorra no és un pla, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
21: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
0: Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, estimat com un avi. Així ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
24: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
0: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Medmarit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Més coses. Mor als 34 anys a Uganda el monarca més precoç del món, Oyo Nimba, més conegut com a rei Yoyo, que va pujar al tron del regne ugandès de Toro quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Yoyo estava malalt. Fonts pròximes al difunt diuen que havia rebut tractament mèdic als Estats Units. El rei Yoyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casa mai, malgrat els seus súbdits que li ho demanaven. I només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. Toro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 3 dècades. I el president de Sèrbia, el nacionalista Aleksandar Vučić, acusa el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia d'inhumà per no haver deixat que morís al seu país l'excomandant de l'exèrcit serbi de Bòsnia, Ratko Mladić. condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i també per genocidi. Mladic va morir dijous a La Haia als 83 anys mentre complia la pena de presó. El ministre de Justícia de Sèrbia ha assegurat aquest divendres que el general Mladic serà enterrat amb honors d'estat una vegada sigui repatriat del seu cos.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. El temps.
0: Néstor Gómez.
2: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només s'espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
1: 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu que empaia al Camp de Tarragona. Els agents han centrat l'atenció en les principals estacions de trens i d'autobusos de la demarcació i en poblacions de costa com Salou i Cambrils. Tarragona, Ricard Boigas.
3: Una setantena de Mossos han participat en aquest operatiu policial de xoc per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant. Han detingut 20 persones i n'han identificat més de 500 que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furt, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. En l'àmbit administratiu han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. A més, han tramitat prop de 30 denúncies de trànsit. Aquesta vegada l'operatiu Campai s'ha desplegat per les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També han actuat en alguns barris d'aquestes poblacions. A més, han centrat l'atenció en punts de la Costa Daurada que aquests dies tenen un elevat volum de turistes com Salou i Cambrils. Els detinguts passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.
0: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Peraire.
4: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
5: Que ens va comprometre que aquests estiu hi serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
4: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
0: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
6: La nova concessió pels vols comercials, que ha d'entrar en vigor l'1 de gener, preveu dos vols setmanals a París, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
7: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
6: Uns vols subvencionats pel govern andorrà que portarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir-los, fins al 16 d'agost. d'agost, aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu gairebé 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers a cada vol de mitjana. Tot i això, les operacions dels últims mesos han estat marcades per les desviacions i anul·lacions pel mal temps, sobretot a l'hivern i a la primavera.
0: Una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicada a un artista de molt més renom que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Jordi Brascó.
8: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabs Dit ha revolucionat Palestina, al centre de la diana. Saint Levan, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabs Dit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
9: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
8: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levan té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabs Dit, en canvi, és de Kafr Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món, que, segons Badarne, poden ser complementàries.
9: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
8: Potser per això al final de la cançó Shabs Dit ofereix la mà a Saint Levan. Una cosa tenen en comú, actuïn o no actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
0: Precisament, Isabel Coixet i també altres cineastes, a més de la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va dur a terme una acció similar que va aconseguir que dos actors pro-Israel renunciessin a anar al certamen, tot i estar convidats. Enguany, demanant que, tenint en compte que hi ha tres pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina unegi al costat de les de la resta de països representants. Els films que s'hi podran veure, com Citizen Osama, Conversation with the Sea i el documental NASA, dels oscaritzats directors de No Other Land, cal destacar que l'any passat va guanyar el Lleó de Plata, La Voz de Hein Rajab, un film tunisià sobre la matança a Gaza. La Mostra de Venècia comença dimecres de la setmana que ve.
10: My name is Tanya Head, and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
11: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community, I'm not allowed to talk.
0: I arriba als cinemes el documental La Supervivent. L'11S va ser només el principi, en què el cineasta Quique Maillo narra la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York. El documental, participat per 3CAT, s'ha estrenat aquest divendres als cinemes i es podrà veure aviat el Sense Ficció. El cas va sortir a la llum el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, destaca què els va interessar del cas.
12: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
0: El documental també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats. Què estarà
13: pensant, encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir, a punt de caure en l'oblit.
0: I el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. El nou concert s'afegeix a les dues nits ja anunciades, el 16 i 17 d'octubre, que van exhaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X. Esports.
0: Amb en David Ubach.
14: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
15: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
14: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livakovic. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
1: 3Cat Info.
14: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
16: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
14: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La tercera jornada primera s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, Elx 2 i a la vegada 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women, les blanquiblaves debutaran aquest mateix dissabte al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
18: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tots els moments del joc, competitiu i amb molts recursos.
14: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte com a locals el seu partit de la tercera jornada i buscant el primer triomf. El Girona rebrà les Palmes, mentre que el Sabadell s'enfrontarà a la nova Creu Alta a l'Almeria. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
1: 3Cat Info.
14: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio al porter Lluís Calzado. Sentim aquestes declaracions a Catalunya Ràdio de Calzado.
25: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
14: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Pel que fa al Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint, que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat definida la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Mas, amb tot, veu el got mig ple.
26: Contentos de la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísimas vueltas, una buena final de la primera semana, así que poco a poco.
14: Encara sobre dues rodes, parlem de motor. L'italià Marco Bezzecchi amb Aprilia ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord a la pista. Al seu darrere, els germans Márquez, de Ducati, amb Àlex segon i Marc tercer. El gran dels Márquez considera que els precedents favorables al canyís compten més aviat poc.
17: No será fácil, no está dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
14: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte, cursa sprint als canals digitals d'aquesta emissora.
1: 3CAT Info.

0: Són les 7. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I dels 8 locals que continuen tancats, només un podrà reobrir aquest octubre. Localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de la riuada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i va a prop de 2.500 els desapareguts. La inflació es dispara fins al 4,3% aquest agost, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'encariment del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz també impacta en el preu del gasoil i l'electricitat. Davant d'això, Facua i la UGT reclamen mesures per protegir les famílies. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. El nom Pirineus Catalans, una de les tres opcions, ha quedat en segona posició amb el 42% dels vots, 6 punts per sota del nom actual. En la consulta hi han participat més de 38.000 persones. Pluja d'elogis pel nou tràiler fet amb joc real del GTA 6. El videojoc que ha de substituir el producte cultural que ha recaptat més diners de la història. Els pocs creadors que l'han pogut provar fins ara destaquen l'augment del roleplay i la sensació d'experimentar un món real i dinàmic. Catalunya Ràdio arrenca temporada dilluns que ve amb novetats. El matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 a 11 de la nit. La nova programació s'ha presentat aquest divendres en un programa especial a l'Spotify Camp Nou.
1: Esports. Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte l'Espanyol visita la Reial Societat sense el nouvingut Brian Zaragoza i el femení blanc i blau arrenca la Lliga jugant a Eibar. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, s'ha classificat per a la final del Mundial. El combinat espanyol s'ha imposat a la primera semifinal als Països Baixos per 3-4 i diumenge s'enfrontarà a Alemanya pel títol.
0: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, 2 dies de sol i 2 dies sense precipitacions en lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresc al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i l'Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i a triar quins tenen dret a asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que acampen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
4: Violència no se puede responder con más violencia.

0: va aprofitar la tragèdia per assegurar desestabilitzar Europa.
1: Megainfluencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
0: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar a les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim alauita.
2: Les ONG que són a Ceuta alerten que la salut dels migrants s'ha estat deteriorant i demanen més coordinació amb les institucions per atendre l'emergència humanitària. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la portaveu de Metges del Món, Patricia Ruiz.
3: Conforme pasan los días en situaciones de hacinamiento, sin agua potable, sin acceso a saneamiento y con una alimentación muy deficitaria, pues las personas pueden enfermar y es lo que estamos viendo en esta población. Y también recalcar el deterioro en la salud mental, porque estamos hablando de población muy joven, niños, niñas, mujeres, y también el deterioro en salud mental es algo que hay que apuntar.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'Ila 9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar com a mínim fins a principis de l'any que ve. Barcelona, Roger Santaló.
5: Els afectats són els veïns dels carrers Rubinstein 2 i 4 i Teodora Lamadrid número 3. Des d'aquest divendres saben que no tornaran a casa seva fins al 2027. Malgrat que els tècnics ausculten el subsol cada dia i creuen que l'esvoranc està estabilitzat, en aquestes setmanes encara estan fent més injeccions de ciment per consolidar el terreny i el govern assegura que no autoritzaran més retorns fins que hi hagi seguretat plena després de reparar els desperfectes dels edificis i tornar a engegar la tuneladora. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de la Generalitat.
6: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
5: Els veïns han rebut la notícia amb fredor i tensió. Si bé 15 famílies han estat autoritzades a tornar a casa seva a mitjans d'octubre, totes estan cansades de no poder recuperar la seva vida normal.
7: Nos quedamos todos un poquito helados, pero bueno, el ambiente era un poco, bueno, un poquito nerviosos.
8: Els veïns estan molt crispats, estan molt tips, perquè hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
9: Principis d'any, tu que en tens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
5: Dels locals afectats, només un dels 8 que continuen tancats podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres també hauran d'esperar fins l'any vinent l'autorització dels tècnics de la Generalitat. I n'hi ha que dubten que tornin a obrir de nou el seu negoci.
2: Més coses. El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet, tot i que de moment no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més detalls de llum habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors, com ells, incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
10: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
11: Molta gent ho ha perdut tot, la casa, la família,

0: És devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
1: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, a 3Cat Info.
2: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
1: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. De la seva banda, Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia, després de les greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
3: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
1: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. En clau econòmica, destaca que els preus es disparen de nou i aquest agost la inflació se situa al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023, el punt àlgid de la crisi energètica provocada per la guerra d'Ucraïna. L'encariment del gas i l'increment de la demanda d'electricitat són les principals causes d'aquest augment dels preus. Ens ho explica Cristian Roldán.
4: Les tensions al voltant de l'estret d'Hormuz impacten de ple en el preu del gas i de retruc també del gasoil. Per això, a partir del dimarts, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal al dièsel fins als 20 cèntims per litre, mentre que mantindrà també els 5 cèntims per litre en la benzina. Però aquest encariment del gas també es nota en el rebut de la llum. La calor ha augmentat la demanda d'electricitat durant les hores del vespre, just quan cau la producció fotovoltaica, i llavors es recorre a altres tecnologies, com ara els cicles combinats. Ens ho explica la Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
5: Però en el moment en què hi ha punts de pics de demanda que s'han de recórrer a cicles combinats, com que els cicles combinats utilitzen gas, és el preu del gas i el cost de fabricació d'electricitat dels cicles combinats els que determinen el preu final de l'electricitat.
4: Davant d'aquest escenari, tant Facua com la UGT demanen que s'apliqui l'IVA reduït del 10% a la llum. El president de Facua a Catalunya, Gerard Hernández, a més, exigeix blindar les famílies davant de noves pujades.
6: Sigui a través d'impostos, sigui a través de topalls en el preu de les energies. Per tant, que les famílies tinguin un preu estable i, per exemple, doncs, que no estiguin exposades, no, a aquestes pujades de preu.
4: Des de l'UGT també reclama un augment del salari mínim interprofessional per poder fer front a la inflació.
1: El president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, adverteix que si la inflació no es desaccelera, la Fed haurà d'actuar per contenir-la, una posició contrària a Donald Trump, que pressiona per abaixar els tipus d'interès.
7: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
1: Warsh ho ha dit a Jackson Hole, la trobada dels principals banquers centrals del món. El govern espanyol arxiva l'expedient contra Holaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per a la Transició Ecològica havia ofert al juliol un expedient contra l'empresa elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Holaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i no s'hi ha trobat cap irregularitat. La companyia, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir produir, emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de les xarxes de proximitat.
8: El temps.
1: Néstor Gómez.
9: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujaran una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
1: Precisament aquest dissabte baixarà lleugerament el risc d'incendi. Si aquest divendres eren 178 els municipis en risc molt alt, el nivell 3 del Pla Alfa, passaran a ser 58. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot al sud del Solsonès, la Noguera, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues i l'Urgell, així com també al sud del Segrià, a la Terra Alta i al Baix Ebre. A la resta de Catalunya el perill continua sent alt, llevat de les zones d'alta muntanya del Pirineu i també al Camp de Tarragona. Per cert, que segons dades dels agents rurals, aquest estiu hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció del cereal, habitualment per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimerà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. El segueix l'incendi de Talavera, a la Segarra, amb 102 hectàrees, i el de Castellfollit del Boix, al Bages, amb 87. L'incendi del Saler, a València, al cor de l'Albufera, ja està estabilitzat després de cremar 36 hectàrees. Enrique Chisbert, cap dels bombers de València.
10: Que todavía hay muchos puntos muy calientes, ha sido un incendio de una gran virulencia y eso es lo que nos hace ser cautelosos y seguir trabajando para poderlo dar por controlado en la mayor brevedad posible a finales de este fin de semana, si es posible, o el lunes por la mañana.
1: L'incendi hauria estat intencionat. L'alcaldessa de València, María José Català, enviava aquest missatge.
11: Si hay un responsable, habrá que buscarlo. Y no puede quedar impune este daño medioambiental a la ciudad de València, ni tampoco este tremendo altercado, ¿no? Pero susto tremendo que se han generado a los vecinos y vecinas de València.
1: Els veïns evacuats del Saler i els càmpings de la zona ja han pogut retornar a casa seva, però l'accés al parc natural quedarà restringit per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Un excursionista ha mort aquest divendres al migdia en precipitar-se per un pendent a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Lleida, Júlia Albacar.
12: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
1: El Departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
13: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, a la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
14: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu Oriental. No hem medit el que podria portar aquest canvi de nom a molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Català, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
13: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
15: Here we go, finally.
16: Okay. You're wound up a little tight. What's up?
15: Nothing. Still might be in line.
16: We're not that late.
1: El videojoc més esperat del moment, el GTA 6, està provocant centenars de reaccions d'admiració amb el nou tràiler que ha publicat a Netflix i YouTube. La darrera versió d'aquesta saga d'èxit ja fa mesos que és polèmica pel preu elevat que tindrà, però aquest divendres només s'han sentit elogis. Tothom queda impressionat per la física dels objectes, el tractament de la llum que recorda Cyberpunk 2077 i el reforç del roleplay que veu de l'altra saga d'èxit èxit de Rockstar, Red Dead Redemption, i que el joc va fi en una consola bàsica.
17: Locura, tío.
18: Madre mía, tío. Lo esperado, dicen por aquí, pues sí. Pues sí.
19: Esto es un puto escándalo. O sea, esto es algo que no hemos visto en esta generación de momento. Es un nivel de puto hiperrealismo que se te va la castaña.
20: ¡Hostia, cómo se ve! ¡Hostia, la playa! Eso era para pararlo y verlo, ¿eh?
21: Me flipa.
22: Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad.
21: Me flipa, tío.
18: Sinceramente, después de ver esto, es que es una locura. Es una barbaridad.
1: Només quatre creadors de continguts de tot el món han pogut accedir a les oficines de Rockstar per veure com és de debò, i un d'ells és el youtuber malaguent resident a Andorra, el Rubius.
23: Seguramente estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Y sé que vais a llamar exagerado, fanboy, vendido, que me estoy cegando por el hype, pero es que no sois conscientes de
1: todo. El videojoc surt el 19 de novembre i hi ha estudis que calculen que aquell dia la productivitat només als Estats Units caurà en 1.000 milions de dòlars per la gent que no anirà a treballar per poder estrenar el joc.
8: 3CAT Info.
1: Catalunya Ràdio arrenca dilluns la nova temporada en què s'incorporen noves veus com Òscar Nin a la tarda, de Francesc Garriga, i David Carabent al Catalunya Migdia. Entre les novetats de la programació hi ha que s'avança l'hora del Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès, com detalla el director del Catalunya Ràdio, Jordi Borda.
24: Ajuntem el Tot Costa i el Catalunya Nit. El Catalunya Nit l'avancem amb el Manel i l'Agnès.
25: Per tant, aniran a les 9 del vespre.
24: A les 9 del vespre, i això vol dir que la Virgili i les dones i els dies passaran a les 11 i seran encara més gamberres.
25: Espera, espera, és a dir, el Garriga a les 4.
24: De 4 a 7
25: al Tot Costa.
24: Aquest any és l'any del Garriga.
1: El Matí de Catalunya Ràdio també incorpora espais nous, ho explica Ricard Ostrell.
25: De 7 a 9 hem reformulat tota la part informativa. I l'Oriol es trobarà més claus encara informatives per entendre el que està passant, perquè ve un any una mica complex. I després posarem molt accent també en la salut, perquè farem molt èmfasi, per exemple, en la salut animal. Parlarem molt d'avenços científics, també en medicina volem posar molt l'accent.
1: Tot plegat amb un repte que explica la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
26: Hem fet cobertures molt importants, com han sigut les de l'eclipsi o quan hi ha hagut incendis o altres necessitats, i per tant encarem la nova temporada, jo crec que amb un repte que és seguir consolidant aquest model, ser capaços de tenir la millor ràdio en català, diria, al món, i que aquesta ràdio en català, a més, vagi creixent també amb un consum digital, que cada vegada també és més important.
1: També se celebraran molts aniversaris, com els 20 anys de l'Enigmarius, els 10 anys del Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà, o els 40 de Catalunya Música.
8: Esports.
1: Amb en David Ubach.
27: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla, y de la seva situació n'ha parlat al seu tècnic, Diego Simeone.
28: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
27: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livaković. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
8: 3Cat Info.
27: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
0: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Es un jugador que tiene un nivel diferencial.
27: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte primera també es disputarà el Llevant Betis. La tercera jornada s'ha obert, de fet, aquest divendres amb els següents enfrontaments. El Racing de Santander 3, Elx 2 i l'Alavés 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debutaran aquest dissabte mateix al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
2: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc, competitiu i amb molts recursos.
27: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada, buscant el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà Montilivi a les Palmes, el segon classificat, sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quique Álvarez, ha assegurat que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure algunes rotacions.
3: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
27: El Sabadell, per la seva banda, s'estrenarà a la nova Creu Alta després de dos empats fora, rebent l'Almeria, que és novè. L'entrenador sabadellenc Ferran Costa ha demanat suport i comprensió a la seva afició.
4: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
27: Per cert, que el Sabadell ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà, cedit pel Sassuolo fins a final de temporada. Nuamà és internacional amb Itàlia en categories inferiors. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
8: L'actualitat esportiva a fons.
27: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio el porter Lluís Calzado.
5: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
27: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Al Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat configurada la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el Catgas Energia de Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents: Rubí 1, Catgas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. Aquest dissabte també hi haurà la final femenina entre el Les Corts i el Rubí. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesund, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Aquest dissabte, vuitena etapa, 171 km entre Puçol i Xeraco, propicis per a l'esprint massiu.
8: Són 8:15.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge de migrants que encara hi ha a Ceuta un mes després de l'entrada massiva. Ho ha sol·licitat el ministre Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents dels últims dies. Els veïns de 18 habitatges del Putxet de Barcelona afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu un primer retorn d'aquí 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. I localitzada viva una de les tres persones desaparegudes de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tíbet. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Tot plegat, ara ho ampliarem. A més, a partir d'ara també us explicarem que Salvador Illa assegura que Catalunya serà solidària amb l'acollida de migrants de Ceuta. Ho ha dit aquest divendres durant la primera jornada de la reunió d'inici de curs del seu govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Repassarem les mostres de condol popular i dels líders mundials per la mort als 89 anys del rei Harald de Noruega, el monarca més longeu d'Europa. Agafarà el relleu el príncep hereu Hakon, casat amb la controvertida princesa Medmari. I anirem fins a Cisjordània, allà una cançó escrita per un raper de la zona ha sacsejat el sector cultural palestí. La composició critica un artista de renom, Saint Levant, per utilitzar el sentiment palestí a les seves obres amb finalitats comercials. I en esports, què destaques, David Ubach?
27: Que Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny, s'ha exercitat en solitari. Aquest dissabte, l'Espanyol a la Lliga visita la Reial Societat, encara sense el nou vingut, Brian Zaragoza.
1: Pel que fa al temps, aquest últim cap de setmana de l'agost serà del tot estable, dos dies de sol i dos dies sense precipitacions al lloc del país. Les temperatures de dissabte seran les normals d'aquestes dates, amb fresca al matí i amb calor suau al migdia. Les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus. El govern espanyol demana la intervenció de la Unió Europea a Ceuta gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. Volen que les agències Frontex i Europol els ajudin a identificar els 5.000 migrants que es calcula que hi ha i triar quins tenen dret d'asil i quins han de retornar al Marroc. És el que ha sol·licitat per carta aquest divendres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que al matí ha comparegut al Congrés juntament amb els titulars d'Exteriors i de Migracions. Tots tres han fet una crida a la calma després dels actes violents que han tingut lloc en els últims dies i han culpat el PP i l'extrema dreta d'incitar a l'odi per interès electoral. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
6: A diferència dels últims dies, este divendres, la Creu Roja sí que ha pogut repartir menjar entre els migrants que acampen a la platja sense incidents. Les manifestacions han estat pacífiques. Des del PP, tant Elías Bendodo com el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, havien demanat als veïns desmarcar-se dels violents.
7: Violència no se puede responder con más violencia.
9: Los violentos no nos representan. Pretenden dividirnos.
6: Però tot i això, des del Congrés, el ministre Grande Marlaska culpava el PP i Vox d'encendre la metxa i explotar l'odi.
10: La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes, se han decidido a buscar el aprovechamiento político o lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento en las calles de Ceuta.
6: I el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, explicava com una internacional reaccionària, que segons ell va de Elon Musk a Rússia, va aprofitar la tragèdia per, assegura, desestabilitzar Europa.
11: Mega influencers ultraconservadores convirtieron las imágenes en ejemplo, y cito textualmente, de una invasión compuesta por hombres en edad militar.
6: Tots dos han coincidit també a negar errors del CNI. Diuen que no es podia preveure una arribada tan massiva de persones perquè es va gestar les xarxes. I n'exculpen el Marroc i agraeixen la seva col·laboració entre crítiques de l'oposició i els socis per una postura tèbia i ridícula, diuen, cap al règim a la guita.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya acollirà amb solidaritat immigrants de Ceuta. El president, que ha reunit el seu govern al monestir de les Avellanes, a la Noguera, garanteix que aniran per feina a l'hora de resoldre les carpetes pendents del nou curs polític. Des d'Os del Balaguer, Jordi Corbalan.
12: Missatge del president contra el discurs del PP i Vox, però també contra els recels de Junts que Catalunya acull immigrants de Ceuta.
13: Calen, per descomptat, fronteres segures. Calen normes clares, però també cal capacitat d'acollida. En dues paraules, ordre i valors.
12: El president encara el nou curs polític amb el compromís que el govern resoldrà amb fermesa reptes pendents com l'educació, l'habitatge, les infraestructures i el finançament.
13: Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina.
12: Al començament de la trobada d'inici de curs del govern, Illa ha firmat un protocol amb les quatre diputacions catalanes per actuar conjuntament en la neteja dels boscos i prevenir els focs.
13: A Catalunya no retallarem un sol euro ni en emergències, ni en gestió forestal, ni en prevenció.
12: El govern es compromet a triplicar la gestió forestal dels boscos públics de la Generalitat fins a arribar a les 2.000 hectàrees l'any.
1: Per cert, des de Junts reclamen a Salvador Illa que desenvolupi l'acord sobre gestió forestal que ha signat amb les quatre diputacions catalanes. La portaveu juntaire, Mònica Sales, ha demanat al govern que no faci propaganda i que compleixi la resta de compromisos en matèria forestal.
14: Volem que no siga un anunci només, que no siga propaganda només, perquè hi ha qüestions transcendentals que encara no s'han fet. El 50% de les franges antiincendis del país estan per fer i no s'ha fet cap dels corredors tallafoc estratègics que s'havien anunciat.
1: A Barcelona, els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9, encara no saben quan podran tornar a casa. La Generalitat preveu que els residents d'un dels edificis afectats hi puguin tornar d'aquí unes 5 setmanes, però la resta hauran d'esperar fins a principis de l'any vinent. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
15: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
1: Dels 8 locals que encara tenen la persiana baixada, només un podrà recuperar la seva activitat comercial aquest octubre. Els altres 7 ja saben segur que no podran reobrir les portes aquest any.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Nepal ha informat que s'ha rescatat en vida una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes en l'arribada de dimecres a la frontera entre el Nepal i el Tíbet. Tot i que, de moment, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. D'aquests, més de 600 són turistes de 35 nacionalitats diferents. Les tasques de rescat s'estan fent pendents de l'evolució del riu pel perill de desbordament de 2 llacs que s'han format i que, si es desborden, podrien provocar una situació similar a la de dimecres. L'altra dificultat és l'accés a la zona, on hi ha àrees totalment cobertes pel fang i carreteres i ponts destruïts, a més detalls de llums habituals. Una de les imatges d'aquest divendres ha estat el rescat de més d'un centenar de treballadors de l'interior d'un túnel d'una central hidroelèctrica. Hi ha més de 900 treballadors com ells incomunicats perquè el torrent d'aigua es va endur una dotzena de plantes actives i 15 en construcció. Les tasques són lentes i la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
16: Hi ha un cop.
17: Busco el meu oncle. Havia sortit a caminar per la muntanya i està desaparegut. Havia anat a la zona fronterera entre la Xina i el Nepal.
19: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
1: De fet, l'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project, a 3CAT Info.
20: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics,
16: En el cas d'aquestes famílies, pues és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
1: Davant els oferiments internacionals, Katmandú diu que no els calen rescatistes, sinó ajuda financera. A la part tibetana, el president xinès Xi Jinping ha participat en una reunió per organitzar l'emergència i ha ordenat mobilitzar tots els mitjans disponibles. Fins i tot s'ha ofert a col·laborar en les tasques del Nepal. Greenpeace alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després d'aquestes greus riuades que han afectat el Nepal. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
18: En Espanya se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
1: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. Anem ara cap a Irlanda perquè el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no contempla un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions nord-irlandeses, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa d'Irlanda. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
20: A la seva primera visita a Belfast com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
21: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit. Abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir i no et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
20: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou MacDonald.
22: Enterrar el cap a la sorra no és un plan, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
20: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
1: Condol dels principals líders mundials i centenars de persones presents al Palau Reial d'Oslo per acomiadar el rei Harald de Noruega, que ha mort als 89 anys. Era el cap d'estat en actiu més longeu d'Europa. Serà recordat com una figura popular, estimat com un avi. Així ho deia una ciutadana de Noruega d'origen etíop.
23: Personalment diré que ell ho era tot per nosaltres, sobretot tenint en compte que som immigrants. Ens va fer sentir com a casa i ens va fer sentir estimats. Per tant, va ser com l'avi que mai no vaig tenir.
1: El relleu del rei Harald l'agafarà el seu fill, que adoptarà el nom de Håkon VIII. La seva dona, la princesa Medmarit, es convertirà en reina consort, malgrat estar envoltada en polèmiques com l'amistat que tenia amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Més coses. Mor als 34 anys a Uganda el monarca més precoç del món, Oyo Nimba, més conegut com a rei Yoyo, que va pujar al tron del regne ugandès de Toro quan només tenia 3 anys. La notícia ha sorprès els ugandesos, que no sabien que el rei Yoyo estava malalt. Fonts pròximes al difunt diuen que havia rebut tractament mèdic als Estats Units. El rei Yoyo tenia fama de ser molt reservat. No es va arribar a casa mai, malgrat els seus súbdits que li ho demanaven. I només se sap que era molt aficionat al futbol i seguidor de l'Arsenal. Toro és un dels 5 regnes tradicionals reconeguts des del 1995 per la Constitució d'Uganda, antiga colònia britànica, després de tenir-los prohibits durant 3 dècades. I el president de Sèrbia, el nacionalista Aleksandar Vučić, acusa el Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia d'inhumar per no haver deixat que morís al seu país l'excomandant de l'exèrcit serbi de Bòsnia, Ratko Mladić. condemnat a cadena perpètua per crims de guerra i també per genocidi. Mladic va morir dijous a La Haia als 83 anys mentre complia la pena de presó. El ministre de Justícia de Sèrbia ha assegurat aquest divendres que el general Mladic serà enterrat amb honors d'estat una vegada sigui repatriat del seu cos.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. El temps.
1: Néstor Gómez.
0: Aquest és el darrer cap de setmana del mes d'agost i serà totalment estable. I no només estable, sinó amb un gran domini del sol de cap a cap, tant dissabte com diumenge. De fet, només s'espera que aquesta tarda pugui aparèixer algun núvol esquifit a l'àrea del Pirineu, però ja diem, tenim pel davant un dia sense pluges, ni avui ni demà enlloc del país. El que sí que podem esperar amb aquesta estabilitat és que les temperatures pugin. Sobretot, pujarà una miqueta cap a l'interior del país, màximes d'uns 32 graus, les més altes no passaran dels 33, és a dir, que unes temperatures, diríem, típiques del mes d'agost per aquestes dates, 33 graus cap a ponent i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Avui baixaran una mica les màximes a la façana costanera. Deixem enrere els 34 graus de divendres a Barcelona i avui les màximes rondaran la xifra dels 30. De cara a demà diumenge, ampli domini del sol, l'estabilitat es manté sense excepció en lloc del país, no s'esperen precipitacions en lloc en cap comarca de Catalunya, ni durant les tardes, i el que sí que podem esperar aquest diumenge és una miqueta més de calor, s'enfilarà una mica el termòmetre cap a la xifra dels 35 graus. De temperatures desbocades no se n'esperen, però sí que podrien pujar una miqueta més de cara a mitjans de la setmana que ve.
8: 3Cat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut 20 persones en un nou dispositiu que empaia al Camp de Tarragona. Els agents han centrat l'atenció en les principals estacions de trens i d'autobusos de la demarcació i en poblacions de costa com Salou i Cambrils. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Una setantena de Mossos han participat en aquest operatiu policial de xoc per combatre la multireincidència i la delinqüència itinerant. Han detingut 20 persones i n'han identificat més de 500 que acumulen més de 2.200 antecedents. Entre els arrestats hi ha presumptes autors de furt, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. En l'àmbit administratiu han interposat més de 40 denúncies per tinença de drogues i 5 per portar armes prohibides. A més, han tramitat prop de 30 denúncies de trànsit. Aquesta vegada l'operatiu Campai s'ha desplegat per les estacions de trens i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders. També han actuat en alguns barris d'aquestes poblacions. A més, han centrat l'atenció en punts de la Costa Daurada que aquests dies tenen un elevat volum de turistes com Salou i Cambrils. Els detinguts passaran a disposició judicial durant les pròximes hores.
1: El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials per als pobles petits que no tenen policia local. Girona, Núria Peraire.
3: A la Garrotxa hi ha sobretot pobles petits i disseminats amb molt terreny que no tenen policia local i per això necessiten els Mossos i asseguren que els que hi ha no són suficients. El Departament d'Interior, al maig del 2025, els en va prometre 20 més. Els que n'han arribat són 14, però des del Consell Comarcal expliquen que a l'hora que arriben els nous, alguns altres s'han anat jubilant. Remarquen que durant les festes majors de l'estiu han hagut de contractar personal de seguretat privat per falta d'agents. Ho explica el president Albert Danés.
4: Que ens va comprometre que aquest estiu hi serien, encara no hi són, i sí que nosaltres hem fet una carta ara també al departament, doncs, que aquests efectius vinguin ja cap a la comarca perquè necessitem més efectius a la comarca.
3: Recorden que tot i que la capital Olot sí que té policia local, igualment necessita la presència dels Mossos. Per tot plegat reclama els agents que falten, que considera que encara són uns 7.
1: L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell connectarà l'any que ve amb París. És el que preveu el nou contracte per a les línies regulars que impulsa el govern andorrà i que també mantindrà els vols a Madrid i Palma. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
5: La nova concessió pels vols comercials, que ha d'entrar en vigor l'1 de gener, preveu dos vols setmanals a París, que se sumaran als que també es fan a Palma i a Madrid. Conxita Marsol és la ministra andorrana de Presidència.
24: Aquesta nova convocatòria fixa una sèrie de requisits mínims per mantenir les connexions amb Palma i Madrid i incorpora com a principal novetat que hi hagi la connexió amb París, reforçant així l'obertura internacional de l'aeroport.
5: Uns vols subvencionats pel govern andorrà que portarà fins a 5 milions d'euros cada any per mantenir-los. Fins al 16 d'agost d'agost, aquest estiu han passat per l'aeroport de la Seu gairebé 9.000 passatgers, amb una quarantena de viatgers a cada vol de mitjana. Tot i això, les operacions dels últims mesos han estat marcades per les desviacions i anul·lacions pel mal temps, sobretot a l'hivern i a la primavera.
1: Una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicada a un artista de molt més renom que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Jordi Brascó.
6: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabs Dit ha revolucionat Palestina, al centre de la diana. Saint Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabs Dit acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
7: La principal crítica és que és un cantant palestí que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
6: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabs Dit, en canvi, és de Kafr Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món, que, segons Badarne, poden ser complementàries.
7: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula Palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
6: Potser per això al final de la cançó Shabs Dit ofereix la mà a Saint Levant. Una cosa tenen en comú, actuïn on actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.
1: Precisament, Isabel Coixet i també altres cineastes, a més de la Premi Nobel Annie Ernaux o el cantant de Pink Floyd Roger Waters, firmen una carta oberta dirigida a la Mostra de Venècia perquè engegui accions concretes en suport de Palestina. La carta la promou el col·lectiu Venice for Palestine, que l'any passat ja va dur a terme una acció similar que va aconseguir que dos actors pro-Israel renunciessin a anar al certamen, tot i estar convidats. Enguany, demanant que, tenint en compte que hi ha tres pel·lícules palestines a la secció oficial, la bandera palestina unegi al costat de les de la resta de països representants. Els films que s'hi podran veure, com Citizen Osama, Conversation with the Sea i el documental NASA, dels oscaritzats directors de No Other Land, cal destacar que l'any passat va guanyar el Lleó de Plata, la vot de Hein Rajab, un film tunisià sobre la matança a Gaza. La Mostra de Venècia comença dimecres de la setmana que ve.
9: My name is Tanya Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
10: Are you sure you want me to talk about her? Because in the 9/11 community I'm not allowed to talk.
1: I arriba als cinemes el documental La Supervivent. L'11S va ser només el principi, en què el cineasta Quique Maillo narra la història de Tanya Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de les Torres Bessones de Nova York. El documental, participat per 3CAT, s'ha estrenat aquest divendres als cinemes i es podrà veure aviat el Sense Ficció. El cas va sortir a la llum el 2007, quan Tanya Head ja portava anys com a màxima representant dels supervivents dels atemptats de l'11S del 2001. El New York Times va descobrir que la suposada víctima era una impostora i poc després La Vanguardia va revelar que la seva identitat real era Alicia Esteve, nascuda a Barcelona. El director del documental, Quique Maillo, destaca què els va interessar del cas.
11: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona o dir que el teu promès va morir a aquella torre és immoral, però a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, va estar a Washington defensant la seva causa.
1: El documental també es podrà veure a la plataforma Filmin a partir de l'11 de setembre, el dia del 25è aniversari dels atemptats.
12: estarà pensant, encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir, a punt de caure en l'oblit.
1: I el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. L'actuació afegida al recinte de Montjuïc serà en horari matinal per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. El nou concert s'afegeix a les dues nits ja anunciades, el 16 i 17 d'octubre, que van exhaurir entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre.
8: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. Esports.
1: Amb en David Ubach.
13: Julián Álvarez ha estat absent per tercer dia consecutiu dels entrenaments de grup de l'Atlètic de Madrid. Això sí, hores després de la sessió de l'equip madrileny d'aquest divendres, Julián s'ha exercitat en solitari. De tota manera, el davanter argentí pretès pel Barça està descartat per jugar amb els matalassers aquest dissabte al camp del Sevilla i de la seva situació n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone.
14: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
13: També relatiu al Barça, qui sí que s'ha exercitat aquest divendres per primera vegada amb els blaugranes ha estat el porter croat Livakovic. Aquest dissabte també juga l'Espanyol.
8: 3CAT Info.
13: Els blanquiblaus disputaran el primer partit a domicili al camp de la Real Societat, que dimecres va caure al Bernabéu. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, ha valorat molt positivament la incorporació de Brian Zaragoza.
15: Ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico, que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
13: Això sí, l'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar a debutar, ja que està descartat per jugar aquesta jornada 3. El Real Societat Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La tercera jornada primera s'ha obert aquest divendres amb els següents enfrontaments. Racing de Santander 3, Elx 2 i a la vegada 1, Villarreal 0. Aquest dissabte arrenca la Lliga Femenina.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women, les blanquiblaves debutaran aquest mateix dissabte al camp de l'Eibar i la seva preparadora, Sara Monforte, ha detallat quin Espanyol vol.
17: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc, competitiu i amb molts recursos.
13: A la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen aquest dissabte com a locals el seu partit de la tercera jornada i buscant el primer triomf. El Girona rebrà les Palmes, mentre que el Sabadell s'enfrontarà a la nova Creu Alta a l'Almeria. Deixem ara el futbol i obrim bloc poliesportiu.
8: 3CAT Info.
13: La selecció espanyola masculina d'hoquei herba s'ha classificat per a la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol, amb 12 catalans, s'ha imposat a la primera semifinal al conjunt neerlandès per 3-4. Una victòria que valorava així els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio al porter Lluís Calzado. Sentim aquestes declaracions a Catalunya Ràdio de Calzado.
25: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
13: La final de diumenge serà contra Alemanya, que ha derrotat Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Pel que fa al Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint, que es fa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata després d'acabar segona a la final de la prova del K1000. I en futbol sala ha quedat definida la final masculina de la Copa Catalunya, que enfrontarà aquest dissabte el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió i el Barça. Els marcadors de les semifinals han estat els següents. Rubí 1, CatGas Energia 7 i Sala 5 Martorell 1, Barça 8. La setena etapa de la Vuelta a Espanya de 150 km de muntanya entre Vall d'Alba i Vall de Linares ha deparat el triomf en solitari del noruec de l'1X Andreas Legnesun, que ha estat el millor de l'escapada del dia. A la classificació general, Tadej Pogacar li ha esgarrapat 16 segons més a Enric Mas, de manera que ara l'eslové de l'Emirates li treu al balear del Movistar 3 minuts i 50 segons. Mas, amb tot, veu el got mig ple.
26: Contentos de la actuación, contentos con el equipo. Queda muchísima vuelta, es una bonifinal de la primera semana, así que poco a poco.
13: Encara sobre dues rodes, parlem de motor. L'italià Marco Bezzecchi amb Aprilia ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord a la pista. Al seu darrere, els germans Márquez, de Ducati, amb Àlex segon i Marc tercer. El gran dels Márquez considera que els precedents favorables al canyís compten més aviat poc.
16: No será fácil, no está dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
13: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar per la repesca. Aquest dissabte, cursa sprint als canals digitals d'aquesta emissora.
8: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. A Ceuta, centenars de persones es tornen a manifestar contra la situació migratòria a la ciutat autònoma, aquest cop de forma pacífica, i la Creu Roja va repartir menjar custodiada per la policia. En l'àmbit diplomàtic, Itàlia estudia allargar almenys un altre mes els controls fronterers dels viatgers que arriben d'Espanya. La xifra de morts al Nepal i al Tibet per la riuada massiva de dimecres s'eleva ja a 623 persones, encara hi ha més de 2.500 desapareguts. Ahir la tarda es va localitzar en vida un dels tres espanyols desapareguts, però no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut. Donald Trump anuncia un acord amb Veneçuela per controlar una part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils, un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes. Caracas ha confirmat el pacte amb Washington, que s'ha anunciat per sorpresa i que els dos socis han qualificat d'històric. Islàndia vota en referèndum avui si reprèn les negociacions per adherir-se a la Unió Europea. Al centre del debat hi ha el control dels recursos pesquers, el cost de la vida i les amenaces de Trump de quedar-se amb Groenlàndia. Els sondejos apunten a una victòria molt ajustada del vot proeuropeu. Les 18 famílies afectades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 de Barcelona no podran tornar a casa fins l'any que ve. En canvi, qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial, també del barri del Putxet. El govern espanyol arxiva l'expedient contra Olaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat. El Ministeri per la Transició Ecològica ha comprovat que la companyia ha abonat els pagaments que devia als proveïdors i, per tant, no s'hi ha trobat cap irregularitat. Els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers del port de Barcelona aquest estiu. Des del port de la ciutat expliquen que l'increment de trànsit es deu a les operacions d'inici o final de creuer, ja que comporten un flux més gran de passatgers. I el Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació. Així s'ha decidit en una consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu i han participat més de 38.000 persones.
1: Esports.
2: L'Espanyol visita aquesta tarda la Reial Societat a Noeta sense el nouvingut Brian Zaragoza. El Barça, mentrestant, s'entrena aquest matí per preparar el partit de dilluns contra el Rayo al Camp Nou. Avui també juga l'Atlètic de Madrid. Els matalassers visiten el Sevilla sense Julián Álvarez. El davanter argentí es va exercitar en solitari després de 3 dies absent als entrenaments de l'Atlètic. I avui comença la Lliga Femenina amb tres equips catalans. L'Espanyol s'estrena aquesta tarda al camp de l'Eibar, mentre el Barça i el Badalona Women juguen demà contra el Tenerife i l'Atlètic Club. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 catalans s'ha classificat per disputar demà contra Alemanya la final del Mundial. A les semifinals, el combinat espanyol va derrotar els Països Baixos per 3-4. I aquest matí es disputa al Canyís la classificació del Gran Premi de MotoGP de l'Aragó. Els entrenaments d'ahir els germans Márquez van aconseguir el segon i el tercer millor temps darrere l'italià Bezzecchi.
0: L'últim cap de setmana d'agost comença amb fresca matinal arreu del país i mínimes per sota dels 14 graus a l'interior, ambient que contrastarà amb la calor agradable del migdia, amb màximes que no passaran dels 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Molt bon dia a tothom. Ara passant 4 minuts de les 8 del matí, us estaré acompanyant fins les 9 del matí. Que estaré a saludar Marta Sánchez. Ceuta intenta contenir la tensió pràcticament un mes després de l'entrada de milers de migrants. En l'última jornada, centenars de persones s'han manifestat, ho han fet de forma pacífica, però davant la delegació del govern per la situació que travessa la ciutat.
3: Ya estamos hartos, que estamos abandonados. Es que llevamos un mes sin poder salir a la calle, ocupando nuestras playas, han construido chozas dentro de las playas y barberías, venden tabaco, droga, actividades ilegales, y es que no puede ser.
0: Després dels últims aldarulls, ahir la Creu Roja va repartir menjar als migrants custodiats per la policia. En l'àmbit polític, Espanya ha demanat per carta a la Unió Europea el suport de Frontex per identificar els estrangers que continuen a Ceuta. Un mes després de l'entrada massiva, el govern espanyol ha demanat ajuda a la Policia Europea de Fronteres per classificar els nouvinguts i decidir si els repatria o tramita les seves peticions d'asil. Mentrestant, Itàlia estudia prorrogar almenys un altre mes els controls fronterers dels passatgers que arriben en avió i vaixell des d'Espanya. La suspensió temporal de l'espai Schengen entre Itàlia i Espanya, que permet la lliure circulació de ciutadans europeus, va entrar en vigor l'1 d'agost arran d'aquesta crisi migratòria de Ceuta. Ara, però, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es disposa a allargar la moratòria un altre mes. Bé, aquesta crisi migratòria de Ceuta està a punt, de fet, de complir un mes. Va ser la matinada del 31 de juliol, quan més de 75.000 persones van entrar-hi des del Marroc. Tot seguit repassem els fets amb en Quim Codines.
4: No Marruecos, viva Espanya! Espanya viva!
5: Espanyol, viva! Anem a ser el Bruxelles, no Marruecos.
6: Durant els primers dies, veïns, serveis...

0: i els centres d'acollida es van saturar. Tot i això, durant les primeres hores i dies, molts veïns i comerciants també es van mobilitzar per ajudar les persones migrants i donar-los assistència enmig del caos.
1: Nosotros hemos intentado que todo el mundo tenga suministros para que puedan comer, beber...
0: Un mes després, però, la situació ha generat cansament i tensió entre part de la població. En les últimes hores, alguns veïns s'han manifestat contra l'arribada massiva de migrants. També s'han registrat episodis de violència, com la crema de barraques on dormien persones migrants a la platja de Benítez. A més, alguns manifestants han bloquejat l'entrada de vehicles de la Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per repartir menjar.
2: Hemos ido allí a manifestarnos, que ya estamos cansados de que sigan aquí. Es que estamos cansados que nos mareen.
0: D'altra banda, durant aquest últim mes també s'han fet manifestacions contra l'extrema dreta i contra els discursos que assenyalen les persones migrants com a responsables de la situació. De fet, durant la visita del líder de Se Acabó la Fiesta, el Vicé Pérez va ser evacuat durant una concentració convocada per la seva formació davant de la pressió de la manifestació en contra de l'extrema dreta. Els convocants defensaven una resposta basada en la convivència i han rebutjat els discursos discriminatoris. Les ONGs que treballen sobre el terreny asseguren que la situació continua sent complexa i demanen evitar buscar culpables entre les persones migrants o els veïns de Ceuta. José Miguel Morales, de Sud Acoge, assenyala directament la gestió de les administracions com una de les claus per entendre com s'ha arribat fins aquí.
3: Hay que entender que hay gente que esté muy cansada de encontrarse personas que no tengan otro sitio en el que estar, gente desorientada y que no sabe muy bien qué va a hacer. No es sostenible una situación en la que hay miles de personas todavía en situación de calle. Y esto, por supuesto, genera problemas de convivencia. Pero aquí una corresponsabilidad de las administraciones que tienen que aportar las soluciones.
0: Un mes després de l'arribada massiva, Ceuta continua intentant recuperar la normalitat mentre les organitzacions humanitàries reclamen més recursos per garantir l'atenció i l'acollida de les persones migrants.
4: Trescat Info i Catalunya Ràdio. En emissió conjunta.
5: Seguim endavant amb més qüestions. Són les 8 i 8 minuts. El Nepal calcula que la reconstrucció de la zona afectada per l'arribada massiva de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars. És el que ha avançat el ministre de Finances nepalès a l'agència Reuters. Mentrestant, la xifra de víctimes mortals s'eleva ja a 623 persones mortes i n'hi ha més de 2.500 de desaparegudes. Ahir la tarda, de fet, es va localitzar en vida un dels tres espanyols desapareguts. De moment, però, no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni tampoc sobre el seu estat de salut, el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho ha confirmat. Els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge per trobar els desapareguts davant la inquietud creixent de les persones que esperen notícies dels seus familiars.
6: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
5: L'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Ho detalla Trescat Info, Nacho Puig, que és president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project.
7: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
5: El gran perill ara mateix és el desbordament de dos llacs que s'han format i que podrien provocar una situació similar a la de dimecres. De l'exterior, un parell de coses. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord per controlar una part del sector petrolier de Veneçuela, que és el país amb més reserves de cru de tot el món. El pacte preveu que els Estats Units es quedin amb 65.000 milions de barrils, una xifra que duplica amb escreix les reserves nord-americanes. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat l'acord que Trump ha anunciat per sorpresa a les xarxes. Els dos socis qualifiquen el pacte d'històric, per ara no han transcendit les condicions concretes d'aquest acord ni tampoc com es desenvoluparà. Però l'anunci dona oxigen a Donald Trump, que a dos mesos de les eleccions de mig mandat intenta frenar l'increment del preu del combustible a causa de la guerra amb l'Iran. Islàndia celebra avui un referèndum per decidir si reprèn les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan aturades des del 2013 per decisió d'un govern anterior euroescèptic, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat als ciutadans si cal reiniciar-les. Al centre del debat, els drets de pesca, l'alt cost de la vida i també les amenaces de Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. El resultat del referèndum és incert ara mateix. Les últimes enquestes apunten a una victòria molt ajustada del vot pro-europeu, Jordi Baró.
8: Islàndia dividida sobre si reactiva l'adhesió a la Unió Europea.
9: Per què voldríem entrar a la Unió Europea? En què ens beneficiaria si ja ho tenim?

0: bé.
1: Crec que és més segur formar part d'una família més gran.
2: Els islandesos no voten avui sobre l'adhesió, només sobre si reprenen les converses amb Brussel·les, interrompudes el 2013 i que haurien de determinar les condicions amb què l'illa de 400.000 habitants es podria unir a la Unió Europea. La primera ministra socialdemòcrata, Kristín Frostadóttir, veu una oportunitat en el referèndum que es fa enmig de les amenaces repetides de Trump d'annexionar Groenlàndia, país veí, cosa que ha obert dubtes entre els ciutadans sobre la defensa a Islàndia, que no té exèrcit, és membre de l'OTAN i té un acord bilateral firmat amb Washington.
3: Ha fet reflexionar la gent. No diria que és un factor determinant en el sentit que la gent assumeixi que això tindrà un efecte directe en la nostra seguretat, però sí que ha fet pensar en com actuen les grans potències i per a nosaltres és un toc d'atenció.
2: Malgrat la derivada geopolítica, el debat sobre el referèndum a Islàndia ha girat sobretot al voltant de qüestions domèstiques. El gran tema és la pesca, motor econòmic i de la identitat de l'illa, juntament amb el turisme. Una part de la població veu risc de perdre drets sobre el sector amb una entrada a la Unió Europea. Eirikur Bergman, professor de Ciència Política a la Universitat de Bifrost.
4: Islàndia viu bàsicament de la pesca. És la base de la nostra economia. Cap govern no podria presentar mai un tractat d'adhesió que no garantís als islandesos el control total de la seva zona de pesca.
2: L'altre gran debat a Islàndia, l'alt cost de la vida i la inflació i les perspectives d'entrar l'euro com un factor d'estabilitat. Islàndia és una democràcia pròspera i Brussel·les ha donat pistes que estaria disposada a arribar a compromisos per pactar l'entrada a la Unió Europea, cosa que reforçaria la seva presència a la regió estratègica de l'Àrtic. 3CAT Info.
5: 3CAT Info. Fins l'any que ve, les 18 famílies afectades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 de Barcelona no podran tornar a casa. Estan afectats per aquest esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat, que es va localitzar a l'interior d'un restaurant pizzeria al carrer Teodora la Madrid a principis de juliol. La tònica entre els veïns és de resignació i cansament.
6: Nos quedamos todos un poquito helados.
7: Hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
8: Principis d'any, tu que entens? Gener? Febrer? Març? Abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
5: El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estabilitzat.
9: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
5: Qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial també al mateix barri. I arribarem a un quart explicant-vos que el Departament dels Pirineus Orientals, a la Catalunya del Nord, mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Detalls des de Perpinyà amb la Laura Bertran.
10: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, a la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
11: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu Oriental. No hem medit el que podria portar aquest canvi de nom a molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Català, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
10: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
5: Ara se'n pon un quart de nou.
12: El temps.
5: previsió amb el Néstor Gómez.
0: L'últim cap de setmana del mes d'agost ben capçalada per l'estabilitat atmosfèrica arreu del país. Un cap de setmana, tant dissabte com diumenge, de sol, de cap a cap, i això sí, amb unes temperatures que avui ja hem notat, si sortim al carrer, que les temperatures són força més fresques, per no dir fredes, en alguns punts, sobretot del Pirineu. Temperatures mínimes que han baixat fins als 6 graus a Prades, a la Seu d'Urgell fins als 9, i una de les més altes a Badalona, amb 23 graus de temperatura mínima. Unes temperatures que en lloc del país hem tingut nit tòrrida i bàsicament la costa central s'ha mantingut amb nit tropical. Tot l'interior amb temperatures clarament inferiors és el cas, per exemple, de Lleida, que s'ha llevat aquest matí amb només 13 graus. Situació del temps tranquil·la avui amb aquest domini del sol i amb unes temperatures que avui les màximes de cara al migdia tendiran a remuntar una miqueta. Màximes de 32 graus cap a les comarques de Girona i Catalunya Central i les més altes es concentraran cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre amb màximes que rondaran la xifra dels 32-33 graus. Unes màximes normals d'aquesta època de finals del mes d'agost. De cara a demà sí que pujaran una miqueta més i s'esperen valors que puguin arribar fins als 35 graus a Ponent.
5: Cert que hi ha 58 municipis de Catalunya, 11 comarques, que tenen activat avui el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. Els agents rurals demanen, per tant, extremar les precaucions, sobretot a la Catalunya Central, concretament a les comarques de l'Anoia, Bages, Conca de Barberà, Segarra, Solsonès i Urgell, així com també a Ponent, al Segrià, a la Noguera i les Garrigues i a les Terres de l'Ebre, a la Terra Alta i al Baix Ebre. Per cert que aquest estiu, segons dades dels agents rurals, hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció del cereal i habitualment provocats per màquines recol·lectores. El més greu ha estat el de Guimerà, a l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. I afegirem que el País Valencià, mitjans aeris i terrestres dels bombers, continuaran treballant encara les pròximes hores per extingir l'incendi del Saler, que ha cremat 36 hectàrees al Parc Natural de l'Albufera. Seguiran tancades de moment les platges i el parc natural i ara s'investiguen les causes del foc. Les autoritats treballen amb la hipòtesi que va ser intencionat.
6: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
5: Més coses. La inflació a Espanya s'ha disparat aquest agost fins al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023. Un increment del preu del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz n'és una de les principals causes. Increment que també té efectes sobre el preu de la llum. La calor ha fet augmentar la demanda d'electricitat al vespre, just quan cau la producció solar i cal recórrer a altres tecnologies, com els cicles combinats. També als Estats Units la inflació va en augment. El president de la Reserva Federal, Kevin Warsh, adverteix que si no es desaccelera, caldrà actuar per contenir-la. Una posició contrària a Donald Trump, que pressiona per abaixar els tipus d'interès. Sentim Warsh.
12: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses.
5: La Reserva Federal Nord-Americana tornarà a reunir-se a mitjans de setembre per decidir si modificar els tipus d'interès. I el govern espanyol ha arxivat l'expedient contra Olaluz, descarta a retirar-li, doncs, l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per la Transició Ecològica havia engegat el juliol un procés administratiu per extingir-li el permís per tal de comercialitzar energia elèctrica per unes factures que tenia pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Olaluz, en aquell moment, va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat, per tant, no s'ha trobat cap irregularitat. Olaluz, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir, emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de xarxes de proximitat. Un excursionista va morir ahir després de precipitar-se per un pendent a la vall de Boí, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. Ens en dona detalls des de Lleida, la Júlia Albacar.
13: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
5: Els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers del port de Barcelona, especialment els diumenges amb l'embarcament i el desembarcament de creuers. Els problemes de trànsit s'han agreujat aquest estiu, fet que diuen que no els havia passat mai. El sector denuncia que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport i viceversa han perdut un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions, que en alguns casos han arribat a ser de més de 2 hores. El president d'ELIT Taxi, Olivier Contel, lamenta que és un gran perjudici per als mateixos taxistes.
14: Al client li dius, compte, no surtis ara. I agafen un taxi, se'n van cap allà i s'enganxen allà 1 hora. És que no pots portar-los per un altre lloc, perquè no hi ha cap entrada ni sortida. Un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
5: Des del Port de Barcelona han explicat a aquesta emissora que l'increment de trànsit es deu a les operacions d'inici o final del creuer, ja que comporten un flux més gran de passatgers. De fet, aquest tipus d'operacions han augmentat més d'un 10% aquest juliol. Encara sobre mobilitat, us direm que avui s'ha restablert ja el servei a tota la línia 1 del metro de Barcelona, és la línia vermella. Des del 17 de juliol s'havia tallat el tram entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per tal de renovar la via. D'altra banda, a partir de dilluns es tornarà a obrir l'estació de Verdaguer de la línia 4, la groga. Estava tancada des del 6 de juliol per fer accessible l'intercanviador. Durant gairebé 2 mesos els trens hi han passat, però no s'hi han aturat. També s'hi reobrirà el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5. Durant gairebé 1 any la connexió s'ha hagut de fer pel carrer. No tots són represes del servei, perquè encara hi ha una obra que també, a partir de dilluns, amplia més el seu tall. En aquest cas, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 Nord, que deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i el Bon Pastor, una setmana fins al 6 de setembre. Són les novetats d'un servei de metro que ha viscut aquest estiu 2 ensurts. El 27 de juliol es va incendiar la catenària entre les estacions de Glòries i Clot de la línia 1. Es va haver d'atendre 137 persones majoritàriament per inhalació de fum sense cap ferit greu. TMB ha obert una auditoria sobre els revestiments dels túnels del metro. 4 dies abans, en les obres d'accessibilitat a l'estació de Sants, es va trencar una canonada de gas i hi va haver una fuita. La deflagració va ferir 8 operaris.
15: Què estarà pensant? Encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir, a punt de caure en l'oblit.
5: De seguida els esports, però abans parlem del grup valencià La Fúmiga, que anuncia un tercer concert de comiat del Sant Jordi Club de Barcelona pel pròxim 18 d'octubre.
16: Altres cosos, altres nits en altres cosos. Es todo lo que he sido, por ti me he convertido.
5: Una nova actuació que serà en horari matinal per tal de facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. Concert del dia 18 que s'afegeix a les 2 nits ja anunciades per al 16 i 17 d'octubre, que van exaurir entrades en només 1 hora, igual com va passar amb els 2 concerts al Roig Arena de València el 30 i 31 d'octubre. En total, La Fúmiga va vendre en temps rècord les 46.000 entrades disponibles per als 4 concerts. Les entrades de la nova actuació estaran disponibles demà a partir de les 12 del migdia. El grup va iniciar el seu camí el 2012 al Zira, amb l'objectiu de portar l'esperit festiu de les xarangues valencianes als escenaris. L'etapa final del grup coincideix amb la publicació del seu LP Tot s'acaba, que recull grans èxits, remescles i també temes inèdits.

0: D'aquesta manera hem arribat a 5 minuts pel punt de 8:45 del matí. Esports. Roger Nau, bon dia.
1: Bon dia. Aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de Lliga de Primera. El Barça juga dilluns i avui ho fa l'Espanyol. L'equip blanquiblau visita aquesta tarda a les 7 al camp de la Reial Societat en el seu primer partit de la temporada lluny de l'RCD Stadium. Després de perdre el cap de setmana passat contra el Madrid, l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, no refia del mal moment de la Reial, que encara no ha sumat cap punt a la Lliga.
2: En qualsevol acció ja els ficaran al partit i demà això ho hem de controlar molt. L'any passat allà vam estar molt bé, ja et dic, 60-65 minuts molt bé, i demà toca fer-ho 95 minuts. Llavors és un partit exigent, però penso que estem preparats. Jugar fora tampoc és una cosa que es vingui estranya, perquè tota la pretemporada l'hem fet fora, llavors estem bastant acostumats a jugar fora de l'estadi.
1: Qui encara no podrà debutar amb la samarreta de l'Espanyol serà Brian Zaragoza. L'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar i està descartat per jugar avui a Noeta. La Reial Societat Espanyol, a partir de les 7, en directe a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: 3Cat Info.
1: I avui també juga l'Atlètic de Madrid. Ho fa 9:45 del vespre contra el Sevilla i sense Julián Álvarez. El davanter argentí va estar absent per tercer dia consecutiu als entrenaments de grup de l'equip madalassé. Això sí, ahir Julián va exercitar-se en solitari hora després que ho fessin la resta de la plantilla. De la situació del jugador pretès pel Barça, n'ha tornat a parlar Simeone, una vegada més, sense sortir del guió.
4: De parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
1: Avui a primera també es disputa el Llevant Betis a les 5, mentre que de moment la tercera jornada ens ha deixat 2 resultats, a la vez un Villarreal 0 i Racing de Santander 3, Elx 2. El davanter debutant, Yasir Sabiri, va fer els 3 gols de l'equip càntabre en només 25 minuts. I el Barça, com dèiem, juga dilluns contra el Rayo al Camp Nou. L'equip blaugrana tornarà a entrenar-se aquest matí per preparar el partit contra el conjunt madrileny. Ahir, recordem-ho, la principal novetat a l'entrenament va ser el porter croat Dominik Livaković, que va exercitar-se per primera vegada sota les ordres de Hansi Flick. Avui, per cert, també comença la Lliga Femenina, que aquesta temporada compta novament amb 3 conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debuten avui mateix a les 5 de la tarda al Camp de l'Eibar i la seva entrenadora, Sara Monforte, detalla quin Espanyol vol.
5: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tenir la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc, competitiu i amb molts recursos.
1: El Barça i el Badalona Women per part seva debuten demà. Les badalonines visiten l'Atlètic Club i les blaugranes rebran el Tenerife. Mentrestant, a la segona divisió masculina, tots 2 conjunts catalans de la categoria disputen avui el seu partit de la jornada 3. Busquen el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà les Palmes a Montilivi 9:45. Ho farà sense Unagi ni tampoc Porto, que són baixa per lesió. El tècnic dels gironins, Quico Álvarez, assegura que veu la plantilla més mentalitzada i ha deixat entreveure rotacions.
6: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
1: El Sabadell, d'altra banda, s'estrena la nova Creu Alta contra l'Almeria després de 2 empats a domicili. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha demanat suport i comprensió a l'afició.
7: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
1: Per cert, el Sabadell ha comunicat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuama. Deixem el futbol, obrim el bloc poliesportiu, perquè la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 jugadors catalans s'ha classificat per la final del Mundial dels Països Baixos i Bèlgica, després de perdre, de vèncer, perdó, el conjunt neerlandès per 3-4 a les semifinals. Un triomf que el porter Lluís Calzado valorava així als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
1: La final serà demà diumenge contra Alemanya. Ahir va vèncer, per cert, el conjunt alemany, l'Argentina, per 2-1 a la segona semifinal. I en motor, l'italià Marco Bezzecchi amb Aprilia ha liderat la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP amb nou rècord de la pista. Darrere seu, els germans Márquez de Ducati, Àlex segon a 10 mil·lèsimes i Marc tercer a 38. Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar aquest matí a la repesca, la cursa sprint, a partir de les 3 de la tarda, avui amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I de 3CAT, acabem explicant que avui es disputa també la 8a etapa de la Vuelta, 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco, una jornada a priori propícia pels sprinters. A la general, Pogacar manté 3 minuts i 50 segons d'avantatge segon al respecte al segon, el mallorquí Enric Mas, que veu el got mig ple tot i aquesta distància.

0: Són 8:45 del matí. Centenars de persones es tornen a manifestar a Ceuta contra la situació migratòria a la ciutat autònoma. Aquest cop ho han fet de forma pacífica, mentre la Creu Roja continua repartint menjar i ho fa custodiada per la policia. Després dels últims aldarulls. En l'àmbit diplomàtic, Itàlia estudia allargar almenys un altre mes els controls fronterers dels viatgers que arriben d'Espanya. Mentrestant, la xifra de morts al Nepal i Tibet per la riuada massiva de dimecres s'eleva ja a 623 persones i a més de 2.500 desapareguts. S'ha localitzat, es va fer ahir la tarda, en vida, un dels tres espanyols desapareguts, però no han transcendit més detalls sobre la seva identitat. I aquí a casa nostra, les 18 famílies afectades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 de Barcelona no podran tornar a casa fins l'any vinent. En canvi, qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí 5-6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i d'un local comercial al mateix barri del Putxet. Qüestions destacades aquest dissabte. A partir d'ara també us explicarem com les obres i la calor han afectat els comerços de Barcelona aquest estiu, especialment les botigues de proximitat. Us les podreu escoltar. I ens fixarem també en la trobada de científics que es fa avui a Banyoles, tots ells especialitzats en llacs. Analitzaran en aquesta trobada com l'escalfament o la contaminació per microplàstics estan tenint ja un impacte en el funcionament dels ecosistemes de llacs i embassaments. Quan faltin 5-6 minuts per les 9 del matí, actualitat esportiva, Roger, quins titulars?
1: Doncs que aquest cap de setmana es disputa sobretot la tercera jornada de Lliga. El Barça juga dilluns, avui ho fa l'Espanyol. L'equip blanquiblau visita aquesta tarda a les 7 al camp de la Reial Societat. És el primer partit a domicili de l'equip de Manolo. Mentrestant, també comença avui la Lliga femenina, amb estrena també de l'Espanyol. I aquest matí, molt pendents també a la classificació del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Els germans Márquez lluiten per la pole.
0: Estem a l'últim cap de setmana d'agost, que ha començat amb fresca matinal arreu del país, amb mínimes per sota dels 14 graus a l'interior, ambient que contrastarà amb la calor agradable del migdia, amb màximes que no passaran, però, dels 33 graus. El dia serà assolellat.

0: Ceuta intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. En l'última jornada, centenars de persones s'han manifestat de forma pacífica davant de la delegació del govern per la situació que travessa la ciutat autònoma.
1: Ya estamos hartos, que estamos abandonados. Es que llevamos un mes sin poder salir a la calle, ocupando nuestras playas. Han construido chozas dentro de las playas y barberías, venden tabaco, droga, actividades ilegales. Y es que no puede ser.
0: Després dels últims aldarulls de la Creu Roja va repartir menjar als migrants estudiats per la policia. En l'àmbit polític, Espanya ha demanat les últimes hores, ho ha fet per carta a la Unió Europea, el suport de Frontex per identificar els estrangers que continuen a Ceuta. És com més després de l'entrada massiva, el govern espanyol ha demanat aquesta ajuda a la Policia Europea de Fronteres per tal de classificar els nouvinguts i decidir si els repatria o tramita les seves peticions d'asil. Mentrestant, Itàlia estudia prorrogar almenys un altre mes els controls fronterers dels passatgers que arriben en avió i vaixell des d'Espanya. La suspensió temporal de l'espai Schengen entre Itàlia i Espanya, que permet la lliure circulació de ciutadans europeus, va entrar en vigor l'1 d'agost, arran de la crisi migratòria de Ceuta. Ara, però, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es disposa a allargar la moratòria un altre mes. El Nepal calcula que la reconstrucció de la zona afectada per la riuada massiva de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars, dada que ha pensat el ministre de Finances nepalès a l'agència Reuters. Això mentre la xifra de víctimes mortals s'eleva ja a 623 persones mortes. També hi ha més de 2.500 de que continuen desaparegudes. Ahir la tarda es va localitzar en vida un dels tres espanyols desapareguts. De moment, però, no ha transcendit més detalls sobre la seva identitat ni tampoc sobre el seu estat de salut. Els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge per trobar els desapareguts davant la inquietud creixent de les persones que esperen notícies dels seus familiars.
2: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: L'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. La Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 afectats amb necessitats urgents. Ho detalla 3CAT Info, Nacho Puig, que és president i fundador de l'ONG Bajador Social Project.
3: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat. Però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: El gran perill ara mateix és el desbordament de dos llacs que s'han format i que podrien provocar una situació similar a la de dimecres. I Greenpeace, mentrestant, que alerta que l'escalfament global augmenta el risc d'inundacions, d'esllavissades, de llaus a l'Himàlaia, després d'aquestes greus riuades. Tot i que encara no es pot determinar el paper exacte del canvi climàtic en aquest episodi, les primeres investigacions apunten a l'esfondrament d'una glacera com a causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
4: En España se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperar.
0: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils.
5: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: Fins l'any que ve, les 18 famílies afectades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 de Barcelona no podran tornar a casa seva. Estan afectats per l'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat que es va localitzar a l'interior d'un restaurant-pizzeria del carrer Teodora, La Madrid, a principis de juliol. La tònica entre els veïns, un cop coneguda la notícia, és de resignació i cansament.
6: Nos quedamos todos un poquito helados.
7: Hi ha molta gent que és molt gran, que no està per viure en hotel.
8: Principis d'any, tu que entens? Gener, febrer, març, abril? Com hi veurem tots aquests mesos? Me genera moltíssima ansietat.
0: El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que no autoritzaran cap més retorn fins a estar completament segurs que el terreny està estable.
9: Quan passa una cosa d'aquestes, és difícil saber el terreny què li passa. La zona on estem treballant ara, les condicions del terreny són les que són, és a dir, admet molt ciment. No sabem si aquesta admissió de ciment era una condició natural prèvia o és conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-nos.
0: En canvi, qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial també al barri del Putxet. Ens quedem a Barcelona perquè els comerços de la ciutat s'han vist afectats per les obres simultànies que s'estan fent a Barcelona i en un estiu atípic, a més, perquè ha fet moltíssima calor. Això ha condicionat sobretot les botigues de proximitat. Les obres afecten els principals accessos de Barcelona, cosa que té conseqüències sobre la mobilitat i repercuteix també en l'activitat comercial. Ens ho explica en aquest reportatge el Roc Fargas amb el muntatge musical de Pol Regàs.
10: El problema no és només aquest. També hi té molt a veure que la majoria de treballs que s'estan duent a terme són de llarga durada. Un dels exemples és el carrer Muntaner, on les obres poden allargar-se un mínim de 3 anys. Això fa que els comerços pateixin una notable baixada de les vendes fins al punt d'haver de tancar. Javier Cotet és portaveu de Mouta per Barcelona.
11: Si nosaltres, quan ens reunim a l'Ajuntament, els diem si feu aquesta obra, tindrem un 40% de menys afluència, això significa una caiguda de ventes d'un 40%. Si les ventes et cauen un 40% perquè no tens clients, aquest negoci probablement no podrà continuar la seva existència.
10: La calor també influeix en les vendes. La majoria de comerços de proximitat coincideixen que hi ha un canvi d'hàbits en els horaris de compra. Ens ho explica la directora de la patronal Pimec Comerç, Gemma Badillo.
12: Jo crec que les dades que tenim d'aquest any, no?, ens indiquen, doncs sí, justament que la calor extrema està afectant el comerç de proximitat, sobretot perquè està canviant el tema dels horaris i els moments de compra, especialment doncs, pel que dèiem, no?, per la menor afluència entre el migdia i la tarda, que són aquests punts àlgids de calor.
10: Els dies on s'ha arribat a temperatures més altes han estat molt contraproduents, sobretot als comerços de proximitat, més que en els situats en zones turístiques, ho afirma Pròsper Puig, president de l'Associació Barcelona Comerç.
13: Aquest excés de calor no ens ha ajudat, perquè justament això, no? Els que tenim els eixos comercials que el nostre veí és el nostre client, li ha costat més sortir de casa, per tant les rebaixes han sigut més fluixetes. Sí que és veritat que els eixos que tenim, que són més turístics, però bueno, el turista està al carrer i no hi ha hagut tanta afectació.
10: Tant les obres com les altes temperatures han fet que hagin disminuït les vendes en la temporada de rebaixes d'estiu.
0: Cinc minuts i arribarem al punt de 3:15 del matí.
5: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: De la crònica internacional us expliquem que el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha descartat un referèndum sobre la unificació irlandesa. En canvi, pel Sinn Féin, guanyador de les eleccions a Irlanda del Nord, el futur només el poden decidir els habitants de l'illa irlandesa. Ens ho explica en aquesta crònica des de Londres el Quim Olivares.
14: A la seva primera visita a Belfast com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
15: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit, abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir i no et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
14: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou McDonald.
16: Enterrar el cap a la sorra no és un pla, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
14: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
0: I una cançó ha sacsejat el panorama cultural a Palestina. L'ha escrit un raper de Cisjordània i l'ha dedicada a un artista de molt més renom que viu en la diàspora envoltat de luxe. La cançó ha obert un debat sobre què significa ser palestí i, sobretot, qui té dret a fer-ne bandera. Des de Kafer a Cap, ens explica el Jordi Brascó.
17: Aquesta cançó del raper de Cisjordània Shabs Deed ha revolucionat Palestina. Al centre de la diana, Saint Levant, el músic palestí més cèlebre del moment, a qui Shabs Deed acusa d'explotar els seus orígens des de la superficialitat i de fer servir els símbols de la lluita palestina només per estètica. política i per fer diners. El periodista cultural Fadi Badarne ens posa en context.
18: La principal crítica és que és un cantant palestí, que es presenta com a palestí i que porta tatuat Jerusalem per a nosaltres. Va guanyar molts fans pel fet de ser palestí i en l'últim any s'ha tornat molt comercial.
17: Campanyes per Prada i vídeos amb personalitats àrabs com Mia Khalifa. Saint Levant té passaport francès, va estudiar en escoles estrangeres i ha viscut la major part de la vida fora de Palestina. Shabjdid, en canvi, és de Kafer Aqab, un suburbi de Ramallah. Les seves cançons parlen del que suposa conviure amb la violència de l'ocupació israeliana. Dues maneres de presentar-se al món que, segons Badarne, poden ser complementàries.
18: Cadascú fa les coses a la seva manera, ja sigui cantant sobre l'amor, sobre el drama o sobre la tristesa. I no cal que pronunciïn la paraula Palestina, perquè la gent sàpiga que tots dos són palestins que utilitzen l'art per resistir i lluitar contra l'opressió.
17: Potser per això al final de la cançó Shabjdid ofereix la mà a Saint Levant. Una cosa tenen en comú: actuïn on actuïn, sempre els acompanya una bandera palestina.

0: Arribarem a tres quarts explicant-vos que els efectes de l'escalfament o la contaminació per microplàstics impacten ja en el funcionament dels ecosistemes de llacs i embassaments, segons revelen estudis dels últims 5 anys. Són temes com aquests, per exemple, que es debatran des d'avui a Banyoles, en la trobada internacional d'un centenar de científics especialitzats en llacs. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
1: El pregó d'aquest vespre a càrrec de la Fundació Mercè Pla, una entitat que promou la inclusió i autonomia de les persones amb discapacitat, és l'inici oficial d'unes festes que duraran fins al 7 de setembre. La Ludwig Band, la nit del dijous 2 al divendres 3, Pepet i Marieta, amb la gira de comiat, Al·lèrgiques al Polen o Montse Castellà són alguns dels artistes i grups que passaran pels diversos escenaris que hi ha a la ciutat. Unes festes que recordaran efemèrides com el centenari del Carrilet, tal com destacava l'alcaldessa Marlleixà.
2: El tren de la Via Estreta que va unir Tortosa amb els pobles del Delta, i per a celebrar aquesta efemèride s'ha programat una vintena de viatges en diferents horaris del nou tren turístic, des de la parada de bus de la plaça de l'antic Escorxador. Només cal anar 30 minuts abans per poder reservar l'entrada a l'oficina de turisme.
1: Una altra novetat a les festes és el primer espectacle de drons que es fa a la ciutat. Serà la nit abans del Dia de la Mare de Déu de la Cinta, el primer diumenge de setembre. Les festes acabaran amb un concert dels Quicos i el ja tradicional Castell de Focs.
0: És obvi que no era la nostra companya Maria Rovira, era el Jordi Barranca parlant-nos d'aquestes festes de la Cinta de Tortosa, i és que la ciutat ha donat el tret de sortida, de fet donarà avui el tret de sortida a aquestes festes amb la celebració del centenari del Carrilet i amb un espectacle de drons com a novetats ben destacades. Recuperarem de seguida la Maria, però com que són 9:15, anem pel temps.
3: El temps.
0: Amb la crònica del Néstor Gómez.
4: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat. Una estabilitat total que ens ha d'acompanyar durant tot aquest darrer cap de setmana del mes d'agost. Un dissabte de sol, un diumenge de sol, de cap a cap, amb algun núvol inofensiu que pot aparèixer durant la tarda, però ja diem 2 dies sense precipitacions en lloc del país. El que sí que hem notat després de la línia de núvols que ens va travessar ahir és l'arribada de l'aire fred, que ahir va fer caure les temperatures màximes i avui ha fet caure les temperatures matinals. Fa fresca a totes les comarques de l'interior, fred al Pirineu i també s'ha notat aquesta davallada a les comarques costaneres. Temperatures a l'entorn de 6 graus només a les muntanyes de Prades. Al Pirineu les mínimes han baixat fins i tot per sota dels 10 graus. Al Pla de Lleida a l'entorn dels 12-13 graus i a la façana costanera només a l'àrea de Barcelona i comarques veïnes han tingut mínimes entre els 20 a 22 o 23 graus. La ciutat de Barcelona en el Raval, al centre de la ciutat, 24 graus de temperatura mínima. Ambient assolellat i contrast tèrmic, perquè després d'una matinada fresca o freda tindrem un migdia molt agradable amb una calor típica de finals del mes d'agost, màximes que rondaran la xifra dels 32 graus a la Catalunya central i a les comarques de Girona, i les més altes del dia les trobarem cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre amb uns valors que poden arribar als 33, és a dir, una calor ben continguda. De cara a demà, també sol durant tot el dia, amb màximes que pujaran una miqueta més. Les màximes més altes s'esperen que puguin arribar fins als 35 graus al Pla de Lleida.
0: De la crònica cultural, és el que us anem a explicar ara. L'orquestra del Festival de Beirut arrenca una gira històrica aquesta nit al Palau de la Música Catalana. El concert d'avui celebrarà els 40 anys del Festival de Peralada i el tour que farà per tot l'estat commemorarà el 150è aniversari de la formació wagneriana. Ens ho explica el Marc Ruiz.
5: Richard Wagner va crear el Festival de Bayreuth fa 150 anys per tenir un teatre que fos una obra d'art total i pogués estrenar la Tetralogia de l'Anell del Nibelung i presentar les seves obres de forma òptima. El director granadí Pablo Heras Casado fa 4 anys que dirigeix l'orquestra de Bayreuth i recorda que és excepcional que aquesta formació faci gires.
6: És molt especial, l'orquestra mai surt d'aquí del Festival de Bayreuth, però va ser molt especial i aquesta gira serà històrica perquè mai aquesta orquestra ha fet una gira tan llarga.
5: La gira arrenca a Barcelona per celebrar els 40 anys del Festival de Peralada i també els 150 de la Tetralogia de l'Anell del Nibelung.
6: És l'obra musical, artística, més gran i el repte més gran que qualsevol artista, director, cantaire, músic d'orquestra pot imaginar. No hi ha ningú que hagi imaginat una obra d'aquest calibre tan gran, 16, 17 hores de música i de drama i de teatre, i encara continua 150 anys després, sigut un repte enorme.
5: Un dels reptes és reduir les 16 hores de l'anell a només dues. Per aconseguir-ho, Eras Casado i Caterina Wagner han seleccionat alguns dels fragments més populars, com l'entrada dels déus al Valhalla, de l'Or del Rin, el comiat de Votan, de la Valquíria, el murmuri del bosc, de Siegfried, o la mort de Siegfried, de l'Ocàs dels Déus. L'altre repte important és adaptar-se a un escenari en comptes de tocar en un fossar dissenyat expressament per a una orquestra wagneriana.
6: Quan l'orquestra i jo mateix estem tot el temps dins el fossat aquí a Bayreuth, ningú ens veu, i sortir a l'escenari i sortir del fossat i bueno, que tothom ens pugui veure i sentir, és una satisfacció enorme de tenir aquest contacte amb el públic.
5: L'orquestra de Bayreuth, dirigida per Pablo Eras Casado, tocarà a sota del grup escultòric dedicat a la cavalcada de les Valquíries a l'escenari del Palau de la Música. I Eras Casado, que ha treballat a Girona i Sabadell, sap com es viu la passió per Wagner a Catalunya.
6: He trobat tants catalans aquí a Bayreuth aquests anys i bueno, és molt emocionant, no? D'arribar a Barcelona i dirigir no solament la Valquíria, però tot l'anell. I bueno, serà molt emocionant, sí. Me'n sento molt privilegiat de fer aquesta estrena d'aquesta gira històrica a Barcelona.
0: I ara us parlem del gran èxit de Spider-Man Brand New Day als cinemes, que ha impulsat la venda dels còmics del superheroi. És el que expliquen les botigues de còmics, que destaquen en declaracions a l'ACN l'interès que s'ha despertat des d'aquest estiu pel personatge. Ens ho explica la Valèria Obereda.
7: Hi, my name is Peter Parker.
8: La pel·lícula ha arrasat als cinemes amb més de 2.200 milions de dòlars de facturació a nivell mundial i a Catalunya s'ha convertit en la pel·lícula més vista als cinemes del país i ronda ara per ara els 900.000 espectadors. Això ha despertat l'interès per l'univers de l'Home Aranya. Gonçal Masó, d'Antifaz Còmic, el considera el personatge més famós de Marvel.
9: La veritat és que ha tingut incidència amb la venda dels còmics, no només amb la venda dels còmics, sinó la venda del merchandising del personatge. Fer un personatge més terrenal, un personatge amb problemes humans, pues enganxa molt més amb el públic de sempre d'ell, perquè sempre ha sigut un personatge molt transversal, Spider-Man. Estimat pels nanos i pels grans, que han sigut nanos també.
8: Xavi Domènech, propietari d'Antifaz Còmic, reconeix el mèrit de la pel·lícula, però també valora el personatge.
10: Spider-Man sempre té grans seguidors i és un dels personatges que mai deixa de vendre's. Però quan tothom està amb aquesta pel·lícula, és la millor, que ara sí, per fi és el meu Spider-Man, era molt fàcil que això es passés al TVO, però a més és que és un gran moment pels còmics de Spider-Man.
8: Domènech, però, es confessa fan absolut de l'Home Aranya.
10: Sempre ha sigut Spider-Man i els Mutantes i Patrulla X. Vengadores també, bé, en veritat, tot l'univers Marvel.
11: Soy más de Marvel que DC, però no se lo digas a nadie.
10: M'ha sortit, a més, amb veu de Batman afònic.
8: I des de Continuarà Còmics, Sergi Salguero afina quin és el període que més interessa ara de Spider-Man, el que dibuixa J. Michael Straczynski.
12: Principalment l'etapa de Straczynski dels 2000 té com alguna similitud amb la història que està sortint ara al cinema i agafen referències d'allà, del personatge i, bueno, crec que aquest període seria com del que més s'està venent últimament.
8: També triomfen els encreuaments entre Spider-Man i Superman, que l'editorial Panini ha tret al mercat els últims mesos.
0: I arribarem als esports amb Doctor Prats, que actuen aquesta nit a Cervera. Energia.

Un concert que s'emmarca en la celebració de l'Aquelarre. Doctor Prats actua a la plaça Magdalena de Montclada, la capital de la Segarra. La banda està immersa en la gira del seu nou disc, F5, amb un directe carregat d'energia, on repassen els èxits de la seva carrera, així com també els nous temes. El disc simbolitza el retorn del grup després d'una aturada temporal i repassa els 10 anys de trajectòria de la banda. El concert de Doctor Prats començarà quan faltin 5 minuts per la mitjanit i és un dels reclams de l'edició d'aquest any de l'Aquelarre, que també homenatja el mil·lenari de Cervera i que té com a personatge principal el rei Boig, protagonista d'una de les llegendes més fosques de la ciutat. Som!

0: Esports. Fins les 9. Roger Arnau, bon dia.
1: Bon dia. Aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de Lliga. El Barça juga dilluns i avui ho fa l'Espanyol. L'equip blanquiblau visita aquesta tarda a les 7 al camp de la Reial Societat en el seu primer partit de la temporada a domicili. Tot i el mal moment de la Reial Societat, que encara no ha puntuat, el tècnic Manolo González vol tocar de peus a terra i frena qualsevol tipus d'eufòria.
2: Sí, claro, montaremos un circo.
3: La diversió per l'afició.
2: El circo Soleil, ¿no? Montaremos... La diversió, és guanyar. Aquí la diversió no existeix d'una altra manera. És guanyar, és competir bé, i competir bé i jugar bé.
1: Qui encara no podrà debutar amb la samarreta de l'Espanyol serà Brian Zaragoza. L'extrem cedit pel Bayern de Munic haurà d'esperar i està descartat per jugar a Noeta. La Reial Societat Espanyol, a partir de les 7, en directe a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
1: I avui també juga l'Atlètic de Madrid. Ho farà 2:15 del vespre al camp del Sevilla i sense Julián Álvarez. El davanter argentí va estar absent per tercer dia consecutiu als entrenaments del grup de l'equip matalasser. Això sí, ahir Julián va exercitar-se en solitari hores després que ho fes tota la plantilla. De la situació del jugador pretès pel Barça n'ha tornat a parlar Diego Simeone, una vegada més sense sortir del guió.
4: Sigo en la misma posición, esperando... desde lo deportivo, poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
1: Avui a primera també es disputarà el Llevant Betis a les 5 de la tarda, mentre que de moment la tercera jornada de primera ja ens ha deixat dos resultats, l'Alavés 1, Villarreal 0 i el Racing de Santander 3, Elx 2. Per cert, el davanter debutant Yacir Zaviri va fer els 3 gols de l'equip càntabre en només 25 minuts. I el Barça, com dèiem, jugarà dilluns contra el Rayo al Camp Nou. L'equip blaugrana tornarà a entrenar-se aquest matí per preparar el partit contra el conjunt madrileny. Ahir, recordem-ho, la principal novetat de l'entrenament va ser el porter croat Dominik Livaković, que va exercitar-se per primera vegada sota les ordres de Hansi Flick. I avui comença la Lliga Femenina. Aquesta temporada compta novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debuten avui mateix, ho fan a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women debutaran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club i les blaugranes rebran el Tenerife. Tot plegat, mentre la segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans de la categoria disputen avui el seu partit de la tercera jornada i busquen tots dos el primer triomf. El Girona amb un sol punt rep a Les Palmes a Montilivi a 10:15 del vespre. Ho farà sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic del gironins, Quique Álvarez, assegura que veu la plantilla més mentalitzada i deixa entreveure algunes rotacions.
5: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
1: El Sabadell, d'altra banda, s'estrenarà la nova Cleu Alta contra l'Almeria després de 2 empats a domicili. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, demana suport i comprensió a l'afició.
6: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
1: Per cert, el Sabadell ha comunicat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuama. Arriba cedit del Sassuolo fins a final de temporada. Nuama és internacional amb Itàlia en categories inferiors. Deixem el futbol, obrim el bloc poliesportiu, perquè la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 jugadors catalans s'ha classificat per la final del Mundial, que es disputa als Països Baixos i a Bèlgica, després de vèncer el conjunt neerlandès per 3-4 a les semifinals. Un triomf que el porter Lluís Caldado valorava així als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Els últims 4 minuts hem estat traient aigua de darrere, hem passat bastant malament, però bueno, crec que hem aconseguit defensar bé, sobretot... els últims 2 minuts, que eren molt importants, i la veritat és que ho hem aconseguit.
1: La final serà demà diumenge contra Alemanya, que ahir va vèncer l'Argentina per 2-1 a la segona semifinal. Mentrestant, el Mundial de Piragüisme, modalitat d'esprint, que es disputa aquests dies a Poznan, a Polònia, la palista de Banyoles, Laia Pèlex, ha aconseguit la medalla de plata. Va acabar segona la final de la prova del K1000. Mentrestant, en motor, l'italià Marco Bezzecchi, amb Aprilia, ha liderat la primera jornada d'entrenaments al Gran Premi d'Aragó, de MotoGP, amb un nou rècord de la pista. Darrere seu, el germans Márquez, de Ducati, Àlex segon, i Marc Márquez tercer, a 38 mil·lèsimes. El gran dels Márquez considera que els precedents favorables al canyís compten més aviat poc.
8: No serà fàcil. No està dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
1: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, hauran de passar aquest matí per la repesca, la cursa sprint, a partir de les 3, amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. I en futbol sala han quedat definida la final masculina de la Copa Catalunya. Avui enfronta el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça, a 7:15 de la tarda. Els marcadors a les semifinals van ser els següents: Rubí 1, CatGas Energia 7, i Sala 5, Martorell 1, Barça 8. Aquest dissabte també hi ha la final femenina, la juguen les Corts contra el Rubí a partir de les 4. I acabem explicant que es disputa també avui la 8a etapa de la Vuelta, 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco. El líder, Pogacar, manté 3 minuts i 50 segons segon respecte al segon, el mallorquí Enric Mas.
9: Són les 9, benvinguts al suplement d'estiu.
10: A Catalunya Ràdio, el suplement d'estiu.

0: Marina Alaminos.
1: Dissabte 29 d'agost del 2026. Últim dissabte d'agost. Darrer dissabte d'un estiu de temperatura rècord i de nits tòrrides. L'estiu dels 20 dies consecutius a 40 graus i també d'una crisi enquistada a Ceuta que l'extrema dreta ha tornat a convertir en el seu camp de batalla particular. Un agost d'imatges, algunes, com la d'aquesta setmana a Elx, de lamentables, i d'altres, com el dia transformant-se sobtadament en nit, que lamentarem no reviure cada any. Un estiu per oblidar per als veïns afectats per l'esvoranc de l'L9 que no podran tornar a casa fins al gener i amb qui de seguida podrem parlar en temps d'actualitat. L'estiu de trencar-se el cap intentant descobrir a quina casella s'asseu l'Audrey, que és al nord-oest de l'Helena i al sud de la víctima. I per si no fos prou amb els Murdoku, l'estiu en què després de la dèria dels Therians i dels Labubu ens ha tocat entendre que hi ha gent que surt al carrer a farmejar aura. Uns mesos que han posat contra les cordes els boscos de casa nostra i on els protagonistes han tornat a ser ells, el cos de bombers.
2: Ha estat dur. No recordava una campanya amb tantíssimes ignicions. És a dir, sabíem que cada tarda tindríem serveis, no? S'ha viscut amb una tensió molt elevada, però també crec que hem d'estar satisfets de que amb la duresa que hem tingut ens n'hem sortit prou bé.
1: En aquest últim dissabte d'agost, al suplement d'estiu, entrarem a la sala central dels bombers de la Generalitat. És l'inspector Claudi Gallardo, el màxim responsable de la Guàrdia, l'inspector Bravo 00, qui ens n'obre les portes. Perquè és l'últim dissabte d'agost i tant els bombers com també els amants del fred ja comencen a veure la Lux.
3: Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy.
1: Els últims draps bruts, ella, Rosalia, serà la protagonista i l'estudi de Catalunya Ràdio es convertirà en el confessionari de les nostres perles, avui en David Balaguer, la Candela Figueres, la Marta Ferrer i l'Edu Boada. I parlant de confessions, l'il·lusionista Luis Pardo ens confessa com s'ho fa per llegir la ment.
4: Jo tinc aquí una tarja, targes amb els números 1, 2, 3 i 4. Imagina que un d'aquests números, el que tu vulguis, li fas una rotllana al voltant.
5: El tinc.
4: Sí? A quin has imaginat fer el número? L'1, el 2, el 3 o el 4?
5: El 2.
4: El 2, per alguna raó en concret? És que fixa't que jo tinc escrit des de fa rato que faries una rotllana al 2.
1: I del local de Luis Pardo a Taiwan, de la mà de la Rosa Rodon i d'Antoni Padilla, perquè som al suplement i a l'estiu també tenim esperit de cap de setmana. Disco.

0: amb en Néstor Gómez. Molt bon dia.
1: Bon dia, Marina, què tal?
0: Què diuen avui els termòmetres, Néstor?
1: Doncs que fa fresca. Només cal sortir i posar el peu al carrer per notar que la temperatura ha caigut de manera considerable arreu del país, entre 5 i 8 graus en alguns casos, unes temperatures que, per exemple, en el cas de Prades ha baixat fins als 6 graus, a Núria fins als 5, a Das fins als 5 graus. Feia moltes setmanes que no teníem temperatures tan baixes i a hores d'ara, per exemple, Tírvia està a 9 graus, més suau cap a la costa, Castell d'Aro 18 graus, Cardona més fresca, lògicament, perquè està a l'interior, 11 graus, i la més alta ara mateix a Catalunya, cap a les cases d'Alcanar, amb 25. Avui tenim, o diríem, aquest darrer cap de setmana del mes d'agost. Tenim un cap de setmana esplèndid de sol, de cap a cap. No s'esperen nuvolades importants, no s'esperen precipitacions, i sí que aquestes temperatures contrastin amb les que assolirem de cara al migdia. Avui pujaran una miqueta. Ahir Lleida no va arribar als 30, avui s'espera valors de 33 graus. I si ahir Barcelona arribava gairebé als 34, avui no passarà dels 30. És a dir, pugen a l'interior, baixen una mica a la costa. I de cara a demà diumenge, doncs mantindríem la mateixa tònica, de sol al matí, d'algun núvol esquifit a la tarda sense importància, i demà sí que pujaran una miqueta més les temperatures, sempre dintre del rang normal de finals del mes d'agost. Demà es pot enfilar el termòmetre a les comarques de Lleida fins als 35.
0: Gràcies, Néstor.
1: Fins ara.
0: Els titulars del dissabte. Un dia més a l'actualitat amb la mirada posada a Ceuta, que intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. En l'última jornada, centenars de persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol.
2: Ya estamos hartos, que estamos abandonados. Es que llevamos un mes sin poder salir a la calle, ocupando nuestras playas. Han construido chozas dentro de las playas y barberías, venden tabaco, droga, actividades ilegales. Y es que no puede ser.
0: Mentre que en l'àmbit polític, Espanya ha demanat per carta a la Unió Europea el suport de Frontex, és la Policia Europea de Fronteres, per identificar els estrangers que continuen a Ceuta i decidir si el repatria o tramita les seves peticions d'asil. I les 18 famílies afectades per l'esvoranc de l'L9 de Barcelona no podran tornar a casa.

0: conseqüència de l'incident. En tot cas, fins que no arribem a uns nivells de pressió correctes, no podem aturar-lo.
1: En canvi, qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i d'un local comercial també d'aquest barri del Putxet. L'actualitat que també mira cap al Nepal, on es calcula que la reconstrucció del país després de la riuada massiva de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars. Pel que fa a la xifra de víctimes, en aquests moments s'eleva 623 morts i 2.500 persones desaparegudes. Sobre el terreny, la inquietud entre les persones que esperen notícies dels seus familiars va en augment.
2: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família... És devastador, perquè han de començar des de zero, i això és molt difícil.
1: D'altra banda, i el Nepal va informar del rescat en vida d'una de les tres persones de nacionalitat espanyola desaparegudes a la riuada. Una crònica internacional, i això ja no és notícia, que també passa per Donald Trump. El president nord-americà ha anunciat a les xarxes un acord per controlar una part del sector petrolier de Venezuela, el país amb més reserves de cru del món. El pacte preveu que els Estats Units es quedin amb 65.000 milions de barrils, una xifra que duplica amb escreix les reserves nord-americanes. I de la plana de successos, un excursionista va morir ahir després de precipitar-se per un pendent a la vall de Bui, a l'Alta Ribagorça. La víctima és un jove de 26 anys que feia una ruta amb un altre company. I en cultura, un grup que diu adéu. És la Fúmiga, que anuncia un tercer concert de comiat al Sant Jordi Club de Barcelona el 18 d'octubre. Les entrades estaran disponibles demà a partir de les 12 del migdia. Aquesta actuació s'afegeix a les dues ja anunciades per al 16 i 17 d'octubre, que van exaurir entrades en només una hora. Un grup que marxa i un grup que ha tornat. Doctor Prats. Que aquesta nit actua a Cervera, a la plaça Magdalena de Montclar, per la celebració de l'Aquelarre. I si sou més d'òpera, heu de saber que l'orquestra del Festival de Bayreuth arrenca una gira històrica aquesta nit al Palau de la Música Catalana, el concert d'avui. A més, celebrarà els 40 anys del Festival de Peralada.

0: I en esports, Roger Arnau, bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de Lliga. El Barça no juga fins dilluns, però avui ho fa l'Espanyol.
1: Els blanquiblaus visiten aquesta tarda a les 7 al camp de la Reial en el seu primer partit de temporada a domicili. El tècnic Manolo González vol tocar de peus a terra i frena qualsevol tipus d'eufòria.
2: Sí, claro, montaremos un circo.
3: La diversió per l'afició.
2: El Cirque du Soleil d'Espanyol, no? Montaremos... La diversió és guanyar. Aquí la diversió no existeix d'una altra manera. És guanyar, és competir bé, i competir bé i jugar bé.
1: Qui encara no podrà debutar amb l'Espanyol és Brian Zaragoza. L'extrem cedit pel Bayern està descartat per jugar a Noeta. El partit es podrà seguir, com sempre, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: I avui també juga l'Atlètic de Madrid, un altre cop sense Julián Álvarez.
1: Els matalassers visiten el Sevilla, però sense el davanter argentí, que ahir es va exercitar en solitari després de 3 dies absent als entrenaments del conjunt de Simeone, que no surt del guió.
4: Yo creo haber explicado bastante bien cuál es el pensamiento mío en estos momentos. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido importante, como lo es para nuestro equipo.
1: Avui a primera també es disputarà el Llevant-Betis, mentre que ahir l'Alavés i el Racing van guanyar el Villarreal i l'Elx.
0: I el Barça, com dèiem, que jugarà dilluns contra el Rayo.
1: Al Camp Nou, l'equip blaugrana torna a entrenar-se aquest matí a la Ciutat Esportiva i, per cert, ja van poder veure el porter Livakovic exercitar-se per primera vegada sota les ordres de Hansi Flick.
0: I avui també hi ha jornada segona.
1: El Sabadell s'estrena la nova Creu Alta contra l'Almeria i el Girona rep les Palmes a Montilivi. Tots dos equips busquen la primera victòria.
0: I comença també la Lliga Femenina.
1: L'Espanyol s'estrena aquesta tarda al Camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women juguen demà contra Tenerife i Atlètic Club.
0: I en clau poliesportiva, Roger, la selecció espanyola d'hoquei herba a la final del Mundial.
1: Ahir van vèncer els Països Baixos per 3-4. El combinat espanyol amb 12 catalans demà lluitarà pel títol mundial contra Alemanya.
0: I amb motor, aquest matí els germans Márquez buscaran la pole a l'Aragó.
1: Els entrenaments d'ahir, l'Àlex i en Marc van aconseguir el segon i el tercer millor temps només darrere l'italià Bezzecchi. La cursa sprint començarà a les 3 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.

0: Marta Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Anem al quiosc. Avui disparitat de contingut a les portades. De fet, Marta, només l'Ara i La Vanguardia coincideixen en un tema, que és aquesta crisi migratòria que us expliquem a Ceuta.
1: Sí, a La Vanguardia, en clau internacional, diuen Meloni es disposa a prorrogar els controls de la frontera per Ceuta. I a l'Ara, llegeixo, el govern espanyol demana unitat al PP per calmar Ceuta. Al periòdico el tema ocupa només una franja inferior de la portada. Diuen el govern Ceuta i el PP fan crides a la calma després dels brots de tensió social. La resta de temes, com dèiem, poc a veure. La Vanguardia, protagonisme pels veïns del Putxet desallotjats per l'esvoranc de les obres del metro. A l'Ara, imatge que ocupa mitja plana, que mostra l'abans i el després de les inundacions al Nepal. I al periòdico, titular en clau econòmica, diuen El Niño amenaça d'encarir els aliments bàsics un 15% i foto per a Håkon Vuitè, nou rei de Noruega.
0: I els diaris que s'editen a Madrid, en canvi, sí que hi ha més consens. Pràcticament aquí tots els diaris posen el focus en la crisi de Ceuta i la inflació, també.
1: És el titular gros del País, que diu la guerra energètica porta la inflació al 4,3% per l'alça del combustible, i també titulant el govern posa més mitjans per accelerar les expulsions a Ceuta. En una línia similar a El Mundo llegim, el 90% dels espanyols creu que el Marroc va estar darrere de la invasió de Ceuta, i a l'ABC, mitja plana per una foto de milers de ciutadans noruecs plorant la mort del rei Harald, i a sota el titular, els ministres enfrontats a Robles eviten demanar-li explicacions.
0: I fullegem també la premsa internacional. Avui la cosa va de carburants. Tant el Regne Unit com els Estats Units, els diaris posen el focus en la benzina i el petroli.
1: A The Guardian alerten pànic d'hivern. Les reserves de benzina de la Unió Europea, les més baixes dels últims 13 anys, mentre que els Estats Units es fixen en l'acord al qual ha arribat Trump al petroli veneçolà. El New York Times diu els Estats Units acorden el control de 65.000 milions de barrils de reserves de petroli de Venezuela. I al Washington Post, Trump diu que s'ha assegurat una gran participació nord-americana en la indústria petroliera veneçolana.
0: Albert Postils, bon dia.
2: Bon dia.
0: I els diaris esportius que avui tornen a rondar al voltant de la figura del nou a Can Barça.
2: Veient que Julián no vestirà de blaugrana, l'esport ja postula el seu candidat. Rafinha serà el nou, llegim el titular, acompanyat d'una imatge del brasiler amb el puny alçat. A Mundo Deportivo, fotografia de l'entrenador del Barça somrient a la banqueta. Esperit Flick, titulen, Hansi ha sabut armar un equip fidel al seu estil, més semblant al de la seva primera temporada al Barça.
0: I a Madrid ja comencen a fer campanya per Mbappé, pilota d'or.
2: Alas, concretament, Mbappé mira a la pilota d'or. Els tres gols a la Reial confirmen la seva ambició. I el Marca llegeix un castellà, el pepinazo del verano. No és altre que Álvaro Morata, flamant fitxatge del Leganés a la segona divisió.
0: I avui no llegireu a cap portada de diari. Pam, pam, pam, paira. La raó per la qual, Albert, els humans ens agafem de les mans.
2: Al diari Ara es pregunten per aquest gest que genera vincles socials entre els humans, però que, de fet, també fan els simis. Expliquen que el gest té molts significats, des del suport físic a la confiança, de l'amistat a l'amor, de la, llegeixo, seducció cavalleresca a la mostra més corrent de benvinguda entre desconeguts. Però alhora també és una mostra de caliu i companyia i una gran eina de comunicació. Però d'on surt? Doncs bé, segons expliquen, és un fet ancestral que s'observa també en simis, sobretot aquells que són més vulnerables, i que essencialment els converteix en éssers molt menys agressius.
3: Des d'ara i fins a les 12, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: I quan passa un minut d'un quart de 10,

0: Traiem la llengua amb la lingüista de Catalunya Ràdio, amb l'Olga Clapés. Bon dia, Olga.
1: Hola, Marina. Estiu i llibres, molts llibres. Llegir ve del llatí legere, que volia dir escollir, ajuntar, recol·lectar. I és que legere era el fet de seleccionar paraules per entendre'n el significat. S'entén, doncs, la lectura com un acte intel·lectual d'elecció d'uns grafemes per extreure'n un sentit. Podríem dir que llegir és recol·lectar amb els ulls. Mira que bonic. I fixa't que la paraula intel·ligència té la mateixa arrel, perquè ser intel·ligent vol dir saber escollir la millor alternativa. Llegir també pot voler dir percebre, endevinar o interpretar. Així et poden llegir el pensament, el futur, la mà o els llavis. Tot i que és molt més pràctic saber llegir entre línies. I més val que no t'hagin de llegir mai la cartilla. Diuen que fa bon profit llegir de nit, que qui només llegeix un llibre només coneix una cançó, però sobretot que qui llibres llegeix, respecte mereix. Bones lectures!
2: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.

Això que sona és el suplement d'estiu de Catalunya Ràdio del dissabte 29 d'agost del 2026. Un mateix 29 d'agost, però del 2012, a les Festes Majors de Catalunya, Ferran Palau presentava el seu primer disc en solitari, L'aigua del Rierol.

0: Però a Cornellà, aquell 29 d'agost, la música que sonava era uruguaiana, perquè aquell dia l'Espanyol va presentar el seu nou jugador, Cristian Estuani, l'uruguaixo.
1: Para mí es algo muy importante en mi carrera. Estoy muy, muy feliz de estar aquí en este equipo. Un equipo que lo tiene todo para crecer, que tiene una afición estupenda y que todo jugador, la verdad, que desearía vestir esta camiseta.
0: Estuani va jugar 3 temporades a l'Espanyol, on va marcar 29 gols, i el 2017 va fitxar pel Girona, el seu equip des de llavors, on s'ha convertit en l'etern capità. Els del suplement ens hi estarem fins les 12, us parlem des de la Diagonal 614, però vosaltres ens podeu escoltar des de Montevideo, des del Centre Comercial Esplau de Cornellà, o des de Montilivi, on li supliqueu a l'alcalde Lluc Salelles que construeixi un monument al capità, una Estuani.
2: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
3: Catalunya Ràdio. Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Capravo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
5: Comprant alt, diumenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
6: Que l'any serien 1, 2, 3...
5: Més de 2.400 euros.
6: Ja m'has descomptat!
5: Aquesta setmana el tomàquet de branca 1,09 € al quilo i la Burger Meat de vedella i porc a 3,49 € al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Oh, capità, el meu capità.
8: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
9: Ja no sé què em passa.
8: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
10: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
8: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
11: Això sona brillant.
8: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
13: Torna una llar més dolça amb els nostres preus imbatibles, com el del meló sencer de pell de gripau d'origen Espanya a un preu imbatible de 59 cèntims al quilo. Fins al 2 de setembre.
14: Despenjo l'interfono i veig 2 Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
15: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions. A la botiga web i app.
17: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
18: 67.125-67125 de la sèrie 98.
17: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prats sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
19: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
0: Tornen els draps bruts.
20: Jo crec que el pitjor, clar, que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
0: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
2: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
2: L'esport no fa vacances a l'estiu.
3: Tampoc a Catalunya Ràdio.
2: Cada dia a les 7, tot costa.
3: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
2: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. El suplement d'estiu. amb Marina Alaminos.
0: Són les 9:23 del matí.

0: I us ho explicàvem fa una estona, 18 famílies afectades per aquest esvoranc de l'L9 al Putxet a Barcelona no podran tornar a casa ara fins al gener del 2027. El govern ha atribuït aquest termini a les feines de consolidació del terreny que encara s'han de fer i que, a més, diuen, no depenen dels recursos que s'hi aboquin, sinó també doncs, de la quantitat de material que el terreny vagi acceptant. La Miren és una d'aquestes veïnes que fins al gener de l'any que ve no podrà tornar a casa seva i a aquesta hora la podem saludar al suplement d'estiu. Miren, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Marina.
0: I d'entrada, Miren, com estàs?
1: Bueno, els adjectius són molt grans, són molt llargs, és una llista llarga. Angoixada, trista, molt desubicada, també. Això també ho diré. Perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir doncs, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Entereu això, oi? Mm. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
0: No us esperàveu aquesta notícia?
1: Jo ja pensava que seria finals de novembre o així. Ja molt estirar allò que fa el cap una mica per protegir-te, no? Almenys jo ho faig, que dic, bueno, pensem Nadal. Llavors, doncs això és una miqueta més llarg. I gener a nosaltres no ens ho han dit, o sigui que me preparo per una cosa llarga, llarga. Un canvi de vida, sí? De fer un replantejament de com vivim, sí.
0: Miren, el teu pis exactament on és?
1: El meu pis és justament el que ha tingut el segon esvoranc. És a Rubinstein, cantonada amb Teodora de Madrid.
0: Per tant, es produeix fa unes setmanes aquest esvoranc. Des de llavors, sí. On heu estat vivint tot aquest temps?
1: Bueno, des de llavors i des del primer esvoranc que hem estat visquent, els primers dies no ens havien donat on dormir o l'alternativa que ens van donar no era prou bona. Tres dies buscant-nos la vida i després ens van proporcionar un hotel. I amb aquest hotel doncs hem anat canviant de vegades, per circumstàncies. Hem anat canviant amb un hotel. Evidentment són vacances, la gent t'acull, vine a casa, estar en un hotel quan no és buscat no és agradable, llavors doncs sí, hem fet diverses setmanes fora, aquí i allà, però estàs molt pendent de Barcelona, d'estar aquí, d'escoltar les rodes de premsa, per tant vacances, en el meu cas, poques, poquíssimes o curtes, més aviat. Sí.
0: Quanta gent sou a la família Miren?
1: En el meu cas som un. El que passa és que jo visc en una circumstància, tinc un pis molt gran, molt bonic i sóc una persona pues, que acull molt i constantment tinc gent a casa meva, molta gent que es queden a dormir, la meva germana ve de molt llarg tres cops a la setmana, es queda a dormir. Tinc una família fora amb la neta, tinc tres precioses netes que m'han nascut molt petitones i venien a casa sovint a quedar-se a dormir. Llavors, clar, d'unitat familiar sóc jo, però què passa? Doncs que un no viu així, un no viu exactament així, i això no s'ha contemplat. Amb això dels hotels no s'ha pogut contemplar.
0: Per tant, ens explicaves que aquestes últimes setmanes les has hagut de passar a un hotel. Ara que la notícia és aquesta, que us han dit que fins a principis d'any no podreu tornar a casa, quines són una mica les teves perspectives? T'hauràs de quedar als hotels fins al gener o ja veurem quan? Una mica com et planteges ara, després d'aquesta notícia, les setmanes que vindran?
1: Ja, clar. Des del 31 de juliol me sembla que era aquesta data, crec que era aquesta, ens van oferir un apartament, però no ha sortit un apartament amb, cinc característiques que demano, que estigui relativament a prop de casa, doncs que tingui dues habitacions, però una de cinc característiques, wifi, aire condicionat si havia de ser a l'agost, i una miqueta en condicions que hi hagués una mica de llum i tal, cinc característiques, i no m'han pogut trobar, el primer ha sigut al barri gòtic, i el barri gòtic, sincerament, ho trobo una miqueta difícil ficar-me a viure amb aquestes circumstàncies d'unes netes que venen a dormir i tal, no pel barri gòtic, sinó perquè a la meitat d'agost doncs, no era una cosa agradable. Llavors, ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament amb més possible, o sigui, que buscarien més àmpliament el tema d'apartaments. Barcelona també es calma una miqueta, m'imagino que la gran turista s'haurà mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
0: L'estiu, ens ho explicaves i s'entén perfectament que ha estat completament atípic. Ara que s'acaba l'agost, que s'acaben per tant les vacances, que d'alguna manera tothom comencem a tornar a la rutina, a la feina, et planteges poder fer una vida relativament normal?
1: Mira, és la batalla de cada dia. Com fer la meva vida més normal? Com poder, amb aquest hotel petitet, fer ioga? Com poder raspallar unes botes perquè m'he anat d'excursió constantment? Doncs aquesta n'és una altra, més seriosa, diguéssim, no? Perquè jo ajudo el meu fill amb les netes. Llavors, com poder tenir les netes en un puesto no que estigui bé, que pugui fer el sopanet a les nenes, no? Aquestes cosetes tan mones, doncs, que les àvies tenim per fer, són les que estic plantejant-me. Com arribar, no, a la feina, que encara treballo una miqueta, doncs com poder arribar a la feina, com... Exacte, sí, no? Com on són les botigues, no? En anir a comprar... En fi, no? Com serà la meva rutineta? I tant, i tant. És una cosa que no hem deixat de fer tots, eh? No hem deixat de fer cada dia, cada dia. És com una mena de, sense molt exagerar, no? Però com una mena de petita supervivència, eh? T'has de replantejar constantment les coses. Ai, quedem, sí, ui, però a casa no, saps? Ai, bueno, doncs amb aquest cafè constantment t'estàs... reinventant, no? Bueno, no diguem d'altra gent, no? Que té circumstàncies diferents a la meva, eh? Hi ha molts casos diferents.
0: Has pogut parlar aquestes últimes hores amb els altres veïns, amb aquesta notícia que arriba ahir al vespre? Com estan també la resta de veïns? Suposo que amb aquesta experiència també que ens expliques en el teu cas, però compartida amb molta altra gent que amb circumstàncies diferents però es troben en una situació similar. Com estan els veïns?
1: Jo no conec a ningú que no tingui angoixa. Tots tenim angoixa, sobretot, diria, aquells que hi visquem. Evidentment que l'altre, el que té un negoci i tal, n'han tingut angoixes, però de seguida les ajudes ja han arribat, han començat a arribar, a més problemes o menys, no? Però que vull dir que sí, que hi ha ajuda, que ajuden i tal, i que demanen i llavors se'ls dona i tal. Però la gent que hi visquem, i sobretot som aquests que estarem més temps, sense casa, que som els propietaris i que tal, és una doble angoixa i, bueno, és que s'ha de pensar que hi ha gent gran malalta, seriosament malalta, que és difícil d'ajudar, que no és fàcil. Gent amb nens que no acaben d'entendre tot, que primer és una aventura, però després és difícil estar constantment, no, calmant-los, animant-los a que prenguin una visió positiva. Hi ha gent que té mascotes, hi ha gossos, hi ha gats, hi ha peixos, hi ha tortugues. Hi ha gent que tenia plantes, jardí, una terrassa. Hi ha músics, gent que em diu és que no he pogut tornar a tocar música. Bueno, circumstàncies molt diferents. No conec a ningú que no estigui, tornant a la teva pregunta, que no estigui angoixat perquè aquestes coses se li estan troncant, no? Se li estan... canviant.
0: Miren, què els demaneu als veïns, a les administracions? Què necessiteu ara mateix?
1: Diuen dos paraules que diuen atenció personalitzada. Bueno, doncs que la descripció d'aquesta atenció personalitzada la portem nosaltres, no ells. Perquè fins ara no l'he vist gaire, entens? Jo no sé, són aquestes cinc característiques d'un apartament que m'agradaria trobar. Si em diuen, no, és que no ho trobem. Bueno, doncs molt bé, no ho trobem, no? Però aquesta atenció personalitzada em sembla que som nosaltres els que la definim, em sembla. Això és el que demano, sí?
0: Doncs és el relat de la Miren, una d'aquestes 18 famílies afectades per l'esvoranc de l'L9 que no podran tornar a casa com a mínim ara fins al gener del 2027. Miren, moltíssimes gràcies, abraçada ben forta i molts, molts ànims.
1: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu, que ens hi costa molt en aquestes reunions donar-la.
0: Passen 3 minuts de 9:45 del matí. Al suplement d'estiu fem una breu pausa i tornem de seguida amb més històries.
2: Catalunya Ràdio.
3: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
4: 250 grams de gambes cuites sense Lidl Plus t'estalvies un 20% i amb Lidl Plus un 40% i 400 grams de mozzarella ratllada t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
5: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
6: Escola rural.
5: Natació. Sabateria.
6: I... ràpid.
5: Us hi apunteu?
7: Noves excursions d'en Titó, en Jonsi i la Tar. Estrena dilluns al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
8: Ofertes límit al Corte Inglés. Pernil d'encevall ibèric, 50% raça ibèrica, 7 quilos, 149 euros. I de regal, pernil tallat a màquina i envasat al buit per valor de 30 euros. A més, oli d'oliva verge extra ojiblanca al nuestro, garrafa de 5 litres, el litre et surt a 3,99 euros. Són les ofertes límit, només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
9: Les tasques d'extinció van bé.
10: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
11: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
11: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
10: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
12: A 1861, un ric propietari...
13: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
11: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
13: Una hora d'història que us captivarà.
14: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
15: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les nou temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat. A Catalunya Ràdio.
11: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana, amb Marina Alaminos.
0: Passen 5 minuts de 2:15 de 10 del matí.

0: I a aquesta hora, el suplement d'estiu, volem descobrir una història i de retruc ens volem fer ressò d'un esport que està agafant molta volada. Segur que alguns de vosaltres n'heu sentit a parlar. El pickleball és una combinació de diversos esports de raqueta, tennis, pàdel, badminton... Doncs bé, parlant de pickleball, aquesta setmana és notícia perquè quatre catalans participaran al Mundial de Pickleball que es disputa al Vietnam entre el 30 d'agost, per tant, a partir de demà i el 6 de setembre. I una d'elles, la podem saludar aquesta hora al suplement, és l'Alícia Roca. Alícia, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I la pregunta que molta gent segurament ens estem fent exactament, Alícia, què és el pickleball?
1: Doncs el pickleball és un esport, com bé has dit, que últimament a Espanya, en aquests últims anys, està creixent molt fortament. És un esport de pala que combina doncs, el tennis, el pàdel, el ping-pong, el badminton. Es juga amb una pala que és més estreta i una mica més petita que una de pàdel. Per tant, és molt més lleugera, molt més manejable per tothom, per tots els nivells. I amb una pilota que és característica perquè és de plàstic i està buida per dins. Per tant, també és molt lleugera. I és un esport que combina tant cops de fons, de pista, com cops de volea, cops ràpids, cops precisos...
0: Alícia,
1: molt
0: entenc que tu, vaja, ets professional perquè disputaràs el Mundial, però entenc que professionalment tens alguna altra feina, és a dir, que la teva jornada laboral, que ens entenguem, no et pots guanyar la vida amb el pickleball?
1: Exacte, aquí desgraciadament a Espanya, com que és un esport que encara està sorgint, no tenim encara cap professional que estigui vivint aquí a Espanya d'això. Tant de bo en breus ho aconseguim, però de moment estem tots amb altres feines. En el meu cas, jo sóc enginyera i disfruto plenament de la meva feina com a enginyera, però és bastant complicat compaginar-ho amb l'esport del nivell, amb els entrenaments i amb tota la professionalitat que requereix un esport així.
0: Per tant, una enginyera que demà se'n va cap al Vietnam a disputar el Mundial de pickleball, eh?
1: Correcte, sí, sí.
0: Què t'han dit a la feina? Suposo que has hagut de demanar algun permís.
1: Bueno, en el meu cas he hagut de demanar la setmana de vacances, setmana i mitja de vacances, i disfrutar-la. Al final no són vacances, que això els esportistes també ho tenim assumit, que deixa de ser un hobby i passa a ser també una mica una feina, perquè comporta doncs, molt sacrifici darrere, però bueno, moltíssimes ganes.
0: Alícia, com descobreixes tu aquest món del pickleball? Com hi arribes?
1: Doncs en el meu cas, jo sóc tenista, des de ben petita tota la vida m'he dedicat al món del tennis, de competició, i quan vaig haver de decidir una mica si seguia amb els estudis, si seguia amb el tennis, vaig decidir seguir amb els estudis. Per tant, vaig aparcar una mica el món del tennis, però em faltava aquest esperit de competició, no? De seguir millorant amb el món de l'esport, he anat passant per diversos esports, vaig descobrir el tenis platja en el seu moment, i finalment un dia doncs, passant per un club vam veure unes pistes que em dic, què és això, no? I eren unes pistes de pickleball i des d'aleshores doncs, ho vaig descobrir, ho vaig provar, em va semblar curiós, no em va encantar de primeres, però després he de dir que és un esport que enganxa molt, que té una corba d'aprenentatge super senzilla i que tothom ho disfruta des del primer moment que entra a jugar.
0: Clar, entenc que una cosa per això és provar-lo, que t'agradi, que se't desperti aquest coquet, i l'altra és acabar participant en un mundial. Com has arribat fins al Vietnam a poder participar al mundial de pickleball?
1: Sí, doncs bueno, al final és una mica doncs, implicar-te, no? I veure que et vas apuntant a competicions, que estàs fent bons resultats, també et motiva a seguir entrenant més, a veure que, ostres, això no és només un hobby, no? Que puc implicar-me bé i que els resultats al final van de la mà després d'entrenar i de currar-se una mica, diguéssim. I sí, sí, llavors en aquest últim any aquí a Espanya també ha crescut bastant, i no només crescut, sinó que el nivell que hi havia ha augmentat força i s'ha generat un tour força professional que es diu Pickle Pro Tour aquest últim any i també ha vingut diversos jugadors d'arreu d'Europa aquí a Espanya perquè està havent un alt nivell i això ha facilitat una mica que ens professionalitzem una miqueta més.
0: Quan agafes l'avió cap al Vietnam, Alícia?
1: Doncs just demà, ja a la una ja toca anar cap allà. Ens espera un viatge força llarg, però segur que val la pena.
0: I quines són les expectatives amb el Mundial? Quin paper esperes poder-hi jugar?
1: Doncs actualment a Espanya no anem dels favorits, però sí que som caps de sèrie. Si no ho dic malament, crec que som caps de sèrie número 8. En el cas del pickleball hi ha un altíssim nivell al país dels Estats Units, que és on realment sí que hi ha jugadors que es poden dedicar a això i són professionals. Després també Mèxic té molt nivell. I el dubte és a veure una mica els països d'Àsia, que són països emergents, on hi ha moltíssima gent i on s'està augmentant moltíssim el nivell. I a veure Espanya en quina posició ens podem quedar, a veure si podem plantar-los cara i bueno, tenim moltíssimes ganes, la veritat, de demostrar el nivell que estem aconseguint aquí a Espanya.
0: Doncs Alícia Roca, demà cap al Vietnam i avui amb aquesta història que ens apropa amb aquest esport, el pickleball, que cada vegada ens sentim més a parlar. Alícia, moltíssima sort, que vagi molt i molt bé i que acompanyin els resultats.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Doncs és la història de l'Alícia, una enginyera catalana al Mundial de Pickleball al Vietnam i del Vietnam el suplement d'estiu cap a França.
2: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament.
3: La refineria de Yaroslava el processa uns 15 milions de tones de petroli.
4: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat.
5: Connexió exterior.

0: Falten 3 minuts per 3 quarts de 10 del matí. Aquesta hora al suplement obrim una finestra a l'exterior i avui anem fins a París. Allà hi tenim la Isabel Galí. Isabel, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb quines temperatures a París? Perquè vaja, la calor extrema ha estat notícia aquest estiu i vosaltres no n'heu estat l'excepció, ni molt menys, Isabel?
1: No, a veure, avui estem a 18 graus, o sigui...
0: No està malament.
1: No, un frescolinet que està bé, agradable, però, com deies, França, una mica va ser d'aquestes calorades d'aquest estiu a Europa, en va ser la precursora, perquè la primera canícula aquí va ser a finals de juny, i va ser horrorós. Sí, es van batre tots els rècords, no sé si us en recordeu, però les mitjanes nacionals, patades, les locals, unes nits tòrrites, terribles, 4 dies seguits a 30 graus a les 8 del matí. Molt difícil treballar amb aquestes circumstàncies, i el pitjor és que aquest país no està gens preparat per fer front a aquestes calorades. Era una època en què hi havia classes i hauríeu de veure pares comprant ventiladors per les aules dels fills perquè no s'hi podia estar, el govern comprant aparells de climatització portàtils pels hospitals perquè hi havia plantes sensibles que literalment no paraven de suar. I bueno, és cert que ha estat un estiu complicat. El govern diu que sí, que ha pres nota i que farà reformes per condicionar una mica el país, els espais públics, però ja es veurà, perquè ara de seguida comença la tardor i tothom se n'oblida.
0: Sí, no, i més que res, perquè aquesta calor ha arribat ja per quedar-se. Vull dir que el que passa és allò, que anem mirant rècords i diem 20 dies superant els 40 graus, un pic de temperatura a un determinat municipi, però això són rècords que sembla que any rere any anirem superant, per tant, que més val fer aquesta inversió perquè no ha estat una cosa puntual.
1: Sí, però la veritat és que aquest és un país que se n'oblida ràpid d'aquestes coses. A més, França està en un moment com una mica inestable políticament i és molt probable que d'aquí 3 dies el govern se n'oblidi d'aquestes canícules, d'aquestes calorades. A més, ja portem, per exemple, 3 dies de pluja aquí a París, ningú se n'en recorda ja de les calorades. Però crec que per primer cop els francesos celebren veure menys el sol, la veritat, perquè tot i que aquí els hiverns són durs i potser d'aquí un temps ja reclamaran la calor, però s'ha passat una calor tan insuportable, sobretot aquí a París o a les grans ciutats, vaja, que la gent agraeix una mica de fresquet.
0: Interessant també això que ens dius, que aquí la política, òbviament, hi juga un paper molt important, i a més França, en aquest moment d'inestabilitat, que ara també hi entrarem en aquest govern, que bé, sembla que té els dies comptats, però deixa'm començar demanant-te, Isabel, per una notícia d'aquesta mateixa setmana, un primer entrebanc amb el que comença el curs a Macron, perquè el constitucional francès, Isabel, ha tombat aquesta llei que prohibia l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys,
1: Sí, a més ho va fer allò a la meitat de l'estiu, el 14 d'agost, al mig de les vacances, va emetre aquest dictamen dient que la llei que s'havia aprovat uns dies abans doncs no era vàlida. Aquesta prohibició de les xarxes als menors de 15 anys, aquesta rentrée, aquesta tornada escolar, era, a més, un objectiu gairebé personal del president Macron. Era una promesa electoral del 2024, però havia de començar aquest 1 de setembre, dimarts, i no podrà ser. És una llei que l'Assemblea Nacional va aprovar el 21 de juliol, just abans de les vacances parlamentàries, però l'esquerra, sobretot els socialistes i els diputats insubmisos, ho van portar al Constitucional perquè consideràvem que era una llei discriminatòria. I la veritat és que estava fet una mica ràpid i corrents, aquest text, amb una mica la brotxa gorda, i no s'hi van posar els mitjans legals i tècnics per aplicar-la, i l'esquerra doncs va considerar que havia de ser portada al Consell Constitucional per veure si realment complia tots els requisits.
0: I que és una polèmica a l'ordre del dia a França, però no només a França, perquè també aquesta setmana això, Meta, que ha acordat pagar aquests 17.000 milions de dòlars per evitar el judici per l'addicció dels menors a les xarxes, vull dir que és un tema també que preocupa en general, però a França especialment candent i un país pioner també en aquest sentit.
1: Sí, i ara que parles d'això de Meta, és interessant perquè el Constitucional insisteix que, en fi, que la prohibició es fa perquè afecta totes les xarxes indistintament. No diu que la llei sigui dolenta en si, sinó que diu que efectivament les xarxes, sobretot les aplicacions dedicades als menors de 15 anys, tenen components negatius per a ells, però que el que no es pot fer és fer una prohibició sense adaptar-la una mica als riscos i a les funcionalitats de cada aplicació. I és aquesta generalització d'aquest tribunal, que en el fons el que fa és vetllar perquè la llei s'adapti a la Constitució, doncs el que diu que aquesta llei era inconstitucional. Mira, un exemple, i que té una mica a veure amb això de Meta que explicaves. Per exemple, no es pot tractar de la mateixa manera a l'aplicació Snapchat, no sé si sabeu quina és.
0: És, França... és aquella aplicació que... Vaja, que tampoc no... Totes són una mica el mateix, també
1: sí,
0: es publiquen fotos.
1: Sí, una groga així amb moltes... Es publiquen fotos i hi ha moltes recompenses, per exemple. I aquí a França es fa molt servir molt, moltíssim. I està molt pensada per atrapar els joves constantment amb aquestes recompenses, amb aquestes flames que s'envien uns als altres. I el constitucional que diu és que no es pot tractar igual a Snapchat, per exemple, que una altra aplicació, doncs, que simplement permeti comunicar-se entre els joves, o que no suposi cap risc ni per la salut ni per la seguretat dels menors. I això és el que diu, i per tant ha demanat al govern que rectifiqui una mica aquest text legislatiu.
0: Isabel, tu diries que França és un país especialment addicte al mòbil? No penso només en joves, també adults. Diries que França hi ha certa tendència a estar constantment amb el mòbil a la mà o quan passeges pel carrer, als entorns laborals? És un país addicte al mòbil?
1: Jo crec que és una mica com a tot arreu, eh? Jo que agafo molt el metro sí que veig molta gent enganxada a les xarxes, però diria que això passa una mica a tot el món. També veig molta gent amb llibres llegint, llibres aquests petits, llibres de poche, de butxaca. Per tant, no diria que especialment o que més que altres, però sí que aquí és un tema que preocupa, perquè hi va haver una sèrie de casos fa 2 anys, sobretot, quan feia poc havíem arribat aquí, casos de crims entre joves relacionats amb xarxes socials, o 2 suïcidis de joves per assetjament en línia. Quan dic joves, vull dir menors, I el govern es va veure molt pressionat, doncs, tant per les famílies com per l'opinió pública, i a fer alguna cosa. I s'ha tardat 2 anys a posar una mica el motor amb aquesta llei. Quan es va fer una mica ràpid i corrent, i tot i que Macron ho ha convertit en una promesa, doncs no se n'ha sortit. Però bé, això és una porta que tot just s'acaba d'obrir, perquè també Espanya s'hi ha pronunciat i altres països de la Unió Europea han dit que també volen seguir aquest camí, i crec que tard o d'hora, un cop s'hagi aconseguit regular bé i escriure bé, perquè és molt complexa tota aquesta llei i què es prohibeix i què no es prohibeix, doncs això acabarà passant un moment o altre.
0: I que hi ha un altre element interessant que el Constitucional posa damunt la taula, que és tot el tema relacionat amb la llibertat d'expressió dels joves, que també és un tema que mereix matisos, Isabel?
1: Sí. Sí, sí, a més és un tema interessant, i nosaltres hem parlat, ahir vaig anar a fer una entrevista amb una associació que es diu e-enfants, que és una associació que fa d'intermediari amb les tecnològiques, amb les GAFAM. Quan, per exemple, hi ha continguts en xarxa que vulneren els drets dels menors, doncs ells són els encarregats de demanar en aquestes plataformes que els retirin. I ells són conscients que les xarxes a vegades tenen una funció positiva en els joves, i em van posar els casos, per exemple, de menors que viuen en pobles aïllats, o de menors que potser estan definint la seva sexualitat i que potser en el seu entorn no se senten còmodes per expressar-ho, i necessiten una mica les xarxes, doncs, per alliberar-se, per veure què se'n parla, no?, del món. I el que ve a dir aquesta associació és que no es pot legislar, o que no s'hauria de legislar, sense preguntar una mica als adolescents, als menors de 15, per què fan servir les xarxes, què és el que consideren bo de les xarxes, i què és el que ells mateixos se n'adonen, que a vegades doncs són addictes, perquè és evident, moltes aplicacions enganxen, moltes no vetllen pels drets dels menors, no retiren els vídeos, doncs, compromesos amb la rapidesa que se'ls reclama... I des d'aquesta associació, i evidentment aquest és l'argument del govern, doncs s'està d'acord amb regular aquest nivell d'addicció i delimitar el negoci basat en l'addicció de les xarxes. Però alhora, doncs demanen que si s'ha de prohibir ara, no? Si s'ha de fer una mica taula rasa a partir dels menors de 15, doncs que també s'ha de formar els joves amb l'ús de les xarxes, perquè al final tard o d'hora s'incorporaran i el que és necessari és que tothom sàpiga fer un ús racional i que no sigui dolent per ell mateix, no? Pels joves d'aquestes aplicacions.
0: Per tant, aquest 1 de setembre, és a dir, dimarts vinent, que havia d'entrar en vigor aquesta llei, que finalment no hi entrarà, entrebanc per Macron, quin és ara el següent pas en aquest sentit?
1: Una mica el que Constitucional ha dit és que, doncs, que s'ha de redactar una altra versió de la llei, que sigui sòlida jurídicament. Sobretot hi ha dues qüestions que cavallen i que estan com havien estat mal resoltes. Una és la dificultat de demostrar que ets menor, no? Que ets menor d'edat, perquè quan ets major d'edat és molt fàcil, tens el DNI i ja està, però quan ets menor pots no tenir-ne de DNI o fins i tot pots mentir. I aquest ara és el problema principal, la verificació de l'edat. L'altre és que la Unió Europea vol que les normes siguin similars a tots els països de la Unió i està una mica treballant amb una reglamentació europea que posi la responsabilitat en les plataformes i no en els usuaris, no? O sigui, que siguin elles les que demostrin que el disseny de l'aplicació, doncs, no està destinat a crear addicció o a fer mal, no? Per exemple, es demana, és una cosa que s'està treballant, que les aplicacions on els joves hi puguin tenir accés, doncs, posin fi a l'escrolling, no? Aquest visionat sense fi de vídeos.
0: Allò que comences i no en surts, perquè està dissenyat, a més, l'algoritme per anar-te ensenyant d'alguna manera vídeos que t'interessen i vas fent i al cap d'una hora continues allà, eh?
1: Exacte. Si ens costa a nosaltres els adults, doncs imaginem-nos com els hi costa als menors de 15, que tot just s'acaben d'incorporar amb tenir el mòbil i els hi fa molta il·lusió i, bueno, s'hi poden passar hores i hores. Doncs això és el que es demana des de la Unió Europea, acabar amb aquest fi d'addicció d'estar permanentment, perquè evidentment això dona diners a les aplicacions. I hi ha una altra cosa que és que també a vegades, sobretot per exemple Snapchat específicament té aquest problema, que és que t'envia constantment notificacions que són intrusives, no? Per tant, tota aquesta regulació acabarà arribant, perquè la Unió Europea ja està treballant i França volia ser el primer país a posar-hi el peu i ser el primer país a prohibir les xarxes als menors de 15 i no podrà ser.
0: Sí, però en tot cas també una França immersa en la campanya preelectoral, per tant, que al govern d'alguna manera li interessa que aquesta llei tiri endavant perquè el futur és incert i el context polític també no és precisament estable.
1: No, la veritat és que França viu el seu... Bueno, Macron li queden 8 mesos, això ho hem de tenir clar, i el govern de Sebastián Lecornu, doncs, com deies a l'inici, té els dies comptats, perquè les presidencials són finals d'abril, principis de maig, després de les presidencials hi haurà legislatives, previsiblement a l'estiu, i clar, Macron voldria aprovar aquesta llei abans d'acabar el mandat, però serà realment difícil perquè hi ha d'haver-hi consens entre els diferents partits. Això ja es veurà si s'aconsegueix, jo ho veig sincerament difícil, i a més perquè ara el govern el que ha de fer és sobretot dedicar esforços a intentar pactar uns pressupostos, que cada any és complicadíssim fer-los aprovar. Necessita que tots els partits, o almenys aconseguir una majoria a l'Assemblea Nacional. Això enmig d'una campanya, precampanya, vaja, perquè encara no estem en campanya, però estem en precampanya electoral, on tots els partits es dedicaran a tirar-se les culpes de tot el que funciona a França.
0: És a dir, es respira aquest ambient de precampanya tens, ja, d'alguna manera.
1: Totalment, sí. Estem ja en precampanya. Tens encara no, perquè encara s'han de definir
0: crispat
1: moltes coses. Bueno, tampoc diria crispat. O sigui, hi ha molt d'interès a saber qui es presenta i qui no, i cada setmana, cada 15 dies hi ha enquestes i unes enquestes que no paren de dir que guanyarà l'extrema dreta, malgrat que Marine Le Pen va ser condemnada per segon cop per malversació de fons de la Unió Europea, etc. No hi ha tensió encara, perquè les enquestes són tan contundents que en fi, els altres candidats amb prou feines tenen feina diguem, per posicionar-se, però sí que ja es respira aquesta precampanya, ja es respira. Encara no ha començat el curs polític, sobretot legislatiu, però sí, ja se n'està parlant, evidentment, de la precampanya.
0: I caldrà veure si també Marine Le Pen, aquesta diferència que li auguren les enquestes, es manté en aquests propers mesos, eh?
1: Sí, ja es veurà, perquè de moment la manté. La manté, tot i que, insisteixo, es va saber el 7 de juliol es va saber que ella es podria presentar en aquestes presidencials. És claríssim un posicionament, el de l'extrema dreta, que el que ve a dir és que hi ha una gran important, part important dels francesos que estan enfadats amb el govern, estan enfadats amb Macron, que és un vot de càstig en molts sentits, però el problema que hi ha és que la resta de partits, excepte l'esquerra alternativa de Jean-Luc Mélenchon, diguem l'esquerra més a l'esquerra, la resta encara no acaben de definir ni programa ni candidats. O sigui, encara no hi ha candidats oficials. Per exemple, dins del centre n'hi ha tres o quatre. L'esquerra, diguem, més centrista també, la socialdemocràcia, també han de fer primàries encara, les faran a l'octubre. Per tant, hi ha molts candidats que no ho acaben de ser. Programes que comencen just a perfilar-se. Dijous hi va haver-hi, per exemple, un primer debat organitzat per la patronal, parlant d'economia, però en fi, insisteixo, les enquestes són tossudes, dient que l'extrema dreta guanyarà almenys en primera volta, i tothom el que està fent és càbales a veure què pot passar en una segona, si hi haurà doncs aquest famós vot contra l'extrema dreta, com hi ha hagut en altres eleccions, o si en aquesta ocasió això no passarà, no?
0: Doncs interessant, eh? Aquesta arrencada de curs a França, que com sempre amb la Isabel Galí ens aproparà des de París. Isabel, has fet vacances, entenc ja, eh?
1: He fet vacances, sí, ja les he fet totes.
0: I París, a l'estiu, què tal de turistes? Perquè aquí al centre de Barcelona això de moure'ns ens costa encara, i a París deveu estar una mica... Com ho portes tu, això?
1: Bueno, no, jo porto bé. Jo, comparat amb Barcelona, jo crec que París és una ciutat com molt més àmplia i els turistes es reparteixen. A veure, jo treballo davant de la Torre Eiffel i, evidentment, allà sempre hi ha turistes, però és que, com que n'hi ha tot l'any, ja no... Ja hi són, formen part del paisatge. No, no
0: amb vistes a la Torre Eiffel, eh? La redacció.
1: Bueno, sí, és una petita delegació que TV3 subloga amb una altra productora i allà estem, amb vistes a la Torre Eiffel i al
0: Sena. Quin privilegi, quin luxe. Isabel Galí, des de París, una abraçada ben forta, estarem pendents.
1: Una abraçada.

0: Bon dia i bona hora, són les 10 del matí. Els veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, que no podran tornar a casa fins l'any que ve, estan indignats i també angoixats. Fa mesos que viuen en hotels i reclamen a l'Ajuntament que els reubiqui en pisos pròxims als seus habitatges. L'aigua i el fang estan dificultant les tasques de rescat dels desapareguts després que la riuada massiva de dimecres, que ja ha deixat almenys 633 morts i gairebé 2.500 desapareguts a la zona del Nepal i del Tibet, i la tarda es va localitzar en vida un dels tres espanyols desapareguts, però no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni tampoc el seu estat de salut. El Ministeri d'Exteriors espanyol no ho ha confirmat. Es manté la tensió a Ceuta quan ja fa gairebé un mes de l'arribada massiva de migrants. A les últimes hores, centenars de persones s'han tornat a manifestar contra la situació migratòria a la ciutat autònoma, aquest cop de forma pacífica. En l'àmbit diplomàtic, Itàlia estudia allargar almenys un altre mes els controls fronterers dels viatgers que arribin d'Espanya. Donald Trump anuncia un acord amb Venezuela per controlar una cinquena part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils, un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes. Caracas ha confirmat el pacte amb Washington, que s'ha anunciat per sorpresa i que els dos socis han qualificat d'històric. Mentrestant, Islàndia vota en referèndum si reprèn o no les negociacions per adherir-se a la Unió Europea. Al centre del debat hi ha el control dels recursos pesquers, el cost de la vida i les amenaces de Trump de quedar-se amb Groenlàndia. Els sondejos apunten a una victòria molt ajustada del brot pro-europeu. El govern espanyol ha arxivat l'expedient contra Olaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat. El Ministeri per la Transició Ecològica s'ha comprovat que la companyia ha abonat els pagaments que devia als proveïdors i, per tant, no s'hi ha trobat cap irregularitat. I el gran èxit de Spider-Man als cinemes impulsa la venda dels còmics d'aquest superheroi. La pel·lícula ha arrasat a les sales amb més de 2.200 milions de dòlars de facturació a nivell mundial, i a casa nostra ja és la més vista aquest any, gairebé un mes després de la seva estrena. Dels esports, l'Espanyol visita aquesta tarda la Reial Societat Anoeta sense el nouvingut Brian Zaragoza. El Barça, mentrestant, s'entrena aquest matí per preparar el partit de dilluns contra el Rayo al Camp Nou. Avui també juga l'Atlètic de Madrid. Els matalassers visiten el Sevilla sense Julián Álvarez. El davanter argentí i es va exercitar en solitari després de 3 dies absent als entrenaments del club matalasser. I avui comença la Lliga Femenina de Futbol. Ho fa amb 3 equips catalans. L'Espanyol s'estrena aquesta tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women juguen demà contra el Tenerife i l'Atlètic Club, respectivament. I aquest matí també es disputa al Canyís la classificació del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Els entrenaments d'ahir, els germans Àlex i Marc Márquez van aconseguir el segon i el tercer millor temps, darrere l'italià Marco Bezzecchi. I del temps, cap de setmana, l'últim ja del mes d'agost, de total estabilitat atmosfèrica. Avui el dia serà assolellat, els pocs núvols que apareguin a la tarda seran inofensius. Després d'una matinada ben fresca, al migdia ja farà calor, però serà continguda i les màximes més altes del dia rondaran els 33 graus.
1: Trescat Info.
0: Què tal? Passen 4 minuts i mig de les 10 del matí. Us acompanya aquesta hora Maria Guixà.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Indignació i angoixa dels veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro de Barcelona, que no podran tornar a casa fins a principis de l'any que ve. Una d'elles és la Miren, que ha explicat com se sent en una entrevista al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
2: Angoixada, trista, molt, molt desubicada, també. Perquè aquesta notícia, doncs, és una notícia en la que has de tenir, doncs, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
0: Confien en la promesa que l'Ajuntament els hi trobi apartaments en condicions i puguin deixar els hotels on estan reubicats.
2: Ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament. Bueno, Barcelona també es calma una miqueta. M'imagino que la gran turista s'haurà mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, bueno, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
0: En canvi, qui sí que podrà ja recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial també del barri del Putxet. De l'àmbit internacional, el Nepal calcula que la reconstrucció de la zona afectada per la riuada massiva de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars, ho ha avançat el ministre de Finances nepalès a l'agència Reuters. Mentrestant, la xifra de víctimes mortals ja s'eleva a 633 i també hi ha gairebé 2.500 persones que continuen desaparegudes. Ahir la tarda es va localitzar en vida un dels tres espanyols desapareguts, però de moment no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. Els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge per trobar els desapareguts davant la inquietud creixent de les persones que esperen notícies dels seus familiars.
3: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: Una catàstrofe que ja la Creu Roja calcula que almenys ha deixat 93.000 persones afectades amb necessitats urgents. Ho detalla 3CatInfo, Nacho Puig, és president i fundador de l'ONG Badur Social Project.
4: En un primer moment, el més necessari

0: causa més probable. El responsable de canvi climàtic de l'entitat, Pedro Zorrilla, avisa que cal preparar-se globalment.
1: En España se traduce en el agravamiento de sequías, tormentas o los incendios como los de este verano. Mientras, en el Himalaya esto se traduce en un incremento disparado del riesgo de inundaciones devastadoras como esta. Las señales que nos da el planeta son demoledoras y no admiten esperas.
0: Greenpeace també demana preparar-se millor davant d'aquests fenòmens i accelerar l'abandonament dels combustibles fòssils. Mentrestant, Ceuta intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. En l'última jornada, centenars de persones s'han manifestat de forma pacífica davant de la delegació del govern per la situació que travessa la ciutat autònoma.
2: Ya estamos hartos, que estamos abandonados. Es que llevamos un mes sin poder salir a la calle, ocupando nuestras playas. Han construido chozas dentro de las playas y barberías, venden tabaco, droga, actividades ilegales. Y es que no puede ser.
0: Després dels últims aldarulls, ahir la Creu Roja va repartir menjar als migrants custodiats per la policia. En l'àmbit polític, Espanya ha demanat per carta a la Unió Europea el suport de Frontex per identificar els estrangers que continuen a Ceuta. Un mes després d'aquesta entrada massiva, el govern espanyol ha demanat ajuda a la Policia Europea de Fronteres per classificar els nouvinguts i decidir si els repatria o bé tramita les seves peticions d'asil. Mentrestant, Itàlia estudia prorrogar almenys un altre mes els controls fronterers dels passatgers que arriben en avió i en vaixell des d'Espanya. La suspensió temporal, recordem, de l'espai Schengen entre Itàlia i Espanya, que permet aquesta lliure circulació de ciutadans europeus, va entrar en vigor l'1 d'agost arran de la crisi migratòria de Ceuta. Ara, però, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es disposa a allargar la moratòria encara un altre mes.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: D'aquí poc més de 5 minuts serà en punt 11:15 del matí. Seguim també de l'òrbita internacional destacant-vos que el president nord-americà Donald Trump ha anunciat un acord per controlar una cinquena part del sector petrolier de Veneçuela, el país amb més reserves de cru del món. El pacte preveu que els Estats Units es quedin amb 65.000 milions de barrils, una xifra que duplica amb escreix les reserves nord-americanes. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat l'acord que Trump ha anunciat per sorpresa a les xarxes. Els dos socis qualifiquen el pacte d'històric, i per ara no han transcendit les condicions concretes d'aquest acord ni tampoc com es pot desenvolupar. Però l'anunci dona oxigen a Trump, que a dos mesos de les eleccions de mig mandat intenta frenar l'increment de preu del combustible a causa de la guerra amb l'Iran. I també Islàndia celebra avui un referèndum per decidir si reprèn o no les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan aturades des del 2013 per decisió d'un govern anterior euroescèptic, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat als ciutadans si cal o no reiniciar-les. Al centre del debat, els drets de pesca, l'alt cost de la vida i també les amenaces de Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. El resultat del referèndum és incert perquè les enquestes apunten a una victòria ajustada del vot proeuropeu. Ens ho explica tot plegat el Jordi Baró.
4: Islàndia dividida sobre si reactiva l'adhesió a la Unió Europea.
5: Per què voldríem entrar a la Unió Europea? En què ens beneficiaria si ja ho tenim bé?
6: Crec que és més segur formar part d'una família més gran.
4: Els islandesos no voten avui sobre l'adhesió, només sobre si reprenen les converses amb Brussel·les, interrompudes el 2013 i que haurien de determinar les condicions amb què l'illa de 400.000 habitants es podria unir a la Unió Europea. La primera ministra socialdemòcrata, Kristun Frostadottir, veu una oportunitat en el referèndum que es fa enmig de les amenaces repetides de Trump d'annexionar Groenlàndia, país veí, cosa que ha obert dubtes entre els ciutadans sobre la defensa a Islàndia, que no té exèrcit, és membre de l'OTAN i té un acord bilateral firmat amb Washington.
5: Ha fet reflexionar la gent. No diria que és un factor determinant en el sentit que la gent assumeixi que això tindrà un efecte directe en la nostra seguretat. Però sí que ha fet pensar en com actuen les grans potències i per a nosaltres és un toc d'atenció.
4: Malgrat la derivada geopolítica, el debat sobre el referèndum a Islàndia ha girat sobretot al voltant de qüestions domèstiques. El gran tema és la pesca, motor econòmic i de la identitat de l'illa, juntament amb el turisme. Una part de la població veu risc de perdre drets sobre el sector amb una entrada a la Unió Europea. Eirik Urbergman, professor de Ciència Política a la Universitat de Bifrost.
7: Islàndia viu bàsicament de la pesca. És la base de la nostra economia. Cap govern no podria presentar mai un tractat d'adhesió que no garantís als islandesos el control total de la seva zona de pesca.
4: L'altre gran debat a Islàndia, l'alt cost de la vida i la inflació i les perspectives d'entrar l'euro com un factor d'estabilitat. Islàndia és una democràcia pròspera i Brussel·les ha donat pistes que estaria

0: estaria disposada a arribar a compromisos per pactar l'entrada a la Unió Europea, cosa que reforçaria la seva presència a la regió estratègica de l'Àrtic.
1: Més qüestions. La inflació a Espanya s'ha disparat aquest mes fins al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023. L'augment del preu del gas per les tensions a l'estret d'Hormuz n'és una de les principals causes. És un increment que també té efectes sobre el preu de la llum, és a dir, la calor ha fet augmentar la demanda d'electricitat al vespre just quan cau la producció solar i cal recórrer a altres tecnologies, com els cicles combinats, que encareixen el preu final de l'electricitat. També als Estats Units la inflació va en augment. El president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warren, adverteix que, si no es desaccelera, caldrà actuar per contenir-la. Una posició contrària a Trump, que pressiona per abaixar els tipus d'interès. Sentim Gorsh.
2: No hi ha d'haver cap malentès. L'objectiu d'estabilitat de preus de la Fed, del 2%, mesurat a través de l'índex de preus de les despeses de consum personal, és un objectiu ferm i fix. L'estabilitat de preus no s'aconsegueix sola, ni la inflació tendeix necessàriament a tornar al seu nivell anterior. És responsabilitat de la Fed garantir uns preus estables, sense excuses. No excuses.
1: I el govern espanyol ha arxivat l'expedient contra Olaluz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar l'electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a d'altres companyies. Per tant, el Ministeri per la Transició Ecològica havia encarregat al juliol un procés administratiu per exigir-li el permís per comercialitzar energia elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Olaluz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i finalment el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat i, per tant, no s'hi ha trobat cap irregularitat. És una companyia, recordem, Olaluz, fundada el 2010, que gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per produir, emmagatzemar, gestionar i compartir electricitat renovable a través de les xarxes de proximitat. I abans de l'àrea de servei, també us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat avui el Parc Solar del Carràs, el Segrià, el més gran que hi ha a Catalunya ara mateix. Salvador Illa ha destacat el consens al territori que ha permès tirar endavant la instal·lació i la importància per deixar de dependre de les energies fòssils, com per exemple el petroli o el gas.
3: Si tenim clar cap on volem anar, si ens asseiem i ens reunem, si discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança. Confiança que és necessària per tenir determinació cap a un temps de...
1: Un cop el parc estigui en ple rendiment, permetrà multiplicar per dos l'energia fotovoltaica que no és d'autoconsum de Catalunya. En punt, 11:15 del matí, a 3cat Info, Primària de Servei d'entrada, per fer un cop d'ull al trànsit amb la Carmina Malagarriga. Carmina, bon dia.
4: Bon dia, Maria. Poques incidències a aquesta hora a la xarxa viària. Destaquem que hi ha retencions a l'AP7 a Montornès del Vallès en sentit nord i també a la C32 a Tordera, per a enllaçar amb la G600. I a banda d'això, parlem de trens. A les línies R13 i R14, els trens circulen amb retards de gairebé mitja hora per una incidència per robatori de cable entre Puigverd de Lleida i Juneda. Doncs això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Fins ara.
4: Fins ara.
5: El temps.
1: La crònica és del Néstor Gómez.
6: L'últim cap de setmana del mes d'agost ben capçada per l'estabilitat atmosfèrica arreu del país. Un cap de setmana, tant dissabte com diumenge, de sol, de cap a cap, i això sí, amb unes temperatures que avui ja hem notat, si sortim al carrer, que les temperatures són força més fresques, per no dir fredes, en alguns punts, sobretot del Pirineu. Temperatures mínimes que han baixat fins als 6 graus a Prades, a la Seu d'Urgell fins als 9, i una de les més altes a Badalona, amb 23 graus de temperatura mínima. Unes temperatures que en lloc del país hem tingut nit tòrrida i bàsicament la costa central s'ha mantingut amb nit tropical. Tot l'interior amb temperatures clarament inferiors és el cas, per exemple, de Lleida, que s'ha llevat aquest matí amb només 13 graus. Situació del temps tranquil·la avui amb aquest domini del sol i amb unes temperatures que avui les màximes de cara al migdia tendiran a remuntar una miqueta. Màximes de 32 graus cap a les comarques de Girona i Catalunya Central i les més altes es concentraran cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre amb màximes que rondaran la xifra dels 32-33 graus, unes màximes normals d'aquesta època de finals del mes d'agost. De cara a demà sí que pujaran una miqueta més i s'esperen valors que puguin arribar fins als 35 graus a Ponent.
1: Per cert que 58 municipis de Catalunya, 12 comarques, tenen activat avui el nivell 3 al Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. Per tant, els agents rurals demanen extremar encara les precaucions, sobretot a la Catalunya central, és a dir, a l'Anoia, el Bages, la Conca de Barberà, la Segarra, el Solsonès i l'Urgell, així com també a Ponent, especialment el Segrià, la Noguera i les Garrigues, i les Terres de l'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. Per cert que aquest estiu, segons dades dels agents rurals, hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció de cereal i habitualment provocats per maquinàries recol·lectores. I també parlant d'incendis, al País Valencià, mitjans aeris i terrestres dels bombers continuaran treballant per extingir del tot l'incendi del Saler, que ha cremat 36 hectàrees al Parc Natural de l'Albufera. Seguiran tancades de moment les platges, també el Parc Natural, i ara s'investiguen les causes del foc, però les autoritats treballen amb la hipòtesi que va ser un foc intencionat. També un excursionista va morir ahir després de precipitar-se per un pendent a la vall d'Avui, a l'Alta Ribagorça. És una víctima de 26 anys i que precisament feia una ruta excursionista amb un altre company. Des de Lleida ens ho explica la Júlia Albacar.
7: Els fets han passat al voltant de les 12 del migdia d'este divendres, quan el jove ha caigut per un pendent a la zona de l'Estany Gemena de Dalt, mentre feia una ruta des de Caldes d'Avui fins al Besiberri Sud. L'excursionista, de 26 anys, s'ha precipitat fins a una zona de difícil accés. El seu company ha alertat llavors els serveis d'emergència en veure que no contestava i poc després s'hi ha desplaçat un helicòpter d'emergència. Uns minuts més tard s'ha localitzat el cos sense vida del jove i l'acompanyant ha estat traslladat al Pont de Suert on ha rebut atenció psicològica.
1: Més coses, el Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Des de Perpinyà, a la Cròniques de la Laura Bertran.
8: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, a la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
9: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu Oriental. No hem dit el que podria portar aquest canvi de nom en molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Català, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
8: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
1: I el gran èxit de Spider-Man als cinemes ha impulsat la venda dels còmics del superheroi. Ens ho detalla tot plegat la Valèria Obereda.
10: Hi, my name is Peter Parker.
11: La pel·lícula ha arrasat als cinemes amb més de 2.200 milions de dòlars de facturació a nivell mundial i a Catalunya s'ha convertit en la pel·lícula més vista als cinemes del país i ronda ara per ara els 900.000 espectadors. Això ha despertat l'interès per l'univers de l'Home Aranya. Gonçal Masó, d'Antifaz Còmic, el considera el personatge més famós de Marvel.
12: La veritat és que ha tingut incidència amb la venda dels còmics, no només amb la venda dels còmics, sinó la venda del merchandising del personatge. Fer un personatge més terrenal, un personatge amb problemes humans, pues enganxa molt més amb el públic de sempre d'ell, perquè sempre ha sigut un personatge molt transversal, Spider-Man. Estimat pels nanos i pels grans, que han sigut nanos també.
11: Xavi Domènech, propietari d'Antifaz Còmic, reconeix el mèrit de la pel·lícula, però també valora el personatge.
13: Spider-Man sempre té grans seguidors i és un dels personatges que mai deixa de vendre's. Però quan tothom està amb aquesta pel·lícula, és la millor, que ara sí, per fi és el meu Spider-Man, era molt fàcil que això es passés al TVO, però a més és que és un gran moment pels còmics de Spider-Man.
11: Domènech, però, es confessa fan absolut de l'Home Aranya.
13: Sempre ha sigut Spider-Man i els Mutantes i Patrulla X. Vengadores també, bé, en veritat, tot l'univers Marvel.
14: Soy más de Marvel que DC, però no se lo digas a nadie.
13: M'ha sortit, a més, amb veu de Batman a fònic.
11: I des de Continuarà Còmics, Sergi Salguero afina quin és el període que més interessa ara de Spider-Man, el que dibuixa J. Michael Straczynski.
15: Principalment realment l'etapa d'Straczynski dels 2000 té com alguna similitud amb la història que està sortint ara al cinema. I agafen referències d'allà, del personatge, i bueno, crec que aquest període seria com del que més s'està venent últimament.
11: També triomfen els encreuaments entre Spider-Man i Superman, que l'editorial Panini ha tret al mercat els últims mesos.
1: I també de la cultura us destaquem que el grup valencià La Fúmiga ha anunciat un tercer concert d'acomiad al Sant Jordi Club de Barcelona el dia 18 d'octubre.
16: Què estarà pensant? Encara se'n recordarà d'aquella nit sense dormir, a punt de caure en l'oblit.
17: T'he buscat en cada festa, en cada plaça, en cada orquestra, en totes les matinades, esprement...
1: Aquesta nova actuació de La Fúmiga serà en horari matinal, en aquest cas per facilitar que hi puguin anar famílies i públic d'arreu del país. El concert del dia 18 s'afegeix a les dues nits ja anunciades pel 16 i pel 17 d'octubre, que van exaurir de seguida entrades en només una hora, igual que va passar amb els dos concerts al Roig Arena de València el 30 i el 31 d'octubre. En total, La Fúmiga va vendre amb temps rècords les 46.000 entrades disponibles pels quatre concerts. Les entrades de la nova actuació estaran disponibles demà a partir de les 12 del migdia. El grup va iniciar el seu camí el 2012 al Zira amb l'objectiu de portar l'esperit festiu de les xarangues valencianes als escenaris. L'etapa final del grup coincideix amb la publicació del seu LP Tot s'acaba, que recull grans èxits, remescles i temes inèdits.

0: i van pirar a volar.
1: Esports. 6 minuts i en punt, 2:15 del matí, 6 minuts que dediquem a l'actualitat esportiva amb el Roger Arnau. Què tal, Roger? Bon dia.
2: Bon dia. Aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de la Lliga. El Barça juga dilluns i avui ho fa l'Espanyol. L'equip blanquivau visita aquesta tarda a les 7 al camp de la Reial Societat en el seu primer partit de la temporada lluny del RCD Stadium. Tot i el mal moment de la Reial, que encara no ha puntuat, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol tocar de peus a terra i frena qualsevol tipus d'eufòria.
3: Sí, claro, montaremos un circo
4: y... Diversió per
3: el Cirque du Soleil de l'Espanyol, no? Montarem-ho? La diversió, és guanyar. Aquí la diversió no existeix d'una altra manera. És guanyar, és competir bé, i competir bé i jugar bé.
2: Qui encara no podrà debutar amb la samarreta de l'Espanyol serà Brian Zaragoza. L'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar i està descartat per jugar aquesta primera jornada noeta. El Real Societat Espanyol, a partir de les 7, en directe, com sempre, a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
2: També juga avui l'Atlètic de Madrid. Ho farà 9:45 del vespre al camp del Sevilla i sense Julián Álvarez. El davanter argentí va estar absent per tercer dia consecutiu als entrenaments de grup de l'equip matalasser. Això sí, ahir Julián va exercitar-se en solitari després de fer-ho que ho fes tota la plantilla. De la situació del jugador pretès pel Barça n'ha tornat a parlar el seu tècnic, Diego Simeone, una vegada més sense sortir del guió.
5: Sigo en la misma posición, esperando... desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros.
2: Avui a primera també es disputa el Llevant Betis a les 5, mentre que de moment la tercera jornada ens ha deixat dos resultats, a la vez un Villarreal 0 i Racing de Santander 3, ells 2. El davanter debutant Yacir Zaviri, per cert, va fer els 3 gols de l'equip càntabre en només 25 minuts. I el Barça, ho dèiem abans, jugarà dilluns contra el Rayo al Camp Nou. L'equip blaugrana tornarà a entrenar-se aquest matí per preparar el partit contra el conjunt madrileny. Ahir, recordem-ho, la principal novetat a l'entrenament va ser el porter croat Dominik Livaković, que va exercitar-se per primera vegada sota les ordres de Hansi Flick. I avui comença la Lliga Femenina, que aquesta temporada compta un altre cop amb 3 conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves són les que debuten avui, ho fan avui mateix a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona ho fan demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes a la tarda rebran el Tenerife. Mentrestant, a la segona divisió masculina, els 2 conjunts catalans de la categoria disputen avui el seu partit de la tercera jornada. Busquen, en tots dos casos, el primer triomf. El Girona, amb un sol punt, rebrà les Palmes a Montilivi a 9:45. Ho farà sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, assegura que veu la plantilla més mentalitzada.
6: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
2: El Sabadell, d'altra banda, s'estrena la nova Creu Alta contra l'Almeria després de 2 empats a domicili. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, demana suport i comprensió a l'afició.
7: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
2: Deixem el futbol i obrim ara el bloc poliesportiu. Comencem amb motor. Aquest matí es disputa la classificació del Gran Premi de l'Aragó de la MotoGP. A la jornada d'entrenaments d'ahir, el més ràpid va ser l'italià Marco Bezzecchi amb Aprilia, mentre que els germans Àlex i Marc Márquez van fer el segon i el tercer millor temps. El gran dels Márquez considera que els precedents favorables al canyís compten més aviat poc.
8: No serà fàcil. No està dicho de que estamos en un circuito favorable o que he conseguido muchas victorias en el pasado que vaya a ser fácil.
2: Els altres dos catalans, Àlex Rins i Pol Espargaró, aquest matí han de buscar una plaça a la repesca. La cursa sprint, recordem, a partir de les 3, amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. I mentrestant, encara en motor a l'IndyCar als Estats Units, aquest vespre es disputa la primera cursa puntuable del Gran Premi de Milwaukee i Àlex Palou pot proclamar-se campió matemàticament, quan falten encara 3 curses per acabar la temporada, les 2 de Milwaukee i la final el cap de setmana que ve a Laguna Seca. Ara mateix, Palou és el líder amb 91 punts d'avantatge respecte a Kylie Kirbuck. Per aconseguir matemàticament el títol, Palou necessita acabar la cursa d'avui amb més de 98 punts de marge sobre el segon classificat. La segona cursa a Milwaukee, recordem, serà demà a la tarda. I la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 jugadors catalans, jugarà demà contra Alemanya a la final del Mundial, que es disputa als Països Baixos i a Bèlgica. El combinat espanyol ahir va derrotar el conjunt neerlandès per 3-4 a les semifinals. El porter Lluís Calzado ho valora així al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
0: L'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
2: I en futbol sala ha quedat definida la final masculina de la Copa Catalunya, que avui enfrontarà el CatGas Energia Santa Coloma, l'equip anfitrió, i el Barça contra a dos quarts. El partit serà a 7:15 de la tarda. Els marcadors a les semifinals van ser els següents: Rubí 1, CatGas Energia 7, i Sala 5, Martorell 1, Barça 8. Aquest dissabte també hi ha la final femenina, la jugaran el Les Corts i el Rubí a partir de les 4. Acabem explicant que avui es disputa la 8a etapa de la Vuelta, 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco, al País Valencià, una jornada a priori propícia pels sprinters. Pogacar es manté al capdavant amb 3 minuts i 50 segons d'avantatge respecte a Enric Mas.

0: En punt, 2:15 del matí, és dissabte 29 d'agost del 2026 i aquests són els titulars més destacats d'aquesta jornada. Els veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la L9 del metro de Barcelona, que no podran tornar a casa, recordem, fins l'any que ve, estan indignats i angoixats. Fa mesos que viuen en hotels i reclamen a l'Ajuntament que els reubiqui en pisos pròxims als seus habitatges. L'aigua i el fang estan dificultant les tasques de rescat dels desapareguts després de l'arribada massiva de dimecres, que ja ha deixat almenys 633 morts i gairebé 2.500 desapareguts al Nepal i al Tibet. I la tarda es va localitzar en vida un dels tres espanyols desapareguts, però no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. I es manté també la tensió a Ceuta quan ja fa gairebé un mes de l'arribada massiva de migrants. A les últimes hores, centenars de persones s'han tornat a manifestar contra la situació migratòria a la ciutat autònoma, aquest cop de forma ja pacífica. En l'àmbit diplomàtic, Itàlia estudia allargar almenys un altre mes els controls fronterers dels viatgers que arriben d'Espanya. I des d'ara fins les 11 també ens fixarem en la trobada de científics que avui es fa a Banyoles, al Pla de l'Estany, tots ells especialitzats en llacs. Analitzaran com l'escalfament o la contaminació per microplàstic ja impacten en el funcionament dels ecosistemes de llacs i d'embassaments. I també parlarem de com les obres i la calor han afectat els comerços de Barcelona, especialment pel que fa a aquelles botigues més de proximitat. I en esports, què destaca, Roger Arnau?
1: Que aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de Lliga. El Barça juga dilluns, però avui ho fa l'Espanyol. L'equip blanquiblau visita aquesta tarda a les 7 al camp de la Reial Societat en el seu primer partit a domicili. Mentrestant, avui també comença la Lliga femenina amb l'estrena de l'Espanyol, i aquest matí molt atents també als entrenaments, a la classificació oficial del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Els germans Márquez lluiten per la pole.
0: I del temps, aquest darrer cap de setmana de l'agost ha començat amb fresca matinal arreu del país, però amb mínimes sota els 14 graus ja a l'interior, un ambient que contrastarà amb la calor agradable del migdia, amb màximes que no passaran dels 33 graus. El dia serà assolellat de cap a cap. Passen 2:45 del matí, indignació i angoixa dels veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro de Barcelona, que no podran tornar a casa fins a principis de l'any que ve. Una d'elles és la Miren, que ha explicat com se sent en una entrevista al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
2: Angoixada, trista, molt, molt desubicada també, perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir doncs, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
0: Els veïns confien en la promesa que l'Ajuntament els hi trobi apartaments en condicions i puguin deixar aviat els hotels on estan reubicats.
2: Ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament. Bueno, Barcelona també es calma una miqueta, m'imagino que la gran turista doncs, s'haurà mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, bueno, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
0: En canvi, qui sí que podrà ja recuperar una certa normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial també ubicats tots plegats al barri del Putxet. De l'exterior, el Nepal calcula que la reconstrucció de la zona afectada per la riuada massiva de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars, ho ha avançat el ministre de Finances nepalès a l'agència Reuters. Mentrestant, la xifra de víctimes mortals ja s'eleva a 633 i també hi ha gairebé 2.500 persones encara desaparegudes. Ahir a la tarda es va localitzar en vida un dels tres espanyols desapareguts. De moment, però, no han transcendit més detalls sobre la seva identitat ni el seu estat de salut, i el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. Ara mateix l'aigua i el fang estan dificultant, especialment les tasques de contrarrellotge que estan fent els equips de rescat per trobar aquesta quantitat de desapareguts davant la inquietud creixent de persones que esperen notícies des de fa dies dels seus familiars.
3: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: L'altre punt d'atenció és l'ajuda humanitària. Ara per ara, la Creu Roja calcula que almenys hi ha 93.000 persones afectades amb necessitats urgents. Ho detalla a 3Cat Info. Nacho Puig és president i fundador de l'ONG Badur Social Project.
4: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics, En el cas d'aquestes famílies, pues, és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquestes torres elèctriques per restablir l'electricitat, però encara estem en aquestes tasques d'identificar quina és la millor manera d'ajudar aquestes comunitats.
0: I els efectes de l'escalfament o la contaminació per microplàstics ja impacten en el funcionament dels ecosistemes de llacs i d'embassaments, segons revelen estudis dels últims 5 anys. Temes com aquests es debatran a partir d'avui a Banyoles en la trobada internacional d'un centenar de científics especialitzats en aquesta matèria. Ens ho detalla des de Girona la Maria Rovira.
5: El futur dels espais lacustres s'analitza a Banyoles en la Conferència Internacional del GLION, una de les principals xarxes científiques mundials dedicades a la estudi dels llacs, amb temes com la repercussió del canvi climàtic. Rafa Mercè, co-coordinador d'aquesta xarxa.
6: I aquest escalfament està influint de manera ja decisiva en el seu funcionament com a ecosistema, perquè que s'escalfi l'aigua no només afecta a si nosaltres hi fiquem el peu, si està més o menys calenta, sinó que tots els organismes i tota també la física de l'aigua de la que tots aquests organismes en depenen està veient ja modificada.
5: Es treballaran diversos temes relacionats amb els ecosistemes aquàtics. Núria Catalán, investigadora del CEAP i presidenta del comitè organitzador.
7: Ens reunirem una xarxa d'unes 150 científiques i científics que ens organitzem per grups de treball que inclouen temes doncs, com les emissions de gasos d'efecte hivernacle, els canvis en la comunitat dels llacs, sistemes de detecció satèl·lic, canvis en la limnologia d'hivern.
5: S'ha triat Banyoles per fer el congrés com a lloc emblemàtic per la recerca en ecologia aquàtica.
0: Més qüestions. Ceuta intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. En l'última jornada, centenars de persones s'han manifestat de forma pacífica davant la delegació del govern per la situació que travessa la ciutat autònoma.
8: Ya estamos hartos, que estamos abandonados. Es que llevamos un mes sin poder salir a la calle, ocupando nuestras playas. Han construido chozas dentro de las playas y barberías. Venden tabaco, droga, actividades ilegales. Y es que no puede ser.
0: Després dels últims aldarulls d'ahir, la Creu Roja va repartir menjar als migrants custodiats per la policia. En l'àmbit polític, Espanya ha demanat per carta a la Unió Europea el suport del Frontex per identificar els estrangers que continuen a Ceuta. Un mes després de l'entrada massiva, el govern espanyol ha demanat ajuda a la Policia Europea de Fronteres per classificar els nouvinguts i decidir, per tant, si els repatria o bé tramita les seves peticions d'asil. Mentrestant, Itàlia estudia prorrogar almenys un altre mes els controls fronterers dels passatgers que arriben amb avió i vaixell des de l'estat espanyol. La suspensió temporal de l'espai Schengen entre Itàlia i Espanya, que va entrar en vigor l'1 d'agost arran de la crisi migratòria de Ceuta, doncs està en funcionament i ara per ara la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es disposa a allargar la moratòria un mes més. 3CAT Info. 3CAT Info. Els taxistes denuncien grans embussos a l'àrea de les terminals de creuers del port de Barcelona. Els problemes de trànsit es produeixen especialment els diumenges i aquest estiu s'han agreujat, també cosa que diuen que no els havia passat mai. El tram concret on es concentren aquestes retencions és allà on estan situats els creuers, és a dir, el moll adossat, on l'única via d'entrada i de sortida és el pont de la Porta d'Europa. És una informació que ens explica el Roc Fargas.
9: El sector denuncia que no només s'hi veuen involucrats ells, sinó tots els transports que circulen per aquest pas, com ara camions, autobusos i operadors de la zona. Olivier Conté, el president d'Elite Taxi, analitza la situació.
10: L'assumpte està en que perquè ens trobem de cop i volta que els diumenges, malgrat haver-hi els mateixos creuers que fa molt de temps, més o menys els mateixos passatgers que abans, ara hi ha unes atascades fenomenals per entrar i sortir del port.
9: El sector del taxi explica que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport o viceversa han arribat a perdre un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions, que han pogut arribar a ser de més de 2 hores. En aquests casos, a més, els que es veuen perjudicats són els mateixos taxistes.
10: El client li dius, compte, no surtis ara, i et miren encara dient-hi, com vols que no vagi al port per problemes de trànsit, no? I agafen un taxi, se'n van cap allà i s'enganxen allà 1 hora, el client cabrejat amb el taxista perquè és que no pots portar-los per un altre lloc, perquè no hi ha cap entrada ni sortida, un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
9: Des del Port de Barcelona ens han explicat que l'afectació es concentra principalment en els embarcaments, mentre que els desembarcaments es fan amb normalitat, i no els consta que cap passatger hagi perdut el vaixell per aquestes incidències. Relacionen l'augment de trànsit amb les operacions d'inici i final del creuer, cosa que comporta un flux més elevat de passatgers. De fet, aquestes operacions han augmentat més d'un 10% aquest juliol.
11: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
12: Sigui
11: bon
12: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
11: Denuncien l'accés de burocràcia... Catalunya migdia.
13: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
14: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
13: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
11: I a casa nostra tornen a sortir...
13: I de la resta del món.
11: Pendents de la cimera internacional...
13: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
13: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte. Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
16: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
17: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
16: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
13: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Seguim endavant a 3Cat Info quan falten 4 minuts per obrir l'àrea de servei. Són 4 minuts que dediquem a l'actualitat cultural i a la música, perquè a Figueres avui el protagonisme és per l'acústica.

Perquè des de dijous la capital de l'Alt Empordà està immersa en l'acústica, el festival musical que aquest any arriba a la 23a edició. Per tant, es converteix la ciutat en un escenari musical a l'aire lliure amb més d'una vintena de concerts repartits entre la plaça de la Palmera, la plaça Catalunya i la Rambla. Avui, protagonisme per Sopa de Cabra, la banda gironina celebra els seus 40 anys i actua a les 11 de la nit a la Rambla. Després, de matinada, qui actua és la Ludwig Bank.

La banda empordanesa arriba amb un nou disc. Pel Barri es comenta el seu cinquè treball i per primera vegada actua a l'escenari principal de la Rambla. És un concert que començarà a un quart de dues de la matinada. Recordem que els concerts avui, pel que fa a aquest programa musical, arrenquen ja a les 7 de la tarda. Ho fan amb l'actuació de País de Xauxa, també a l'escenari de la Rambla, i acabaran amb Mon DJ, que punxa a partir de les 2 de la matinada. 3CAT Info. 3CAT Info. I també una de les cites destacades d'aquesta jornada ens porta fins a Calella de Palafrugell.

0: Perquè la platja del Port Bo de Calella de Palafrugell al Baix Empordà acull aquesta tarda la sardana ballada dins del mar. És un acte que tanca la darrera ballada de sardanes de l'estiu en aquesta localitat del Baix Empordà. L'impulsa l'Associació de Veïns i Amics de Calella i en l'edició d'aquest any s'homenatja al pintor Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement. Ho detalla Francesc Baqués, vicepresident de l'entitat organitzadora, en declaracions a 3Cat Info.
1: Farem en homenatge a Cuixart aquesta última sardana titulada com la del seu quadre Les fulles seques fan sardana. Agafem aquesta sardana, la tocaran els músics en homenatge amb ell, aquesta sardana que va fer aquest quadre. És aquesta la relació, el quadre amb el nom d'una sardana, i llavors ho lliguem tot.
0: A l'acte també hi participarà el gegantó de Modest Cuixart, una figura folklòrica que representa el pintor. És una ballada aquesta dins l'aigua que comença 6:45 de la tarda i s'emmarca en l'any Modest Cuixart, impulsat per l'Ajuntament de Palafrugell. Una de les figures destacades de l'avantguàrdia artística catalana, Cuixart va viure durant molts anys a la localitat i va ser nomenat fill adoptiu del municipi l'any 2006.

0: Situats en punt a 3:15 del matí, moment de refer i d'actualitzar l'àrea de servei. Comencem per la situació del trànsit amb la Carmina Malagarriga. Carmina, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Comencem amb l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord i també hi ha circulació intensa a Gelida en sentit sud. A l'N2 també hi ha retencions entre Tordera i Vidreres en sentit nord, a la C32 a Montgat i Argentona en sentit nord i també cal dir que l'avaria d'un camió talla un carril a Sant Pol de Mar en sentit nord. Deixem la C32 i a la C16, a Navàs, hi ha retencions en sentit sud. I d'altra banda, parlem de trens. A les línies R13 i R14, els trens circulen amb retards de gairebé mitja hora per una incidència per robatori de cable entre Puigverd de Lleida i Juneda. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
1: Fins ara.
0: El temps. I ara cop d'ull a la situació meteorològica, és una crònica del Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat. Una estabilitat total que ens ha d'acompanyar durant tot aquest darrer cap de setmana del mes d'agost. Un dissabte de sol, un diumenge de sol, de cap a cap, amb algun núvol inofensiu que pot aparèixer durant la tarda, però ja diem dos dies sense precipitacions en lloc del país. El que sí que hem notat després de la línia de núvols que ens va travessar ahir és l'arribada de l'aire fred, que ahir va fer caure les temperatures màximes i avui ha fet caure les temperatures matinals. Fa fresca a totes les comarques de l'interior, fred al Pirineu i també s'ha notat aquesta davallada a les comarques costaneres. Temperatures a l'entorn de 6 graus només a les muntanyes de Prades. Al Pirineu les mínimes han baixat fins i tot per sota dels 10 graus. Al Pla de Lleida a l'entorn dels 12-13 graus i a la façana costanera només a l'àrea de Barcelona i comarques veïnes han tingut mínimes entre els 20 a 22 o 23 graus. La ciutat de Barcelona en el Raval, al centre de la ciutat, 24 graus de temperatura mínima. Ambient assolellat i contrast tèrmic, perquè després d'una matinada fresca o freda, tindrem un migdia molt agradable amb una calor típica de finals del mes d'agost, màximes que rondaran la xifra dels 32 graus a la Catalunya central i a les comarques de Girona, i les més altes del dia les trobarem cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb uns valors que poden arribar als 33, és a dir, una calor ben continguda. De cara a demà, també sol, durant tot el dia, amb màximes que pujaran una miqueta més. Les màximes més altes s'esperen que puguin arribar fins als 35 graus al Pla de Lleida.
0: Per cert, que en aquest darrer cap de setmana del mes d'agost també hem de parlar del risc d'incendis a casa nostra, perquè avui hi ha 58 municipis d'11 comarques amb el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal activat. Per tant, els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot a la Catalunya central, és a dir, a les comarques de l'Anoia, Bages, Conca de Barberà, Segarra, Solsonès i Urgell, també a la zona de Ponent, Segrià, la Noguera i les Garrigues, i també especialment a les Terres de l'Ebre, focalitzat en les comarques de la Terra Alta i el Baix Ebre. Per cert, que l'incendi que afecta en aquest cas el País Valencià encara continuen actius mitjans aeris i terrestres dels bombers per acabar d'extingir-lo del tot. Parlem de l'incendi del Saler, que ha cremat 36 hectàrees al Parc Natural de l'Albufera. Seguiran tancades de moment les platges, el Parc Natural, i ara s'investiguen les causes del foc, però les autoritats treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un incendi segurament intencionat. 3CAT Info. 3CAT Info. Els comerços de Barcelona s'han vist afectats per les obres simultànies que s'estan fent a la ciutat i en un estiu atípic per la calor intensa. Això ha condicionat molt les botigues de proximitat. Són unes obres que afecten els principals accessos de Barcelona, cosa que té conseqüències també sobre la mobilitat i repercuteix, per tant, en l'àmbit comercial de la ciutat. Ens ho explica en aquest reportatge el Roc Fargas amb el muntatge musical de Pol Regàs.
3: El problema no és només aquest. També hi té molt a veure que la majoria de treballs que s'estan duent a terme són de llarga durada. Un dels exemples és el carrer Muntaner, on les obres poden allargar-se un mínim de 3 anys. Això fa que els comerços pateixin una notable baixada de les vendes fins al punt d'haver de tancar. Javier Cotet és portaveu de Mouta per Barcelona.
4: Si nosaltres, quan ens reunim a l'Ajuntament, els diem si feu aquesta obra, tindrem un 40% de menys afluència, això significa una caiguda de ventes d'un 40%. Si les ventes et cauen un 40% perquè no tens clients, aquest negoci probablement no podrà continuar la seva existència.
3: La calor també influeix en les vendes. La majoria de comerços de proximitat coincideixen que hi ha un canvi d'hàbits en els horaris de compra. Ens ho explica la directora de la patronal Pimec Comerç, Gemma Badillo.
5: Jo crec que les dades que tenim d'aquest any, no, ens indiquen, doncs sí, justament que la calor extrema està afectant el comerç de proximitat, sobretot perquè està canviant el tema dels horaris i els moments de compra, especialment doncs, pel que dèiem, no, per la menor afluència entre el migdia i la tarda, que són aquests punts àlgids de calor.
3: Els dies on s'ha arribat a temperatures més altes han estat molt contraproduents, sobretot als comerços de proximitat, més que en els situats en zones turístiques, ho afirma Pròsper Puig, president de l'Associació Barcelona Comerç.
6: Aquest excés de calor no ens ha ajudat, perquè justament això, no? Els que tenim els eixos comercials que el nostre veí és el nostre client, li ha costat més sortir de casa, per tant les rebaixes han sigut més fluixetes. Sí que és veritat que els eixos que tenim, que són més turístics, però bueno, el turista està al carrer i no hi ha hagut tanta afectació.
3: Tant les obres com les altes temperatures han fet que hagin disminuït les vendes en la temporada de rebaixes d'estiu.
0: I situats encara a Barcelona, destacar-vos que avui s'ha restablert el servei a tota la línia 1 del metro, és a dir, la vermella, perquè estava interrompuda des del 17 de juliol entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. També a partir de dilluns es reobrirà ja l'estació de Verdaguer de la línia 4, és a dir, la groga, i també s'hi reobrirà el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5. Però no són encara tot represes, encara hi ha una obra que també a partir de dilluns amplia més el tall. Estem parlant de les obres que es fan al micropou de les línies L9 i L10 Nord, que deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor una setmana, és a dir, fins al 6 de setembre. I també abans de l'actualitat esportiva encara tenim temps de repassar altres qüestions, com que Tortosa dona el tret de sortida avui a les festes de la Cinta. Ho fa amb la celebració del centenari del Carrilet i un espectacle de drons com a novetats més destacades d'aquestes festes. Durant 10 dies i entre els caps de cartell hi ha la Ludwig Bang, Triquell o Al·lèrgiques al Polen com a artistes més destacats en l'àmbit musical. Des de Tortosa al Baix Ebre, la crònica és del Jordi Barranca.
7: Com et dius?
8: Em dic Xavier.
7: I què veus?
8: Ginebra.
9: El pregó d'aquest vespre, càrrec de la Fundació Mercè Pla, una entitat que promou la inclusió i autonomia de les persones amb discapacitat, és l'inici oficial d'unes festes que duraran fins al 7 de setembre. La Ludwig Band, la nit del dijous 2 al divendres 3, Pepet i Marieta, amb la seva gira de comiat, Al·lèrgiques al Polen o Montse Castellà són alguns dels artistes i grups que passaran pels diversos escenaris que hi ha a la ciutat. Unes festes que recordaran efemèrides com el centenari del Carrilet, tal com destacava l'alcaldessa Marlle Xà.
10: El tren de la Via Estreta que va unir Tortosa amb els pobles del Delta, i per a celebrar aquesta efemèride s'ha programat una vintena de viatges en diferents horaris del nou tren turístic, des de la parada de bus de la plaça de l'antic Escorxador. Només cal anar 30 minuts abans per poder reservar l'entrada a l'oficina de turisme.
9: Des de primera hora d'aquest matí està en marxa el ja tradicional circuit de penyes amb més de 1.800 inscripcions i 80 penyes registrades. La cinta d'aquest 2026 tindrà altres novetats, com un espectacle de drons, el primer que es fa a la ciutat, la nit del dissabte 5 de setembre, hores abans, per tant, del dia de la Mare de Déu de la Cinta. Jordi Jordan és el regidor de les festes.
11: Un espectacle que estarà dedicat a la cinta i a la ciutat se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat, i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
9: L'últim dia no faltarà el concert del Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries amb l'Ia Sambai, i a partir de la mitjanit el ja tradicional Castell de Focs, que posarà el punt final a les festes. En total, més de 200 actes preparats durant els propers 10 dies a la capital ebrenca.
0: I també abans dels esports, una més de música.
12: Energia per recórrer carreteres infinites.
0: Perquè avui actua Doctor Prats a Cervera, s'emmarca aquest concert en la celebració de l'Aquelarre, i la formació terrassenca ho fa a la plaça de Santa Magdalena de Montclar, la capital de la Segarra. D'altra banda, està immersa en el nou disc, en la gira de F5, amb un directe carregat d'energia, on repassaran els èxits de la carrera, així com també els nous temes que presenten en aquest disc. És un concert que començarà quan faltin 5 minuts per la mitjanit. I ara sí, actualitat esportiva.
13: Esports.
0: 6 minuts ens separen de les 11 en punt, 6 minuts que dediquem amb el Roger Arnau a repassar tota l'actualitat. Roger, bon dia.
13: Bon dia. Està en marxa aquesta hora la classificació oficial del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Ho segueix en Damià Aguilar. Damià, bon dia. Damià?
14: Dels dos seria favorit per superar aquest segon tall del cap de setmana. Ara mateix 10 minuts i mig perquè tinguem bandera de quadres d'aquesta sessió. Luca Marini i Brad Binder tindrien el pas assegurat, evidentment provisional, a l'espera també del que pugui fer Pecco Bagnaia en la tercera posició. D'on venim? Venim d'un segon entrenament lliure en què Marco Bezzecchi ha tornat a acabar per davant de Marc Márquez. Per tant, l'italià, que s'està demostrant com el màxim rival del Tro de Cervera a l'Aragó i amb un líder de la categoria com és Jorge Martín, que no acaba d'afinar en la posada a punt. Si això es pogués, doncs, d'alguna manera confirmar també en la Q2, en la classificació, tindríem una situació interessant aquest cap de setmana, tenint en compte d'una banda que Marc Márquez aspira a sumar els 37 punts o al més pròxim que sigui aquests 37 punts, que segurament guanyarà una posició a la classificació per l'absència, per lesió de Yogura, i que Jorge Martín, que té un marge de 31 punts ara mateix en el liderat, podria veure com aquesta diferència també s'aixuga si no és més competitiu. Menys de 10 minuts ara mateix per la bandera de quadres de la Q1 amb els pilots que us hem esmentat, amb Bagnaia i Binder i Marini en les tres primeres posicions, Bagnaia i Binder ara mateix provisionalment en Q2.
13: Moltes gràcies, Damià. I aquest cap de setmana, canviant de tema i parlant ja de futbol, es disputa la tercera jornada de la Lliga de Primera Divisió. El Barça juga dilluns i avui ho fa l'Espanyol. L'equip blanquiblau visita aquesta tarda a les 7 al camp de la Reial Societat en el seu primer partit de la temporada, lluny de l'RCD Stadium. Tot i el mal moment de la Reial, que encara no ha puntuat, el tècnic Manolo González avisa que Noeta mai és un camp fàcil.
15: En qualsevol acció ja us ficarà el partit i demà això ho hem de controlar molt. L'any passat allà vam estar molt bé, ja et dic, 60-65 minuts molt bé, i demà toca fer-ho 95 minuts. Llavors és un partit exigent, però penso que estem preparats. Jugar fora tampoc és una cosa que es vingui estranya, perquè tota la pretemporada l'hem fet fora, llavors estem bastant acostumats a jugar fora de l'estadi.
13: Qui encara no podrà debutar amb la samarreta de l'Espanyol serà Brian Zaragoza. L'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar i ha estat de moment descartat per jugar aquesta jornada. El Real Societat Espanyol a partir de les 7, com sempre, en directe a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio.
16: 3CAT Info.
13: També juga avui l'Atlètic de Madrid. Ho farà a 2:15 del vespre al camp del Sevilla i sense Julián Álvarez. El davanter argentí va estar absent per tercer dia consecutiu als entrenaments del grup de l'equip matalasser. Això sí, ahir Julián va exercitar-se en solitari hores després que ho fes tota la plantilla. Avui a primera també es disputarà el Llevant Betis a les 5 de la tarda, mentre que de moment la jornada ens ha deixat dos resultats ja definitius. L'Alavés 1, Villarreal 0 i el Racing de Santander 3, Elx 2. El Barça, com dèiem, jugarà dilluns, ho farà contra el Rayo al Camp Nou. L'equip torna a entrenar-se aquest matí per preparar precisament el partit contra el conjunt madrileny. Ahir, recordem-ho, la principal novetat a l'entrenament ja va ser el porter croat Dominik Livaković, que va exercitar-se per primera vegada sota les ordres de Hansi Flick. I encara en futbol, avui comença la Lliga Femenina, que aquesta temporada compta novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debuten avui mateix a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar. L'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, explica quin equip vol.
17: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tindre la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tots els moments del joc, competitiu i amb molts recursos.
13: El Barça i el Badalona Women, d'altra banda, debuten demà. Les badalonines visitaran a les 12 del migdia l'Atlètic Club i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 al Johan Cruyff. Mentrestant, a segona divisió masculina, tots dos conjunts catalans, el Girona i el Sabadell, juguen avui. El Sabadell a les 5 de la tarda rep l'Almeria a la nova Creu Alta, mentre que el Girona amb un sol punt rebrà les Palmes a Montilivi a 2:15 del vespre. Ho farà sense Unahi ni Porto, que són baixa per lesió. Mentrestant, encara un altre punt per dir que la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 jugadors catalans jugarà demà contra Alemanya la final del Mundial, que es disputa als Països Baixos i Bèlgica. el combinat espanyol ahir va derrotar el conjunt neerlandès per 3-4 a les semifinals. I mentrestant, en futbol sala, el CatGas Energia Santa Coloma i el Barça disputen aquesta tarda, a partir de 6:45, la final femenina de la Copa Catalunya. Avui també a les 4 es disputa la final femenina entre les Corts i el Rubí. Acabem explicant també que avui es disputa la 8a etapa de la Vuelta de 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco, al País Valencià. El líder, Tadej Pogačar, manté els 3 minuts 50 segons d'avantatge respecte a Enric Mas.
16: Trescat Info.

0: Rússia ha matat una trentena de persones a Butxa, la mateixa ciutat que va ser escenari d'una de les grans massacres al començament d'aquesta guerra amb Ucraïna. Hi ha una quarantena de persones ferides i gairebé 400 d'evacuades. Kiev ha matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. Donald Trump ha anunciat un acord amb Venezuela per controlar una cinquena part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils, en un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes. Caracas confirma el pacte amb Washington, que s'anuncia per sorpresa i que els dos socis qualifiquen d'històric. L'aigua i el fang dificulten i molt les tasques de rescat de les persones encara desaparegudes després de l'arribada massiva de dimecres al Tibet i al Nepal i que ja ha deixat com a mínim 633 persones mortes i 2.500 de desaparegudes. Ahir a la tarda van trobar en vida a un dels 3 ciutadans espanyols desapareguts, però no ha transcendit ni la seva identitat ni el seu estat de salut. I, a més, el Ministeri d'Exteriors espanyol no confirma aquesta localització. Els veïns afectats per l'esborrany que hi va haver el juliol a les obres de la línia 9 del metro a Barcelona no podran tornar a casa seva fins l'any que ve i estan indignats i angoixats. Fa mesos que viuen en hotels i reclamen a l'Ajuntament que els reubiquin en pisos pròxims als seus habitatges. Es manté l'atenció a Ceuta, com fa ja gairebé un mes de l'arribada massiva de migrants. A les últimes hores, centenars de persones s'han tornat a manifestar contra la situació migratòria a la ciutat autònoma, aquesta vegada de forma pacífica. A l'àmbit diplomàtic, Itàlia estudia allargar com a mínim un altre mes els controls fronterers dels viatgers que arribin a l'estat espanyol. Salvador Illa fa una crida al diàleg i al consens sobre el Pla Territorial Sectorial per a la implantació d'energies renovables, i posa com a exemple a Alcarràs, al Segrià, on avui s'ha posat en marxa el parc fotovoltaic solar més gran que hi ha a tot el país. El president de la Generalitat també ha remarcat la determinació del govern per tirar-lo endavant perquè Catalunya deixi, diu, de dependre de les energies fòssils. Les vendes als comerços de proximitat de Barcelona han baixat aquest estiu. Els botiguers ho han atribuït a 2 motius: la complicada mobilitat a causa del gran nombre d'obres que s'estan fent i la intensa calor que ha fet, que ha provocat canvis d'hàbits en els horaris d'anar a comprar. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació. Així s'ha decidit en una consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet durant aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones.
1: Esports.
0: En marxa al circuit del Canyís la classificació oficial del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. És a punt de començar la Q2, on Marc Márquez és el favorit per aconseguir la pole. L'Espanyol visita avui a la tarda la Real Societat a Anoeta, sense el nouvingut Brian Zaragoza, mentre que el Barça s'entrena aquest matí per preparar el partit de dilluns contra el Rayo al Camp Nou. Avui també té partit l'Atlètic de Madrid. Els matalassers visiten el Sevilla sense Julián Álvarez. L'argentí ahir es va exercitar en solitari després de 3 dies absent dels entrenaments del club. I avui comença la Lliga Femenina amb 3 equips catalans. L'Espanyol s'entrena avui a la tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women juguen demà contra el Tenerife i l'Atlètic Club. Notícies que es combinen a aquesta hora en aquest matí de dissabte amb sol, estabilitat total, atmosfèrica, pocs núvols, a la tarda n'hi haurà alguns d'altres però sense pluges, després d'una matinada ben fresca. Avui les màximes més altes rondaran els 33 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 5 minuts de les 11 del matí. Us està parlant Jaume Brufau. A Ucraïna, els bombardejos russos deixen com a mínim 27 persones mortes a Butxa, que és el mateix escenari de la massacre russa que hi va haver a començaments de la guerra, fent més de 400 civils morts. També hi ha hagut una quarantena de ferits i les autoritats han hagut d'evacuar centenars de persones. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha promès represàlies per un altre atac aquesta nit que ha provocat un gran incendi en un magatzem amb explosius als afores de la capital, Kiev. Les autoritats ucraïneses han hagut d'evacuar més de 200 persones, incloses diverses criatures. Les tropes ucraïneses han matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. L'atac amb drons també ha deixat una desena de persones ferides. Algunes d'elles han estat greu. Entre les víctimes hi ha diversos nens. Aquesta nit, Ucraïna també ha atacat els magatzems de 2 empreses de comerç electrònic i també electrodomèstics a la regió russa de Rostov, al sud del país. El president nord-americà Donald Trump anuncia un acord per controlar una cinquena part del sector petrolier de Venezuela, el país amb més reserves de cru a tot el món. El pacte preveu que els Estats Units es quedin amb 65.000 milions de barrils, una xifra que duplica i molt les reserves nord-americanes. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat l'acord que Donald Trump ha anunciat per sorpresa a les xarxes. Tots dos socis han qualificat el pacte d'històric. Per ara no han transcendit les condicions concretes d'aquest acord ni com es desenvoluparà. Però l'anunci dona oxigen a Donald Trump, que a dos mesos de les eleccions de mig mandat intenta frenar l'increment del preu de combustible a causa de la guerra amb l'Iran. El Nepal calcula que la reconstrucció de la zona afectada per la riuada massiva que hi va haver dimecres costarà 4.000 milions de dòlars. Ho ha avançat el ministre de Finances nepalès a l'agència de notícies Reuters. La xifra de víctimes mortals ja s'eleva a 633 persones i també n'hi ha gairebé 2.500 de encara desaparegudes. Ahir a la tarda es va localitzar en vida un dels tres ciutadans espanyols desapareguts. De moment, però, no ha transcendit més detalls ni sobre la seva identitat ni sobre el seu estat de salut. I, a més, el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho ha confirmat. Els equips de rescat continuen treballant contra rellotge per trobar els desapareguts davant de la inquietud creixent de les persones que esperen notícies dels seus familiars.
2: Molta gent ho ha perdut tot. La casa, la família, és devastador perquè han de començar des de zero i això és molt difícil.
0: L'altre punt d'atenció és l'alt de l'ajut humanitari. La Creu Roja calcula que com a mínim hi ha 93.000 persones afectades amb necessitats urgents. Ho ha detallat a 3CAT Info Nacho Puig, president i fundador de l'ONG Bajadur Social Project.
3: En un primer moment, el més necessari són béns bàsics. En el cas d'aquestes famílies, doncs és aigua corrent, és menjar o és intentar reparar aquesta

0: xada, trista, molt, molt desubicada també, perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir doncs, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
1: Confien en la promesa que fa a l'Ajuntament que els trobaran apartaments en condicions i que podran deixar els hotels on de moment estan reubicats.
0: Ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament. Bueno, Barcelona també es calma una miqueta, m'imagino que la gran turista doncs, s'haurà mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, bueno, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
1: Qui sí que podrà recuperar una certa normalitat d'aquí a unes 5 o 6 setmanes, però encara, són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial, també al mateix barri del Putxet. Ceuta intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de migrants. A l'última jornada, centenars de persones s'han manifestat de forma pacífica davant de la delegació del govern per la situació que travessa la ciutat autònoma.
2: Ya estamos hartos, que estamos abandonados. Es que llevamos un mes sin poder salir a la calle, ocupando nuestras playas. Han construido chozas dentro de las playas y barberías. Venden tabaco, droga, actividades ilegales. Y es que no puede ser.
1: Després dels últims aldarulls, ahir la Creu Roja va repartir menjar a aquestes persones custodiades per la policia. En l'àmbit estrictament polític d'aquesta crisi migratòria, Espanya ja ha demanat per carta a la Unió Europea el suport de Frontex per identificar els estrangers que continuen a Ceuta. Un mes després d'aquesta entrada massiva, el govern espanyol ha demanat ajuda a la Policia Europea de Fronteres per classificar els nouvinguts i decidir si els repatria o tramita les seves peticions d'asil. Itàlia estudia prorrogar com a mínim un altre mes els controls fronterers dels passatgers que arribin en avió i vaixell des de l'estat espanyol en una suspensió temporal de l'espai Schengen entre Itàlia i Espanya, que permet la lliure circulació de ciutadans europeus i que va entrar en vigor el dia 1 d'agost arran d'aquesta crisi. Ara, però, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni es disposa a allargar la moratòria, de moment, un altre mes. La matinada del 31 de juliol va ser com va començar tot. Més de 75.000 persones van entrar de forma il·legal des del Marroc. En repassem aquesta cronologia d'aquesta crisi migratòria amb aquesta informació que ha elaborat en Quim Codines.
3: No Marruecos, viva España! España viva!
4: Viva Espanyol, viva! Anem a ser el no Marruecos.
5: Durant els primers dies, veïns, serveis d'emergència i organitzacions humanitàries es van mobilitzar per atendre milers de persones que arribaven en condicions precàries. Les ONGs van habilitar punts d'atenció i van repartir menjar, aigua i roba mentre els serveis socials intentaven donar resposta a una situació que va desbordar la capacitat d'acollida de la ciutat. Sentim el director general de la Federació Sud Acoge, José Miguel Morales.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas.
5: Amb l'arribada massiva de persones, molts comerços van abaixar la persiana i els centres d'acollida es van saturar. Tot i això, durant les primeres hores i dies, molts veïns i comerciants també es van mobilitzar per ajudar les persones migrants i donar-los assistència enmig del caos.
7: Nosotros hemos intentado que todo el mundo tenga suministros para que puedan comer, beber.
5: Un mes després, però, la situació ha generat cansament i tensió entre part de la població. En les últimes hores, alguns veïns s'han manifestat contra l'arribada massiva de migrants. També s'han registrat episodis de violència, com la crema de barraques on dormien persones migrants a la platja de Benítez. A més, alguns manifestants han bloquejat l'entrada de vehicles de la Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per repartir menjar.
8: Hemos ido allí a manifestarnos, que ya estamos cansados de que sigan aquí. Es que estamos cansados que nos mareen.
5: D'altra banda, durant aquest últim mes també s'han fet manifestacions contra l'extrema dreta i contra els discursos que assenyalen les persones migrants com a responsables de la situació. De fet, durant la visita del líder de Se Acabó la Fiesta, el Vice Pérez, va ser evacuat durant una concentració convocada per la seva formació davant de la pressió de la manifestació en contra de l'extrema dreta. Els convocants defensaven una resposta basada en la convivència i han rebutjat els discursos discriminatoris.
9: ¡Esta no se vende! ¡Esta no se vende! ¡Esta no se vende!
5: Les ONGs que treballen sobre el terreny asseguren que la situació continua sent complexa i demanen evitar buscar culpables entre les persones migrants o els veïns de Ceuta. José Miguel Morales, de Sud Acoge, assenyala directament la gestió de les administracions com una de les claus per entendre com s'ha arribat fins aquí.
9: Hay que entender que hay gente que esté muy cansada de encontrarse personas que no tengan otro sitio en el que estar, gente desorientada y que no sabe muy bien qué va a hacer. No es sostenible una situación en la que hay miles de personas todavía en situación de calle. Y esto, por supuesto,

0: convivencia. Pero aquí una corresponsabilidad de las administraciones que tienen que aportar las soluciones.
1: Un mes després de l'arribada massiva, Ceuta continua intentant recuperar la normalitat mentre les organitzacions humanitàries reclamen més recursos per garantir l'atenció i l'acollida de les persones migrants.

0: De seguida obrim àrea de servei.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Abans, però, apuntem que avui 58 municipis de Catalunya d'11 comarques tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot a la Catalunya central, a les comarques de l'Anoia, el Bages, la Conca de Barberà, la Segarra, el Solsonès i l'Urgell, i també a Ponent, al Segrià, la Noguera i les Garrigues, així com a les Terres de l'Ebre, a la Terra Alta i al Baix Ebre. Aquest estiu, segons dades dels agents rurals, hi ha hagut 36 focs relacionats amb la recol·lecció de cereals i habitualment provocats per màquines recol·lectores. El més greu ha sigut el de Guimerà, l'Urgell, que va cremar 413 hectàrees. El segueix l'incendi que va haver a Talavera, a la Segarra, amb 102 hectàrees cremades, i el de Castellfollit del Boix, al Bages, que en va cremar 87. Al País Valencià, mitjans aèris i terrestres dels bombers continuen treballant per extingir el foc del Saler, que ja ha cremat 36 hectàrees, al Parc Natural de l'Albufera. Continuen tancades de moment les platges i el Parc Natural. Ara investiguen les causes de les flames, però les autoritats ja treballen amb la hipòtesi que van ser intencionades. En punt, 11:45. Trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari. Bon dia, Carmina Malagarriga.
2: Bon dia, Jaume. Doncs començarem parlant de la P7, on hi ha retencions de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord i també a Martorell en sentit sud. A l'N340 al Vendrell en sentit sud. A la C55 a Manresa en tots dos sentits. A l'N2 entre Tordera i Vidreres en sentit nord. A la C60 a Argentona per enllaçar amb la C32. Un cop a la C32 hi ha retencions a Montgat i a Mataró en sentit nord i també cal dir que en aquesta mateixa via, la C32, l'avaria d'un camió, talla un carril a Sant Pol de Mar en sentit nord. A la C16 hi ha retencions a Navàs en sentit sud. A la C35 a Llagostera, cap a l'enllaç amb la C65. I un cop a la C65 a Llagostera, per un accident hi ha retencions. De fet, un carril tallat cap a la costa, cap a la Vall d'Aro. Afegirem que a les línies R13 i R14 els trens circulen amb retards de gairebé mitja hora per una incidència per robatori de cable entre Puigverd de Lleida i Juneda. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina, bon dia.
2: Fins ara.
1: El temps.
0: La previsió és del Néstor Gómez.
3: Matí de dissabte amb el cel serè arreu del país i aquesta serenor ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Si bé aquesta tarda pot aparèixer algun núvol, serà del tot inofensiu, i és que ni avui ni demà s'esperen precipitacions a Catalunya. El que sí que hem tingut ha sigut una clara davallada de les temperatures. Entre 5 a 9 graus han caigut les temperatures respecte als valors d'ahir. Això ha permès temperatures a Malla, per exemple, d'11 graus de temperatura matinal, al Pont de Suert 7 graus de mínima, a Tarragona han baixat fins als 19 graus i, en el cas de Batea, 16 graus de temperatura mínima. Un matí fresc que contrastarà amb les temperatures que assolirem de cara al migdia. Avui pugen les temperatures cap a Ponent. Ahir Lleida es va quedar amb una màxima de 29 graus. Avui s'esperen màximes a l'entorn dels 33. Màximes a les comarques de Girona entre els 30 i 32 graus, 33 a tot estirar, i en canvi a la costa baixaran. Ahir les màximes a l'àrea de Barcelona, també cap a punts de les comarques de la Selva, fins i tot el Maresme, arribaven als 33 i gairebé 34 graus, avui no passaran dels 29 o 30. Aquesta situació d'estabilitat tindrà continuïtat aquest diumenge, també amb un bon sol arreu del país durant tot el dia i amb unes temperatures que demà pujaran una miqueta més, sobretot cap a Ponent, on les màximes poden arribar a la xifra dels 35 graus.
1: 3CAT Info.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
5: Segur que no n'hi ha per tant.
6: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida avui al diàleg i al consens sobre l'aplicació del Plater, el Pla Territorial Sectoral per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica. Ha posat l'exemple d'Alcarràs, al Segrià, on avui ha inaugurat el parc solar més gran que hi ha a Catalunya.
5: Sí, tenim clar cap on volem anar, si ens asseiem i ens reunem, si discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança. Confiança que és necessària per tenir determinació cap on hem de...
0: Un cop el parc estigui en ple rendiment, permetrà multiplicar per dos l'energia fotovoltaica que no és d'autoconsum al país. El govern espanyol ha arxivat l'expedient contra Ola Luz i descarta retirar-li l'autorització per comercialitzar electricitat, una decisió que hauria comportat el traspàs dels seus clients a altres companyies. El Ministeri per la Transició Ecològica havia engegat al juliol un procés administratiu per extingir-li el permís per comercialitzar energia elèctrica per unes factures pendents amb tres proveïdors per valor de més de 4 milions d'euros. Ola Luz va al·legar que els pagaments seguien el calendari acordat amb els proveïdors i, finalment, el Ministeri ha constatat que els imports s'han abonat. Per tant, no s'ha trobat cap irregularitat. Ola Luz, fundada el 2010, gestiona actualment unes 12.000 comunitats energètiques i desenvolupa tecnologia per tal de poder produir, emmagatzemar, gestionar i compartir l'electricitat renovable a través de les xarxes de proximitat. Els comerços de Barcelona s'han vist afectats per les obres simultànies que s'estan fent a la ciutat i en un estiu atípic per aquesta calor intensa que hem tingut. I això ha condicionat les botigues de proximitat, sobretot. Les obres afecten els principals accessos de Barcelona a aquests comerços, cosa que té conseqüències sobre la mobilitat i que repercuteix alhora a l'activitat comercial. Ho analitza el segon reportatge en Roc Fargas, que ha comptat amb el muntatge tècnic de Pol Regàs.
7: El problema no és només aquest. També hi té molt a veure que la majoria de treballs que s'estan duent a terme són de llarga durada. Un dels exemples és el carrer Muntaner, on les obres poden allargar-se un mínim de 3 anys. Això fa que els comerços pateixin una notable baixada de les vendes fins al punt d'haver de tancar. Javier Cotet és portaveu de Mouta per Barcelona.
8: Si nosaltres, quan ens reunim a l'Ajuntament, els diem si feu aquesta obra, tindrem un 40% de menys afluència, això significa una caiguda de ventes d'un 40%. Si les ventes et cauen un 40% perquè no tens clients, aquest negoci probablement no podrà continuar la seva existència.
7: La calor també influeix en les vendes. La majoria de comerços de proximitat coincideixen que hi ha un canvi d'hàbits en els horaris de compra. Ens ho explica la directora de la patronal Pimec Comerç, Gemma Badillo.
9: Jo crec que les dades que tenim d'aquest any, no?, ens indiquen, doncs sí, justament que la calor extrema està afectant el comerç de proximitat, sobretot perquè està canviant el tema dels horaris i els moments de compra, especialment doncs, pel que dèiem, no?, per la menor afluència entre el migdia i la tarda, que són aquests punts àlgids de calor.
7: Els dies on s'ha arribat a temperatures més altes han estat molt contraproduents, sobretot als comerços de proximitat, més que en els situats en zones turístiques, ho afirma Pròsper Puig, president de l'Associació Barcelona Comerç.
10: Aquest excés de calor no ens ha ajudat, perquè justament això, no? Els que tenim els eixos comercials que el nostre veí és el nostre client, li ha costat més sortir de casa, per tant les rebaixes han sigut més fluixetes. Sí que és veritat que els eixos que tenim, que són més turístics, però bueno, el turista està al carrer i no hi ha hagut tanta afectació.
7: Tant les obres com les altes temperatures han fet que hagin disminuït les vendes en la temporada de rebaixes d'estiu.
0: El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
11: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, en la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
12: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu Oriental. No hem medit el que podria portar aquest canvi de nom en molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Català, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
11: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
1: 3CAT Info.
0: Clavats, 6 minuts i seran 11:45.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
13: Bon dia. Comencem amb esport en directe perquè està en marxa aquesta hora al circuit del Canyís la classificació oficial del Gran Premi de l'Aragó de la MotoGP. Ho segueix en Damià Aguilar. Damià, bon dia.
14: Bon dia. Duel d'alçada per la pole position al Motorland després del primer pneumàtic Marco Bezzecchi, primera posició, segona per Marc Márquez, tercera per Àlex Márquez, un Marc Márquez que ha fet una primera volta en què ha tornat a rebentar el rècord de la pista, però just al darrere Marco Bezzecchi ha estat més ràpid per 152 mil·lèsimes, el primer home en la història capaç de baixar del minut 45 segons amb volta ràpida al circuit del Canyís. Falten 5 minuts per la bandera de quadres per tenir la pole position. Marco Bezzecchi, Marc Márquez i Àlex Márquez són primer, segon i tercer, ara mateix ja en pista escalfant en la primera volta per intentar explotar el segon pneumàtic, del qual li trauran segurament dues voltes, i al darrere Raúl Fernández, Pedro Acosta, Peco Bañaya, Moreira, Morbidelli, Di Gian Antonio, Zarco, Aldeguer, i atenció, perquè el líder del campionat, Jorge Martín, no està fent bons entrenaments, de moment 12a posició, fent una volta ràpida que li permetrà avançar alguna posició, però tot pinta que tindrem una cursa sprint a partir de les 3 de la tarda certament interessant, perquè hi pot haver canvis a la classificació general, sempre amb Marc Márquez com a màxim favorit, passi el que passi en aquesta lluita per la pole position. Abans, en la repesca, ni Alec Rins ni Pol Espargaró l'han pogut superar. Tots dos sortiran des de la 7a fila de la graella.
13: Moltes gràcies, Damià. I més coses en futbol. Aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de la Lliga, el Barça juga dilluns i avui ho fa l'Espanyol. L'equip blanquiblau visita aquesta tarda a partir de les 7 al camp de la Reial Societat en el seu primer partit de la temporada a domicili. Tot i el mal moment del conjunt basc, que encara no ha puntuat, el tècnic Manolo González vol tocar de peus a terra i frena qualsevol tipus d'eufòria.
15: Sí, claro, montaremos un circo.
16: La diversió per la part.
15: El Cirque du Soleil de l'Espanyol, no? Montaremos. La diversió, és guanyar. Aquí la diversió no existeix d'una altra manera. És guanyar, és competir bé, i competir bé i jugar bé.
13: Qui encara no podrà debutar amb la samarreta blanc i blava serà Brian Zaragoza. L'extrem cedit pel Bayern haurà d'esperar perquè està descartat per jugar a Noeta. El Real Societat Espanyol, a partir de les 7, avui en directe, també com sempre a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio. També juga avui l'Atlètic de Madrid. Ho farà 21:45 del vespre al camp del Sevilla i sense Julián Álvarez. El davanter argentí va estar absent per tercer dia consecutiu als entrenaments de grup de l'equip matalasser. Això sí, ahir Julián va exercir citar-se en solitari hores després que ho fes tota la plantilla. De la situació del jugador pretès pel Barça n'ha parlat el seu tècnic, Diego Simeone, una vegada més, això sí, sense sortir del guió.
17: Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que para nosotros.
13: Avui a primera es disputarà un altre partit, serà el Llevant Betis a les 5. De moment, dos resultats definitius en aquesta tercera jornada, ahir jugats a l'Alavés 1, Villarreal 0 i Racing de Santander 3, Elx 2. I com diem, el Barça jugarà dilluns contra el Rayo al Camp Nou, l'equip blaugrana tornarà a entrenar-se aquest matí per preparar el partit contra el conjunt madrileny. Ahir, recordem, la principal novetat a l'entrenament va ser el porter Dominic Livakovic, que va exercitar-se per primera vegada sota les ordres de Hansi Flick. I encara en futbol, avui comença la Lliga Femenina. Aquesta temporada compta novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debuten avui mateix a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona debutaran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club i les blaugranes rebran el Tenerife. Avui també a la segona divisió masculina juguen els dos equips catalans de la categoria. El Sabadell a les 5 de la tarda rep l'Almeria. A la nova Creu Alta, el tècnic arlequinat Ferran Costa demana suport i comprensió a l'afició després de dos empats a Gijón i a Castelló.
16: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
13: El Sabadell, per cert, ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà. D'altra banda, el Girona, amb un sol punt, rebran les Palmes a Montilivi. A 9:45 farà sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic Quique Álvarez parla del rival.
18: Quan comences i comences amb dues victòries, doncs, bueno, això el que no tenim nosaltres, no? Aquesta moral i aquesta empenta. No? És un rival que en pilota fa molt bé. Després, quan troba espais, té jugadors importants a dalt que fan mal.
13: I en crònica poliesportiva, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 jugadors catalans jugarà demà contra Alemanya a la final del Mundial que es disputa als Països Baixos i a Bèlgica. El combinat espanyol ahir va derrotar el conjunt neerlandès per 3-4 a les semifinals. Alemanya, per la seva banda, va vèncer l'Argentina per 2-1 a l'altra semifinal. I en futbol sala, el CatGas Energia Santa Coloma i el Barça disputen aquesta tarda, a partir de 6:45, la final masculina de la Copa Catalunya. Avui també, a partir de 4:00, es disputa la final femenina entre les Corts i el Rubí. En paral·lel, avui es disputa també la 8a etapa de la Vuelta, 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco, mentre que en motor a l'IndyCar, als Estats Units, aquest vespre es disputa la primera cursa puntuable del Gran Premi de Milwaukee. Àlex Palou pot proclamar-se campió matemàticament quan falten 3 curses per acabar la temporada.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són 2:12, passa poc més d'un minut. Les autoritats del Nepal localitzen un segon ciutadà espanyol amb vida desaparegut des de dimecres per les riuades massives que també van afectar el Tibet. Ahir a la tarda el Nepal ja va trobar amb vida el primer dels tres ciutadans espanyols que se sap que estaven a la zona. Tots dos estarien en comunicació amb les autoritats nepaleses, però cap dels dos hauria estat rescatat. Un altre ciutadà espanyol continua desaparegut. Un atac rus ha provocat la mort d'una trentena de persones a Butxa, la mateixa ciutat que va ser l'escenari d'una de les grans massacres al començament de la guerra a Ucraïna. Hi ha una quarantena de persones ferides i gairebé 400 evacuades. Kiev ha matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. Els veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, que hi va haver el juliol, no podran tornar a casa seva fins l'any vinent i estan indignats i angoixats. Fa mesos que viuen en hotels i reclamen a l'Ajuntament que els reubiqui en pisos prop dels seus habitatges. Des d'ara fins a arribar a les 12 també ampliarem que Islàndia celebre un referèndum per decidir si reprèn les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les principals qüestions que l'emmarquen són els drets de pesca, l'alt cost de la vida i les amenaces de Donald Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. I un centenar de científics debaten a partir d'avui a Banyoles l'escalfament o la contaminació que hi ha per microplàstics amb els efectes al funcionament dels ecosistemes a llacs i embassaments. I ara esports a aquesta hora. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què destaques?
2: Doncs ara mateix l'actualitat passa pel Gran Premi de MotoGP de l'Aragó. Damià Aguilar ho està seguint.
3: Bon dia. No ha pogut ser. Marc Márquez no ha pogut aconseguir la pole position a l'Aragó per 89 mil·lèsimes. Ho ha intentat fins al darrer moment. Ha estat una lluita d'alçada, en segurament la millor lluita de la temporada per una pole position. Se l'endú Marco Bezzecchi amb nou rècord de la pista, seguit per Marc Márquez i Àlex Márquez. Aquests tres pilots surten des de la primera fila de la graella a partir de les 3 en la cursa que farem en directe a l'Univers MotoGP, aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: Cap de setmana amb sol, avui pocs núvols, a la tarda n'hi haurà alguns altres, però no hi ha previsió de pluges. Després d'una matinada fresca al migdia, calor, però continguda. Avui amb màximes que rondaran els 32-33 graus. S'ha sabut ara fa només uns minuts. Les autoritats del Nepal han localitzat un segon ciutadà espanyol amb vida desaparegut des de dimecres per les riuades massives que també van afectar el Tibet. Ahir a la tarda el Nepal ja va trobar amb vida el primer dels tres ciutadans espanyols que se sap que estaven a la zona en el moment de la catàstrofe. Tots dos estan en comunicació amb les autoritats nepaleses, però cap dels dos ha estat rescatat. N'hi ha un tercer que continua desaparegut. Per ara, el Ministeri Espanyol d'Exteriors manté la xifra de tres ciutadans espanyols desapareguts. Pel que fa a les víctimes, la xifra s'eleva ja als 633 morts i també hi ha gairebé 2.500 persones desaparegudes. El Nepal calcula que la reconstrucció de la zona afectada per la riuada massiva de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars. Ho ha avançat el ministre de Finances nepalès a l'agència de notícies Reuters. Ara el gran perill és el desbordament de dos llacs que s'han format i que podrien provocar una situació similar a la que es va viure aquesta setmana. A Ucraïna, els bombardejos russos deixen com a mínim 27 persones mortes a Butxa, el mateix escenari de la massacre russa que a començaments de la guerra va deixar més de 400 civils morts i va provocar una commoció a l'opinió pública. També hi ha una quarantena de persones ferides i les autoritats han hagut d'evacuar a centenars de persones més. El president ucraïnès promet represàlies per l'atac rus d'aquesta nit, que ja ha provocat un gran incendi en un magatzem amb explosius als afores de la capital ucraïnesa, Kiev. Les tropes ucraïneses han matat de la seva banda 3 persones a la regió russa de Belgorod. Atac amb drons que també ha deixat una desena de ferits. Alguns han estat greu. Entre les víctimes, diversos infants. Aquesta nit Ucraïna també ha atacat els magatzems de 2 empreses de comerç electrònic i també d'electrodomèstics a la regió russa de Rostov, al sud del país. Indignació i angoixa dels veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro a Barcelona, que no podran tornar a casa fins a començaments de l'any vinent. Una d'aquestes persones és la Miren, que avui ha explicat al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio com se senten.
4: Angoixada, trista, molt desubicada també.
0: perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir pues, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, eh? Però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
1: Confien en la promesa que l'Ajuntament els trobi apartaments en condicions i puguin deixar els hotels on ara estan reubicats.
0: Ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament. Bueno, Barcelona també es calma una miqueta, m'imagino que la gran turista s'haurà doncs, mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, bueno, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
1: Qui sí que podrà recuperar una certa normalitat d'aquí a unes 5 o 6 setmanes, però encara, són els veïns d'una quinzena d'habitatges i d'un local comercial, també afectats al barri del Putxet. La regidora de la CUP, Moià Capgirem, Laxmi Roset, ha denunciat haver rebut múltiples comentaris masclistes en un vídeo publicat a xarxes parlant sobre l'escorxador del seu municipi. Lamenta la situació i denuncia que és un assetjament que pateixen moltes dones que se senten condicionades a exposar-se a les xarxes en política o a participar-hi plenament. També demana acabar amb el que ha qualificat de xacra. El partit ha condemnat rotundament els atacs i la violència masclista exercida contra la seva regidora, com també la violència racista, diu textualment, que es desprèn dels comentaris de la publicació.
4: 3CAT Info.
1: 12:30, Islàndia celebra avui un referèndum per decidir si reprèn les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan parades des del 2013 per decisió d'un govern anterior euroescèptic, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat als ciutadans si cal reiniciar-les o no. Al centre del debat, els drets de pesca, l'alt cost de la vida i les amenaces de Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. El resultat del referèndum és incert. Les últimes enquestes apunten a una victòria ajustada del vot pro-europeu. És un informe que ha preparat en Jordi Baró.
5: Islàndia dividida sobre si reactiva l'adhesió a la Unió Europea.
6: Per què voldríem entrar a la Unió Europea? En què ens beneficiaria si ja ho tenim bé?
7: Crec que és més segur formar part d'una família més gran.
5: Els islandesos no voten avui sobre l'adhesió, només sobre si reprenen les converses amb Brussel·les, interrompudes el 2013 i que haurien de determinar les condicions amb què l'illa de 400.000 habitants es podria unir a la Unió Europea. La primera ministra socialdemòcrata, Kristín Frostadóttir, veu una oportunitat en el referèndum que es fa enmig de les amenaces repetides de Trump d'annexionar Groenlàndia, país veí, cosa que ha obert dubtes entre els ciutadans sobre la defensa a Islàndia, que no té exèrcit, és membre de l'OTAN i té un acord bilateral firmat amb Washington.
6: Ha fet reflexionar la gent. No diria que és un factor determinant en el sentit que la gent assumeixi que això tindrà un efecte directe en la nostra seguretat. Però sí que ha fet pensar en com actuen les grans potències i per a nosaltres és un toc d'atenció.
5: Malgrat la derivada geopolítica, el debat sobre el referèndum a Islàndia ha girat sobretot al voltant de qüestions domèstiques. El gran tema és la pesca, motor econòmic i de la identitat de l'illa, juntament amb el turisme. Una part de la població veu risc de perdre drets sobre el sector amb una entrada a la Unió Europea. Eirikur Bergman, professor de ciència política a la Universitat de Bifrost.
8: Islàndia viu bàsicament de la pesca. És la base de la nostra economia. Cap govern no podria presentar mai un tractat d'adhesió que no garantís als islandesos el control total de la seva zona de pesca.
5: L'altre gran debat a Islàndia, l'alt cost de la vida i la inflació i les perspectives d'entrar l'euro com un factor d'estabilitat. Islàndia és una democràcia pròspera i Brussel·les ha donat pistes que estaria disposada a arribar a compromisos per pactar l'entrada a la Unió Europea, cosa que reforçaria la seva presència a la regió estratègica de l'Àrtic.
1: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha descartat un referèndum sobre la unificació irlandesa, però en canvi, el Sinn Féin, guanyador de les eleccions a Irlanda del Nord, el futur, només diu, el poden decidir els habitants de l'illa irlandesa. Londres ara, Quim Olivares.
9: A la seva primera visita a Belfast, com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
10: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit, abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir i no et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
9: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou McDonald.
11: Enterrar el cap a la sorra no és un pla, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
9: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de Divendres Sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els efectes de l'escalfament o la contaminació per microplàstics ja impacten en el funcionament dels ecosistemes de llacs i embassaments, segons revelen estudis dels últims 5 anys. Temes com aquest es debatran a partir d'avui a Banyoles, a la trobada internacional d'un centenar de científics especialitzats en aquesta qüestió. Girona, Maria Rovira.
12: El futur dels espais lacustres s'analitza a Banyoles en la Conferència Internacional del GLION, una de les principals xarxes científiques mundials dedicades a l'estudi dels llacs, amb temes com la repercussió del canvi climàtic. Rafa Mercè, co-coordinador d'aquesta xarxa.
13: I aquest escalfament està influint de manera ja decisiva en el seu funcionament com a ecosistema. Perquè que s'escalfi l'aigua no només afecta a si nosaltres hi fiquem el peu, si està més o menys calenta, sinó que tots els organismes i tota també la física de l'aigua de la que tots aquests organismes en depenen està veient ja modificada.
12: Es treballaran diversos temes relacionats amb els ecosistemes aquàtics. Núria Catalán, investigadora del CEAP i presidenta del comitè organitzador.
14: Ens reunirem una xarxa d'unes 150 científiques i científics que ens organitzem per grups de treball que inclouen temes doncs, com les emissions de gasos d'efecte hivernacle, els canvis en la comunitat dels llacs, sistemes de detecció satèl·lic, canvis en la limnologia d'hivern.
12: S'ha triat Banyoles per fer el congrés com a lloc emblemàtic per la recerca en ecologia aquàtica.
1: 58 municipis de Catalunya d'11 comarques tenen activat avui el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. Els agents rurals demanen moltíssima precaució, sobretot a la Catalunya central, a les comarques de l'Anoia, el Bages, la Conca de Barberà, la Segarra, el Solsonès i l'Urgell, també a Ponent, al Segrià, a la Noguera i a les Garrigues, i a les Terres de l'Ebre, a les comarques de la Terra Alta i al Baix Ebre. Al País Valencià, mitjans aèris i terrestres dels bombers continuen treballant per extingir del tot l'incendi que crema al Saler i que de moment ja ha afectat 36 hectàrees del Parc Natural de l'Albufera. Continuaran tancades de moment les platges i el Parc Natural. S'investiguen les causes del foc, però les autoritats treballen ja amb l'hipòtesi que va ser intencionat.
4: A Trescat Info,
15: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
4: Insostenibles.
16: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
4: El retrat d'un planeta en crisi.
17: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
18: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
4: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Trescat Info.
1: Gairebé són 3:15. Trànsit i temps a punt. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
19: Bon dia, Jaume. A la P7 hi ha retencions entre Castellbisbal i Martorell en sentit sud i també de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. Tant a la C35 com a la C65, retencions a Llagostera, cap als nuclis de la Vall d'Aro. A la C65, de fet, hi ha hagut un accident a Llagostera i fa que hi hagi un carril tallat. A la C16, a Navàs, en sentit sud, hi ha retencions per un accident. També hi ha un carril tallat. A l'N2, a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús i entre Tordera i Vidreres, en sentit nord. A la C32, a Montgat i també a Cabrera de Mar, en sentit nord. I en aquesta mateixa C32, a Sant Pol de Mar, un camió avariat talla un carril en sentit nord. També a la C60, a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32. A la C31, a Cubelles, en sentit sud, a l'N340, al Vendrell, en sentit sud. I hem d'afegir que a les línies R13 i R14, Els trens circulen amb retards de gairebé mitja hora per una incidència per robatori de cable entre Puigverd de Lleida i Juneda. De moment és tot. Continuarem informant d'aquí a mitja hora.
1: Perfecte, Carmina. Gràcies. Bon dia.
19: Fins ara.
4: El temps.
1: Néstor Gómez.
20: El temps de cara a les pròximes hores ven dominades per l'estabilitat atmosfèrica que, a més, ens ha d'acompanyar durant tot el cap de setmana. Un dissabte assolellat de cap a cap, també el diumenge serà de manera similar i els pocs núvols que apareguin tant avui com demà tendiran a ser inofensius. Tenim, doncs, unes quantes hores, per no dir dos dies, sense precipitacions en lloc del país. El que sí que hem tingut avui ha sigut una davallada de les temperatures. Avui s'ha imposat el fred al Pirineu, la fresca a l'interior i també a la façana costanera. Una nit de bon dormir, fins i tot en molts casos amb finestra tancada o almenys amb llençol a sobre. I és que les temperatures han baixat força. Dels darrers dies que arribàvem a mínimes de 24, 25 o 26 graus, avui a la costa, les més altes, a Barcelona, poc més de 23 graus. Destaquem temperatures a Espolla, a l'Alt Empordà de 12 graus de mínima, a Vilanova de la Sal, a la Noguera, 15 graus de temperatura mínima, o també a Ulldemolins, cap al Priorat, 12 graus de temperatura mínima. Temperatures mínimes fredes que contrastaran amb les que assolirem de cara al migdia amb unes màximes que pujaran a les comarques de l'interior. Màximes cap a les comarques de Girona i Catalunya Central que es mouran a l'entorn dels 32 graus i les més altes cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre amb possibilitat d'arribar a l'entorn dels 33 graus. Una calor continguda típica de finals del mes d'agost. De cara a demà continuaríem amb la mateixa situació de sol, tant al matí com a la tarda, i unes temperatures una miqueta més altes. Demà ja podríem tocar la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
21: Aguanta'm bé, per la feina ja.
4: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3Cat Info.
22: Diumenge celebra la Diada de Sant Fèlix, la cita més important de l'estiu casteller. La diada començarà a un quart d'una del migdia a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
23: Hi participen les quatre millors colles del moment. Actuaran per aquest ordre la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove Xiquets de Valls. La diada la podreu seguir en directe després de les àrees de servei de 3Cat Info i els butlletins horaris de Catalunya Ràdio.
22: A banda de Sant Fèlix, aquest diumenge hi ha previstes més actuacions.
23: A la plaça de l'Om de Manresa, un quart de 12, hi actuen els Tirallongs, acompanyats dels Castellers de Terrassa i els Marginers de Guissona. Hi ha un quart d'una a la plaça de la Porxada de Granollers i podreu veure els Xics acompanyats dels Castellers de Sabadell i els Marrecs de Salt.
22: I aquest dissabte a Sitges hi podreu veure castells a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament.
23: Hi actuaran els Minyons de Terrassa, els Nens del Vendrell i els Xiquets del Serrallo acompanyant la colla local, la Jove de Sitges. A Vilafranca del Penedès, a les 2 de la plaça de la Vila, hi actuen les dues colles locals, els Castellers i els Xicots de Vilafranca. I a les 6 de la tarda a la plaça Bonet i Moixí de Barcelona hi actuaran els Castellers de Sants.
22: Dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de Palau-Solità i Plegamans hi podreu veure els capgrossos de Mataró, els Castellers de Caldes de Montbui i els Castellers de Mediona. A la plaça Catalunya de Pineda de Mar, també a les 6, hi actuaran les colles de Figueres i de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. I a les 8 del vespre, a la plaça de la Font de Vinaixa, els Torraires de Montblanc.
23: A les 10 del matí, diada de les 7 parròquies, Andorra la Vella, amb els Castellers d'Andorra. A les 3 de la tarda, al centre de Canet de Rosselló, hi actuaran els Pallagos del Conflent. I a 2:15, a la plaça Jacint Rocinach de Juneda, hi podreu veure els Castellers de Lleida.
22: El cap de setmana casteller us l'explicarem diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu 3 Rondes de 3Cat Info i Catalunya Ràdio.
24: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
4: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
24: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
4: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
25: L'Espanyol va néixer a la Universitat de Barcelona el 28 d'octubre del 1900.
0: Un grup de joves universitaris, majoritàriament estudiants de medicina i enginyeria, encapçalats per Àngel Rodríguez, van crear la Societat Espanyola de Futbol, el club que a partir del 1912 portaria ja el nom de Reial Club Deportiu Espanyol.

0: L'Espanyol ha jugat en 10 estadis diferents com a local, però Sarrià sempre serà el gran temple. Ha tingut 31 presidents, l'últim a l'Ampeis, 75 entrenadors, i ha vist com més de 1.200 jugadors diferents vestien la samarreta blanca i blava en algun dels gairebé 4.200 partits oficials que ha disputat. L'Espanyol ha guanyat 4 Copes d'Espanya, ha jugat 2 finals europees i s'ha endut un bon grapat de campionats o Copes de Catalunya, sense oblidar els 6 descensos a segona divisió. Les dades, però, sempre són fredes. Què us sembla si fem un viatge sonor pels 125 anys de la història perica? Un recorregut emocional a través d'alguns dels grans moments viscuts per l'Espanyol al llarg de tot aquest temps.
1: Espanyol! Unos cuantos jóvenes entusiastas por este atlético deporte forman la Sociedad Española de Fútbol. Debutan contra el Hispania. Forman estas primitivas filas Rodríguez, Avallí y Roca. Alcalá, Escardó, Ruiz, Montells, Pons, Soler, Bernat, Lizárraga, Álvarez y el incomparable Sánchez.
2: Obtienen el título de campeón de España jugando contra el Real Madrid.
3: Y es el jugador más el que decide la victoria del Español con tiro hábil y pausado. El entusiasmo de la multitud se desborda al entregar la Copa del Senegalismo al capitán del Club Deportivo Español.
2: Alejandro Scopelli, gran técnico argentino, se hace cargo del Español. Coincide con la temporada de las bodas de oro. El equipo se hace irresistible en la primera vuelta marchando en cabeza imbatible.
4: Miquel Solé, Miquel, cap endarrere. I gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol. Ha marcat Pizzi.
5: Si falla l'Osada, adeu a la Copa de la UEFA. Si l'entra l'Osada, encara hi ha esperança. L'Osada cap a la pilota. Fora, fora, s'ha acabat, s'ha acabat. S'ha acabat la Copa de la UEFA per l'Espanyol.
6: Amats espanyolistes, 100 anys ens contemplen. Avui és un dia molt especial. El nostre club es vesteix de gala per celebrar un acte únic. L'acte d'inauguració del nostre centenari.
7: Atenció, hi ha pres una pilota a Tamudo, a Toni, quina balada, Tamudo retalla. Gol, gol, gol, gol, gol, quin gol, quin gol, quin gol, quin gol. Murri, murri, murri, murri, murri, murri. Està en Murri Tamudo. Quin gol, mare de Déu, senyor. Si no ho veig, no m'ho crec.
8: Prepareu-vos, senyors, que això s'acaba. Prepareu-vos per celebrar la festa. Vinga, obrim polles de cava, que és hora de celebrar-ho. L'Espanyol guanyarà el quart títol de Copa de la seva història. Avui, a més, amb un resultat contundent final. Campions, campions, campions, campions, campions. L'Espanyol acaba de guanyar la Copa de l'any 2006.
9: Intenta Riera arribar-hi.
10: Molt bé, Riera,
9: ja la lluita. El xuta Jonathan! Gol!
11: Anys semblava impossible d'imaginar i pocs s'haurien atrevit a dir que només en 12 anys l'Espanyol tornaria a tenir el seu estadi, la seva casa. Diumenge 2 d'agost del 2009 l'Espanyol inaugura la seva nova llar.
0: Voleu saber més i sentir més protagonistes sobre els 125 anys d'història de l'Espanyol? Això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio. Podeu trobar el documental complet a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
12: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
13: Ronaldo de Sis Moreira.
14: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
15: Hem fet memòria amb l'Eudald Serra i ara fins a les 12 van Roger Arnau. Bon dia, Roger.
16: Bon dia.
15: Els documents d'aquest àmbit d'avui.
12: Esports.
16: Comencem amb motor, amb motociclisme, amb MotoGP, perquè el pilot d'Aprilia, Marco Bezzecchi, ha aconseguit la pole del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Marc Márquez amb Ducati finalment s'ha hagut de conformar amb el segon millor temps. Ho segueix en Damià Aguilar. Bon dia.
17: Bon dia. No ha pogut ser. Marc Márquez no ha fet la vuitena pole al Motorland, cal veure si demà podrà aconseguir la vuitena victòria. Està clar que Marco Bezzecchi s'ha proposat no posar-li gens fàcil. Bezzecchi, segon de la general, ha fet la tercera pole de la temporada amb rècord de pista, seguit a 89 mil·lèsimes pel tro de Cervera, que ha donat tot fins al final, havent de salvar fins i tot una caiguda. El campió diu que no es tornarà boig si Bezzecchi és més fort avui a l'esprint, a DAZN.
10: toca arriesgar, pero no es momento de todo o nada. Evidentemente en las carreras siempre se arriesga y hay momentos de todo y puede pasar de todo, pero no es el momento aún de tirarlo todo por la borda, sino que si por A o por B, como se está viendo este fin de semana, Marco está yendo más rápido, pues intentaremos poner las cosas difíciles, pero sin volverse loco.
17: Àlex Márquez completa la primera fila. Tercera pole de Bezzecchi, que iguala les tres de Marc Márquez aquesta temporada. Des de la segona fila hi haurà Raúl Fernández, el líder Jorge Martín i Pedro Acosta. Des de la setena fila, Àlex Rins i Pol Espargaró. A les tres, cursa sprint a l'Univers MotoGP, a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
16: Gràcies, Damià. I en futbol, l'Espanyol visita aquesta tarda a les 7 al camp de la Reial Societat en el seu primer partit de la temporada lluny de l'RCD Stadium. Tot i el mal moment que travessa el conjunt donostiarra, que encara no ha puntuat, el tècnic Manolo González avisa que Noeta mai és un camp fàcil.
18: En qualsevol acció es fiquen al partit i demà això hem de controlar molt. L'any passat allà vam estar molt bé, ja et dic, 60-65 minuts molt bé, i demà toca fer-ho 95 minuts. Llavors és un partit exigent, però penso que estem preparats. Jugar fora tampoc és una cosa que es vingui estranya, perquè tota la pretemporada l'hem fet fora, llavors estem bastant acostumats a jugar fora de l'estadi.
16: De moment, avui encara no jugarà amb la samarreta de l'Espanyol el nou fitxatge, la nova incorporació Brian Saragossa. Mentrestant, direm que avui també juga l'Atlètic de Madrid, ho farà 2:15 del vespre al camp del Sevilla i sense Julián Álvarez. El davanter argentí va estar absent per tercer dia consecutiu als entrenaments de grup de l'equip matalasser. Això sí, Julián ahir va exercitar-se en solitari o hores després que ho fes tota la plantilla matalassera. Avui a primera també es disputa un altre partit, el Llevant Betis, a les 5 de la tarda. I com diem, el Barça, per la seva banda, jugarà dilluns contra el Rayo al Camp Nou. Després de les victòries contra l'Elx i l'Atlètic Club, el conjunt blaugrana s'entrena aquest matí per preparar ja el partit contra el conjunt madrileny. I recordem-ho, la principal novetat a l'entrenament va ser el porter croat Dominik Livakovic, que va exercitar-se per primera vegada sota les ordres de Hansi Flick.
12: 3CAT Info.
16: I avui comença la Lliga Femenina, que aquesta temporada compta novament amb tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves són l'equip que debuta avui, ho fan a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women debutaran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club i les blaugranes rebran el Tenerife, el Johan Cruyff. Mentrestant, a la segona divisió masculina, els dos conjunts catalans de la categoria avui juguen el seu partit de la tercera jornada, el Girona, amb un sol punt rep a Les Palmes a Montilivi a 9:45 de la vespre. Ho farà sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic Quique Álvarez afirma que veu l'equip preparat.
19: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
16: D'altra banda, el Sabadell a les 5 de la tarda rep l'Almeria a la nova Creu Alta. El tècnic arlequinat Ferran Costa demana suport i comprensió a l'afició.
20: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
16: I en crònica poliesportiva, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 jugadors catalans jugarà demà contra Alemanya a la final del Mundial que es disputa als Països Baixos i a Bèlgica. El combinat espanyol ahir va derrotar el conjunt neerlandès per 3-4 a les semifinals. El porter Lluís Calzado, al Tot Costa de Catalunya Ràdio, ho valora així.
21: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
16: I més coses. En futbol sala, el CatGas Energia Santa Coloma i el Barça disputen aquesta tarda a partir de 6:45 la final masculina de la Copa Catalunya. Avui també a partir de les 4 es disputa la final femenina entre les Corts i el Rubí. Avui també es disputa la 8a etapa de la Vuelta. Són 171 quilòmetres entre Puçol i Xaraco, una etapa a priori propícia pels sprinters. A la general, el líder, l'eslovè Tadej Pogačar, té 3 minuts i 50 segons d'avantatge respecte al segon classificat, el mallorquí Enric Mas. Ahir l'etapa la va guanyar el noruec Andreas Lekundsen.
12: Trescat Info.

0: És migdia. Al Nepal han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres per les riuades massives. Tots dos estan localitzats i en comunicació amb les autoritats nepaleses, però cap dels dos ha estat rescatat. N'hi ha un que continua desaparegut, tot i que per ara el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. Rússia mata una trentena de persones a Butxa, a la mateixa ciutat que va ser escenari d'una de les grans massacres a l'inici de la guerra d'Ucraïna. Hi ha una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats. Per la seva banda, Kiev ha matat tres persones a la regió Rússia de Belgorod. Donald Trump anuncia un acord amb Venezuela per controlar una cinquena part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils. És un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes. Caracas ha confirmat el pacte amb Washington, que s'ha anunciat per sorpresa i que els dos socis han qualificat d'històric. Els veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, que no podran tornar a casa fins l'any que ve, estan indignats i també angoixats. Fa mesos que viuen en hotels i reclamen a l'Ajuntament que els reubiqui en pisos pròxims als seus habitatges. Es manté la tensió a Ceuta quan ja fa gairebé un mes de l'arribada massiva de migrants. A les últimes hores, centenars de persones s'han tornat a manifestar contra la situació migratòria a la ciutat autònoma, aquest cop de forma pacífica. En l'àmbit diplomàtic, Itàlia estudia allargar almenys un altre mes els controls fronterers dels viatgers que arriben d'Espanya. I Salvador Illa fa una crida al diàleg i al consens sobre el pla territorial sectorial per la implantació de les energies renovables, i posa com a exemple el Carràs, al Segrià, on avui s'ha posat en marxa el parc fotovoltaic solar més gran a Catalunya. El president de la Generalitat ha remarcat també la determinació del govern per tirar-lo endavant perquè Catalunya deixi de dependre de les energies fòssils.
1: Esports. El pilot d'Aprilia, Marco Bezzecchi, ha aconseguit la pole al Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Marc Márquez amb Ducati finalment s'ha hagut de conformar amb el segon millor temps. En futbol, l'Espanyol visita aquesta tarda a partir de les 7 la Reial Societat a Anoeta sense el nouvingut Brian Zaragoza. El Barça, mentrestant, s'entrena aquest matí per preparar el partit de dilluns contra el Rayo al Camp Nou. Avui comença, per altra banda, la Lliga Femenina amb tres equips catalans. L'Espanyol s'estrena aquesta tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women juguen demà contra el Tenerife i l'Atlètic Club. I la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 catalans jugarà demà la final del Mundial contra Alemanya. A les semifinals, el combinat espanyol va derrotar els Països Baixos per 3 gols a 4.
0: I del temps, avui cel serè arreu del país i els pocs núvols que apareguin a la tarda seran del tot inofensius. Després d'una matinada fresca, l'ambient al migdia serà càlid. Les màximes pujaran, si bé els valors més alts del dia superaran de poc els 30 graus de temperatura. Demà sol i més calor.
2: Trescat Info.
0: Què tal? Bon dia i bona hora. Passen 4 minuts de les 12 del migdia. A aquesta hora us acompanya Maria Guixà.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Comencem parlant del Tibet perquè les autoritats del Nepal han localitzat un segon espanyol en vida desaparegut des de dimecres per les riuades massives que també van afectar, com diem, aquesta zona del Tibet. I a la tarda el Nepal ja va trobar en vida el primer dels tres ciutadans espanyols que se sap que eren a la zona en el moment d'aquesta catàstrofe natural. Tots dos estan en comunicació amb les autoritats nepaleses, però cap dels dos ha pogut ser rescatat. N'hi ha un que continua encara desaparegut. Per ara, el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra de tres ciutadans desapareguts. I pel que fa a les víctimes, el balanç global de morts ja celebra fins als 633 i també hi ha gairebé 2.500 persones que continuen encara desaparegudes. El Nepal calcula que la reconstrucció de la zona afectada per aquesta riuada massiva costarà 4.000 milions de dòlars. Ho ha avançat el ministre de Finances nepalès a l'agència Reuters. El gran perill ara mateix és el desbordament de dos llacs que s'han format i que podrien provocar una situació similar a la d'aquesta setmana. També de l'àmbit internacional, a Ucraïna, els bombardejos russos han deixat aquesta nit 27 persones mortes a Butxa, el mateix escenari de la massacre russa, que al principi de la guerra va deixar més de 400 civils morts i va commocionar l'opinió pública. També hi ha una quarantena de ferits i les autoritats han hagut d'evacuar centenars de persones. El president ucraïnès ha promès represàlies per l'atac rus d'aquesta nit, que ha provocat un gran incendi en un magatzem amb explosius als afores de la capital de Kiev. Per la seva banda, les tropes ucraïneses han matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. L'atac amb drons també ha deixat una desena de ferits. Alguns d'ells han estat greu. Entre les víctimes hi ha diversos infants. Aquesta nit, Ucraïna també ha atacat els magatzems de 2 empreses de comerç electrònic i també electrodomèstics a la regió russa de Rostov, al sud del país. I seguim amb aquesta mirada internacional perquè el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat un acord per controlar una cinquena part del sector petrolier de Venezuela, el país amb més reserves de cru del món. És un pacte aquest que preveu que els Estats Units es quedin amb 65.000 milions de barrils. És una xifra que duplica amb escreix les reserves nord-americanes. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat l'acord que Trump ha anunciat per sorpresa a les xarxes socials. Els dos socis qualifiquen el pacte d'històric i per ara, però, no han transcendit les condicions concretes d'aquest acord ni tampoc com es podrà desenvolupar. Però és un anunci, en tot cas, que dona oxigen a Donald Trump, que a 2 mesos de les eleccions de mig mandat intenta frenar l'increment de preu del combustible a causa de la guerra amb l'Iran. A casa nostra, indignació i angoixa dels veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia i la 9 del metro de Barcelona, que no podran tornar a casa fins a principis de l'any que ve. Una d'aquestes veïnes és la Miren, que ha explicat com se sent en una entrevista al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
3: Angoixada, trista, molt, molt desubicada també, perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir pues, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. En gener a nosaltres no ens ho han dit.
0: Uns veïns que confien en la promesa que l'Ajuntament els hi trobi apartaments en condicions i puguin deixar els hotels on estan reubicats.
3: Ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament. Bueno, Barcelona també es calma una miqueta. M'imagino que la gran turista doncs, s'haurà mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, bueno, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
0: En canvi, qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial també del barri del Putxet. I a Ceuta s'intenta contenir la tensió

0: La Policia Europea de Fronteres per classificar els nouvinguts i decidir si els repatria o bé entremita les seves peticions d'asil. Mentrestant, Itàlia estudia també prorrogar almenys un altre mes els controls fronterers dels passatgers que arriben en avió i vaixell des d'Espanya. La suspensió temporal de l'espai Schengen, que permet aquesta lliure circulació de ciutadans europeus entre Itàlia i Espanya, en aquest cas, va entrar en vigor l'1 d'agost, arran de la crisi migratòria de Ceuta. Ara, però, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es disposa encara a allargar la moratòria un altre mes. I també Europa i Islàndia celebra avui un referèndum per decidir si reprèn o no les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan aturades des de l'any 2013 per decisió d'un govern anterior euroescèptic, però la coalició actual del centre-esquerra ha plantejat als ciutadans si cal o no reiniciar-les. Al centre del debat hi ha els drets de pesca, l'alt cost de la vida i també les amenaces de Donald Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. El resultat del referèndum és incert, però les últimes enquestes apunten a una victòria ajustada del vot proeuropeu. Ens ho explica tot plegat el Jordi Baró.
1: Islàndia dividida sobre si reactiva l'adhesió a la Unió Europea.
2: Per què voldríem entrar a la Unió Europea? En què ens beneficiaria si ja ho tenim bé?
3: Crec que és més segur formar part d'una família més gran.
1: Els islandesos no voten avui sobre l'adhesió, només sobre si reprenen les converses amb Brussel·les, interrompudes el 2013 i que haurien de determinar les condicions amb què l'illa de 400.000 habitants es podria unir a la Unió Europea. La primera ministra socialdemòcrata, Kristun Frostadottir, veu una oportunitat en el referèndum que es fa enmig de les amenaces repetides de Trump d'annexionar Groenlàndia, país veí, cosa que ha obert dubtes entre els ciutadans sobre la defensa a Islàndia, que no té exèrcit, és membre de l'OTAN i té un acord bilateral firmat amb Washington.
4: Ha fet reflexionar la gent. No diria que és un factor determinant en el sentit que la gent assumeixi que això tindrà un efecte directe en la nostra seguretat, però sí que ha fet pensar en com actuen les grans potències i per a nosaltres és un toc d'atenció.
1: Malgrat la derivada geopolítica, el debat sobre el referèndum a Islàndia ha girat sobretot al voltant de qüestions domèstiques. El gran tema és la pesca, motor econòmic i de la identitat de l'illa, juntament amb el turisme. Una part de la població veu risc de perdre drets sobre el sector amb una entrada a la Unió Europea. Eirik Urbergman, professor de Ciència Política a la Universitat de Bifrost.
5: Islàndia viu bàsicament de la pesca. És la base de la nostra economia. Cap govern no podria presentar mai un tractat d'adhesió que no garantís als islandesos el control total de la seva zona de pesca.
1: L'altre gran debat a Islàndia, l'alt cost de la vida i la inflació i les perspectives d'entrar l'euro com un factor d'estabilitat. Islàndia és una democràcia pròspera i Brussel·les ha donat pistes que estaria disposada a arribar a compromisos per pactar l'entrada a la Unió Europea, cosa que reforçaria la seva presència a la regió estratègica de l'Àrtic.
0: Tornem a casa nostra. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida al diàleg i al consens sobre l'aplicació del Plater, el Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica. Illa ha posat d'exemple el Carràs, el Segrià, on avui ha inaugurat el parc solar més gran que hi ha a Catalunya ara mateix.
6: Sí, tenim clar cap on volem anar, sí, ens asseiem i ens reunem, sí, discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança. Confiança que és necessària per tenir determinació cap on hem de caminar.
0: Un cop el parc estigui en ple rendiment, permetrà multiplicar per dos l'energia fotovoltaica que no és d'autoconsum de Catalunya. I també us expliquem que els efectes de l'escalfament o de la contaminació per microplàstics ja impacten en el funcionament dels ecosistemes de llacs i d'embassaments, segons revelen estudis dels últims 5 anys. Temes com aquests es debatran a partir d'avui a Banyoles, al Pla de l'Estany, en la trobada internacional d'un centenar de científics especialitzats en llacs. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
7: El futur dels espais lacustres s'analitza a Banyoles en la Conferència Internacional del GLION, una de les principals xarxes científiques mundials dedicades a l'estudi dels llacs, amb temes com la repercussió del canvi climàtic. Rafa Mercè, co-coordinador d'aquesta xarxa.
8: I aquest escalfament està influint de manera ja decisiva en el seu funcionament com a ecosistema. Perquè que s'escalfi l'aigua no només afecta a si nosaltres hi fiquem el peu, si està més o menys calenta, sinó que tots els organismes i tota també la física de l'aigua de la que tots aquests organismes en depenen està veient ja modificada.
7: Es treballaran diversos temes relacionats amb els ecosistemes aquàtics. Núria Catalán, investigadora del CEAP,

0: i presidenta del comitè organitzador.
1: Ens reunirem una xarxa d'unes 150 científiques i científics que ens organitzem per grups de treball que inclouen temes doncs, com les emissions de gasos d'efecte hivernacle, els canvis en la comunitat dels llacs, sistemes de detecció satèl·lic, canvis en la limnologia d'hivern.
0: S'ha triat Banyoles per fer el congrés com a lloc emblemàtic per la recerca en ecologia aquàtica.
2: I abans de l'àrea de servei, explicar-vos també que avui actua Doctor Prats aquesta nit a Cervera.
3: Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons.
2: El concert s'emmarca en la celebració de l'Aquelarri i Doctor Prats actua a la plaça Magdalena de Montclar de la capital de la Segarra. La banda està immersa en la gira del nou disc, F5, amb un directe carregat d'energia on repassa els èxits de la seva carrera, així com també els seus nous temes. És un disc que simbolitza el retorn del grup després d'una aturada temporal i repassa els 10 anys de trajectòria de la banda.
3: Fins a coronar el més alt del cim.
2: El concert de Doctor Prats començarà quan faltin 5 minuts per la mitjanit i és un dels reclams de l'edició d'aquest any de l'Aquelarre, a què també s'homenatja el mil·lenari de Cervera i que té com a personatge principal el rei boig protagonista d'una de les llegendes més fosques de la ciutat. Ara sí, en punt, un quart d'una del migdia. Actualitat pel trànsit que ens porta la Carmina Malagarriga. Bon dia.
4: Bon dia, Maria. Doncs hem de començar dient que està tallada la C-16 a Navàs, en sentit sud, a causa d'un accident. Hi ha retencions a la P7 entre Castellbisbal i Martorell, en sentit sud, i de Mollet del Vallès a Llinars, en sentit nord. Tant a la C-35 com a la C-65, retencions a Llagostera, cap als nuclis de la Vall d'Aro. De fet, a la C-65 hi ha hagut un accident i hi ha un carril tallat. Retencions a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit nord, a l'N2, a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús, i també entre Tordera i Vidreres, en sentit nord. A la C-32, al Vendrell, cap a Coma-ruga. També a Montgat i a Cabrera de Mar, en sentit nord, i també a la C-32, a Sant Pol de Mar, un camió avariat talla un carril en sentit nord. A la C-60, a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C-32. A l'N340 al Vendrell, en sentit sud, i també a la P2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc per les obres que s'hi fan. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
2: Gràcies, Carmina. Bon dia.
4: Bon dia.
5: El temps.
2: Amb el Néstor Gómez.
6: Matí de dissabte amb el cel serè arreu del país i aquesta serenor ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Si bé aquesta tarda pot aparèixer algun núvol, serà del tot inofensiu i és que ni avui ni demà s'esperen precipitacions a Catalunya. El que sí que hem tingut ha sigut una clara davallada de les temperatures. Entre 5 a 9 graus han caigut les temperatures respecte als valors d'ahir. Això ha permès temperatures a Malla, per exemple, d'11 graus de temperatura matinal, al Pont de Suert 7 graus de mínima, a Tarragona han baixat fins als 19 graus i, en el cas de Batea, 16 graus de temperatura mínima. Un matí fresc que contrastarà amb les temperatures que assolirem de cara al migdia. Avui pugen les temperatures cap a Ponent. Ahir Lleida es va quedar amb una màxima de 29 graus. Avui s'esperen màximes a l'entorn dels 33. Màximes a les comarques de Girona entre els 30 i 32 graus, 33 a tot estirar, i en canvi a la costa baixaran. Ahir les màximes a l'àrea de Barcelona, també cap a punts a les comarques de la Selva, fins i tot al Maresme arribaven els 33 i gairebé 34 graus, avui no passaran dels 29 o 30. Aquesta situació d'estabilitat tindrà continuïtat aquest diumenge, també amb un bon sol arreu del país durant tot el dia i amb unes temperatures que demà pujaran una miqueta més, sobretot cap a Ponent, on les màximes poden arribar a la xifra dels 35 graus.
2: Per cert, que avui 58 municipis de Catalunya, 12 comarques entre la Catalunya Central, Ponent i Terres de l'Ebre, tenen activat el pla de nivell 3, pla alfa, per perill molt alt d'incendi forestal. Els agents rurals demanen extremar les precaucions en aquestes àrees del país. I precisament també el País Valencià, mitjans aeris i terrestres dels bombers treballen per extingir del tot l'incendi del Saler, que ha cremat 36 hectàrees al Parc Natural de l'Albufera. Seguiran tancades de moment les platges i el Parc Natural i ara s'investiguen les causes d'un foc que ja està estabilitzat. Les autoritats treballen amb la hipòtesi que va ser intencionat.
7: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
8: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Aguanta'm bé, per la feina ja.
10: L'agenda del Tres Rondes. El cap de setmana casteller de Trescat Info.
11: Diumenge celebra la Diada de Sant Fèlix, la cita més important de l'estiu casteller. La diada començarà un quart d'una del migdia a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
12: Hi participen les quatre millors colles del moment. Actuaran per aquest ordre la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Valls. La diada la podreu seguir en directe després de les àrees de servei de Trescat Info i els butlletins horaris de Catalunya Ràdio.
11: A banda de Sant Fèlix, aquest diumenge hi ha previstes més actuacions.
12: A la plaça de l'Om de Manresa, un quart de dotze, hi actuen els Tirallongs, acompanyats dels castellers de Terrassa i els marginers de Guissona. Hi ha un quart d'una a la plaça de la Porxada de Granollers i podreu veure els xics acompanyats dels castellers de Sabadell i els marrecs de Sal.
11: I aquest dissabte a Sitges hi podreu veure castells a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament.
12: Hi actuaran els Minyons de Terrassa, els Nens del Vendrell i els Xiquets del Serrallo acompanyant la colla local, la Jove de Sitges. A Vilafranca del Penedès, a les 2 a la plaça de la Vila, hi actuen les dues colles locals, els Castellers i els Xicots de Vilafranca. I a les 6 de la tarda a la plaça Bonet i Moixí de Barcelona hi actuaran els Castellers de Sants.
11: Dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de Palau-Solità i Plegamans hi podreu veure els capgrossos de Mataró, els Castellers de Caldes de Montbui i els Castellers de Mediona. A la plaça Catalunya de Pineda de Mar, també a les 6, hi actuaran les colles de Figueres i de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. I a les 8 del vespre, a la plaça de la Font de Vinaixa, als Torreires de Montblanc.
12: A les 10 del matí, diada de les 7 parròquies, Andorra la Vella, amb els castellers d'Andorra. A les 3 de la tarda, al centre de Canet de Rosselló, hi actuaran els Pallagos del Conflent. I a 2:15, a la plaça Jacint Rocinach de Juneda, hi podreu veure els castellers de Lleida.
11: El cap de setmana casteller us l'explicarem diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu 3 rondes de Trescat Info i Catalunya Ràdio.
2: D'aquí 9 minuts seran en punt 2:15 del migdia. Seguim endavant a Trescat Info per explicar-vos també que han detingut dos futbolistes del planter del Mallorca per gravar relacions sexuals amb una noia menor d'edat. Se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte de corrupció de menors per la gravació sense consentiment de les relacions sexuals que un d'ells va mantenir amb una noia en un habitatge de Palma. Els fets van passar el 14 d'agost, quan una menor d'edat, en aquest cas, va ser quan estàvem aquests nois, però els nois majors d'edat, un dels quals de 16 anys, va decidir voluntàriament, en aquest cas, mantenir relacions amb un dels jugadors amb aquesta noia. Llavors la noia es va adonar que d'amagat dins d'un armari hi havia un noi que estava gravant sense el seu consentiment i va denunciar aquests fets a la policia. L'autor de la gravació és menor d'edat, per la qual cosa el seu expedient ha estat enviat a la Fiscalia de Menors. L'altre futbolista major d'edat ha passat a disposició del jutjat de guàrdia, que n'ha decretat la posada en llibertat. Arran d'aquests fets, el Mallorca ha expulsat els dos nois de l'entitat. I també de la cultura, abans dels esports, dir-vos que el gran èxit de Spider-Man als cinemes ha impulsat la venda dels còmics del superheroi. Així ho ha destacat les botigues de còmics en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies i han destacat aquest interès que ha despertat des d'aquest estiu el personatge. Ens ho explica la Valèria Obereda.
13: Hi, my name is Peter Parker.
14: La pel·lícula ha arrasat als cinemes amb més de 2.200 milions de dòlars de facturació a nivell mundial i a Catalunya s'ha convertit en la pel·lícula més vista als cinemes del país i ronda ara per ara els 900.000 espectadors. Això ha despertat l'interès per l'univers de l'Home Aranya. Gonçal Masó, d'Antifaz Còmic, el considera el personatge més famós de Marvel.
15: La veritat és que ha tingut incidència amb la venda dels còmics, no només amb la venda dels còmics, sinó la venda del merchandising del personatge. Fer un personatge més terrenal, un personatge amb problemes humans pues, enganxa molt més amb el públic de sempre d'ell, perquè sempre ha sigut un personatge molt transversal, Spider-Man. Estimat pels nanos i pels grans, que han sigut nanos també.
14: Xavi Domènech, propietari d'Antifaz Còmic, reconeix el mèrit de la pel·lícula, però també valora el personatge.
16: Spider-Man sempre té grans seguidors i és un dels personatges que mai deixa de vendre's. Però quan tothom està amb aquesta pel·lícula, és la millor, que ara sí, per fi és el meu Spider-Man, era molt fàcil que això es passés al TVO, però a més és que és un gran moment pels còmics de Spider-Man.
14: Domènech, però, es confessa fan absolut de l'Home Aranya.
16: Sempre ha sigut Spider-Man i els Mutantes i Patrulla X. Vengadores també, bé, en veritat, tot l'univers Marvel. Soy más de Marvel que DC, però no se lo digas a nadie. M'ha sortit, a més, amb veu de Batman afònic.
14: I des de Continuarà Còmics, Sergi Salguero afina quin és el període que més interessa ara de Spider-Man, el que dibuixa J. Michael Straczynski.
17: Principalment l'etapa de Straczynski dels 2000 té com alguna similitud amb la història que està sortint ara al cinema i agafen referències d'allà, del personatge i, bueno, crec que aquest període seria com del que més s'està venent últimament.
14: També triomfen els encreuaments entre Spider-Man i Superman, que l'editorial Panini ha tret al mercat els últims mesos.
2: Roger Arnau, bon dia.
18: Bon dia.
2: Amb tu, repassem l'actualitat esportiva fins a 1:15.
18: Marc Márquez no ha pogut aconseguir la seva 8a pole position al circuit de Motorland, a l'Aragó. Li ha pres Marco Bezzecchi. L'italià ha fet el nou rècord de la pista i és, segons Márquez, el màxim favorit per sumar els 37 punts en joc del cap de setmana.
19: Toca arriesgar, pero no es momento de todo o nada. Evidentemente, en las carreras siempre se arriesga y hay momentos de todo y puede pasar de todo, pero no es el momento aún de tirarlo todo por la borda, sino que si por A o por B, como se está viendo este fin de semana, Marco está yendo más rápido, pues intentaremos poner las cosas difíciles, pero sin volverse loco.
18: És la tercera pole de la temporada de Bezzecchi, que iguala també les tres que té fins ara Marc Márquez. La primera fila de la graella de sortida la completa Àlex Márquez, mentre que el líder del Mundial, Jorge Martín, sortirà des de la segona línia. Els catalans Àlex Rins i Pol Espargaró ho faran des de la setena. La cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó començarà a les 3 de la tarda i es podrà seguir, com sempre, en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
5: 3CAT Info.
18: I en futbol, aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de Lliga. El Barça juga dilluns contra el Rayo i l'Espanyol ho fa aquesta tarda contra la Reial Societat. L'equip blanquiblau visita Noeta a les 7 en el seu primer partit de la temporada a domicili. Tot i el mal moment del conjunt basc, que encara no ha puntuat, el tècnic Manolo González avisa que a Noeta mai és un camp fàcil.
20: En qualsevol acció es ficarà al partit i demà això hem de controlar molt. L'any passat allà vam estar molt bé, ja et dic, 60-65 minuts molt bé, i demà toca fer-ho 95 minuts. Llavors és un partit exigent, però penso que estem preparats. Jugar fora tampoc és una cosa que es vingui estranya, perquè tota la pretemporada l'hem fet fora, llavors estem bastant acostumats a jugar fora de l'estadi.
18: Qui encara no podrà debutar amb la samarreta de l'Espanyol serà Brian Saragossa, a l'extrem, cedit pel Bayern, haurà d'esperar, està descartat per jugar aquesta tercera jornada. El Real Societat Espanyol a partir de les 7 en directe a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Mentrestant, avui també juga l'Atlètic de Madrid, ho farà 9:45 del vespre al camp del Sevilla i sense Julián Álvarez. El davanter argentí va estar absent per tercer dia consecutiu als entrenaments de grup de l'equip matalasser. Això sí, ahir Julián va exercitar en solitari, hores després que ho fes tota la plantilla. Avui a primera també es disputa el Llevant-Betis a les 5 de la tarda, mentre que la jornada ens ha deixat ja dos resultats definitius. L'Alavés 1, Villarreal 0 i el Racing de Santander 3, ells 2, tots dos partits disputats ahir. I com diem, el Barça per la seva banda jugarà dilluns contra el Rayo al Camp Nou. Després de les victòries contra l'Elx i l'Atlètic Club, els blaugranes s'entrenen aquest matí per preparar el partit contra el conjunt madrileny. Ahir, recordem-ho, la principal novetat de l'entrenament va ser el porter Lig Bakovic, que va exercitar-se per primera vegada sota les ordres de Hansi Flick. I encara en futbol, avui comença la Lliga Femenina, que aquesta temporada té un altre cop tres conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debutaran avui mateix a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women debutaran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club i les blaugranes rebran el Tenerife. Mentrestant, a la segona divisió masculina, els dos conjunts catalans de la categoria disputen avui el seu partit de la tercera jornada. Tots dos busquen el primer triomf. El Girona amb un sol punt, rebrà les Palmes a Montilivi dos quarts de 10 del vespre. Ho farà sense Unahi ni Porto. Mentrestant, el Sabadell a les 5 de la tarda rebrà l'Almeria a la nova Creu Alta. El Sabadell, per cert, ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Numa, arriba cedit pel Sassuolo fins a final de temporada. Deixem ara el futbol, entrem en crònica poliesportiva perquè la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, jugarà demà contra Alemanya a la final del Mundial que es disputa als Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol ahir va derrotar el conjunt anfitrió, el conjunt neerlandès, per 3-4 a les semifinals. Escoltem Lluís Calzado, el porter de la selecció espanyola, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: A l'última semifinal dels Jocs vam perdre contra ells 4-0. En aquella semifinal no vam ser nosaltres i avui hem pogut demostrar que som el que hem demostrat avui i que anem a per totes sempre.
18: I encara uns quants apunts més en crònica poliesportiva. Comencem amb futbol sala. El CatGas Energia, Santa Coloma i el Barça disputen aquesta tarda a partir de 7:15 la final masculina de la Copa Catalunya. Avui també, a partir de 4:00, es disputa la final femenina entre les Corts i el Rubí. Per altra banda, en motor a l'IndyCar, als Estats Units aquest vespre es disputa la primera cursa puntuable del Gran Premi de Milwaukee. Àlex Palou pot proclamar-se campió matemàticament quan falten 3 curses per acabar la temporada, les dues de Milwaukee i la final el cap de setmana que ve a Laguna Seca. Palou ha de sortir de la primera cursa d'avui amb 98 punts de marge respecte al segon classificat.

0: En punt, 2:15 del migdia, repassem algunes de les qüestions més destacades d'aquesta hora. 3cat Info, explicant-vos d'entrada que el Nepal han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres per les riuades massives. Tots dos estan localitzats en comunicació amb les autoritats nepaleses, però cap dels dos ha pogut ser rescatat. N'hi ha un que continua desaparegut, tot i que per ara el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. Rússia mata una trentena de persones a Butxa, la mateixa ciutat que va ser escenari d'una de les grans massacres a l'inici de la guerra d'Ucraïna. Hi ha una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats. Per la seva banda, Kiev ha matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. I Donald Trump anuncia un acord amb Venezuela per controlar una cinquena part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils, és un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes, i Caracas ha confirmat el pacte amb Washington, que s'ha anunciat per sorpresa i que els dos socis han qualificat d'històric. I des d'ara fins la una, 3cat Info, podrem conversar precisament sobre terreny amb Eñautis Aguirre. Ell és basc, és geòleg, és glaciòleg i es trobava precisament fent un trekking pel massís de l'Annapurna al Nepal quan es va produir la gran riuada. I en esports, Roger Arnau, què destaca?
1: Doncs bé, ara mateix dos apunts, un de futbol i l'altre de motos. En primer lloc, es juga la tercera jornada de Lliga aquesta setmana, aquest cap de setmana. El Barça juga dilluns contra el Rayo, l'Espanyol juga aquest vespre contra la Real Societat a Noeta, mentre que a les 3 de la tarda Marc Márquez sortirà segon a la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP.
0: I del temps, cel serè arreu del país i els pocs núvols que apareguin a la tarda seran del tot inofensius. Després d'una matinada fresca, l'ambient al migdia serà càlid. Les màximes avui pujaran, si bé els valors més alts del dia superaran de poc els 30 graus. Demà sol i més calor. Passen 2:30 de 2:15 del migdia. 3cat Info, us expliquem que les autoritats del Nepal han localitzat un segon espanyol en vida desaparegut des de dimecres per les riuades massives que també van afectar el Tibet. Ahir a la tarda el Nepal ja va trobar en vida el primer dels tres ciutadans espanyols que se sap que eren a la zona en el moment de la catàstrofe natural. Tots dos estan en comunicació amb les autoritats nepaleses, però cap dels dos ha pogut ser rescatat. N'hi ha un que continua encara desaparegut. Per ara, el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra de 3 ciutadans desapareguts. Pel que fa al còmput global de les víctimes, la xifra de morts ja s'eleva fins als 633 i també hi ha gairebé 2.500 persones que encara continuen desaparegudes. El Nepal calcula, de fet, que la reconstrucció d'aquesta zona afectada per la riuada massiva costarà 4.000 milions de dòlars. Ho ha avançat el ministre de Finances nepalès a l'agència Reuters. Precisament per parlar de tot plegat, per analitzar el present però també el futur, la situació complicada sobre terreny i el que hem d'esperar d'aquesta situació ara mateix marcada per aquesta riuada massiva de dimecres que ha desencadenat doncs tota aquesta catàstrofe sobre terreny, podem conversar a 3cat Info quan passen 4:15 a 2:15 del migdia amb Eñautis Aguirre. Ell és d'Elgoibar, al País Basc, és geòleg i glaciòleg, i com comentàvem al sumari es trobava al Nepal fent trekking en aquell moment quan es va produir la gran riuada. El podem saludar a aquesta hora, l'agraïm que ens atengui a 3cat Info. Eñaut, bon dia, Egunon, i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, molt bona tarda des de Kathmandú.
0: A veure, aquesta riuada massiva, per situar-nos, va arrossegar tones de fang, de gel, de roques, que han bloquejat els cursos dels rius de muntanya amunt i han creat també dics naturals de fang que estan retenint molts metres cúbics ara mateix a la frontera amb el Tibet. Quin és el principal perill, Eñaut, ara a la zona?
2: Sí, correcte. Tot va començar fa 3 dies, quan es va donar un descalç de tota la muntanya i això va arrossegar part d'una glacera. Això va caure molt de cop, més de 1.000 metres des de lo que és el cim de dalt fins a la part de baix. Això va generar una espècie de terratrèmol que es va registrar als sismòmetres tant de Nepal com inclús de Barcelona. I després, bueno, tot va passar en molt pocs minuts. Una riuada molt forta va travessar la frontera entre el Tíbet i el Nepal i tot això després va agafar la conca del riu Trisuli i bueno, sabem perfectament i l'hem vist tots en imatges, la tragèdia que ha generat aquí al Nepal. A partir d'ahir, clar, tenim molts sediments, moltes roques, molt fang que va quedar, sobretot al principi, a la part de dalt de les valls, i això ha generat que hi hagi avui dia dos llacs que s'han generat. Són llacs que segurament o s'hauran de drenar o se drenaran per si sols. De fet, Xina i Nepal ja han posat unes alertes als poblats que han pogut sobreviure a aquesta tragèdia per encara no apropar-se als rius, perquè aquestes aigües hauran de baixar d'alguna forma cap a baix, perquè si no el problema encara serà bastant, bastant gros.
0: Clar, es poden preveure, Iñaut, aquests fenòmens, sigui el desglàs de les glaceres o sigui aquesta acumulació de sediments que comporta un fenomen com aquest?
2: Doncs és una mica la pregunta del millor, no? Tothom vol saber si això es podia prever o no, i jo la resposta diria que no, i d'una forma molt complexa. Una cosa és que a partir d'un event de tal tipus puguem saber que hi ha molts sediments que després quedaran encara d'una forma no consolidada i llavors pugui haver aigües que no se drenin bé i generin llacs i això pugui ser un problema secundari, no? Però el que és el primer col·lapse d'aquesta muntanya i la glacera, això és molt, molt complicat de saber. De fet, nosaltres, bueno, tenim un grup de Slack de diversos investigadors, més de 100 persones que estem en un grup parlant de tot això. I el que estem veient és que probablement inclús el terratrèmol del 2015, que va passar aquí a prop de Kathmandú, a Gorkha, al Nepal, que ja va generar un gran col·lapse i una esvaïssada al Vall de l'Antan, això ja potser va ser el primer pas per després deixar totes aquestes roques i muntanyes una mica més febles. Després també hem de parlar una mica de permafrost i què és el que està passant amb la degradació del permafrost a l'alta muntanya. I si això le posem a damunt també uns estrats de roca que són febles i una glacera que també probablement estigui donant molta aigua per les fractures de la roca, doncs fa una espècie de petita bomba que és la que ha esclatat aquí i la que ha generat una tragèdia molt, molt, molt, molt, molt grossa, no?
0: Clar, són tots aquests elements que, no, que han fet aquest còctel explosiu, que tu deies, aquest boom, no, aquesta bomba. Esclar, això, per tant, podem pensar que en un futur es puguin seguir reproduint aquests fenòmens, no només a l'Himàlaia, no, sinó als altres punts on hi hagi doncs, glaceres arreu del planeta.
2: Sí, correcte. I jo crec que és una cosa que també ha passat en el passat. Hem de recordar, per exemple, la tragèdia de 1970 a Perú, a Yungay, que es va portar més de 25.000 vides, la de Bayonne, als Alps, diguem que són coses que passen. De fet, algo que a mi m'ha sobtat molt aquí a Nepal és la resiliència que té la gent i com agafa el futur, perquè al final per ells saben perfectament que no poden fer res, que viuen a una naturalesa que és molt, molt... que està rodejada de muntanyes i, per tant, estan sempre a expenses del que passa a l'alta muntanya i com baixen aquestes riudades tan, tan potents. Sí, és complicat de preveure. Altra cosa serien els llacs glacials, que en aquest cas sí que hi ha millors inventaris. Podem saber on són els llacs que puguin forçar una espècie de glof o una riudada súbita, però en aquest cas, en aquest tipus de col·lapses, el tema és molt complex.
0: Per tant, sí que aquí el canvi climàtic podria ser, no sé si dir-ho en majúscules, però el gran responsable.
2: Jo més que no ho diria així, sinó que lo incluiria dins del context de canvi climàtic. És a dir, si sapiguem que el canvi climàtic escalfa o que el planeta s'està escalfant, encara més a l'alta muntanya, on aquest escalfament és encara més amplificat. Això genera que, per exemple, alguns elements de la criosfera, com poden ser les glaceres o el permafrost, estiguin en una situació més vulnerable, en un equilibri que ja no és equilibri, sinó que és un desequilibri, i això genera molta quantitat d'aigua líquida que també pugui afectar pues, aquests estrats i aquesta muntanya en si. Tot això després hem de tenir en compte en una muntanya molt, molt escarpada. Estem parlant de les muntanyes més altes del món, des de 8.000 metres fins a 1.000 metres o 500 metres on estan les planícies. I llavors, clar, amb aquest tipus de terreny És molt complicat saber com pot desenvolupar un col·lapse d'aquest tipus.
0: Iñaut, ara parlaves de la resiliència de la gent de la zona, no? Tenim més de 600 morts confirmats, gairebé 2.500 desapareguts. Com s'estan duent a terme les tasques de rescat? Com s'està fent aquest intent de trobar els desapareguts? Perquè s'ha sent molt complicat, sobretot per aquest fang acumulat, per aquesta aigua. No sé quins mitjans disposen allà, si tu ens poguessis fer també una fotografia d'això.
2: Doncs mira, avui la fotografia que hem tingut nosaltres, que estem passant el dia a Kathmandú, ara mateix estic aquí a un rocòdrom, intentar evadir una mica el cap i poder fer, no?, una mica de grimpada i evitar pensar en altres coses. El que hem vist són molts helicòpters que estan sortint aquí a prop de l'aeroport. Són helicòpters de salvament que estan anant, tornant, estan portant segurament gent que va al rescat. El que sí han fet bastant evident és que el govern de Nepal ha dit que volien controlar bé qui estava a càrrec d'aquest salvament. I llavors no han deixat entrar gent de fora, inclús els guies, xerpes, que són molt bons a l'alta muntanya, no les han deixat pujar, sinó que és tot a la gent militar i de l'exèrcit aquí de Nepal que estan treballant en aquests treballs de recerca. També sabem que des de Xina s'estan fent molts esforços. De fet, els xinos han sigut els primers que han pogut arribar a l'inici de tot allò, que és aquesta muntanya, el Lantan Lirun, i la seva vessant nord, que és part del Tíbet, on han pogut entrar i han pogut mostrar les primeres imatges d'aquesta gran esvaïssada que va passar fa 3 dies.
0: I per acabar, Iñaut, una última pregunta. Davant d'aquest risc per les poblacions que viuen aigua avall, quines mesures s'han aplicat? Què s'està fent per evitar que puguin patir, doncs, una nova conseqüència d'aquesta acumulació de sediments?
2: Bé, el moment és enviar alertes, de dir, cuidado, per molt que vulgueu anar a casa a buscar coses, heu d'estar alerta i fer cas a les autoritats. Jo crec que és un tema molt, molt complex. Al final, Nepal és un país que viu als cauces dels rius, viu a les terrasses fluvials, viu a aquestes zones que són més planes i també on el sol és més fèrtil per poder cultivar. Llavors és com un equilibri molt complicat de poder assumir. El que sí que és, ho repeteixo una altra vegada, aquest país sortirà i necessitarà molta ajuda, però per la seva mentalitat i per la seva resiliència sortiran endavant i segurament jo també diria que no posar-li por a la gent, sinó que també invitar-los a que puguin acompanyar aquest país i vinguin a fer activitats, perquè jo crec que s'ho mereixen.
0: Doncs és la conversa, les valoracions de l'Iñaut Izaguirre, del Goibar, geòleg, glaciòleg, que sobre terreny a Kathmandú, des del Nepal, ens ha fet aquesta fotografia aquesta última hora després d'aquestes conseqüències derivades d'aquesta arribada massiva de dimecres. Iñaut, moltíssimes gràcies, Esquerri Casco, per atendre'ns amb aquest català més a més tan perfecte, i que tinguis bon dia.
2: Esquerri Casco, sí, moltes gràcies.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Seguim en l'àmbit internacional, abans de l'àrea de serveis, per parlar també d'Ucraïna, perquè els bombardejos russos han deixat aquesta nit 27 persones mortes a Butxa, el mateix escenari de la massacre russa, que al principi de la guerra va deixar més de 400 civils morts i va commocionar l'opinió pública del país. També hi ha una quarantena de ferits i les autoritats han hagut d'evacuar centenars de persones. El president ucraïnès ha promès represàlies per l'atac rus d'aquesta nit, que ha provocat un gran incendi en un magatzem amb explosius als afores de la capital de Kiev. Per la seva banda, les tropes ucraïneses han matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. L'atac amb drons també ha deixat una desena de ferits, alguns d'ells han estat greu, i entre les víctimes hi ha diversos nens. Aquesta nit, Ucraïna també ha atacat els magatzems de 2 empreses de comerç electrònic i també electrodomèstics a la regió russa de Rostov, al sud del país. I també us destacarem, abans de 3 quarts, que el president nord-americà Donald Trump ha anunciat un acord per controlar una cinquena part del sector petrolier de Venezuela, el país amb més reserves de cru del món. El pacte preveu que els Estats Units es quedin amb 65.000 milions de barrils, una xifra que duplica amb escreix les reserves nord-americanes. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat l'acord que Trump ha anunciat per sorpresa a les xarxes. Els dos socis qualifiquen aquest pacte d'històric. Per ara no han transcendit les condicions concretes d'aquest acord ni tampoc com es podrà desenvolupar, però és un anunci que dona oxigen a Trump, que 2 mesos de les eleccions de mig mandat intenta frenar l'increment del preu del combustible a causa de la guerra amb l'Iran.

0: En punt, 3:15 del migdia, moment d'obrir àrea de servei d'entrada per fer un cop d'ull al trànsit. Ho fem amb la Carmina Malagarriga. Carmina, bon dia.
1: Hola, bon dia, Maria. Començarem dient que hi ha dues carreteres tallades. L'una, l'AP7, a l'altura d'Aiguaviva, en sentit nord, a causa d'un accident. L'altra via que està tallada és la C16 a Navàs, en sentit sud, també a causa d'un accident. I les retencions les trobem a aquesta hora a l'AP7 a Martorell, en sentit sud, i també a l'AP7 de Montmeló a la Roca del Vallès, en sentit nord. També hi ha retencions tant a la C35 com a la C65 a Llagostera, cap als nuclis de la Vall d'Aro, a la C17 a Parets del Vallès, en sentit nord, a l'N2 a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús, i també entre Tordera i Vidreres, en sentit nord. A la C32 al Vendrell, cap a Coma-ruga, també a Montgat i a Cabrera de Mar, en sentit nord, i a Sant Pol continua aquest carril tallat a causa d'un camió avariat en sentit nord. A la C60, Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32. A la C55, a Castellbell i al Vilar, en sentit nord. A la P2, a l'Espluga de Francolí, cap a Montblanc. A l'N340, al Vendrell, en sentit sud. A la C58, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona. I encara hem d'afegir que es restableix la normalitat a les línies R13 i R14, que arrossegava retards importants per robatori de cable entre Puigverda, Lleida i també Juneda. Doncs això és tot per ara. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
1: Bon dia.
0: El temps. Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat atmosfèrica que, a més, ens ha d'acompanyar durant tot el cap de setmana. Un dissabte assolellat de cap a cap, també el diumenge serà de manera similar i els pocs núvols que apareguin tant avui com demà tendiran a ser inofensius. Tenim, doncs, unes quantes hores, per no dir dos dies, sense precipitacions en lloc del país. El que sí que hem tingut avui ha sigut una davallada de les temperatures. Avui s'ha imposat el fred al Pirineu, la fresca a l'interior i també a la façana costanera. Una nit de bon dormir, fins i tot en molts casos amb finestra tancada o almenys amb llençol a sobre. I és que les temperatures han baixat força. Dels darrers dies que arribàvem a mínimes de 24, 25 o 26 graus, avui a la costa, les més altes, a Barcelona, poc més de 23 graus. Destaquem temperatures a Espolla, a l'Alt Empordà, de 12 graus de mínima, a Vilanova de la Sal, a la Noguera, 15 graus de temperatura mínima, o també a Ulldemolins, cap al Priorat, 12 graus de temperatura mínima. Temperatures mínimes fredes que contrastaran amb les que assolirem de cara al migdia amb unes màximes que pujaran a les comarques de l'interior. Màximes cap a les comarques de Girona i Catalunya Central que es mouran a l'entorn dels 32 graus i les més altes cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre amb possibilitat d'arribar a l'entorn dels 33 graus. Una calor continguda típica de finals del mes d'agost. De cara a demà continuaríem amb la mateixa situació de sol, tant al matí com a la tarda, i unes temperatures una miqueta més altes. Demà ja podríem tocar la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent.
3: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
4: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
5: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
4: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
3: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Seguim endavant a 3Cat Info, avui que és ja l'últim dissabte del mes d'agost. 58 municipis de Catalunya, 11 comarques, tenen activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot a la Catalunya Central, a les comarques de l'Anoia, el Bages, la Conca de Barberà, la Segarra, el Solsonès i l'Urgell, així com també a Ponent, a la zona del Segrià, la Noguera i les Garrigues, i també a la Terra Alta i al Baix Ebre. També destacar-vos que al País Valencià, mitjans aeris i terrestres dels bombers treballen per extingir del tot l'incendi del Saler, que ha cremat 36 hectàrees al Parc Natural de l'Albufera i que ja s'ha donat per estabilitzat. Seguiran tancades de moment les platges, també el Parc Natural, i ara s'investiguen les causes del foc. Les autoritats treballen amb la hipòtesi que va ser un incendi intencionat. A Barcelona, els taxistes denuncien els embussos a l'accés de les terminals de creuers del port. El problema del trànsit es produeix especialment el diumenge i s'ha agreujat durant l'estiu, cosa que diuen que no els havia passat mai. El tram concret on es concentren aquestes retencions és allà on estan situats els creuers, és a dir, el moll adossat. L'única via d'entrada i sortida és el pont, per tant, de la Porta d'Europa. És una informació que repassem amb el Roc Fargas.
6: El sector denuncia que no només s'hi veuen involucrats ells, sinó tots els transports que circulen per aquest pas, com ara camions, autobusos i operadors de la zona. Olivier Conté, el president de l'ITE Taxi, analitza la situació.
7: L'assumpte està en que perquè ens trobem de cop i volta que els diumenges, malgrat haver-hi els mateixos creuers que fa molt de temps, més o menys els mateixos passatgers que abans, ara hi ha unes atascades fenomenals per entrar i sortir del port.
6: El sector del taxi explica que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport o viceversa han arribat a perdre un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions, que han pogut arribar a ser de més de 2 hores. En aquests casos, a més, els que es veuen perjudicats són els mateixos taxistes.
7: El client li dius, compte, no surtis ara, i et miren encara dient-hi, com vols que no vagi al port per problemes de trànsit, no? I agafen un taxi, se van cap allà i s'enganxen allà 1 hora, el client cabrejat amb el taxista perquè és que no pots portar-los per un altre lloc, perquè no hi ha cap entrada ni sortida, un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
6: Des del Port de Barcelona ens han explicat que l'afectació es concentra principalment en els embarcaments, mentre que els desembarcaments es fan amb normalitat, i no els consta que cap passatger hagi perdut el vaixell per aquestes incidències. Relacionen l'augment de trànsit amb les operacions d'inici i final del creuer, cosa que comporta un flux més elevat de passatgers. De fet, aquestes operacions han augmentat més d'un 10% aquest juliol.
0: També hem de destacar-vos, encara en clau barcelonina, que els comerços de la ciutat s'han vist afectats per les obres simultànies que s'estan fent a la ciutat i en un estiu atípic per la calor intensa. Això ha condicionat sobretot les botigues de proximitat perquè les obres afecten els principals accessos de Barcelona, cosa que té conseqüències en la mobilitat i han repercutit, com destacava el gremi, en l'activitat comercial de la ciutat. I de l'àmbit cultural, el gran èxit de Spider-Man als cinemes ha impulsat la venda dels còmics d'aquest superheroi. Així ho han destacat les botigues de còmics especialitzades que destaquen en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies l'interès que ha despertat des d'aquest estiu el personatge. És una crònica de la Valèria Obereda.
8: Hi, my name is Peter Parker.
9: La pel·lícula ha arrasat als cinemes amb més de 2.200 milions de dòlars de facturació a nivell mundial i a Catalunya s'ha convertit en la pel·lícula més vista als cinemes del país i ronda ara per ara els 900.000 espectadors. Això ha despertat l'interès per l'univers de l'Home Aranya. Gonçal Masó, d'Antifaz Còmic, el considera el personatge més famós de Marvel.
10: La veritat és que ha tingut incidència amb la venda dels còmics, no només amb la venda dels còmics, sinó la venda del merchandising del personatge. Fer un personatge més terrenal, un personatge amb problemes humans, pues enganxa molt més amb el públic de sempre d'ell, perquè sempre ha sigut un personatge molt transversal, Spider-Man, estimat pels nanos i pels grans, que han sigut nanos també.
9: Xavi Domènech, propietari d'Antifaz Còmic, reconeix el mèrit de la pel·lícula, però també valora el personatge.
11: Spider-Man sempre té grans seguidors i és un dels personatges que mai deixa de vendre's. Però quan tothom està amb aquesta pel·lícula, és la millor, que ara sí, per fi és el meu Spider-Man, era molt fàcil que això es passés al TVO, però a més és que és un gran moment pels còmics de Spider-Man.
9: Domènech, però, es confessa fan absolut de l'Home Aranya.
11: Sempre ha sigut Spider-Man i els Mutantes i Patrulla X. Vengadores també, bé, en veritat, tot l'univers Marvel.
12: Soy más de Marvel que DC, pero no se lo digas a nadie.
11: M'ha sortit, a més, amb veu de Batman afònic.
9: I des de Continuarà Còmics, Sergi Salguero afina quin és el període que més interessa ara de Spider-Man, el que dibuixa J. Michael Straczynski.
13: Principalment l'etapa de Straczynski dels 2000 té com alguna similitud amb la història que està sortint ara al cinema i agafen referències d'allà, del personatge i, bueno, crec que aquest període seria com del que més s'està venent últimament.
9: També triomfen els encreuaments entre Spider-Man i Superman, que l'editorial Panini ha tret al mercat els últims mesos.
0: 5 minuts i mig i seran la 1, 5 minuts i mig pels esports amb el Roger Arnau. Bon dia.
14: Bon dia. Aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de la Lliga. El Barça juga dilluns contra el Rayo al Camp Nou i l'Espanyol ho fa aquesta tarda a les 7 contra la Reial Societat a Noeta, en el seu primer partit de la temporada a domicili. Tot i el mal moment de la Reial, que encara no ha puntuat, el tècnic Manolo González vol tocar de peus a terra i frena qualsevol tipus d'eufòria.
15: Sí, claro, montaremos un circo.
16: La diversió per
15: l'Espanyol. El Cirque du Soleil de l'Espanyol, no? Montaremos... La diversió, és guanyar. Aquí la diversió no existeix d'una altra manera. És guanyar, és competir bé, i competir bé i jugar bé.
14: Qui encara no podrà debutar amb la samarreta de l'Espanyol serà Brian Zaragoza. L'extrem cedit pel Bayern està descartat per jugar aquesta jornada. El Real Societat Espanyol, a partir de les 7 de la tarda, en directe, com sempre, a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio. També juga avui l'Atlètic de Madrid. Ho farà en aquest cas a 9:45 del vespre al camp del Sevilla i sense Julián Álvarez. El davanter argentí va estar absent per tercer dia consecutiu als entrenaments de grup de l'equip matalasser. Això sí, ahir Julián va exercitar-se en solitari, hores després que ho fes tota la plantilla. Avui a primera també es disputarà un altre partit, serà el Llevant Betis a les 5 de la tarda, mentre que la jornada ens ha deixat ja dos resultats definitius disputats ahir, l'Alavés 1, Villarreal 0 i el Racing de Santander 3, Elche 2. Mentrestant, com dèiem, el Barça per la seva banda jugarà dilluns contra el Rayo al Camp Nou, després de les victòries contra l'Elche i l'Atlètic Club. Ara l'equip blaugrana s'ha entrenat ja aquest matí per preparar el partit contra el Rayo, contra el conjunt madrileny. Hansi Flick ha comptat amb tots els disponibles del primer equip, inclòs també Dominic Livakovic, la darrera incorporació al porter, que ha fet el seu segon entrenament com a jugador del Barça. El Barça juga dilluns i demà ho farà el Real Madrid, que rebrà el Màlaga al Bernabéu. A la prèvia, el tècnic José Mourinho ha demanat, atenció, la pilota d'or per Kylian Mbappé.
17: El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
14: Mourinho, referint-se a Mbappé i amb el seu rècord de màxim golejador de la història dels Mundials. Mentrestant, avui, al marge del futbol masculí, comença la Lliga Femenina. Aquesta temporada compta novament amb tres equips catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debuten avui mateix, a les 5 de la tarda, al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women debutaran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club i les blaugranes rebran el Tenerife. Tornant al futbol masculí, els dos equips catalans de la segona divisió de la categoria disputen avui també el seu partit de la tercera jornada. El Girona amb un sol punt rebrà les Palmes a Montilivi 9:45. Ho farà sense Unagi ni Porto, que són baixa per lesió. El tècnic Quique Álvarez parla del rival.
18: Quan comences amb dues victòries, doncs, bueno, això el que no tenim nosaltres, no? Aquesta moral i aquesta empenta, no? És un rival que en pilota fa molt bé. Després, quan troba espais, té jugadors importants a dalt que fan mal.
14: D'altra banda, el Sabadell juga a les 5 de la tarda. Rep l'Almeria a la nova Creu Alta. El tècnic arlequinat Ferran Costa demana el suport i la comprensió de l'afició després de dos empats a Gijón i a Castelló.
19: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
14: I en crònica poliesportiva, Marc Márquez no ha pogut aconseguir la seva vuitena pole position al circuit de Motorland, a l'Aragó. Li ha pres l'italià Marco Bezzecchi, que ha fet el nou rècord de la pista i és, segons Márquez, el màxim favorit per sumar els 37 punts en joc aquest cap de setmana. Escoltem el pilot de Cervera, Adasen.
20: Toca arriesgar, pero no es momento de todo o nada. Evidentemente, en las carreras siempre se arriesga y hay momentos de todo y puede pasar de todo, pero no es el momento aún de tirarlo todo por la borda, sino que si por A o por B, como se está viendo este fin de semana, Marco está yendo más rápido, pues intentaremos poner las cosas difíciles, pero sin volverse loco.
14: La cursa sprint del circuit del Canyís començarà a les 3 de la tarda i es podrà seguir, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. I encara en motor, a l'Indicar, als Estats Units aquest vespre es disputa la primera cursa puntuable del Gran Premi de Milwaukee. Àlex Palou pot proclamar-se campió matemàticament quan falten 3 curses per acabar la temporada. Les dues de Milwaukee d'aquest cap de setmana i la final al cap de setmana que ve a Laguna Seca. Ara mateix Palou té 91 punts d'avantatge respecte a Kyle Kilbuck i per aconseguir matemàticament el títol necessita acabar la primera cursa d'avui amb 90 punts o més de marge respecte al segon classificat. Per altra banda, també un apunt de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 jugadors catalans que jugarà demà contra Alemanya a la final del Mundial, que es disputa als Països Baixos i Bèlgica. El combinat espanyol ahir va derrotar el conjunt neerlandès per 3 gols a 4. Alemanya, el rival de demà d'Espanya, per la seva banda va vèncer l'Argentina per 2-1 a la segona semifinal.
16: Trescat Info.

0: Al Nepal troben amb vida el segon dels tres ciutadans espanyols desapareguts des de dimecres per les riuades massives que van patir. Tots dos estan localitzats i en comunicació amb les autoritats nepaleses, però cap dels dos ha estat rescatat. Hi ha un altre ciutadà espanyol que continua desaparegut, per bé que, ara per ara, el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. Rússia ha matat avui una trentena de persones a Butxa, la mateixa ciutat que va ser escenari durant les grans massacres al començament de la guerra a Ucraïna. Hi ha hagut una quarantena de persones ferides i gairebé 400 evacuades. Kiev ha fet un atac i ha matat tres persones a la regió russa de Belgorod. Donald Trump ha anunciat un acord amb Venezuela per controlar una cinquena part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils, un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes. Caracas confirma el pacte amb Washington, que s'ha anunciat per sorpresa i que tots dos socis han qualificat d'històric. Es manté la tensió a Ceuta quan ja fa gairebé un mes de l'arribada massiva de migrants. A les últimes hores, centenars de persones s'han tornat a manifestar en contra de la situació migratòria a la ciutat autònoma, aquesta vegada de forma pacífica. A l'àmbit diplomàtic, Itàlia estudia allargar com a mínim un mes més els controls fronterers dels viatgers que arribin des de l'estat espanyol. Els veïns afectats per l'esvoranc que hi va haver per les obres de la línia 9 del metro a Barcelona al juliol i que no podran tornar a casa fins l'any vinent, estan indignats i angoixats. Fa mesos que viuen en hotels i reclamen a l'Ajuntament que els reubiqui en pisos pròxims als seus habitatges. Salvador Illafona crida al diàleg i al consens sobre el Plater, el Pla Territorial Sectorial per la Implantació de les Energies Renovables. Posa com a exemple Alcarràs, al Segrià, on avui s'ha posat en marxa el parc fotovoltaic solar més gran que hi ha a Catalunya. Des del territori, els municipis que s'oposen al Plater denuncien que aquesta voluntat de diàleg no és real. Els taxistes denuncien grans embussos a l'accés a les terminals de creuers del port de Barcelona aquest estiu. Des del mateix port expliquen que l'increment de trànsit es deu a les operacions d'inici o final de creuer, perquè comporten un flux més gran de passatgers. El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació. Així s'ha decidit en una consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu i han prefert més de 38.000 persones.
1: Esports.
2: L'Espanyol visita aquesta tarda a partir de les 7 la Reial Societat Anoeta sense el nouvingut Brian Saragossa. El Barça, mentrestant, s'ha entrenat aquest matí per preparar el partit de dilluns contra el Rayo al Camp Nou. Avui també juga l'Atlètic de Madrid. Els matalassers visiten el Sevilla sense Julián Álvarez, mentre el Madrid, que demà rep el Màlaga al Bernabéu, Mourinho demana la pilota d'or per Mbappé. Avui comença també la Lliga Femenina amb tres equips catalans. L'Espanyol s'estrena aquesta tarda al camp de l'Eibar, mentre el Barça i el Badalona juguen demà contra el Tenerife i l'Atlètic Club. I el pilot d'Aprilia, Marco Bezzecchi, ha aconseguit la pole del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Marc Márquez amb Ducati finalment s'ha hagut de conformar amb el segon millor temps.
0: Cel serè arreu del país, pocs núvols, a la tarda no portaran pluja. Després d'una matinada fresca, l'ambient ara és càlid. Les màximes pugen, però els valors més alts avui superaran de poc als 30 graus. Demà sol i una mica més de calor.
1: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 5 minuts de la una del migdia, us està parlant Jaume Brufau. Les autoritats del Nepal han pogut localitzar un segon ciutadà espanyol, amb vida, desaparegut des de dimecres per les riuades massives que també van afectar el Tibet. Ahir a la tarda el Nepal ja va trobar amb vida el primer dels tres ciutadans espanyols que se sap que eren a la zona en el moment de la catàstrofe. Tots dos han també estat en comunicació amb les autoritats nepaleses, però cap dels dos ha pogut ser rescatat. N'hi ha un que encara continua desaparegut. El Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra de 3 ciutadans desapareguts. Pel que fa a les víctimes, la xifra ja puja a 633 persones mortes i també n'hi ha gairebé 2.500 de desaparegudes encara. El Nepal calcula que la reconstrucció de la zona afectada per la riuada massiva costarà 4.000 milions de dòlars, segons que ha mencionat el ministre de Finances nepalès a l'agència de notícies Reuters. El gran perill, però, ara mateix, és el desbordament de dos llacs que s'han format i que podrien provocar una situació similar a la patida aquesta setmana. Segons el geòleg i glaciòleg Nyaut Zizagirre, que es trobava fent un trekking pel massís a l'Annapurna, al Nepal, quan es va produir la riuada, era pràcticament impossible preveure el que va passar. En una entrevista a 3CAT Info ens ha explicat, ara per ara, quin creu que és el principal perill de cara a les pròximes setmanes.
3: Tenim molts sediments, moltes roques, molt fang que va quedar, sobretot al principi, a la part de dalt de les valls, i això ha generat que hi hagi avui dia dos llacs que s'han generat. Són llacs que segurament o s'hauran de drenar o se drenaran per si sols. De fet, Xina i Nepal ja han posat unes alertes als poblats que han pogut sobreviure a aquesta tragèdia per encara no apropar-se als rius, perquè aquestes aigües hauran de baixar d'alguna forma.
0: Algunes dades apunten que hi ha 15 milions de persones que viuen sota l'amenaça de llacs glacials. És un fenomen que s'ha multiplicat per 6 en un segle, impulsat pel canvi climàtic. A Ucraïna, els bombardejos russos han deixat, com a mínim aquesta nit, 27 persones mortes a Bucha, la mateixa població que va ser escenari d'una massacre al començament de la guerra. Hi ha hagut també una quarantena de persones ferides i les autoritats han hagut d'evacuar centenars de persones. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha promès represàlies per aquest atac rus, que ha provocat un gran incendi en un magatzem amb explosius als afores de Kiev capital. Les tropes ucraïneses han matat de la seva banda 3 persones a la regió russa de Belgorod. Un atac amb drons que també ha deixat una desena de persones ferides. Algunes han estat greu. Entre les víctimes hi ha diversos infants. Aquesta nit, Ucraïna també ha atacat els magatzems de 2 empreses de comerç electrònic i electrodomèstics a la regió russa de Rostov, al sud del país. I el president nord-americà Donald Trump anuncia un acord per controlar una cinquena part del petrolier de Venezuela en aquest sector, amb el país que té més reserves de cru arreu del món. El pacte preveu que els Estats Units es quedin amb fins a 65.000 milions de barrils, una xifra que duplica i amb escreix les reserves nord-americanes. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmat l'acord que Donald Trump ha anunciat per sorpresa a les xarxes. Tots dos socis qualifiquen el pacte d'històric, per ara no n'han transcendit detalls, però l'anunci sí que dona cert oxigen a Donald Trump, que 2 mesos de les eleccions de mig mandat intenta frenar l'increment del preu del combustible a causa de la guerra amb l'Iran.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 8 minuts i mig de la una del migdia, Ceuta intenta contenir la tensió després d'un mes de l'entrada irregular de milers de persones migrants. A l'última jornada, centenars de persones s'han manifestat de forma pacífica davant de la delegació del govern per la situació que travessa la ciutat autònoma.
4: Ya estamos hartos, que estamos abandonados. Es que llevamos un mes sin poder salir a la calle, ocupando nuestras playas. Han construido chozas dentro de las playas y barberías. Venden tabaco, droga, actividades ilegales. Y es que no puede

0: d'aquesta crisi migratòria, però ara la primera ministra italiana Giorgia Meloni es disposa a allargar la moratòria un altre mes. Tot va començar la matinada del dia 31 de juliol, quan més de 75.000 persones van entrar il·legalment des del Marroc a la ciutat autònoma. Repassem aquesta cronologia dels fets amb aquesta informació que ens ha preparat en Quim Codines.
1: No Marruecos, viva Espanya! Espanya viva!
2: Espanyol, viva! Anem a Sant Bruix, no m'agradaré, però no Marruecos.
3: Durant els primers dies, veïns, serveis d'emergència i organitzacions humanitàries es van mobilitzar per atendre milers de persones que arribaven en condicions precàries. Les ONGs van habilitar punts d'atenció i van repartir menjar, aigua i roba, mentre els serveis socials intentaven donar resposta a una situació que va desbordar la capacitat d'acollida de la ciutat. Sentim el director general de la Federació Sud Acoge, José Miguel Morales.
4: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas.
3: Amb l'arribada massiva de persones, molts comerços van abaixar la persiana i els centres d'acollida es van saturar. Tot i això, durant les primeres hores i dies, molts veïns i comerciants també es van mobilitzar per ajudar les persones migrants i donar-los assistència enmig del caos.
5: Nosotros hemos intentado que todo el mundo tenga suministros para que puedan comer, beber.
3: Un mes després, però, la situació ha generat cansament i tensió entre part de la població. En les últimes hores, alguns veïns s'han manifestat contra l'arribada massiva de migrants. També s'han registrat episodis de violència, com la crema de barraques on dormien persones migrants a la platja de Benítez. A més, alguns manifestants han bloquejat l'entrada de vehicles de la Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per repartir menjar.
6: Hemos ido allí a manifestarnos, que ya estamos cansados de que sigan aquí. Es que estamos cansados que nos mareen.
3: D'altra banda, durant aquest últim mes també s'han fet manifestacions contra l'extrema dreta i contra els discursos que assenyalen les persones migrants com a responsables de la situació. De fet, durant la visita del líder de Se Acabó la Fiesta, el Vicente Pérez, va ser evacuat durant una concentració convocada per la seva formació davant de la pressió de la manifestació en contra de l'extrema dreta. Els convocants defensaven una resposta basada en la convivència i han rebutjat els discursos discriminatoris. Les ONGs que treballen sobre el terreny asseguren que la situació continua sent complexa i demanen evitar buscar culpables entre les persones migrants o els veïns de Ceuta. José Miguel Morales, de Sud Acoge, assenyala directament la gestió de les administracions com una de les claus per entendre com s'ha arribat fins aquí.
7: Hay que entender que gente que esté muy cansada de encontrarse personas que no tengan otro sitio en el que estar, gente desorientada y que no sabe muy bien qué va a hacer. No es sostenible una situación en la que hay miles de personas todavía en situación de calle. Y esto, por supuesto, genera problemas de convivencia. Pero aquí una corresponsabilidad de las administraciones que tienen que aportar las soluciones.
3: Un mes després de l'arribada massiva, Ceuta continua intentant recuperar la normalitat mentre les organitzacions humanitàries reclamen més recursos per garantir l'atenció i l'acollida de les persones migrants.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Detinguts dos futbolistes del planter del Mallorca per haver gravat presumptament relacions sexuals amb una noia menor. Se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte de corrupció de menors per la gravació sense consentiment de les relacions sexuals que un d'ells va mantenir amb una noia en un habitatge de Palma. Els fets van passar el dia 14 d'agost, quan una menor d'edat, però major de 16 anys, va decidir voluntàriament mantenir relacions amb un dels jugadors. Llavors la noia es va adonar que, amagat dins d'un armari, hi havia un noi que els estava gravant sense el seu consentiment i ho va denunciar a la policia. L'autor de la gravació també és menor, per la qual cosa el seu expedient ha estat enviat a la Fiscalia de Menors. L'altre futbolista, major d'edat, ha passat a disposició del jutjat de guàrdia que n'ha decretat la posada en llibertat. Arran d'aquests fets, l'equip de futbol del Mallorca els ha expulsat tots dos del club. Indignació i angoixa dels veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, que no podran tornar a casa fins a començaments de l'any que ve. Una d'elles és la Miren, que ha explicat com se sent avui al matí en una entrevista al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
2: Angoixada, trista, molt desubicada també, perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir doncs, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
1: També ha explicat que confien en la promesa que els ha fet l'Ajuntament que els

0: trobaran apartaments en condicions i que podran deixar els hotels on ara estan instal·lats.
1: Ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament. Bueno, Barcelona també es calma una miqueta. M'imagino que la gran turista s'haurà mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, bueno, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
0: Qui sí que podrà recuperar una certa normalitat, però d'aquí encara unes 5 o 6 setmanes, són els veïns d'una quinzena d'habitatges i d'un local comercial també afectats per l'esvoranc al barri del Putxet. I atenció que avui tenim 58 municipis a Catalunya d'11 comarques, amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per perill molt alt d'incendi forestal. Es demana màxima precaució a l'Anoia, al Bages, a la Conca de Barberà, també a la Segarra, al Solsonès, a l'Urgell, al Segrià, a la Noguera, a les Garrigues, a la Terra Alta i al Baix Ebre. I al País Valencià, mitjans aeris i terrestres dels bombers continuen intentant extingir del tot l'incendi del Saler, que ja ha cremat unes 36 hectàrees al Parc Natural de l'Albufera. És un quart de dues, àrea de servei. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
2: Bon dia, Jaume. Començarem dient dues bones notícies. S'ha reobert la P7 a l'altura d'Aiguaviva, que s'ha hagut de tallar durant uns minuts a causa d'un accident en sentit nord. I també s'ha reobert la C16, que també estava tallada a l'altura de Navàs en sentit sud, tallada a causa d'un accident. Queden retencions a la P7 a Montornès del Vallès en sentit nord i a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. També retencions a l'N145 a les Valls de Valira en sentit nord cap a Andorra, tant a la C35 com a la C65 a Llagostera en sentit est cap als nuclis de la Vall d'Aro. També tenim retencions a l'N2 entre Tordera i Vidreres en sentit nord, a la C32 al Vendrell cap a Coma-ruga i també a Montgat i a Cabrera de Mar en sentit nord, a la C60 en sentit sud cap a l'enllaç amb la C32 a Argentona, a la C55 a Castellbell i al Vilar en sentit nord, a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a la P2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc i també a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina, bon dia.
2: Fins ara.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
4: Tarda assolellada la que esperem avui arreu del país amb un ambient una miqueta més càlid que el d'ahir, ja cap als vols del migdia s'arribaven a la xifra dels 30 graus a punts de la façana costanera. És el cas de Vallirana, també de Vilanova, o fins i tot el Dover arribaven ja als 31 graus cap als vols del migdia. S'esperen màximes que avui pujaran, sobretot a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a màximes de 32-33 graus, i a la façana costanera rondaran entre els 30-31 graus de temperatura màxima. En el cas de la costa, baixen respecte als valors d'ahir. En el cas de l'interior, pujaran respecte ahir, que en el cas de Lleida, per exemple, no van arribar als 30 graus. Pel que fa a l'estat del cel, tarda radiant de sol arreu del país, sense nuvolades ni al Pirineu, i si n'apareix algun núvol, serà del tot inofensiu. Tot això a l'espera d'un diumenge que serà tan estable com dissabte. Demà diumenge, sol de cap a cap, amb unes temperatures que sí que demà pujaran una miqueta més. Això farà que les temperatures més altes del dia puguin arribar a la xifra dels 35 graus a Ponent, a la resta del país entre els 30-32 graus i potser també cap a l'interior de Girona poden arribar a la xifra dels 34.
3: Resca Info.
5: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Tarda assolellada.
3: Resca Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida al diàleg i al consens sobre l'aplicació del Plater, el Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica. Avui Salvador Illa ha posat d'exemple el municipi d'Alcarràs, al Segrià, on ha inaugurat el parc solar més gran que hi ha a Catalunya.
6: Sí, tenim clar cap on volem anar, si ens asseiem i ens reunem, si discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança. Confiança que és necessària per tenir determinació cap on hem de...
0: Des del territori, però, continuen les crítiques per com s'ha fet el Plater i es nega que hi hagi voluntat de diàleg. Segons Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ja està tot decidit. N'ha parlat a 3Cat Info.
7: El diàleg en què es basa? En què ells planifiquen, ells decideixen i ens diuen et deixem presentar alguna al·legació, et donem un marge i et deixarem descomptar ja un 30% de la zona prioritària, però només, i a més serà així i així serà xas, i ells ho tenen tot decidit. És una manera de dir que volen dialogar, però a l'hora de la veritat ja està tot decidit i està tot cuit.
0: Teresa ha reiterat que els 310 ajuntaments que no estan d'acord amb aquest Plater no s'oposen a la transició ecològica, però sí que demanen que les afectacions no siguin, sempre diuen, en municipis petits del món rural. Els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers al port de Barcelona. Els problemes es produeixen sobretot els diumenges i s'han agreujat aquest estiu perquè diuen que no els havia passat mai. El tram concret on es concentren més retencions és on estan situats els creuers, el moll adossat, on l'única via d'entrada, Roc Fargues, i de sortida, és el pont de la Porta d'Europa.
8: El sector denuncia que no només s'hi veuen involucrats ells, sinó tots els transports que circulen per aquest pas, com ara camions, autobusos i operadors de la zona. Olivier Conté, el president de l'ITE Taxi, analitza la situació.
9: L'assumpte està en que perquè ens trobem de cop i volta que els diumenges, malgrat haver-hi els mateixos creuers que fa molt de temps, més o menys els mateixos passatgers que abans, ara hi ha unes atascades fenomenals per entrar i sortir del port.
8: El sector del taxi explica que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport o viceversa han arribat a perdre un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions, que han pogut arribar a ser de més de 2 hores. En aquests casos, a més, els que es veuen perjudicats són els mateixos taxistes.
9: El client li dius, compte, no surtis ara, i et miren encara dient-hi, com vols que no vagi al port per problemes de trànsit, no? I agafen un taxi, se van cap allà i s'enganxen allà 1 hora, el client cabrejat amb el taxista perquè és que no pots portar-los per un altre lloc, perquè no hi ha cap entrada ni sortida, un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
8: Des del Port de Barcelona ens han explicat que l'afectació es concentra principalment en els embarcaments, mentre que els desembarcaments es fan amb normalitat, i no els consta que cap passatger hagi perdut el vaixell per aquestes incidències. Relacionen l'augment de trànsit amb les operacions d'inici i final del creuer, cosa que comporta un flux més elevat de passatgers. De fet, aquestes operacions han augmentat més d'un 10% aquest juliol.
0: El Departament dels Pirineus Orientals a la Catalunya del Nord mantindrà la seva denominació un cop coneguts els resultats de la consulta ciutadana sobre el nom de la regió que s'ha fet aquest estiu. Hi han participat més de 38.000 persones. Perpinyà, Laura Bertran.
10: El nom administratiu de la Catalunya del Nord continuarà sent Pirineus Orientals després de guanyar amb un 47% dels vots la consulta que ha organitzat el Consell Departamental aquest estiu, a la qual ha participat un 10% del cens electoral. Poc darrere, amb 42%, ha arribat la segona opció, Pirineus Catalans, i finalment a la tercera i darrera plaça, un 10% per Pirineus Mediterrani, que era l'opció més turística. Escoltem la valoració del vicepresident del Consell Departamental, Nicolás García.
11: 47% de les persones que han votat han decidit el statu quo, de quedar amb el nom Pirineu Oriental. No hem dit el que podria portar aquest canvi de nom a molts àmbits, doncs ho cal acceptar. 42% han votat per Pirineu Català, això vol dir que és un resultat que és, malgrat tot, un bon resultat.
10: La notícia és, doncs, que la Catalunya del Nord no canviarà de nom i es mantindrà en Pirineus Orientals.
12: 3CAT Info.
0: 5 minuts i mig i seran 2:15.
12: Esports.
0: Arguments en aquest àmbit del dia amb en Roger. Roger Arnau, bon dia.
13: Bon dia. Aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de la Lliga. El Barça juga dilluns contra el Rayo al Camp Nou i l'Espanyol ho fa aquesta tarda a les 7 contra la Real Societat Anoeta en el seu primer partit de la temporada a domicili. Tot i el mal moment de la Real, que encara no ha puntuat el tècnic, Manolo González avisa que Anoeta és mai no és un camp fàcil.
14: En qualsevol acció es fiquen al partit i demà això hem de controlar molt. L'any passat allà vam estar molt bé, ja et dic, 60-65 minuts molt bé, i demà toca fer-ho 95 minuts. Llavors és un partit exigent, però penso que estem preparats. Jugar fora tampoc és una cosa que es vingui estranya, perquè tota la pretemporada l'hem fet fora, llavors estem bastant acostumats a jugar fora de l'estadi.
13: El Real Societat Espanyol serà a partir de les 7 i, com sempre, en directe a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio. També juguen avui dos partits més, a les 5 el Llevant Betis i a 9:15 el Sevilla Atlètic de Madrid. Els matalassers, per cert, ho faran sense Julián Álvarez, el davanter argentí. Ahir va entrenar-se en solitari després de perdre's les últimes 3 sessions amb el grup de l'equip de Simeone. De moment, però, la tercera jornada ens ha deixat 2 resultats més. Jugats ahir, l'Alavés 1, Villarreal 0 i el Racing de Santander 3, Elx 2. I com dèiem, el Barça jugarà dilluns contra el Rayo al Camp Nou, després de les victòries contra l'Elx i l'Atlètic Club. Ara l'equip blaugrana s'ha entrenat aquest matí per preparar el partit contra el conjunt madrileny. Hansi Flick ha comptat amb tots els jugadors disponibles del primer equip, inclòs també Dominik Livakovic, que és la darrera incorporació blaugrana, el porter, que ha fet el seu segon entrenament com a jugador del Barça. També han completat la sessió els joves del filial, Hamza Abdelkarim, Brian Farinyas, Jesse Bisibu i Eder Aller. Qui també juga demà, en aquest cas, el Barça juga dilluns, ja demà, però juga el Real Madrid, que rebrà el Màlaga al Bernabéu. A la prèvia, José Mourinho ha afirmat que té els millors jugadors del món i ha demanat, atenció, la pilota d'or per Kylian Mbappé.
15: El mejor jugador del mundo son 2 o 3 o 4 y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí. Y sabemos que individualmente ha hecho la historia este verano.
13: Mentrestant, avui comença la Lliga Femenina. Aquesta temporada compta un altre cop amb 3 conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debuten avui mateix a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women debuten demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff. Mentrestant, a la segona divisió masculina, els 2 conjunts catalans de la categoria disputen avui el seu partit de la tercera jornada, buscant el seu primer triomf. El Sabadell, a les 5, rep l'Almeria a la Nova Creu Alta. El tècnic arlequinat, Ferran Costa, demana suport i comprensió de l'afició després de 2-0 a Gijón i Castelló.
16: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
13: D'altra banda, el Girona amb un sol punt rebrà les Palmes a Montilivi 9:45. El tècnic Quique Álvarez veu l'equip més preparat.
17: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
13: I en plana poliesportiva, Marc Márquez no ha pogut aconseguir la seva 8a pole position al circuit de Motorland. A l'Aragó li ha pres l'italià Marco Bezzecchi, que ha fet el nou rècord de la pista. Escoltem Márquez a DAZN.
18: Tenía ganas de estar en la pole, pero bueno, cuando hay un piloto más rápido, pues se tiene que aceptar, pero sin antes probarlo. Entonces lo hemos probado y bueno, he visto ya que iba un pelín largo, he visto también que venía un poco más rápido, he insistido y ya estaba preparado porque sabía que podía llegar la caída o la salvada. En este caso ha sido salvada en una curva lenta.
13: Àlex Márquez, per seva, sortirà tercer, mentre que el líder del Mundial, el madrileny Jorge Martín, sortirà des de la segona línia. La cursa sprint començarà a les 3 de la tarda en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Mentrestant, a l'IndyCar als Estats Units aquest vespre es disputa la primera cursa puntuable del Gran Premi de Milwaukee i Àlex Palou pot proclamar-se campió matemàticament quan falten 3 curses per acabar la temporada. Les 2 de Milwaukee d'aquest cap de setmana i la final el cap de setmana que ve a Laguna Seca. Ara mateix, Palou és líder amb 91 punts d'avantatge respecte a Kyle Kirbuck, que per aconseguir matemàticament el títol, Palou necessita acabar la primera cursa d'avui amb 98 punts d'avantatge respecte al segon classificat. Per altra banda, més coses. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba amb 12 jugadors catalans jugarà demà contra Alemanya a la final del Mundial que es disputa als Països Baixos. El combinat espanyol ahir va derrotar el conjunt neerlandès per 3-4 a les semifinals. Alemanya, per la seva banda, va vèncer l'Argentina per 2-1 a l'altra semifinal. D'altra banda, també, en futbol sala, el CatGas Energia Santa Coloma i el Barça disputen aquesta tarda a partir de 6:45 la final masculina de la Copa Catalunya, després de vèncer el Rubí i el Martorell respectivament. Avui, a partir de 4:00, també es disputa la final femenina, en aquest cas, entre els equips de les Corts i del Rubí.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:45. A aquesta hora destaquem que al Nepal han trobat en vida el segon dels 3 ciutadans espanyols desapareguts des de dimecres per les riuades que van patir. Tots dos estan localitzats i en comunicació amb les autoritats nepaleses, però cap dels dos els han rescatat. Un atac rus ha provocat la mort d'una trentena de persones avui a Butxa, a la mateixa ciutat que va ser escenari d'una de les grans massacres quan va començar la guerra amb Ucraïna. Hi ha una quarantena de persones ferides i gairebé 400 d'evacuades. Kiev ha matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. Continua la tensió a Ceuta quan fa ja gairebé un mes de l'arribada massiva de migrants. A les últimes hores, centenars de persones s'han tornat a manifestar en contra de la situació migratòria a la ciutat autònoma, aquesta vegada de forma pacífica. D'ara fins a arribar a les 2, entre altres qüestions, ampliarem que les vendes als comerços de proximitat de Barcelona han baixat aquest estiu. Els botiguers ho atribueixen sobretot a la complicada mobilitat per moltes obres que es fan i també la intensa calor que ha provocat canvis d'hàbits en els horaris de compra a moltes persones. I Tortosa ha donat el tret de sortida avui a les festes de Cinta amb la celebració del centenari del Carrilet i amb un espectacle de drons com a principals novetats. Les celebracions s'allarguen 10 dies i entre els caps de cartell hi trobem Al·lèrgiques al Polen, Triquell o la Ludwig van. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què destaques en esports a aquesta hora, Roger?
2: Que l'Espanyol visita aquesta tarda al camp de la Reial Societat encara sense l'extrem Brian Saragossa, el seu últim fitxatge. Mentrestant, el Barça s'ha entrenat aquest matí a la Ciutat Esportiva per preparar el partit de dilluns contra el Rayo al Camp Nou. El dia, el d'avui, que comença la Lliga Femenina també de futbol. L'Espanyol s'estrena al camp de l'Eibar.
1: Migdia de cel serè arreu, pocs núvols no portaran aigua. Després d'una matinada fresca, l'ambient és càlid, però més aviat suau a la franja dels 29-30 graus de la part del país. Demà sol i més calor. Les autoritats del Nepal han localitzat un segon ciutadà espanyol amb vida desaparegut des de dimecres per la riuada que hi va haver, que també va afectar el Tibet. Ahir a la tarda, el Nepal ja havia trobat en vida el primer dels 3 ciutadans espanyols que se sabia que eren a la zona al moment de la tragèdia. Tots dos estan en comunicació amb les autoritats nepaleses, però no els han rescatat. I n'hi ha un que continua desaparegut. Però el Ministeri d'Exteriors espanyol manté encara la xifra de 3 ciutadans desapareguts. Pel que fa a les víctimes, ja s'eleva a 633 el nombre de morts i a gairebé 2.500 les persones encara desaparegudes. El Nepal calcula que la reconstrucció de la zona afectada per la riuada massiva de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars. Ho ha avançat el ministre de Finances nepalès a l'agència Reuters. El gran perill, en aquests moments, és el desbordament de 2 llacs que s'han format i que podrien provocar una situació similar a la viscuda a meitats d'aquesta setmana. A Ucraïna, els bombardejos russos han deixat aquesta nit un balanç de 27 persones mortes a Butxa, al mateix escenari on hi va haver la massacre a començaments de la guerra que hi va deixar més de 400 civils morts. També hi ha hagut una quarantena de ferits i les autoritats han hagut d'evacuar centenars de persones. El president ucraïnès ha promès represàlies per l'atac rus d'aquesta nit, que ha provocat un gran incendi en un magatzem amb explosius als afores de Kiev. De la seva banda, les tropes ucraïneses han matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. L'atac amb drons també ha deixat una desena de ferits. Alguns han estat greu. Entre les víctimes, diversos infants. I aquesta nit Ucraïna també ha atacat magatzems de 2 empreses de comerç electrònic a la regió russa de Rostov, al sud del país. Ceuta intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada massiva de milers de migrants. A l'última jornada, de forma pacífica, centenars de persones s'han manifestat davant de la delegació del govern per la situació que es viu a la ciutat autònoma.
3: Ya estamos hartos, que estamos abandonados. Es que llevamos un mes sin poder salir a la calle, ocupando nuestras playas. Han construido chozas dentro de las playas y barberías. Venden tabaco, droga, actividades ilegales. Y es que no puede ser.
1: Després dels últims aldarulls, ahir la Creu Roja va poder repartir menjar a totes les persones custodiades per la policia. En l'àmbit estrictament polític, Espanya ha demanat per carta a la Unió Europea el suport de Frontex per identificar els estrangers que continuen a Ceuta. Un mes després de l'entrada massiva, el govern espanyol ha demanat ajuda a la Policia Europea de Fronteres per classificar els nouvinguts i per decidir si els repatria o tramita les seves peticions d'asil. Itàlia estudia prorrogar com a mínim un altre mes els controls fronterers als passatgers que arribin en avió o vaixell des de l'estat espanyol. La suspensió temporal de l'espai Schengen entre Itàlia i Espanya, que permet la lliure circulació de ciutadans europeus, va entrar en vigor el dia 1 arran de la crisi migratòria viscuda a Ceuta. Però ara, la primera ministra italiana es disposa a allargar-la com a mínim un altre mes. Islàndia celebra avui un referèndum per decidir si reprèn les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan aturades des del 2013 per decisió d'un govern anterior euroescèptic, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat als ciutadans si cal reiniciar-les o no. Al centre del debat, els drets de pesca, l'alt cost de la vida i les amenaces de Donald Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. El resultat del referèndum és incert. Les últimes enquestes apunten a una victòria ajustada del vot pro-europeu. En fem una anàlisi amb aquest informe de Jordi Baró.
0: Islàndia dividida sobre si reactiva l'adhesió a la Unió Europea.
4: Per què voldríem entrar a la Unió Europea? En què ens beneficiaria si ja ho tenim bé?
5: Crec que és més segur formar part d'una família més gran.
0: Els islandesos no voten avui sobre l'adhesió, només sobre si reprenen les converses amb Brussel·les, interrompudes el 2013 i que haurien de determinar les condicions amb què l'illa de 400.000 habitants es podria unir a la Unió Europea. La primera ministra socialdemòcrata, Kristín Frostadóttir, veu una oportunitat en el referèndum que es fa enmig de les amenaces repetides de Trump d'annexionar Groenlàndia, país veí, cosa que ha obert dubtes entre els ciutadans sobre la defensa a Islàndia, que no té exèrcit, és membre de l'OTAN i té un acord bilateral firmat amb Washington.
4: Ha fet reflexionar la gent. No diria que és un factor determinant en el sentit que la gent assumeixi que això tindrà un efecte directe en la nostra seguretat, però sí que ha fet pensar en com actuen les grans potències i per a nosaltres és un toc d'atenció.
0: Malgrat la derivada geopolítica, el debat sobre el referèndum a Islàndia ha girat sobretot al voltant de qüestions domèstiques. El gran tema és la pesca, motor econòmic i de la identitat de l'illa, juntament amb el turisme. Una part de la població veu risc de perdre drets sobre el sector amb una entrada a la Unió Europea. Eirikur Bergman, professor de ciència política a la Universitat de Bifrost.
6: Islàndia viu bàsicament de la pesca. És la base de la nostra economia. Cap govern no podria presentar mai un tractat d'adhesió que no garantís als islandesos el control total de la seva zona de pesca.
0: L'altre gran debat a Islàndia, l'alt cost de la vida i la inflació i les perspectives d'entrar l'euro com un factor d'estabilitat. Islàndia és una democràcia pròspera i Brussel·les ha donat pistes que estaria disposada a arribar a compromisos per pactar l'entrada a la Unió Europea, cosa que reforçaria la seva presència a la regió estratègica de l'Àrtic.
1: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha descartat un referèndum sobre la unificació islandesa. Però el Sinn Féin, guanyador de les eleccions a Irlanda del Nord, creu que el futur només el poden decidir els habitants de l'illa irlandesa. Londres ara, Quim Olivares.
7: A la seva primera visita a Belfast, com a primer ministre, Andy Burnham ha dit que en la dècada passada hi va haver massa divisió al Regne Unit i que ara cal concentrar-se en altres temes. Sentim-lo.
8: Hi ha hagut un referèndum sobre el Brexit, abans vam tenir el de la independència escocesa. La ruptura que sorgeixen d'aquestes situacions triga molt a curar-se i et fan retrocedir i no et pots concentrar en el que tenim aquí i ara, el cost de la vida.
7: El Sinn Féin denuncia que Burnham no pot negar el dret a l'autodeterminació. Sentim ara la seva líder, Mary Lou MacDonald.
9: Enterrar el cap a la sorra no és un plan, no és una estratègia, no és intel·ligent i no és acceptable per nosaltres.
7: En canvi, el Partit Unionista Democràtic ha acollit amb satisfacció la negativa de Burnham. L'acord de divendres sant del 1998, que va posar fi a anys de violència sectària, estipula un referèndum si el ministre britànic responsable d'Irlanda del Nord creu que és probable que la majoria voti a favor d'unir-se a la República d'Irlanda.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran 3 quarts de 2. Els comerços de Barcelona s'han vist afectats per les obres simultànies que s'estan fent a la ciutat en aquest estiu atípic per la calor intensa que hem tingut. Tot plegat ha condicionat, sobretot, les botigues de proximitat. Les obres afecten els principals accessos a la ciutat i això té conseqüències sobre la mobilitat i repercuteix alhora a l'activitat comercial de la ciutat.
11: Música.
5: El problema no és només aquest. També hi té molt a veure que la majoria de treballs que s'estan duent a terme són de llarga durada. Un dels exemples és el carrer Muntaner, on les obres poden allargar-se un mínim de 3 anys. Això fa que els comerços pateixin una notable baixada de les vendes fins al punt d'haver de tancar. Javier Cotet és portaveu de Mouta per Barcelona.
11: Si nosaltres, quan ens reunim a l'Ajuntament, els diem si feu aquesta obra, tindrem un 40% de menys afluència, això significa una caiguda de vendes d'un 40%. Si les vendes et cauen un 40% perquè no tens clients, aquest negoci probablement no podrà continuar la seva existència.
5: La calor també influeix en les vendes. La majoria de comerços de proximitat coincideixen que hi ha un canvi d'hàbits en els horaris de compra. Ens ho explica la directora de la patronal Pimec Comerç, Gemma Badillo.
12: Jo crec que les dades que tenim d'aquest any, no?, ens indiquen, doncs sí, justament que la calor extrema està afectant el comerç de proximitat, sobretot perquè està canviant el tema dels horaris i els moments de compra, especialment doncs, pel que dèiem, no?, per la menor afluència entre el migdia i la tarda, que són aquests punts àlgids de calor.
5: Els dies on s'ha arribat a temperatures més altes han estat molt contraproduents, sobretot als comerços de proximitat, més que en els situats en zones turístiques, ho afirma Pròsper Puig, president de l'Associació Barcelona Comerç.
13: Aquest excés de calor no ens ha ajudat, perquè justament això, no? Els que tenim els eixos comercials que el nostre veïs, el nostre client, li ha costat més sortir de casa, per tant les rebaixes han sigut més fluixetes. Sí que és veritat que els eixos que tenim, que són més turístics, però bueno, el turista està al carrer i no hi ha hagut tanta afectació.
5: Tant les obres com les altes temperatures han fet que hagin disminuït les vendes en la temporada de rebaixes d'estiu.
1: Els efectes de l'escalfament o la contaminació per microplàstics ja impacten en el funcionament dels ecosistemes de llacs i embassaments, segons els experts que han fet estudis els últims 5 anys. Temes com aquests es debaten a partir d'avui a Banyoles, a la trobada internacional d'un centenar de científics especialitzats en llacs. Girona, Maria Rovira.
14: El futur dels espais lacustres s'analitza a Banyoles en la Conferència Internacional del GLION, una de les principals xarxes científiques mundials dedicades a l'estudi dels llacs, amb temes com la repercussió del canvi climàtic. Rafa Mercè, co-coordinador d'aquesta xarxa.
15: I aquest escalfament està influint de manera ja decisiva en el seu funcionament com a ecosistema, perquè que s'escalfi l'aigua no només afecta a si nosaltres hi fiquem el peu, si està més o menys calenta, sinó que tots els organismes i tota també la física de l'aigua de la que tots aquests organismes en depenen està veient ja modificada.
14: Es treballaran diversos temes relacionats amb els ecosistemes aquàtics. Núria Catalán, investigadora del CEAP i presidenta del comitè organitzador.
16: Ens reunirem una xarxa d'unes 150 científiques i científics que ens organitzem per grups de treball que inclouen temes doncs, com les emissions de gasos d'efecte hivernacle, els canvis en la comunitat dels llacs, sistemes de detecció satèl·lit, canvis en la limnologia d'hivern.
14: S'ha triat Banyoles per fer el congrés com a lloc emblemàtic per la recerca en ecologia aquàtica.
1: Atenció que avui tenim 58 municipis d'11 comarques activat al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. És per això que els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot en comarques de la Catalunya Central com l'Anoia, el Bages, a la Conca de Barberà, la Segarra, el Solsonès i l'Urgell, també a les Terres de Ponent, el Segrià, la Noguera i les Garrigues, i a les de l'Ebre, a la Terra Alta i al Baix Ebre. Al País Valencià, mitjans aeris i terrestres dels bombers continuen treballant per extingir del tot l'incendi que encara crema al Saler, que de moment ja ha afectat 36 hectàrees del Parc Natural de l'Albufera. Continuen tancades, de moment, les platges i el Parc Natural, i s'investiguen les causes de l'incendi, tot i que les autoritats ja treballen amb l'hipòtesi que va ser provocat.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Gairebé són 2:45. A punt trànsit i temps. A punt àrea de servei. Equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
17: Bon dia, Jaume. Ara mateix l'AP7 va bastant fluida, només hem d'observar intensitat a l'Ametlla de Mar en sentit nord. A banda d'això, a la C32 hi ha retencions a Montgat i també a Argentona en sentit nord, a la C60 a Argentona en sentit sud, justament per enllaçar amb la C32. També a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a la C55 a Castellbell i al Vilar en sentit nord, a la P2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, tant a la C35 com a la C65 a Llagostera, en sentit est, cap als nuclis de la Vall d'Aro, i finalment també tant a la C58 com a la C33 a l'entrada a Barcelona. D'altra banda, els trens de les línies R13 i R14, que han tingut la incidència de robatori de cable, circulen encara amb retards que superen els 20 minuts. Això és tot des de l'equip viari.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
17: Bon dia.
10: El temps.
1: Néstor Gómez.
18: L'estabilitat atmosfèrica és total durant tot aquest darrer cap de setmana d'agost. Un cap de setmana de sol radiant, pràcticament de cap a cap, sense precipitacions, sense pràcticament nuvolades en lloc del país, i els pocs núvols que apareguin seran inofensius. Després d'una matinada freda, la que hem tingut a punts de l'interior, sobretot al Pirineu, avui al migdia les temperatures pujaran, sobretot a les comarques de l'interior, i ja es notava cap als vols del migdia, quan ja s'assolien més de 30 graus a punts de la façana litoral, però sobretot a les Terres de l'Ebre. Avui les temperatures màximes pugen a les comarques de l'interior i s'esperen màximes de 33, puntualment algun 34 cap a ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre. En principi, dintre del que es considera una calor normal per finals del mes d'agost. De cara a demà diumenge continuaríem amb la mateixa tònica d'estabilitat. Sol durant tot el dia, matí i tarda, núvols inofensius, i demà sí que les temperatures podran pujar una miqueta més. Màximes de 32 a 34 graus cap a les comarques de Girona i també punts de la Catalunya central, a la façana costanera entre els 30 a 32 graus, i les més altes es concentraran cap a ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb possibilitat de tocar els 35.
1: Tortosa dona el tret de sortida avui a les festes de la Cinta amb la celebració del centenari del Carrilet i amb un espectacle de drons com a novetats destacades. A més, amb un munt de concerts programats, Jordi Barranca.
19: Com et dius?
20: Em dic Xavier.
19: I què veus?
20: Ginebra.
21: El pregó d'aquest vespre a càrrec de la Fundació Mercè Pla, una entitat que promou la inclusió i autonomia de les persones amb discapacitat, és l'inici oficial d'unes festes que duraran fins al 7 de setembre. La Ludwig Band, la nit del dijous 2 al divendres 3, Pepet i Marieta, amb la seva gira de comiat, Al·lèrgiques al Polen o Montse Castellà són alguns dels artistes i grups que passaran pels diversos escenaris que hi ha a la ciutat. Unes festes que recordaran efemèrides com el centenari del Carrilet, tal com destacava l'alcaldessa Marlleixà.
22: El tren de la Via Estreta, que va unir Tortosa amb els pobles del Delta, i per a celebrar aquesta efemèride s'ha programat una vintena de viatges en diferents horaris del nou tren turístic, des de la parada de bus de la plaça de l'Antic Escorxador. Només cal anar 30 minuts abans per poder reservar l'entrada a l'oficina de turisme.
21: Des de primera hora d'aquest matí està en marxa el ja tradicional circuit de penyes amb més de 1.800 inscripcions i 80 penyes registrades. La cinta d'aquest 2026 tindrà altres novetats, com un espectacle de drons, el primer que es fa a la ciutat, la nit del dissabte 5 de setembre, hores abans, per tant, del dia de la Mare de Déu de la Cinta. Jordi Jordan és el regidor de les festes.
23: Un espectacle que estarà dedicat a la cinta i a la ciutat se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat, i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
21: L'últim dia no faltarà el concert del Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries amb l'Ia Sampai, i a partir de la mitjanit el ja tradicional Castell de Focs, que posarà el punt final a les festes. En total, més de 200 actes preparats durant els propers 10 dies a la capital abrenca.

Doctor Prats. Avui són a Cervera, a la capital de la Segarra. Concert de l'Aquelarre. A la plaça Magdalena del Montclar de la capital, amb una banda immersa a la gira del seu nou disc, F5. I una Barcelona que encén el camí. Un directe, com sempre, carregat d'energia per repassar tot d'èxits de la seva carrera com nous temes. El disc de Doctor Prats simbolitza el retorn del grup després d'una aturada temporal i repassa els 10 anys de trajectòria que ja té la banda. El concert començarà quan faltin 5 minuts per la mitjanit i és un dels reclams de l'edició d'aquest any de l'Aquelarre que també homenatge el mil·lenari de Cervera. I una cançó que arribi quan no arriba l'aire. Aquest any l'Aquelarre té com a personatge principal el rei Boig, protagonista d'una de les llegendes més fosques de la ciutat.

0: La platja de Portbó, a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, acollirà avui a la tarda la Serrada Navallada dins del mar. L'acte tanca l'última ballada de sardanes de l'estiu a Calella i l'impulsa l'Associació de Veïns i Amics de Calella i a l'edició d'aquest any s'homenatge al pintor Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement, com ha explicat en Francesc Baquer, vicepresident d'aquesta entitat, en declaracions a 3Cat Info.
1: Farem en homenatge a Cuixart aquesta última sardana titulada com a del seu quadre Les Fulles Seques Fan Sardana. Agafem aquesta sardana, la tocaran els músics, en homenatge amb ell, aquesta sardana que va fer aquest quadre. És aquesta relació, el quadre amb el nom d'una sardana, i llavors ho lliguem tot.
0: A l'acte també hi participarà el gegantó de Modest Cuixart, una figura folclòrica que representa el pintor. La ballada dins de l'aigua comença a 6:45 de la tarda i s'emmarca en l'any Cuixart, que impulsa l'Ajuntament de Palafrugell. Una de les figures destacades a l'avantguarda artística catalana, Cuixart va viure durant molts anys a Palafrugell i va ser nomenat fill adoptiu del municipi l'any 2006.
2: Aguanta'm bé, per la feina aquí dalt.
3: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3Cat Info.
4: Diumenge celebra la Diada de Sant Fèlix, la cita més important de l'estiu casteller. La diada començarà un quart d'una del migdia a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
5: Hi participen les quatre millors colles del moment. Actuaran per aquest ordre la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Valls. La diada la podreu seguir en directe després de les àrees de servei de 3Cat Info i els butlletins horaris de Catalunya Ràdio.
4: A banda de Sant Fèlix, aquest diumenge hi ha previstes més actuacions.
5: A la plaça de l'Om de Manresa, un quart de 12, hi actuen els Tirallongs, acompanyats dels castellers de Terrassa i els margeners de Guissona. I a un quart d'una, a la plaça de la Porxada de Granollers, hi podreu veure els xics acompanyats dels castellers de Sabadell i els marrecs de Sal.
4: I aquest dissabte a Sitges hi podreu veure castells a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament.
5: Hi actuaran els Minyons de Terrassa, els Nens del Vendrell i els Xiquets del Serrallo acompanyant la colla local, la Jove de Sitges. A Vilafranca del Penedès, a les 2 de la plaça de la Vila, hi actuen les dues colles locals, els Castellers i els Xicots de Vilafranca. I a les 6 de la tarda a la plaça Bonet i Moixí de Barcelona hi actuaran els Castellers de Sants.
4: Dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila de Palau Solità i Plegamans hi podreu veure els Capgrossos de Mataró, els Castellers de Caldes de Montbui i els Castellers de Mediona. A la plaça Catalunya de Pineda de Mar, també a les 6, hi actuaran les colles de Figueres i de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. I a les 8 del vespre, a la plaça de la Font de Vinaixa, als Torreires de Montblanc.
5: A les 10 del matí, diada de les 7 parròquies, Andorra la Vella, amb els castellers d'Andorra. A les 3 de la tarda, al centre de Canet de Rosselló, hi actuaran els Pallagos del Conflent. I a 2:15, a la plaça Jacint Rossinach de Juneda, hi podreu veure els castellers de Lleida.
4: El cap de setmana casteller us l'explicarem diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu 3 Rondes de 3Cat Info i Catalunya Ràdio.
0: 6 minuts i seran les 2.
3: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
6: Bon dia. La UEFA ha fet públic el calendari de la Champions. El Barça debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda. Després, l'equip blaugrana jugarà dos partits fora de casa en només una setmana. El primer el 13 d'octubre a Turquia contra el Galatasaray i el segon, atenció, el 20 d'octubre al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, Dembélé i Ferran Torres. El xoc contra l'actual campió d'Europa serà només 4 dies abans del clàssic contra el Madrid a la Lliga, al Camp Nou. Els blancs, aquella jornada, hauran jugat a la Champions contra el Leipzig a casa, és a dir, al Bernabéu. Entre els altres partits destacats del Barça a la Champions, l'equip blaugrana viatjarà a Bakú, a l'Azerbaidjan, el 25 de novembre per jugar contra el Sabà. Rebrà el Manchester City el dimarts 9-8 d'octubre al Camp Nou i tancarà la fase de grups també a l'estadi contra el Como de Cesc Fàbregas el 27 de gener.
3: 3Cat Info.
6: De moment, al marge de la Champions, aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada de Lliga. El Barça juga dilluns contra el Rayo al Camp Nou i l'Espanyol ho fa aquesta tarda a les 7 contra la Reial Societat Anoeta en el seu primer partit de la temporada a domicili. Tot i el mal moment dels bascos, que encara no han puntuat, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, avisa que Anoeta mai ha estat un camp fàcil.
7: En qualsevol acció es fiquen al partit i demà això ho hem de controlar molt. L'any passat allà vam estar molt bé ja et dic, 60-65 minuts molt bé, i demà toca fer-ho 95 minuts. Llavors és un partit exigent, però penso que estem preparats. Jugar fora tampoc és una cosa que es vingui estranya, perquè tota la pretemporada l'hem fet fora, llavors estem bastant acostumats a jugar fora de l'estadi.
6: El Reial Societat Espanyol, a partir de les 7, en directe a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio. També juguen avui dos partits més, a les 5 el Llevant Betis i a 2:15 el Sevilla Atlètic de Madrid. Els matalassers ho faran sense Julián Álvarez. El davanter argentí va entrenar-se ahir en solitari després de perdre's les últimes 3 sessions amb el grup de l'equip que entrena. Diego Simeone. De moment, la tercera jornada ens ha deixat 2 resultats més. Jugats ahir, l'Alavés 1, Villarreal 0 i el Racing de Santander 3, Elx 2. El Barça, ho dèiem abans, jugarà dilluns contra el Rayo, després de les victòries contra l'Elx i l'Atlètic Club. Els blaugranes s'han entrenat aquest matí per preparar ja el partit contra el conjunt madrileny. I qui juga demà és el Madrid, que rebrà el Màlaga al Bernabéu. A la prèvia, José Mourinho ha afirmat que té els millors jugadors del món i ha demanat, atenció, la pilota d'or per Kylian Mbappé.
8: El mejor jugador del mundo son 2 o 3 o 4 y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí. Y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
6: I encara en futbol avui comença la Lliga Femenina, que aquesta temporada comptarà amb 3 equips catalans un altre cop, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debuten avui mateix a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona Women ho faran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. En paral·lel, a la segona divisió masculina, els dos equips catalans de la categoria juguen avui. Busquen, en tots dos casos, el primer triomf. El Sabadell, a les 5 de la tarda, rep l'Almeria a la nova Creu Alta. El tècnic arlequinat, Ferran Costa, demana el suport de l'afició.
9: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
6: D'altra banda, el Girona amb un sol punt rebrà les Palmes a Montilivi. Serà 2:15. En aquest cas, el tècnic Quique Álvarez diu que veu l'equip més preparat.
10: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
6: I al marge del futbol, en MotoGP, Marc Márquez no ha pogut aconseguir la seva 8a pole position al circuit de Motorland a l'Aragó. Li ha pres Marco Bezzecchi. L'italià ha fet el nou rècord de la pista. Escoltem Marc Márquez a DAZN.
11: Tenía ganas de estar en la pole, pero bueno, cuando hay un piloto más rápido, pues se tiene que aceptar, sin antes probarlo. Entonces lo hemos probado y bueno, he visto ya que iba un pelín largo, he visto también que venía un poco más rápido, he insistido y ya estaba preparado porque sabía que podía llegar la caída o la salvada. En este caso ha sido salvada en una curva lenta.
6: La cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó començarà a les 3 de la tarda en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. Mentrestant, en futbol sala, el CatGas Energia, Santa Coloma i el Barça disputen aquesta tarda, a partir de 6:45, la final masculina de la Copa Catalunya, després de vèncer el Rubí i el Martorell ahir respectivament. Avui també a les 4 es disputa la final femenina entre les Corts i el Rubí. Paral·lelament, també en tenis taula, avui es disputa la segona jornada de la primera ronda de la Champions. En categoria masculina, aquest migdia, l'Olot s'enfronta al Seculès de Romania i a la tarda el Borges al Sokolov Hapoken de Bèlgica. En la categoria femenina, el Reus Ganchet s'enfronta al Linz d'Àustria. També dic que avui es disputa la 8a etapa de la Vuelta, de 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco, al País Valencià, una jornada a priori propícia pels sprinters. A la general, el líder, Tadej Pogacar, té encara 3 minuts i 50 segons d'avantatge respecte al segon classificat, en aquest cas el mallorquí Enric Mas.
3: Catalunya Ràdio.
12: El Nepal localitza, però no rescata, 2 dels 3 desapareguts de nacionalitat espanyola en les riuades. Les víctimes mortals són més de 670. Bon dia, són les 2.
3: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablanques.
12: Una xifra, la de morts, que tot apunta que augmentarà perquè hi ha gairebé 3.000 persones desaparegudes. Les tasques de rescat són complicades enmig de l'aigua, el fang i l'amenaça d'una segona riuada. Per 3Cat Info hi ha passat el geòleg i glaciòleg Eñauti Zaguirre, que feia un trekking per la Napurna en el moment dels fets.
13: Dos llacs que s'han generat, que segurament o s'hauran de drenar o se drenaran per si sols. Xina i Nepal ja han posat unes alertes per encara no apropar-se als rius, perquè aquestes aigües hauran de baixar d'alguna forma.
12: Sobre Ceuta, la tensió al territori es manté, malgrat que aquest cap de setmana no es preveuen manifestacions contra les persones que hi han arribat i contra el govern espanyol. Això sí, la pugna política es continua alimentant. Sobre Ucraïna, Rússia ha matat més d'una trentena de persones a prop de Kiev davant l'enquistament d'un conflicte que va esclatar fa 4 anys i mig. A Rússia ha començat una nova onada de migració per evitar que els reclutin.
14: La gent té por d'una possible mobilització al país. Tothom en parla. Hi ha poques raons per dubtar que n'hi haurà una.
12: A la crònica internacional també hi surt avui Donald Trump, que ha anunciat un acord amb el govern veneçolà per confirmar el que ja se sabia, que els Estats Units tindran el control majoritari del petroli del país sud-americà. Una ombra, la de Donald Trump, per cert, que també plana d'alguna manera a Islàndia, que vota avui en referèndum si reobre les negociacions per entrar a la Unió Europea. De tornada a casa nostra, el president de la Generalitat ha inaugurat el parc solar més gran de Catalunya, el Carràs, que ha aixecat protestes entre veïns i pagesos de la zona en els últims temps. Salvador Illa l'ha posat com a exemple de consens, i això li ha contestat Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls, al Pla de l'Estany, un dels opositors al Plater, el Pla d'Implantació d'Energies Renovables.
15: Si ens asseiem i ens reunem, si discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori.
16: Ells ho tenen tot decidit. És una manera de dir que volen dialogar, però a l'hora de la veritat ja està tot decidit i està tot cuit.
12: I en aquest informatiu també passarem per Perpinyà.
17: Sí, molt, molt, molt. Hi ha molt de catalans, com que ja a Perpinyà és un puesto Catalunya.
12: Que amb el vis a Purlimaix torna a ser la capital del fotoperiodisme, amb espais dedicats a les guerres, les crisis humanitàries, qüestions socials i aquest any també les conseqüències de la intel·ligència artificial. Quan faltin 5 minuts per 2/4, arribaran els esports. Roger Arnau, bon dia, què explicaràs?
6: Bon dia, doncs, que el Barça debutarà a la Champions el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord. Els blaugrana, per altra banda, s'enfrontaran, atenció, al Paris Saint-Germain, al Parc dels Prínceps, 4 dies abans del clàssic del Camp Nou contra el Madrid a la Lliga. Precisament, a la Lliga, l'Espanyol avui visita aquesta tarda al camp de la Real Societat a les 7, mentre que avui també comença la Lliga Femenina. L'Espanyol ja debuta avui al camp de l'Eibar.
12: Com tenim les carreteres, equip viari? Carmina Malagarriga, bon dia.
18: Bon dia, David. Molta tranquil·litat a la xarxa viària ara mateix. Només hi ha punts de retencions a l'N2 a la Jonquera en sentit nord cap al Pertús, també a la C-17 a Montesquiu en sentit sud cap a Vic i també a la C-33 d'entrada a Barcelona. Això és tot des de l'equip viari.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
12: Fa calor, però una calor més normal, per entendre'ns, però pinta que demà en farà més. Néstor Gómez, bon dia.
19: Bon dia, David. Doncs sí, farà una miqueta més que avui. Tot això després d'una nit i matinada molt agradable, diríem fresca, o fins i tot freda en alguns punts del Pirineu, on les temperatures, en el cas de la Seu d'Urgell, ha caigut avui fins als 9 graus, Lleida ha baixat fins als 14, a Riudarenes, a 13 graus, i una de les més altes a Barcelona, però ha baixat dels 25, que ja feia dies que no en baixava, amb 23 graus. Una matinada fresca que contrasta amb unes temperatures actuals que estan pujant, sobretot a punts de ponent. Ara mateix tenim 33 graus cap al Dover, Sant Sadurní d'Anoia 32 o a Girona 31 graus. Avui, dintre del que consideraríem temperatures normals de finals d'agost. I tot això amb un panorama de sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia sense núvols durant la tarda i si n'apareix algun serà inofensiu i aquesta mateixa situació és la que tindrem demà diumenge. Això sí, demà pujaran una miqueta més les temperatures i sí que cap a ponent ja demà poden tocar la xifra dels 35 graus.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
12: 2:05. La catàstrofe del Tibet i del Nepal ja deixa més de 670 morts i prop de 3.000 desapareguts. És l'últim balanç de fa només uns minuts. Aquest matí, les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres per aquestes riuades massives. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut, tot i que per ara el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. Núria Har, avui han començat a enterrar els primers cadàvers.
20: Sí, tot i que hi ha molts morts encara sense identificar, molts perquè a nivell visual és complicat reconèixer-los després que els cossos hagin recorregut quilòmetres avall per la riuada. El col·lapse dels dipòsits de cadàvers i també l'alerta sanitària han obligat a donar sepultura a aquests cadàvers de qui abans s'han extret mostres d'ADN per facilitar, si després els identifiquen, la recuperació ràpida del cos. Avui s'han endut alguns supervivents amb helicòpter cap a un campament militar per donar-los refugi perquè les inundacions han deixat moltes persones, com aquesta dona, sense absolutament res.
21: Soc de Rasuwa, ho he perdut tot, la casa, totes les meves pertinences. Quatre cases han quedat destruïdes. No sé on són els nens. No sabrà.
20: N'hi ha d'altres que ja han pogut tornar a casa, tot i que les riuades s'ho han endut tot.
22: Què sento? Quan miro tot això és com si ja no hi hagués món. Què en queda? És com si estigués mort. Què faig ara? No em queda res. Què hi ha perquè valgui la pena viure? Ara què passarà? Qui ho sap? Jo m'he salvat, però com aniran les coses a partir d'ara? Qui ho sap?
20: El Nepal ha fet avui una primera valoració econòmica. Calcula que la reconstrucció del país després de la riuada massiva de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars.
12: Els experts apunten que riuades com la de dimecres són molt difícils de preveure, especialment en una zona tan complexa com l'Himàlaia, amb muntanyes que poden anar des dels 1.000 fins als 8.000 metres. També asseguren que l'escalfament de les muntanyes pot fer que aquest tipus de fenòmens naturals siguin més recurrents, Maria Guixà.
23: Sí, el canvi climàtic pot haver contribuït a augmentar la inestabilitat de les glaceres i del permafrost, però es tracta d'una concatenació de factors, és a dir, el col·lapse de gel i roca que va acabar desencadenant la riuada massiva amb aigua, fang i sediments que van baixar a tota velocitat té múltiples causes. Les detalla aquesta emissora el geògraf i glaciòleg basc Iñauti Zaguirre.
24: El terratrèmol del 2015 pot ser el primer pas per després deixar totes aquestes roques i muntanyes una mica més febles. Després també hem de parlar una mica de permafrost, uns estrats de roca que són febles i una glacera que també probablement estigui donant molta aigua per les fractures de la roca, doncs fa una espècie de petita bomba que és la que ha esclatat aquí.
23: Ara, precisament, el perill està en les acumulacions de sediments no consolidats que podrien desencadenar una nova riuada.
24: Tenim molts sediments, moltes roques, molt fang que va quedar a la part de dalt de les valls i això ha generat que hi hagi avui dia dos llacs que s'han generat que segurament o s'hauran de drenar o se drenaran per si sols. Xina i Nepal ja han posat unes alertes als poblats que han pogut sobreviure a aquesta tragèdia per encara no apropar-se als rius.
23: Iñauti Zaguirre, encara és al Nepal, estava fent un trekking pel massís de l'Annapurna quan hi va haver la riuada massiva.
12: Es manté la tensió a Ceuta un mes després, gairebé, de l'entrada de desenes de milers de migrants, però a les últimes hores no hi ha hagut incidents ni aldarulls com els de dijous. La crisi continua alimentant l'enfrontament polític, això sí. El PP avisa que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i Esquerra, de la seva banda, recordem, un dels socis d'investidura de Pedro Sánchez, acusa l'executiu espanyol de mala gestió, Montse García.
25: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, al tradicional inici de curs polític a Pontevedra, ha demanat la compareixença de la directora del Sena i al Senat i ha afegit que es personarà en la causa oberta a l'Audiència Nacional on s'investiga l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
26: Habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa...

0: Immigracions ha assegurat que la Unió Europea ja treballa en la petició d'Espanya per rebre el suport de l'agència Frontex a Ceuta.
1: 2:10. Rússia ha matat almenys 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa. Hi ha una quarantena de ferits, prop de 400 evacuats, molts d'aquestes víctimes nens. El d'aquesta nit, Núria, és un dels pitjors atacs de la guerra.
2: Sí, l'exèrcit rus ha llançat centenars de drons i de míssils. També n'ha enviat un de balístic amb una trajectòria difícil d'interceptar per les defenses ucraïneses. El bombardeig rus ha afectat un magatzem d'explosius a Butxa, als afores de la capital, que ha complicat la situació amb diverses explosions i un gran incendi. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha informat que obriran una investigació per una possible negligència per situar un dipòsit d'armes tan a prop de zones residencials. És possible que en les properes hores el nombre de víctimes augmenti. Per la seva banda, les tropes ucraïneses han matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. L'atac amb drons també ha deixat una desena de ferits, algun d'ells han estat greu. Entre les víctimes també hi ha diversos nens. Aquesta nit, Ucraïna ha atacat els magatzems de 2 empreses de comerç electrònic i també d'electrodomèstic rus a la regió de Rostov, al sud del país.
1: A Rússia, els rumors d'una mobilització forçosa com la del 2022, quan va començar la guerra, estan provocant l'inici d'una nova onada de migració. Malgrat que el Kremlin diu que són informacions falses, els russos no s'ho creuen i molts joves estan abandonant el país abans no sigui massa tard i els enviïn a la guerra. Corresponsal Moscou, Cristina Solies. Cristina, bon dia.
3: Bon dia. A Rússia s'han triplicat les cerques a internet per mudar-se a l'estranger. La cap del projecte especialitzat en emigració, Relocats, Alexandra Nazarova, apunta a Catalunya Ràdio que ells ara també reben el doble de consultes i que la majoria dels homes joves es traslladen a països on no els cal visat.
4: La por d'una possible mobilització a Rússia és molt gran, és a dir, diuen que no saben si passarà o no, però no volen comprovar-ho amb la seva pròpia vida. Molta gent ens escriu dient que ja han rebut la convocatòria a l'ordre de mobilització o el certificat per verificar dades al comissariat militar.
3: Una de les pors dels russos és que un cop rebin la citació electrònica ja no els deixin sortir del país. Per això, quan a l'Alexei li van notificar que havia de fer el servei militar obligatori, va fugir de seguida a Espanya perquè tenia coll avall, que si no acabaria al front. Ja des d'Oviedo ens explica el seu testimoni a Catalunya Ràdio.
5: Si et recluta i no acabes a la guerra, em sembla que és perquè has tingut molta sort i això és molt poc habitual, o perquè tens bons contactes. La gent té por d'una possible mobilització al país. Tothom en parla. Hi ha poques raons per dubtar que n'hi haurà una.
3: Aquesta nova onada de migració és més silenciosa i gradual que la de 2022. Aleshores, els russos van fugir en massa espantats per una guerra que no sabien quan s'allargaria. Ara, en canvi, molts han entès que el conflicte no té un final a la vista i que pot ser més incert un futur a Rússia que no pas començar una nova vida en un país desconegut.
1: Donald Trump ha anunciat un acord amb Veneçuela per controlar una cinquena part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils. És un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes. Caracas ha confirmat el pacte en Washington que els dos socis han qualificat d'històric.
2: L'acord l'ha anunciat Trump de matinada i per sorpresa a la seva xarxa Truth Social. Després l'ha confirmat en un comunicat Veneçuela, que és el país del món amb més reserves de petroli. Per ara no han transcendit les condicions concretes d'aquest acord ni com es desenvoluparà, però l'anunci dona oxigen a Donald Trump, que està a 2 mesos de les eleccions de mig mandat i intenta frenar com pot l'increment del preu del combustible a causa de la guerra amb l'Iran.
1: Islàndia decideix avui en referèndum si reprèn les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les les va aturar el 2013, el govern euroescèptic d'aleshores, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat si cal reiniciar-les. Al centre del debat hi ha el control dels recursos pesquers, el cost de la vida i les amenaces a Donald Trump de quedar-se en Groenlàndia. Les enquestes pronostiquen una victòria molt ajustada del vot pro-europeu. Jordi Baró, bon dia.
6: Bon dia. Islàndia vota avui dividida si reactiva les converses d'adhesió a la Unió Europea i el gran tema al voltant del referèndum és domèstic, la pesca, motor de l'economia i de la identitat de l'illa. Els pescadors i la indústria diuen un no rotund a reprendre les negociacions davant dels temors que una futura integració al bloc comunitari i els faci perdre drets sobre les seves aigües. Més enllà de la pesca, hi ha preocupació sobre l'alt cost de la vida i els dubtes entre els islandesos sobre la seva defensa per les amenaces repetides de Trump d'annexionar-se Groenlàndia, país veí. Islàndia no té exèrcit, és membre de l'OTAN i va signar un acord bilateral amb Washington. Eirikur Bergman, professor de ciència política a la Universitat de Bifrost.
7: L'agressió contra Groenlàndia ha generat una gran preocupació a Islàndia.

0: I això també és així perquè Islàndia compta amb la garantia d'un acord de defensa bilateral amb els Estats Units, un fet que ara s'està començant a qüestionar. Per tant, els canvis geopolítics influeixen en el debat, però no en són el motor principal.
1: Islàndia és una democràcia pròspera i estable i Brussel·les ha donat pistes que estaria disposada a arribar a compromisos per pactar la seva entrada a la Unió Europea, cosa que reforçaria la presència europea a la regió estratègica de l'Àrtic.
2: Un quart de tres de la tarda, el govern deixa clara la seva determinació de tirar endavant el Plater, el Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, i apel·la al diàleg i al consens amb el territori. Els alcaldes afectats anuncien que aquest diàleg, Montse, és fals i que ja està tot decidit.
3: Sí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha posat d'exemple el pacte amb el territori al Parc Solar del Carràs, al Segrià, que avui s'ha inaugurat i que és, ara per ara, el més gran de Catalunya.
4: Sí, tenim clar cap on volem anar, si ens asseiem i ens reunem, si discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança. Confiança que és necessària per tenir determinació cap on hem de...
3: En canvi, els alcaldes afectats neguen que hi hagi voluntat de diàleg i continuen criticant com s'està portant a la pràctica el pla. Segons Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ja està tot decidit. Són declaracions a aquesta emissora.
5: El diàleg en què es basa? En què ells planifiquen, ells decideixen i ells et diuen et deixem presentar alguna al·legació, et donem un marge i et deixarem descomptar ja un 30% de la zona prioritària, però només, i a més serà així i així serà això, i ells ho tenen tot decidit. És una manera de dir que volen dialogar, però a l'hora de la veritat ja està tot decidit i està tot cuit.
3: Esquerra Republicana espera que les esmenes presentades des dels municipis i consells comarcals arribin a bon port i recorda que ja va fer retirar l'anterior pla de la Generalitat perquè va considerar que no s'estava elaborant amb prou diàleg i consens.
2: Els efectes de l'escalfament o la contaminació per microplàstics ja impacten en el funcionament dels ecosistemes de llacs i embassaments, segons revelen estudis dels últims 5 anys. Temes com aquests es debaten a partir d'avui a Banyoles, a la capital del Pla de l'Estany, en la trobada internacional d'un centenar de científics especialitzats en la qüestió. Anem a Girona, a la Cròniques de la Maria Rovira.
6: El futur dels espais lacustres s'analitza a Banyoles en la Conferència Internacional del GLION, una de les principals xarxes científiques mundials dedicades a l'estudi dels llacs, amb temes com la repercussió del canvi climàtic. Rafa Mercè, co-coordinador d'aquesta xarxa.
7: I aquest escalfament està influint de manera ja decisiva en el seu funcionament com a ecosistema. Perquè que s'escalfi l'aigua no només afecta a si nosaltres hi fiquem el peu, si està més o menys calenta, sinó que tots els organismes i tota també la física de l'aigua de la que tots aquests organismes en depenen està veient ja modificada.
6: Es treballaran diversos temes relacionats amb els ecosistemes aquàtics. Núria Catalán, investigadora del CEAP i presidenta del comitè organitzador.
8: Ens reunirem una xarxa d'unes 150 científiques i científics que ens organitzem per grups de treball que inclouen temes doncs, com les emissions de gasos d'efecte hivernacle, els canvis en la comunitat dels llacs, sistemes de detecció satèl·lic, canvis en la limnologia d'hivern.
6: S'ha triat Banyoles per fer el congrés com a lloc emblemàtic per la recerca en ecologia aquàtica.
2: El gran nombre d'obres simultànies als carrers de Barcelona i la calor sufocant perjudiquen els comerços de la ciutat, les botigues, sobretot les de proximitat. Han vist com aquest estiu els han baixat les vendes, Maite Curto.
9: Sí, ho atribueixen en gran part a la complicada mobilitat a causa del gran nombre d'obres que s'hi fan aquest estiu. Moltes afecten els principals accessos de la ciutat i també n'hi ha que s'allargaran durant anys, com és el cas del carrer Muntaner. Això fa que els comerços pateixin una notable baixada de les vendes fins al punt d'haver de tancar. Xavier Cotet és portaveu de Mouta per Barcelona.
10: Si nosaltres quan ens reunim a l'Ajuntament els diem si feu aquesta obra tindrem un 40% de menys afluència, això significa una caiguda de vendes d'un 40%. Si les vendes et cauen un 40% perquè no tens clients, aquest negoci probablement no podrà continuar la seva existència.
9: Les elevades temperatures també han perjudicat les vendes. Els carrers estan buits fins ben entrada la tarda, no hi ha persones passejant i les compres es concentren a adquirir els productes essencials.
2: Els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers del Port Barcelona. Els problemes de trànsit s'han agreujat aquest estiu, cosa que, diuen, no els havia passat mai. Es produeixen especialment els diumenges amb l'embarcament i el desembarcament de creuers, Roc Fargas.
11: El sector denuncia que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport i viceversa, han arribat a perdre un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions, que han pogut arribar a ser de més de 2 hores. Olivier Conté, el president de l'IT Taxi, avisa que en aquests casos els que es veuen perjudicats són els mateixos taxistes.
12: El client li dius, compte, no surtis ara, i agafen un taxi, se van cap allà i s'enganxen allà 1 hora, és que no pots portar-los per un altre lloc perquè no hi ha cap entrada ni sortida. Un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
11: Des del Port de Barcelona ens han explicat que l'increment de trànsit ve per les operacions d'inici o final del creuer, ja que comporten un flux més gran de passatgers. De fet, aquest tipus d'operacions han augmentat més d'un 10% aquest juliol.
2: A la Costa Brava, Platja d'Aro té actualment unes 3.000 llicències de pisos turístics, però més de la meitat no es fan servir. L'alcalde creu que reduir les llicències no solucionaria el problema d'habitatge del municipi, sinó que la solució, diu, és aconseguir mobilitzar els pisos buits. Crònica de Berta Artigas Fontàs.
13: Molts propietaris mantenen la llicència perquè consideren que és millor tenir-la, però només lloguen l'habitatge durant unes setmanes l'any. La resta del temps l'utilitzen com a segona residència. Per això l'alcalde Maurici Jiménez considera que reduir-les no solucionaria el problema d'accés a l'habitatge que té el municipi i posa el focus en mobilitzar els pisos buits.
14: Sí, jo tinc 374 habitatges buits. Buits sense el consum d'aigua ni llum en els últims 4 anys. No lloguen, no venen, no en fan ús. Sí, jo ja puc fer alguna cosa amb això.
13: Per aconseguir que aquests pisos surtin al mercat de lloguer, l'Ajuntament vol fer intermediari entre els propietaris i els llogaters. La idea és que el consistori llogui directament els habitatges als propietaris i d'aquesta manera els garanteixi el cobrament de la mensualitat. També es plantegen bonificar l'IBI als propietaris que s'hi avinguin.
2: Avui ha obert portes a Perpinyà l'edició número 38 del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa Pour l'Image. S'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs que són testimonis directes del que passa al món. Conflictes bèl·lics, crisis humanitàries, qüestions socials i mediambientals centren aquesta edició, que també posa el focus en la intel·ligència artificial i les seves conseqüències. Anem a Perpinyà, la crònica és de la Laura Bertran.
15: Ja es poden visitar les 26 exposicions del Festival Visa Pour l'Image, 15 de les quals es troben on som ara, al convent dels mínims, que ja en aquestes primeres hores d'obertura des d'aquest matí ha vist passar més de 1.200 persones. Els carrers del centre de ciutat ja són plens, es veu gent amb càmeres de fotos, però també curiosos, i gent vinguda de molts llocs, també de Catalunya, com ens explica el Benjamí, que es troba a l'entrada del convent dels mínims.
16: Hi ha molt de catalans, com que ja a Perpinyà és un puesto Catalunya, i hi ha molt de catalans que s'estan aquí. Le Congos, us ho he dit, és un puesto que és força visitat, doncs hi ha molt de francesos i molt d'anglesos també, és un puesto turístic i venen molt d'equip a visitar i a descobrir la disposició.
15: Des d'avui fins al 13 de setembre es poden visitar totes les exposicions de forma gratuïta, de les 10 del matí fins a les 8 del vespre.
2: I abans dels esports, repassem alguns dels concerts més destacats del cap de setmana.
17: Quan estiguis cansada, jo et donaré repòs. Quan res no vulguis veure, t'ompliré...
2: Comencem a Figueres, a la capital de l'Alt Empordà, que des de dijous està immersa en l'acústica, el festival musical que aquest any arriba a la 23a edició, Sara Canyete.
18: Sí, aquesta nit el protagonisme és per a Sopa de Cabra i la Ludwig Band, la banda gironina que sentim de fons, celebren 40 anys sobre els escenaris, actuant a les 11 de la nit a la Rambla. Després de matinada ho farà la Ludwig Band, que arriba amb nou disc. Pel barri es comenta, és el seu 5è treball.
19: Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons.
2: I seguim ara a Cervera, on aquesta nit, Sara, hi actua Doctor Prats.
18: Sí, la banda està en plena gira del seu nou disc, F5, un treball que suposa el retorn del grup després d'una aturada temporal i que repassa els seus 10 anys de trajectòria. El concert s'enmarca en la celebració de l'Aquelarre. Doctor Prats actua a la plaça Magdalena de Montclar, de la capital de la Segarra.
2: I canvi d'estil, acabem parlant de l'orquestra del Festival de Bayreuth.
18: Sí, acabem amb molta èpica, eh? Arrenca aquesta gira històrica aquesta nit al Palau de la Música Catalana. El concert d'avui celebra els 40 anys del Festival de Peralada i el tour que farà per tot l'estat servirà per commemorar el 150è aniversari de la formació wagneriana.
2: Doncs, d'aquesta manera tan èpica, ens hem plantat a 5 minuts perquè siguin 2:15. Arriben els esports. Roger Arnau, molt bon dia.
20: Bon dia.

0: Comencem amb la Champions perquè ja tenim calendari de la màxima competició europea. L'ha fet públic aquest migdia la UEFA. El Barça debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda. Després, l'equip blaugrana, atenció, perquè jugarà dos partits fora de casa en només una setmana. El primer, el 13 d'octubre, a Turquia contra el Galatasaray, i el segon, el 20 d'octubre, al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, Dembélé i Ferran Torres. A més, el xoc contra l'actual campió d'Europa serà només 4 dies abans del clàssic contra el Madrid de la Lliga del Camp Nou. Els blancs aquella jornada de la Champions jugaran, abans d'enfrontar-se al Barça, al Bernabéu contra el Leipzig. Entre els altres partits destacats del Barça a la fase de grups de la Champions, podem dir que el Barça viatjarà a Bakú, a l'Azerbaidjan, el 25 de novembre per jugar contra el Sabà. Rebrà el Manchester City el 8 de novembre al Camp Nou, i atenció perquè també tancarà la fase de grups també a l'estadi al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el 27 de gener. Aquest serà el calendari de la Champions, però abans, la Lliga. Aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada del campionat. El Barça juga dilluns contra el Rayo al Camp Nou. S'ha entrenat aquest matí l'equip blaugrana a la ciutat esportiva. Hansi Flick ha comptat amb tots els jugadors disponibles del primer equip, entre ells també el porter Livakovic, que ha fet la segona sessió com a blaugrana. El Barça juga dilluns, però avui ja ho fa l'Espanyol. L'equip blanquiblau visita a les 7 de la tarda la Reial Societat Anoeta en el seu primer partit de la temporada a domicili. Tot i el mal moment dels bascos, que encara no han puntuat, el tècnic Manolo González demà de fugir l'eufòria.
1: Sí, claro, montaremos un circo
2: la diversió per
1: el Circ du Soleil de l'Espanyol, no? Montaremos la diversió. Diversió és guanyar. Aquí la diversió no existeix d'una altra manera. És guanyar, és competir bé, i competir bé i jugar bé.
0: Qui encara no podrà debutar amb l'Espanyol és Brian Saragossa, l'últim fitxatge al Reial Societat Espanyol, a partir de les 7 en directe, com sempre, a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Avui també es disputen dos partits més. A les 5 el Llevant Betis i a 9:45 el Sevilla Atlètic de Madrid. Els matalassers ho faran, per cert, sense Julián Álvarez. El davanter argentí es va entrenar ahir en solitari després de perdre's les últimes 3 sessions amb el grup que dirigeix Diego Simeone. De moment, la tercera jornada de Lliga ens ha deixat 2 resultats més. Ahir van jugar-se l'Alavés 1, Villarreal 0 i el Racing de Santander 3, Elx 2. Demà, per cert, també juga el Madrid, rebrà el Màlaga al Bernabéu, i a la prèvia, José Mourinho ha afirmat que té els millors jugadors del món i ha demanat la pilota d'or per Kylian Mbappé.
3: El mejor jugador del mundo son 2 o 3 o 4, y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí. Y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
0: Deixem el Madrid per parlar també de la Lliga Femenina, que aquesta temporada comença avui i comptarà novament amb 3 conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debuten avui mateix a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona ho faran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff. Encara un apunt de futbol per dir que la segona divisió masculina, els dos equips catalans de la categoria, disputen avui el seu partit de tercera jornada. Busquen, en tots dos casos, el primer triomf. El Sabadell a les 5 de la tarda rep l'Almeria, mentre que el Sabadell rep el Les Palmes a 9:45. I en motor no ha estat possible. Marc Márquez no ha pogut aconseguir la seva 8a pole position al circuit de Motorland. A l'Aragó li ha pres l'italià Marco Bezzecchi, que ha fet un nou rècord de la pista. Sentim Marc Márquez a DAZN.
4: Fin de semana positivo, porque me estoy encontrando bien, pero hay un piloto que va un poquito más rápido que nosotros, que es Bezzecchi. Sí. Tiene más ritmo.
0: La cursa sprint començarà a les 3 de la tarda en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. Per cert, també en motor, a l'IndyCar als Estats Units, aquest vespre es disputa la cursa puntuable, la primera del Gran Premi de Milwaukee. Àlex Palou pot aconseguir, atenció, ser campió matemàticament quan encara falten 3 curses per acabar la temporada. I acabem amb un últim apunt per dir que la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans, jugarà demà contra Alemanya la final del Mundial. A les semis va derrotar Països Baixos per 3-4.

0: Bona tarda, són 2:45 de la tarda. Repassem els titulars més destacats fins ara. Més de 670 morts i prop de 3.000 desapareguts per la catàstrofe del Tibet i del Nepal. Les autoritats nepaleses han localitzat, tot i que encara no han pogut rescatar, dos dels tres espanyols desapareguts. N'hi ha un tercer que continua desaparegut, tot i que el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. El PP diu que la gestió del govern espanyol de la crisi dels migrants de Ceuta tindrà conseqüències i assegura que es personarà a la causa oberta a l'Audiència Nacional. Des d'Esquerra Republicana, socis d'investidura de Pedro Sánchez acusen l'executiu espanyol de mala gestió. Rússia ha matat almenys 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats, molts d'ells nens. El bombardeig rus, un dels pitjors de la guerra, ha afectat un magatzem d'explosius proper a una zona residencial. I els esports, amb Roger Arnau, bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça debutarà a la Champions el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord. Serà 6:45 de la tarda. Els blaugrana, per altra banda, s'enfrontaran al PSG al Parc dels Prínceps 4 dies abans del clàssic del Camp Nou contra el Madrid a la Lliga. Precisament, a la Lliga, l'Espanyol visita aquesta tarda a les 7 al camp de la Reial Societat mentre comença la Lliga Femenina amb 3 equips catalans. El Barça, el Badalona Women i l'Espanyol, que avui ja debuta al Camp de l'Eibar.
0: I el temps. Avui tindrem un cel serè arreu del país i els pocs núvols que apareguin a la tarda seran del tot inofensius. Després d'una matinada fresca, l'ambient al migdia ha sigut càlid i les màximes pujaran, si bé els valors més alts del dia superaran de poc els 30 graus. Demà sol i més calor.
2: Trescat Info.
0: La catàstrofe del Tibet i del Nepal ja deixa més de 670 morts i prop de 3.000 desapareguts. Aquest matí les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres per les riuades massives. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut, tot i que per ara el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. Avui han començat a enterrar els primers cadàvers, tot i que hi ha molts morts encara sense identificar. Molts perquè a nivell visual és complicat reconèixer-los després que els cossos hagin recorregut quilòmetres avall per la riuada. El col·lapse del dipòsit de cadàvers i també l'alerta sanitària han obligat a donar sepultura a aquests cadàvers de qui abans s'han extret mostres d'ADN per facilitar, si després els identifiquen, la recuperació ràpida del cos. Avui s'han endut alguns dels supervivents amb helicòpter cap a un campament militar per donar-los refugi. Les inundacions han deixat moltes persones, com aquesta dona, sense absolutament res.
3: Soc de Rasua, ho he perdut tot, la casa, totes les meves pertinences. Quatre cases han quedat destruïdes. No sé on són els nens.
4: No sabrà.
0: N'hi ha d'altres que ja han pogut tornar a casa, tot i que les riuades s'ho han endut tot.
5: Què sento? Quan miro tot això, és com si ja no hi hagués món. Què em queda? És com si estigués mort. Què faig ara? No em queda res. Què hi ha perquè valgui la pena viure? Ara què passarà? Qui ho sap? Jo m'he salvat, però com aniran les coses a partir d'ara? Qui ho sap?
0: El Nepal ha fet avui una primera valoració econòmica dels danys. Calcula que la reconstrucció del país després de la riuada massiva de dimecres costarà 4.000 milions de dòlars.
2: Trescat Info.
0: I a Ceuta es manté la tensió un mes després de l'entrada massiva de migrants, però les últimes hores no hi ha hagut incidents ni aldarulls com els de dijous. La crisi continua alimentant l'enfrontament polític. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, al tradicional inici del curs polític a Pontevedra, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
6: Habrá conseqüències. ¿Com no va haver conseqüències? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
0: Des d'Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Sánchez, la secretària general del partit, no s'ha estalviat les crítiques al govern de Pedro Sánchez.
7: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient.
0: Des de Brussel·les, avui mateix el secretari d'Interior i Migracions ha assegurat que la Unió Europea ja treballa en la petició d'Espanya per rebre el suport de l'agència Frontex a Ceuta. Rússia ha matat almenys 36... Rússia ha matat almenys 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats, molts d'ells nens. L'exèrcit rus ha llançat centenars de drons i de missils en un dels pitjors atacs de la guerra. El bombardeig rus ha afectat un magatzem d'explosius que ha complicat la situació amb diverses explosions i un gran incendi. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha informat que obriran una investigació per una possible negligència per situar un dipòsit d'armes tan a prop de zones residencials. És possible que en les properes hores el nombre de víctimes augmenti. Per la seva banda, les tropes ucraïneses han matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. L'atac amb drons també ha deixat una desena de ferits. Alguns d'ells han estat greu. Entre les víctimes també hi ha diversos nens. Aquesta nit, Ucraïna també ha atacat els magatzems de 2 empreses de comerç electrònic i també d'electrodomèstics a la regió russa de Rostov, al sud del país.
2: 3CAT Info.
0: El govern militar del Níger diu que reprèn progressivament el control del país després d'una insurrecció amb atacs contra l'aeroport internacional a la capital, Niamey, una base aèria i el Palau Presidencial. Els rebels són membres de les mateixes forces armades, si bé al país operen també grups islamistes vinculats a Al-Qaeda i a l'Estat Islàmic. El Níger, un dels països més pobres del món i alhora ric en reserves d'urani, està governat per una junta arran del cop militar del 2023. El règim s'ha allunyat de la seva antiga metròpoli, a França, i manté lligams estrets amb Rússia i amb altres països de la regió del Sahel, com Mali i Burkina Faso.
2: 3CAT Info.
0: Indignació i angoixa dels veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, que no podran tornar a casa fins a principis de l'any que ve. Una d'elles és la Miren, que ha explicat com se sent en una entrevista al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
4: Angoixada, trista, molt, molt desubicada també, perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir pues, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener, a nosaltres no ens ho han dit.
0: Confien en la promesa que l'Ajuntament els hi trobi apartaments en condicions i puguin deixar els hotels on estan reubicats.
4: Ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament. Bueno, Barcelona també es calma una miqueta. M'imagino que la gran turista doncs, s'haurà mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, bueno, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
0: En canvi, qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial, també del barri del Putxet. Més qüestions. Avui dissabte s'ha restablert el servei a tota la línia 1 del metro de Barcelona, la Vermella. Des del 17 de juliol s'havia tallat el tram entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. D'altra banda, a partir de dilluns es tornarà a obrir l'estació de Verdaguer de la línia 4, la línia groga, que estava tancada des del 6 de juliol, per fer accessible l'intercanviador. Durant gairebé 2 mesos els trens hi han passat però no s'hi han aturat i també s'hi reobrirà el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5. Durant gairebé un any la connexió s'ha hagut de fer pel carrer. Però no tots són represes del servei. Encara hi ha una obra que també a partir de dilluns amplia més el tall. Les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 Nord deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor una setmana fins al 6 de setembre. Són les novetats d'un servei de metro que ha viscut aquest estiu 2 ensurts. El 27 de juliol es va incendiar la catenària entre les estacions de Glòries i Clot de la línia 1. Es va haver d'atendre 137 persones, majoritàriament per inhalació de fum, sense cap ferit greu. TMB també ha obert una auditoria sobre els revestiments als túnels del metro. 4 dies abans, en les obres d'accessibilitat a l'estació de Sants, es va trencar una canonada de gas i hi va haver una fuita. La deflagració va ferir 8 operaris.
2: 3CAT Info.
0: 58 municipis de Catalunya, d'11 comarques, tenen activat avui el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, sobretot a la Catalunya central, l'Anoia, Bages, Conca de Barberà,

0: Segarra, Solsonès i Urgell, així com també a Ponent, al Segrià, la Noguera i les Garrigues, i a les Terres de l'Ebre, Terra Alba i Baix Ebre, Terra Alta i Baix Ebre. I al País Valencià, mitjans aeris i terrestres dels bombers treballen per extingir del tot l'incendi del Saler, que ha cremat 36 hectàrees al Parc Natural de l'Albufera. Seguiran tancades, de moment, les platges i el Parc Natural, i ara s'investiguen les causes del foc. Les autoritats treballen amb la hipòtesi que va ser intencionat.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Móra d'Ebre viu aquest dissabte la jornada central de la celebració d'una fita històrica, la primera festa del riu Ebre després de la seva declaració com a festa tradicional d'interès nacional per part del govern de la Generalitat fa una setmana. Enguany, l'esdeveniment arriba a la 123a edició i compta amb un reguitzell d'activitats que van arrencar el cap de setmana passat i que culminaran aquest diumenge. Móra d'Ebre, Mar Rovira.
2: Bon dia. La declaració de la festa del riu Ebre com a festa tradicional d'interès nacional arriba gairebé 11 anys després des de l'inici de la seva sol·licitud i suposa un homenatge a totes les persones que l'han fet possible al llarg dels més de 100 anys d'història. L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Viernes, destaca que el reconeixement posa en valor més d'un segle de preservació de les tradicions fluvials i el vincle històric del municipi amb el riu.
3: És un reconeixement a la feina feta, no només per la declaració de la festa del riu com a festa tradicional d'interès nacional com a títol, sinó una feina feta de fa molts anys. Estem parlant de que s'ha catalogat des del 1899 aquesta festa fluvial més antiga de Catalunya, amb 123 edicions, per tant, una feina i una tasca important que ha fet molta gent.
2: Aquesta tarda es farà un acte institucional per commemorar la declaració de la Festa del Riu i després la celebració continuarà amb l'exhibició dels cirgadors de l'Ebre o les emblemàtiques curses de muletes, entre altres activitats.
0: Tortosa dona el tret de sortida avui a les festes de la Cinta, amb la celebració del centenari del Carrilet i un espectacle de drons com a novetats destacades. Duraran 10 dies i entre els caps de cartell hi ha la Ludwig Band, Triquell o Al·lèrgiques al Polen, Jordi Barranca.
4: Com et dius? Em dic Xavier.
5: El pregó d'aquest vespre, càrrec de la Fundació Mercè Pla, una entitat que promou la inclusió i autonomia de les persones amb discapacitat, és l'inici oficial d'unes festes que duraran fins al 7 de setembre. La Ludwig Band, la nit del dijous 2 al divendres 3, Pepet i Marieta, amb la seva gira de comiat, Al·lèrgiques al Polen o Montse Castellà són alguns dels artistes i grups que passaran pels diversos escenaris que hi ha a la ciutat. Unes festes que recordaran efemèrides com el centenari del Carrilet, tal com destacava l'alcaldessa Marlleixà.
6: El tren de la Via Estreta que va unir Tortosa amb els pobles del Delta i per a celebrar aquesta efemèride s'ha programat una vintena de viatges en diferents horaris del nou tren turístic des de la parada de bus de la plaça de l'antic escorxador. Només cal anar 30 minuts abans per poder reservar l'entrada a l'oficina de turisme.
5: Des de primera hora d'aquest matí està en marxa el ja tradicional circuit de penyes amb més de 1.800 inscripcions i 80 penyes registrades. La cinta d'aquest 2026 tindrà altres novetats, com un espectacle de drons, el primer que es fa a la ciutat, la nit del dissabte 5 de setembre, hores abans, per tant, del dia de la Mare de Déu de la cinta. Jordi Jordan és el regidor de les festes.
7: Un espectacle que estarà dedicat a la cinta i a la ciutat. Se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
5: L'últim dia no faltarà el concert del Quico, el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries amb l'Ia Sambai i a partir de la mitjanit el ja tradicional Castell de Focs que posarà el punt final a les festes. En total, més de 200 actes preparats durant els propers 10 dies a la capital ebrenca.
1: A 3Cat Info.
8: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
9: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
10: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
11: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 3:15, obrim àrea de serveis.
1: El temps.
0: amb en Néstor Gómez.
12: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat atmosfèrica. El temps serè que hem tingut durant aquest matí, temps serè i assolellat, tindrà continuïtat durant tota la tarda d'avui. Això sí, amb unes temperatures contrastades, perquè del fred matinal o fresca matinal hem saltat ja unes temperatures al migdia més que agradables i fins i tot una miqueta càlides. Tot i així, les màximes més altes del dia, que s'esperen cap a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, en principi rondaran la xifra dels 33-34 graus a tot estirar. Unes temperatures que són normals per aquestes dates del mes d'agost. De cara a demà continuarem amb aquest sol, que ens acompanyarà durant tot el dia, matí i tarda, amb molt poca presència dels núvols, potser alguna teranyina de núvols alts podria aparèixer de poca importància, i unes temperatures que demà tendiran a ser una miqueta més altes les mínimes, no pas gaire respecte a les d'avui, i sí que pujaran una miqueta més d'energia les temperatures màximes, màximes que rondaran la xifra dels 32-34 graus cap a les comarques de Girona, i les més altes caldrà situar-les cap a Ponent, on les temperatures poden pujar fins als 35.

0: Des de dijous, la capital de l'Alt Empordà està immersa en l'acústica, el festival musical que aquest any arriba a la 23a edició. Figueres es converteix en un escenari musical a l'aire lliure, amb més d'una vintena de concerts repartits entre la plaça de la Palmera, la plaça Catalunya i la Rambla. Avui el protagonisme és per Sopa de Cabra. La banda gironina, aquí sentim de fons, celebra els seus 40 anys i actua a les 11 de la nit a la Rambla. Després de matinada ho farà la Ludwig Band.
1: Com et dius?
2: Em dic Xavier.
1: I què veus?
2: Ginebra amb Coca-Cola.
1: Això està...
0: La banda empordanesa arriba amb nou disc. Pel barri es comenta. El seu cinquè treball i per primera vegada actua a l'escenari principal de la Rambla. El concert serà a un quart de dues de la matinada. El programa de concerts d'avui arrenca a les 7 de la tarda amb l'actuació de País de Xauxa a la Rambla i s'acaba amb Mont DJ, que punxa a partir de les 2 de la matinada.

0: Doctor Prats actua aquesta nit a Cervera. El concert s'emmarca en la celebració de l'Aquelarre i Doctor Prats actua a la plaça Magdalena de Montclar de la capital de la Segarra. La banda està immersa en la gira del nou disc F5 amb un directe carregat d'energia on repassen els èxits de la seva carrera, així com els nous temes. El disc simbolitza el retorn del grup després d'una aturada temporal i repassa els 10 anys de trajectòria de la banda. El concert de Doctor Prats començarà quan faltin 5 minuts per la mitjanit i és un dels reclams de l'edició d'aquest any a l'Aquelarre, que també homenatja el mil·lenari de Cervera i que té com a personatge principal el rei Boig, protagonista d'una de les llegendes més fosques de la ciutat. L'orquestra del Festival Bayreuth arrenca una gira històrica aquesta nit al Palau de la Música Catalana. El concert d'avui celebrarà els 40 anys del Festival de Peralada i el tour que farà per tot l'estat commemorarà el 150è aniversari de la formació wagneriana. Ens ho explica Marc Ruiz.
1: Richard Wagner va crear el Festival de Bayreuth fa 150 anys per tenir un teatre que fos una obra d'art total i pogués estrenar la tetralogia de l'Anell del Nibelung i presentar les seves obres de forma òptima. El director granadí Pablo Heras Casado fa 4 anys que dirigeix l'orquestra de Bayreuth i recorda que és excepcional que aquesta formació faci gires.
2: És molt especial, l'orquestra mai surt aquí del Festival de Bayreuth, però va ser molt especial i aquesta gira serà històrica perquè mai aquesta orquestra ha fet una gira tan llarga.
1: La gira arrenca a Barcelona per celebrar els 40 anys del Festival de Peralada i també els 150 de la tetralogia de l'Anell del Nibelung.
2: És l'obra musical, artística més gran i el repte més gran que qualsevol artista, director, cantaire, músic d'orquestra pot imaginar. No hi ha ningú que hagi imaginat una obra d'aquest calibre tan gran, 17 hores de música i de drama i de teatre, i encara continua 150 anys després, sigut un repte enorme.
1: Un dels reptes és reduir les 16 hores de l'Anell a només dues. Per aconseguir-ho, Heras Casado i Caterina Wagner han seleccionat alguns dels fragments més populars, com l'entrada dels déus al Valhalla, de l'Hort del Rin, el comiat de Wotan, de la Valquíria, el murmuri del bosc, de Siegfried, o la mort de Siegfried, de l'Ocàs dels Déus. L'altre repte important és adaptar-se a un escenari en comptes de tocar en un fossar dissenyat expressament per a una orquestra wagneriana.
2: Quan l'orquestra i jo mateix estem tot el temps dins el fossat aquí a Bayreuth, ningú ens veu, i sortir a l'escenari i sortir del fossat i que tothom ens pugui veure i sentir és una satisfacció enorme de tenir aquest contacte amb el públic.
1: L'orquestra de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, tocarà a sota del grup escultòric dedicat a la cavalcada de les Valquíries a l'escenari del Palau de la Música. I Heras Casado, que ha treballat a Girona i Sabadell, sap com es viu la passió per Wagner a Catalunya.
2: He trobat tants catalans aquí a Bayreuth aquests anys i és molt emocionant, no? D'arribar a Barcelona i dirigir no solament la Valquíria, però tot l'Anell. Serà molt emocionant, sí. Me'n sento molt privilegiat de fer aquesta estrena d'aquesta gira històrica a Barcelona.

0: La platja del Portbó de Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, acull aquesta tarda la sardana ballada dins del mar. L'acte tanca la darrera ballada de sardanes de l'estiu a Calella. L'impulsa l'Associació de Veïns i Amics de Calella i en l'edició d'aquest any s'homenatja el pintor Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement. Ho detalla Francesc Baquer, vicepresident de l'entitat organitzadora, en declaracions a 3Cat Info.
1: Farem en homenatge a Cuixart aquesta última sardana titulada com a del seu quadre Les Fulles Seques Fan Sardana. Agafem aquesta sardana, la tocaran els músics, en homenatge amb ell, aquesta sardana que va fer aquest quadre. És aquesta la relació, el quadre amb el nom d'una sardana. I llavors ho lliguem tot.
0: A l'acte també hi participarà el gegantó de Modest Cuixart, una figura folklòrica que representa el pintor. La ballada dins l'aigua comença a 6:45 de la tarda i s'emmarca en l'any Cuixart, impulsat per l'Ajuntament de Palafrugell. Una de les figures destacades de l'avantguarda artística catalana, Cuixart, va viure durant molts anys a Palafrugell i va ser nomenat fill adoptiu del municipi l'any 2006. Esports. Amb en Roger Arnau, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça debutarà a la Champions d'aquí 10 dies, el dimecres 9 de setembre, al Camp Nou contra el Feyenoord, a 6:45 de la tarda. Els Blaugrana, després d'aquest partit, en jugaran dos més fora de casa en només una setmana. El primer, el 13 d'octubre, a Turquia, contra el Galatasaray, i el segon, el 20 d'octubre, al Parc dels Prínceps, contra el PSG de Luis Enrique, Dembélé i Ferran Torres. El xoc contra l'actual campió d'Europa serà, atenció, només 4 dies abans del clàssic contra el Madrid de la Lliga al Camp Nou. Els blancs, aquella jornada de Champions, jugaran uns dies abans, 3 dies abans, contra els Leipzig al Bernabéu. Entre els altres partits destacats del Barça en aquesta fase de grups de la Champions, els blaugrana viatjaran a Bakú, a l'Azerbaidjan, el 25 de novembre per jugar contra el Sabà, rebran el Manchester City el 8 de novembre al Camp Nou i tancaran la fase de grups també a l'estadi contra el Como de Ses Fàbriques el 27 de gener. Aquest serà el calendari de la Champions, però abans la Lliga. Perquè aquest cap de setmana es disputa la tercera jornada del campionat. El Barça, que juga dilluns contra el Rayo al Camp Nou, s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva. Hansi Flick ha comptat amb tots els jugadors disponibles del primer equip, entre ells també el porter Livakovic, que ha fet la segona sessió com a jugador blaugrana. El Barça juga dilluns contra el Rayo i avui ho fa l'Espanyol. L'equip blanquiblau visita a les 7 de la tarda la Real Societat Anoeta en el seu primer partit de temporada a domicili. Tot i el mal al moment dels bascos, que encara no han puntuat, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, avisa que Anoeta no és un camp gens fàcil.
3: En qualsevol acció es ficarà al partit i demà això ho hem de controlar molt. L'any passat allà vam estar molt bé, ja et dic, 60-65 minuts molt bé i demà toca fer-ho 95 minuts. Llavors és un partit exigent, però penso que estem preparats. Jugar fora tampoc és una cosa que es vingui estranya, perquè tota la pretemporada l'hem fet fora, llavors estem bastant acostumats a jugar fora de l'estadi.
2: Qui encara no podrà debutar amb la samarreta de l'Espanyol serà Brian Zaragoza, l'últim fitxatge del club. El Real Societat Espanyol, a partir de les 7, es podrà seguir, com sempre, en directe a l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Avui, per altra banda, juguen dos partits més de primera, a les 5, el Llevant Betis, i a 9:45, el Sevilla Atlètic de Madrid. Els matalassers, per cert, ho faran sense Julián Álvarez. El davanter argentí es va entrenar ahir en solitari després de perdre's les últimes 3 sessions amb el grup que dirigeix Diego Simeone. I qui juga demà és el Real Madrid. Rebrà el Màlaga al Bernabéu. A la prèvia, el tècnic, José Mourinho, ha demanat, atenció, la pilota d'or per Kylian Mbappé.
4: El mejor jugador del mundo son 2 o 3 o 4 y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí. Y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
2: I avui comença la Lliga Femenina, que aquesta temporada compta novament amb 3 conjunts catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona Women. Les blanquiblaves debutaran avui mateix a les 5 de la tarda al camp de l'Eibar. L'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, explica quin equip vol.
5: Un equip que agradi a qui vegi el partit, no? Que sí que li agrada tenir la pilota, però que també sap jugar en transicions, que també sap defendre en bloc quan li toca. Un equip que domini tot el moment del joc, competitiu i amb molts recursos.
2: El Barça i el Badalona Women debuten demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife fer a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. Mentrestant, a la segona divisió masculina, els dos conjunts catalans de la categoria juguen avui el seu partit de la tercera jornada i tots dos busquen el primer triomf. El Sabadell a les 5 rep l'Almeria a la Nova Creu Alta, mentre que el Girona rebrà el Les Palmes a Montilivi a 9:45.
6: 3CAT Info.
2: I deixem el futbol perquè d'aquí només dos minuts a les 3 ha de començar el circuit del Canyís, la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. L'italià Marco Bezzecchi sortirà des de la pole i Marc Márquez ho farà en segona posició. La primera fila de la graella la completarà Àlex Márquez, mentre que el líder del Mundial, Jorge Martín, sortirà des de la segona línia. La cursa sprint, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. I encara amb motor a l'IndyCar, als Estats Units aquest vespre es disputa la primera cursa puntuable del Gran Premi de Milwaukee. El català Àlex Palou es pot proclamar campió matemàticament quan falten tres curses per acabar la temporada. Les dues de Milwaukee d'aquest cap de setmana i la de la setmana que ve a Laguna Seca. Ara mateix Palou lidera amb 91 punts d'avantatge respecte a Kyle Kirkbuck. Per aconseguir matemàticament el títol, Palou necessita acabar la cursa d'avui amb 98 punts de marge respecte al segon classificat. Per altra banda, avui es disputa també la vuitena etapa de la Vuelta a Espanya, 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco, al País Valencià. Una jornada a priori propícia pels sprinters. A la general, Tadej Pogacar té 3 minuts i 50 segons d'avantatge respecte al segon classificat, el mallorquí Enric Mas. Mentrestant, la selecció espanyola masculina d'hoquei i herba, amb 12 catalans, jugarà demà contra Alemanya a la final del Mundial que es disputa als Països Baixos. El combinat espanyol ahir va derrotar el conjunt neerlandès per 3-4 a les semifinals. En paral·lel, també en futbol sala, en aquest cas, el CatGas Energia Santa Coloma i el Barça disputen aquesta tarda, a partir de 6:45, la final masculina de la Copa Catalunya després de vèncer el Rubí i el Martorell respectivament. Avui, a partir de 4:00, també es disputa, en aquest cas, la final femenina que jugaran les Corts i el Rubí, com diem, a partir de 4:00.
6: Fresca Info.
7: Bona tarda a les 3:00.

0: Gairebé 690 persones mortes i prop de 3.000 de desaparegudes per la catàstrofe de mitja setmana al Tibet i al Nepal. Les autoritats nepaleses localitzen, tot i que encara no han rescatat, a dos dels tres ciutadans espanyols que es donaven per desapareguts. N'hi ha un tercer que continuaria desaparegut, però el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. El Partit Popular afirma que la gestió del govern espanyol per la crisi dels migrants a Ceuta tindrà conseqüències i assegura que es personarà la causa oberta a l'Audiència Nacional. Des d'Esquerra Republicana, socis d'investidura de Pedro Sánchez acusen l'executiu espanyol de mala gestió. Rússia ha matat com a mínim 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha una quarantena de ferits i gairebé 400 evacuats, molts infants. El bombardeig rus, un dels pitjors d'aquesta guerra, ha afectat també un magatzem d'explosius prop d'una zona residencial. Nou exili massiu de joves russos que temen que el Kremlin llanci una mobilització forçosa per combatre en aquesta guerra. L'any 2022 ja n'hi va haver una, però ara Moscou torna a fer curt de soldats al front. A Islàndia, els sondejos apunten a una victòria molt ajustada del vot pro-europeu al referèndum d'avui per negociar l'adhesió a la Unió Europea. Al centre del debat, el control dels recursos pesquers, el cost de vida dels ciutadans i les amenaces de Donald Trump de quedar-se amb Groenlàndia. Salvador Illa avui ha inaugurat a Alcarràs al Segrià el parc solar més gran de Catalunya. L'ha posat com a exemple de consens i diàleg a l'hora d'implantar el Pla Ter al territori. Alcaldes i consells comarcals denuncien que no hi ha voluntat real d'escoltar les seves esmenes perquè afirmen ja està tot dat i beneït. La festa del riu Ebre a Mora d'Ebre viu una nova edició, la 123ena, amb la satisfacció d'haver estat reconeguda com a festa tradicional d'interès nacional. Des del cap de setmana passat i fins demà hi ha activitats programades de tota mena vinculades al caràcter fluvial del municipi. Perpinyà es converteix des d'avui a la capital del fotoperiodisme amb la 38a edició del Festival Internacional Visa Pour l'Image. S'hi poden tornar a veure treballs de destacats fotògrafs que mostren conflictes bèl·lics, crisis humanitàries i aquest any també es posa el focus a la intel·ligència artificial.
1: Esports.
2: En marxa la cursa sprint del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP. Marc Márquez ha sortit segon, darrere l'italià Bezzecchi. Ara mateix, a la primera volta, el pilot de Cervera lidera la cursa. Mentrestant, l'Espanyol visita aquesta tarda a partir de les 7 la Reial Societat Anoeta, encara sense l'últim fitxatge, l'extrem Brian Saragossa, mentre el Barça s'ha entrenat aquest matí per preparar el partit de dilluns contra el Rayo al Camp Nou. Els Blaugrana, per cert, avui han sabut que debutaran a la Champions d'aquí 10 dies, el dimecres 9 de setembre, al Camp Nou contra el Feyenoord. Els de Flick, per altra banda, s'enfrontaran al PSG a París 4 dies abans de jugar el primer clàssic de la temporada contra el Madrid al Camp Nou. I avui també juga l'Atlètic de Madrid. Els matalassers visiten el Sevilla sense Julián. I el Madrid, que rep demà el Màlaga al Bernabéu, Mourinho demana la pilota d'or per Mbappé.
0: Temps estable arreu del país, tarda, de sol radiant, pocs núvols, no porten aigua i temperatures que van pujant a l'interior amb màximes per avui més altes que ronden els 33-34 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà diumenge amb sol i una miqueta més de calor.
1: 3CAT Info.
0: Passem poc més de 4 minuts de les 3 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. La catàstrofe viscuda a mitja setmana al Tibet i al Nepal deixa ja gairebé 690 persones mortes i 3.000 de desaparegudes. Avui al matí, les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres ciutadans espanyols que es donaven per desapareguts des de dimecres per l'arribada que hi va haver. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut per bé que, ara per ara, el Ministeri d'Exteriors espanyol encara manté en 3 el nombre de ciutadans sense localitzar. Avui han començat a enterrar els primers cadàvers per bé que hi ha molts morts encara sense identificar. Molts perquè a nivell visual és molt complicat reconèixer-los. El col·lapse dels dipòsits de cadàvers i també l'alerta sanitària obliguen a donar sepultura a tots aquests cossos de qui abans se n'han extret mostres d'ADN. Avui s'han emportat alguns supervivents amb helicòpter cap a un campament militar per donar-los refugi. Les inundacions, sense absolutament cap presagi, els han deixat sense res.
3: Soc de Rasua, ho he perdut tot, la casa, totes les meves pertinences. 4 cases han quedat destruïdes, no sé on són els nens.
0: Algunes persones han pogut tornar al que era casa seva, però la riuada s'ho va emportar tot.
4: Què sento? Quan miro tot això, és com si ja no hi hagués món. Què en queda? És com si estigués mort. Què faig ara? No em queda res. Què hi ha perquè valgui la pena viure? Ara què passarà? Qui ho sap? Jo m'he salvat, però com aniran les coses a partir d'ara? Qui ho sap?
0: Avui el Nepal ja ha fet una primera valoració econòmica dels danys i calcula que la reconstrucció del país, després de la tragèdia, els costarà uns 4.000 milions de dòlars. Els experts apunten que riuades com la de dimecres són molt difícils de preveure, sobretot en una zona tan complexa com és l'Himàlaia, muntanyes que poden anar dels 1.000 fins als 8.000 metres. També asseguren que l'escalfament de les muntanyes pot fer que aquest tipus de fenòmens naturals siguin cada vegada més recurrents. A partir del canvi climàtic hi ha més factors desencadenants, com ens ha detallat avui al matí, en una conversa aquí a 3Cat Info, el geògraf i glaciòleg basc Eñau Tizaguirre.
5: El terratrèmol del 2015 pot ser el primer pas per després deixar totes aquestes roques i muntanyes una mica més febles. Després també hem de parlar una mica de permafrost, uns estrats de roca que són febles i una glacera que també probablement estigui donant molta aigua per les fractures de la roca, doncs fa una espècie de petita bomba que és la que ha esclatat aquí.
0: També ha destacat que ara el perill està en les acumulacions que hi ha hagut de sediments no consolidats que poden provocar una nova riuada.
5: Tenim molts sediments, moltes roques, molt fang que va quedar a la part de dalt de les valls i això ha generat que hi hagi avui dia dos llacs que s'han generat que segurament o s'hauran de drenar o se drenaran per si sols. Xina i Nepal ja han posat unes alertes als poblats que han pogut sobreviure a aquesta tragèdia per encara no apropar-se als llocs.
0: Dimecres passat, Izaguirre, que encara és al Nepal, estava fent un trekking pel massís de l'Annapurna. Continua la tensió a Ceuta un mes després ja gairebé de l'entrada massiva de migrants, però les últimes hores no hi ha hagut incidents ni aldarulls, com va passar dijous. La crisi continua alimentant, però, l'enfrontament polític. Avui hem sentit com el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, al tradicional inici del curs polític a Pontevedra, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
6: Habrá conseqüències. ¿Cómo no va a haber conseqüències? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
0: Des d'Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Pedro Sánchez, la secretària general del partit, no s'estalvia les crítiques cap al govern de Pedro Sánchez.
7: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada. Resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient.
0: Declaracions de l'Hisenda Alemany, mentre que des de Brussel·les, avui mateix, el secretari d'Interior i Migracions ha assegurat que la Unió Europea ja treballa la petició d'Espanya per rebre el suport de l'agència Frontex a Ceuta. Rússia ha matat avui com a mínim 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha hagut una quarantena de persones ferides, gairebé 400 evacuades, molts infants. L'exèrcit rus ha llançat centenars de drons i de míssils. Ha sigut, de fet, un dels pitjors atacs d'aquesta guerra. Un bombardeig que ha afectat un magatzem d'explosius, cosa que ha complicat encara més la situació amb diverses explosions i un gran incendi. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha informat que obriran una investigació per una possible negligència per situar un dipòsit d'armes tan a prop de zones residencials i és possible que les properes hores el nombre de víctimes augmenti. Les tropes ucraïneses han matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. Atac amb drons, que també ha deixat una desena de ferits, alguns han estat greu. Entre les víctimes també diversos nens. Aquesta nit Ucraïna també ha atacat els magatzems de dues empreses de

comerç electrònic a la regió russa de Rostov, que és al sud del país. A Rússia, els rumors d'una nova mobilització forçosa com la d'ara fa 4 anys estan provocant l'inici d'una nova onada de migració, perquè tot i que el Kremlin afirme que són informacions falses, els russos no se n'acaben

0: comprovar-ho amb la seva pròpia vida. Molta, molta gent ens escriu dient que ja han rebut la convocatòria a l'ordre de mobilització o el certificat per verificar dades al comissariat militar.
1: Una de les pors dels russos és que un cop rebin la citació electrònica ja no els deixin sortir del país. Per això, quan a l'Alexei li van notificar que havia de fer el servei militar obligatori, va fugir de seguida a Espanya perquè tenia coll avall, que si no acabaria al front. Ja des d'Oviedo ens explica el seu testimoni a Catalunya Ràdio.
2: Si et recluta i no acabes a la guerra, em sembla que és perquè has tingut molta sort i això és molt poc habitual, o perquè tens bons contactes. La gent té por d'una possible mobilització al país, tothom en parla. Hi ha poques raons per dubtar que n'hi haurà una.
1: Aquesta nova onada de migració és més silenciosa i gradual que la de 2022. Aleshores, els russos van fugir en massa espantats per una guerra que no sabien quan s'allargaria. Ara, en canvi, molts han entès que el conflicte no té un final a la vista i que pot ser més incert un futur a Rússia que no pas començar una nova vida en un país desconegut.
3: Donald Trump ha anunciat un acord amb Venezuela per controlar una cinquena part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils, un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes. Caracas ha confirmat el pacte amb Washington que tots dos socis han qualificat d'històric. Acord anunciat per Donald Trump de matinada i per sorpresa a la seva xarxa social Truth, després de confirmar en un comunicat Venezuela que és el país del món amb més reserves de petroli. No se'n saben massa detalls, però l'anunci sí que dona oxigen a Donald Trump, que a un parell de mesos de les eleccions de mig mandat intenta frenar l'increment del preu del combustible a causa de la guerra amb l'Iran. Islàndia avui fa un referèndum per decidir si reprèn o no les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan parades des del 2013 per decisió d'un govern anterior euroescèptic, però la coalició actual de centre-esquerra planteja als ciutadans si cal reiniciar-les. Al centre del debat, els drets de la pesca, el cost de la vida dels ciutadans i les amenaces de Donald Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. El resultat del referèndum és ben incert. Les últimes enquestes apunten a una victòria ajustada, però, del vot proeuropeu. Anàlisi d'aquesta qüestió amb Jordi Baró.
4: Islàndia vota avui dividida si reactiva les converses d'adhesió a la Unió Europea i el gran tema al voltant del referèndum és domèstic, la pesca, motor de l'economia i de la identitat de l'illa. Els pescadors i la indústria diuen un no rotund a reprendre les negociacions davant dels temors que una futura integració al bloc comunitari els faci perdre drets sobre les seves aigües. Heidrun Martinsdottir presideix l'associació que representa les empreses del sector.
5: Tenim el 100% del benefici a Islàndia i volem que continuï així. Per tant, aquesta és la nostra preocupació si ens unim a la Unió Pesquera Comuna, que es veurà esquinçada aquesta cadena de valor que ha generat tots aquests beneficis per a la població islandesa.
4: Més enllà de la pesca, hi ha preocupació sobre l'alt cost de la vida i els dubtes entre els islandesos sobre la seva defensa per les amenaces repetides de Trump d'annexionar-se Groenlàndia, país veí. Islàndia no té exèrcit, és membre de l'OTAN i va signar un acord bilateral amb Washington. Eirik Urbermann, professor de ciència política a la Universitat de Bifrost.
6: L'agressió contra Groenlàndia ha generat una gran preocupació a Islàndia. I això també és així perquè Islàndia compta amb la garantia d'un acord de defensa bilateral amb els Estats Units, un fet que ara s'està començant a qüestionar. Per tant, els canvis geopolítics influeixen en el debat, però no en són el motor principal.
4: Els islandesos no voten avui sobre l'adhesió, només sobre si reprenen les converses amb Brussel·les, interrompudes el 2013. Ara el govern de la socialdemòcrata Kristín Frostadóttir pretén reactivar-les.
7: Crec que el missatge principal és que la gent s'ho ha de prendre com una oportunitat, no és una decisió definitiva.
4: Islàndia és una democràcia pròspera i estable i Brussel·les ha donat pistes que estaria disposada a arribar a compromisos per pactar la seva entrada a la Unió Europea, cosa que reforçaria la presència europea a la regió estratègica de l'Àrtic.
3: És un quart de quatre.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
3: La previsió és de Néstor Gómez.
9: Tarda assolellada avui arreu del país i els pocs núvols que puguin aparèixer sobre l'àrea del Pirineu seran del tot inofensius. Avui, de pluges no n'esperem. El que sí que podem esperar és una miqueta més de calor que ahir, sobretot a les comarques de l'interior, amb unes màximes que rondaran a tot estirar la xifra dels 34 graus. En canvi, a la façana costanera, que ahir van arribar als 34, avui s'espera que es quedin més curtes i no passin dels 30, 31, màxim 32 graus. Com dèiem, una estabilitat

0: meteorològica total que tindrà continuïtat també de cara a demà. Un cap de setmana, el darrer del mes d'agost, totalment esplèndid, amb un diumenge assolellat de cap a cap i amb unes temperatures que demà tendiran a pujar. Ho faran les mínimes una miqueta, però sobretot les màximes. Màximes entre els 32-34 graus cap a les comarques de Girona i punts de la Catalunya central, a la façana costanera entre els 30-32 graus i les més altes del dia quedaran concentrades cap a les comarques de Ponent, on s'esperen valors de fins a 35 graus.
1: A 3Cat Info,
2: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
3: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
4: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
5: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
6: Detinguts dos futbolistes del planter del Mallorca per haver gravat relacions sexuals amb una noia menor d'edat. Se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte de corrupció de menors per la gravació sense consentiment d'aquestes relacions que un d'ells va mantenir amb una noia en un habitatge de Palma. Els fets haurien passat el dia 14 d'agost, quan la menor, major de 16 anys, va decidir voluntàriament mantenir relacions sexuals amb un dels jugadors. Llavors la noia es va adonar que amagat dins d'un armari hi havia un altre noi que els estava gravant sense el seu permís i ho va denunciar a la policia. L'autor de la gravació també és menor, per la qual cosa el seu expedient l'han enviat a la Fiscalia de Menors. L'altre futbolista, major d'edat, ha passat a disposició del jutjat de guàrdia que n'ha decretat la posada en llibertat. Arran d'aquests fets, l'equip de futbol del Mallorca els ha expulsat, tots dos, del club. El govern deixa clara la seva determinació de tirar endavant amb el Plater, el Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, i apel·la al diàleg i al consens amb el territori. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha posat d'exemple el pacte amb el territori al Parc Solar del Carràs, al Segrià. S'ha inaugurat avui i ara per ara és el més gran que hi ha a tot Catalunya.
7: Sí, tenim clar cap on volem anar, sí, ens asseiem i ens reunem, sí, discutim les coses... Podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança. Confiança que és necessària per tenir determinació cap on hem de...
6: En canvi, els alcaldes afectats neguen que hagi voluntat de diàleg i continuen criticant com s'està duent a terme a la pràctica el pla. Segons Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ja està tot decidit. Ens ho ha explicat a 3Cat Info.
8: El diàleg en què es basa? En què ells planifiquen, ells decideixen i ens diuen et deixem presentar alguna al·legació, et donem un marge i et deixarem descomptar ja un 30% de la zona prioritària, però només, i a més serà així i així serà xas, i ells ho tenen tot decidit. És una manera de dir que volen dialogar, però a l'hora de la veritat ja està tot decidit i està tot cuit.
6: Esquerra Republicana espera que les esmenes presentades des dels municipis i els consells comarcals arribin a bon port i recorda que ja va fer retirar l'anterior pla de la Generalitat perquè va considerar que no s'estava elaborant amb prou diàleg i consens. Els efectes de l'escalfament o la contaminació per microplàstics ja impacten el funcionament dels ecosistemes de llacs i embassaments, segons han revelat diversos estudis fets els últims 5 anys. D'aquest i altres temes se'n debat avui a Banyoles la situació actual. És una trobada internacional d'un centenar de científics especialitzats en llacs, Girona Maria Rovira.
9: El futur dels espais lacustres s'analitza a Banyoles en la Conferència Internacional del GLION, una de les principals xarxes científiques mundials dedicades a l'estudi dels llacs, amb temes com la repercussió del canvi climàtic. Rafa Mercè, co-coordinador d'aquesta xarxa.
10: I aquest escalfament està influint de manera ja decisiva en el seu funcionament com a ecosistema. Perquè que s'escalfi l'aigua no només afecta a si nosaltres hi fiquem el peu, si està més o menys calenta, sinó que tots els organismes i tota també la física de l'aigua de la que tots aquests organismes en depenen està veient ja modificada.
9: Es treballaran diversos temes relacionats amb els ecosistemes aquàtics. Núria Catalán, investigadora del CEAP i presidenta del comitè organitzador.
11: Ens reunirem una xarxa d'unes 150 científiques i científics que ens organitzem per grups de treball que inclouen temes doncs, com les emissions de gasos d'efecte hivernacle, els canvis en la comunitat dels llacs, sistemes de detecció satèl·lic, canvis en la limnologia d'hivern.
9: S'ha triat Banyoles per fer el Congrés com a lloc emblemàtic per la recerca en ecologia aquàtica.
6: Mora d'Ebre viu la jornada central de la celebració d'una fita històrica, la primera festa del riu Ebre després de la seva declaració com a festa tradicional d'interès nacional per part del govern ara fa una setmana. Aquest any, l'esdeveniment arriba a la seva 123a edició i compta amb un reguitzell d'activitats que van des d'arrencar el cap de setmana passat i culminar-lo de cara a la celebració de demà. Mora d'Ebre, Marc Rovira.
12: Bon dia. La declaració de la festa del riu Ebre com a festa tradicional d'interès nacional arriba gairebé 11 anys després des de l'inici de la seva sol·licitud i suposa un homenatge a totes les persones que l'han fet possible al llarg dels més de 100 anys d'història. L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Viernes, destaca que el reconeixement posa en valor més d'un segle de preservació de les tradicions fluvials i el vincle històric del municipi amb el riu.
13: És un reconeixement a la feina feta, no només per la declaració de la festa del riu com a festa tradicional d'interès nacional com a títol, sinó una feina feta de fa molts anys. Estem parlant de que s'ha catalogat des del 1899 aquesta festa fluvial més antiga de Catalunya, amb 123 edicions, per tant, una feina i una tasca important que ha fet molta gent.
12: Aquesta tarda es farà un acte institucional per commemorar la declaració de la Festa del Riu i després la celebració continuarà amb l'exhibició dels cirgadors de l'Ebre o les emblemàtiques curses de muletes, entre altres activitats.
6: I a Perpinyà avui ha obert la 38a edició del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa Puglimage. S'hi poden tornar a veure els treballs de destacats fotògrafs que són testimonis directes del que passa al món. Conflictes bèl·lics, com sempre, guerres, crisis humanitàries, qüestions socials i mediambientals, centren aquesta edició que també posa el focus a la intel·ligència artificial i en les seves conseqüències. Perpinyà, Laura Bertran.
14: Ja es poden visitar les 26 exposicions del Festival Visa per l'imatge, 15 de les quals es troben on som ara, al convent dels Mínims, que ja en aquestes primeres hores d'obertura des d'aquest matí ha vist passar més de 1.200 persones. Els carrers del centre de ciutat ja són plens, es veu gent amb càmeres de fotos, però també curiosos, i gent vinguda de molts llocs també de Catalunya, com ens explica el Benjamí, que es troba a l'entrada del convent dels Mínims.
15: Hi ha molt de catalans, com que ja a Perpinyà és un puesto Catalunya, i hi ha molt de catalans que s'estan aquí. Me com us han dit, és un puesto que és força visitat, doncs hi ha molt de francesos i molt d'anglesos també, és un puesto turístic i venen molt d'equip a visitar i a descobrir la disposició.
14: Des d'avui fins al 13 de setembre es poden visitar totes les exposicions de forma gratuïta, de les 10 del matí fins a les 8 del vespre.

0: La platja del Port Bo de Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, acull avui a la tarda de la sardana ballada dins del mar per tancar temporada estiuenca de ballades. L'impulsa l'Associació de Veïns Amics de Calella i en l'edició d'aquest any s'homenatge al pintor Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement, com ens ha explicat a 3cat.info amb Francesc Baquer, vicepresident de l'entitat organitzadora.
1: Farem en homenatge a Cuixart aquesta última sardana titulada com la del seu quadre Les fulles seques fan sardana. Agafem aquesta sardana, la tocaran els músics en homenatge amb ella, aquesta sardana que va fer aquest quadre. És aquesta relació, un quadre amb el nom d'una sardana. I llavors ho lliguem tot.
0: A l'acte també participarà el gegantó de Modest Cuixart, una figura folclòrica que representa el pintor. La ballada dins de l'aigua comença a 6:45 i s'emmarca en l'any Cuixart impulsat per l'Ajuntament de Palafrugell.

Actua aquesta nit a Cervera en la celebració de la Quelarr, la capital de la Segarra. Actuació a la plaça Magdalena de Montclar per presentar el seu nou disc, F5, amb el seu directe, com sempre, carregat d'energia per repassar els èxits de la seva carrera i també nous temes. El disc simbolitza el retorn del grup després d'una aturada temporal i repassa els 10 anys de trajectòria de la banda. El concert de Doctor Prats començarà quan faltin 5 minuts per la mitjanit i és un dels reclams de l'edició d'aquest any de la Quelarr, que també homenatja el mil·lenari de Cervera i que té com a personatge principal el rei Boig, protagonista d'una de les llegendes més fosques de la ciutat.

0: Bàsiques. Atenció a la diversitat.
1: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
0: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
2: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Tresca Info, ràdio d'informació 24 hores.

0: Esports.
1: Xevi Soler, bona tarda.
2: Bona tarda. Ara mateix acaba d'acabar la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó amb victòria de Marc Márquez, que ha guanyat aquesta cursa sprint per davant del seu germà Àlex Márquez, que ha acabat segon, i de Marco Bezzecchi, que ha fet tercer, líder del Mundial. Jorge Martín ha acabat en cinquena posició. Per tant, victòria de fa ben pocs instants de Marc Márquez en aquesta cursa sprint que hem pogut viure a l'exclusiu digital del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Doblet, de fet, dels germans Márquez, Marc Márquez en primera posició, Àlex Márquez en segona. Abans, Marco Bezzecchi ha aconseguit la pole i sortirà al primer lloc a la graella de la cursa llarga de demà. L'acompanyaran a l'italià a la primera fila els dos germans Márquez. Marc en segon lloc, Àlex en tercer, líder del Mundial. Jorge Martín sortirà des de la segona fila.
0: Trescat Info.
2: Mentrestant, en futbol, l'Espanyol juga avui el seu partit de la tercera jornada de primera divisió. Juga a partir de les 7, ho fa Noeta, contra la Real Societat, un equip que encara no ha puntuat en les dues primeres jornades de Lliga. Tot i això, el tècnic blanquiblau Manolo González no se'n refia. No podem escoltar el que explica el tècnic de l'Espanyol, Manolo González. El que sí que us explicarem és que Brian Zaragoza no podrà jugar aquest partit encara perquè no ha estat inscrit a la Lliga. Recordeu, és l'últim fitxatge de l'equip blanc i blau per aquesta temporada. Avui jugaran dos partits més a primera divisió, a les 5 el Llevant Betis i a 10:15 el Sevilla Atlètic de Madrid. Els matalassers ho faran sense Julián Álvarez. El davanter argentí es va entrenar ahir en solitari després de perdre's les últimes 3 sessions amb el grup. Mentrestant, el Barça no jugarà fins dilluns, rebrà el Rayo Vallecano. El que s'ha sabut aquest matí és que l'equip blaugrana tindrà com a calendari a la Lliga de Campions, debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique, i que serà el dia 20 d'octubre, i tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el dia 27 de gener. I el Madrid, que per cert debutarà la Champions a casa contra l'Inter el dimarts 8 de setembre, prepara el partit de demà a Lliga contra el Màlaga. La prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
3: Los mejores jugadores del mundo son 2 o 3 o 4, y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí. Y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
2: Avui comença la Lliga Femenina. Aquesta temporada comptarà novament amb 3 equips catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona. Les blanquiblaves debutaran avui mateix a partir de les 5 de la tarda al camp de l'Eibar, mentre que el Barça i el Badalona jugaran demà. El Barça ho farà a les 7 de la tarda al Johan Cruyff contra el Tenerife, i el Badalona debutarà contra l'Atlètic Club a les 12. I a segona divisió, aquesta tarda, partits pel Sabadell i el Girona. El Sabadell rep l'Almeria, el Girona rep les Palmes.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. Aquesta hora destaquem que gairebé 690 persones es donen per mortes i prop de 3.000 desaparegudes arran de la catàstrofe del Tibet i al Nepal aquesta setmana. Les autoritats nepaleses localitzen, per bé que encara no han pogut rescatar, dos dels tres espanyols desapareguts i un tercer continuaria desaparegut. El PP afirma que la gestió del govern espanyol a la crisi dels migrants a Ceuta tindrà conseqüències i assegura que es personarà la causa oberta a l'Audiència Nacional. Des d'Esquerra Republicana, socis d'investidura de Pedro Sánchez acusen l'executiu espanyol de mala gestió. Rússia ha matat com a mínim 37 persones avui a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha una quarantena de ferits i gairebé 400 evacuats. El bombardeig, un dels pitjors de la guerra, ha afectat també un magatzem d'explosius. Des d'ara fins a arribar a les 4, entre diverses qüestions, també ampliarem que a la Costa Brava, Platja d'Aro té actualment unes 3.000 llicències de pisos turístics, però més de la meitat no es fan servir. L'alcalde creu que reduir les llicències no solucionaria el problema d'habitatge del municipi, sinó que la solució és aconseguir mobilitzar els pisos que estan buits. Les vendes dels comerços de proximitat de Barcelona han baixat aquest estiu. Els botiguers ho atribueixen, sobretot, a la complicada mobilitat a causa del gran nombre d'obres que s'estan fent i a la intensa calor que ha fet, que ha provocat també canvis d'hàbits en els horaris de compra de molta gent. I en els esports a aquesta hora, Xavi Soler, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques, Xavi?
2: Que Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó per davant del seu germà Àlex, tercer Marco Bezzecchi. I camp futbol, a partir de les 7, l'Espanyol jugarà al camp de la Real Societat. A la primera femenina, l'Espanyol jugarà al camp de la Iberó a les 5 i a segona divisió, Sabadell-Almeria a les 5 i Girona-Les Palmes a 2:10.
1: Tarda amb temps estable, de sol radiant, pocs núvols, temperatures que van pujant a l'interior, màximes però més altes avui, que rondaran els 34 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà, diumenge, amb sol i una mica més de calor. La catàstrofe del Tibet i del Nepal deixa ja gairebé un balanç de 690 morts i gairebé 3.000 desapareguts. Avui al matí les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres ciutadans espanyols desapareguts des de dimecres per l'arribada que hi va haver. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut, tot i que ara per ara el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. Avui han començat a enterrar els primers cadàvers, tot i que hi ha molts morts encara sense identificar, molts perquè a nivell visual és complicat reconèixer-los després que els cossos hagin recorregut quilòmetres avall per la riuada. El col·lapse dels dipòsits de cadàvers i també l'alerta sanitària han obligat a donar sepultura a aquests cossos de qui van ser extret mostres d'ADN per facilitar, si després els identifiquen, la recuperació ràpida del cos. Avui se n'han portat algunes persones supervivents amb helicòpter cap a un campament militar per a donar-los refugi. Les inundacions han deixat moltes persones, com aquesta dona, sense absolutament res.
3: Soc de Rasua, ho he perdut tot, la casa, totes les meves pertinences. Quatre cases han quedat destruïdes, no sé on són els nens. No sobra.
1: Altres persones han pogut tornar al que fins ara era casa seva, però la riuada s'ho va emportar tot.
4: Què sento? Quan miro tot això, és com si ja no hi hagués món. Què em queda? És com si estigués mort. Què faig ara? No em queda res. Què hi ha perquè valgui la pena viure? Ara què passarà? Qui ho sap? Jo m'he salvat, però com aniran les coses a partir d'ara? Qui ho sap?
1: Avui el Nepal ha fet una primera valoració econòmica dels danys. Calcula que la reconstrucció del país després de la riuada de dimecres costarà uns 4.000 milions de dòlars. Es manté l'atenció a Ceuta un mes després de l'entrada massiva de migrants, però a les últimes hores no hi ha hagut incidents ni aldarulls com els de dijous. La crisi continua alimentant l'enfrontament polític. El president del PP, Alberto Núñez Feijó, al tradicional inici del curs polític a Pontevedra, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
5: Habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias?
0: ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
1: Des d'Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Sánchez, la secretària general de la formació, Elisenda Alemany, no s'ha estalviat les crítiques cap al govern de Pedro Sánchez.
5: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient.
1: I des de Brussel·les, el secretari d'Interior i Migracions ha assegurat que la Unió Europea ja treballa la petició d'Espanya per rebre el suport de l'agència Frontex a la ciutat autònoma de Ceuta. Rússia ha matat avui com a mínim 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha una quarantena de ferits i gairebé 400 evacuats, molts d'ells infants. L'exèrcit rus ha llançat centenars de drons i de míssils en un dels pitjors atacs de la guerra. El bombardeig ha afectat un magatzem d'explosius, cosa que encara ha agreujat més la situació. De fet, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha informat que obriran una investigació per una possible negligència per haver situat el dipòsit tan a prop de zones residencials. Les tropes ucraïneses, de la seva part, han matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. Atac amb drons que també ha deixat una desena de ferits. Alguns han estat greu. Entre les víctimes també hi ha diversos infants. Aquesta nit Ucraïna també atacava els magatzems de 2 empreses de comerç electrònic a la regió russa de Rostov, al sud del país. La justícia nord-americana ha imposat una sanció de 150.000 euros a l'operador del teleprompter de Donald Trump, que es lucrava en una plataforma d'apostes online perquè sabia amb antelació els discursos del president. Durant tot un any, aquest home va guanyar diners il·legalment perquè tenia accés als textos del president nord-americà que ell mateix posava al teleprompter d'on els llegia, perquè és la pantalla que el president fa servir per fer les seves intervencions. I el govern militar del Níger afirma que reprèn progressivament el control del país després d'una insurrecció amb atacs contra l'aeroport internacional a la capital, Niamey, una base aèria i el palau presidencial. Els rebels són membres de les mateixes forces armades, per bé que el país operen també grups islamistes vinculats a Al-Qaeda i a Estat Islàmic.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 3:45 de la tarda, indignació i angoixa dels veïns dels 18 habitatges del barri del Putxet de Barcelona que no podran tornar a casa seva fins l'any vinent per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al juliol. Una d'aquestes persones és la Miren, que avui al matí ha explicat al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio com se sent.
7: Angoixada, trista, molt, molt desubicada també, perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir pues, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
1: Tot i això, aquestes persones afectades confien en la promesa que ha fet l'Ajuntament que els reubicaran en apartaments en condicions per poder deixar els hotels on són ara.
7: Ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament. Bueno, Barcelona també es calma una miqueta, m'imagino que la gran turista doncs, s'haurà mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, bueno, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
1: D'aquí 5 o 6 setmanes sí que podran tornar a casa els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial, també al mateix barri del Putxet. Hi ha 7 comerços que no podran aixecar la persiana aquest any. A la Costa Brava, Platja d'Aro té actualment unes 3.000 llicències de pisos turístics, però més de la meitat no es fan servir. L'alcalde creu que reduir aquestes llicències no solucionaria el problema de l'habitatge al municipi, sinó que el que cal és aconseguir mobilitzar els pisos que actualment estan buits. Girona, Berta Artigas Fontàs.
8: Molts propietaris mantenen la llicència perquè consideren que és millor tenir-la, però només lloguen l'habitatge durant unes setmanes l'any. La resta del temps l'utilitzen com a segona residència. Per això l'alcalde Maurici Jiménez considera que reduir-les no solucionaria el problema d'accés a l'habitatge que té el municipi i posa el focus en mobilitzar els pisos buits.
9: Sí, jo tinc 374 habitatges buits. buit sense consum d'aigua ni llum en els últims 4 anys. No lloguen, no venen, no en fan ús. O sigui, jo ja poder fer alguna cosa amb això.
8: Per aconseguir que aquests pisos surtin al mercat de lloguer, l'Ajuntament vol fer d'intermediari entre els propietaris i els llogaters. La idea és que el consistori llogui directament els habitatges als propietaris i d'aquesta manera els garanteixi el cobrament de la mensualitat. També es planteja bonificar l'IBI als propietaris que s'hi avinguin.
1: El gran nombre d'obres simultànies que es fan als carrers de Barcelona i la calor que ha fet aquest estiu han perjudicat els comerços de la ciutat, sobretot els de proximitat. Ho han atribuït en bona part a la complicada mobilitat per les obres que es fan, també per la calor que fa al centre del dia durant molts d'aquests dies de l'estiu, i això ha fet que els comerços hagin patit una notable baixada de vendes fins al punt alguns d'haver de tancar. Javier Cotet és portaveu de Moute per Barcelona.
10: Si nosaltres quan ens reunim a l'Ajuntament els diem: si feu aquesta obra, tindrem un 40% de menys afluència, això significa una caiguda de ventes d'un 40%. Si les ventes et cauen un 40% perquè no tens clients, aquest negoci probablement no podrà continuar la seva existència.
1: Els carrers han estat ben buits durant molts dies, fins ben entrada la tarda per la calor que ha fet. No hi va haver persones passejant i les compres es concentraven a adquirir productes essencials. Els taxistes denuncien molts embussos a l'accés de les terminals de creuers al port de Barcelona. Els problemes de trànsit s'han agreujat aquest estiu, cosa que afirmen no els havia passat mai, i es produeixen sobretot els diumenges amb l'embarcament i desembarcament de creuers Roc Fargas.
11: El sector denuncia que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport i viceversa han arribat a perdre un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions, que han pogut arribar a ser de més de 2 hores. Olivier Conté, el president de l'IT Taxi, avisa que en aquests casos els que es veuen perjudicats són els mateixos taxistes.
12: El client li dius: compte, no surtis ara. I agafen un taxi, se'n van cap allà i s'enganxen allà una hora. És que no pots portar-los per un altre lloc perquè no hi ha cap entrada ni sortida. Un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
11: Des del port de Barcelona ens han explicat que l'increment de trànsit ve per les operacions d'inici o final del creuer, ja que comporten un flux més gran de passatgers. De fet, aquest tipus d'operacions han augmentat més d'un 10% aquest juliol.
6: 3CAT Info.
1: El gran èxit de Spider-Man Brand New Day als cinemes ha impulsat la venda dels còmics d'aquest superheroi. Això destaquen les botigues de còmics que expliquen, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'interès que ha despertat aquest estiu aquest personatge de ficció. Valeria Obareda.
13: Hi, my name is Peter Parker.
14: La pel·lícula ha arrasat als cinemes amb més de 2.200 milions de dòlars de facturació a nivell mundial i a Catalunya s'ha convertit en la pel·lícula més vista als cinemes del país i ronda ara per ara els 900.000 espectadors. Això ha despertat l'interès per l'univers de l'Home Aranya. Gonçal Masó, d'Antifaz Còmic, el considera el personatge més famós de Marvel.
15: La veritat és que ha tingut incidència amb la venda dels còmics, no només amb la venda dels còmics, sinó la venda del merchandising del personatge. Fer un personatge més terrenal, un personatge amb problemes humans, pues enganxa molt més amb el públic de sempre d'ell, perquè sempre ha sigut un personatge molt transversal, Spider-Man, estimat pels nanos i pels grans, que han sigut nanos també.
14: Xavi Domènech, propietari d'Antifaz Còmic, reconeix el mèrit de la pel·lícula, però també valora el personatge.
16: Spider-Man sempre té grans seguidors i és un dels personatges que mai deixa de vendre's. Però quan tothom està amb aquesta pel·lícula, és la millor, que ara sí, per fi és el meu Spider-Man, era molt fàcil que això es passés al TVO, però a més és que és un gran moment pels còmics de Spider-Man.
14: Domènech, però, es confessa fan absolut de l'Home Aranya.
16: Sempre ha sigut Spider-Man i els Mutantes i Patrulla X. Vengadores també, bé, en veritat, tot l'univers Marvel.
17: Soy más de Marvel que DC, pero no se lo digas a nadie.
16: M'ha sortit, a més, amb veu de Batman afònic.
14: I des de Continuarà Còmics, Sergi Salguero afina quin és el període que més interessa ara de Spider-Man, el que dibuixa J. Michael Straczynski.
18: Principalment l'etapa de Straczynski dels 2000 té com alguna similitud amb la història que està sortint ara al cinema. I agafen referències d'allà, del personatge, i bueno, crec que aquest període seria com del que més s'està venent últimament.
14: També triomfen els encreuaments entre Spider-Man i Superman, que l'editorial Panini ha tret al mercat els últims mesos.
6: 3CAT Info.
1: En punt, són 3:15.
6: El temps.
1: Néstor Gómez.
19: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat atmosfèrica. El temps serè que hem tingut durant aquest matí, temps serè i assolellat, tindrà continuïtat durant tota la tarda d'avui. Això sí, amb unes temperatures contrastades, perquè del fred matinal o fresca matinal hem saltat ja unes temperatures al migdia més que agradables i fins i tot una miqueta càlides. Tot i així, les màximes més altes del dia, que s'esperen cap a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, en principi rondaran la xifra dels 33-34 graus a tot estirar. Unes temperatures que són normals per aquestes dates del mes d'agost. De cara a demà continuarem amb aquest sol, que ens acompanyarà durant tot el dia, matí i tarda, amb molt poca presència dels núvols, potser alguna teranyina de núvols alts podria aparèixer de poca importància, i unes temperatures que demà tendiran a ser una miqueta més altes les mínimes, no pas gaire respecte a les d'avui, i sí que pujaran una miqueta més d'energia les temperatures màximes, màximes que rondaran la xifra dels 32-34 graus cap a les comarques de Girona, i les més altes caldrà situar-les cap a Ponent, on les temperatures poden pujar fins als 35.
1: Tortosa ha arrencat avui les festes de la Cinta amb la celebració del centenari del Carrilet i amb un espectacle de drons com a novetats destacades. S'allarguen 10 dies i entre els caps de cartell, Jordi Barranca, hi ha la Ludwig van, al·lèrgiques al pol·len i Triquell.
20: Com et dius?
21: Em dic Xavier.
20: I què veus?
21: Ginebra.
22: El pregó d'aquest vespre a càrrec de la Fundació Mercè Pla, una entitat que promou la inclusió i autonomia de les persones amb discapacitat, és l'inici oficial d'unes festes que duraran fins al 7 de setembre. La Ludwig Band, la nit del dijous 2 al divendres 3, Pepet i Marieta, amb la seva gira de comiat, Al·lèrgiques al Pol·len o Montse Castellà són alguns dels artistes i grups que passaran pels diversos escenaris que hi ha a la ciutat. Unes festes que recordaran efemèrides com el centenari del Carrilet, tal com destacava l'alcaldessa Marlleixà.
23: El tren de la Via Estreta que va unir Tortosa amb els pobles del Delta, i per a celebrar aquesta efemèride s'ha programat una vintena de viatges en diferents horaris del nou tren turístic des de la parada de bus de la plaça de l'Antic Escorxador. Només cal anar 30 minuts abans per poder reservar l'entrada a l'oficina de turisme.
22: Des de primera hora d'aquest matí està en marxa el ja tradicional circuit de penyes amb més de 1.800 inscripcions i 80 penyes registrades. La cinta d'aquest 2026 tindrà altres novetats, com un espectacle de drons, el primer que es fa a la ciutat, la nit del dissabte 5 de setembre, hores abans, per tant, del dia de la Mare de Déu de la Cinta. Jordi Jordan és el regidor de les festes.
24: Un espectacle que estarà dedicat a la cinta i a la ciutat se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat, i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
22: L'últim dia no faltarà el concert del Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries amb l'Ia Sampai, i a partir de la mitjanit el ja tradicional Castell de Focs, que posarà el punt final a les festes. En total, més de 200 actes preparats durant els propers 10 dies a la capital ebrenca.
1: L'orquestra del Festival de Bayreuth arrenca una gira històrica aquesta nit al Palau de la Música Catalana a Barcelona. El concert celebrarà els 40 anys del Festival de Peralada i el tour que farà per tot l'estat commemorarà el 150è aniversari de la formació wagneriana. Marc Ruiz.
25: Richard Wagner va crear el Festival de Bayreuth fa 150 anys per tenir un teatre que fos una obra d'art total i pogués estrenar la Tetralogia de l'Anell del Nibelung i presentar les seves obres de forma òptima. El director granadí Pablo Heras Casado fa 4 anys que dirigeix l'orquestra de Bayreuth i recorda que és excepcional que aquesta formació faci gires.
26: És molt especial, l'orquestra mai surt aquí del Festival de Bayreuth, però va ser molt especial i aquesta gira serà històrica perquè mai aquesta orquestra ha fet una gira tan llarga.
25: La gira arrenca a Barcelona per celebrar els 40 anys del Festival de Peralada i també els 150 de la Tetralogia de l'Anell del Nibelung.
26: És l'obra musical, artística més gran i el repte més gran que qualsevol artista, director, cantaire, músic d'orquestra pot imaginar. No hi ha ningú que hagi imaginat una obra d'aquest calibre tan gran, 17 hores de música i de drama i de teatre, i encara continua 150 anys després ha sigut un repte enorme.
25: Un dels reptes és reduir les 16 hores de l'anell a només dues. Per aconseguir-ho, Eras Casado i Caterina Wagner han seleccionat alguns dels fragments més populars, com l'entrada dels déus al Valhalla, de l'Hort del Rin, el comiat de Votan, de la Valquíria, el murmuri del bosc, de Siegfried, o la mort de Siegfried, de l'Ocàs dels Déus. L'altre repte important és adaptar-se a un escenari en comptes de tocar en un fossar dissenyat expressament per a una orquestra wagneriana.
26: Quan l'orquestra i jo mateix estem tot el temps dins el fossat aquí a Bayreuth, ningú ens veu, i sortir a l'escenari i sortir del fossat i bueno, que tothom ens pugui veure i sentir, és una satisfacció enorme de tenir aquest contacte amb el públic.
25: L'orquestra de Bayreuth, dirigida per Pablo Eras Casado, tocarà a sota del grup escultòric dedicat a la cavalcada de les Valquíries a l'escenari del Palau de la Música. I Eras Casado, que ha treballat a Girona i Sabadell, sap com es viu la passió per Wagner a Catalunya.
26: He trobat tants catalans aquí a Bayreuth aquests anys i bueno, és molt emocionant, no? D'arribar a Barcelona i dirigir no solament la Valquíria, però tot l'anell. I bueno, serà molt emocionant, sí. Me'n sento molt privilegiat de fer aquesta estrena d'aquesta gira històrica a Barcelona.
1: Hi ha Figueres.
0: Rius de gent, mal ferida, corren sols.
1: La protagonista és l'acústica.
0: Escopint el seu fracàs.
1: I és que des de dijous la capital de l'Alt Empordà està immersa en aquest festival musical, que aquest any arriba a la seva 23a edició. Un gran escenari musical a l'aire lliure amb més d'una vintena de concerts programats entre la plaça de la Palmera, la plaça Catalunya i la Rambla. Avui,
0: mentre plora,
1: sopa de cabra.
0: De ràbia i per amor.
1: La banda celebrant els seus 40 anys.
0: Un nom inexistent.
1: Actuen a les 11 de la nit a la Rambla.
0: Mentre riuen.
1: I després serà el torn de la Ludwig Band.
0: Núvols passatgers.
1: El programa de concerts arrenca avui a partir de les 7 de la tarda, però amb l'actuació de País de Xauxa a la Rambla, i s'acabarà amb un DJ que punxa a partir de les 2 de la matinada a Figueres.

0: ara més mal. 6 minuts i seran les 4 de la tarda.
1: Esports.
0: Xavi Soler, bona tarda.
2: Bona tarda. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland, a l'Aragó.
3: Marc Márquez surt de l'últim revolt, ha guanyat, ha confirmat, ha fet el que li tocava, el que se li pressuposa. Marc Márquez guanya l'esprint.
2: Així ho explicava l'Univers MotoGP del Tot Gira, el Damià Aguilar. Marc Márquez ha entrat per davant del seu germà, Àlex, que ha acabat segon, i Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer. A la general, Marc Márquez és tercer i retalla el desavantatge respecte al líder Jorge Martín. Ara és de 33 punts i és de només 4 punts del segon classificat, que és Marco Bezzecchi. Abans, Bezzecchi ha aconseguit la pole i sortirà en el primer lloc a la graella de la cursa llarga de demà. L'acompanyaran a la primera fila els dos germans Márquez, Marc, que sortirà segon, i Àlex, que sortirà tercer. Líder del Mundial, Jorge Martín, sortirà des de la segona fila.
1: Trescat Info.
2: Mentrestant, l'Espanyol juga avui el seu partit de la tercera jornada de primera divisió. Ho fa a partir de les 7 a Noeta contra la Reial Societat, un equip que encara no ha puntuat en les dues primeres jornades. Tot i això, el tècnic blanquiblau Manolo González no se'n refia.
4: En qualsevol acció ja els ficaran al partit i demà això ho hem de controlar molt. L'any passat allà vam estar molt bé, ja et dic, 60-65 minuts molt bé, i demà toca fer-ho 95 minuts. Llavors és un partit exigent, però penso que estem preparats. Jugar fora tampoc és una cosa que es vingui estranya, perquè tota la pretemporada l'han fet fora, llavors estem bastant acostumats a jugar fora de l'estadi.
2: Brian Zaragoza no jugarà aquest partit, el nou fitxatge blanquiblau encara no ha entrat a la convocatòria. Com diem, el partit és a les 7, el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Avui juguen dos partits més de primera, a les 5 al Llevant Betis, i a 9:45 al Sevilla Atlètic de Madrid. Els matalassers no ho faran encara sense Julián Álvarez. El davanter argentí es va entrenar i en solitari després de perdre's les últimes tres sessions amb el grup. Mentrestant, el Barça no jugarà fins dilluns, rebrà el Rayo Vallecano. El que s'ha sabut aquest matí és que l'equip blaugrana té el calendari definit a la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres, dia 9 de setembre, al Camp Nou contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres. Serà el dia 20 d'octubre i tancarà la fase de grups del Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el dia 27 de gener. I el Madrid, que per cert debutarà la Champions a casa contra l'Inter el dimarts 8 de setembre, prepara el partit de demà a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per a Kylian Mbappé.
5: El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
2: I avui comença la Lliga Femenina, que aquesta temporada comptarà novament amb tres equips catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona. Les blanquiblaves debuten avui mateix, a les 5 de la tarda, al Camp de l'Eibar, i el Barça i el Badalona ho faran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugrana rebran el Tenerife a partir de les 7 al Johan Cruyff. I a segona divisió, partits aquesta tarda per al Girona i per al Sabadell. El Sabadell jugarà a les 5 de la tarda, rep l'Almeria, la nova Creu Alta. El tècnic arlequinat Ferran Costa demana suport i comprensió a l'afició després de 2-0 a Gijón i a Castelló.
6: Hem de tenir una mirada constructiva i d'acompanyament cap als nostres jugadors. O sigui, qui vingui aquí esperant veure a Lewandowski, aquí no està Lewandowski, no va així.
2: Un Sabadell, per cert, que ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà. Arriba cedit pel Sassuolo fins a final de temporada. I d'altra banda, el Girona, amb un sol punt, reval les Palmes a Montilivi, 9:45. El tècnic gironí, Quique Álvarez, veu l'equip més preparat que en jornades anteriors.
7: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
2: Podria estar entre els convocats l'últim fitxatge, el lateral Javier Boñar, que ja ha estat inscrit a la Lliga.
8: Catalunya Informació.
2: Tornem a parlar de motor. A l'IndyCar als Estats Units, aquest vespre es disputa la primera cursa puntuable del Gran Premi de Milwaukee i Àlex Palou es pot proclamar campió matemàticament quan falten tres curses per acabar la temporada. Les dues de Milwaukee d'aquest cap de setmana i la final el cap de setmana que ve a Laguna Seca. Ara mateix Palou és el líder amb 91 punts d'avantatge respecte al segon Kyle Kirkwood. Per aconseguir matemàticament el títol, necessita acabar la primera cursa d'avui amb 98 punts o més de marge sobre el segon classificat. En futbol sala, finals avui de la Copa Catalunya, el primer títol oficial és aquesta tarda, a partir de les 4, d'aquí un minut mal comptat, ha de començar la final femenina entre el Rubí i les Corts. A partir de 6:45 ho fa la masculina entre el Barça i el CatGas Santa Coloma, els partits es juguen a Santa Coloma de Gramenet. En ciclisme és en marxa la 7a etapa de la Vuelta, són 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco, al País Valencià, amb un únic port de tercera categoria que coronen a 20 quilòmetres de la meta. A la general, Tadej Pogačar té un marge de 3 minuts i 50 segons respecte al segon Enric Mas, ara mateix 79 quilòmetres pel final, amb un escapat al corredor del Burgos Sinue Fernández en prop de 3 minuts respecte al gran grup. I el corredor nord-americà Ben Dinam ha guanyat l'Ultra Trail del Mont Blanc amb un temps de 18 hores, 16 minuts i 29 segons. És el primer corredor que baixa de les 19 hores, tot i que el rècord no serà homologat perquè les condicions meteorològiques han obligat a modificar alguna part del circuit.
1: Trescat Info.
8: Les 4, bona tarda.

0: Gairebé 690 morts i prop de 3.000 desapareguts per la catàstrofe del Tibet i del Nepal. Les autoritats nepaleses han localitzat, tot i que encara no han pogut rescatar, dos dels tres espanyols desapareguts. N'hi ha un tercer que continua desaparegut, tot i que el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. Quatre migrants detinguts a Ceuta per apedregar una patrulla de l'exèrcit. Hi ha un sergent ferit i, d'altra banda, ha quedat desconvocada una manifestació prevista per aquesta nit en contra de la gestió del govern a Ceuta per la presència de grups ultres a la ciutat autònoma. El PP, per la seva banda, avisa que hi haurà conseqüències per la mala gestió de la crisi del govern espanyol i assegura que es personarà en la causa oberta a l'Audiència Nacional. Rússia ha matat almenys 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butx, als afores de la capital. Hi ha una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats, molts d'ells nens. El bombardeig rus, un dels pitjors de la guerra, ha afectat un magatzem d'explosius proper a una zona residencial. I nou exili massiu de joves russos que temen que el Kremlin llanci una mobilització forçosa per combatre a Ucraïna. El 2022 ja n'hi va haver una, però ara Moscou torna a fer curt de soldats al front. A Islàndia, els sondejos apunten a una victòria molt ajustada del vot pro-europeu al referèndum d'avui per negociar l'adhesió a la Unió Europea. Al centre del debat hi ha el control dels recursos pesquers, el cost de la vida i les amenaces de Trump de quedar-se amb Groenlàndia. El president de la Generalitat, que avui ha inaugurat a Alcarràs, el parc solar més gran de Catalunya, el posa com a exemple de consens i diàleg a l'hora d'implementar el Plater al territori. Alcaldes i consells comarcals denuncien que no hi ha voluntat real d'escoltar les seves esmenes perquè ja està tot decidit. Perpinyà es converteix des d'avui en la capital del fotoperiodisme amb la 38a edició del Festival Internacional Visa pour l'Image. S'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs que mostren conflictes bèl·lics, crisis humanitàries i enguany també es posa el focus en la intel·ligència artificial. La Festa del Riu Ebre de Móra d'Ebre viu una nova edició, la 123, amb la satisfacció d'haver estat reconeguda com a festa tradicional d'interès nacional. Des del cap de setmana passat i fins demà s'hi faran activitats de tota mena vinculades al caràcter fluvial del municipi.
1: Esports. Marc Márquez guanya la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland, a l'Aragó, per davant del seu germà Àlex i de Marco Bezzecchi. I en futbol, a les 7, Reial Societat Espanyol, i a primera femenina, Eibar Espanyol, a les 5.
0: I el temps estable arreu del país. La tarda serà de sol radiant i els pocs núvols que apareixeran seran inofensius. Les temperatures pujaran a l'interior i les màximes més altes del dia rondaran els 34 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà serà un dia assolellat i hi haurà una mica més de calor.
2: Trescat Info.
0: Bona tarda, passen 4 minuts de les 4. Us informa Quim Codines. La catàstrofe del Tibet i del Nepal ja deixa gairebé 690 morts i prop de 3.000 desapareguts. Aquest matí les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres per les riuades massives. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut, tot i que per ara el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. Avui han començat a enterrar els primers cadàvers, tot i que hi ha molts morts encara sense identificar. Molts perquè a nivell visual és complicat reconèixer-los després que els cossos hagin recorregut quilòmetres avall per la riuada. El col·lapse dels dipòsits de cadàvers i també l'alerta sanitària han obligat a donar sepultura a aquests cadàvers. D'aquí abans s'han extret mostres d'ADN per facilitar, si després els identifiquen, la recuperació ràpida del cos. Avui s'han endut alguns dels supervivents amb helicòpter cap a un campament militar per donar-los refugi. Les inundacions han deixat moltes persones, com aquesta dona, sense absolutament res.
3: Soc de Rasua, ho he perdut tot, la casa, totes les meves pertinences. Quatre cases han quedat destruïdes, no sé on són els nens.
4: No sobrà.
0: N'hi ha d'altres que ja han pogut tornar a casa, tot i que les riuades s'ho han endut tot.
4: Què sento? Quan miro tot això, és com si ja no hi hagués món. Què en queda? És com si estigués mort. Què faig ara? No em queda res. Què hi ha perquè valgui la pena viure? Ara què passarà? Qui ho sap? Jo m'he salvat, però com aniran les coses a partir d'ara? Qui ho sap?
0: El Nepal avui ha fet una primera valoració econòmica dels danys. Calcula que la reconstrucció del país després de la riuada del dimecres costarà 4.000 milions de dòlars. I els experts apunten que riuades massives com la del dimecres passat són molt difícils de preveure, especialment en una zona tan complexa com l'Himàlaia, amb muntanyes que poden anar des de 1.000 fins als 8.000 metres. També asseguren que l'escalfament de les muntanyes pot fer que tipus de fenòmens naturals siguin cada cop més recurrents. A part del canvi climàtic, hi ha més factors desencadenants. Els detalla a 3CAT Info el geògraf i glaciòleg basc Eñaut Izaguirre.
5: El terratrèmol del 2015 pot ser el primer pas per després deixar totes aquestes roques i muntanyes una mica més febles. Després també hem de parlar una mica de permafrost, uns estrats de roca que són febles i una glacera que també probablement estigui donant molta aigua per les fractures de la roca, doncs fa una espècie de petita bomba que és la que ha esclatat aquí.
0: I Izaguirre destaca que ara el perill està en les acumulacions de sediments no consolidats, que podrien desencadenar una nova riuada.
5: Tenim molts sediments, moltes roques, molt fang que va quedar a la part de dalt de les valls i això ha generat que hi hagi avui dia dos llacs que s'han generat, que segurament o s'hauran de drenar o se drenaran per si sols. Xina i Nepal ja han posat unes alertes als poblats que han pogut sobreviure a aquesta tragèdia per encara no apropar-se als llocs.
0: El glaciòleg, que encara és al Nepal, estava fent un trekking pel massís de l'Annapurna quan hi va haver la riuada. Quatre migrants detinguts a Ceuta per apedregar una patrulla de militars aquesta matinada. Un sergent ha acabat caient a terra, a més, ha quedat desconvocada una manifestació que s'havia de fer aquesta nit per protestar contra la gestió del govern espanyol quan s'ha sabut que havien arribat a la ciutat membres de diversos grups d'extrema dreta. La crisi, però, continua alimentant l'enfrontament polític. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat a la compareixença de la directora del CNI al Senat.
6: Habrá conseqüències. ¿Cómo no va a haber conseqüències? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
0: Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Sánchez, no s'ha estalviat les crítiques al govern espanyol. Sentim a la secretària general, Elisenda Alemany.
7: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient.
0: Des de Brussel·les, el secretari d'Interior i Migracions ha assegurat que la Unió Europea ja treballa en la petició d'Espanya per rebre el suport de l'agència Frontex a Ceuta.
2: 3CAT Info.
0: Rússia ha matat almenys 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats, entre d'ells nens. L'exèrcit rus ha llançat centenars de drons i de míssils en un dels pitjors atacs de la guerra. El bombardeig rus ha afectat un magatzem d'explosius que ha complicat la situació amb diverses explosions i un gran incendi. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha informat que obriran una investigació per una possible negligència per situar un dipòsit d'armes tan a prop de zones residencials. És possible que en les pròximes hores el nombre de víctimes augmenti. Per la seva banda, les tropes ucraïneses han matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. L'atac amb drons també ha deixat una desena de ferits, alguns d'ells han estat greu. Entre les víctimes també hi ha diversos nens. Aquesta nit, Ucraïna també ha atacat els magatzems de dues empreses de comerç electrònic i també d'electrodomèstics a la regió russa de Rostov, al sud del país.
2: 3CAT Info.
0: A Rússia, els rumors d'una mobilització forçosa com la del 2022 estan provocant l'inici d'una nova onada de migració. Malgrat que el Kremlin diu que són informacions falses, els russos no s'ho creuen i molts joves estan abandonant el país abans no sigui massa tard i els enviïn a la guerra. Moscou, Cristina Solías.
8: A Rússia s'han triplicat les cerques a internet per mudar-se a l'estranger. La cap del projecte especialitzat en emigració, Relocats, Alexandra Nazarova, apunta a Catalunya Ràdio que ells ara també reben el doble de consultes i que la majoria dels homes joves es traslladen.

0: avall, que si no acabaria al front. Ja des d'Oviedo ens explica el seu testimoni a Catalunya Ràdio.
1: Si et recluta i no acabes a la guerra, em sembla que és perquè has tingut molta sort i això és molt poc habitual, o perquè tens bons contactes. La gent té por d'una possible mobilització al país, tothom en parla, hi ha poques raons per dubtar que n'hi haurà una.
0: Aquesta nova onada de migració és més silenciosa i gradual que la de 2022. Aleshores, els russos van fugir en massa espantats per una guerra que no sabien quan s'allargaria. Ara, en canvi, molts han entès que el conflicte no té un final a la vista i que pot ser més incert un futur a Rússia que no pas començar una nova vida en un país desconegut.
2: 3Cat Info.
3: Islàndia celebra avui un referèndum per decidir si reprèn les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan aturades des del 2013 per decisió d'un govern anterior euroescèptic, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat als ciutadans si cal reiniciar-les. Al centre del debat, els drets de pesca, l'alt cost de la vida i les amenaces de Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. Els resultats del referèndum és incert. Les últimes enquestes apunten a una victòria ajustada del vot pro-europeu. Jordi Baró.
4: Islàndia vota avui dividida si reactiva les converses d'adhesió a la Unió Europea i el gran tema al voltant del referèndum és domèstic, la pesca, motor de l'economia i de la identitat de l'illa. Els pescadors i la indústria diuen un no rotund a reprendre les negociacions davant dels temors que una futura integració al bloc comunitari els faci perdre drets sobre les seves aigües. Heidrun Marteinsdottir presideix l'associació que representa les empreses del sector.
5: Tenim el 100% del benefici a Islàndia i volem que continuï així. Per tant, aquesta és la nostra preocupació si ens unim a la Unió Pesquera Comuna, que es veurà esquinçada aquesta cadena de valor que ha generat tots aquests beneficis per a la població islandesa.
4: Més enllà de la pesca, hi ha preocupació sobre l'alt cost de la vida i els dubtes entre els islandesos sobre la seva defensa per les amenaces repetides de Trump d'annexionar-se Groenlàndia, país veí. Islàndia no té exèrcit, és membre de l'OTAN i va signar un acord bilateral amb Washington. Eirik Urbermann, professor de ciència política a la Universitat de Bifrost.
6: L'agressió contra Groenlàndia ha generat una gran preocupació a Islàndia i això també és així perquè Islàndia compta amb la garantia d'un acord de defensa bilateral amb els Estats Units, un fet que ara s'està començant a qüestionar. Per tant, els canvis geopolítics influeixen en el debat, però no en són un motor principal.
4: Els islandesos no voten avui sobre l'adhesió, només sobre si reprenen les converses amb Brussel·les, interrompudes el 2013. Ara el govern de la socialdemòcrata Kristín Frostadóttir pretén reactivar-les.
7: Crec que el missatge principal és que la gent s'ho ha de prendre com una oportunitat, no és una decisió definitiva.
4: Islàndia és una democràcia pròspera i estable i Brussel·les ha donat pistes que estaria disposada a arribar a compromisos per pactar la seva entrada a la Unió Europea, cosa que reforçaria la presència europea a la regió estratègica de l'Àrtic.
3: Donald Trump ha anunciat un acord amb Veneçuela per controlar una cinquena part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils, un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes. Caracas ha confirmat el pacte amb Washington que els dos socis han qualificat d'històric. L'acord l'ha anunciat Trump de matinada i per sorpresa a la seva xarxa social Truth Social. Després l'ha confirmat en un comunicat Venezuela, que és el país del món amb més reserves de petroli. Per ara no han transcendit les condicions concretes d'aquest acord ni com es desenvoluparà, però l'anunci dona oxigen a Donald Trump, que a dos mesos de les eleccions de mig mandat intenta frenar l'increment del preu del combustible a causa de la guerra amb Iran.
2: 3Cat Info.
3: Ara és un quart de cinc, obrim l'àrea de servei.
2: El temps.
3: Una crònica d'en Néstor Gómez.
8: Tarda assolellada avui arreu del país i els pocs núvols que puguin aparèixer sobre l'àrea del Pirineu seran del tot inofensius. Avui, de pluges no n'esperem. El que sí que podem esperar és una miqueta més de calor que ahir, sobretot a les comarques de l'interior, amb unes màximes que rondaran a tot estirar la xifra dels 34 graus. En canvi, a la façana costanera, que ahir van arribar als 34, avui s'espera que es quedin més curtes i no passin dels 30-31, màxim 32 graus. Com dèiem, una estabilitat meteorològica total que tindrà continuïtat també de cara demà. Un cap de setmana, el darrer del mes d'agost, totalment esplèndid, amb un diumenge assolellat de cap a cap i amb unes temperatures que demà tendiran a pujar. Ho faran les mínimes una miqueta, però sobretot les màximes. Màximes entre els 32-34 graus cap a les comarques de Girona i punts de la Catalunya central, a la façana costanera entre els 30-32 graus i les més altes del dia quedaran concentrades cap a les comarques

0: comarques de Ponent, on s'esperen valors de fins a 35 graus.
1: Detenen dos futbolistes del planter del Mallorca per gravar relacions sexuals amb una noia menor d'edat. Se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte de corrupció de menors per la gravació sense consentiment de les relacions sexuals que un d'ells va mantenir amb una noia en un habitatge de Palma. Els fets van passar el 14 d'agost, quan una menor d'edat, però major de 16 anys, va decidir voluntàriament mantenir relacions amb un dels jugadors. Llavors la noia es va adonar que, amagat dins d'un armari, hi havia un noi que els estava gravant sense el seu consentiment i va denunciar els fets a la policia. L'autor de la gravació és menor d'edat, per la qual cosa el seu expedient ha estat enviat a la Fiscalia de Menors. L'altre futbolista, major d'edat, ha passat a disposició del jutjat de guàrdia, que n'ha decretat la posada en llibertat. Arran d'aquests fets, l'equip de futbol del Mallorca els ha expulsat del club.
2: 3Cat Info.
1: Hi ha activitat al màxim a l'aeroport de Barcelona, al Prat, en aquest cap de setmana de tornada de les vacances per molts. Des d'ahir i fins dilluns s'han programat 4.421 vols, un 2,2% més que en els mateixos dies de l'any passat. Només avui n'hi ha més d'un miler. L'increment de vols es registra en un estiu en què l'aeroport ha assolit la xifra rècord de 61 destinacions intercontinentals. Aquestes jornades de retorn de les vacances també estan marcades per la vaga del personal de terra de Ground Force, que afecta l'assistència a la pista i la facturació d'equipatges de diverses companyies com Lufthansa. Això provoca una acumulació d'unes 6.000 maletes a l'aeroport, retards i les anul·lacions de 270 vols fins ara. Aquest cap de setmana, Renfe també incrementa el seu servei i ofereix prop de 92.000 places d'alta velocitat i llarga distància a Catalunya per atendre la gran demanda. El govern deixa clara la seva determinació de tirar endavant el pla territorial sectorial per la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica, i apel·la al diàleg i al consens amb el territori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha posat d'exemple de pacte amb el territori el Parc Solar del Carràs, el Segrià, que avui s'ha inaugurat i que és ara per ara el més gran de Catalunya.
3: Sí, tenim clar cap on volem anar, sí, ens asseiem i ens reunem, sí, discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança. Confiança que és necessària per tenir determinació cap on hem de...
1: En canvi, els alcaldes afectats neguen que hi hagi voluntat de diàleg i continuen criticant com s'està portant a la pràctica el pla. Segons Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ja està tot decidit. Són declaracions a aquesta emissora.
4: El diàleg en què es basa? En què ells planifiquen, ells decideixen i ens diuen et deixem presentar alguna al·legació, et donem un marge i et deixarem descomptar ja un 30% de la zona prioritària, però només, i a més serà així i així serà així, i ells ho tenen tot decidit. És una manera de dir que volen dialogar, però a l'hora de la veritat ja està tot decidit i està tot cuit.
1: Esquerra Republicana espera que les esmenes presentades des dels municipis i consells comarcals arribin a bon port i recorda que ja va fer retirar l'anterior pla de la Generalitat perquè va considerar que no s'estava elaborant amb prou diàleg i consens.
2: 3Cat Info.
1: Els comerços de Barcelona s'han vist afectats per les obres simultànies que s'estan fent a la ciutat i en un estiu atípic per la calor intensa. Això ha condicionat, sobretot, les botigues de proximitat i les obres afecten els principals accessos de Barcelona, cosa que té conseqüències sobre la mobilitat i repercuteix en l'activitat comercial de la ciutat. Ens ho explica en aquest reportatge en Roc Fargas, amb el muntatge musical de Pol Regàs.
5: El problema no és només aquest. També hi té molt a veure que la majoria de treballs que s'estan duent a terme són de llarga durada. Un dels exemples és el carrer Muntaner, on les obres poden allargar-se un mínim de 3 anys. Això fa que els comerços pateixin una notable baixada de les vendes fins al punt d'haver de tancar. Javier Cotet és portaveu de Mouta per Barcelona.
6: Si nosaltres, quan ens reunim a l'Ajuntament, els diem si feu aquesta obra, tindrem un 40% de menys afluència, això significa una caiguda de ventes d'un 40%. Si les ventes et cauen un 40% perquè no tens clients, aquest negoci probablement no podrà continuar la seva existència.
5: La calor també influeix en les vendes. La majoria de comerços de proximitat coincideixen que hi ha un canvi d'hàbits en els horaris de compra. Ens ho explica la directora de la patronal Pimec Comerç, Gemma Badillo.
7: Jo crec que les dades que tenim d'aquest any, no, ens indiquen, doncs sí, justament que la calor extrema està afectant el comerç de proximitat, sobretot perquè està canviant el tema dels horaris i els moments de compra, especialment doncs, pel que dèiem, no, per la menor afluència entre el migdia i la tarda, que són aquests punts àlgids de calor.
5: Els dies on s'ha arribat a temperatures més altes han estat molt contraproduents, sobretot als comerços de proximitat, més que en els situats en zones turístiques, ho afirma Pròsper Puig, president de l'Associació Barcelona Comerç.
8: Aquest excés de calor no ens ha ajudat, perquè justament això, no? Els que tenim els eixos comercials que el nostre veí és el nostre client, li ha costat més sortir de casa, per tant les rebaixes han sigut més fluixetes. Sí que és veritat que els eixos que tenim, que són més turístics, però bueno, el turista està al carrer i no hi ha hagut tanta afectació.
5: Tant les obres com les altes temperatures han fet que hagin disminuït les vendes en la temporada de rebaixes d'estiu.
1: Avui ha obert portes a Perpinyà la 38a edició del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa pour l'Image. S'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs que són testimonis directes del que passa al món. Conflictes bèl·lics, crisis humanitàries, qüestions socials i mediambientals centren a aquesta edició, que també posa el focus en la intel·ligència artificial i les seves conseqüències. Perpinyà, Laura Bertran.
9: Ja es poden visitar les 26 exposicions del Festival Visa per l'Imatge, 15 de les quals es troben on som ara, al Convent dels Mínims, que ja en aquestes primeres hores d'obertura des d'aquest matí ha vist passar més de 1.200 persones. Els carrers del centre de ciutat ja són plens, es veu gent amb càmeres de fotos, però també curiosos, i gent vinguda de molts llocs també de Catalunya, com ens explica el Benjamí, que es troba a l'entrada del Convent dels Mínims.
10: Hi ha molt de catalans, com que ja a Perpinyà és un puesto Catalunya, i hi ha molt de catalans que s'estan aquí. I com us ho han dit, és un puesto que és força visitat, doncs hi ha molt de francesos i molt d'anglesos també, és un puesto turístic i venen molt d'aquí per visitar i per descobrir la disposició.
9: Des d'avui fins al 13 de setembre es poden visitar totes les exposicions de forma gratuïta, de les 10 del matí fins a les 8 del vespre.
1: D'aquí 6 minuts mal comptats seran 4:45 de la tarda. Fem un cop d'ull als esports amb Xevi Soler. Bona tarda, Xevi.
11: Esports.
12: L'Espanyol juga avui el seu partit a la tercera jornada de primera divisió. Ho fa a partir de les 7 a Noeta contra la Real Societat, un equip que encara no ha puntuat en les dues primeres jornades. Brian Zaragoza no jugarà aquest partit. El nou fitxatge blanquiblau encara no ha entrat a la convocatòria, com diem, al partit a les 7, i el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Avui jugaran dos partits més de primera, d'aquí una mitja horeta mal comptada, llevant Betis, i a 10:15, el Sevilla Atlètic de Madrid. Els matalassers ho fan sense Julián Álvarez, el davanter argentí, es va tornar a entrenar en solitari després de perdre's les últimes tres sessions amb el grup. Mentrestant, el Barça no jugarà fins dilluns, rebrà el Rayo Vallecano. El que ha sabut aquest matí l'equip blaugrana és el seu calendari de la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres, serà el 20 d'octubre, i tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Comó de Cesc Fàbregas el dia 27 de gener. I el Madrid, que per cert debutarà la Champions a casa contra l'Inter el dimarts 8 de setembre, prepara el partit de demà a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic Josep Mourinho ha demanat la pilota d'or per Kylian Mbappé.
13: El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
12: I avui comença la Lliga Femenina, que aquesta temporada comptarà novament amb tres equips catalans, el Barça, l'Espanyol i el Badalona. Les blanquiblaves debutaran ara a les 5 de la tarda al Camp de l'Eibar. Ho fa amb 6 dels nous fitxatges a l'equip inicial de Sara Monforte. El Barça i el Badalona debutaran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. A segona divisió, partits aquesta tarda per al Sabadell i el Girona. El Sabadell jugarà ara a les 5, rep l'Almeria a la nova Creu Alta i em sembla que ja tenim l'11 de Ferran Costa per aquest partit. Podem entrar a la nova Creu Alta. Francesc Ripoll, bona tarda.
11: Bona tarda. Un únic canvi i obligat de Ferran Costa per aquest partit contra el Sabadell a la nova Creu Alta. Juga català a l'eix de la defensa, substituint Edgar González, que no està convocat per la clàusula de la por. El Sabadell, que surt amb Foli a la porteria, Ton Ripoll, Òscar Sanz, Català, Bonaldo i Miqui Codina a la defensa, Urri, Quadri i Pere Pons al mig del camp, a dalt Joaquini i Joel Prigo. Aquest és l'11 del Sabadell en el seu retorn a la nova Creu Alta al futbol professional 5 anys després, i on avui buscarà marcar el primer gol i aconseguir la primera victòria aquesta temporada.
12: Un Sabadell, per cert, que ha anunciat el seu 13è reforç. Es tracta del polivalent futbolista de 20 anys, Patrick Nuamà. Arriba cedit pel Sassuolo fins a final de temporada. I d'altra banda, el Girona, amb un sol punt en aquestes dues primeres jornades, rebrà les Palmes a Montilivi a 9:45. El tècnic Quique Álvarez veu l'equip més preparat.
14: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
12: Podria estar entre els convocats el nou fitxatge, l'últim fitxatge, el lateral Javier Boñar, que ja ha estat inscrit a la Lliga.
2: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
12: En futbol sala ja ha començat la final femenina de la Copa Catalunya, que enfronta les Corts i el Rubí. Anem a Santa Coloma de Gramenet per saber com està aquesta final. Roger Serrat, bona tarda.
15: Bona tarda. Hi ha gairebé temps de descans. De moment, resultat de 1-4 a favor de les Corts. Tot i que s'ha començat avançant el Rubí els primers minuts del partit amb gol d'Adriana, les Corts ha aconseguit remuntar, i no només remuntar, sinó, de fet, golejar de moment en aquesta primera part. De moment, resultat de 1-4 a favor de les Corts aquí al pavelló de 9 de Santa Coloma.
12: Aquesta és la final femenina. La masculina enfrontarà el Barça i el CatGas Santa Coloma a partir de 6:45. I en motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland, a l'Aragó.
16: He intentado liderar la primera vuelta, que era una de las cosas importantes, sobre todo a sprint race. Carrera larga no es tan importante. Y a partir de allí imprimir mi ritmo, cuando he visto que tenía medio segundo, un segundo y estaba la distancia estable, allí pues he intentado gestionar un poquito.
12: Declaracions de Márquez de Dazón. Un Márquez que ha entrat per davant del seu germà Àlex, que ha acabat segon, i de Marco Bezzecchi tercer. A la general del Mundial, Márquez és tercer, retalla el desavantatge sobre el líder, Jorge Martín, ara és de 33 punts, i és a 4 punts el segon classificat, Marco Bezzecchi. Abans, Marco Bezzecchi, de fet, ha aconseguit la pole, sortirà des del primer lloc a la graella de la cursa llarga de demà, l'acompanyaran a la primera fila de la graella els dos germans Márquez, Marc en segon lloc i Àlex en tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, sortirà des de la segona fila. A la IndyCar, als Estats Units, aquest vespre es disputa la primera cursa puntuable del Gran Premi de Milwaukee, i Àlex Palou es pot proclamar campió matemàticament quan falten tres curses per acabar la temporada, les dues a Milwaukee d'aquest cap de setmana i la final el cap de setmana que ve a Laguna Seca. Ara mateix Palou és el líder amb 91 punts d'avantatge respecte a Kyle Kirkwood. Per aconseguir matemàticament el títol, necessita acabar la primera cursa d'avui amb 98 punts o més de marge respecte al segon classificat. I en ciclisme és en marxa la setena etapa de la Vuelta. Són 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco, el País Valencià, ara mateix. En queden 58, hi ha un únic port puntuable de tercera que corona a 20 quilòmetres de la meta. La general, Tadej Pogačar, té un marge de 3 minuts i 50 segons respecte al segon, Enric Mas.

0: Bona tarda, són 4:45. Fem un cop d'ull a la informació destacada fins ara. Gairebé 690 morts i prop de 3.000 desapareguts per la catàstrofe del Tibet i del Nepal. Les autoritats nepaleses han localitzat, tot i que encara no han pogut rescatar, dos dels tres espanyols desapareguts. N'hi ha un tercer que continua desaparegut, tot i que el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra de tres ciutadans sense localitzar. Quatre migrants detinguts a Ceuta per apedregar una patrulla de l'exèrcit. Hi ha un sergent ferit. D'altra banda, ha quedat desconvocada una manifestació prevista per aquesta nit en contra de la gestió del govern a Ceuta per la presència de grups ultres a la ciutat autònoma. El PP, per la seva banda, avisa que hi haurà conseqüències per la mala gestió de la crisi del govern espanyol i assegura que es personarà en la causa oberta a l'Audiència Nacional. I Rússia ha matat almenys 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats, entre d'ells molts nens. El bombardeig rus, un dels pitjors de la guerra, ha afectat un magatzem d'explosius proper a una zona residencial. Des d'ara i fins les 5 també ens fixarem en la denúncia dels taxistes pels grans embussos a l'accés de les terminals de creuers del port de Barcelona. Els problemes de trànsit s'han agreujat durant aquest estiu, un fet que diuen que no els havia passat mai, sobretot els diumenges, amb l'embarcament i el desembarcament de creuers. També us explicarem que els veïns dels 18 habitatges del barri del Putxet, afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, no podran tornar a casa seva fins l'any que ve. Els veïns estan angoixats i indignats i demanen a l'Ajuntament que els ofereixi pisos on viure a prop de la zona. I als esports, Xavi Soler, què destaquem?
1: A les 5, el debut de l'Espanyol a la primera femenina aquest any, jugarà al camp de l'Eibar. També a les 5, d'aquí mitjoreta, a segona, Sabadell-Almeria. I a primera divisió, a partir de les 7, l'Espanyol, que juga al camp de la Real Societat. I a segona, 9:15, el Girona a les Palmes.
0: I el temps serà estable arreu del país. La tarda serà de sol, radiant, i els pocs núvols que apareixeran seran inofensius. Les temperatures pujaran a l'interior i les màximes més altes del dia rondaran els 34 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà serà un dia assolellat i una mica més de calor. La catàstrofe del Tibet i del Nepal ja deixa gairebé 690 morts i prop de 3.000 desapareguts. Aquest matí les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres per les riuades massives. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut, tot i que per ara el Ministeri d'Exteriors espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. Avui han començat a enterrar els primers cadàvers, tot i que hi ha molts morts encara sense identificar. Molts perquè a nivell visual és complicat reconèixer-los després que els cossos hagin recorregut quilòmetres avall per la riuada. El col·lapse dels dipòsits de cadàvers i també l'alerta sanitària han obligat a donar sepultura a aquests cadàvers, de qui abans s'han extret mostres d'ADN per facilitar la recuperació ràpida del cos. Avui s'han endut alguns supervivents amb helicòpter cap a un campament militar per donar-los refugi. Les inundacions han deixat moltes persones, com aquesta dona, sense absolutament res.
2: Soc de Rasua, ho he perdut tot, la casa, totes les meves pertinences. Quatre cases han quedat destruïdes, no sé on són els nens.
0: N'hi ha d'altres que ja han pogut tornar a casa, tot i que les riuades s'ho han endut tot.
3: Què sento? Quan miro tot això és com si ja no hi hagués món. Què en queda? És com si estigués mort. Què faig ara? No em queda res. Què hi ha perquè valgui la pena viure? Ara què passarà? Qui ho sap? Jo m'he salvat, però com aniran les coses a partir d'ara? Qui ho sap?
0: El Nepal avui ha fet una primera valoració econòmica dels danys. Calcula que la reconstrucció del país, després de la riuada de dimecres, costarà 4.000 milions de dòlars.
4: 3CAT Info.
0: Quatre migrants detinguts a Ceuta per apedregar una patrulla de militars aquesta matinada. Un sergent ha acabat caient a terra. A més, ha quedat desconvocada una manifestació que s'havia de fer aquesta nit per protestar contra la gestió del govern espanyol quan s'ha sabut que hi havien arribat a la ciutat membres de diversos grups d'extrema dreta. La crisi, però, continua alimentant l'enfrontament polític. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
5: Habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
0: Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Sánchez, no s'ha estalviat les crítiques al govern espanyol. Sentim la secretària general, Elisenda Alemany.
6: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient.
0: Des de Brussel·les, el secretari d'Interior i Migracions ha assegurat que la Unió Europea ja treballa en la petició d'Espanya per rebre el suport de l'agència Frontex a Ceuta.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Rússia ha matat almenys 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats, molts d'ells nens. L'exèrcit rus ha llançat centenars de drons i de míssils en un dels pitjors atacs de la guerra. El bombardeig ha afectat un magatzem d'explosius que ha complicat la situació amb diverses explosions i un gran incendi. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha informat que obriran una investigació per una possible negligència per situar un dipòsit d'armes tan a prop de zones residencials. És possible que en les properes hores el nombre de víctimes augmenti. Per la seva banda, les tropes ucraïneses han matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. L'atac amb drons també ha deixat una desena de ferits. Alguns d'ells han estat greu i entre les víctimes també hi ha diversos nens. Aquesta nit, Ucraïna també ha atacat els magatzems de dues empreses de comerç electrònic i també d'electrodomèstics a la regió russa de Rostov, al sud del país.
4: 3CAT Info.
0: La justícia dels Estats Units imposa una sanció de $150,000 a l'operador del teleprompter de Donald Trump, que es lucrava en una plataforma d'apostes online perquè sabia amb antelació els discursos del president. Durant un any, l'home va guanyar diners il·legalment perquè tenia accés als textos de Trump, que ell mateix col·locava al teleprompter, a la pantalla que fa servir el president per llegir les seves intervencions.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El govern militar del Níger diu que reprèn progressivament el control del país després d'una insurrecció amb atacs contra l'aeroport internacional a la capital Niamey, una base aèria i el Palau Presidencial. Els rebels són membres de les mateixes forces armades, si bé al país operen també grups islamistes vinculats a Al-Qaeda i a l'Estat Islàmic. El Níger, que és un dels països més pobres del món i alhora ric en reserves d'urani, està governat per una junta arran del cop militar del 2023. El règim s'ha allunyat de la seva antiga metròpoli, França, i manté lligams estrets amb Rússia i amb altres països de la regió del Sahel, com Mali i Burkina Faso.
4: 3CAT Info.
0: Els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals dels creuers del port de Barcelona. El problema de trànsit s'ha agreujat aquest estiu, cosa que diuen que no els havia passat mai. Es produeixen especialment els diumenges amb l'embarcament i el desembarcament de creuers. Ens ho explica en Roc Fargas.
7: El sector denuncia que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport i viceversa han arribat a perdre un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions, que han pogut arribar a ser de més de 2 hores. Olivier Conté, el president de l'IT Taxi, avisa que en aquests casos els que es veuen perjudicats són els mateixos taxistes.
8: El client li dius, compte, no surtis ara, i agafen un taxi, se'n van cap allà i s'enganxen allà 1 hora, és que no pots portar-los per un altre lloc perquè no hi ha cap entrada ni sortida. Un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
7: Des del port de Barcelona ens han explicat que l'increment de trànsit ve per les operacions d'inici o final del creuer, ja que comporten un flux més gran de passatgers. De fet, aquest tipus d'operacions han augmentat més d'un 10% aquest juliol.
0: Indignació i angoixa dels veïns de 18 habitatges del barri del Putxet que no podran tornar a casa fins l'any que ve per l'esvoran de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Una d'elles és la Miren, que ha explicat com se sent en una entrevista al suplement d'estiu a Catalunya Ràdio.
9: Angoixada, trista, molt desubicada també. perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir pues, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
0: Tot i això, els afectats confien en la promesa de l'Ajuntament de reubicar-los en apartaments en condicions per poder deixar els hotels on viuen ara.
9: Ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament. Bueno, Barcelona també es calma una miqueta. M'imagino que la gran turista s'haurà doncs, mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, bueno, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
0: D'aquí 5 o 6 setmanes sí que podran tornar a casa els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial, també del barri del Putxet. Hi ha 7 comerços que no podran aixecar la persiana aquest any. I avui s'ha restablert el servei a tota la línia 1 del metro de Barcelona. Des del 17 de juliol s'havia tallat el tram entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. D'altra banda, a partir de dilluns es tornarà a obrir l'estació de Verdaguer de la línia 4, que és la línia groga. Estava tancada des del 6 de juliol per fer accessible l'intercanviador. Durant gairebé 2 mesos els trens hi han passat però no s'hi han aturat i també s'hi reobrirà el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5, que durant un any la connexió s'ha hagut de fer pel carrer. No tot són represes, però, de servei, perquè encara hi ha una obra que també a partir de dilluns s'amplia més el tall. Les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 Nord deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor una setmana, fins al 6 de setembre. Són les novetats d'un servei de metro que ha viscut aquest estiu 2 ensurts. El 27 de juliol es va incendiar la catenària entre les estacions de Glòries i Clot, de la línia 1. Es va haver d'atendre 137 persones, majoritàriament per inhalació de fum, sense cap ferit greu. TMB ha obert una auditoria sobre els revestiments als túnels del metro. 4 dies abans, en les obres d'accessibilitat a l'estació de Sants, es va trencar una canonada de gas i hi va haver una fuita. La deflagració va ferir 8 operaris.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A la Costa Brava, Platja d'Aro té actualment unes 3.000 llicències de pisos turístics, però més de la meitat no es fan servir. L'alcalde creu que reduir les llicències no solucionaria el problema d'habitatge del municipi, sinó que la solució és aconseguir mobilitzar els pisos buits. Berta Artigas Fontàs.
10: Molts propietaris mantenen la llicència perquè consideren que és millor tenir-la, però només lloguen l'habitatge durant unes setmanes l'any. La resta del temps l'utilitzen com a segona residència. Per això l'alcalde Maurici Jiménez considera que reduir-les no solucionaria el problema d'accés a l'habitatge que té el municipi i posa el focus en mobilitzar els pisos buits.
11: Sí, jo tinc 374 habitatges buits. Buits sense el consum d'aigua ni llum en els últims 4 anys. No lloguen, no venen, no en fan ús. O sigui, jo ja puc fer alguna cosa amb això.
10: Per aconseguir que aquests pisos surtin al mercat de lloguer, l'Ajuntament vol fer d'intermediari entre els propietaris i els llogaters. La idea és que el consistori llogui directament els habitatges als propietaris i d'aquesta manera els garanteixi el cobrament de la mensualitat. També es plantegen bonificar l'IBI als propietaris que s'hi avinguin.
0: Els comerços de Barcelona s'han vist afectats per les obres simultànies que s'estan fent a la ciutat i en un estiu atípic per la calor intensa. Això ha condicionat sobretot les botigues de proximitat. Ens ho explica en Roc Fargas.
7: El problema no és només aquest. També hi té molt a veure que la majoria de treballs que s'estan duent a terme són de llarga durada. Un dels exemples és el carrer Muntaner, on les obres poden allargar-se un mínim de 3 anys. Això fa que els comerços pateixin una notable baixada de les vendes fins al punt d'haver de tancar. Javier Cotet és portaveu de Mouta per Barcelona.
12: Si nosaltres quan ens reunim a l'Ajuntament els diem si feu aquesta obra tindrem un 40% de menys afluència, això significa una caiguda de ventes d'un 40%. Si les ventes et cauen un 40% perquè no tens clients, aquest negoci probablement no podrà continuar la seva existència.
7: La calor també influeix en les vendes. La majoria de comerços de proximitat coincideixen que hi ha un canvi d'hàbits en els horaris de compra. Ens ho explica la directora de la patronal Pimec Comerç, Gemma Badillo.
13: Jo crec que les dades que tenim d'aquest any, no?, ens indiquen doncs, sí, justament que la calor extrema està afectant el comerç de proximitat, sobretot perquè està canviant el tema dels horaris i els moments de compra, especialment doncs, pel que dèiem, no?, per la menor afluència entre el migdia i la tarda, que són aquests punts àlgids de calor.
7: Els dies on s'ha arribat a temperatures més altes han estat molt contraproduents, sobretot als comerços de proximitat, més que en els situats en zones turístiques, ho afirma Pròsper Puig, president de l'Associació Barcelona Comerç.
14: Aquest excés de calor no ens ha ajudat, perquè justament això, no? Els que tenim els eixos comercials que el nostre veí és el nostre client, li ha costat més sortir de casa, per tant les rebaixes han sigut més fluixetes. Sí que és veritat que els eixos que tenim, que són més turístics, però bueno, el turista està al carrer i no hi ha hagut tanta afectació.
7: Tant les obres com les altes temperatures han fet que hagin disminuït les vendes en la temporada de rebaixes d'estiu.
0: Tres quarts de cinc, obrim àrea de servei.
4: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
15: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat atmosfèrica. El temps serè que hem tingut durant aquest matí, temps serè i assolellat, tindrà continuïtat durant tota la tarda d'avui. Això sí, amb unes temperatures contrastades, perquè del fred matinal o fresca matinal hem saltat ja unes temperatures al migdia més que agradables i fins i tot una miqueta càlides. Tot i així, les màximes més altes del dia, que s'esperen cap a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, en principi rondaran la xifra dels 33-34 graus a tot estirar. Unes temperatures que són normals per aquestes dates del mes d'agost. De cara a demà continuarem amb aquest sol, que ens acompanyarà durant tot el dia, matí i tarda, amb molt poca presència dels núvols, potser alguna teranyina de núvols alts podria aparèixer de poca importància, i unes temperatures que demà tendiran a ser una miqueta més altes les mínimes, no pas gaire respecte a les d'avui, i sí que pujaran una miqueta més d'energia les temperatures màximes, màximes que rondaran la xifra dels 32-34 graus cap a les comarques de Girona, i les més altes caldrà situar-les cap a Ponent, on les temperatures poden pujar fins als 35.
4: 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
16: En aquest Insostenibles parlarem de les plantes amenaçades que hi ha a Catalunya amb el botànic Llorenç Sáez i visitarem dos indrets on s'està treballant perquè no es perdin. Al Jardí Botànic de Barcelona ens espera la Míriam Aixart i el viver Tres Turons al Carles Palau.
17: A Catalunya hi ha 375 espècies de flora autòctona amenaçades. De les 31 plantes endèmiques que només es poden trobar al nostre país, 11 estan en risc. Per cap d'aquestes espècies hi ha plans de conservació, tot i que ja fa 18 anys que estem obligats a tenir-ne.
16: Estem entrant al banc de germoplasma del Jardí Botànic de Barcelona, on hi ha guardades llavors de 1.800 espècies, incloent-hi les més amenaçades de la nostra flora.
18: Això és Estratègia Catalana de Conservació Exitu. Totes aquestes són les del llibre vermell de l'estratègia.
16: Què hi puc trobar aquí?
18: Moltes espècies dels ports, Aquileja vulgaris, Atropava ètica... també tenim tot un catàleg gran d'espècies d'aigües tortes... També tenim del cap de creus...
16: Abans d'entrar en aquestes neveres, les llavors s'han hagut d'anar a buscar allà on hi ha les plantes.
18: Si són espècies més banals, que hi ha molta quantitat, és una recol·lecció més a grosso modo. Si són espècies amenaçades o vulnerables, només pots agafar un 15% de només les que estan en fruit, i si no són espècies molt exclusives, doncs igual només pots agafar dos llavors de tres peus.
16: I un cop aquí?
18: Aquestes ja estan netes, te n'ensenyo unes que estiguin brutes. Per exemple, aquestes. Això és el fruit i la llavor està dins.
16: La Míriam treu ara les llavors de dins dels fruits, les passa pels sedars, les asseca i genera les condicions per conservar-les i, si un dia cal, poder-les germinar i plantar.
18: No és l'estrec de la nevera, les fico al solet i es germinaran, no. Algunes necessiten passar pel tracte d'un animal, altres necessiten passar un hivern sota el gel, per tant, tu primer les has d'hidratar i després ficar a la nevera simulant que allò és el gel, altres necessiten passar per un període de calor, per tant, no és tan fàcil, s'hauria d'invertir molt més per saber després si sabem tornar-les a la planta, diguem, a la vida adulta.
16: Precisament això és el que fan a l'altre indret que volem visitar, el viver Tres Turons de Castellar del Vallès, on ens espera Llorenç Sáez, una de les persones que més en saben de l'estat de les plantes al nostre país.
19: Els hàbitats en els quals hi ha hagut més extincions corresponen a zones de terra baixa, litoral, continental, per exemple, les zones del Segrià, ambients mediterranis secs, i hàbitats aquàtics. Hi ha hagut bastantes extincions de plantes aquàtiques degut a transformacions del territori, dessecació de llacunes, d'estanys, aiguamolls.
16: I m'imagino que ara a l'acció de l'home hi hem de sumar l'amenaça del canvi climàtic.
19: Especialment en els casos de poblacions fragmentades, poblacions de zones muntanyoses en les quals hi ha una estreta franja altitudinal per a la seva supervivència.
16: Tenim 375 espècies de flora protegides des del 2008, però encara no hi ha cap pla per conservar-les i recuperar-les.
19: No tenim ni un sol pla, ni un sol pla aprovat. Som de les poques comunitats autònomes que no en tenim cap. I això, per exemple, la Rioja en té des de fa 20 anys, Balears igual, Canàries, Andalusia... Als anys 80 els que sabien més de botànica els que estaven més al davant, i és que ens hem quedat al darrere de la classe.
16: Posa'ns algun exemple del que els passa a les espècies amenaçades mentre no s'aproven aquests plans.
19: Estava pensant en una molt clara, que és Silene ramosíssima, que viu en dunes litorals i només queda en una petita parcel·la dins del l'urbanització del Cap de Salou, al costat d'un pàrquing, clar, que havíem perdut quasi 20 anys i aquesta planta estigui, pues, no sabem encara ni si persisteix, pues és gravíssim.
20: On és això?
16: El que pregunta és el Carles Palau. El seu viver s'ha especialitzat a recuperar plantes aquàtiques amenaçades. Busca els últims peus que queden, entre arrossars, aiguamolls i ullals, per endur-se'n alguns i portar-los aquí.
20: Hem de ser capaços, no de dir, n'agafo tres esqueixos i d'aquí un temps en tindré 7 o 8. No, d'aquí un temps ets de poder-ne tindre, doncs, 500 per l'any que ve, perquè l'any que ve volem fer al Parc Natural de l'Alt Pirineu una plantació de no sé què. Com ho fas agronòmicament perquè realment allò tiri? Mira, primer t'ensenyaré un cas que potser és el cas més d'èxit. D'Hydrocotyle vulgaris només en quedaven 3 a Catalunya. 3 plantes. I ha anat molt bé. Tant de cultiu, realment podem fer-ne tantes com calgui, com de les plantacions al Parc Natural del Montgrí, Baix Ter i Illes Medes. I, per tant, sembla ser que és una planta que es pot anar recuperant prou bé. Insostenibles.

Últim cap de setmana de luxe a la Schubertiada de Vilabertran. Aquest vespre, el baríton Matthias Gerner hi ofereix un recital del líder de l'austríac Franz Schubert. L'internacionalment reconegut baríton alemany fa el seu concert número 40 al festival després que Jordi Roch el convencés per anar-hi a cantar el 1994. Des d'aleshores, el vincle entre Vilabertran i Gerner, entre el paisatge i la veu, no s'ha trencat mai. El programa del concert d'avui, dedicat a la memòria de Jordi Roch, fundador i ànima de la Schubertiada i que va morir el desembre passat, es compon segons el mateix cantant d'obres que Roch estimava especialment. Avui el pianista acompanyant és Markus Hientoise, que debuta a la Schubertiada. El concert a la Canònica de Vilabertran començarà a 9:15 del vespre.

0: 6 minuts i arribarem a les 5. Esports. Amb en Xevi Soler, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Espanyol juga avui el seu partit a la tercera jornada de primera divisió. A partir de les 7 jugarà Noeta contra la Real Societat, un equip que encara no ha puntuat en les dues primeres jornades. Brian Zaragoza, l'últim fitxatge blanc i blau, no jugarà aquest partit. Encara no ha entrat a la convocatòria, com diem. Aquest Real Societat Espanyol començarà a les 7, el podreu seguir pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Es juguen dos partits més de primera, un a punt de començar és el Llevant Betis. A partir de 2:15 començarà el Sevilla Atlètic de Madrid. Els matalassers jugaran sense Julián Álvarez, el davanter argentí es va entrenar en solitari després de perdre's les últimes 3 sessions amb el grup. Mentrestant, el Barça no jugarà fins dilluns, rebrà el Rayo Vallecano. El que ha sabut aquest matí l'equip blaugrana és el seu calendari de la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres, dia 9 de setembre, al Camp Nou, contra el Feyenoord. Serà a 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres, que serà el 20 d'octubre, i tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el dia 27 de gener. I el Madrid, que per cert debutarà la Champions a casa contra l'Inter el dimarts 8 de setembre, prepara el partit de demà a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per a Kylian Mbappé.
2: El mejor jugador del mundo son 2 o 3 o 4 y nosotros sabemos quién son. Y sabemos dónde están aquí. Y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
1: I avui comença la Lliga Femenina, també en futbol. Aquesta temporada comptarà novament amb 3 equips catalans, Barça, Espanyol i Badalona. Les primeres en debutar seran les blanquiolaves, ho faran d'aquí a 4 minuts, a partir de les 5 de la tarda, al camp de l'Eibar, i ho faran amb moltes novetats a l'11 inicial de Sara Monforte, perquè entren 6 dels nous fitxatges que ha fet l'equip aquesta temporada. El Barça i el Badalona debutaran demà, les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 al migdia i les blaugrana rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. I a segona divisió, partit d'aquesta tarda per Sabadell i Girona. El Sabadell juga d'aquí a 3 minuts i mig, també a les 5. Rep l'Almeria a la nova Creu Alta amb el mateix 11 que va empatar Castelló amb un sol canvi. No jugar Edgar per la clàusula de la por, el seu lloc l'ocupa Català. Podreu seguir el partit al Tot Gira de Catalunya Ràdio. D'altra banda, el Girona, amb un sol punt en les dues primeres jornades, rebrà les Palmes a Montilivi. Serà a partir de 2:15 del vespre i el tècnic Quique Álvarez veia aquesta setmana l'equip més preparat.
3: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
1: Podria estar ja entre els convocats l'últim fitxatge, el lateral Javier Boñar, que ja ha estat inscrit a la Lliga. 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons. I en futbol sala tenim en joc la final femenina de la Copa Catalunya. Enfronta des de les 4 les Corts i el Rubí. Anem a Santa Coloma de Gramenet per saber com està aquesta final. Roger Serrat, bona tarda.
4: Bona tarda, Xevi. Minut 5 de la segona part de la final de la Copa Catalunya de futbol sala femení al nou pavelló de Santa Coloma entre Rubí i les Corts. De moment, sense canvis al resultat, 1-5 guanyen les Mamuts de les Corts en un partit que ha començat fluix per l'equip barceloní i on s'ha avançat el Rubí els primers minuts. Però des de llavors la pista fa baixada a favor dels Mamuts, que estan golejant ara ja el Rubí. La final ja està dada i beneïda i, si no hi ha cap sorpresa, se l'endurà a les Corts, el seu tercer títol. De moment, el pavelló de Santa Coloma, resultat de 1-5 a favor de les Corts, Ubae contra el Rubí.
1: Final femenina, definida pràcticament ja per les Corts. A partir de 6:45 viurem també la masculina entre el Barça i el CatGas Santa Coloma. En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó.
5: No he dosificado nada. Poquito contradictorio, pero pasa. Cuando en un circuito vas rápido te cansas menos, te sale más fácil. Aquí me sale bien, cómodo, no diré fácil, pero mucho mejor a mi estilo de pilotaje, y esto ayuda a que también esas curvas de izquierda pues cargue mucho menos lo que es mi lado débil.
1: Marc Márquez ha entrat per davant del seu germà Àlex, ha acabat segon, i Marco Bezzecchi, que ha acabat tercer a la general. Marc Márquez és tercer i retalla el desavantatge sobre el líder, Jorge Martín, és de 33 punts ara, i és a 4 punts del segon classificat Marco Bezzecchi. Un Bezzecchi, per cert, que ha aconseguit la pole i sortirà en primer lloc a la graella a la cursa llarga de demà. Acompanyaran l'italià a la primera fila els dos germans Márquez, Marc en segon lloc i Àlex en tercer, i el líder del Mundial, Jorge Martín, sortirà des de la segona fila. I encara en motor a la IndyCar als Estats Units, aquest vespre es disputa la primera cursa puntuable del Gran Premi de Milwaukee i Alex Palou es pot proclamar campió matemàticament quan falten tres curses per acabar la temporada, les dues de Milwaukee d'aquest cap de setmana i la final el cap de setmana que ve a Laguna Seca. Ara mateix Palou és el líder amb 91 punts d'avantatge respecte a Kyle Kirkwood. Per aconseguir matemàticament el títol necessita acabar la primera cursa d'avui amb 98 punts o més de marge sobre el segon classificat. I és en marxa en ciclisme. La setena etapa de la Vuelta són 171 quilòmetres entre Puzol i Xeraco, amb un únic port de tercera categoria que coronen a 20 quilòmetres de la meta. Ara mateix falten 39 quilòmetres pel final, últims instants de l'escapat de la jornada. El corredor del Burgos, Sinoé Fernández, és a punt d'agafar-lo al gran grup. Recordem que la general, Pogacar, té un marge de 3 minuts i 50 segons sobre el segon Enric Mas.
6: Trescat Info.
7: Molt bona tarda a les 5. A aquesta hora comencem fent atenció al trànsit, equip viari.
8: Atenció, perquè la P7 està tallada a l'altura del Papiol en sentit sud cap a Barcelona en l'enllaç amb la B23 a causa d'un accident. Hi ha cues des de Sant Cugat del Vallès. També a la P7 hi ha hagut un accident al Vendrell en sentit nord.
7: Quatre migrants detinguts a Ceuta per haver apedregat una patrulla de l'exèrcit. Hi ha un sergent que ha quedat ferit. Ha quedat desconvocada una manifestació prevista per avui a la nit en contra de la gestió del govern a la ciutat autònoma per la presència de grups ultres. El Partit Popular revisa que hi haurà conseqüències per la mala gestió de la crisi i assegura que es personarà la causa oberta a l'Audiència Nacional. Gairebé 690 persones mortes, prop de 3.000 encara de desaparegudes, per la catàstrofe de mitja setmana al Tibet i al Nepal. Les autoritats nepaleses han pogut localitzar, tot i que encara no rescatar, a dos dels tres ciutadans espanyols desapareguts. N'hi ha un tercer que continua desaparegut, però el Ministeri de l'Exterior espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. Rússia ha matat avui com a mínim 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha hagut una quarantena de persones ferides i gairebé 400 d'evacuades, molts infants. El bombardeig rus, un dels pitjors de la guerra, també ha afectat un magatzem d'explosius que havia prop d'una zona residencial. Nou exili massiu de jovent rus, que té poc el Kremlin llanci una nova mobilització forçosa per combatre Ucraïna. L'any 2022 ja n'hi va haver una, però ara Moscou torna a fer curt de soldats per enviar al front. El president de la Generalitat, Salvador Illa, avui ha inaugurat a Alcarràs el parc solar més gran del país i l'ha posat com a exemple de consens i diàleg a l'hora d'implantar el Plater al territori. Alcaldes i consells comarcals denuncien que no hi ha voluntat real d'escoltar les seves esmenes perquè asseguren que ja està tot decidit. La festa del riu Ebre a Mora d'Ebre viu avui una nova edició, és la 123a, amb la satisfacció d'haver pogut reconèixer com a festa tradicional d'interès nacional aquesta celebració. Des del cap de setmana passat i fins demà hi ha programades un munt d'activitats de tota mena vinculades al caràcter fluvial del municipi.
6: Esports.
1: Primers instants de l'Eibar espanyol a la primera femenina, de moment sense gols, i també del Sabadell Almeria a segona divisió, també empat a 0 a partir de les 7 a primera divisió, el Reial Societat Espanyol i a 2:15 a segona, el Girona a les Palmes.
7: Tarda amb temps estable arreu del país, sol, sense precipitacions, alguns núvols, poca cosa, i temperatures que avui pugen per bé que es mantenen cap als 33-34 graus, tant a Ponent com a les Terres de l'Ebre. Demà diumenge amb sol i una mica més de calor.
6: Trescat Info.
7: Passen 3 minuts i mig de les 5 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Quatre migrants detinguts a Ceuta per haver apedregat una patrulla de militars avui de matinada. Un sergent ha acabat caient a terra. i a més ha quedat desconvocada una manifestació que s'havia de fer aquesta nit per protestar contra la gestió del govern de Pedro Sánchez perquè s'ha sabut que havien arribat a la ciutat membres de diversos grups d'extrema dreta. La crisi migratòria, però, continua alimentant l'enfrontament polític. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ja ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
9: Habrá conseqüències. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
7: Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Pedro Sánchez, no s'estalvia les crítiques al govern espanyol. N'ha parlat la seva secretària general, Elisenda Alemany.
10: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient.
7: Des de Brussel·les, el secretari d'Interior i Migracions ha assegurat que la Unió Europea ja treballa a la petició d'Espanya per rebre el suport de l'agència Frontex a Ceuta. La catàstrofe del Tibet i del Nepal de dimecres ja deixa gairebé 690 persones mortes i gairebé 3.000 de desaparegudes. Avui al matí les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres ciutadans espanyols desapareguts des de dimecres per la riuada massiva. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut, tot i que per ara el Ministeri de l'Exterior espanyol manté la xifra en tres ciutadans sense localitzar. Avui han començat a fer els enterraments dels primers cadàvers per bé que hi ha molts morts encara sense identificar. Molts perquè a nivell visual és complicat reconèixer-los després que els cossos han recorregut quilòmetres riu avall. El col·lapse dels dipòsits de cadàvers, també a l'alerta sanitària, han obligat a donar sepultura a molts cossos a qui abans se n'ha extret una mostra d'ADN. Avui s'han emportat alguns supervivents amb helicòpter cap a un campament militar per donar-los refugi. Les inundacions han deixat moltes persones, com aquesta dona, sense res.
11: Soc de Rasua, ho he perdut tot, la casa, totes les meves pertinences. Quatre cases han quedat destruïdes. No sé on són els nens. No sabrà.
7: Hi ha persones que sí que han pogut tornar al que era casa seva, però les riuades han vist que s'ho han emportat tot.
12: Què sento? Quan miro tot això, és com si ja no hi hagués món. Què em queda? És com si estigués mort. Què faig ara? No em queda res. Què hi ha perquè valgui la pena viure? Ara què passarà? Qui ho sap? Jo m'he salvat, però com aniran les coses a partir d'ara? Qui ho sap?
7: Avui el Nepal ha fet una primera valoració econòmica dels danys i calcula que la reconstrucció del país després de la riuada de dimecres costarà uns 4.000 milions de dòlars. Els experts han apuntat que riuades massives com aquesta al Nepal i al Tibet, especialment en zones tan complexes com és l'Himàlaia, amb muntanyes que poden anar des dels 1.000 fins als 8.000 metres, costen molt de preveure. I també asseguren que seran fenòmens naturals cada vegada més recurrents. Ho ha detallat a 3cat.info el geògraf i glaciòleg basc Eñaut Izaguirre.
13: El terratrèmol del 2015 pot ser el primer pas per després deixar totes aquestes roques i muntanyes una mica més febles. Després també hem de parlar una mica de permafrost, uns estrats de roca que són febles i una glacera que també probablement estigui donant molta aigua per les fractures de la roca, doncs fa una espècie de petita bomba que és la que ha esclatat aquí.
7: Aquest expert també ha assegurat que ara el perill està en les acumulacions que hi ha hagut de sediments no consolidats perquè poden desencadenar una nova riuada.
13: Tenim molts sediments, moltes roques, molt fang que va quedar a la part de dalt de les valls i això ha generat que hi hagi avui dia dos llacs que s'han generat que segurament o s'hauran de drenar o se drenaran per si sols. Xina i Nepal ja han posat unes alertes als poblats que han pogut sobreviure a aquesta tragèdia per encara no apropar-se als llocs.
7: El dia de la tragèdia, Izaguirre, que encara és al Nepal, estava fent un trekking pel massís de l'Annapurna. Rússia ha matat avui com a mínim 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha hagut una quarantena de persones ferides i gairebé 400 d'evacuades, moltes d'elles infants. L'exèrcit rus ha llançat centenars de drons i de míssils en un dels pitjors atacs de la guerra. El bombardeig rus ha afectat un magatzem d'explosius que han complicat encara més la situació. De fet, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ja ha informat que obriran una investigació per una possible negligència per haver situat un dipòsit d'armes tan a prop de zones residencials. Les tropes ucraïneses han matat de la seva banda tres persones a la regió russa de Belgorod. Un atac amb drons que també ha deixat una desena de ferits. Alguns han estat greu. I entre les víctimes, també diversos infants. Aquesta nit, Ucraïna també ha atacat els magatzems de dues empreses de comerç electrònic a la regió russa de Rostov, al sud del país. Mentre a Rússia, els rumors d'una mobilització forçosa com la que hi va haver el 2022 estan provocant l'inici d'una nova onada de migració. I és que, tot i que el Kremlin s'esforça en dir que són informacions falses, els ciutadans russos no se n'acaben de refiar i molts joves ja estan marxant del país abans no els enviïn a la guerra. Moscou, corresponsal Cristina Solias.
14: A Rússia s'han triplicat les cerques a internet per mudar-se a l'estranger. La cap del projecte especialitzat en emigració, Relocats, Alexandra Nazarova, apunta a Catalunya Ràdio que ells ara també reben el doble de consultes i que la majoria dels homes joves es traslladen a països on no els cal visat.
15: La por d'una possible mobilització a Rússia és molt gran, és a dir, diuen que no saben si passarà o no, però no volen comprovar-ho amb la seva pròpia vida. Molta gent ens escriu dient que ja han rebut la convocatòria a l'ordre de mobilització o el certificat per verificar dades al comissariat militar.
14: Una de les pors dels russos és que un cop rebin la citació electrònica ja no els deixin sortir del país. Per això, quan a l'Alexei li van notificar que havia de fer el servei militar obligatori, va fugir de seguida a Espanya perquè tenia coll avall, que si no acabaria al front. Ja des d'Oviedo ens explica el seu testimoni a Catalunya Ràdio.
16: Si ets recluta i no acabes a la guerra, em sembla que és perquè has tingut molta sort i això és molt poc habitual, o perquè tens bons contactes. La gent té por d'una possible mobilització al país, tothom en parla. Hi ha poques raons per dubtar que n'hi haurà una.
14: Aquesta nova onada de migració és més silenciosa i gradual que la de 2022. Aleshores, els russos van fugir en massa espantats per una guerra que no sabien quan s'allargaria. Ara, en canvi, molts han entès que el conflicte no té un final a la vista i que pot ser més incert un futur a Rússia que no pas començar una nova vida en un país desconegut.
7: Israel afirma que ha atacat un hospital al centre de Gaza per abatre un comandament de Hamas, una acció que ha causat diversos ferits i danys materials. Segons l'exèrcit israelià, el dirigent s'amagava al recinte hospitalari. L'atac s'ha fet amb dos projectils llançats per un dron. En altres punts de la franja, dos palestins han mort avui en atacs israelians. Tot i l'acord d'alto el foc de l'octubre, Israel

0: i que després ha confirmat en un comunicat Venezuela, que és el país del món amb més reserves de petroli. De moment no se'n saben detalls, però aquest anunci dona oxigen a Donald Trump, que a 2 mesos de les eleccions de mig mandat intenta frenar l'increment del preu del combustible a causa de la guerra amb l'Iran. I avui a Islàndia fan un referèndum per decidir si reprenen o no les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan parades des del 2013 per decisió d'un govern anterior euroescèptic, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat als ciutadans si cal reiniciar-les. Al centre del debat, els drets de pesca, el cost de la vida i les amenaces de Donald Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. El resultat del referèndum és incert, i és que les últimes enquestes apunten a una victòria ajustada del vot preeuropeu. És un informe que ha elaborat en Jordi Baró.
1: Islàndia vota avui dividida si reactiva les converses d'adhesió a la Unió Europea i el gran tema al voltant del referèndum és domèstic, la pesca, motor de l'economia i de la identitat de l'illa. Els pescadors i la indústria diuen un no rotund a reprendre les negociacions davant dels temors que una futura integració al bloc comunitari els faci perdre drets sobre les seves aigües. Heidrun Martinsdottir presideix l'associació que representa les empreses del sector.
2: Tenim el 100% del benefici a Islàndia i volem que continuï així. Per tant, aquesta és la nostra preocupació si ens unim a la Unió Pesquera Comuna, que es veurà esquinçada aquesta cadena de valor que ha generat tots aquests beneficis per a la població islandesa.
1: Més enllà de la pesca, hi ha preocupació sobre l'alt cost de la vida i els dubtes entre els islandesos sobre la seva defensa per les amenaces repetides de Trump d'annexionar-se Groenlàndia, país veí. Islàndia no té exèrcit, és membre de l'OTAN i va signar un acord bilateral amb Washington. Eirik Urbermann, professor de Ciència Política a la Universitat de Bifrost.
3: L'agressió contra Groenlàndia ha generat una gran preocupació a Islàndia, i això també és així perquè Islàndia compta amb la garantia d'un acord de defensa bilateral amb els Estats Units, un fet que ara s'està començant a qüestionar. Per tant, els canvis geopolítics influeixen en el debat, però no en són el motor principal.
1: Els islandesos no voten avui sobre l'adhesió, només sobre si reprenen les converses amb Brussel·les, interrompudes el 2013. Ara el govern de la socialdemòcrata Kristín Frostadóttir pretén reactivar-les.
4: Crec que el missatge principal és que la gent s'ha de prendre com una oportunitat, no és una decisió definitiva.
1: Islàndia és una democràcia pròspera i estable i Brussel·les ha donat pistes que estaria disposada a arribar a compromisos per pactar la seva entrada a la Unió Europea, cosa que reforçaria la presència europea a la regió estratègica de l'Àrtic.
0: Gairebé és 5:15.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
6: Avui el dia ens ha portat una lleugera baixada de temperatura. S'ha notat de matinada a la costa, però aquesta baixada ha estat destacable, important a comarques interiors i en llocs localitzats. Ha fet una mica de fred per ser finals d'agost, a les acaballes del mes. D'as a l'aeròdrom han baixat a 5 graus de mínima. S'ha baixat, per exemple, a 6 graus a Prades, a Closos, o 11 a Vall de Roures. Lleida s'ha quedat amb 14, 13, 14 a l'altiplà central, des del nord de la Conca de Barberà, passant per la Panadella, punts de la Segarra. Un ambient fresc, una mica fred al Pirineu, temperatura, per exemple, de 5 graus a Núria. Després de dia, la temperatura ha pujat, respecte a ells són més altes, han pujat 2, 3, 4 graus, han baixat entre 2 i 4 graus a la costa de Barcelona i costa tarragonina, ha baixat una mica les comarques de Girona, el sector litoral i prelitoral, però vaja, cap a Lleida i a l'interior, a Ponent, s'ha disparat fins als 35 a Vinebre, 34 a Benissanet, 33 a Seròs, 31 graus en el cas de Lleida, que ara pot pujar un pèl més, 32 a la ciutat de Girona, 29 a Barcelona, 29 a Tarragona. Aquests 29 que dèiem, doncs són 4 o 5 graus més baixos respecte ahir al barcelonès. Tot això amb cel serè, el temps no canviarà, hi ha alguna petita nuvolada cap als ports, la zona interior del Baix Ebre, i la resta cel ben net, com una patena, ben blau, sense cirros, a diferència d'ahir, sense pols amb suspensió africana, a diferència d'abans d'ahir o 2 o 3 dies anteriors. Hem tingut una setmana amb un cel enterbolit, especialment a partir de dimecres, i ara això ja ha marxat. Demà un dia semblant, de sol i calor. Puja la temperatura de dia i de nit, màximes a l'interior, de 32 a 35 o 36 les més altes, a Ponent i a la Vall de l'Ebre, i a la costa

0: al voltant dels 30. També puja la temperatura mínima, però com que no fa molta humitat, tampoc farà molta xafogó. Per tant, aquesta nit encara serà relativament agradable, tot i que la setmana que ve la calor fins dimarts o dimecres serà cada cop més important, més punyent.
1: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
3: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
1: Escolteu-nos i fem pinya.
4: El govern deixa clara la seva determinació de tirar endavant amb el pla territorial sectorial per la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica, i apel·la al diàleg i al consens amb el territori. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha posat d'exemple de pacte amb el territori el Parc Solar d'Alcarràs, el Segrià, que s'ha inaugurat i que s'ha convertit en el més gran que hi ha a Catalunya.
5: Sí, tenim clar cap on volem anar, sí, ens asseiem i ens reunem, sí, discutim les coses... Podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança. Confiança que és necessària per tenir determinació cap on hem de...
4: Els alcaldes afectats, però, neguen que hi hagi voluntat real de diàleg i continuen criticant com s'està portant a terme a la pràctica el pla. Segons Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ja està tot decidit. N'ha parlat a 3Cat Info.
6: El diàleg en què es basa? En què ells planifiquen, ells decideixen i ens diuen et deixem presentar alguna al·legació, et donem un marge i et deixarem descomptar ja un 30% de la zona prioritària, però només, i a més serà així i així serà xas, i ells ho tenen tot decidit. És una manera de dir que volen dialogar, però a l'hora de la veritat ja està tot decidit i està tot cuit.
4: Esquerra Republicana espera que les esmenes presentades des dels municipis i consells comarcals arribin a bon port i recorda que ja va fer retirar l'anterior pla de la Generalitat perquè va considerar que no s'estava elaborant amb prou diàleg i consens. Mora d'Ebre viu avui la jornada central de la celebració d'una fita històrica, la primera festa del riu Ebre després de la seva declaració com a festa tradicional d'interès nacional per part del govern, ara fa una setmana. Aquest any l'esdeveniment arriba a la seva 123a edició i compta amb un reguitzell d'activitats que van començar el cap de setmana passat i s'allarguen fins demà. Des de Mora d'Ebre, Mar Rovira.
7: La declaració de la festa del riu Ebre com a festa tradicional d'interès nacional arriba gairebé 11 anys després des de l'inici de la seva sol·licitud i suposa un homenatge a totes les persones que l'han fet possible al llarg dels més de 100 anys d'història. L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Viernes, destaca que el reconeixement posa en valor més d'un segle de preservació de les tradicions fluvials i el vincle històric del municipi amb el riu.
8: És un reconeixement a la feina feta, no només per la declaració de la festa del riu com a festa tradicional d'interès nacional com a títol, sinó una feina feta de fa molts anys. Estem parlant de que s'ha catalogat des del 1899 aquesta festa fluvial més antiga de Catalunya, amb 123 edicions, per tant, una feina i una tasca important que ha fet molta gent.
7: Aquesta tarda es farà un acte institucional per commemorar la declaració de la festa del riu i després la celebració continuarà amb l'exhibició dels cirgadors de l'Ebre o les emblemàtiques curses de muletes, entre altres activitats.
4: Això a Móra d'Ebre, a Tortosa, tret de sortir de les festes de la Cinta amb la celebració del centenari del Carrilet, amb un espectacle de drons com a novetats destacades i amb molta música programada, Jordi Barranca.
9: Com et dius? Em dic Xavier.
10: El pregó d'aquest vespre a càrrec de la Fundació Mercè Pla, una entitat que promou la inclusió i autonomia de les persones amb discapacitat, és l'inici oficial d'unes festes que duraran fins al 7 de setembre. La Ludwig Band, la nit del dijous 2 al divendres 3, Pepet i Marieta, amb la seva gira de comiat, Al·lèrgiques al Polen o Montse Castellà són alguns dels artistes i grups que passaran pels diversos escenaris que hi ha a la ciutat. Unes festes que recordaran efemèrides com el centenari del Carrilet, tal com destacava l'alcaldessa Marlleixam.
11: del tren de la Via Estreta que va unir Tortosa amb els pobles del Delta, i per a celebrar aquesta efemèride s'ha programat una vintena de viatges en diferents horaris del nou tren turístic, des de la parada de bus de la plaça de l'Antic Escorxador. Només cal anar 30 minuts abans per poder reservar l'entrada a l'oficina de turisme.
10: Des de primera hora d'aquest matí està en marxa el ja tradicional circuit de penyes amb més de 1.800 inscripcions i 80 penyes registrades. La cinta d'aquest 2026 tindrà altres novetats, com un espectacle de drons, el primer que es fa a la ciutat la nit del dissabte 5 de setembre, hores abans, per tant, del dia de la Mare de Déu de la Cinta. Jordi Jordan és el regidor de les festes.
12: Un espectacle que estarà dedicat a la cinta i a la ciutat se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat, i per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
10: L'últim dia no faltarà el concert del Quico, el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries amb Lia Sambai, i a partir de la mitjanit el ja tradicional Castell de Focs, que posarà el punt final a les festes. En total, més de 200 actes preparats durant els propers 10 dies a la capital abraçada.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 6 minuts i mig i seran 6:45.
0: Esports.
1: Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda. Comencem amb esport en directe perquè a la Vuelta a Espanya tenim en marxa la setena etapa de 171 quilòmetres entre Puçol i Xeraco, però la gran notícia és que acaba d'abandonar el líder de la General, Tadej Pogačar, després d'una dura caiguda a poc més de 30 quilòmetres pel final. Pogačar se l'ha vist molt adolorit i amb afectació clara a la clavícula esquerra. Ha intentat seguir, però no ha pogut, i ha acabat pujant a l'ambulància. Ara mateix, doncs, el líder de la General, el nou líder, és el mallorquí Enric Mas, de l'equip Movistar. I en futbol, l'Espanyol juga avui el seu partit de la tercera jornada de primera divisió. Ho fa a partir de les 7 a Anoeta contra la Reial Societat, un equip que encara no ha puntuat en aquestes dues primeres jornades. Brian Zaragoza no jugarà encara aquest partit. El nou fitxatge blanquiblau no ha entrat a la convocatòria. Com diem, el partit de les 7 el podreu seguir pel Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info.
2: I avui es juguen dos partits més a primera. Ara mateix està jugant el Llevant contra el Betis, empat a 0 al minut 22 de la primera part. I a 10:15 es juga el Sevilla Atlètic de Madrid, encara sense Julián Álvarez. El davanter argentí es va entrenar ahir en solitari després de perdre's les tres últimes sessions amb el grup. I mentrestant el Barça no jugarà fins dilluns. Rebrà el Rayo Vallecano, però sí que ha sabut aquest matí el seu calendari a la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique i Ferran Torres, que serà el 20 d'octubre, i tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el dia 27 de gener.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I el Madrid, que per cert debutarà a la Champions a casa contra el campió d'Itàlia, l'Inter de Milà, el dimarts 8 de setembre, prepara el partit de demà a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
3: Otra cosa es el mejor jugador del mundo. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro, y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
2: I avui també comença la Lliga Femenina. Ara mateix tenim en joc el partit de l'Espanyol al camp de l'Eibar, empat a 0 al minut 26 de la primera part. El Barça i el Badalona debutaran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, ha parlat de com arriba l'equip al primer partit.
4: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Tenirem ara baixes degut al Mundial Sub-20 i que tenim algunes jugadores lesionades. Aleshores, aquest mes de setembre, fins a finals de setembre, tenim un partit setmanal. Això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses.
2: A la segona divisió s'està jugant el Sabadell Almeria, la nova Creu Alta, empat a 0 al minut 27 de la primera part. D'altra banda, el Girona, amb un sol punt, rebrà les Palmes a Montilivi a 10:15. El tècnic, Quique Álvarez, veu l'equip més preparat.
5: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
2: Passem al bloc poliesportiu. En futbol sala ja ha començat la final femenina de la Copa Catalunya, que enfronta les Corts i el Rubí. Marxem a Santa Coloma de Gramenet per saber com està aquesta final. Roger Serrat, bona tarda.
6: Bona tarda, Alfons. A punt de finalitzar la segona part de la final de la Copa Catalunya de futbol sala femení al nou pavelló de Santa Coloma, entre Rubí i les Corts, de moment sense canvis al resultat. 1-5 guanyen les Mamuts de les Corts en un partit que ha començat fluix per l'equip barceloní i on s'ha avançat el Rubí els primers minuts, però des de llavors la pista ha fet baixada a favor dels Mamuts, que estan golejant ara ja el Rubí. La final ja està dada i beneïda i, si no hi ha cap sorpresa, se l'endurà a les Corts, el seu tercer títol. De moment, el pavelló de Santa Coloma ha resultat de 1-5 a favor de les Corts, UBAE contra el Rubí.
2: Gràcies, Roger. I a 7:15, la final masculina entre el Barça i l'Indústria Santa Coloma.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó.
7: He intentado liderar la primera vuelta, que era una de las cosas importantes, sobre todo a sprint race, carrera larga no es tan importante. Y a partir de allí imprimir mi ritmo, cuando he visto que tenía medio segundo, un segundo y estaba la distancia estable, allí pues he intentado gestionar un poquito...
2: Marc Márquez ha entrat per davant del seu germà Àlex, que ha acabat segon, i Marco Bezzecchi tercer. A la general, Marc Márquez és tercer i retalla el desavantatge sobre Martín. Ara és de 33 punts i és a 4 punts del segon, Marco Bezzecchi. Abans, Marco Bezzecchi ha aconseguit la pole i sortirà en primer lloc a la graella de la cursa llarga de demà. Acompanyaran a l'italià a la primera fila els dos germans Márquez, Marc en segon lloc i Àlex tercer, i el líder del Mundial, Jorge Martín, sortirà des de la segona fila. Un apunt més de motor, a l'IndyCar als Estats Units. Aquest vespre es disputa la primera cursa puntuable del Gran Premi de Milwaukee i Àlex Palou es pot proclamar campió matemàticament quan falten 3 curses per acabar la temporada, les dues de Milwaukee d'aquest cap de setmana i la final el cap de setmana que ve a la Laguna Seca. Ara mateix, Palou és líder amb 91 punts d'avantatge respecte a Kyle Kirkwood. Per aconseguir matemàticament el títol, necessita acabar la primera cursa d'avui amb 98 punts o més de marge sobre el segon classificat.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 6:02. Comencem fent atenció al trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda. Atenció, perquè la P7 està tallada a l'altura del Papiol, en sentit sud cap a Barcelona, en l'enllaç amb la B23 a causa d'un accident entre tres cotxes. Hi ha cues des del terme de Sant Cugat del Vallès. També a la P7 hi ha hagut un accident al Vendrell en sentit nord.
1: Notícies destacades a aquesta hora. 4 migrants detinguts a Ceuta per haver apedregat una patrulla de l'exèrcit. Un sergent ha quedat ferit. Queda desconvocada una manifestació prevista per aquesta nit en contra de la gestió del govern a Ceuta per la presència de grups ultres a la ciutat autònoma. El Nepal rectifica i ja permet l'entrada d'equips internacionals de rescat davant de la magnitud de la tragèdia dimecres, amb gairebé 700 persones mortes i 3.000 de desaparegudes. Les autoritats nepaleses han localitzat 2 espanyols i un tercer ciutadà de l'estat continua desaparegut. Rússia ha matat avui com a mínim 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha una quarantena de persones ferides i gairebé 400 d'evacuades, moltes d'elles infants. El bombardeig rus, un dels pitjors de la guerra, també ha afectat un magatzem d'explosius. Des d'ara fins a arribar a les 6, entre altres qüestions, farem atenció a la indignació i l'angoixa que pateixen els veïns de 18 habitatges del barri del Putxet de Barcelona, que no podran tornar a casa fins l'any vinent per l'esvoranc a les obres de la línia 9 del metro que hi va haver al juliol. Confien, però, en la promesa que els fa l'Ajuntament de reubicar-los en apartaments en condicions per poder deixar els hotels on ara estan vivint. I a la Costa Brava, a Platja d'Aro, tenen actualment unes 3.000 llicències de pisos turístics, però més de la meitat no es fan servir. L'alcalde creu que reduir aquestes llicències no arreglaria el problema de l'habitatge del municipi, sinó que caldria aconseguir mobilitzar tots els pisos que estan buits. Alfons Gorina, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què destaques en esports a aquesta hora, Alfons?
3: Doncs sobretot que Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta a Espanya quan era líder després de patir una forta caiguda que l'ha deixat fora de combat. Per tant, el mallorquí Enric Mas ara és nou líder de la General. També que està jugant el Sabadell a la segona divisió, minut 33 de la primera part, empat a 0 contra l'Almeria, i també ha començat la Lliga Femenina, l'Espanyol, també al minut 33 de la primera part, empat a 0 al camp de l'Eibar. I que Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó per davant del seu germà Àlex, que ha acabat segon, i Marco Bezzecchi tercer.
1: Temps estable amb sol, pocs núvols, temperatures que pugen a l'interior i màximes més altes de dia, que ronden els 34 graus a Ponent i també les Terres de l'Ebre. Demà diumenge amb més sol i una miqueta més de calor. A aquesta hora fem atenció a la mobilitat que hi ha avui a la tarda, en aquest dissabte, últim cap de setmana d'agost, per tant, cap de setmana d'operació tornada per a milers de persones, s'acaben vacances d'estiu, i a l'aeroport del Prat aquests dies hi ha molta activitat programada amb molts vols programats. Hem anat a veure com s'està vivint aquesta tarda de dissabte, podem connectar amb la TEU, on hi tenim a una de les periodistes de la casa, la Laia Framis. Bona tarda, Laia.
4: Hola, Jaume, bona tarda. Doncs mira, es nota que és un dels caps de setmana amb més activitat de tot l'any a l'aeroport. Entre divendres i dilluns hi ha programats més de 4.400 vols. Això és una mica més que l'últim cap de setmana d'agost de l'any passat, un 2,2% més segons les dades d'AENA. Només avui dissabte, perquè us en feu una idea, hi ha previstes un miler d'operacions i això es nota de valent, com dèiem, a les terminals. Nosaltres estem a la zona d'arribades de la T1 i està plena de gom a gom. Encara hi ha molts turistes que arriben ara, que comencen ara les vacances, però també molts catalans que tornen a casa després de passar uns dies fora.
5: Vinc de vacances, he anat 5 setmanes a Kènia, corro maratons jo, llavors he anat a entrenar allà, i la veritat que el vol i tot ha anat perfecte, super, super contenta, i bueno, tenia moltes ganes ja de veure la meva família, així que feliç d'estar amb ells.
6: Venim del, bueno, el País Basc, i la veritat és que és super. Venim una mica, no tristos, perquè estem a la nostra ciutat, però és que és una altra cosa, és diferent, no podem comparar.
4: A més, aquesta operació tornada de les vacances d'estiu coincideix amb la vaga indefinida que van començar a principis d'agost els treballadors de terra de Ground Force. Són treballadors que donen servei d'embarcament, de facturació i de càrrega i descàrrega d'equipatges a diverses aerolínies que operen al Prat, entre elles Air Europa, KLM, Lufthansa o Qatar Airways. La majoria de persones amb qui hem pogut parlar han pogut recollir les seves maletes sense problemes, però també n'hem trobat que no i que han hagut d'esperar hores per recuperar-les.
0: Venim de Melilla i la recollida de maletes sí que ha estat una mica desastrosa. Hem estat 2 hores esperant la recollida i hem vingut també amb teleassistència per la meva àvia perquè no podia caminar gaire bé.
7: Hem fet queixes als nois i d'escriure les nostres maletes.
8: I hem arribat a les 2 i portem 2 hores i 45 minuts aquí.
9: Venim de Bombai. I justament això han trigat més, però com a mínim estan, que és l'important. A partir d'aquí també entenc que s'ha de respectar el dret de vaga i si no estan en condicions que en les condicions que han d'estar, doncs ens toca patxugar la resta.
4: Els treballadors de Ground Force, recordem, reclamen més personal perquè asseguren que estan saturats de feina, però el conflicte de moment està del tot enquistat i ja fa gairebé 4 setmanes que dura. Això ha fet que durant aquest estiu s'hagin acumulat unes 6.000 maletes extraviades aquí a l'aeroport del Prat i una vaga que també ha provocat retards i la cancel·lació d'uns 270 vols.
1: Laia Framis, gràcies. Bona tarda.
4: Fins ara, bona tarda.
10: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Han detingut 4 migrants a Ceuta per haver apedregat una patrulla de militars avui de matinada. Un sergent ha acabat caient a terra i ha quedat ferit. A més, ha quedat desconvocada una manifestació que s'havia de fer avui a la nit per protestar contra la gestió del govern espanyol quan s'ha sabut que havien arribat a la ciutat autònoma membres de diversos grups d'extrema dreta. La crisi migratòria, però, continua alimentant l'enfrontament polític. Avui el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la gestió del govern espanyol, diu, tindrà conseqüències i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
11: Habrá conseqüències. ¿Cómo no va a haber conseqüències? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
1: Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Pedro Sánchez, no s'ha estalviat crítiques cap al govern espanyol. N'ha parlat la seva secretària general, Elisenda Alemany.
12: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient.
1: Des de Brussel·les, el secretari d'Interior i Migracions ha assegurat que la Unió Europea ja treballa la petició per rebre el suport de l'agència Frontex a Ceuta. El Nepal rectifica i ja permet l'entrada dels primers equips internacionals de rescat davant de la magnitud de la tragèdia de dimecres, que també afecta al Tibet, amb gairebé 700 morts i 3.000 desapareguts per la riuada que hi va haver. Els experts provenen de l'Índia, la Xina, Austràlia i Corea del Sud i treballaran els túnels i faran proves forenses. Uns 15.000 efectius del Nepal participen encara en els rescats. Les autoritats del Nepal havien dit primer que tenien prou recursos, però ara han canviat de parer arran de la gran quantitat de peticions que han rebut de països amb ciutadans desapareguts. Precisament avui al matí, les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels 3 espanyols desapareguts des de dimecres. Tots 2 estan localitzats, però de moment cap dels 2 ha pogut ser rescatat. Hi ha un 3er espanyol que continua desaparegut. La gran riuada deixava moltes persones sense absolutament res.
13: Soc de Rasua, ho he perdut tot, la casa, totes les meves pertinences. 4 cases han quedat destruïdes, no sé on són els nens.
14: No sobra.
1: Avui han començat a enterrar els primers cadàvers, tot i que hi ha molts morts encara sense identificar, i molts perquè a nivell visual és molt complicat de poder-lo reconèixer després que els cossos hagin anat riu avall quilòmetres. El col·lapse dels dipòsits de cadàvers també i l'alerta sanitària obliguen a donar sepultura a tots aquests cossos. Avui el Nepal ha fet pública una primera valoració econòmica dels danys. Calcula que la reconstrucció del país després de la tragèdia costarà uns 4.000 milions de dòlars. Rússia ha matat avui com a mínim 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha una 40ena de ferits i gairebé 400 evacuats, molts d'ells infants. L'exèrcit rus ha llançat centenars de drons i de míssils en un dels pitjors atacs d'aquesta guerra. El bombardeig rus ha afectat un magatzem d'explosius, cosa que encara complica més la situació amb diverses explosions i un gran incendi. Les tropes ucraïneses han matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. L'atac amb drons també ha deixat una desena de persones ferides, algunes greus. També hi ha diversos infants. Aquesta nit Ucraïna també ha atacat els magatzems de 2 empreses de comerç electrònic a la regió russa de Rostov, al sud del país. Poc més de 4 minuts i seran 6:45 de la tarda. Indignació i angoixa dels veïns de 18 habitatges des del barri del Putxet a Barcelona que no podran tornar a casa seva fins a finals d'aquest any o començaments de l'any que ve per l'esbranc de les obres de la línia 9 del metro al juliol. Una d'elles és la Miren, que els ha explicat als membres del suplement d'estiu de Catalunya Ràdio aquest matí com se sent.
14: Angoixada, trista, molt, molt desubicada també, perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir pues, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
1: Aquestes persones afectades confien, però, en la promesa que els ha fet l'Ajuntament de reubicar-los en apartaments en condicions a prop dels seus habitatges per poder deixar els hotels on ara estan vivint.
14: Ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament. Bueno, Barcelona també es calma una miqueta. M'imagino que la gran turista s'haurà doncs, mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, bueno, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
1: D'aquí 5 o 6 setmanes, encara ben bones, sí que podran tornar a casa els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial també del barri i del Putxet. Hi ha 7 comerços que no podran aixecar la persiana aquest any. I a la Costa Brava, a Platja d'Aro, tenen actualment unes 3.000 llicències de pisos turístics, però més de la meitat no es fan servir. L'alcalde creu que reduir les llicències turístiques no solucionaria el problema de l'habitatge que hi ha al municipi, sinó que la solució, diu, passa per aconseguir mobilitzar tots els pisos que tenen buits a Platja d'Aro. Girona, Berta Artigas Fontàs.
15: Molts propietaris mantenen la llicència perquè consideren que és millor tenir-la, però només lloguen l'habitatge durant unes setmanes l'any. La resta del temps l'utilitzen com a segona residència. Per això l'alcalde Maurici Jiménez considera que reduir-les no solucionaria el problema d'accés a l'habitatge que té el municipi i posa el focus en mobilitzar els pisos buits.
16: Sí, jo tinc 374 habitatges buits. Buits sense el consum d'aigua ni llum en els últims 4 anys. No lloguen, no venen, no en fan ús. Sí, jo ja puc fer alguna cosa amb això.
15: Per aconseguir que aquests pisos surtin al mercat de lloguer, l'Ajuntament vol fer d'intermediari entre els propietaris i els llogaters. La idea és que el consistori llogui directament els habitatges als propietaris i d'aquesta manera els garanteixi el cobrament de la mensualitat. També es planteja bonificar l'IBI als propietaris que s'hi avinguin.
10: 3CAT Info.
1: El gran nombre d'obres simultànies que s'han fet als carrers de Barcelona aquests mesos i la calor de l'estiu han perjudicat i molt els comerços de la ciutat. Les botigues, sobretot de proximitat, han vist com aquest estiu els han baixat les vendes. Els comerciants ho diuen que sobretot es deu a la complicada mobilitat a causa del gran nombre d'obres que hi ha arreu de la ciutat, com per exemple el cas del carrer Muntaner, on s'allargaran encara durant anys. Molts dels comerços pateixen una baixada de les vendes fins al punt, en alguns casos, d'haver hagut de tancar, com ha explicat el portaveu de Moute per Barcelona, Javier Cotet.
17: Si nosaltres, quan ens reunim a l'Ajuntament, els diem si feu aquesta obra, tindrem un 40% de menys afluència, això significa una caiguda de vendes d'un 40%. Si les vendes et cauen un 40% perquè no tens clients, aquest negoci probablement no podrà continuar la seva existència.
1: I també la calor que fet estiu amb elevadíssimes temperatures han perjudicat les vendes. Carrers buits fins ben entrada a la tarda, sense persones passejant i compres que s'han concentrat a adquirir, sobretot, els productes essencials. I els taxistes han denunciat molts embussos a l'accés de les terminals de creuers al port de Barcelona, problemes que diuen no havien patit mai i que s'ha agreujat aquest estiu. Sobretot els passa els diumenges amb l'embarcament i amb el desembarcament de diversos creuers. Més dades amb Roc Fargas.
18: El sector denuncia que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport i viceversa han arribat a perdre un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions, que han pogut arribar a ser de més de 2 hores. Olivier Conté, el president de l'IT Taxi, avisa que en aquests casos els que es veuen perjudicats són els mateixos taxistes.
19: El client li dius, compte, no surtis ara. I agafen un taxi, se'n van cap allà i s'enganxen allà una hora. És que no pots portar-los per un altre lloc perquè no hi ha cap entrada ni sortida. Un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
18: Des del Port de Barcelona ens han explicat que l'increment de trànsit ve per les operacions d'inici o final del creuer, ja que comporten un flux més gran de passatgers. De fet, aquest tipus d'operacions han augmentat més d'un 10% aquest juliol.
1: 3:45.
10: El temps.
1: Dani Ramírez.
20: La temperatura avui ha començat a pujar després d'una matinada fresca o freda a l'interior, suau a la costa, i per tant s'ha dormit molt bé, amb poca xafogó, ha baixat també la humitat. De dia ha fet més calor que ahir, però no és una calor exagerada, desbocada. Demà ja podrem superar els 35 graus a Ponent. Aquesta temperatura anirà pujant dilluns, dimarts, dimecres, després baixarà lleugerament. Però vaja, la setmana que ve es presenta càlida, justament dimarts, dimecres, en començar el mes de setembre. No hi ha canvis en el temps, algun petit ruixat que pugui caure al Pirineu. Dilluns també, en acabar l'agost, algun xàfec molt localitzat al voltant del Ripollès, però ben poca pluja caurà ja el que queda de mes. I la primera setmana de setembre no es veu gaire plujosa ni tempestuosa. El que es veu és càlida, temperatures entre 2 i 5 graus per sobre la mitjana. Avui ha pujat la temperatura fins als 35 graus a Vinebre, 34 a Benissanet, n'hi ha hagut 33 a Seròs, 32 a Cabanes o a Girona, també molt alta en aquest sector. En canvi, Barcelona hi tenien 34 al barri del Raval, avui 29, n'ha baixat 5. O a Tarragona també ha baixat un parell de graus respecte a ahir, 29 de màxima. Lleida, de moment, 31, 31 i mig. Vaja, una calor relativament normal en aquesta època de l'any, tot i que la matinada ha estat freda. Recordem els 5 graus de Das, 5 graus a Núria, o 6 graus a Prades com a temperatures més baixes del país, 7 graus a Esterri d'Àneu al Pallars Sobirà. Bé, no canvia el temps els propers dies, de moment tampoc ve pols amb suspensió, però sí que la calor la setmana que ve serà més intensa.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
21: Bali, l'altra cara del paradís.
22: Viatjar per trobar-se i connectar amb un mateix. Relaxar-se en una vila amb piscina i vistes al mar o en una platja de sorra blanca i aigua cristal·lina. Bali és un dels destins més desitjats del món. Però darrere la imatge paradisíaca que es ven a les xarxes socials, l'illa viu una realitat molt diferent. Massificació turística, una mala gestió dels residus i contaminació de l'aigua. Amb 4 milions d'habitants, Bali rep uns 16 milions de visitants l'any. Com altres illes del sud-est asiàtic, el turisme n'és el principal motor econòmic. Després de la pandèmia, el nombre de visitants va augmentar exponencialment i l'any passat va batre rècords amb més de 7,1 milions de turistes internacionals. Però mentre l'economia se n'ha beneficiat, la població local en pateix cada vegada més les conseqüències. Nura Zizà, ciutadana balinesa i investigadora en gestió de residus, explica que l'illa no estava preparada per al tipus de brossa que genera el turisme actual.
23: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. El sistema no estava dissenyat per tractar aquest tipus de deixalles i últimament hem vist una crisi recurrent als abocadors, la crema de brossa i contaminació a les platges de Bali, però crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governança.
22: Segons el Sistema Nacional d'Informació per a la Gestió de Residus a Indonèsia, l'illa genera unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i únicament el 7% del plàstic es recicla. Azizà recorda que els turistes generen gairebé 4 vegades més residus que els residents i reclama que no es posi només la responsabilitat sobre els locals.
23: Hem d'evitar idealitzar massa els coneixements de la població local. Sí que pot fomentar un comportament responsable amb el medi ambient, però no pot resoldre els problemes estructurals de residus. I si s'anima les comunitats a reduir l'ús de plàstic, però no hi ha alternatives assequibles o no hi ha un sistema de recollida que ho permeti, el canvi de xip és molt difícil. difícil.
22: La imatge idíl·lica que es projecta a les xarxes ha accelerat encara més l'arribada de visitants. Vincent Chalias, fundador de l'organització sense ànim de lucre Ocean Gardeners, que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall, creu que l'única solució per a un turisme més sostenible passa per canviar radicalment la forma de consumir-lo.
2: No existeix el turisme responsable,
3: és una plaga i ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid, els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
22: La gestió i l'accés a l'aigua són un altre punt crític. La indústria turística consumeix més de la meitat de l'aigua subterrània de l'illa. L'investigador expert en turisme responsable, Harold Goodwin, alerta que el sistema no dona l'abast.
5: Els turistes tendeixen a dutxar-se més vegades que els locals. Per tant, són residents temporals, però que utilitzen més aigua. I un altre tema de que ningú vol parlar, però que cal posar sobre la taula, és que si tens més gens, també tens més excrements. I si no tens un sistema de clavegueram que pugui fer-hi front, creixen també les aigües residuals al mar. No s'està netejant prou l'aigua abans de tornar-la a abocar al medi natural.
22: Però Goodwin avisa que les conseqüències d'una illa sobresaturada no només afecten la població local, sinó que també tenen un impacte en la seva imatge.
5: La massificació implica que el turisme ha crescut fins al punt que la qualitat tant de l'experiència per al turista com l'impacte en la vida de la població local s'ha tornat inacceptable. Però la gent ho viu de moltes maneres diferents. No són només les aglomeracions, és l'augment dels costos del lloguer, del soroll, del trànsit, el descontrol i el mal comportament.
22: La saturació és tan evident que alguns viatgers ja habiten l'illa. L'Anna, una catalana que va visitar Indonèsia l'estiu passat, va preferir descartar Bali després que l'advertissin de la massificació.
6: Que Bali sí que hi ha molta massificació turística. No hi he estat precisament perquè vaig voler evitar això. Es veia com per xarxes socials i a blogs i tal que vam llegir que estava molt massificat. I de fet, l'únic que vam fer a l'illa de Bali, que va ser travessar-la per anar a buscar un ferri cap a Lombok, bueno, és que hi ha cues per tot arreu, es nota molt que la infraestructura no està preparada per acollir tants cotxes de turistes.
22: El govern ha començat a limitar la construcció d'allotjaments turístics, la majoria en mans d'empreses estrangeres, i endurir les normes pels visitants. Però tant els experts com els residents coincideixen que sense canvis profunds en el model turístic, Bali continuarà lluny de solucionar el problema.
21: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Nil Hernández.
10: 3CAT Info.

0: La banda barcelonina de punk pop Benny Dolores, que sentiu de fons, el grup de pop rock de Mata de Pere Orella 2 i la formació indie rock osonenca Pla Moguda són els tres finalistes del concurs de música emergent en català al Sona Nou. Per segon any consecutiu, la final en directe es farà el dia 23 de setembre a la plaça de Catalunya de Barcelona en el marc de les festes de la Mercè. El rock i les guitarres seran les protagonistes d'una nit de molta música que també comptarà amb l'actuació de la guanyadora de l'edició del 2025, la bisbalenca Clou Riambau, que presentarà el seu disc de debut Equilibri sense xarxa. El Sona Nou atorgarà més de 500.000 euros entre els premis Sona Nou, Joventut, Èxit, Cases de la Música, Red Carpet Productions i Verkami per votació popular. Sis minuts i seran les sis.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda, ho estem dient fa uns minuts, notícia d'impacte. Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta a Espanya quan era líder per una dura caiguda a poc més de 30 quilòmetres del final de la setena etapa. Pogačar, segons els primers informes mèdics, pateix un traumatisme cranioencefàlic i una fractura luxació clavicular i podria necessitar d'una operació per recuperar-se perquè té molt limitada la funcionalitat en el braç esquerre. L'etapa, per cert, l'ha acabat guanyant a l'esprint Brian Coquart. Ha estat una etapa molt accidentada, moltes caigudes també a l'esprint. I Enric Mas, el mallorquí de l'equip Movistar, és nou líder de la general. I l'Espanyol juga avui el seu partit de la tercera jornada de la primera divisió. Ho fa a partir de les 7 a Noeta i contra la Reial Societat. I ja tenim l'11 titular per aquest partit de Manolo González. Ens el canta la Sònia Olear des de Sant Sebastià. Sònia, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, Alfons. Doncs l'Espanyol jugarà amb Dimitrovic a la porteria, la defensa, Omar, Unai, Berkusic i Hinojo, el doble pivot per Urco i Edu Expósito, banda dreta per Cala, banda esquerra per Dolan, Javi Hernández a la mitja punta i Roberto en punta. Això vol dir un canvi respecte al 11 que va jugar a Cornellà davant el Madrid, l'entrada de Berkusic, que debuta com a titular, per Riedel. Aquí a Noeta, la Reial Societat intentarà buscar la seva primera victòria aquesta temporada a casa. És el primer partit que juguen aquí a Noeta davant de la seva afició, mentre que l'Espanyol evidentment també buscarà sumar aquests 3 punts avui a partir de les 7 aquí al Reale Arena.
2: Gràcies, Sònia. A banda del partit de l'Espanyol, que podreu seguir com sempre al Tot Gira de Catalunya Ràdio, tenim dos partits més a la primera divisió. El primer acaba d'arribar al descans, ara mateix Llevant 2, Betis 2. I a 2:15 es juga el Sevilla Atlètic de Madrid, encara sense Julián Álvarez per part dels matalassers.
1: 3CAT Info.
2: El Barça no jugarà fins dilluns contra el Rayo Vallecano al Camp Nou, però ja sap el calendari que li espera la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou i contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda. També destaca el partit al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique i Ferran Torres, que serà el 20 d'octubre, i tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como Italia, que entrena Cesc Fàbregas el dia 27 de gener. I el Madrid, que debutarà per ser a la Champions a casa contra el campió d'Itàlia, l'Inter de Milà, el dimarts 8 de setembre, prepara el partit de demà a la Lliga contra el Màlaga i a la prèvia d'aquest partit el tècnic blanc, José Mourinho, ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
4: Otra cosa es el mejor jugador del mundo y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro, y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
2: I també ha començat avui la Lliga Femenina de Futbol. Ara mateix tenim el descans, el Eibar 0, Espanyol 0. El Barça i el Badalona debutaran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, ha parlat de com arriba l'equip en aquest primer partit.
1: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Tenirem ara baixes degut al Mundial Sub-20 i que tenim algunes jugadores lesionades. Aleshores, aquest mes de setembre, fins a finals de setembre, tenim un partit setmanal. Això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses.
2: A la segona divisió tenim en joc el Sabadell-Almeria a la nova Creu Alta, empat a 0 de moment, i d'altra banda el Girona rep a Les Palmes a Montilivi a 9:45. El tècnic Quique Álvarez veu l'equip més preparat per aconseguir la primera victòria.
5: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Més esport en directe. En futbol sala estaven pendents de la final femenina de la Copa Catalunya, que enfrontava les Corts i el Rubí. Marxem a Santa Coloma de Gramenet per saber com ha acabat aquesta final. Roger Serrat, bona tarda.
7: Bona tarda. Ja tenim campiones de la final de la Copa Catalunya de futbol sala femení al nou pavelló de Santa Coloma, entre Rubí i les Corts. Ha guanyat les Corts amb un resultat de 1-5 a favor de les Mamuts en un partit que ha començat fluix per l'equip barceloní i on s'ha avançat el Rubí els primers minuts, però des de llavors la pista ha fet baixada a favor dels Mamuts, que han acabat golejant el Rubí. La Copa Catalunya ja té campió, les Corts Ubae són les campiones de la Copa Catalunya.
2: Gràcies, Roger. I a 7:15 la final masculina entre el Barça i l'Indústria Santa Coloma.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: 3Cat Info.
1: Les 6 en punt, bona tarda. Comencem fent un cop d'ull al trànsit amb el nostre equip viari.
2: Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol obliga a tallar l'autopista en sentit Barcelona. Arran del sinistre, l'AP7, com dèiem, està tallada al Papiol per enllaçar amb la B23 i hi ha retencions de 3 quilòmetres des del terme de Sant Cugat. També s'incrementen les retencions en aquesta AP7 en el mateix punt, però en sentit contrari a l'accident, en sentit Girona.
1: El govern espanyol xifra en 3.800 les persones que ja estan en espais d'acollida a Ceuta i espera completar el reallotjament en 3 setmanes. Mentrestant, la ciutat autònoma intenta contenir la detenció gairebé un mes després de l'entrada de milers d'immigrants. Avui els veïns han desconvocat una manifestació de protesta per la presència de grups d'extrema dreta. El Nepal rectifica i ja permet l'entrada d'equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia, amb prop de 700 morts i 3.000 desapareguts per la riuada. Les autoritats nepaleses han localitzat 2 espanyols en vida i un tercer continua desaparegut. Rússia ha matat almenys 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats, molts d'ells nens. El bombardeig rus, un dels pitjors de la guerra, ha afectat un magatzem d'explosius proper a una zona residencial. Nou exili massiu de joves russos que temen que el Kremlin llanci una mobilització forçosa per combatre Ucraïna. El 2022 ja n'hi va haver una, però ara Moscou torna a fer curt de soldats al front. Màxima activitat a l'aeroport de Barcelona-El Prat aquest cap de setmana d'operació tornada de les vacances d'estiu. Des d'ahir fins dilluns s'han programat més de 4.400 vols, que és un 2,2% més que en els mateixos dies de l'any passat. Un retorn de les vacances marcat per la vaga del personal de terra de Ground Force, que ha comportat l'acumulació de maletes i nombrosos retards. El president de la Generalitat, que avui ha inaugurat el Carràs, el parc solar més gran de Catalunya, el posa com a exemple de consens i diàleg a l'hora d'implantar el plàtar al territori. Alcaldes i consells comarcals denuncien que no hi ha voluntat real d'escoltar les seves esmenes perquè ja està tot decidit. La festa del riu Ebre de Móra d'Ebre viu una edició, la 123, amb la satisfacció d'haver estat reconeguda com a festa tradicional d'interès nacional. Des del cap de setmana passat i fins demà s'hi faran activitats de tota mena vinculades al caràcter fluvial del municipi.
3: Esports.
4: Tadej Pogačar abandona la Vuelta a Espanya quan era líder després de patir una dura caiguda a la 7ª etapa a poc més de 30 quilòmetres pel final. Brian Coquart ha guanyat a l'esprint i Enric Mas és nou líder de la General. En joc, el partit del Sabadell a la 2ª divisió, empat a 0 al descans contra l'Almeria. També empat a 0 l'Espanyol a la Lliga Femenina al camp de l'Eibar, també al descans. A les 7, a la 1ª divisió, Real Societat Espanyol, i a 9:45, el Girona Les Palmes a la 2ª divisió.
1: I el temps estable arreu del país. La tarda serà de sol radiant i els pocs núvols que apareixeran seran inofensius. Les temperatures pujaran a l'interior i les màximes més altes del dia rondaran els 34 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà tindrem un dia assolellat i farà una mica més de calor.
0: Trescat Info.
1: Passen 4 minuts de les 6 de la tarda, us informa Quim Codines. El govern espanyol preveu reallotjar en el termini màxim de 3 setmanes tots els immigrants que van arribar fa un mes a Ceuta. En una entrevista a eldiario.es, la ministra de Sanitat, Mònica García, xifra en 3.800 les persones que ja han estat reallotjades i preveuen allotjar-ne 1.000 més la setmana que ve en nous espais que s'estan habilitant. És pràcticament la totalitat dels 5.000 immigrants que, segons el Ministeri de l'Interior, fa un mes que són a Ceuta. La ministra insisteix que el reallotjament d'aquestes persones és un pas previ necessari per tramitar els expedients i recuperar la normalitat a la ciutat.
3: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
1: Mentrestant, Ceuta intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de persones. En les últimes hores, 4 migrants han estat detinguts per apedregar una patrulla de militars aquesta matinada. Un sergent ha acabat caient a terra. A més, s'ha quedat desconvocada una manifestació que s'havia de fer aquesta nit per protestar contra la gestió del govern espanyol, quan s'ha sabut que havien arribat a la ciutat membres de diversos grups d'extrema dreta. I continua l'enfrontament polític per la crisi de la ciutat autònoma. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
5: Habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
1: Des del PSOE responen a Feijóo que la directora del CNI només pot compareixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. D'altra banda, Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Sánchez, no s'ha estalviat les crítiques al govern espanyol. Sentim la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
6: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient.
1: Alemany també demana al govern espanyol que no traslladi la responsabilitat de la crisi a les comunitats autònomes. El Nepal rectifica i ja permet l'entrada dels primers equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia, que afecta també el Tibet, amb prop de 700 morts i 3.000 desapareguts per la riuada de dimecres. Els experts provenen de la Índia, la Xina, Austràlia i la Corea del Sud i treballaran als túnels i faran proves forenses. Uns 15.000 efectius del Nepal participen en els rescats. Les autoritats del Nepal havien dit inicialment que tenien prous recursos, però han canviat del parer arran de la gran quantitat de peticions que han rebut de països amb ciutadans desapareguts. Precisament aquest matí, les autoritats nepaleses han trobat amb vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut. La gran riuada ha deixat moltes persones, com aquesta dona, sense absolutament res.
7: Soc de Rasua, ho he perdut tot, la casa, totes les meves pertinences. 4 cases han quedat destruïdes, no sé on són els nens.
1: Avui han començat a enterrar els primers cadàvers, tot i que hi ha molts morts encara sense identificar. Molts perquè a nivell visual és complicat reconèixer-los després que els cossos hagin recorregut quilòmetres riu avall. El col·lapse dels dipòsits de cadàvers i també l'alerta sanitària han obligat a donar sepultura a aquests cadàvers. El Nepal ha fet una primera valoració econòmica dels danys i calcula que la reconstrucció del país després de la riuada costarà uns 3.500 milions d'euros.
0: 3CAT Info.
1: Els experts apunten que riuades massives com la de dimecres són molt difícils de preveure, especialment en una zona tan complexa com l'Himàlaia, amb muntanyes que poden anar des dels 1.000 fins als 8.000 metres. També asseguren que l'escalfament de les muntanyes pot fer que aquest tipus de fenòmens naturals siguin més recurrents. A part del canvi climàtic, hi ha més factors desencadenants. Els detalla a 3CAT Info el geògraf i glaciòleg basc Eñaut Izaguirre.
8: El terratrèmol del 2015 pot ser el primer pas per després deixar totes aquestes roques i muntanyes una mica més febles. Després també hem de parlar una mica de permafrost, uns estrats de roca que són febles i una glacera que també probablement estigui donant molta aigua per les fractures de la roca, doncs fa una espècie de petita bomba que és la que ha esclatat aquí.
1: Izaguirre destaca que ara el perill són les acumulacions de sediments no consolidats que podrien desencadenar una nova riuada.
8: Tenim molts sediments, moltes roques, molt fang que va quedar a la part de dalt de les valls i això ha generat que hi hagi avui dia dos llacs que s'han generat que segurament o s'hauran de drenar o se drenaran per si sols. Xina i Nepal ja han posat unes alertes als poblats que han pogut sobreviure a aquesta tragèdia per encara no apropar-se als rius.
1: El glaciòleg, que encara és al Nepal, estava fent un trekking pel massís de l'Annapurna quan hi va haver la riuada.
0: 3CAT Info.
1: I és l'últim cap de setmana d'agost i, per tant, és cap de setmana d'operació tornada de les vacances d'estiu per molta gent. A l'aeroport del Prat aquests dies hi ha molta activitat. I anem en directe des de la Terminal 1 amb la Laia Framis. Bona tarda, Laia.
9: Hola, Quim, bona tarda. Doncs es nota que és un dels caps de setmana amb més activitat de tot l'any a l'aeroport del Prat. Perquè us en feu una idea, només avui hi ha programats un miler de vols i entre divendres i dilluns d'aquest últim cap de setmana d'agost en són més de 4.400. Això és un 2,2% més que l'any passat, segons les dades d'AENA. Nosaltres ara som a la T1 i us puc dir que està plena de gom a gom. És cert que hem trobat molts catalans que estan tornant a casa després d'uns dies de vacances, però també hem trobat molts turistes i molts catalans que avui han vingut a l'aeroport perquè les comencen ara.
10: Marxem a Seul, marxem a Corea del Sud durant 15 dies i marxem ara perquè és el moment en què no hi ha gaire o menys turisme que en ple agost i per això ens haurà d'agafar les vacances a aquesta època de l'any.
11: Marxem.
12: Cap a on?
11: Tailàndia.
12: Carai, quants dies?
11: 15.
13: Sí, una quinta.
11: Perquè ell tenia vacances i doncs, jo també i ell coincidint. Sí. I bon any per això.
9: Cal recordar que aquest estiu el Prat ha assolit la xifra rècord de 61 connexions intercontinentals. Ara bé, aquests dies de tanta activitat coincideixen amb la vaga indefinida que van començar a principis d'agost els treballadors de terra de Ground Force. Són treballadors que donen servei d'embarcament, de facturació i també de càrrega i descàrrega d'equipatges a diverses aerolínies d'aquí de l'aeroport del Prat, com serien Air Europa, KLM, Lufthansa o també Qatar Airways. La majoria de persones amb qui hem pogut parlar han pogut recollir les seves maletes sense problemes, però també és cert que n'hem trobat que sí que han notat els efectes d'aquesta vaga.
14: A Rússia s'han triplicat.
1: Gràcies, Laia. Bona tarda.
9: Fins ara, bona tarda.

0: ha informat que obriran una investigació per una possible negligència per situar un dipòsit d'armes tan a prop de zones residencials. És possible que en les properes hores el nombre de víctimes augmenti. Per la seva banda, les tropes ucraïneses han matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. L'atac amb drons també ha deixat una desena de ferits. Alguns d'ells han estat greu. Entre les víctimes també hi ha diversos nens. Aquesta nit, Ucraïna ha atacat també els magatzems de 2 empreses de comerç electrònic i també d'electrodomèstics a la regió russa de Rostov, al sud del país. I a Rússia, els rumors d'una mobilització forçosa com la del 2022 estan provocant l'inici d'una nova onada de migració. Malgrat que el Kremlin diu que són informacions falses, els russos no s'ho creuen i molts joves estan abandonant el país abans no sigui massa tard i els enviïn a la guerra. Moscou, Cristina Solies.
1: A Rússia s'han triplicat les cerques a internet per mudar-se a l'estranger. La cap del projecte especialitzat en emigració, Relocats, Alexandra Nazarova, apunta a Catalunya Ràdio que ells ara també reben el doble de consultes i que la majoria dels homes joves es traslladen a països on no els cal visat.
2: La por d'una possible mobilització a Rússia és molt gran, és a dir, diuen que no saben si passarà o no, però no volen comprovar-ho amb la seva pròpia vida. Molta gent ens escriu dient que ja han rebut la convocatòria a l'ordre de mobilització o el certificat per verificar dades al comissariat militar.
1: Una de les pors dels russos és que un cop rebin la citació electrònica ja no els deixin sortir del país. Per això, quan a l'Alexei li van notificar que havia de fer el servei militar obligatori, va fugir de seguida a Espanya perquè tenia coll avall, que si no acabaria al front. Ja des d'Oviedo ens explica el seu testimoni a Catalunya Ràdio.
3: Si et recluta i no acabes a la guerra, em sembla que és perquè has tingut molta sort i això és molt poc habitual, o perquè tens bons contactes. La gent té por d'una possible mobilització al país, tothom en parla. Hi ha poques raons per dubtar que n'hi haurà una.
1: Aquesta nova onada de migració és més silenciosa i gradual que la de 2022. Aleshores, els russos van fugir en massa espantats per una guerra que no sabien quan s'allargaria. Ara, en canvi, molts han entès que el conflicte no té un final a la vista i que pot ser més incert un futur a Rússia que no pas començar una nova vida en un país desconegut.
0: Israel diu que ha atacat un hospital del centre de Gaza per abatre un comandament de Hamas, una acció que ha causat diversos ferits i danys materials. Segons l'exèrcit israelià, el dirigent s'amagava al recinte hospitalari. L'atac s'ha fet amb 2 projectils llançats per un dron. I en altres punts de la franja, 2 palestins han mort avui en atacs israelians. Malgrat l'acord d'alto el foc de l'octubre, Israel ataca pràcticament cada dia objectius a Gaza. Durant els 10 mesos de treva, més de 1.300 palestins han mort i en els 3 anys d'ofensiva israeliana, la xifra arriba a prop dels 74.000.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 6:45 de la tarda.
4: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
5: Avui el dia ens ha portat una lleugera baixada de temperatura. S'ha notat de matinada a la costa, però aquesta baixada ha estat destacable, important a comarques interiors i en llocs localitzats. Ha fet una mica de fred per ser finals d'agost, a les acaballes del mes. D'as a l'aeròdrom han baixat a 5 graus de mínima. S'ha baixat, per exemple, a 6 graus a Prades, a Closos, o 11 a Vall de Roures. Lleida s'ha quedat amb 14, 13, 14 a l'altiplà central, des del nord de la Conca de Barberà, passant per la Panadella, punt de la Segarra. Un ambient fresc, una mica fred al Pirineu, temperatura, per exemple, de 5 graus a Núria. Després de dia, la temperatura ha pujat, respecte a ells són més altes, han pujat 2, 3, 4 graus, han baixat entre 2 i 4 graus a la costa de Barcelona i costa tarragonina, ha baixat una mica les comarques de Girona, el sector litoral i prelitoral, però vaja, cap a Lleida i a l'interior, a Ponent, s'ha disparat fins als 35 a Vinebre, 34 a Benissanet, 33 a Seròs, 31 graus en el cas de Lleida, que ara pot pujar un pèl més, 32 a la ciutat de Girona, 29 a Barcelona, 29 a Tarragona. Aquests 29 que dèiem, doncs són 4-5 graus més baixos respecte ahir al barcelonès. Tot això amb cel serè, el temps no canviarà, hi ha alguna petita nuvolada cap als ports, la zona interior del Baix Ebre, i a la resta cel ben net, com una patena, ben blau, sense cirrus, a diferència d'ahir, sense pols amb suspensió africana, a diferència d'abans d'ahir o 2 o 3 dies anteriors. Hem tingut una setmana amb un cel enterbolit, especialment a partir de dimecres, i ara això ja ha marxat. Demà un dia semblant, de sol i calor, puja la temperatura de dia i de nit, màximes a l'interior.

0: interior de 32 a 35 o 36 les més altes, a Ponent i a la Vall de l'Ebre, i a la costa al voltant dels 30. També puja la temperatura mínima, però com que no fa molta humitat, tampoc farà molta xafogor, per tant aquesta nit encara serà relativament agradable, tot i que la setmana que ve la calor fins dimarts o dimecres serà cada cop més important, més punyent.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Detenen dos futbolistes del planter del Mallorca per gravar relacions sexuals amb una noia menor d'edat. Se'ls acusa de ser els presumptes autors d'un delicte de corrupció de menors per la gravació sense consentiment de les relacions sexuals que un d'ells va mantenir amb una noia en un habitatge de Palma. Els fets van passar el 14 d'agost quan una menor, però major de 16 anys, va decidir voluntàriament mantenir relacions amb un dels jugadors. Llavors la noia es va adonar que amagat dins d'un armari hi havia un noi que els estava gravant sense el seu consentiment i va denunciar els fets a la policia. L'autor de la gravació és menor d'edat, per la qual cosa el seu expedient ha estat enviat a la Fiscalia de Menors. L'altre futbolista, major d'edat, ha passat a disposició del jutjat de guàrdia que n'ha decretat la posada en llibertat. Arran d'aquests fets, l'equip de futbol del Mallorca els ha expulsat del club.
1: 3CAT Info.
2: I el govern deixa clara la seva determinació de tirar endavant el pla territorial sectorial per la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica, i apel·la al diàleg i al consens amb el territori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha posat d'exemple de pacte amb el territori el Parc Solar del Carràs, el Segrià, que avui s'ha inaugurat i que és ara per ara el més gran de Catalunya.
3: Sí, tenim clar cap on volem anar, sí, ens asseiem i ens reunem, sí, discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança. Confiança que és necessària per tenir determinació cap on hem de...
2: En canvi, els alcaldes afectats neguen que hi hagi voluntat de diàleg i continuen criticant com s'està portant a la pràctica el pla. Segons Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ja està tot decidit. Són declaracions d'aquesta emissora.
4: El diàleg en què es basa? En què ells planifiquen, ells decideixen i ens diuen et deixem presentar alguna al·legació, et donem un marge i et deixarem descomptar ja un 30% de la zona prioritària, però només, i a més serà així i així serà així, i ells ho tenen tot decidit. És una manera de dir que volen dialogar, però a l'hora de la veritat ja està tot decidit i està tot cuit.
2: Esquerra Republicana espera que les esmenes presentades des dels municipis i consells comarcals arribin a bon port i recorda que ja va fer retirar l'anterior pla de la Generalitat perquè va considerar que no s'estava elaborant amb prou diàleg i consens.
5: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
6: Sigui
5: bon
6: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
5: Denuncien l'accés de burocràcia...
7: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
8: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
7: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
5: I a casa nostra tornen a sortir...
7: I de la resta del món.
5: Pendents de la cimera internacional...
7: Faci el temps que faci.
9: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
7: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
2: Els efectes de l'escalfament o la contaminació per microplàstics ja impacten en el funcionament dels ecosistemes de llacs i embassaments, segons revelen estudis dels últims 5 anys. Temes com aquests es debatran a partir d'avui a Banyoles, en la trobada internacional d'un centenar de científics especialitzats en llacs. Girona, Maria Rovira.
10: El futur dels espais lacustres s'analitza a Banyoles en la Conferència Internacional del GLION, una de les principals xarxes científiques mundials dedicades a l'estudi dels llacs, amb temes com la repercussió del canvi climàtic. Rafa Mercè, co-coordinador d'aquesta xarxa.
11: I aquest escalfament està influint de manera ja decisiva en el seu funcionament com a ecosistema. Perquè que s'escalfi l'aigua no només afecta a si nosaltres hi fiquem el peu, si està més o menys calenta, sinó que tots els organismes i tota també la física de l'aigua de la que tots aquests organismes en depenen està veient ja modificada.
10: Es treballaran diversos temes relacionats amb els ecosistemes aquàtics. Núria Catalán, investigadora del CEAP i presidenta del comitè organitzador.
12: Ens reunirem una xarxa d'unes 150 científiques i científics que ens organitzem per grups de treball que inclouen temes doncs, com les emissions de gasos d'efecte hivernacle, els canvis en la comunitat dels llacs, sistemes de detecció satèl·lit, canvis en la limnologia d'hivern.
10: S'ha triat Banyoles per fer el congrés com a lloc emblemàtic per la recerca en ecologia aquàtica.
1: 3CAT Info.
2: Móra d'Ebre viu aquest dissabte la jornada central de la celebració d'una fita històrica, la primera festa del riu Ebre després de la seva declaració com a festa tradicional d'interès nacional per part del govern de la Generalitat fa una setmana. Enguany, l'esdeveniment arriba a la 123a edició i compta amb un reguitzell d'activitats que van arrencar el cap de setmana passat i que culminaran aquest diumenge. Móra d'Ebre, Mar Rovira.
13: Bon dia. La declaració de la festa del riu Ebre com a festa tradicional d'interès nacional arriba gairebé 11 anys després des de l'inici de la seva sol·licitud i suposa un homenatge a totes les persones que l'han fet possible al llarg dels més de 100 anys d'història. L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Viernes, destaca que el reconeixement posa en valor més d'un segle de preservació de les tradicions fluvials i el vincle històric del municipi amb el riu.
14: És un reconeixement a la feina feta, no només per la declaració de la festa del riu com a festa tradicional d'interès nacional com a títol, sinó una feina feta de fa molts anys. Estem parlant de que s'ha catalogat des del 1899 aquesta festa fluvial més antiga de Catalunya, amb 123 edicions, per tant, una feina i una tasca important que ha fet molta gent.
13: Aquesta tarda es farà un acte institucional per commemorar la declaració de la Festa del Riu i després la celebració continuarà amb l'exhibició dels cirgadors de l'Ebre o les emblemàtiques curses de muletes, entre altres activitats.
2: Esports. Amb Alfons Gorina, bona tarda.
15: Bona tarda. Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar la Vuelta a Espanya quan era líder destacat després de patir una dura caiguda a 32 quilòmetres del final de la setena etapa. L'eslové pateix un traumatisme cranioencefàlic i una fractura luxació clavicular i presenta funcionalitat molt limitada al braç esquerre, el que podria fer que necessiti tractament quirúrgic per recuperar-se. Pogacar, doncs, haurà d'esperar una nova ocasió per guanyar l'última gran cursa per etapes que li faltava. Amb la caiguda de Pogacar, el mallorquí del Movistar, Enric Mas, és nou líder de la General.
16: Una grandíssima pena que primero que haya caídas, después desistido y por último que sea Tadej. Justo era el portador de Mayo Rojo y es una auténtica pena.
15: El francès Brian Coquart s'ha imposat a l'esprint d'una setena etapa molt accidentada i plena de caigudes en final a Xeraco. L'Espanyol juga avui el seu partit de la tercera jornada de primera divisió. Ho fa a partir de les 7 a Noeta i contra la Real Societat, un equip que encara no ha puntuat en les dues primeres jornades. L'11 de Manolo González per aquest partit és en Dimitrovic a la porteria, el Hilali, Drusic, Núñez i Hinojo en defensa, Calatrava, González, Expósito i Dolan al mig del camp i Hernández i Fernández a la davantera. El partit el podreu seguir, com sempre, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: I a banda del partit de l'Espanyol, es juguen dos partits més avui a primera. Ara mateix tenim en joc el Llevant-Betis, minut 13 de la segona part, guanya el Llevant per 3-2. I a 2:15 es juga el Sevilla Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez encara absent per part de l'equip matalasser.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Mentrestant, el Barça no jugarà fins dilluns, quan rebrà el Rayo Vallecano. El que ha sabut aquest matí l'equip blaugrana és el seu calendari de la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit, el Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique i Ferran Torres, que serà el 20 d'octubre, i tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el dia 27 de gener.
1: 3CAT Info.
15: I el Madrid, que per cert debutarà a les Champions a casa contra el campió d'Itàlia, l'Inter de Milà, el dimarts 8 de setembre, prepara el partit de demà a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
17: Otra cosa es el mejor jugador del mundo. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro, y nosotros sabemos quién son. Y sabemos dónde están aquí. Y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
15: I avui també ha començat la Lliga Femenina. Ara mateix està jugant l'Espanyol al camp de l'Eibar, minut 23 de la segona part, empat a 0. El Barça i el Badalona jugant demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, ha parlat de com arriba l'equip a aquest primer compromís.
18: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Tenirem ara baixes degut al Mundial Sub-20 i que tenim algunes jugadores lesionades. Aleshores, aquest mes de setembre fins a finals de setembre tenim un partit setmanal. Això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses.
15: I a la segona divisió està jugant el Sabadell a la nova Creu Alta contra l'Almeria i està guanyant per 1-0. Seria la seva primera victòria de la temporada. D'altra banda, el Girona, amb un sol punt, rebrà les Palmes a Montilivi a 2:15. El tècnic, Quique Álvarez, veu l'equip més preparat.
19: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
1: Trescat Info.
15: Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó.
20: He intentado liderar la primera vuelta, que era una de las cosas importantes, sobre todo a sprint race, carrera larga no es tan importante, y a partir de allí imprimir mi ritmo. Cuando he visto que tenía medio segundo, un segundo y estaba la distancia estable, allí pues he intentado gestionar un poquito.
15: Marc Márquez ha entrat per davant del seu germà Àlex, que ha acabat segon, i Marco Bezzecchi, que ha estat tercer. A la general, Marc Márquez és tercer, retalla el desavantatge sobre Jorge Martín, que ara és de 33 punts i és a 4 punts del segon, Marco Bezzecchi. Abans, Marco Bezzecchi havia aconseguit la pole i sortirà demà al primer lloc de la graella de la cursa llarga. Acompanyaran a l'italià a la primera fila els dos germans Márquez, Marc en segon lloc i Àlex tercer, i el líder del Mundial, Jorge Martín, sortirà des de la segona fila.
1: 3CAT Info.
15: Encara en motor, a l'IndyCar, als Estats Units, aquest vespre es disputa la primera cursa puntuable del Gran Premi de Milwaukee i Alex Palou es pot proclamar campió matemàticament quan falten tres curses per acabar la temporada. Les dues de Milwaukee d'aquest cap de setmana i la final el cap de setmana que ve a la Laguna Seca. Ara mateix Palou és líder amb 91 punts d'avantatge respecte a Kyle Kirkwood. Per aconseguir matemàticament el títol, necessita acabar la primera cursa d'avui amb 98 punts o més de marge sobre el segon classificat.

0: Bona tarda, són 6:45. Comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit amb el nostre equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
1: Bona tarda. Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol obliga a tallar l'autopista en sentit Barcelona. Fins al lloc de l'accident hi han anat 7 dotacions de bombers que han rebut l'avís pocs minuts després de les 4 de la tarda. L'accident ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític i la resta menys greus. Ara mateix l'accés a la B23 està tallat des de l'AP7 al Papiol i hi ha retencions de 3 quilòmetres des del terme de Sant Cugat cap a Barcelona. També retencions a l'AP7 en aquest mateix punt, en sentit nord.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Fins ara us hem explicat que el govern espanyol xifra en 3.800 les persones que ja estan en espais d'acollida a Ceuta i espera completar el reallotjament en 3 setmanes. Mentrestant, la ciutat autònoma intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers d'immigrants. Avui els veïns han desconvocat una manifestació de protesta per la presència de grups d'extrema dreta. I el Nepal rectifica i ja permet l'entrada d'equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia, que ha deixat prop de 700 morts i 3.000 desapareguts per la riuada del dimecres. Les autoritats nepaleses han localitzat 2 espanyols i un tercer continua desaparegut. Rússia ha matat almenys 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats, entre d'ells nens. El bombardeig rus, un dels pitjors de la guerra, ha afectat un magatzem d'explosius proper a una zona residencial. I des d'ara i fins a les 7 també ens fixarem en la denúncia dels taxistes pels grans embussos als accessos de les terminals dels creuers del Port de Barcelona. Els problemes de trànsit s'han agreujat aquest estiu, sobretot els diumenges, amb els embarcaments i desembarcaments de creuers. És un fet, diuen, que no els havia passat mai. I també farem un cop d'ull a les 3 bandes finalistes del concurs de música emergent en català, el Sona Nou. Són els grups Beni Dolores, Orella 2 i Pla Moguda. Per segon any consecutiu, la final en directe es farà el 23 de setembre a la plaça de Catalunya de Barcelona en el marc de les festes de la Mercè. I què destaquem en esports, Alfons Gorina?
2: Doncs sobretot l'abandonament de Tadej Pogacar a la Vuelta a Espanya quan era líder, després d'una dura caiguda a 32 quilòmetres del final. El francès Brian Coquart ha guanyat l'etapa i Enric Mas és nou líder de la General. Ara mateix en joc, el Sabadell 1, Almeria 0, quan queden 25 minuts pel final del partit, aproximadament, a la segona divisió, i empatar 0 l'Espanyol a la Lliga F al camp de l'Eibar, quan queda poc més d'un quart d'hora. A partir de les 7, també a la primera divisió, Real Societat Espanyol, i a 9:45 a segona, el Girona Les Palmes.
0: I el temps. Avui tindrem una tarda totalment assolellada, amb calor típica de finals d'agost i humitat relativa entre baixa i moderada. Per tant, no es notarà gaire aixafogó i demà el temps no canviarà, amb sol a tot arreu i temperatures amb tendència a pujar. Passen 3 minuts de 6:45 de la tarda. El govern espanyol preveu reallotjar en el termini màxim de 3 setmanes tots els immigrants que van arribar fa un mes a Ceuta. En una entrevista al diari Punès, la ministra de Sanitat, Mònica García, xifra en 3.800 les persones que ja han estat reallotjades i preveu allotjar-ne 1.000 més la setmana que ve en nous espais que s'estan habilitant. És pràcticament la totalitat dels 5.000 immigrants que, segons el Ministeri de l'Interior, fa un mes que són a Ceuta. La ministra insisteix que el reallotjament d'aquestes persones és un pas previ necessari per tramitar els expedients i recuperar la normalitat a Ceuta.
3: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
0: Mentrestant, Ceuta intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de persones. En les últimes hores, 4 migrants han estat detinguts per apedregar una patrulla de militars aquesta matinada. Un sergent ha acabat caient a terra. A més, ha quedat desconvocada una manifestació que s'havia de fer aquesta nit per protestar contra la gestió del govern espanyol quan s'ha sabut que havien arribat a la ciutat membres de diversos grups d'extrema dreta. El Nepal rectifica i ja permet l'entrada dels primers equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia que afecta també el Tibet, amb prop de 700 morts i 3.000 desapareguts per la riuada del dimecres. Els experts provenen de l'Índia, la Xina, Austràlia i Corea del Sud i treballaran als túnels i faran proves forenses. Uns 15.000 efectius del Nepal participen en els rescats. Les autoritats havien dit inicialment que tenien prou recursos, però han canviat de parer arran de la gran quantitat de peticions que han rebut dels països amb ciutadans desapareguts. Precisament aquest matí, les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut. Tot això quan la riuada ha deixat moltes persones, com aquesta dona, sense absolutament res.
4: Soc de Rasua, ho he perdut tot, la casa, totes les meves pertinences. Quatre cases han quedat destruïdes, no sé on són els nens. No sabrà.
0: Avui han començat a enterrar els primers cadàvers, tot i que hi ha molts morts encara sense identificar. Molts perquè a nivell visual és complicat reconèixer-los després que els cossos hagin recorregut quilòmetres riu avall. El col·lapse dels dipòsits de cadàvers i també l'alerta sanitària han obligat a donar suport a la sepultura d'aquests cadàvers. El Nepal ha fet una primera valoració econòmica dels danys i calcula que la reconstrucció del país després de la riuada costarà uns 3.500 milions d'euros.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Rússia ha matat almenys 37 persones a Ucraïna, la majoria a la regió de Butxa, als afores de la capital. Hi ha una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats, molts d'ells són nens. L'exèrcit rus ha llançat centenars de drons i de missils en un dels pitjors atacs de la guerra. El bombardeig rus ha afectat un magatzem d'explosius que ha complicat la situació amb diverses explosions i un gran incendi que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha informat que arran d'això obriran una investigació per una possible negligència per situar un dipòsit d'armes tan a prop de zones residencials. És possible que en les properes hores el nombre de víctimes augmenti. Per la seva banda, les tropes ucraïneses han matat 3 persones a la regió russa de Belgorod. L'atac amb drons també ha deixat una desena de ferits, alguns d'ells han estat greu. Entre les víctimes també hi ha diversos nens i aquesta nit a Ucraïna també ha atacat els magatzems de dues empreses de comerç electrònic i també d'electrodomèstics a la regió russa de Rostov, al sud del país.
5: 3CAT Info.
0: Indignació i angoixa dels veïns de 18 habitatges del barri del Putxet que no podran tornar a casa fins l'any que ve per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Una d'elles és la Miren, que ha explicat com se sent en una entrevista al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
6: Angoixada, trista, molt, molt desubicada també, perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir pues, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
0: Tot i això, els afectats confien en la promesa de l'Ajuntament de reubicar-los en apartaments en condicions per poder deixar els hotels on viuen ara.
6: Ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament. Bueno, Barcelona també es calma una miqueta. M'imagino que la gran turista doncs, s'haurà mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, bueno, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
0: D'aquí 5 o 6 setmanes sí que podran tornar a casa els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial també del barri del Putxet. Hi ha 7 comerços que no podran aixecar la persiana aquest any. I a la Costa Brava, Platja d'Aro té actualment unes 3.000 llicències de pisos turístics, però més de la meitat no es fan servir. L'alcalde creu que reduir les llicències no solucionaria el problema d'habitatge del municipi, sinó que la solució és aconseguir mobilitzar els pisos buits. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
7: Molts propietaris mantenen la llicència perquè consideren que és millor tenir-la, però només lloguen l'habitatge durant unes setmanes l'any. La resta del temps l'utilitzen com a segona residència. Per això l'alcalde Maurici Jiménez considera que reduir-les no solucionaria el problema d'accés a l'habitatge que té el municipi i posa el focus en mobilitzar els pisos buits.
8: Sí, jo tinc 374 habitatges buits. Buits sense el consum d'aigua ni llum en els últims 4 anys. No lloguen, no venen, no en fan ús. Jo ja puc fer alguna cosa amb això.
7: Per aconseguir que aquests pisos surtin al mercat de lloguer, l'Ajuntament vol fer d'intermediari entre els propietaris i els llogaters. La idea és que el consistori llogui directament els habitatges als propietaris i d'aquesta manera els garanteixi el cobrament de la mensualitat. També es planteja bonificar l'IBI als propietaris que s'hi avinguin.
0: Avui s'ha restablert el servei a tota la línia de metro de Barcelona, la línia 1, la vermella. Des del 17 de juliol s'havia tallat el tram entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. D'altra banda, a partir de dilluns es tornarà a obrir l'estació de Verdaguer de la línia 4, la línia groga. Estava tancada des del 6 de juliol per fer accessible l'intercanviador. Durant gairebé dos mesos els trens hi han passat, però no s'hi han aturat i també s'hi reobrirà el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5. Durant gairebé un any la connexió s'ha hagut de fer pel carrer. Però no tot són represes de servei perquè encara hi ha una obra que també a partir de dilluns amplia més el tall. Les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 Nord deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor una setmana, fins al 6 de setembre. Són les novetats d'un servei de metro que ha viscut aquest estiu dos ensurts. El 27 de juliol es va incendiar la catenària entre les estacions de Glòries i Clot de la línia 1. Es va haver d'atendre 137 persones, majoritàriament per inhalació de fum, sense cap ferit greu. TMB ha obert una auditoria sobre els revestiments als túnels del metro i quatre dies abans en les obres d'accessibilitat a l'estació de Sants es va trencar una canonada de gas i hi va haver una fuita. La deflagració va ferir a 8 persones.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.

0: La banda barcelonina de punk pop Benny Dolores, que ara sentíem, el grup de pop rock de Matadepera, Orella 2, i la formació indie rock usonenca Pla Moguda són els tres finalistes del concurs de música emergent en català, el Sona Nou. Per segon any consecutiu, la final en directe es farà el 23 de setembre a la plaça de Catalunya de Barcelona en el marc de les festes de la Mercè. El rock i les guitarres seran les protagonistes d'una nit que també comptarà amb l'actuació de la guanyadora de l'edició del 2025, la bisbalenca Chloe Riembau, que presentarà el seu disc de debut, Equilibris sense xarxa. El Sona Nou atorgarà més de 500.000 euros entre els premis Sona Nou, Joventut, Èxit, Cases de la Música, Red Carpet Productions i Verkami per votació popular. I els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers de Port de Barcelona. Els problemes de trànsit s'han agreujat aquest estiu, cosa que diuen especialment que no els havia passat mai, però que s'ha accentuat en els diumenges amb l'embarcament i el desembarcament dels creuers. Roc Fargas.
1: El sector denuncia que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport i viceversa han arribat a perdre un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions, que han pogut arribar a ser de més de 2 hores. Olivier Conté, el president de l'IT Taxi, avisa que en aquests casos els que es veuen perjudicats són els mateixos taxistes.
2: El client li dius, compte, no surtis ara, i agafen un taxi, se'n van cap allà i s'enganxen allà 1 hora, és que no pots portar-los per un altre lloc perquè no hi ha cap entrada ni sortida. Un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
1: Des del Port de Barcelona ens han explicat que l'increment de trànsit ve per les operacions d'inici o final del creuer, ja que comporten un flux més gran de passatgers. De fet, aquest tipus d'operacions han augmentat més d'un 10% aquest juliol.
0: Pràcticament 7:15, obrim l'àrea de serveis, fem un cop d'ull al trànsit. Amb el nostre equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
3: Bona tarda, Quim. Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol obliga a tallar l'autopista en sentit Barcelona. L'accident ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític i la resta menys greus. Arran del sinistre, l'AP7 està tallada al Papiol per enllaçar amb la B23 i hi ha retencions de 3 quilòmetres des del terme de Sant Cugat en sentit Barcelona, però també hi ha retencions en aquest mateix punt de l'AP7, però en sentit nord. I a banda d'això, 2 accidents més al tram sud de l'AP7. L'un a la Granada i l'altre a Gelida, tots dos en sentit nord, i en totes dues ocasions s'ha hagut de tallar un carril. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una estona.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
3: Fins ara.
0: El temps. Amb en Dani Ramírez.
4: La temperatura avui ha començat a pujar després d'una matinada fresca o freda a l'interior, suau a la costa, i per tant s'ha dormit molt bé, amb poca xafogor, ha baixat també la humitat. De dia ha fet més calor que ahir, però no és una calor exagerada, desbocada. Demà ja podrem superar els 35 graus a Ponent. Aquesta temperatura anirà pujant dilluns, dimarts, dimecres, després baixarà lleugerament. Però vaja, la setmana que ve es presenta càlida, justament dimarts, dimecres, en començar el mes de setembre. No hi ha canvis en el temps, algun petit ruixat que pugui caure al Pirineu. Dilluns també, en acabar l'agost, algun xàfec molt localitzat al voltant del Ripollès, però ben poca pluja caurà ja el que queda de mes. I la primera setmana de setembre no es veu gaire plujosa ni tempestuosa. El que es veu és càlida, temperatures entre 2 i 5 graus per sobre la mitjana. Avui ha pujat la temperatura fins als 35 graus a Vinebre, 34 a Benissanet, n'hi ha hagut 33 a Seròs, 32 a Cabanes o a Girona, també molt alta en aquest sector. En canvi, Barcelona hi tenien 34 al barri del Raval, avui 29, n'ha baixat 5. O a Tarragona també ha baixat un parell de graus respecte a ahir, 29 de màxima. Lleida, de moment, 31, 31 i mig. Vaja, una calor relativament normal en aquesta època de l'any, tot i que la matinada ha estat freda. Recordem els 5 graus de Das, 5 graus a Núria, o 6 graus a Prades com a temperatures més baixes del país, 7 graus a Esterri d'Àneu al Pallars Sobirà. Bé, no canvia el temps els propers dies, de moment tampoc ve pols amb suspensió, però sí que la calor la setmana que ve serà més intensa.
5: país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
6: Avui viatgem fins a la comarca del Pla d'Urgell, que ha engegat una iniciativa per promoure el turisme de proximitat. La proposta l'han batejat amb el nom d'Itineraris i recorre aquest territori a través de 5 rutes que reivindiquen l'autenticitat, la història i el seu paisatge. En parlem amb el Pere Joan Álvarez. Hola, Pere Joan.
7: Hola, Fèlix.
6: Hi ha, com dèiem, 5 itineraris. Explica'ns.
7: Exacte. Per situar-nos, estem parlant de l'itinerari Fem un mos, dedicat als esmorzars de Forquilla. Anar fent per conèixer l'essència i els valors. Fem memòria, focalitzat en el patrimoni històric. Fem un tomb per gaudir del paisatge tant a peu com en bicicleta. I fem relat, centrat en els museus, la cultura i l'oferta artística de la comarca. Itineraris l'impulsa el Consell Comarcal del Pla d'Urgell en col·laboració amb empreses i entitats del territori.
6: Una proposta turística que, entenc, també va destinada als veïns del mateix Pla d'Urgell.
7: Sí, podríem dir que el que es vol és tocar l'orgull de comarca als mateixos ciutadans del territori amb el concepte d'autenticitat molt present. Sentim Jordi Martínez, vicepresident del Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
8: Autèntics és la marca, eh? O sigui, quan vols que la comarca s'enorgulleixi, necessites trobar un tret diferencial. Vale? I aquí tinguem un gran dilema que era, sí, vale, volem explicar fora què és la comarca, però sobretot el que volem és explicar-ho a dins, perquè volem que la gent de la comarca sàpigui doncs, que pot anar a visitar doncs, l'Estany de Bars, que pot anar a visitar el Parc de les Olors, que pot anar a visitar la Serra.
7: Aquesta autenticitat va de la mà d'un altre eslògan, el miracle de l'Oest. L'Oest és evident i el miracle refereix a la gran transformació que va representar per aquest territori la construcció del canal d'Urgell a mitjans del segle XIX. Un canal que va transformar un territori de secà que a l'edat mitjana es coneixia com el Clot del Dimoni, que té al centre d'interpretació el nucli de Vallverd, un poble de 200 habitants al municipi d'Ivars d'Urgell. Ens en parla l'Antoni Costa, que n'és regidor.
9: El Clot del Dimoni és com es coneixia aquest territori de la plana d'Urgell a l'edat mitja, però hi era un renom, un mal nom, una mica provocador, perquè en el fons el que és un territori que era molt inhòspit, molt sec, i que lògicament tothom sabem que amb la transformació del canal d'Urgell això va canviar de dalt a baix.
7: També podem sentir l'Eric Garcia, que juntament amb la seva germana difon els atractius de la comarca a través d'un compte d'Instagram. Assegura que abans de difondre el patrimoni del Pla d'Urgell cal que els mateixos veïns el coneguin i se'l facin seu.
10: Tenim coses que s'han d'exposar i ensenyar a la gent, però sembla que ens fa com a vergonya o donem tant per suposat la gent de cada poble que el que tenim, que a vegades no li donem aquesta importància perquè és una cosa que ha estat sempre allí, no? I crec que la idea d'aquests diferents itineraris és molt bona perquè va recollint diferents punts interessants de tota la comarca.
7: Una bona manera de conèixer el Pla d'Urgell és fer-ho a través de la Catigat, una marxa ciclista que aplega cada any 1 miler de ciclistes, una ruta que recorre tots els pobles de la comarca. L'Àlex Masses n'és el promotor.
11: La Catigat està senyalitzada físicament ara des de fa 3 anys, que es pot fer durant tot l'any. És la ruta mare, diguéssim, de totes les rutes que dels diferents pobles i del Consell Comarcal s'han anat articulant al llarg d'aquests anys. No? I a part de passar per tots els pobles, el bosc també intentem passar per diferents elements emblemàtics de la comarca.
7: Uns itineraris que també poden ser gastronòmics amb la promoció dels típics esmorzars de Forquilla. Roger Riu, tècnic del Consell Comarcal.
12: Descobreixes la cuina de les padrines. Descobreixes el producte de proximitat. I el que proposem nosaltres és una ruta d'establiments on tu pots tindre aquesta experiència gastronòmica, gaudir dels productes de la terra i recuperar i donar més visibilitat al porró.
7: Per acabar, una dada, el Pla d'Urgell és administrativament de creació recent. Existeix des del 1988 i la seva capital és Mollerussa.
6: Una comarca que està comunicada per carretera bàsicament a través de l'autovia A2. El muntatge musical d'aquest programa és de Toni Subirats.
5: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3Cat Info.

Últim cap de setmana de luxe a la Xubertíada de Vilabertran. Aquest vespre, el baríton Matthias Werner hi ofereix un recital del líder de l'austríac Franz Schubert. L'internacionalment reconegut baríton alemany fa el seu concert número 40 al festival després que Jordi Roch el convencés per anar-hi a cantar el 1994. Des d'aleshores, el vincle entre Vilabertran i Werner, entre el paisatge i la veu, no s'ha trencat mai. El programa del concert d'avui, dedicat a la memòria de Jordi Roch, fundador i ànima de la Schubertíada i que va morir el desembre passat, es compon, segons el mateix cantant, d'obres que Roch estimava especialment. Avui el pianista acompanyant és Markus Hientoisa, que debuta a la Schubertíada. El concert a la Canònica de Vilabertran començarà a 9:15 del vespre.

0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina, bona tarda, Alfons.
2: Bona tarda. Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta a Espanya quan era líder destacat després de patir una dura caiguda a 32 quilòmetres del final de la setena etapa. L'eslové pateix un traumatisme cranioencefàlic i una fractura luxació clavicular, amb una funcionalitat molt limitada al braç esquerre, el que podria fer que necessiti de tractament quirúrgic per recuperar-se. Pogačar, doncs, haurà d'esperar a una nova ocasió per guanyar l'última gran cursa per etapes que li falta al seu palmarès. Amb la caiguda de Pogačar, el mallorquí del Movistar, Enric Mas, és nou líder de la general.
3: Una grandíssima pena que primero que haya caídas, después desistido y por último que sea Tadej. Justo era el portador de maillot rojo y es una auténtica pena.
2: El director de l'equip UAE, l'equip de Pogačar, José Fernández Machín, ha parlat de l'estat del corredor eslové.
4: De moral, destrozado, de dolores en el hombro. Ha intentado seguir, quería incluso sujetar el brazo para poder levantarlo. En el momento que hemos visto que no podía continuar en bici, hemos decidido, obviamente, que vaya en ambulancia. Le querían dar unas grapas para intentar seguir en la ceja, porque tenía la ceja abierta, tenía varios... Tendrá que darse varios puntos. Situaciones que el ciclismo a veces nos deja.
2: El francès Brian Coquart s'ha imposat a l'esprint d'una setena etapa molt accidentada i plena de caigudes en final a Xeraco. L'Espanyol juga ara a partir de les 7, a la seva tercera jornada, a la primera divisió, a Anoeta i contra la Reial Societat, un equip que encara no ha puntuat en les dues primeres jornades. L'11 de Manolo González per aquest partit és en Dimitrovic a la porteria, El Hilali, Drusic, Núñez i Nojo en defensa, Calatrava, González, Expósito i Dolan al mig del camp i Javier Hernández i Roberto Fernández a la davantera. El partit, com sempre, el podreu seguir pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui es juguen dos partits més a primera. Ara mateix està a les acaballes, gairebé el temps afegit, el Llevant 4, Betis 2, i a 2:15 es juga el Sevilla Atlètic de Madrid, encara sense Julián Álvarez a l'equip matalasser.
0: 3CAT Info.
2: El Barça no juga fins dilluns, quan rebrà el Rayo Vallecano, però aquest matí ha sabut el seu camí a la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou i contra el Feyenoord, a 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit del Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique i Ferran Torres, que serà el 20 d'octubre i tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el dia 27 de gener.
0: 3CAT Info.
2: I el Madrid, que per cert debutarà la Champions a casa contra el campió d'Itàlia, l'Inter de Milà, el dimarts 8 de setembre, prepara el partit de demà a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
5: Otra cosa es el mejor jugador del mundo y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro y nosotros sabemos quién son. Y sabemos dónde están aquí. Y sabemos que individualmente ha hecho la historia este verano.
2: I ara mateix també està el temps afegit, queden 2 minuts i mig del partit del Sabadell a la segona divisió contra l'Almeria. La nova Creu Alta guanya el Sabadell per 1-0, per tant és el primer gol que marquen aquesta temporada i seria la seva primera victòria a la categoria. D'altra banda, el Girona, que encara té un sol punt, rebrà les Palmes a Montilivi a 9:15. El tècnic Quique Álvarez veu l'equip més preparat.
6: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació.
2: Aquest és Pere Romeu parlant del partit que es disputarà demà al Barça a la Lliga F. Partit, per cert, que està jugant ara mateix l'Espanyol al temps afegit a la Lliga F, també perdent per 1-0 al camp de l'Eibar. Recuperem les declaracions de Quique Álvarez del partit del Girona, recordem, aquesta nit contra les Palmes a Montilivi.
7: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
2: Parlem de futbol sala perquè ja ha començat la final masculina de la Copa Catalunya entre el Barça i l'Indústria Santa Coloma. Anem a Santa Coloma de Gramenet per saber com va la final. Roger Serrat, bona tarda.
8: Bona tarda, Alfons. De moment empat a 1 entre el Barça Futsal i el CatGas Santa Coloma, el nou pavelló de Santa Coloma. Partit molt obert entre els dos equips que no aconsegueixen el domini. El primer en marcar ha estat el CatGas amb un gol de Nielo després d'una errada de Igor. 3 minuts li ha durat l'avantatge al Santa Coloma perquè al minut 10 ha marcat Eric Martel després d'una molt bona tisora a la sortida d'un córner. De moment empat a 1 a la final de la Copa Catalunya.
2: Gràcies, Roger. La final femenina l'ha guanyat les Corts en imposar-se al Rubí per 1-5. La jugadora de les Corts, Laia Rojo, ha parlat d'aquesta victòria i la responsabilitat del futbol sala català en acabar el partit.
9: Ens prenem amb responsabilitat de representar bé Catalunya, de mostrar que hi ha molt bon futbol sala a Catalunya i també amb ganes d'inspirar la resta de jugadores catalanes per veure si en un futur podem establir dos equips, tres catalans, perquè hi ha una base futbolística molt bona aquí a Catalunya.
2: Confirmem la derrota de l'Espanyol a la Lliga F en aquesta primera jornada al camp de l'Eibar per 1-0, un gol que han encaixat a més ja en el temps de descompte a la sortida d'un córner, i seguim pendents de si el Sabadell aconsegueix aquesta primera victòria a la nova Creu Alta contra l'Almeria, perquè ja hem arribat al temps definitiu i ara mateix l'àrbitre assenyala el final del partit. Per tant, victòria històrica pel Sabadell, la primera en el seu retorn a la segona divisió, 1-0 a la nova Creu Alta, ha guanyat a l'Almeria.
0: Trescat Info.
10: Bona tarda a les 7. Una persona ha resultat ferida crítica en un accident de trànsit que ha hagut avui entre tres turismes aquesta tarda al pas de la P7 al Papiol, i 8 persones més han quedat ferides menys greus. Un accident que a aquesta hora obligava a tallar l'autopista en sentit Barcelona. Última hora, equip viari.
11: La P7 efectivament continua tallada per aquest accident a l'altura del Papiol, com deies, al punt d'enllaç amb la B23 en sentit Barcelona. Hi ha 3 quilòmetres de retencions i a aquest accident se sumen 2 més, el tram sud de la P7, l'un a Subirats i l'altre a Gelida, tots dos en sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat.
10: El Partit Popular assegura que la mala gestió del govern espanyol a la crisi a Ceuta tindrà conseqüències i demana la compareixença al Senat de la directora del CNI. Des del PSOE responen a Alberto Núñez Feijóo que només pot compareixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. El Nepal fa una crida al món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar riuades com la que dimecres va causar gairebé 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats rectifiquen ara i permeten l'accés a equips internacionals de rescat. Una nena de 6 anys ha estat rescatada sana i estàlvia després d'estar 60 hores sota la runa i el fang. Un atac rus deixa com a mínim 37 morts i gairebé 400 evacuats a la regió de Butxa, als afores de Kiev, en el bombardeig més mortífer a la regió des de començaments d'any. L'atac ha fet explotar un dipòsit de municions proper a una zona residencial. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky critica que es guardessin projectils a prop de zones urbanes i ha anunciat una investigació. El president de la Generalitat, que avui ha inaugurat a Alcarràs el parc solar més gran de Catalunya, l'ha posat com a exemple de consens i de diàleg a l'hora d'implantar el plàter al territori. Alcaldes i consells comarcals denuncien, però, que no hi ha una voluntat real d'escoltar les seves esmenes perquè, afirmen, ja es

0: Està tot decidit. Perpinyà es converteix des d'avui a la capital del fotoperiodisme amb la 38a edició del Festival Internacional Visa per la Imatge. S'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs que mostren conflictes bèl·lics, crisis humanitàries i també aquest any posen el focus a la intel·ligència artificial.
1: Esports.
2: Tadej Pogačar abandona la Vuelta quan era líder a la setena etapa després de patir una dura caiguda. Enric Mas és nou líder de la General. La setena etapa l'ha guanyat el francès Brian Coquart. A la Lliga F, derrota de l'Espanyol al camp de l'Eibar per 1-0, però a la segona divisió, victòria del Sabadell a la Nova Creu Alta, 1-0 també contra l'Almeria. A punt d'arrencar ara mateix a Noeta, el Real Societat Espanyol, i a 9:45 es juga el Girona Les Palmes, el dia que Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motorland Aragó.
0: Cel serè aquesta nit i bona part de demà, sense canvis importants aquest tram ja a final del mes d'agost. Temperatures una mica més altes, tant de dia com de nit, sobretot a l'interior i al Pirineu. Màximes, però, entre els 30 i els 36 graus.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda, us parla Jaume Brufau. Continua l'enfrontament polític per la crisi a Ceuta. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
3: Habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
0: Des del PSOE han respost a Núñez Feijóo que la directora del CNI només pot compareixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. D'altra banda, Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Pedro Sánchez, no s'ha estalviat crítiques al govern espanyol. Sentim la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
4: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient.
0: Alemany també ha demanat al govern espanyol que no traslladi la responsabilitat de la crisi a les comunitats autònomes. Una crisi que començava la matinada del dia 31 de juliol, quan més de 75.000 persones entraven de forma il·legal a la ciutat autònoma des del Marroc. Repassem la cronologia dels fets amb aquesta informació que ha elaborat en Quim Codines.
5: No Marruecos, viva España! España viva!
6: Español, viva! Anem a ser brus, no Marruecos.
7: Durant els primers dies, veïns, serveis d'emergència i organitzacions humanitàries es van mobilitzar per atendre milers de persones que arribaven en condicions precàries. Les ONGs van habilitar punts d'atenció i van repartir menjar, aigua i roba, mentre els serveis socials intentaven donar resposta a una situació que va desbordar la capacitat d'acollida de la ciutat. Sentim el director general de la Federació Sud Acoge, José Miguel Morales.
8: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos positivos de acogida para cuando se producen estas llegadas.
7: Amb l'arribada massiva de persones, molts comerços van abaixar la persiana i els centres d'acollida es van saturar. Tot i això, durant les primeres hores i dies, molts veïns i comerciants també es van mobilitzar per ajudar les persones migrants i donar-los assistència enmig del caos.
9: Nosotros hemos intentado que todo el mundo tenga suministros para que puedan comer, beber.
7: Un mes després, però, la situació ha generat cansament i tensió entre part de la població. En les últimes hores, alguns veïns s'han manifestat contra l'arribada massiva de migrants. També s'han registrat episodis de violència, com la crema de barraques on dormien persones migrants a la platja de Benítez. A més, alguns manifestants han bloquejat l'entrada de vehicles de la Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per repartir menjar.
10: Hemos ido allí a manifestarnos, que ya estamos cansados de que sigan aquí. Es que estamos cansados que nos mareen.
7: D'altra banda, durant aquest últim mes també s'han fet manifestacions contra l'extrema dreta i contra els discursos que assenyalen les persones migrants com a responsables de la situació. De fet, durant la visita del líder de Si Acabó la Fiesta, el Vicent Pérez va ser evacuat durant una concentració convocada per la seva formació davant de la pressió de la manifestació en contra de l'extrema dreta. Els convocants defensaven una resposta basada en la convivència i han rebutjat els discursos discriminatoris.
11: ¡Esta no se vende! ¡Esta no se vende! ¡Esta no se vende!
7: Les ONGs que treballen sobre el terreny asseguren que la situació continua sent complexa i demanen evitar buscar culpables entre les persones migrants o els veïns de Ceuta. José Miguel Morales, de Sud Acoge, assenyala directament la gestió de les administracions com una de les claus per entendre com s'ha arribat fins aquí.
11: Hay que entender que hay gente que esté muy cansada de encontrarse personas que no tengan otro sitio en el que estar, gente desorientada y que no sabe muy bien qué va a hacer. No es sostenible una situación en la que hay miles de personas todavía en situación de calle. Y esto, por supuesto, genera problemas de convivencia. Pero aquí una corresponsabilidad de las administraciones que tienen que aportar las soluciones.
7: Un mes després de l'arribada massiva, Ceuta continua intentant recuperar la normalitat mentre les organitzacions humanitàries reclamen més recursos per garantir l'atenció i l'acollida de les persones migrants.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El cap de la diplomàcia del Nepal fa una crida a tot el món a fer un esforç global contra el canvi climàtic per evitar tragèdies com la de dimecres amb la riuada que ha causat gairebé 700 morts i 3.000 desapareguts a la regió, en un balanç encara no tancat.
2: Això ha de ser un esforç global. Nosaltres, el poble del Nepal, som les principals víctimes de l'impacte del canvi climàtic i per això fem una crida a la comunitat internacional perquè s'uneixi per preservar l'ecosistema de l'Himàlaia.
1: Les autoritats nepaleses calculen que la reconstrucció del país costarà uns 3.500 milions d'euros. Ara rectifiquen i ja permeten l'entrada dels primers equips internacionals de rescat davant de la magnitud de la tragèdia, que també afecta el Tibet. Els experts provenen de l'Índia, la Xina, Austràlia i Corea del Sud i treballaran als túnels per fer proves forenses. Les autoritats havien dit que tenien prou recursos, però han canviat de parer arran de la gran quantitat de peticions que han rebut d'altres països amb ciutadans desapareguts. Avui al matí, les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut. I atenció a aquest document sonor. És el plor d'una nena de 6 anys que han rescatat després d'haver estat 60 hores sota la runa a Timure, al nord del Nepal. Un equip de rescat l'ha sentit i l'han pogut salvar. Una escena que ja s'ha fet viral i que ara podeu sentir íntegra. Tot i que ha passat aquests 3 dies sota runa i fang, la petita es troba bé. Els experts apunten que riuades com la de dimecres són molt difícils de preveure, sobretot en una zona tan complicada com és l'Himàlaia, muntanyes que poden anar dels 1.000 als 8.000 metres. També asseguren que l'escalfament de les muntanyes pot fer que aquest tipus de fenòmens naturals siguin cada vegada més recurrents. A part del canvi climàtic, hi ha més factors desencadenants, com ens ha explicat avui al matí a 3CAT Info el geògraf i glaciòleg basc Iñauzi Saguirre.
3: El terratrèmol del 2015 pot ser el primer pas per després deixar totes aquestes roques i muntanyes una mica més febles. Després també hem de parlar una mica de permafrost, uns estrats de roca que són febles i una glacera que també probablement estigui donant molta aigua per les fractures de la roca, doncs fa una espècie de petita bomba que és la que ha esclatat aquí.
1: També destaca que ara el perill són les acumulacions de sediments no consolidats que podrien desencadenar una nova riuada.
3: Tenim molts sediments, moltes roques, molt fang que va quedar a la part de dalt de les valls i això ha generat que hi hagi avui dia dos llacs que s'han generat que segurament o s'hauran de drenar o se drenaran per si sols. Xina i Nepal ja han posat unes alertes als poblats que han pogut sobreviure a aquesta tragèdia per encara no apropar-se als llocs.
1: El dia de la riuada, Izaguirre, que encara és al Nepal, estava fent un trekking pel massís de l'Annapurna.
0: 3CAT Info.
1: Poc més de 3 minuts i serà un quart de 8 de la tarda. Un atac rus deixa com a mínim 37 morts i gairebé 400 persones evacuades a la regió de Butxa, als afores de la capital. El bombardeig amb drons ha impactat contra un dipòsit de municions de l'exèrcit ucraïnès, situat a prop d'una zona residencial, i ha provocat l'explosió de projectils, mines i drons. Ha sigut l'atac rus amb més víctimes mortals a la regió de Kiev en el que portem d'aquest any. També hi ha una quarantena de persones ferides, entre elles 4 infants. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha informat que s'obrirà una investigació pel fet d'haver situat un dipòsit d'armes tan

0: turcs hagin rebut atacs aquesta setmana. Encara alerta que el conflicte s'ha estès també al Mar Negre i que hores d'ara els vaixells comercials corren perill. I Israel afirma que ha atacat un hospital al centre de Gaza per abatre un comandament de Hamas, una acció que ha causat diversos ferits i danys materials. Segons l'exèrcit israelià, el dirigent s'amagava dins d'aquest recinte hospitalari. L'atac s'ha fet amb dos projectils llançats per un dron i en d'altres punts de la franja, dos palestins han mort avui en atacs israelians. Tot i l'acord del toll foc de l'octubre, Israel ataca pràcticament cada dia objectius a Gaza. Durant els 10 mesos de treva, més de 1.300 palestins han mort i en els 3 anys d'ofensiva israeliana, la xifra arriba a gairebé les 74.000 persones mortes. I Donald Trump ha anunciat un acord amb Venezuela per controlar una cinquena part del seu sector petrolier. Els Estats Units es quedaran amb 65.000 milions de barrils, un nombre que duplica les reserves actuals nord-americanes. Caracas ha confirmat el pacte amb Washington i tots dos socis l'han qualificat d'històric. Un acord que ha anunciat Donald Trump de matinada per sorpresa a la seva xarxa Truth Social. Després l'ha confirmat en un comunicat Venezuela, que és el país del món amb reserves de petroli més importants. Per ara no han transcendit les condicions concretes d'aquest acord ni com es desenvoluparà, però l'anunci dona oxigen a Donald Trump, que a 2 mesos de les eleccions de mig mandat intenta frenar l'increment del preu del combustible a causa de la guerra amb l'Iran. 3CAT Info. Gairebé és un quart de vuit. Trànsit a aquesta hora des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Jaume. No ferits, un d'ells crític, en l'accident entre tres turismes a la P7 a l'altura del Papiol en sentit Barcelona. Els bombers han pogut excarcerar dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles. L'accident ha obligat a tallar la P7 en sentit Barcelona a l'altura del Papiol en el punt d'enllaç amb la B23. La P7 encara es manté tallada en aquest punt, com dèiem, però també hi ha altres punts de retencions a la P7 de Sant Sadurní i de Noia a Gelida, en sentit nord cap a Barcelona, per un accident. També a la P7, a Vilafranca del Penedès, en sentit nord, i a Barberà del Vallès, en sentit sud. A més, també retencions a la C31, a Castell d'Aro, en sentit Llagostera, i a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot.
0: Carmina, gràcies. Bona tarda.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: En aquests moments continua el cel gairebé serè, molt poca humitat en general, interior 20-30% en punts de la costa del Pirineu, voltant de 50-60%, per tant, també arran de mar es nota poca xafogor en aquest dia relativament normal pel que fa a temperatura pel mes d'agost, ja a les acaballes del mes. Cal destacar, però, que venim de molta calor i hem notat que avui no n'ha fet tant. En general, ha fet menys calor. Destaquem, però, que ha pujat en alguns sectors de l'interior entre 2 i 4 graus, ha baixat entre 3 i 5 graus en punts de la costa de Barcelona, sud de la Costa Brava, 2-3 graus a la Costa Daurada, aquí s'ha notat una davallada respecte ahir, i en canvi han pujat fins a 36 graus a Vinebre, 35 a Xerta, 34 graus a Benissanet, també a Riba-roja d'Ebre, Alcarràs, Ascó, Batea s'ha quedat amb 33, Lleida 32, Girona 32, Barcelona i Tarragona 29, a Viella 27. Està clar, doncs, que hi ha llocs on ha fet calor, però en general no ha estat una calor pesada, d'aquelles humides com teníem dies enrere. Nit serena, nit encara agradable i fresca a l'interior, per sota dels 18-20 graus a bona part de l'interior del país, al perlitoral al voltant dels 20, a la costa entre 20 i 24 de mínima. En general no preveiem una nit tòrrida, tot i que inicialment fins a 2-3 de la matinada podem estar als 25 graus al voltant de la ciutat de Barcelona, barcelonès. El Pirineu es pot baixar cap als 8-10 graus, potser no tant com la nit passada, s'ha baixat a 5 graus, i per tant aquesta nit encara la podrem aprofitar per dormir, doncs, amb un cert confort. Demà i els propers dies, ben bé fins dimarts o dimecres, torna a pujar la temperatura, més de 36-37 a l'interior. De fet, demà tornaríem a repetir aquests valors de 34-36 en punts de l'interior, de Lleida, de Ponent, matí de sol, a la tarda algun núvol prim aïllat, i la temperatura seguirà pujant, com dèiem, fins dimecres. Dilluns a la tarda algun ruixet al Ripollès i també dimarts en punts del Pirineu. Poca cosa pel que fa a precipitació.

0: descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La Policia Nacional ha detingut dos futbolistes del planter del Mallorca per haver gravat relacions sexuals amb una noia menor d'edat. Se'ls acusa de ser els autors d'un delicte de corrupció de menors per la gravació sense consentiment d'aquestes relacions sexuals que un d'ells va mantenir amb una noia en un habitatge de Palma. Els fets van passar el dia 14. Una noia d'entre 16 i 17 anys va decidir voluntàriament mantenir relacions amb un dels nois, però es va adonar que amagat dins d'un armari n'hi havia un altre que els estava gravant sense el seu permís i ho va denunciar a la policia. L'autor de la gravació és menor, per la qual cosa el seu expedient s'ha enviat a la Fiscalia de Menors. L'altre futbolista, major d'edat, ha passat a disposició del jutjat de guàrdia que n'ha decretat la posada en llibertat. Arran d'aquests fets, l'equip de futbol del Mallorca els ha expulsat del club. El govern deixa clara la seva determinació de tirar endavant amb el Pla Territorial Sectoral per la implantació d'energies renovables, tot i l'oposició del sector de la pagesia i dels alcaldes de les zones rurals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat avui al consens amb el territori i ha posat d'exemple el Parc Solar del Carràs, al Segrià, que avui s'ha inaugurat i que ara per ara és el més gran que hi ha a Catalunya.
2: Sí, tenim clar cap on volem anar, si ens asseiem i ens reunem, si discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança. Confiança que és necessària per tenir determinació cap on hem de...
1: En canvi, des del territori neguen que hi hagi voluntat real de diàleg. Segons Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ja està tot decidit. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
3: El diàleg en què es basa? En què ells planifiquen, ells decideixen i ells et diuen et deixem presentar alguna al·legació, et donem un marge i et deixarem descomptar ja un 30% de la zona prioritària, però només, i a més serà així i així serà xas, i ells ho tenen tot decidit. És una manera de dir que volen dialogar, però a l'hora de la veritat ja està tot decidit i està tot cuit.
1: Esquerra Republicana recorda que ja va fer retirar l'anterior pla de la Generalitat perquè va considerar que no s'estava elaborant amb prou diàleg i consens. Indignació i angoixa dels veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro a Barcelona al Putxet, el juliol, que no podran tornar a casa fins a començaments de l'any vinent. Una d'elles és la Miren, i avui al matí ha explicat al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio com se sent.
4: Angoixada, trista, molt desubicada, també, perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir doncs, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer... Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
1: Confien, això sí, a la promesa que l'Ajuntament els trobi apartaments en condicions per poder deixar els hotels on ara estan instal·lats.
4: Ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament. Bueno, Barcelona també es calma una miqueta. M'imagino que la gran turista doncs, s'haurà mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, bueno, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
1: En canvi, qui sí que podrà recuperar una certa normalitat d'aquí a unes 5 o 6 setmanes ben bones encara són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial, també al barri del Putxet. Avui ha obert portes a Perpinyà la 38a edició del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa per la Imatge. S'hi poden tornar a veure treballs de destacats fotògrafs que són testimonis directes del que passa al món. Conflictes bèl·lics, crisis humanitàries, qüestions socials i mediambientals centren en aquesta edició que també posa el focus en aquesta ocasió a la intel·ligència artificial i les seves conseqüències. Perpinyà, Laura Bertran.
5: Fins al 13 de setembre, Perpinyà es converteix en la capital mundial del fotoperiodisme i això permet allargar la temporada turística amb exposicions en diferents espais emblemàtics del centre de la capital del Rosselló. Totes les visites són gratuïtes i els horaris són cada dia de les 10 del matí a les 8 del vespre. Ja avui, en les primeres hores del Visa per l'Imatge, milers de persones han volgut descobrir la selecció d'enguany, com l'Alejandro i el seu pare, l'Ivan.
6: Venim cada any perquè jo crec que és una de les exposicions de fotografia i de fotoperiodisme més completa que hi ha i que coneixem.
7: Si et vol atzar una miqueta, vaig descobrint pinzellades, són pinzellades. I després vens aquí i ja doncs, et deixes emportar.
5: Més enllà de les exposicions es poden seguir activitats diverses, taules rodones temàtiques, trobades professionals, projeccions nocturnes i el lliurament dels premis Visa d'Or. Des de l'organització del Visa sempre s'han implicat en els canvis tecnològics i en la lluita contra la desinformació. I aquest any posen èmfasi en el risc que suposa l'augment de l'ús de la intel·ligència artificial generativa.
0: 3CAT Info.
1: Poc més de 6 minuts i seran 7:45.
0: Esports.
1: Pau Dax, bona tarda.
8: Bona tarda. Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta a Espanya quan era el líder destacat després de patir una dura caiguda a 32 quilòmetres del final de la setena etapa entre Puçol i Xaraco. L'eslové pateix un traumatisme cranioencefàlic i una fractura a luxació clavicular i presenta una funcionalitat molt limitada al braç esquerre, el que podria fer que necessiti tractament quirúrgic per recuperar-se. Pogačar, doncs, haurà d'esperar una nova ocasió per guanyar l'última gran cursa per etapes que li falta. El director de l'equip UAE de Pogačar, José Fernández Machín, ha parlat de la caiguda de l'eslové.
9: De moral, destrozado, de dolores en el hombro. Ha intentado seguir, sin quería incluso sujetar el brazo para poder levantarlo. En el momento que hemos visto que no podía continuar en bici, hemos decidido, obviamente, que vaya en la ambulancia. Le querían dar unas grapas para intentar seguir en la ceja, porque tenía la ceja abierta, tendrá que darse varios puntos. Situaciones que el ciclismo a veces nos deja.
8: El francès Brian Cocard ha guanyat l'esprint d'una setena etapa molt accidentada, vuitena etapa volem dir, i plena de caigudes. Enric Mas és el nou líder de la General i li treu 1 minut i 11 segons a l'austríac Félix Gall.
0: 3CAT Info.
8: L'Espanyol està jugant des de les 7 el seu partit de la tercera jornada de primera divisió contra la Reial Societat Anoeta. Al minut 21 el resultat és d'1-0 favorable als bascos, que s'han avançat mitjançant Barrenetxe al minut 4, culminant un contraatac amb un xut creuat des de dins de l'àrea. El partit el podreu seguir per el Tot Gira de Catalunya Ràdio. També d'aquesta tercera jornada de primera, abans s'ha jugat el Llevant 4, Betis 2 al Ciutat de València. I a 9:15 es disputarà el Sevilla Atlètic de Madrid. Els matalassers ho faran sense Julián Álvarez. El davanter argentí es va entrenar ahir en solitari després de perdre's les últimes 3 sessions amb el grup. Mentrestant, el Barça no jugarà fins dilluns. Rebrà el Rayo Vallecano. El que ha sabut aquest matí l'equip blaugrana és el seu calendari de la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord a 7:15 de la tarda. Cal destacar també el partit del Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres, que serà el 20 d'octubre. I tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el dia 27 de gener. I el Madrid, que per cert debutarà a la Champions a casa contra el campió d'Itàlia, l'Inter de Milà, el dimarts 8 de setembre, prepara el partit de demà a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
10: Otra cosa es el mejor jugador del mundo. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son 2 o 3 o 4 y nosotros sabemos quién son. Y sabemos dónde están aquí. Y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
8: Ja avui ha començat la Lliga Femenina. Fa uns minuts ha acabat el partit de l'Espanyol al camp de l'Eibar amb derrota per les blanquiblaves, 1-0. El Barça i el Badalona debutaran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugrana rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, ha parlat de com arriba l'equip al primer partit.
11: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Tenirem ara baixes degut al Mundial Sub-20 i que tenim algunes jugadores lesionades. Aleshores, aquest mes de setembre fins a finals de setembre tenim un partit setmanal. Això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses.
8: A la segona divisió, el Sabadell ha aconseguit la primera victòria aquesta temporada contra l'Almeria per 1-0 en el seu retorn a la nova Creu Alta. Ha marcat el davanter estatunidenc Nico Joachini, incorporat aquest estiu per l'equip arlequinat, al minut 8 de la segona part. D'altra banda, el Girona, amb un sol punt, rebrà les Palmes a Montilivi a 9:15. El tècnic Quique Álvarez veu l'equip més preparat.
12: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
8: En futbol sala, descans, ha començat la segona part de la final masculina de la Copa Catalunya, que enfronta el Barça i l'Indústria Santa Coloma. Anem a Santa Coloma de Gramenet per saber com està aquesta final. Roger Serrats, bona tarda.
13: Bona tarda, sí, acaba de començar la segona part de la final al nou pavelló de Santa Coloma, resultat de 1-3 a favor del Barça, que ha remuntat el gol inicial d'Anielo per al CAT de Santa Coloma. A partir del gol ha estat el Barça qui ha agafat el domini del partit i qui ha trobat la xarxa fins a 3 vegades amb gols d'Eric Martel, Mateus i Joao Víctor. Temps de descans al nou pavelló de Santa Coloma i de moment és el Barça qui s'enduria la Copa Catalunya.
8: Gràcies, Roger. La final femenina l'ha guanyat les Corts en imposar-se el Rubí per 1-5. Laia Rojo de les Corts ha parlat en acabar el partit.
14: Ens ho prenem amb responsabilitat de representar bé Catalunya, de mostrar que hi ha molt bon futbol sala a Catalunya i també amb ganes d'inspirar la resta de jugadores catalanes per veure si en un futur podem establir dos equips, tres catalans, perquè hi ha una base futbolística molt bona aquí a Catalunya.
8: I Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland, a l'Aragó.
15: He intentado liderar la primera vuelta, que era una de las cosas importantes, sobre todo a sprint race, carrera larga no es tan importante, y a partir de allí imprimir mi ritmo. Cuando he visto que tenía medio segundo, un segundo y estaba la distancia esta estable, allí pues he intentado gestionar un poquito.
8: Marc Márquez ha entrat per davant del seu germà Àlex, que ha acabat segon, i Marco Besecchi tercer. A la general, Marc Márquez és tercer i retalla el desavantatge sobre Martín, que ara és a 33 punts i és a 4 punts del segon, Marco Besecchi.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 8:02. Aquesta hora destaquem que una persona ha quedat ferida crítica en un accident que ha hagut avui a la tarda de trànsit entre tres turismes al pas de la Pesat a l'altura del Papiol, i 8 persones més havien quedat ferides menys greus. Última hora al voltant d'aquesta incidència, equip viari Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda. Des de les 4 de la tarda que estava tallada la P7, el punt d'enllaç amb la B23 en sentit Barcelona, però ara fa pocs minuts que s'ha reobert aquesta via. Tot i això, se circula amb força congestió. I a més ve incrementat per un altre accident també a la P7 a Subirats, que enlenteix la circulació en aquest tram sud de la P7. Un accident a Subirats, també en sentit Barcelona.
1: Notícies destacades a aquesta hora. El Partit Popular assegura que la mala gestió del govern espanyol per la crisi de Ceuta tindrà conseqüències i demana la compareixença al Senat de la directora del CNI. Des del PSOE responen a Alberto Núñez Feijóo que només pot compareixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. El Nepal fa una crida a tot el món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar riuades com la que dimecres ha causat un balanç encara no tancat de 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats rectifiquen ara i permeten l'accés a equips internacionals de rescat. Un atac rus ha deixat com a mínim 37 persones mortes i gairebé 400 evacuades a la regió de Butxa, als afores de Kíiv capital. Ha sigut el bombardeig més mortífer a la regió en el que portem d'aquest any. L'atac ha fet explotar un dipòsit de municions proper a una zona residencial. Vinculada a aquesta qüestió i fins a les 8, també us explicarem que a Rússia els rumors d'una mobilització forçosa com la de l'any 2022 estan provocant el començament d'una nova onada de migració. I és que, tot i que el Kremlin s'esforça a dir que són informacions falses, molts russos no s'ho acaben de creure i molts joves estan marxant del país abans no els cridin a files i els enviïn al front. Pau Dax, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què destaques en esports, Pau?
3: Que Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar a la Vuelta en la 8a etapa de la competició per una caiguda a 32 quilòmetres pel final. L'eslové ha patit un traumatisme cranioencefàlic i una fractura luxació clavicular que el podria fer passar per quiròfana. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la general i el francès Cocart ha guanyat la 8a etapa. En joc a la primera divisió de futbol, el Real Societat Espanyol, al minut 29 de la primera part, perden els blanquiblaus per 1-0. A segona, el Sabadell ha aconseguit la primera victòria de la temporada per 1-0 contra l'Almeria en el retorn a la Nova Creu Alta, i el Girona rep les Palmes a 9:45.
1: Tarda de cel seré bona part del país, també ho serà demà, sense canvis importants en aquest tram ja final del mes d'agost. Temperatures una miqueta més altes, tant de dia com de nit, sobretot a l'interior i també al Pirineu. Màximes entre 30 i 36 graus. Continua l'enfrontament polític per la crisi migratòria a Ceuta. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat avui que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
4: Habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
1: Des del PSOE ja li han respost que la directora del CNI només pot compareixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. D'altra banda, Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Pedro Sánchez, no s'estalvia les crítiques al govern espanyol. N'ha parlat la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
5: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient.
1: També ha demanat al govern espanyol que no traslladi la responsabilitat d'aquesta crisi a les comunitats autònomes. El cap de la diplomàcia del Nepal ha fet una crida a fer un esforç global contra el canvi climàtic per evitar tragèdies com la riuada que ha causat gairebé 700 morts i 3.000 desapareguts a la regió.
0: This has to be...
6: Això ha de ser un esforç global. Nosaltres, el poble del Nepal, som les principals víctimes de l'impacte del canvi climàtic i per això fem una crida a la comunitat internacional perquè s'uneixi per preservar l'ecosistema de l'Himàlaia.
1: Les autoritats nepaleses calculen que la reconstrucció del país costarà uns 3.500 milions d'euros i ara rectifiquen i ja permeten l'entrada dels primers equips internacionals de rescat davant de la magnitud de la tragèdia, que també afecta el Tibet. Els experts provenen de l'Índia, la Xina, Austràlia i Corea del Sud i treballaran als túnels i faran proves forenses. Primer les autoritats deien que ja tenien prou recursos, però ara han canviat de parer arran de la gran quantitat de peticions que han rebut de països amb ciutadans desapareguts. Avui al matí les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat i hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut. I enmig d'aquesta tragèdia... Els equips de rescat han trobat una nena de 6 anys que ha estat 60 hores sota la runa a Timure, al nord del Nepal. L'han sentit, l'han pogut salvar i la nena es troba bé. Dos quarts i mig d'avui, un atac rus deixa com a mínim 37 persones mortes i gairebé 400 evacuades a la regió de Bucha, als afores de la capital. El bombardeig amb drons ha impactat contra un dipòsit de municions de l'exèrcit ucraïnès situat a prop d'una zona residencial i ha provocat l'explosió de projectils, mines i drons. És l'atac rus amb més víctimes mortals a la regió de Kiev en el que portem d'aquest any. També hi ha una quarantena de persones ferides, entre elles 4 infants. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha informat que s'obrirà una investigació pel fet d'haver situat un dipòsit d'armes tan a prop de zones residencials.
7: És una situació horrible i és escandalosa la negligència dels que han emmagatzemat explosius just al costat de la població. Els danys són molt importants i ara per ara se sap que 37 persones han mort. El responsable de la comunitat va morir mentre ajudava en les tasques de rescat. Faig arribar el meu condol a totes les famílies.
1: L'atac ha arribat després de 3 dies consecutius d'ofensiva aèria russa sobre Kiev i la rodalia, amb onades de drons que han causat danys en habitatges i altres infraestructures. Paral·lelament, Turquia ha convocat l'ambaixador ucraïnès després que 2 vaixells turcs hagin rebut atacs aquesta setmana. Encara alerta que el conflicte s'ha estès també al Mar Negre i que hores d'ara els vaixells comercials corren perill. A Rússia, els rumors d'una mobilització forçosa, com la que es va viure ara fa 4 anys, han provocat l'inici d'una nova onada de migració perquè, tot i que el Kremlin reitera que són informacions falses, els russos no se'n refien i molts joves estan marxant del país. Moscou, corresponsal, Cristina Solias.
8: A Rússia s'han triplicat les cerques a internet per mudar-se a l'estranger. La cap del projecte especialitzat en emigració, Relocats, Alexandra Nazarova, apunta a Catalunya Ràdio que ells ara també reben el doble de consultes i que la majoria dels homes joves es traslladen a països on no els cal visat.
9: La por d'una possible mobilització a Rússia és molt gran, és a dir, diuen que no saben si passarà o no, però no volen comprovar-ho amb la seva pròpia vida. Molta gent ens escriu dient que ja han rebut la convocatòria a l'ordre de mobilització o el certificat per verificar dades al comissariat militar.
8: Una de les pors dels russos és que un cop rebin la citació electrònica ja no els deixin sortir del país. Per això, quan a l'Alexei li van notificar que havia de fer el servei militar obligatori, va fugir de seguida a Espanya perquè tenia coll avall, que si no acabaria al front. Ja des d'Oviedo ens explica el seu testimoni a Catalunya Ràdio.
10: Si et recluta i no acabes a la guerra, em sembla que és perquè has tingut molta sort i això és molt poc habitual, o perquè tens bons contactes. La gent té por d'una possible mobilització al país, tothom en parla. Hi ha poques raons per dubtar que n'hi haurà una.
8: Aquesta nova onada de migració és més silenciosa i gradual que la de 2022. Aleshores, els russos van fugir en massa espantats per una guerra que no sabien quan s'allargaria. Ara, en canvi, molts han entès que el conflicte no té un final a la vista i que pot ser més incert un futur a Rússia que no pas començar una nova vida en un país desconegut.
1: Islàndia celebra avui un referèndum per decidir si reprèn les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan aturades des del 2013 per a decisió d'un govern anterior euroescèptic, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat als ciutadans si cal reiniciar-les. Al centre del debat, els drets de pesca, l'alt cost de la vida i les amenaces de Donald Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. El resultat del referèndum és incert perquè les últimes enquestes apunten a una victòria ajustada del vot pro-europeu. Anàlisi d'aquesta qüestió amb aquesta informació que ens ha preparat en Jordi Baró.
0: Islàndia vota avui dividida si reactiva les converses d'adhesió a la Unió Europea i el gran tema al voltant del referèndum és domèstic, la pesca, motor de l'economia i de la identitat de l'illa. Els pescadors i la indústria diuen un no rotund a reprendre les negociacions davant dels temors que una futura integració al bloc comunitari els faci perdre drets sobre les seves aigües. Heidrun Martinsdottir presideix l'associació que representa les empreses del sector.
11: Tenim el 100% del benefici a Islàndia i volem que continuï així. Per tant, aquesta és la nostra preocupació si ens unim a la Unió Pesquera Comuna, que es veurà esquinçada aquesta cadena de valor que ha generat tots aquests beneficis per a la població islandesa.
0: Més enllà de la pesca, hi ha preocupació sobre l'alt cost de la vida i els dubtes entre els islandesos sobre la seva defensa per les amenaces repetides de Trump d'annexionar-se Groenlàndia, país veí. Islàndia no té exèrcit, és membre de l'OTAN i va signar un acord bilateral amb Washington. Eirik Urbermann, professor de ciència política a la Universitat de Bifrost.
12: L'agressió contra Groenlàndia ha generat una gran preocupació a Islàndia i això també és així perquè Islàndia compta amb la garantia d'un acord de defensa bilateral amb els Estats Units, un fet que ara s'està començant a qüestionar. Per tant, els canvis geopolítics influeixen en el debat, però no en són un motor principal.
0: Els islandesos no voten avui sobre l'adhesió, només sobre si reprenen les converses amb Brussel·les, interrompudes el 2013. Ara el govern de la socialdemòcrata Kristín Frostadóttir pretén reactivar-les.
13: Crec que el missatge principal és que la gent s'ho ha de prendre com una oportunitat, no és una decisió definitiva.
0: Islàndia és una democràcia pròspera i estable i Brussel·les ha donat pistes que estaria disposada a arribar a compromisos per pactar la seva entrada a la Unió Europea, cosa que reforçaria la presència europea a la regió estratègica de l'Àrtic.
1: Al Níger, situació incerta arran de la insurrecció contra el govern militar d'una part de l'exèrcit que ha ocupat dues casernes i una important base militar. Els amotinats han creuat foc amb la guàrdia del president. La nit i passada matinades també hi ha hagut tirotejos a diversos barris de la capital, Niamey, a la zona del Palau Presidencial i a l'aeroport internacional. El Níger, un dels països més pobres del món i alhora molt ric en reserves d'urani, està governat per una junta arran del cop militar del 2023. El règim s'ha allunyat de la seva antiga metròpoli, França, i manté lligams estrets amb Rússia i amb d'altres països de la regió del Sahel, com Mali i Burkina Faso.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Móra d'Ebre reivindica la festa del riu Ebre, la festa fluvial més antiga de Catalunya amb més de 125 anys d'història. Aquest any se'n celebra la 123a edició en un context molt especial. I és que aquest 21 de juliol el govern la declarava festa tradicional d'interès nacional. Per l'equip de govern, la declaració suposa un reconeixement a la cultura popular i a totes les generacions que han contribuït a preservar el patrimoni fluvial. Declaració que arribava tot just ara fa una setmana, aquest passat dia 21 d'agost. Móra d'Ebre, Mar Rovira.
15: Móra d'Ebre viu avui la jornada central de celebració de la primera festa del riu Ebre, ja com a festa tradicional d'interès nacional. Després d'una cercavila han arrencat les curses de muletes en les diferents categories, ben aplaudides pels assistents, així com l'exhibició dels cirgadors i els nedadors també han participat de la travessa per l'Ebre. L'alcalde del municipi, Rubén Viernes, destaca el que suposa aquest reconeixement.
16: Perquè aquest reconeixement no arriba d'un dia per l'altre. És el resultat de molts anys de treball, de feina, d'insistència, de recerca i, sobretot, de molta gent que ha estimat i ha mantingut viva aquesta festa generació rere generació.
15: Abans de la regata s'ha anomenat José Antonio Serras Mota com a delinier d'honor d'enguany. Fa 30 anys es va construir la seva pròpia muleta.
17: En principi era una gran alegria i després és una cosa que m'entra bastant perquè sempre m'ha agradat molt el que és la vida del riu.
15: La festa continuarà aquest diumenge amb un concert d'Alfred García i un espectacle pirotècnic.
1: I tot a punt a Cervera per la gran representació de l'Aquelarre. Aquest any la festa dedicada a la música, el foc i l'esoterisme arriba a la 49a edició i ho fa coincidint amb la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra, Lleida, Albamor.
18: La proposta de la direcció artística gira entorn una de les llegendes de la ciutat, la història del rei Boig. D'aquesta manera, l'espectacle plantejarà un viatge simbòlic als orígens dels deliris del rei Felip V i explorarà com el poder el va anar consumint, tot plegat sota la influència de Lilith, la figura vinculada als instints més obscurs i a la temptació. En parla Pol Bosch, codirector artístic de la festa.
19: Explicarem la part de la història de la Guerra de Successió i com va arribar al poder, però després veurem la seva vessant més personal, i és que és un rei que es va tornar boig. I això està documentat, que va abandonar els seus hàbits d'higiene, va deixar de tallar-se els cabells i va començar a comportar-se com si fos un animal. Llavors nosaltres juguem aquesta història per anar relatant aquest procés d'embogiment d'aquest rei.
18: Sense abandonar l'essència transgressora, irreverent i espectacular de la festa, el muntatge combinarà patrimoni, imaginari popular i grans efectes visuals. Així mateix, carrers i places també seran l'escenari d'un relat carregat de foc, música, ritual i simbolisme.
14: 3CAT Info.
1: Ara passa un minut de 7:45.
14: El temps.
1: Dani Ramírez.
20: Anem acabant ja aquest mes d'agost, queden a partir de demà un parell de dies, demà i demà passat, i no es presenta cap canvi de temps. Habitualment, a finals d'agost, acostuma a canviar el temps amb tempestes, però ja les hem tingut dies enrere i ara estem en un període d'estabilitat que pot ser relativament llarg i, a més, amb calor continuada, almenys els 8 o 10 primers dies de setembre. Per tant, els primers dies de setembre començarà, doncs, dimarts i dimecres, aquest primer dia de mes, el dimarts concretament, sembla que tindrem temperatures de ple a agost, temperatures 4 o 5 graus per sobre la mitjana. Avui han pujat a l'interior entre 2 i 4 graus, a la costa han baixat entre 3 i 5 graus, per exemple, la ciutat de Barcelona, el barri del Raval, ahir 34, avui 29 de màxima, Lleida ahir 29, i avui ha pujat a 32. 32 també avui a Girona, 29 a Tarragona, 27 a Viella, o 33, 34 a Tortosa i Roquetes. Les més altes, 36 a Vinebre, 35 a Xerta, o 34 graus a Torroja del Priorat, a Riba-roja d'Ebre, a Ascó i al Carràs. Per tant, hi ha llocs on ha fet molta calor, però també tenim poca humitat i no fa l'aixafogor que teníem bona part del mes d'agost. I aquesta nit encara serà relativament agradable, tot i que puja 2, 3, 4 graus de temperatura, encara es notarà fresca, encara la humitat és baixa i no farà molta aixafogor, tot i que a la costa ja tindrem mínimes de 20 a 24 i a l'interior entre 16 i 20 en general. Al Pirineu poden baixar cap als 7, 8, 10 graus aproximadament. Nit una mica fresca o fins i tot freda. Pel que fa a dies posteriors, dilluns, dimarts, també dimecres, segueix la calor, va pujant la temperatura, 37-38 les més altes a l'interior, voltant de 30-33 a la costa, i no venen pluges. Demà un dia de sol, a la tarda 4 núvols prims aïllats, i dilluns a la tarda un ruixadet al Ripollès, al Pirineu Oriental.
14: 3CAT Info.
21: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
22: Obrim l'aula per parlar de poesia i arts visuals. Anem a l'Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter, a Osona, que en col·laboració amb la cooperativa cultural Cardan Cultura han dissenyat un projecte que uneix llengua, creació artística i territori, a partir d'una selecció de poemes de l'obra La fàbrica, del poeta de Roda de Ter. Miquel Martí i Pol, els alumnes creen instal·lacions artístiques i reflexionen sobre el passat industrial del territori. Per començar, l'Institut ha escollit 5 poemes de Miquel Martí i Pol que retraten com és la vida a la fàbrica. Glòria Pedrós és professora de Llengua i Literatura.
23: I vam fer amb la meva companya, la Marta, una selecció de 5 poesies, una mica doncs, que dibuixessin diferents aspectes, no? Per exemple, doncs, la rutina, una altra seria la maquinària, permetia treballar l'alienació, això, aspectes diferents, i llavors el que fèiem era llegir-los a classe, comentar les paraules difícils, contextualitzar-los, i a partir d'aquí doncs van fer grups i els alumnes van decidir una mica quin era el poema que el més els agradava per treballar.
22: El projecte treballa les arts visuals, però també la comprensió lectora.
23: Aquí el que fem és que els alumnes es barallen, no?, amb el poema, perquè han d'anar pensant, repensant, impregnar-se de les paraules, no? No només el significat, sinó el que els transmet. I penso que això doncs, és una excusa molt bona, no?, per poder treballar-ho.
22: I és que aquesta comprensió lectora és un pas previ i necessari per arribar al nivell d'abstracció que demana el projecte, com expliquen l'Àlex i l'Ismail.
2: Perquè tu, quan per primera vegada llegeixes el poema, no l'entens. Però si després vas mirant paraula per paraula, si no saps el que significa i tot això, doncs t'ajuda més a entendre molt més bé el poema.
3: Per exemple, si hi havia una paraula complicada, la vam entendre, vam saber algunes frases que eren més difícils, algunes frases que no es podien entendre del tot, ens les va explicar, i allò, per venir aquí després a Plàstica, escoltar el poema i poder decidir-nos, ens va servir bastant.
22: Amb els grups fets i el poema escollit, el procés continua amb la creació artística. Irene Bernedes és la professora de Visual i Plàstica.
4: Els alumnes, sobretot, estan molt acostumats a fer servir el dinar 4 sempre, per fer dibuixos, per fer pintures, làmines, i és la manera de sortir una mica d'aquest paper i de fer coses en 3D, de fer coses grans, perquè la sala d'exposicions és molt gran i han hagut d'obrir molt la seva ment, i també això ha estat molt bé.
22: Aquest exercici, passar d'un poema a una instal·lació artística, és molt poc habitual i és la part que més ha costat als alumnes. Clara Montserrat és membre de la cooperativa Cardan Cultura.
5: Per intentar sortir una mica del que era la literalitat del poema i del que ells representaven, perquè tenien tendència a representar, doncs, no?, a dibuixar, no?, doncs si parlem del poema que parla de les màquines, doncs clar, immediatament una persona treballant amb una màquina. Clar, això ja ho diu el poema.
22: Com explica l'Ismail, superar aquesta literalitat ha estat un autèntic repte.
3: Però clar, nosaltres dibuixàvem directament el poema representant-lo en dibuix, i ens van venir les professores i ens van explicar que no es tenia que fer així, que teníem que dibuixar el que ens representés o el que ens vingués, el sentiment que ens donés escoltar aquest poema.
22: I és on els alumnes han necessitat més acompanyament.
5: Els hi van fer tot un treball de quines sensacions els hi transmetien, que es posessin una mica al lloc de les persones que treballaven o que tenien aquestes rutines de vida, o que tenien aquest estil de vida. També intentar trobar elements que poguessin expressar la mateixa sensació, però que fossin elements més abstractes. Fugir una mica de la figuració.
22: Al final n'han sortit obres interessants que reivindiquen la força del col·lectiu o representen el pes de la rutina, com explica la Bruna.
24: El nostre poema és la gent, i bueno, hem fet com un cercle de tela que s'hi pugui posar a dins, i a dins el que intentem representar és la soledat, i hi haurà una pregunta que posarem: t'has sentit mai sol? I tu hauràs de marcar en pintura un punt. I per fora hi haurà un fanal, una cigarreta, una persona i una sirena que representa que cada dia es repeteix el mateix.
22: El projecte es tanca amb una exposició de les instal·lacions dels alumnes a la seu de Cardan Cultura, a l'antiga fàbrica tèxtil de Can Grau.
25: M'ha agradat més el tema de Plàstica, que era fer doncs les escultures i tot això.
24: Jo crec que el que fa més il·lusió del projecte és anar-ho a exposar a Can Grau i que les famílies o la gent que vulgui venir ho pugui venir a veure.
2: El que m'ha agradat més no és exposar, sinó entendre el poema i entendre el que era doncs aquesta fàbrica, que jo no la coneixia.
3: Poder representar, per exemple, un poema que normalment tu dius és avorrit o no és interessant de llegir, poder-lo expressar de la teva manera i poder-te aixecar, poder-ho dibuixar, poder pintar.
22: Una proposta ambiciosa i poc convencional que uneix llengua, arts visuals i territori. Amb ells, tanquem l'aula.
21: Aula oberta.

0: 3CAT Info.
1: Clavats, 6 minuts i seran les 8.
0: Esports.
1: Pau Dax, bona tarda.
2: Bona tarda. Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta a Espanya quan era líder destacat, després de patir una dura caiguda a 32 quilòmetres del final de la setena etapa entre Puçol i Xeraco. L'eslové pateix un traumatisme cranioencefàlic i una fractura luxació clavicular i presenta una funcionalitat molt limitada al braç esquerre que el podria fer passar per quiròfan. Pogačar, doncs, haurà d'esperar una nova ocasió per guanyar l'última gran cursa per etapes que li falta. El director de l'equip UAE, el de Pogačar, José Fernández Machín, ha parlat de la caiguda de l'eslové.
3: De moral, destrozado, de dolores en el hombro. Ha intentado seguir, sin quería incluso sujetar el brazo para poder levantarlo. En el momento que hemos visto que no podía continuar en bici, hemos decidido, obviamente, que vaya en la ambulancia. Le querían dar unas grapas para intentar seguir en la ceja, porque tenía la ceja abierta, tendrá que darse varios puntos. Bueno, situaciones que el ciclismo a veces nos deja.
2: El francès Brian Cocard ha guanyat l'esprint d'una vuitena etapa molt accidentada i plena de caigudes. Enric Mas, el mallorquí, és el nou líder de la general i li treu 1 minut i 11 segons a l'austríac Félix Gall.
0: 3CAT Info.
2: I l'Espanyol està jugant des de les 7 de la tarda el seu partit de la tercera jornada de la primera divisió contra la Real Societat. Al descans, Anoeta, resultat d'1-1. S'ha avançat pels bascos Barrenetxea al minut 4, culminant un contraatac amb un xut creuat des de dins de l'àrea, i ha empatat l'Espanyol en els últims instants de la primera meitat amb gol de Roberto a centrada de Javi Hernández. El partit el podeu seguir pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. També d'aquesta tercera jornada de primera, abans s'ha jugat el Llevant 4, Betis 2 al Ciutat de València. I a 2:15 es disputarà el Sevilla Atlètic de Madrid. Els matalassers ho faran sense Julián Álvarez. El davanter argentí es va entrenar ahir en solitari després de perdre's les últimes 3 sessions amb el grup. Mentrestant, el Barça no jugarà fins dilluns. Rebrà el Rayo Vallecano al Camp Nou. El que ha sabut aquest matí l'equip blaugrana és el seu calendari de la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord. A 6:45 de la tarda, cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres, que serà el 20 d'octubre, i tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Còmoda Cesc Fàbregas el 27 de gener. I el Madrid, que per cert debutarà la Champions a casa contra el campió d'Itàlia, l'Inter de Milà, el dimarts 8 de setembre, prepara el partit de demà a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
4: Otra cosa es el mejor jugador del mundo. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son 2 o 3 o 4 y nosotros sabemos quién son. I sabem on estan.
2: I avui ha començat la Lliga Femenina. L'Espanyol ha arrencat amb derrota al camp de l'Eibar per 1-0. L'Eibar ha fet el gol de la victòria. El temps ha afegit a la sortida d'un corna. Escoltem l'entrenadora blanquiblava Sara Monforte.
5: Bueno, cruel, però sincerament merescut. Em sap greu dir-ho. I jo ho he dit a les jugadores. Crec que no han fet un bon partit. També està malament. No s'ha aparegut gens aquest equip al que hem estat jugant tota la pretemporada, igual m'he equivocat jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues en foc et cremes i han jugat massa en foc.
2: A la segona divisió, el Sabadell ha aconseguit la seva primera victòria aquesta temporada contra l'Almeria per 1-0 en el seu retorn a la nova Creu Alta. Ha marcat el davanter estatunidenc Nico Joaquini, incorporat aquest estiu per l'equip arlequinat al minut 8 de la segona part. D'altra banda, el Girona, amb un sol punt, rebrà les Palmes a Montilivi a 10:15. El tècnic Quique Álvarez veu l'equip més preparat.
6: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Tenirem ara baixes degut al Mundial Sub-20 i que tenim algunes jugadores lesionades. Aleshores, aquest mes de setembre fins a finals de setembre tenim un partit setmanal. Això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses.
2: En futbol sala ha acabat la final de la Copa Catalunya masculina, que s'ha endut el Barça, que s'ha imposat al CatGas Energia Santa Coloma per 2-4. L'ha seguit aquesta final en directe en Roger Serrat. Bona tarda.
7: Bona tarda. De fet, està a punt d'acabar la segona part de la final al nou pavelló de Santa Coloma i el resultat és de 4-4 a favor, sense que hi hagi favorit. L'Indústria ha aconseguit empatar el partit després que el descans marxessin amb un resultat de 1-3 a favor del Barça. Els dos equips busquen la victòria, però l'equip que ataca més i que té més possessió de la pilota és el Barça. Falten 5 minuts per la final, per al final del partit al nou pavelló de Santa Coloma, i de moment no hi ha cap equip que s'endugui la victòria.
2: Gràcies, Roger. Com dèiem, 4-4, doncs, en aquesta final de la Copa Catalunya. Abans, la final femenina l'ha guanyat a les Corts en imposar-se al Rubí per 1-5. Laia Rojo, de les Corts, ha parlat en acabar el partit.
8: Igual aquesta mentalitat canvia, no? I espero que sigui així. Jo he vist la gent molt més connectada aquesta setmana, en general. Amb això escollirem una mica el que estigui per competir, no?
2: I acabarem amb motor, perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland, a l'Aragó. Márquez ha entrat per davant del seu germà Àlex, que ha acabat segon, i de Marco Bezzecchi, tercer. A la general, Marc Márquez és tercer i retalla el desavantatge sobre Martín, que ara és de 33 punts, i és a 4 punts del segon classificat, Marco Bezzecchi.
0: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta. Trescat Info.
9: Bona tarda, a les 8 en punt.

0: Ceuta intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de persones. Els veïns suspenen les manifestacions en protesta per la gestió del govern espanyol per la presència d'ultres i membres d'extrema dreta a la ciutat. Estan arribant a Ceuta 60 embarcacions que han sortit del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'Armada de la Solidaritat i volen reclamar el retorn immediat de tots els immigrants. El Nepal crida el món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar riuades com la que ha causat prop de 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats rectifiquen i permeten l'accés a equips internacionals de rescat. Una nena de 6 anys ha estat rescatada sana i estàlvia després de 60 hores sota la runa. I un atac rus deixa almenys 37 morts a Butxa en el bombardeig més mortífer a la regió des de començaments d'any. L'atac ha fet explotar un dipòsit de municions i el president ucraïnès Zelensky critica que es guardessin projectils a prop de zones urbanes i anuncia una investigació. Un accident múltiple amb tres vehicles a l'AP7, al Papiol, deixa 9 persones ferides, una d'elles en estat crític. L'hauria provocat un cotxe que fugia de la policia i circulava en contradirecció. El president de la Generalitat, que avui ha inaugurat a Alcarràs, el parc solar més gran de Catalunya, el posa com a exemple de consens i diàleg a l'hora d'implementar el Pla Ter al territori. Alcaldes i consells comarcals denuncien que no hi ha voluntat real d'escoltar les seves esmenes perquè ja està tot decidit. La festa del riu Ebre de Móra d'Ebre viu una nova edició, la 123a, amb la satisfacció d'haver estat reconeguda com a festa tradicional d'interès nacional. Des del cap de setmana passat i fins demà s'hi faran activitats de tota mena vinculades al caràcter fluvial del municipi.
1: Esports.
2: Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta en la 8a etapa de la competició per una caiguda 32 km pel final. L'eslové potser haurà de passar per quiròfan. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la general i el Francesc Cocart ha guanyat la 8a etapa. En joc a la primera divisió de futbol el Reial Societat Espanyol. Al descans 1-1 a Anoeta. Ja s'ha jugat el Llevant 4, Betis 2 i a 2:15 es jugarà el Sevilla Atlètic de Madrid. A segona, el Sabadell ha aconseguit la primera victòria de la temporada per 1-0 contra l'Almeria en el retorn a la nova Creu Alta. El Girona rep les Palmes a 2:15. En futbol sala, en joc la final de la Copa de Catalunya entre el Barça i el Santa Coloma. A 3 minuts pel final, guanyen els Blaugrana per 4-5. I Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó.
0: I el temps. Tenim un cel totalment serè aquesta nit i també en bona part de demà, sense canvis importants en aquest tram final del mes d'agost. Tindrem temperatures una miqueta més altes, tant de dia com de nit, especialment a l'interior i al Pirineu, i arribaran en unes màximes d'entre 30 i 36 graus.
1: Trescat Info.
0: Bona tarda, passen 4 minuts de les 8 del vespre, els informa Quim Codines. Ceuta intenta contenir la tensió, gairebé un mes després de l'entrada de milers de persones. Després de dies de protestes, els veïns han suspès una manifestació que s'havia de fer aquesta nit per protestar contra la gestió del govern espanyol quan s'ha sabut que havien arribat a la ciutat membres de diversos grups d'extrema dreta. I és que algunes de les 60 embarcacions que avui han sortit des de diversos punts del sud d'Espanya ja han arribat a la ciutat autònoma. S'autoproclamen l'Armada de la Solidaritat i volen reclamar el retorn de tots els migrants. Els organitzadors asseguren que no s'identifiquen amb cap partit polític ni amb cap ideologia i que la majoria són empresaris amb interessos a Ceuta. Entre els promotors d'aquesta iniciativa hi ha Marcos de Quinto, exdiputat de Ciutadans al Congrés, i al Port, on els han cedit gratuïtament els amarratges, també hi havia membres de Vox. Mentrestant, avui la ministra de Sanitat, Mònica García, ha xifrat en 3.800 les persones que ja estan en allotjaments temporals. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden uns 5.000 migrants i la previsió és que d'aquí un màxim de 3 setmanes tots estiguin reallotjats. En una entrevista al diari Punès, García insisteix que aquest és un pas previ necessari per tramitar els expedients i recuperar la normalitat a la ciutat.
3: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
0: En les últimes hores, quatre migrants han estat detinguts per apedregar una patrulla de militars aquesta matinada. I continua l'enfrontament polític per la crisi de Ceuta. El president del PP, Alberto Núñez Feijó, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
4: Habrá conseqüències. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
0: Des del PSOE responen a Feijó que la directora del CNI només pot compareixer a la Comissió dels Drets Secrets Oficials del Congrés. D'altra banda, Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Sánchez, no s'ha estalviat les crítiques al govern espanyol. Sentim a la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
5: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient.
0: Alemany també demana al govern espanyol que no traslladi la responsabilitat de la crisi a les comunitats autònomes. El cap de la diplomàcia del Nepal ha fet una crida a fer un esforç global contra el canvi climàtic per evitar tragèdies com la riuada, que ha causat prop de 700 morts i 3.000 desapareguts a la regió.
6: Això ha de ser un esforç global. Nosaltres, el poble del Nepal, som les principals víctimes de l'impacte del canvi climàtic i per això fem una crida a la comunitat internacional perquè s'uneixi per preservar l'ecosistema de l'Himàlaia.
0: Les autoritats nepaleses calculen que la reconstrucció del país costarà uns 3.500 milions d'euros i ara rectifiquen i ja permeten l'entrada dels primers equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia que també afecta el Tibet. Els experts provenen de l'Índia, la Xina, Austràlia i Corea del Sud i treballaran els túnels i faran proves forenses. Les autoritats havien dit que tenien prou recursos però han canviat de parer arran de la gran quantitat de peticions que han rebut de països amb ciutadans desapareguts. Precisament aquest matí les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut. I atenció a aquest document sonor. És el plor d'una nena de 6 anys que ha estat 60 hores sota la runa a Timure, al nord del Nepal. Un equip de rescat l'ha sentit i l'han pogut salvar, una escena que ja s'ha fet viral i que ara sentireu. La nena es troba bé malgrat haver passat 3 dies sota la runa. I els experts apunten que riuades massives com la de dimecres són molt difícils de preveure, especialment en una zona tan complexa com l'Himàlaia, amb muntanyes que poden anar des dels 1.000 fins als 8.000 metres. També asseguren que l'escalfament de les muntanyes pot fer que aquest tipus de fenòmens naturals siguin més recurrents. A part del canvi climàtic, hi ha més factors desencadenants. Els detalla a 3CAT Info el geògraf i glaciòleg basc Eñaut Izaguirre.
7: El terratrèmol del 2015 pot ser el primer pas per després deixar totes aquestes roques i muntanyes una mica més febles. Després també hem de parlar una mica de permafrost, uns estrats de roca que són febles i una glacera que també probablement estigui donant molta aigua per les fractures de la roca, doncs fa una espècie de petita bomba que és la que ha esclatat aquí.
0: Izaguirre destaca que ara el perill són les acumulacions de sediments no consolidats que podrien desencadenar una nova riuada.
7: Tenim molts sediments, moltes roques, molt fang que va quedar a la part de dalt de les valls i això ha generat que hi hagi avui dia dos llacs que s'han generat que segurament o s'hauran de drenar o se drenaran per si sols. Xina i Nepal ja han posat unes alertes als poblats que han pogut sobreviure a aquesta tragèdia per encara no apropar-se als rius.
0: El glaciòleg, que encara és al Nepal, estava fent un trekking pel massís de l'Annapurna quan hi va haver la riuada.
1: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: Un atac rus deixa almenys 37 morts i prop de 400 evacuats a la regió de Butxa, als afores de la capital. El bombardeig amb drons ha impactat contra un dipòsit de municions de l'exèrcit ucraïnès situat a prop d'una zona residencial i ha provocat l'explosió de projectils, mines i drons. És l'atac rus amb més víctimes mortals a la regió de Kiev en el que portem d'any. També hi ha una quarantena de persones ferides, entre elles 4 infants. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha informat que s'obrirà una investigació pel fet d'haver situat un dipòsit d'armes tan a prop de zones residencials.
8: És una situació horrible i és escandalosa la negligència dels que han emmagatzemat explosius just al costat de la població. Els danys són molt importants i ara per ara se sap que 37 persones han mort. El responsable de la comunitat va morir mentre ajudaven les tasques de rescat. Faig arribar el meu condol a totes les famílies.
0: L'atac arriba després de 3 dies consecutius d'ofensiva aèria russa sobre Kiev i la rodalia, amb onades de drons que han causat danys en habitatges i altres infraestructures. Paral·lelament, Turquia ha convocat l'ambaixador ucraïnès després que 2 vaixells turcs hagin rebut atacs aquesta setmana. Encara alerta que el conflicte s'ha estès també pel Mar Negre i que a hores d'ara els vaixells comercials corren perill. I a Rússia, els rumors d'una mobilització forçosa com la del 2022 estan provocant l'inici d'una nova onada de migració. Malgrat que el Kremlin diu que són informacions falses, els russos no s'ho creuen i molts joves estan abandonant el país abans no sigui massa tard i els enviïn a la guerra. Moscou, Cristina Solies.
9: A Rússia s'han triplicat les cerques a internet per mudar-se a l'estranger. La cap del projecte especialitzat en emigració, Relocats, Alexandra Nazarova, apunta a Catalunya Ràdio que ells ara també reben el doble de consultes i que la majoria dels homes joves es traslladen a països on no els cal visat.
10: La por d'una possible mobilització a Rússia molt gran, és a dir, diuen que no saben si passarà o no, però no volen comprovar-ho amb la seva pròpia vida. Molta gent ens escriu dient que ja han rebut la convocatòria a l'ordre de mobilització o el certificat per verificar dades al comissariat militar.
9: Una de les pors dels russos és que un cop rebin la citació electrònica ja no els deixin sortir del país. Per això, quan a l'Alexei li van notificar que havia de fer el servei militar obligatori, va fugir de seguida a Espanya perquè tenia coll avall, que si no acabaria al front. Ja des d'Oviedo ens explica el seu testimoni a Catalunya Ràdio.
11: Si et recluta i no acabes a la guerra, em sembla que és perquè has tingut molta sort i això és molt poc habitual, o perquè tens bons contactes. La gent té por d'una possible mobilització al país, tothom en parla. Hi ha poques raons per dubtar que n'hi haurà una.
9: Aquesta nova onada de migració és més silenciosa i gradual que la de 2022. Aleshores, els russos van fugir en massa espantats per una guerra que no sabien quan s'allargaria. Ara, en canvi, molts han entès que el conflicte no té un final a la vista

0: Reoberta l'AP7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat, ha estat tancada durant més de 3 hores per un accident múltiple entre 3 turismes que han deixat 9 ferits. Un d'ells en estat crític. L'accident ha passat poc després de les 4 de la tarda a l'enllaç amb la B23 en sentit Barcelona. L'ha provocat un cotxe que fugia de la policia i anava per l'autopista en direcció contrària. Ha xocat de cara contra 2 vehicles que circulaven correctament. En un hi anaven una parella i els seus 2 fills i a l'altre 3 adults. El cotxe que ha provocat el xoc venia de Vilafranca i viatjaven 3 persones. Hi ha 2 detinguts i es busca el tercer ocupant que hauria fugit. Segons ha informat el SEM, el ferit està en estat crític i ha estat traslladat al Parc Taulí de Sabadell. Dels altres 8 ferits, 4 han estat traslladats al Consorci Sanitari de Terrassa, han estat menys greu, i els altres 4 ferits lleus els han dut a la Mútua de Terrassa. Pràcticament un quart de 9, obrim àrea de servei.
1: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
2: En aquests moments continua el cel gairebé serè, molt poca humitat en general, interior 20-30% en punts de la costa del Pirineu, voltant de 50-60%, per tant, també arran de mar es nota poca xafogor en aquest dia relativament normal pel que fa a temperatura pel mes d'agost, ja a les acaballes del mes. Cal destacar, però, que venim de molta calor i hem notat que avui no n'ha fet tant. En general, ha fet menys calor. Destaquem, però, que ha pujat en alguns sectors de l'interior entre 2 i 4 graus, ha baixat entre 3 i 5 graus en punts de la costa de Barcelona, sud de la Costa Brava, 2-3 graus a la Costa Daurada, aquí s'ha notat una davallada respecte ahir, i en canvi han pujat fins a 36 graus a Vinebre, 35 a Xerta, 34 graus a Benissanet, també Riba-roja d'Ebre, Alcarràs, Ascó, Batea s'ha quedat amb 33, Lleida 32, Girona 32, Barcelona i Tarragona 29, a Viella 27. Està clar, doncs, que hi ha llocs on ha fet calor, però en general no ha estat una calor pesada, d'aquelles humides com teníem dies enrere. Nit serena, nit encara agradable i fresca a l'interior, per sota dels 18-20 graus a bona part de l'interior del país, al perlitoral al voltant dels 20, a la costa entre 20 i 24 de mínima. En general no preveiem una nit tòrrida, tot i que inicialment fins a 2-3 de la matinada podem estar als 25 graus al voltant de la ciutat de Barcelona, barcelonès. El Pirineu es pot baixar cap als 8-10 graus, potser no tant com la nit passada, s'ha baixat a 5 graus, i per tant aquesta nit encara la podrem aprofitar per dormir, doncs, amb un cert confort. Demà i els propers dies, ben bé fins dimarts o dimecres, torna a pujar la temperatura, més de 36-37 a l'interior. De fet, demà tornaríem a repetir aquests valors de 34-36 en punts de l'interior, de Lleida, de Ponent, matí de sol, a la tarda algun núvol prim aïllat, i la temperatura seguirà pujant, com dèiem, fins dimecres. Dilluns a la tarda algun ruixet al Ripollès i també dimarts en punts del Pirineu. Poca cosa pel que fa a precipitació.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La Policia Nacional ha detingut 2 futbolistes del planter del Mallorca per gravar relacions sexuals amb una noia menor d'edat. Se'ls acusa de ser els autors d'un delicte de corrupció de menors per la gravació sense consentiment de les relacions sexuals que un d'ells va mantenir amb una noia en un habitatge de Palma. Els fets van passar el 14 d'agost. Una noia d'entre 16 i 17 anys va decidir voluntàriament mantenir relacions amb un dels jugadors, però es va adonar que amagat dins d'un armari hi havia un noi que els estava gravant sense el seu consentiment i va denunciar els fets a la policia. L'autor de la gravació és menor d'edat, per la qual cosa el seu expedient s'ha enviat a la Fiscalia de Menors. L'altre futbolista, major d'edat, ha passat a disposició del jutge de guàrdia que n'ha decretat la posada en llibertat. Arran d'aquests fets, l'equip de futbol del Mallorca els ha expulsat del club. El govern deixa clara la seva determinació de tirar endavant el pla territorial sectorial per la implantació d'energies renovables, tot i l'oposició del sector de la pagesia i dels alcaldes de les zones rurals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat avui al consens amb el territori i ha posat d'exemple el parc solar del Carràs, el Segrià, que avui s'ha inaugurat i que és, ara per ara, el més gran de Catalunya.
3: Sí, tenim clar cap on volem anar, si ens asseiem i ens reunem, si discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen.

0: l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança. Confiança que és necessària per tenir determinació cap a un temps de...
1: En canvi, des del territori neguen que hi hagi voluntat real de diàleg. Segons Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ja està tot decidit. Són declaracions, aquesta emissora.
2: El diàleg en què es basa? En què ells planifiquen, ells decideixen i ells et diuen et deixem presentar alguna al·legació, et donem un marge i et deixarem descomptar ja un 30% de la zona prioritària, però només, i a més serà així i així serà xas, i ells ho tenen tot decidit. És una manera de dir que volen dialogar, però a l'hora de la veritat ja està tot decidit i està tot cuit.
1: Esquerra Republicana recorda que ja va fer retirar l'anterior pla de la Generalitat perquè va considerar que no s'estava elaborant amb prou diàleg i consens. I indignació i angoixa dels veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, que no podran tornar a casa fins a principis de l'any que ve. Una d'elles és la Miren, que ha explicat com se sent en una entrevista al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
3: Angoixada, trista, molt, molt desubicada també, perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir doncs, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener, a nosaltres no ens ho han dit.
1: Confien en la promesa que l'Ajuntament els trobi apartaments en condicions per poder deixar els hotels on estan reubicats.
3: Ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament. Bueno, Barcelona també es calma una miqueta. M'imagino que la gran turista s'haurà doncs, mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, bueno, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
1: En canvi, qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial també del barri del Putxet. L'Ajuntament de Platja d'Aro, al Baix Empordà, vol mobilitzar 370 habitatges buits que hi ha al municipi. El consistori considera que posar aquests pisos al mercat de lloguer seria una via ràpida per ampliar el parc d'habitatge i facilitar-hi l'accés. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
4: Per mobilitzar aquests pisos buits, l'alcalde Maurici Jiménez vol que l'Ajuntament actuï com una immobiliària i faci d'intermediària entre els propietaris i els futurs llogaters. La idea és donar garanties als propietaris, sobretot davant la por d'alguns de no cobrar el lloguer o de tenir problemes amb els inquilins.
5: Però bueno, al final avui el que tenim és una crisi de confiança del propietari cap al llogater. Llavors, si això s'ha creat, segurament ha estat perquè a nivell jurídic no s'han donat les garanties oportunes, bueno, doncs l'administració ha de servir per donar garanties.
4: Per això el consistori es proposa llogar directament els pisos als propietaris i garantir-los el cobrament de la mensualitat. També es planteja beneficis com bonificar-los l'IBI, l'impost de béns immobles. Jiménez considera que aquesta via pot ser més ràpida que, per exemple, construir un edifici nou. L'objectiu de l'Ajuntament és aconseguir mobilitzar un centenar d'aquests pisos a partir de la tardor.
1: Móra d'Ebre reivindica la festa del riu Ebre, la festa fluvial més antiga de Catalunya amb més de 125 anys d'història. Enguany se'n celebra la 123a edició en un context molt especial perquè aquest 21 de juliol el govern la va declarar festa tradicional d'interès nacional. Per l'equip de govern, la declaració suposa un reconeixement a la cultura popular i a totes les generacions que han contribuït a preservar el patrimoni fluvial. Móra d'Ebre, Mar Rovira.
6: Móra d'Ebre viu avui la jornada central de celebració de la primera festa del riu Ebre, ja com a festa tradicional d'interès nacional. Després d'una cercavila, han arrencat les curses de muletes en les diferents categories, ben aplaudides pels assistents, així com l'exhibició dels cirgadors i els nedadors també han participat de la travessa per l'Ebre. L'alcalde del municipi, Rubén Viernes, destaca el que suposa aquest reconeixement.
7: Perquè aquest reconeixement no arriba d'un dia per l'altre. És el resultat de molts anys de treball, de feina, d'insistència, de recerca i, sobretot, de molta gent que ha estimat i ha mantingut viva aquesta festa generació rere generació.
6: Abans de la regata s'ha anomenat José Antonio Serras Mota com a delinier d'honor d'enguany. Fa 30 anys es va construir la seva pròpia muleta.
8: En principi era una gran alegria i després és una cosa que m'entra bastant perquè sempre m'ha agradat molt el que és la vida del riu.
6: La festa continuarà aquest diumenge amb un concert d'Alfred García i un espectacle pirotècnic.
1: Tot a punt a Cervera per la gran representació de l'Aquelarre. Enguany la festa dedicada a la música, el foc i l'esoterisme arriba a la 49a edició coincidint amb la commemoració del mil·lenari de la ciutat. Alba Mor.
9: La proposta de la direcció artística gira entorn una de les llegendes de la ciutat, la història del rei Boig. D'aquesta manera, l'espectacle plantejarà un viatge simbòlic als orígens dels deliris del rei Felip V i explorarà com el poder el va anar consumint, tot plegat sota la influència de Lilith, la figura vinculada als instints més obscurs i a la temptació. En parla Pol Bosch, codirector artístic de la festa.
10: Explicarem la part de la història de la Guerra de Successió i com va arribar al poder, però després veurem la seva vessant més personal, i és que és un rei que es va tornar boig. I això està documentat, que va abandonar els seus hàbits d'higiene, va deixar de tallar-se els cabells i va començar a comportar-se com si fos un animal. Llavors nosaltres juguem aquesta història per anar relatant aquest procés d'embogiment d'aquest rei.
9: Sense abandonar l'essència transgressora, irreverent i espectacular de la festa, el muntatge combinarà patrimoni, imaginari popular i grans efectes visuals. Així mateix, carrers i places també seran l'escenari d'un relat carregat de foc, música, ritual i simbolisme.
1: 6 minuts per arribar a 8:45.
11: Esports.
1: Amb en Pau Dax, bona tarda.
12: Bona tarda. Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta a Espanya quan era líder destacat després de patir una dura caiguda a 32 quilòmetres del final de la 8a etapa entre Puçol i Xaraco. L'eslové pateix un traumatisme cranioencefàlic i una fractura luxació clavicular que el podria fer passar per quiròfan. Pogačar, doncs, haurà d'esperar a una nova ocasió per guanyar l'última gran cursa per etapes que li falta. El director de l'equip UAE de Pogačar, José Fernández Machín, ha parlat de la caiguda de l'eslové.
13: De moral, destrozado, de dolores en el hombro, ha intentado seguir, quería incluso sujetar el brazo para poder levantarlo. En el momento que hemos visto que no podía continuar en bici, hemos decidido, obviamente, que vaya en la ambulancia. Le querían dar unas grapas para intentar seguir en la ceja, porque tenía la ceja abierta, tendrá que darse varios puntos. Situaciones que el ciclismo a veces nos deja.
12: El francès Brian Cocart ha guanyat a l'esprint d'una 8a etapa molt accidentada i plena de caigudes. Enric Mas és el nou líder de la General i li treu 1 minut i 11 segons a l'austríac Félix Gall.
11: 3CAT Info.
12: En futbol, l'Espanyol està jugant des de les 7 de la tarda el seu partit de la tercera jornada de primera divisió contra la Reial Societat. Al minut 63, a la segona part, el resultat és 2-1 favorable als bascos. S'ha avançat a Barrenetxea al minut 4, culminant un contraatac amb un xut creuat des de dins de l'àrea, i ha empatat l'Espanyol en els últims instants de la primera meitat amb gol de Roberto. Oscarsson, però, al minut 61, fa tot just 2 minuts, ha marcat el segon dels bascos. El partit el podeu seguir pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. També d'aquesta tercera jornada de primera, abans s'ha jugat el Llevant 4, Betis 2 al Ciutat de València. I a 9:45 es disputarà el Sevilla Atlètic de Madrid. Els matalassers ho faran sense Julián Álvarez. El davanter argentí es va entrenar ahir en solitari després de perdre's les últimes 3 sessions amb el grup. Mentrestant, el Barça no jugarà fins dilluns. Rebrà el Rayo Vallecano al Camp Nou. El que ha sabut aquest matí l'equip blaugrana és el seu calendari de la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord, a 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres, que serà el 20 d'octubre i tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el còmode Cesc Fàbregas el 27 de gener. I el Madrid, que per cert debutarà la Champions a casa contra el campió d'Itàlia, l'Inter de Milà, el dimarts 8 de setembre, prepara el partit de demà a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
14: Otra cosa es
12: en directe,
14: el mejor jugador del mundo. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son 2 o 3 o 4, y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
12: I avui ha començat la Lliga Femenina. L'Espanyol ha arrencat amb derrota al camp de l'Eibar per 1-0. Escoltem Sara Monforte, entrenadora de l'Espanyol.
15: A nivell de duels crec que hem estat molt fluixes, elles han estat més fortes, més intenses que nosaltres, i després també crec que ens ha cremat la pilota, no hem sabut enllaçar passes dintre, jugar fora, dintre, fora. Jo crec que el que hem anat fent durant tota la temporada no ho han fet avui. I llavors, bueno, al final s'ha fet una mica de bola al partit.
12: El Barça i el Badalona debutaran demà les badalonines contra l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. A la segona divisió, el Girona, amb un sol punt, rebrà les Palmes a Montilivi a 9:15. Tenim ja 11 de Quique Álvarez. Bona tarda.
16: Bona tarda, un 11 amb Gazzaní a la porteria, Francesc Júnior, David López i Àlex Moreno en defensa, amb Fran Beltraniz en el doble pivot, Brian Hill i Justin a les bandes, Abel Ruiz de mitja punta i Benat, que avui debuta a la segona divisió, no va jugar els dos primers partits en punta. Una hora perquè comenci el partit, de moment poca expectació aquí a Montilivi, bon temps per viure aquest partit contra el líder de segona, aquest Girona a les Palmes.
12: Gràcies, Xavi. I també ha jugat a la segona divisió l'Espanyol, que ha aconseguit la seva primera victòria aquesta temporada contra l'Almeria per 1-0 en el seu retorn a la nova Creu Alta. Ha marcat el davanter estatunidenc Nico Joachini, incorporat aquest estiu per l'equip arlequinat. L'escoltem. Escoltem el tècnic dels Vallesans, Ferran Costa.
17: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Tenirem ara baixes degut al Mundial Sub-20 i que tenim algunes jugadores lesionades.

0: Dos quarts de nou del vespre, fem un repàs dels titulars més destacats fins ara. Ceuta intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de persones. Els veïns suspenen les manifestacions en protesta per la gestió del govern espanyol per la presència d'ultres i membres d'extrema dreta a la ciutat. Han arribat a Ceuta 60 embarcacions que han sortit del sud d'Espanya i s'autoproclamen l'Armada de la Solidaritat i volen reclamar el retorn immediat de tots els immigrants. El Nepal crida al món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar riuades com la que ha causat prop de 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats rectifiquen i permeten l'accés als equips internacionals de rescat. Una nena de 6 anys ha estat rescatada sana i estalvia després de 60 hores sota la runa. I un atac rus deixa almenys 37 morts a Butxa en el bombardeig més mortífer a la regió des de començaments d'any. L'atac ha fet explotar un dipòsit de municions i el president ucraïnès Zelensky critica que es guardessin projectils a prop de zones urbanes i anuncia una investigació. Des d'ara i fins les 9 també us explicarem que els comerços de Barcelona s'han vist afectats per la gran quantitat d'obres que s'estan fent a la ciutat i per la intensa calor. Les obres afecten els principals accessos de Barcelona, cosa que té conseqüències sobre la mobilitat i repercuteix en l'activitat comercial de la ciutat. I avui ha obert portes a Perpinyà la 38a edició del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa per la Imatge. S'hi poden veure els treballs destacats de fotògrafs centrats en conflictes bèl·lics, crisis humanitàries, qüestions socials i mediambientals. I aquesta edició també posa el focus en la intel·ligència artificial i les seves conseqüències. I els esports, Podax?
1: Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta en la 8a etapa de la competició per una caiguda a 32 quilòmetres pel final. L'eslové ha patit un traumatisme cranioencefàlic i una fractura luxació clavicular que el podria fer passar per quiròfan. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la general i el Francesc Cocart ha guanyat la 8a etapa. En joc a la primera divisió de futbol, el Reial Societat Espanyol, els blanquiblaus, perden el minut 69 per 2-1 a Anoeta. I a segona, el Sabadell ha aconseguit la primera victòria de la temporada per 1-0 contra l'Almeria en el retorn a la nova Creu Alta. El Girona rep el Les Palmes a 9:45 a Montilivi.
0: I el temps aquesta nit i bona part de demà tindrem un cel totalment serè, sense canvis importants en aquest tram final del mes d'agost. La temperatura serà una miqueta més alta, tant de dia com de nit, especialment a l'interior i al Pirineu. Hi haurà unes màximes d'entre 30 i 36 graus.
2: Trescat Info.
0: Ceuta intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de persones. Després de dies de protestes, els veïns han suspès una manifestació que s'havia de fer aquesta nit per protestar contra la gestió del govern espanyol, quan s'ha sabut que havien arribat a la ciutat membres de diversos grups d'extrema dreta. I és que algunes de les 60 embarcacions que avui han sortit des de diversos punts del sud d'Espanya ja han arribat a la ciutat autònoma. S'autoproclamen l'Armada de la Solidaritat i volen reclamar el retorn de tots els migrants. Els organitzadors asseguren que no s'identifiquen amb cap partit polític ni amb cap ideologia i que la majoria són empresaris amb interessos a Ceuta. Entre els promotors d'aquesta iniciativa hi ha Marcos de Quinto, exdiputat de Ciutadans al Congrés, i al port, on els ha cedit gratuïtament els amarratges, també hi havia membres de Vox. Mentrestant, avui la ministra de Sanitat, Mònica García, ha xifrat en 3.800 les persones que ja estan en allotjaments temporals. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden uns 5.000 migrants i la previsió és que d'aquí uns màxim de 3 setmanes tots estiguin reallotjats. En una entrevista al diari Punès, García insisteix que aquest és un pas previ necessari per tramitar els expedients i recuperar la normalitat a la ciutat.
3: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
0: En les últimes hores, 4 migrants han estat detinguts per apedregar una patrulla de militars aquesta matinada.
2: Trescat Info.
0: El cap de la diplomàcia del Nepal ha fet una crida a fer un esforç global contra el canvi climàtic per evitar tragèdies com la riuada que ha causat prop de 700 morts i 3.000 desapareguts a la regió.
2: Això ha de ser un esforç global. Nosaltres, el poble del Nepal, som les principals víctimes de l'impacte del canvi climàtic i per això fem una crida a la comunitat internacional perquè s'uneixi per preservar l'ecosistema de l'Himàlaia.
0: Les autoritats nepaleses calculen que la reconstrucció del país costarà uns 3.500 milions d'euros i ara rectifiquen i ja permeten l'entrada dels primers equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia que també afecta el Tibet. Els experts provenen de l'Índia, la Xina, Austràlia i Corea del Sud i treballaran als túnels i faran proves forenses. Les autoritats havien dit que tenien prou recursos però han canviat de parer arran de la gran quantitat de peticions que han rebut de països amb ciutadans desapareguts. Precisament aquest matí les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut. I atenció, aquest document sonor. És el plor d'una nena de 6 anys que ha estat 60 hores sota la runa a Timure, al nord del Nepal. Un equip de rescat l'ha sentit i l'ha pogut salvar, una escena que ja s'ha fet viral i que ara sentireu. La nena es troba bé, malgrat haver passat 3 dies sota la runa.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un atac rus deixa almenys 37 morts i prop de 400 evacuats a la regió de Butxa, als afores de la capital. El bombardeig amb drons ha impactat contra un dipòsit de municions de l'exèrcit ucraïnès, situat a prop d'una zona residencial, i ha provocat l'explosió de projectils, mines i drons. És l'atac rus amb més víctimes mortals a la regió de Kyiv en el que portem d'any. També hi ha una quarantena de persones ferides, entre elles 4 infants. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha informat que s'obrirà una investigació pel fet d'haver situat un dipòsit d'armes tan a prop de zones residencials.
5: És una situació horrible i és escandalosa la negligència dels que han emmagatzemat explosius just al costat de la població. Els danys són molt importants i ara per ara se sap que 37 persones han mort. El responsable de la comunitat va morir mentre ajudaven les tasques de rescat. Faig arribar el meu condol a totes les famílies.
0: L'atac arriba després de 3 dies consecutius d'ofensiva aèria russa sobre Kyiv i la rodalia, amb onades de drons que han causat danys en habitatges i altres infraestructures. Paral·lelament, Turquia ha convocat l'ambaixador ucraïnès després que dos vaixells turcs hagin rebut atacs aquesta setmana. Encara alerta que el conflicte s'ha estès també al Mar Negre i que, a hores d'ara, els vaixells comercials corren perill.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat, deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident ha passat poc després de les 4 de la tarda a l'enllaç amb la B23 en sentit Barcelona. L'ha provocat un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori i anava per l'autopista en direcció contrària i a molta velocitat. Ha xocat de cara contra dos vehicles que circulaven correctament, en un hi anaven una parella i els seus dos fills i a l'altre 3 adults. El cotxe que ha provocat el xoc venia de Vilafranca i hi viatjaven 3 persones. Hi ha 2 detinguts i es busca el tercer ocupant que hauria fugit. A un dels detinguts l'acusen de conducció homicida, d'un delicte de lesions i de robatori amb força. A l'altre, de desobediència i de robatori amb força. Segons ha informat el SEM, el ferit en estat crític ha estat traslladat al Parc Taulí de Sabadell. Dels altres 8 ferits, 4 han estat traslladats al Consorci Sanitari de Terrassa en estat menys greu i els altres 4 ferits lleus els han dut a la Mútua de Terrassa. L'accident ha obligat a tallar l'AP7 a l'altura del Papiol durant més de 3 hores.
4: 3CAT Info.
0: A Islàndia, segons els sondejos, hi ha un frec a frec entre el sí i el no en el referèndum que es fa fins a la mitjanit d'avui per decidir si es reprenen les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan aturades des del 2013 per una decisió d'un govern que era euroescèptic, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat als ciutadans si cal reiniciar-les. Al centre del debat, els drets de pesca, l'alt cost de la vida i les amenaces de Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. Ho explica així Erik Urbergman, professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Bifrost.
6: L'agressió contra Groenlàndia ha generat una gran preocupació a Islàndia, i això també és així perquè Islàndia compta amb la garantia d'un acord de defensa bilateral amb els Estats Units, un fet que ara s'està començant a qüestionar. Per tant, els canvis geopolítics influeixen en el debat, però no en són el motor principal.
0: Prop de 300.000 persones d'una població de 400.000 han estat cridades a les urnes. Els resultats de la consulta, molt incerts, se sabran demà al migdia. Si guanyés el sí, es reprendrien les negociacions amb Brussel·les i, en cas d'acord, els islandesos haurien de ratificar-lo en un nou referèndum.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
0: Al Níger, situació incerta arran de la insurrecció contra el govern militar d'una part de l'exèrcit que ha ocupat dues casernes i una important base militar. Els amotinats han creuat foc amb la guàrdia del president. La nit i matinada passades també hi ha hagut tirotejos a diversos barris de la capital, Niamey, a la zona del Palau Presidencial i a l'aeroport internacional. El Níger, un dels països més pobres del món i alhora ric en reserves d'urani, està governat per una junta arran del cop militar del 2023. El règim s'ha allunyat de la seva antiga metròpoli, França, i manté lligams estrets amb Rússia i amb altres països de la regió del Sahel, com Mali i Burkina Faso. I anem cap a Barcelona. És l'últim cap de setmana d'agost i, per tant, és cap de setmana d'operació tornada de les vacances d'estiu per molta gent. A l'aeroport del Prat aquests dies hi ha molta activitat. Només avui hi ha programats un miler de vols i entre ahir i dilluns més de 4.400, que això és un 2,2% més que l'any passat. Aquesta tarda la Terminal 1 estava plena de gom a gom. Hi havia molts catalans que tornaven a casa, turistes que tornaven cap als seus països, però també gent que marxava ara de vacances.
7: He anat 5 setmanes a Kènia, corro maratons jo, llavors he anat a entrenar allà i la veritat que el vol i tot ha anat perfecte, supercontenta.
8: Vine a Barcelona unes setmanes, sé que llegué un dia després de la temporada de mucho calor, así que pude disfrutarlo bien la ciudad, tanto la playa como también la Costa Brava.
9: Marxem a Corea del Sur durant 15 dies i marxem ara perquè és el moment en què no hi ha gaire o menys turisme que en ple agost.
0: Cal recordar que aquest estiu el Prat ha assolit la xifra rècord de 61 connexions intercontinentals. Ara bé, aquests dies de tanta activitat coincideixen amb la vaga indefinida que van començar a principis d'agost els treballadors de terra de Ground Force. Donen servei d'embarcament, de facturació i de càrrega i descàrrega d'equipatges a diverses aerolínies que operen al Prat, com Air Europa, KLM, Lufthansa o Qatar Airways. Molts passatgers poden recollir les seves maletes sense problemes, però també n'hi ha que sí que han notat els efectes de la vaga.
10: Venim de Melilla i la recollida de maletes sí que ha estat una mica desastrosa. Hem estat dues hores esperant la recollida.
11: Hem fet queixes als nois i d'escrivir les nostres maletes.
12: I hem arribat a les dues i portem 2 hores i 45 minuts aquí.
13: Venim de Bombay i hem trigat més, però com a mínim estan, que és lo important. A partir d'aquí també entenc que s'ha de respectar el dret de vaga.
0: Els treballadors de Ground Force reclamen més personal perquè asseguren que estan saturats de feina, però el conflicte, de moment, està enquistat. Això ha fet que durant aquest estiu s'hagin acumulat unes 6.000 maletes extraviades a l'aeroport del Prat. I la vaga també ha provocat retards i la cancel·lació d'uns 270 vols. I els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers del port de Barcelona, sobretot els diumenges amb l'embarcament i el desembarcament de creuers. El sector denuncia que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport i viceversa han perdut un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions, que en alguns casos han arribat a ser de més de 2 hores. El president d'Elite Taxi, Olivier Contel, explica que també és un gran perjudici per als mateixos taxistes.
14: El client li dius, compte, no surtis ara, i agafen un taxi, se'n van cap allà i s'enganxen allà una hora, és que no pots portar-los per un altre lloc perquè no hi ha cap entrada ni sortida. Un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
0: Des del port de Barcelona expliquen que l'increment de trànsit es deu a les operacions d'inici i final dels creuers, que comporten un flux més gran de passatgers. De fet, aquest tipus d'operacions van augmentar més d'un 10% aquest juliol.
4: 3CAT Info.
0: Avui ha obert portes a Perpinyà la 38a edició del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa per la Imatge. S'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs que són testimonis directes del que passa al món. Conflictes bèl·lics, crisis humanitàries, qüestions socials i mediambientals centren aquesta edició, que també posa el focus en la intel·ligència artificial i les seves conseqüències. Anem cap a Perpinyà. Laura Bertran.
3: Fins al 13 de setembre, Perpinyà es converteix en la capital mundial del fotoperiodisme i això permet allargar la temporada turística amb exposicions en diferents espais emblemàtics del centre de la capital del Rosselló. Totes les visites són gratuïtes i els horaris són cada dia de les 10 del matí a les 8 del vespre. Ja avui, en les primeres hores del Visa per l'imatge, milers de persones han volgut descobrir la selecció d'enguany, com l'Alejandro i el seu pare, l'Ivan.
15: Venim cada any perquè jo crec que és una de les exposicions de fotografia i de fotoperiodisme més completa que hi ha i que coneixem.
16: Si et vol atzar una miqueta, vaig descobrint pinzellades, són pinzellades. I després vens aquí i ja doncs, et deixes emportar.
3: Més enllà de les exposicions es poden seguir activitats diverses, taules rodones temàtiques, trobades professionals, projeccions nocturnes i el lliurament dels premis Visa d'Or. Des de l'organització del Visa sempre s'han implicat en els canvis tecnològics i en la lluita contra la desinformació. I aquest any posen èmfasi en el risc que suposa l'augment de l'ús de la intel·ligència artificial generativa.
0: 3:15.
4: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
17: Anem acabant ja aquest mes d'agost. Queden a partir de demà un parell de dies, demà i demà passat, i no es presenta cap canvi de temps. Habitualment, a finals d'agost, acostuma a canviar el temps amb tempestes, però ja les hem tingut dies enrere i ara estem en un període d'estabilitat que pot ser relativament llarg i, a més, amb calor continuada almenys els 8 o 10 primers dies de setembre. Per tant, els primers dies de setembre començarà, doncs, dimarts i dimecres, aquest primer dia de mes, el dimarts concretament, sembla que tindrem temperatures de ple a agost, temperatures 4 o 5 graus per sobre la mitjana. Avui han pujat a l'interior entre 2 i 4 graus, a la costa han baixat entre 3 i 5 graus, per exemple, la ciutat de Barcelona, el barri del Raval, ahir 34, avui 29 de màxima, Lleida ahir 29, i avui ha pujat a 32. 32 també avui a Girona, 29 a Tarragona, 27 a Viella, o 33, 34 a Tortosa i Roquetes. Les més altes, 36 a Vinebre, 35 a Xerta, o 34 graus a Torroja del Priorat, a Riba-roja d'Ebre, a Ascó i al Carràs. Per tant, hi ha llocs on ha fet molta calor, però també tenim poca humitat i no fa l'aixafogor que teníem bona part del mes d'agost. I aquesta nit encara serà relativament agradable, tot i que puja 2, 3, 4 graus de temperatura, encara es notarà fresca, encara la humitat és baixa i no farà molta aixafogor, tot i que a la costa ja tindrem mínimes de 20 a 24 i a l'interior entre 16 i 20 en general. Al Pirineu poden baixar cap als 7, 8, 10 graus aproximadament. Nit una mica fresca o fins i tot freda. Pel que fa a dies posteriors, dilluns, dimarts, també dimecres, segueix la calor, va pujant la temperatura, 37-38 les més altes a l'interior, voltant de 30-33 a la costa, i no venen pluges. Demà un dia de sol, a la tarda 4 núvols prims aïllats, i dilluns a la tarda un ruixadet al Ripollès, al Pirineu Oriental.

Últim cap de setmana de luxe a la Xubertia de Vilabertran. Aquest vespre el baríton Matthias Goerne hi ofereix un recital del líder de l'austríac Franz Schubert. L'internacionalment reconegut baríton alemany fa el seu concert número 40 al festival després que Jordi Roch el convencés per anar-hi a cantar el 1994. Des d'aleshores, el vincle entre Vilabertran i Goerne, entre el paisatge i la veu, no s'ha trencat mai. El programa del concert d'avui, dedicat a la memòria de Jordi Roch, fundador i ànima de la Schubertiada i que va morir el desembre passat, es compon, segons el mateix cantant, d'obres que Roch estimava especialment. Avui el pianista acompanyant és Markus Hinderhauser, que debuta a la Schubertiada. El concert a la Canònica de Vilabertran ha començat a 9:15 del vespre.

0: El gran èxit de Spider-Man, Brand New Day, als cinemes impulsa la venda dels còmics del superheroi. Així ho destaquen les botigues de còmics que expliquen, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'interès que ha despertat aquest estiu al personatge. Valèria Aubareda.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: La pel·lícula ha arrasat als cinemes amb més de 2.200 milions de dòlars de facturació a nivell mundial i a Catalunya s'ha convertit en la pel·lícula més vista als cinemes del país i ronda ara per ara els 900.000 espectadors. Això ha despertat l'interès per l'univers de l'Home Aranya. Gonçal Masó, d'Antifaz Còmic, el considera el personatge més famós de Marvel.
3: La veritat és que ha tingut incidència amb la venda dels còmics, no només amb la venda dels còmics, sinó la venda del merchandising del personatge. Fer un personatge més terrenal, un personatge amb problemes humans, pues enganxa molt més amb el públic de sempre d'ell, perquè sempre ha sigut un personatge molt transversal, Spider-Man, estimat pels nanos i pels grans, que han sigut nanos també.
2: Xavi Domènech, propietari d'Antifaz Còmic, reconeix el mèrit de la pel·lícula, però també valora el personatge.
4: Spider-Man sempre té grans seguidors i és un dels personatges que mai deixa de vendre's, però quan tothom està amb aquesta pel·lícula, és la millor, que ara sí, per fi és el meu Spider-Man, era molt fàcil que això es passés al TVO, però a més és que és un gran moment pels còmics de Spider-Man.
2: Domènech, però, es confessa fan absolut de l'Home Aranya.
4: Sempre ha sigut Spider-Man i els Mutantes i Patrulla X. Vengadores també, bé, en veritat, tot l'univers Marvel.
5: Soy más de Marvel que DC, però no se lo digas a nadie.
4: M'ha sortit, a més, amb veu de Batman afònic.
2: I des de Continuarà Còmics, Sergi Salguero afina quin és el període que més interessa ara de Spider-Man, el que dibuixa J. Michael Straczynski.
6: Principalment l'etapa de Straczynski dels 2000 té com alguna similitud amb la història que està sortint ara al cinema i agafen referències d'allà, del personatge i, bueno, crec que aquest període seria com del que més s'està venent últimament.
2: També triomfen els encreuaments entre Spider-Man i Superman que l'editorial Panini ha tret al mercat els últims mesos.
0: I a Figueres, el protagonisme és per l'acústica.

Des de dijous, la capital de l'Empordà està immersa en l'acústica, el festival musical que aquest any arriba a la 23a edició. Figueres es converteix en un escenari musical a l'aire lliure amb més d'una vintena de concerts repartits entre la plaça de la Palmera, la plaça Catalunya i la Rambla. Avui el protagonisme és per Sopa de Cabra. La banda gironina, a qui sentim de fons, celebra els seus 40 anys i actua a les 11 de la nit a la Rambla de Figueres. Després de matinada ho farà la Ludwig Band.

La banda empordanesa arriba amb nou disc. Pel barri es comenta el seu cinquè treball i per primera vegada actua a l'escenari principal de la Rambla. El concert serà a un quart de dues de la matinada i el programa de concert d'avui arranca a les 7 de la tarda, arrencat amb l'actuació de País de Xauxa a la Rambla i s'acaba amb Mont DJ, que punxa a partir de les dues de la matinada.

0: Esports.
1: Pau Dax, bona tarda.
2: Bona tarda. Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta quan era líder destacat després d'una dura caiguda a 32 quilòmetres pel final, a la vuitena etapa, entre Puçol i Xeraco. L'eslové té un traumatisme cranioencefàlic i una fractura a luxació clavicular que el podria fer passar per quiròfan. Pogačar, doncs, haurà d'esperar a una nova ocasió per guanyar l'última gran cursa per etapes que li falta. El director de l'equip UAE de Pogačar, José Fernández Machín, ha parlat de la caiguda de l'eslové.
3: De moral, destrozado, de dolores en el hombro. Ha intentado seguir, quería incluso sujetar el brazo para poder levantarlo. En el momento que hemos visto que no podía continuar en bici, hemos decidido, obviamente, que vaya en ambulancia. Le querían dar unas grapas para intentar seguir en la ceja, porque tenía la ceja abierta, tendrá que darse varios puntos. Situaciones que el ciclismo a veces nos deja.
2: I el francès Brian Cocard ha guanyat l'esprint aquesta vuitena etapa molt accidentada i plena de caigudes. Enric Mas és el nou líder de la General i treu 1 minut i 11 segons a l'austríac Félix Gall.
0: 3CAT Info.
2: L'Espanyol està jugant des de les 7 al seu partit de la tercera jornada de primera divisió contra la Reial Societat. En directe a la segona part, a Anoeta, el resultat és de 2-1... al minut, al temps afegit, quan falten 2 minuts al temps afegit per disputar-se. S'han avançat els bascos mitjançant Barreneche al minut 4. Als últims minuts de la primera part ha empatat Roberto i Oscarsson ha fet el 2-1 al minut 61. També aquesta tercera jornada abans s'ha jugat el Llevant 4, Betis 2 al Ciutat de València i a 2:15 es disputarà d'aquí poc més de mitja hora el Sevilla Atlètic de Madrid. Els matalassers ho faran sense Julián Álvarez. El davanter argentí es va entrenar ahir en solitari després de perdre's les últimes 3 sessions amb el grup. El Barça no jugarà fins dilluns, rebrà el Rayo Vallecano. El que ha sabut aquest matí l'equip blaugrana és el seu calendari de la Lliga de Campions i debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres, que serà el 20 d'octubre i tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el 27 de gener. I el Madrid, que per cert debutarà la Champions a casa contra el campió d'Itàlia, l'Inter de Milà, el dimarts 8 de setembre, prepara el partit de demà a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
4: Otra cosa es el mejor jugador del mundo y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son 2 o 3 o 4 y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí. Y sabemos que individualmente ha hecho la historia este verano.
2: A la segona divisió, el Sabadell ha aconseguit la seva primera victòria aquesta temporada contra l'Almeria per 1-0 en el seu retorn a la nova Creu Alta. Ha marcat el davanter estatunidenc Nico Gioacchini, incorporat aquest estiu per l'equip arlequinat al minut 8 de la segona part. Escoltem el tècnic dels vallesans, Ferran Costa.
5: Parlo a títol personal, un dia més pel record tots junts, i parlo també a nivell d'una afició que ho ha passat molt malament, a la que no sempre se l'ha respectat, que moltes vegades se l'ha fet sentir petita. 11 anys després tornava al futbol professional avui al Temple, i com ho hem viscut, no? Brutal l'ambient i brutal la capacitat que té aquest estadi d'empantar l'equip.
2: D'altra banda, el Girona, amb un sol punt a la classificació, rebrà les Palmes a Montilivi d'aquí poc més de mitja hora, 9:15. I ja tenim 11 a la porteria. Sortirà el Girona amb Gazzaniga, a la defensa amb Francesc Júnior, David López i Àlex Moreno, al mig del camp amb Abel Ruiz, Fran Beltrán i Ethan, i a la davantera Brian Hill, Benat i Justin. I avui ha començat la Lliga Femenina. L'Espanyol ha arrencat amb derrota al camp de l'Eibar per 1-0. L'Eibar ha fet el gol de la victòria al temps afegit a la sortida d'un córner rematat per Alimata Belém. Sara Monfort és l'entrenadora de l'Espanyol.
6: A nivell de duels crec que hem estat molt fluixes, elles han estat més fortes, més intenses que nosaltres, i després també crec que ens ha cremat la pilota, no hem sabut enllaçar passes dintre, jugar fora, dintre fora. Jo crec que el que hem anat fent durant tota la temporada no ho han fet avui. I llavors, bueno, al final s'ha fet una mica de bola al partit.
2: El Barça i el Badalona debutaran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugrana rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. L'entrenador blaugrana Pere Romeu ha parlat de com arriba l'equip al primer partit.
7: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Tenirem ara baixes degut al Mundial Sub-20 i que tenim algunes jugadores lesionades. Aleshores, aquest mes de setembre fins a finals de setembre tenim un partit setmanal. Això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses.
2: I actualitzem el marcador a Anoeta perquè ha finalitzat el partit de la Reial contra l'Espanyol amb derrota pels blanquiblaus per 2-1. I en futbol sala ha acabat la final de la Copa de Catalunya masculina que s'ha endut al Barça, que s'ha imposat al Catgas Energia Santa Coloma per 4-5 en un partit molt igualat en la segona meitat. Abans, la final femenina l'ha guanyat a les Corts en imposar-se al Rubí per 1-5. Laia Rojo de les Corts ha parlat en acabar el partit.
8: Ens ho prenem amb responsabilitat de representar bé Catalunya, de mostrar que hi ha molt bon futbol sala a...
0: Trescat Info.
9: Bona nit, són les 9. Un accident múltiple amb 3 vehicles a l'AP7 al Papiol deixa 9 persones ferides, una d'elles en estat crític. L'hauria provocat un cotxe que fugia de la policia i circulava en contradirecció. Hi ha 2 detinguts i es busca una tercera persona. Ceuta intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de persones. Els veïns suspenen les manifestacions en protesta per la gestió del govern espanyol per la presència d'ultres i membres d'extrema dreta a la ciutat. Han arribat a Ceuta 60 embarcacions que han sortit del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'Armada de la Solidaritat i volen reclamar el retorn immediat de tots els migrants. El PP assegura que la mala gestió del govern espanyol de la crisi de Ceuta tindrà conseqüències i demana la compareixença al Senat de la directora del CNI. Des del PSOE responen Alberto Núñez Feijóo que només pot comparèixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. El Nepal crida al món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar riuades com la que ha causat prop de 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats rectifiquen i permeten l'accés a equips internacionals de rescat. Una nena de 6 anys ha estat rescatada sana i estàlvia després de 60 hores sota la runa. Un atac rus deixa almenys 37 morts a Butxa, en el bombardeig més mortífer de la regió des de començaments d'any. L'atac ha fet explotar un dipòsit de municions i el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, critica que es guardessin projectils a prop de zones urbanes i anuncia una investigació. El president de la Generalitat, que avui ha inaugurat a Alcarràs el parc solar més gran de Catalunya, el posa com a exemple de consens i diàleg a l'hora d'implantar el plàter al territori. Alcaldes i consells comarcals denuncien que no hi ha voluntat real d'escoltar les seves esmenes perquè ja està tot decidit. Màxima activitat a l'aeroport de Barcelona al Prat aquest cap de setmana d'operació tornada de les vacances d'estiu. Des d'ahir fins dilluns s'han programat més de 4.400 vols, un 2,2% més que en els mateixos dies de l'any passat. Un retorn de les vacances marcat per la vaga del personal de terra de Ground Force, que ha comportat l'acumulació de maletes i nombrosos retards.
0: Esports.
2: Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta en la 8a etapa de la competició per una caiguda a 32 quilòmetres pel final. L'eslové ha patit un traumatisme cranioencefàlic i una fractura luxació clavicular que el podria fer passar per quiròfan. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la General i el francès Cocart ha guanyat la 8a etapa. I l'Espanyol ha perdut el camp de la Reial Societat per 2-1 en un partit que ha finalitzat fa pocs minuts. Ja s'ha jugat també el Llevant 4 Betis 2 i a 2:15 es jugarà el Sevilla Atlètic de Madrid. A segona, el Sabadell ha aconseguit la primera victòria victòria de la temporada per 1-0 contra l'Almeria en el retorn a la nova Creu Alta. El Girona rep les Palmes a 10:15 en futbol sala. Ha guanyat la final de la Copa Catalunya al Barça per 4-5 contra el Santa Coloma, mentre que la femenina l'ha guanyat a les Corts en imposar-se al Rubí per 1-5. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó.
9: Temps plàcid i tranquil, les properes hores sense pluja prevista els propers dos dies. Farà més calor de dia i de matinada també pujarà la temperatura. Encara es preveu una nit agradable, sense calor excessiva.
0: Trescat Info.
9: Ara passen 4 minuts de les 9 del vespre. Salutacions, us informa Carola Gil.
0: Trescat Info.
9: Un accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol al Baix Llobregat deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident ha passat poc després de les 4 de la tarda en l'enllaç amb la B23 en sentit Barcelona. L'ha provocat un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori i anava per l'autopista en direcció contrària i també amb molta velocitat. Ha xocat de cara contra dos vehicles que circulaven correctament. En un hi anaven una parella i els seus dos fills i a l'altre tres adults. El cotxe que ha provocat el xoc venia de Vilafranca i viatjaven tres persones. Hi ha dos detinguts i es busca el tercer ocupant que hauria fugit. A un dels detinguts l'acusen de conducció homicida, d'un delicte de lesions i de robatori amb força. A l'altre, de desobediència i de robatori amb força. Segons ha informat el SEM, el ferit en estat crític ha estat traslladat al Parc Taulí de Sabadell. Dels altres 8 ferits, 4 han estat traslladats al Consorci Sanitari de Terrassa en estat menys greu i els altres 4 ferits lleus els han dut a la Mútua de Terrassa. L'accident ha obligat a tallar l'AP7 a l'altura del Papiol durant més de 3 hores.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
9: Ceuta intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de persones. Després de dies de protestes, els veïns han suspès una manifestació que s'havia de fer aquesta nit per protestar contra la gestió del govern espanyol quan s'ha sabut que havien arribat a la ciutat membres de diversos grups d'extrema dreta. I és que algunes de les 60 embarcacions que avui han sortit des de diversos punts del sud d'Espanya ja han arribat a la ciutat autònoma. S'autoproclamen l'Armada de la Solidaritat i volen reclamar el retorn de tots els migrants. Els organitzadors asseguren que no s'identifiquen amb cap partit polític ni amb cap ideologia i que la majoria són empresaris amb interessos a Ceuta. Entre els promotors d'aquesta iniciativa hi ha Marcos de Quinto, exdiputat de Ciutadans al Congrés, i al port, on els han cedit gratuïtament els amarratges, també hi havia membres de Vox. Mentrestant, avui la ministra de Sanitat, Mònica García, ha xifrat en 3.800 les persones que ja estan en allotjaments temporals. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden uns 5.000 migrants i la previsió és que d'aquí un màxim de 3 setmanes tots estiguin reallotjats. En una entrevista a eldiario.es, García insisteix que aquest és un pas previ necessari per tramitar els expedients y recuperar la normalidad a la ciudad.
10: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
9: En les últimes hores, 4 migrants han estat detinguts per apedregar una patrulla de militars aquesta matinada. Continua l'enfrontament polític per la crisi de Ceuta. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
11: Habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
9: Des del PSOE responen a Feijóo que la directora del CNI només pot comparèixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. D'altra banda, Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Sánchez, no s'ha estalviat les crítiques al govern espanyol. Sentim la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
12: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient.
9: Alemany també demana al govern espanyol que no traslladi la responsabilitat de la crisi a les comunitats autònomes. Ara, passant 8 minuts de les 9 del vespre, el cap de la diplomàcia del Nepal ha fet una crida a fer un esforç global contra el canvi climàtic per evitar tragèdies com la riuada que ha causat 700 morts i 3.000 desapareguts a la regió.
13: Això ha de ser un esforç global. Nosaltres, el poble del Nepal, som les principals víctimes de l'impacte del canvi climàtic i per això fem una crida a la comunitat internacional perquè s'uneixi per preservar l'ecosistema de l'Himàlaia.
9: Les autoritats nepaleses calculen que la reconstrucció del país costarà uns 3.500 milions d'euros i ara rectifiquen i ja permeten l'entrada dels primers equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia que també afecta el Tibet. Els experts provenen de l'Índia, la Xina, Austràlia i Corea del Sud i treballaran als túnels i faran proves forenses. Les autoritats havien dit que tenien prou recursos, però han canviat de parer arran de la gran quantitat de peticions que han rebut de països amb ciutadans desapareguts. Precisament aquest matí, les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut. I atenció a aquest document sonor. És el plor d'una nena de 6 anys que ha estat 60 hores sota la runa a Timur, al nord del Nepal. Un equip de rescat l'ha sentit i l'ha pogut salvar. Una escena que s'ha fet ja viral i que ara sentireu íntegrament. La nena es troba bé, malgrat haver passat 3 dies sota la runa. Els experts apunten que riuades massives com la de dimecres són molt difícils de preveure, especialment en una zona tan complexa com l'Himàlaia, amb muntanyes que poden anar des dels 1.000 fins als 8.000 metres. També asseguren que l'escalfament de les muntanyes pot fer que aquest tipus de fenòmens naturals siguin més recurrents. A part del canvi climàtic, hi ha més factors desencadenants. Els detalla 3CAT Info, el geògraf i glaciòleg basc Enyaut Izaguirre.
14: El terratrèmol del 2015 pot ser el primer pas per després deixar totes aquestes roques i muntanyes una mica més febles. Després també hem de parlar una mica de permafrost, uns estrats de roca que són febles i una glacera que també probablement estigui donant molta aigua per les fractures de la roca, doncs fa una espècie de petita bomba que és la que ha esclatat aquí.
9: Izaguirre destaca que ara el perill són les acumulacions de sediments no consolidats que podrien desencadenar una nova riuada.
14: Tenim molts sediments, moltes roques, molt fang que va quedar a la part de dalt de les valls i això ha generat que hi hagi avui dia dos llacs que s'han generat que segurament o s'hauran de drenar o se drenaran per si sols. Xina i Nepal ja han posat unes alertes als poblats que han pogut sobreviure a aquesta tragèdia per encara no apropar-se als llocs.
9: Izaguirre, que encara és al Nepal, estava fent un trekking pel massís de l'Annapurna quan hi va haver la riuada. Encara en clau internacional us expliquem que un atac rus deixa almenys 37 morts i prop de 400 evacuats a la regió de Butxa, als afores de la capital. El bombardeig amb drons ha impactat contra un dipòsit de municions de l'exèrcit ucraïnès situat a prop d'una zona residencial i ha provocat l'explosió de projectils, mines i drons. És l'atac rus amb més víctimes mortals a la regió de Kiev en el que portem d'any. També hi ha una quarantena de persones ferides, entre elles 4 infants. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha informat que s'obrirà una investigació pel fet d'haver situat un dipòsit d'armes tan a prop de zones residencials.
15: És una situació horrible i és escandalosa la negligència dels que han emmagatzemat explosius just al costat de la població. Els danys són molt importants i ara per ara se sap que 37 persones han mort. El responsable de la comunitat va morir mentre ajudava en les tasques de rescat. Faig arribar el meu condol a totes les famílies.
9: L'atac arriba després de 3 dies consecutius d'ofensiva aèria russa sobre Kiev i la rodalia amb onades de drons que han causat danys en habitatges i altres infraestructures. Paral·lelament, Turquia ha convocat l'ambaixador ucraïnès després de 2 vaixells turcs hagin rebut atacs aquesta setmana. Encara alerta que el conflicte s'ha estès també al Mar Negre i que a hores d'ara els vaixells comercials corren perill.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
9: Tornem a casa nostra perquè una veïna del Port de la Selva ha denunciat davant el síndic de Greuges l'actuació policial mentre feia

0: rectificar. Pues ahora llamamos a los Mossos, però bueno, ja la cosa se'n va anar enrevessant, imagina't. Tot això amb els meus veïns davant, clar, va ser molt violent, molt violent.
1: La dona, que en aquell moment era a la platja amb la seva neta i la seva mare, va tornar a casa acompanyada pels guàrdies municipals i minuts més tard s'hi va presentar una patrulla dels Mossos d'Esquadra que l'haurien amenaçat a detenir-la si no s'identificava. Finalment, va portar la documentació requerida a contracor. Des de la Federació Naturista Nudista de Catalunya, consideren que la policia va vulnerar els drets de la dona. El seu president, Segimon Rovira, lamenta que els agents no tinguessin coneixement que a l'Estat el nudisme no és delicte.
2: Recriminar-nos o coaccionar-nos perquè estem fent nudisme és atemptant contra la nostra llibertat. I fer servir l'excusa dels nens no l'acceptem, perquè nosaltres també som famílies, tenim nens, i la nuesa no perjudica els nens. Al contrari, creiem que la repressió a la nuesa és més perjudicial pels nens. El cos nu és una cosa natural, no pot ser una cosa dolenta.
1: Des de l'Ajuntament de Port de la Selva defensen l'actuació policial i recorden que ja hi ha un espai al municipi habilitat com a platja nudista, la Cala Tamariua, a 5 quilòmetres d'on van passar els fets. A més de portar el cas davant el síndic de Greuges, la dona preveu emprendre accions legals contra els guàrdies municipals i els Mossos d'Esquadra. És 9:15, obrim àrea de servei.
3: El temps.
1: Dani Ramírez.
4: El temps no canviarà en aquest tram final del mes d'agost. Pensem que normalment i estadísticament al voltant del dia 30-31, doncs acostuma a canviar el temps amb grans tempestes, però bé, ja les vam tenir dies enrere, dissabte passat, dilluns passat, amb virulència, amb pedregades, i de ben ara el temps s'estarà encalmat ben bé 3 o 4 dies, i podria ser que fins i tot amb poques tempestes i temperatures altes, o fins i tot molt altes, els 8 o 10 primers dies del mes de setembre, un mes que començarà dimarts que ve. Bé, temperatura, que a les últimes hores, aquest dissabte, ha arribat als 36 graus a Vinebre, 35 a Xerta, 34 a Benissanet, també 33 a Seròs, 32 a Girona, Cabanes, o a Lleida, també han arribat als 32 de màxima, que en aquest sector no és una temperatura molt alta. 29 a Tarragona i Barcelona, tampoc ha estat un dia de forta calor. Humitats baixes, entre moderades i baixes, per tant, tampoc hem de preveure molta aixafogor, s'incrementarà a partir de dilluns o dimarts, aquest factor, l'aixafogor, però de moment, doncs, una nit relativament agradable, cel serè, vents febles i un dia de bona mar, una mica de marejola, mar de fons de mig metre. Dia de sol, al matí i a la tarda. A la tarda aquest diumenge, 4 núvols prims, poca cosa. Dilluns, algun ruixat de tarda, molt poca cosa al voltant del Ripollès. Dimarts a la tarda, algun ruixadet al Pirineu. Dimecres potser baixa una mica la temperatura, però vaja, dimarts podríem superar els 37-38 graus a Ponent i avui, aquest diumenge, també superar els 35-36 a l'interior de l'Ebre i a les comarques del Pla de Lleida.
3: 3CAT Info.
5: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
6: Hola a tothom.
5: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
3: 3CAT Info.
1: La Policia Nacional ha detingut dos futbolistes del planter del Mallorca per gravar relacions sexuals amb una noia menor d'edat. Se'ls acusa de ser els autors d'un delicte de corrupció de menors per la gravació sense consentiment de les relacions sexuals que un d'ells va mantenir amb una noia en un habitatge de Palma. Els fets van passar el 14 d'agost. Una noia d'entre 16 i 17 anys va decidir voluntàriament mantenir relacions amb un dels jugadors, però es va adonar que amagat dins d'un armari hi havia un noi que els estava gravant sense el seu consentiment i va denunciar els fets a la policia. L'autor de la gravació és menor d'edat, per la qual cosa el seu expedient s'ha enviat a la Fiscalia de Menors. L'altre futbolista major d'edat ha passat a disposició del jutjat de guàrdia que n'ha decretat la posada en llibertat. Arran d'aquests fets, l'equip de futbol del Mallorca els ha expulsat del club. El govern deixa clara la seva determinació de tirar endavant el pla territorial sectorial per la implantació d'energies renovables, tot i l'oposició del sector de la pagesia i dels alcaldes de les zones rurals.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat avui al consens amb el territori i ha posat l'exemple al Parc Solar del Carràs, al Segrià, que avui s'ha inaugurat i que és, ara per ara, el més gran de Catalunya.
1: Sí, tenim clar cap on volem anar, si ens asseiem i ens reunem, si discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança. Confiança que és necessària per tenir determinació cap on hem de...
0: En canvi, des del territori neguen que hi hagi voluntat real de diàleg. Segons Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ja està tot decidit. Són declaracions a aquesta emissora.
2: El diàleg en què es basa? En què ells planifiquen, ells decideixen i ells et diuen et deixem presentar alguna al·legació, et donem un marge i et deixarem descomptar ja un 30% de la zona prioritària, però només, i a més serà així i així serà xas, i ells ho tenen tot decidit. És una manera de dir que volen dialogar, però a l'hora de la veritat ja està tot decidit i està tot cuit.
0: Esquerra Republicana recorda que ja va fer retirar l'anterior pla de la Generalitat perquè va considerar que no s'estava elaborant amb prou diàleg i consens. 10 minuts i seran 2:15 del vespre. Indignació i angoixa dels veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, que no podran tornar a casa fins a principis de l'any que ve. Una d'elles és la Miren, que ha explicat com se sent en una entrevista al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
3: Angoixada, trista, molt, molt desubicada també, perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir pues, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
0: Confien en la promesa que l'Ajuntament els trobi apartaments en condicions per poder deixar els hotels on estan reubicats.
3: Ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament. Bueno, Barcelona també es calma una miqueta. M'imagino que la gran turista s'haurà doncs, mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, bueno, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
0: En canvi, qui sí que podrà recuperar la normalitat d'aquí unes 5 o 6 setmanes són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial, també del barri del Putxet. És l'últim cap de setmana d'agost i, per tant, és cap de setmana d'operació tornada de les vacances d'estiu per a molta gent. A l'aeroport del Prat aquests dies hi ha molta activitat. Només avui hi havia programats 1 miler de vols i entre ahir i dilluns més de 4.400, un 2,2% més que l'any passat. Aquesta tarda la terminal 1 estava plena de gom a gom. Hi havia molts catalans que tornaven a casa, turistes que tornaven cap als seus països, però també gent que marxava ara de vacances.
4: He anat 5 setmanes a Kènia, corro maratons jo, llavors he anat a entrenar allà i la veritat que el vol i tot ha anat perfecte, supercontenta.
5: Vine a Barcelona unas semanas, sé que llegué un día después de la temporada de mucho calor, así que pude disfrutarlo bien la ciudad, tanto la playa como también la Costa Brava.
6: Marxem a Corea del Sur durant 15 dies i marxem ara perquè és el moment en què no hi ha gaire o menys turisme que en ple agost.
0: Cal recordar que aquest estiu el Prat ha assolit la xifra rècord de 61 connexions intercontinentals. Ara bé, aquests dies de tanta activitat coincideixen amb la vaga indefinida que van començar a principis d'agost els treballadors de terra de Grand Force. Donen servei d'embarcament, de facturació i de càrrega i descàrrega d'equipatges a diverses aerolínies que operen al Prat, com Air Europa, KLM, Lufthansa o Qatar Airways. Molts passatgers poden recollir les seves maletes sense problemes, però també n'hi ha que sí que han notat els efectes de la vaga.
7: Venim de Melilla i la recollida de maletes sí que ha sigut una mica desastrosa. Hem estat 2 hores esperant la recollida. I...
8: Hem fet queixes als nois i d'escriure les nostres maletes.
7: I hem arribat a les 2 i portem 2 hores i 45 minuts aquí.
9: Venim de Bombai i hem trigat més, però com a mínim estan, que és l'important. A partir d'aquí també entenc que s'ha de respectar el dret de vaga.
0: Els treballadors de Grand Force reclamen més personal perquè asseguren que estan saturats de feina, però el conflicte, de moment, està enquistat. Això ha fet que durant aquest estiu s'hagin acumulat unes 6.000 maletes extraviades a l'aeroport del Prat i la vaga també ha provocat retards i la cancel·lació d'uns 270 vols.
10: Esports.
0: Amb en Pau Dasc, bona nit.
10: Bona nit. L'Espanyol ha perdut el seu partit de la tercera jornada de primera divisió contra la Reial Societat Anoeta per 2-1. S'ha avançat pels bascos Barrenetxea al minut 4. Ha empatat l'Espanyol en els últims instants de la primera meitat amb gol de Roberto a centrada de Javi Hernández i Òscar Son ha fet el definitiu 2-1 al minut 61. Escoltem Manolo González, entrenador de l'Espanyol.
11: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació per ella sempre que nosaltres amb pèrdues sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensa amb les vigilàncies, que el dia del Madrid ho vam fer molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueja bastant, la veritat.
10: També a la primera divisió, abans s'ha jugat el Llevant 4, Betis 2, al Ciutat de València. I en uns minuts, a 2:15, arrencarà el Sevilla Atlètic de Madrid. Els matalassers juguen sense Julián Álvarez, que es va entrenar ahir en solitari després de perdre's les últimes tres sessions amb el grup. A la segona divisió, el Girona és a punt de jugar a Montilivi contra Les Palmes, on buscarà la seva primera victòria de la temporada després d'empatar amb el Leganés en la primera jornada i de perdre el camp del Còrdoba a la segona. Ja tenim 11 dels de Quique Álvarez que surten amb Gazzaniga a la porteria, a la defensa Francesc Júnior, David López i Àlex Moreno, al mig del camp Abel Ruiz, Fran Beltrán i Ethan, i a la davantera Brian Hill, Banat i Justin. També a segona, el Sabadell ha aconseguit la seva primera victòria aquesta temporada contra l'Almeria per 1-0 en el seu retorn a la nova Creu Alta. Ha marcat el davanter estatunidenc Nico Gioacchini, incorporat aquest estiu per l'equip arlequinat, al minut 8 de la segona part. Sentim el tècnic dels ballesans, Ferran Costa.
12: Parlo a títol personal, un dia més pel record tots junts, i parlo també a nivell d'una afició que ho ha passat molt malament, a la que no sempre se l'ha respectat, que moltes vegades se l'ha fet sentir petita. 11 anys després tornava al futbol professional avui al Temple, i com ho hem viscut, no? Brutal l'ambient i brutal la capacitat que té aquest estadi d'empantar l'equip.
10: Tornant a la primera divisió, el Barça no jugarà fins dilluns i rebrà el Rayo Vallecano al Camp Nou. El que ha sabut aquest matí l'equip blaugrana és el seu calendari de la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord, a 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres, que serà el 20 d'octubre i tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el 27 de gener. I el Madrid, que per cert debutarà a la Champions a casa contra el campió d'Itàlia, l'Inter de Milà, el dimarts 8 de setembre, prepara el partit de demà a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
13: Otra cosa es el mejor jugador del mundo. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son 2 o 3 o 4, y nosotros sabemos quién son. Y sabemos dónde están aquí. Y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
10: I avui ha començat la Lliga Femenina. L'Espanyol ha arrencat amb derrota al camp de l'Eibar per 1-0. L'Eibar ha fet el gol de la victòria al temps afegit a la sortida d'un córner. Escoltem Sara Monforte, entrenadora de l'Espanyol.
14: A nivell de duels, crec que hem estat molt fluixes. Elles han estat més fortes, més intenses que nosaltres. I després també crec que ens ha cremat la pilota. No hem sabut enllaçar passes dintre, jugar fora, dintre, fora. Jo crec que el que hem anat fent durant tota la temporada, per temporada, no ho han fet avui. I llavors, bueno, al final s'ha fet una mica de bola al partit.
10: El Barça i el Badalona debutaran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, ha parlat de com arriba l'equip al primer partit.
15: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Tenirem ara baixes degut al Mundial Sub-20 i que tenim algunes jugadores lesionades. Aleshores, aquest mes de setembre fins a finals de setembre tenim un partit setmanal. Això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses.
10: En ciclisme, Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar la Vuelta quan era el líder destacat de la cursa després d'una caiguda a 32 quilòmetres del final de la 8a etapa entre Puçol i Xeraco. L'eslové té un traumatisme cranioencefàlic i una fractura luxació clavicular que el podria fer passar pel quiròfan. Pogacar, doncs, haurà d'esperar a una nova ocasió per guanyar l'última gran cursa per etapes que li falta. El francès Brian Cocart ha guanyat a l'esprint aquesta 8a etapa molt accidentada i plena de caigudes. Enric Mas és el nou líder de la General i treu 1 minut i 11 segons a l'austríac Félix Gall. I en futbol sala ha acabat la final de la Copa Catalunya masculina. Se l'ha endut el Barça, que s'ha imposat al Cat Gas Energia Santa Coloma per 4-5 en un partit molt igualat en la segona meitat. Abans, la final femenina l'ha guanyat el Les Corts en imposar-se al Rubí per 1-5. Laia Rojo del Les Corts ha parlat en acabar el partit.
16: De moral, destrozado.
17: Ens ho prenem amb responsabilitat de representar bé Catalunya, de mostrar que hi ha molt bon futbol sala a Catalunya i també amb ganes d'inspirar la resta de jugadores catalanes.

0: Són 2:15 del vespre. Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Un accident múltiple amb 3 vehicles a l'AP7 al Papiol deixen 9 persones ferides, una d'elles en estat crític. L'hauria provocat un cotxe que fugia de la policia i circulava en contradirecció. Hi ha 2 detinguts i es busca una tercera persona. Ceuta intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de persones. Els veïns suspenen les manifestacions en protesta per la gestió del govern espanyol per la presència d'ultres i membres d'extrema dreta a la ciutat. I també destaca que el Nepal crida al món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar riuades com la que ha causat prop de 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats rectifiquen i permeten l'accés a equips internacionals de rescat. Una nena de 6 anys ha estat rescatada sana i estàlvia després de 60 hores sota la runa. I des d'ara i fins a les 10 del vespre us explicarem que els comerços de Barcelona s'han vist afectats per la gran quantitat d'obres que s'estan fent a la ciutat i per la intensa calor. Les obres afecten els principals accessos de Barcelona. I també anirem a Perpinyà, on s'han obert les portes de la 38a edició del Festival Internacional de Fotoperiodisme, el Visa per la Imatge. S'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs centrats en conflictes bèl·lics, crisis humanitàries, qüestions socials i mediambientals. Aquesta edició també posa el focus en la intel·ligència artificial i les seves conseqüències. I en esports, Pau Dax.
1: L'Espanyol ha perdut per 2-1 contra la Reial Societat a Anoeta en el moment que comença el partit del Girona contra les Palmes a la segona divisió. Una segona divisió on el Sabadell ha aconseguit la primera victòria de la temporada per 1-0 contra l'Almeria en el retorn a la nova Creu Alta. També a primera s'han jugat el Llevant 4, Betis 2, i arrenca en aquests moments també el Sevilla Atlètic de Madrid. En futbol sala ha guanyat la final de la Copa Catalunya el Barça per 4-5 davant el Santa Coloma en la final masculina. La femenina l'ha guanyat a les Corts en imposar-se al Rubí per 1-5.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit i bona part de demà tindrem un cel totalment serè, sense canvis importants en aquest tram final del mes d'agost. La temperatura serà una mica més alta, tant de dia com de nit, especialment a l'interior i al Pirineu. Màximes d'entre 30 i 36 graus. Un accident múltiple entre 3 turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol. El Baix Llobregat deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident ha passat poc després de les 4 de la tarda a l'enllaç amb la B23 en sentit Barcelona. L'ha provocat un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori i anava per l'autopista en direcció contrària i a molta velocitat. Ha xocat de cara contra 2 vehicles que circulaven correctament. En un hi anaven una parella i els seus 2 fills i a l'altre 3 adults. El cotxe que ha provocat el xoc venia de Vilafranca i viatjaven 3 persones. Hi ha 2 detinguts i es busca el tercer ocupant, que hauria fugit. A un dels detinguts l'acusen de conducció homicida, d'un delicte de lesions i de robatori amb força. A l'altre, de desobediència i de robatori amb força. Segons ha informat el SEM, el ferit en estat crític s'ha traslladat al Parc Taulí de Sabadell. Dels altres 8 ferits, 4 han estat traslladats al Consorci Sanitari de Terrassa en estat menys greu i els altres 4 ferits lleus els han dut a la Mútua de Terrassa. L'accident ha obligat a tallar l'AP7 a l'altura del Papiol durant més de 3 hores.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Ceuta intenta contenir la tensió gairebé un mes després de l'entrada de milers de persones. Després de dies de protestes, els veïns han suspès una manifestació que s'havia de fer aquesta nit per protestar contra la gestió del govern espanyol quan s'ha sabut que havien arribat a la ciutat membres de diversos grups d'extrema dreta. I és que algunes de les 60 embarcacions que avui han sortit des de diversos punts del sud d'Espanya ja han arribat a la ciutat autònoma. S'autoproclamen l'Armada de la Solidaritat i volen reclamar el retorn de tots els migrants. Els organitzadors asseguren que no s'identifiquen amb cap partit polític ni amb cap ideologia i que la majoria són empresaris amb interessos a Ceuta. Entre els promotors d'aquesta iniciativa hi ha Marcos de Quinto, exdiputat de Ciutadans al Congrés, i al port on els han cedit gratuïtament els amarratges també hi havia membres de Vox. Mentrestant, avui la ministra de Sanitat, Mònica García, ha xifrat en 3.800 les persones que ja estan en allotjaments temporals. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden uns 5.000 migrants i la previsió és que d'aquí un màxim de 3 setmanes tots estiguin reallotjats. En una entrevista al diario.es, García insisteix que aquest és un pas previ necessari per tramitar els expedients i recuperar la normalitat a la ciutat.
3: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
0: En les últimes hores, 4 migrants han estat detinguts per apedregar una patrulla de militars aquesta matinada. En clau internacional, el cap de la diplomàcia del Nepal ha fet una crida a fer un esforç global contra el canvi climàtic per evitar tragèdies com la riuada que ha causat 700 morts i 3.000 desapareguts a la regió.
4: Això ha de ser un esforç global. Nosaltres, el poble del Nepal, som les principals víctimes de l'impacte del canvi climàtic i per això fem una crida a la comunitat internacional perquè s'uneixi per preservar l'ecosistema de l'Himàlaia.
0: Les autoritats nepaleses calculen que la reconstrucció del país costarà uns 3.500 milions d'euros i ara rectifiquen i ja permeten l'entrada dels primers equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia que també afecta el Tibet. Els experts provenen de l'Índia, la Xina, Austràlia i Corea del Sud i treballaran als túnels i faran proves forenses. Les autoritats havien dit que tenien prou recursos, però han canviat de parer arran de la gran quantitat de peticions que han rebut de països amb ciutadans desapareguts. Precisament aquest matí, les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels 3 espanyols desapareguts des de dimecres. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut. I atenció a aquest document sonor. És el plor d'una nena de 6 anys que ha estat 60 hores sota la runa a Timur, al nord del Nepal. Un equip de rescat l'ha sentit i l'han pogut salvar. Una escena que s'ha fet viral i que ara mateix sentireu. La nena es troba bé, malgrat haver passat 3 dies sota la runa. Encara de la crònica internacional, un atac rus deixa almenys 37 morts i prop de 400 evacuats a la regió de Butxa, als afores de la capital. El bombardeig amb drons ha impactat contra un dipòsit de municions de l'exèrcit ucraïnès situat a prop d'una zona residencial i ha provocat l'explosió de projectils, mines i drons. És l'atac rus amb més víctimes mortals a la regió de Kiev en el que portem d'any. També hi ha una quarantena de persones ferides, entre elles 4 infants. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha informat que s'obrirà una investigació pel fet d'haver situat un dipòsit d'armes tan a prop de zones residencials.
5: És una situació horrible i és escandalosa la negligència dels que han emmagatzemat explosius just al costat de la població. Els danys són molt importants i ara per ara se sap que 37 persones han mort. El responsable de la comunitat va morir mentre ajudava en les tasques de rescat. Faig arribar el meu condol a totes les famílies.
0: L'atac arriba després de 3 dies consecutius d'ofensiva aèria russa sobre Kiev i la rodalia amb onades de drons que han causat danys en habitatges i altres infraestructures. Israel diu que ha atacat un hospital del centre de Gaza per abatre un comandament de Hamas, una acció que ha causat diversos ferits i danys materials. Segons l'exèrcit israelià, el dirigent s'amagava al recinte hospitalari. L'atac s'ha fet amb 2 projectils llançats per un dron. I en altres punts de la franja, 2 palestins han mort avui en atacs israelians. Malgrat l'acord d'alto el foc de l'octubre, Israel ataca pràcticament cada dia objectius a Gaza. Durant els 10 mesos de treva, més de 1.300 palestins han mort i en els 3 anys d'ofensiva israeliana la xifra arriba a prop dels 74.000. A més, a Cisjordània, l'atac de desenes de colons israelians contra una casa palestina ha obligat l'exèrcit i la policia de fronteres d'Israel a intervenir. Els colons haurien llançat pedres contra els veïns i s'haurien atrinxerat a l'interior de l'habitatge. Les forces israelianes els han expulsat i han separat els dos grups. L'agència palestina Wafa, però, assegura que els colons, amb el suport de les forces israelianes, també haurien incendiat terrenys a la zona. Hi ha diversos palestins ferits. 5 minuts i seran 3:15 del vespre. A Islàndia, segons els sondejos, hi ha un frec-a-frec entre el sí i el no en el referèndum que es fa fins a la mitjanit d'avui per decidir si es reprenen les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan aturades des del 2013 per la decisió d'un govern que era euroescèptic, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat als ciutadans si cal reiniciar-les. Al centre del debat, els drets de pesca, l'alt cost de vida i les amenaces de Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. Ho explica així Erik Kurt Bergman, professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Bifrost.
6: L'agressió contra Groenlàndia ha generat una gran preocupació a Islàndia, i això també és així perquè Islàndia compta amb la garantia d'un acord de defensa bilateral amb els Estats Units, un fet que ara s'està començant a qüestionar. Per tant, els canvis geopolítics influeixen en el debat, però no en són el motor principal.
0: Prop de 300.000 persones d'una població de 400.000 han estat cridades a les urnes. Els resultats de la consulta, molt incerts, se sabran demà al migdia. Si guanyés el sí, es reprendrien les negociacions amb Brussel·les i, en cas d'acord, els islandesos haurien de ratificar-lo en un nou referèndum. A casa nostra, centenars de persones participen en la cadena La Fresca contra la massificació turística a Mallorca. Més de 200 persones s'han concentrat assegudes en cadires de platja al centre de Palma. Denuncien les conseqüències de l'actual model turístic sobre els residents i el futur de l'illa. Amb aquesta acció, reclamen mesures contra la saturació turística que fa anys que pateixen. L'Ajuntament de Platja d'Aro, al Baix Empordà, vol mobilitzar 370 habitatges buits que hi ha al municipi. El consistori considera que posar aquests pisos al mercat de lloguer seria una via ràpida per ampliar el parc d'habitatge i facilitar-hi l'accés. Berta Artigas Fontàs.
7: Per mobilitzar aquests pisos buits, l'alcalde Maurici Jiménez vol que l'Ajuntament actuï com una immobiliària i faci d'intermediari entre els propietaris i els futurs llogaters. La idea és donar garanties als propietaris, sobretot davant la por d'alguns de no cobrar el lloguer o de tenir problemes amb els inquilins.
8: Però al final avui el que tenim és una crisi de confiança del propietari cap al llogater. Llavors, si això s'ha creat, segurament ha estat perquè a nivell jurídic no s'han donat les garanties oportunes, bueno, doncs l'administració ha de servir per donar garanties.
7: Per això el consistori es proposa llogar directament els pisos als propietaris i garantir-los el cobrament de la mensualitat. També es planteja beneficis com bonificar-los l'IBI, l'impost de béns immobles. Jiménez considera que aquesta via pot ser més ràpida que, per exemple, construir un edifici nou. L'objectiu de l'Ajuntament és aconseguir mobilitzar un centenar d'aquests pisos a partir de la tardor.
0: I avui ha obert portes a Perpinyà la 38a edició del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa por l'Image, que s'hi poden veure treballs de destacats fotògrafs que són testimonis directes del que passa al món. Conflictes bèl·lics, crisis humanitàries, qüestions socials i mediambientals centren aquesta edició, que també posa el focus en la intel·ligència artificial i les seves conseqüències. Anem a Perpinyà, Laura Bertran.
9: Fins al 13 de setembre, Perpinyà es converteix en la capital mundial del fotoperiodisme i això permet allargar la temporada turística amb exposicions en diferents espais emblemàtics del centre de la capital del Rosselló. Totes les visites són gratuïtes i els horaris són cada dia de les 10 del matí a les 8 del vespre. Ja avui, en les primeres hores del Visa per l'Imatge, milers de persones han volgut descobrir la selecció d'enguany, com l'Alejandro i el seu pare, l'Ivan.
10: Es venim cada any perquè jo crec que és una de les exposicions de fotografia i de fotoperiodisme més completa que hi ha i que coneixem.
11: Si et vol atzar una miqueta, vaig descobrint pinzellades, són pinzellades. I després vens aquí i ja pues, deixes emportar.
9: Més enllà de les exposicions es poden seguir activitats diverses, taules rodones temàtiques, trobades professionals, projeccions nocturnes i el lliurament dels premis Visa d'Or. Des de l'organització del Visa sempre s'han implicat en els canvis tecnològics i en la lluita contra la desinformació. I aquest any posen èmfasi en el risc que suposa l'augment de l'ús de la intel·ligència artificial generativa.
12: Piscan 20 metres quadrats,
0: i la banda barcelonina de punk pop Benny Dolores, que ara sentim, el grup de pop rock de Matadepera Orella 2 i la formació indie rock usonenca Pla Moguda, són els tres finalistes del concurs de música emergent en català, el Sona Nou. Per segon any consecutiu, la final en directe es farà el 23 de setembre a la plaça Catalunya de Barcelona en el marc de les festes de la Mercè. El rock i les guitarres seran les protagonistes d'una nit que també comptarà amb l'actuació de la guanyadora de l'edició del 2025, la bisbalenca Chloé Riembeau, que presentarà el seu disc de debut, Equilibris sense xarxa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: El temps no canviarà en aquest tram final del mes d'agost. Pensem que normalment i estadísticament al voltant del dia 30-31, doncs acostuma a canviar el temps amb grans tempestes, però bé, ja les vam tenir dies enrere, dissabte passat, dilluns passat, amb virulència, amb pedregades, i de ben ara el temps s'estarà encalmat ben bé 3 o 4 dies, i podria ser que fins i tot amb poques tempestes i temperatures altes, o fins i tot molt altes, els 8 o 10 primers dies del mes de setembre, un mes que començarà dimarts que ve. Bé, temperatura, que a les últimes hores, aquest dissabte, ha arribat als 36 graus a Vinebre, 35 a Xerta, 34 a Benissanet, també 33 a Seròs, 32 a Girona, Cabanes o a Lleida, també han arribat als 32 de màxima, que en aquest sector no és una temperatura molt alta. 29 a Tarragona i Barcelona, tampoc ha estat un dia de forta calor. Humitats baixes, entre moderades i baixes. Per tant, tampoc hem de preveure molta xafogó. S'incrementarà a partir de dilluns o dimarts, aquest factor, la xafogó. Però, de moment, doncs, una nit relativament agradable, cel serè, vents febles i un dia de bona mar, una mica de marejola o mar de fons de mig metre. Dia de sol, al matí i a la tarda. A la tarda, aquest diumenge, 4 núvols prims, poca cosa. Dilluns, algun ruixat de tarda, molt poca cosa al voltant del Ripollès. Dimarts a la tarda, algun ruixadet al Pirineu. Dimecres potser baixa una mica la temperatura, però vaja, dimarts podríem superar els 37-38 graus a Ponent i avui, aquest diumenge, també superar els 35-36 a l'interior de l'Ebre i a les comarques del Pla de Lleida.
0: I encara una informació de servei, perquè avui s'ha restablert el servei a tota la línia 1 del metro de Barcelona, a la Vermella. Des del 17 de juliol s'havia tallat el tram entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. D'altra banda, a partir de dilluns es tornarà a obrir l'estació de Verdaguer de la línia 4, la Groga. Està tancada des del 6 de juliol per fer accessible l'intercanviador. Durant gairebé dos mesos els trens s'hi han passat, però no s'hi han aturat, i també reobrirà el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5. Durant gairebé un any, la connexió s'ha hagut de fer pel carrer. Però no tots són represes de servei. Encara hi ha una obra que també, a partir de dilluns, amplia més el tall. Les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 Nord deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor, una setmana fins al 6 de setembre. Són les novetats d'un servei de metro que aquest estiu ha viscut dos ensurts. El 27 de juliol es va incendiar la catenària entre les estacions de Glòries i Clot de la línia 1. Es va haver d'atendre 137 persones majoritàriament per inhalació de fum sense cap ferit greu. TMB ha obert una auditoria sobre els revestiments als túnels del metro. Quatre dies abans, en les obres d'accessibilitat a la plaça de Sants, es va trencar una canonada de gas, hi va haver una fuita i, posteriorment, una deflagració que va ferir 8 operaris. Precisament els comerços de Barcelona s'han vist afectats per les obres simultànies que s'estan fent a la ciutat i en un estiu atípic per la calor intensa. Això ha condicionat sobretot les botigues de proximitat. Les obres afecten els principals accessos de Barcelona, cosa que té conseqüències sobre la mobilitat i també repercuteix en l'activitat comercial de la ciutat. Ens ho explica en aquest reportatge el Roc Fargas amb el muntatge musical de Pol Regàs.
14: El problema no és només aquest. També hi té molt a veure que la majoria de treballs que s'estan duent a terme són de llarga durada. Un dels exemples és el carrer Muntaner, on les obres poden allargar-se un mínim de 3 anys. Això fa que els comerços pateixin una notable baixada de les vendes fins al punt d'haver de tancar. Javier Cotet és portaveu de Mouta per Barcelona.
15: Si nosaltres, quan ens reunim a l'Ajuntament, els diem si feu aquesta obra, tindrem un 40% de menys afluència, això significa una caiguda de vendes d'un 40%. Si les vendes et cauen un 40% perquè no tens clients, aquest negoci probablement no podrà continuar la seva existència.
14: La calor també influeix en les vendes. La majoria de comerços de proximitat coincideixen que hi ha un canvi d'hàbits en els horaris de compra. Ens ho explica la directora de la patronal Pimec Comerç, Gemma Badillo.
16: Jo crec que les dades que tenim d'aquest any, no?, ens indiquen, doncs sí, justament que la calor extrema està afectant el comerç de proximitat, sobretot perquè està canviant el tema dels horaris i els moments de compra, especialment doncs, pel que dèiem, no?, per la menor afluència entre el migdia i la tarda, que són aquests punts àlgids de calor.
14: Els dies on s'ha arribat a temperatures més altes han estat molt contraproduents, sobretot als comerços de proximitat, més que en els situats en zones turístiques, ho afirma Pròsper Puig, president de l'Associació Barcelona Comerç.
17: Aquest excés de calor no ens ha ajudat, perquè justament això, no? Els que tenim els eixos comercials que el nostre veí és el nostre client, li ha costat més sortir de casa, per tant, les rebaixes han sigut més fluixetes. Sí que és veritat que els eixos que tenim, que són més turístics, però bueno, el turista està al carrer i no hi ha hagut tanta afectació.
14: Tant les obres com les altes temperatures han fet que hagin disminuït les vendes en la temporada de rebaixes d'estiu.
0: I no ens movem de Barcelona perquè els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers del port de Barcelona, sobretot els diumenges, amb l'embarcament i el desembarcament de creuers. El sector denuncia que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport i viceversa han perdut un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions, que en alguns casos han arribat a ser de més de 2 hores. El president d'Elite Taxi, Olivier Contel, ha explicat que també és un gran perjudici per als mateixos taxistes.
18: El client li dius, compte, no surtis ara. I agafen un taxi, se'n van cap allà i s'enganxen allà 1 hora. És que no pots portar-los per un altre lloc perquè no hi ha cap entrada ni sortida. Un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
0: Des del Port de Barcelona expliquen que l'increment de trànsit es deu a les operacions d'inici i final dels creuers que comporten un flux més gran de passatgers. De fet, aquest tipus d'operacions van augmentar més d'un 10% aquest juliol.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: I tot a punt a Cervera per a la gran representació de l'Aquelarre. Enguany, la festa dedicada a la música, el foc i l'esoterisme arriba a la 49a edició coincidint amb la commemoració del mil·lenari de la ciutat. Alba Mor.
19: La proposta de la direcció artística gira entorn a una de les llegendes de la ciutat, la història del rei Boig. D'aquesta manera, l'espectacle plantejarà un viatge simbòlic als orígens dels deliris del rei Felip V i explorarà com el poder el va anar consumint, tot plegat sota la influència de Lilith, la figura vinculada als instints més obscurs i a la temptació. En parla Pol Bosch, codirector artístic de la festa.
20: Explicarem la part de la història de la guerra de successió i com va arribar al poder, però després veurem la seva vessant més personal, i és que és un rei que es va tornar boig. I això està documentat, que va abandonar els seus hàbits d'higiene, va deixar de tallar-se els cabells i va començar a comportar-se com si fos un animal. Llavors nosaltres juguem aquesta història per anar relatant aquest procés d'embogiment d'aquest rei.
19: Sense abandonar l'essència transgressora, irreverent i espectacular de la festa, el muntatge combinarà patrimoni, imaginari popular i grans efectes visuals. Així mateix, carrers i places també seran l'escenari d'un relat carregat de foc, música, ritual i simbolisme.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Esports. Amb en Pau Dax, bona nit.
1: Bona nit. S'està jugant a la segona divisió el partit del Girona amb un Tilivi contra les Palmes. Al minut 23, a punt d'arribar al minut 24, els gironins guanyen per 1-0. Ha marcat Justin fa dos minuts, al minut 21. I també a segona, el Sabadell ha aconseguit la seva primera victòria aquesta temporada contra l'Almeria per 1-0 en el seu retorn a la nova Creu Alta. Ha marcat el davanter estatunidenc Nico Gioacchini, incorporat aquest estiu per l'equip arlequinat, al minut 8 de la segona part. Sentim el tècnic dels vallesans, Ferran Costa.
21: Parlo a títol personal, un dia més pel record tots junts, i parlo també a nivell d'una afició que ho ha passat molt malament. Molt malament, a la que no sempre se l'ha respectat, que moltes vegades se l'ha fet sentir petita. 11 anys després tornava al futbol professional avui al Temple, i com ho hem viscut, no? Brutal l'ambient i brutal la capacitat que té aquest estadi d'empantar l'equip.
1: L'Espanyol ha perdut el seu partit de la tercera jornada de primera divisió contra la Reial Societat a Noeta per 2-1. S'han avançat els bascos amb gol de Barrenetxea al minut 4 i ha empatat l'Espanyol en els últims instants de la primera meitat amb gol de Roberto a centrada de Javi Hernández. I Oscarsson ha fet el definitiu 2-1 al minut 61. Escoltem Manolo González, entrenador de l'Espanyol.
22: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació per ella sempre que nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensa amb les vigilàncies, que el dia del Madrid ho vam fer molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos gols arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueix bastant, la veritat.
1: Bé, a la primera divisió s'ha jugat abans el Llevant 4, Betis 2 a la Ciutat de València. Tornant a la primera divisió, el Barça no jugarà fins dilluns, rebrà el Rayo Vallecano. El que ha sabut aquest matí l'equip blaugrana és el seu calendari de la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord, a 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres, que serà el 20 d'octubre. I tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el dia 27 de gener. I el Madrid, que per cert debutarà la Champions a casa contra el campió d'Itàlia, l'Inter de Milà, el dimarts 8 de setembre, prepara el partit de demà a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
23: Otra cosa es el mejor jugador del mundo. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro, y nosotros sabemos quién son. Y sabemos dónde están aquí. Y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
1: I actualitzem un últim marcador a la primera divisió. S'està jugant el Sevilla 0, Atlètic de Madrid 2, al minut 27 de la primera meitat. I avui ha començat la Lliga Femenina. L'Espanyol ha arrencat amb derrota al camp de l'Eibar per 1-0. L'Eibar ha fet el gol de la victòria al temps afegit a la sortida d'un córner. Sara Monforte és l'entrenadora de l'Espanyol.
24: A nivell de duels crec que hem estat molt fluixes. Elles han estat més fortes, més intenses que nosaltres. I després també crec que ens ha cremat la pilota. No hem sabut enllaçar passes dintre, jugar fora, dintre, fora. Jo crec que el que hem anat fent durant tota la temporada, per temporada, no ho han fet avui. I llavors, bueno, al final s'ha fet una mica de bola al partit.
1: El Barça i el Badalona debutaran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. L'entrenador blaugrana Pere Romeu ha parlat de com arriba l'equip al primer partit.
25: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Tenirem ara baixes degut al Mundial Sub-20 i que tenim algunes jugadores lesionades. Aleshores, aquest mes de setembre fins a finals de setembre tenim un partit setmanal. Això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses.
1: I el Barça, Tadej Pogačar, volem dir, en ciclisme, ha hagut d'abandonar la Vuelta quan era líder destacat de la cursa després d'una dura caiguda a 32 quilòmetres del final de la vuitena etapa entre Puçol i Xaraco. Segons un comunitat mèdic de fa una hora del seu equip, l'UAE, l'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. Pogačar, doncs, no podrà participar en el Mundial en ruta de ciclisme que es disputarà del 20 al 27 de setembre a Montreal. Tornant a la Vuelta, el francès Brian Coquard ha guanyat a l'esprint una vuitena etapa molt accidentada i plena de caigudes. Enric Mas és el nou líder de la general i treu 1 minut i 11 segons a l'austríac Félix Gall. En futbol sala, el Barça s'ha endut la final de la Copa Catalunya masculina, que han imposar-se al CatGas Energia Santa Coloma per 4-5 en un partit molt igualat en la segona meitat. Eric Martel és jugador del Barça.
3: Ha sigut un partit difícil, complicat. Crec que el CatGas en aquest cas ha treballat molt bé. Crec que és un bon partit per tots dos, per agafar sensacions.
4: Ens ho prenem amb responsabilitat.
1: En futbol sala s'han dut la final de la Copa Catalunya masculina en imposar-se al CatGas Energia, com dèiem, al Santa Coloma per 4-5. Volíem dir que la final femenina l'ha guanyat les Corts en imposar-se al Rubí per 1-5.
2: 3CAT Info.

0: Un accident múltiple amb tres vehicles a l'AP7, al Papiol, deixa 9 persones ferides, una d'elles en estat crític. L'hauria provocat un cotxe que fugia de la policia i circulava en contradirecció. Hi ha 2 detinguts i es busca una tercera persona. A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria. Unes protestes que han sigut més pacífiques que les dels darrers dies. A més, un grup d'embarcacions arribades de diferents punts del sud d'Espanya reclamen la devolució de tots els migrants i anuncien que es mobilitzarà demà per la ciutat. El PP assegura que la mala gestió del govern espanyol de la crisi de Ceuta tindrà conseqüències i demana la compareixença al Senat de la directora del CNI. Des del PSOE responen a Alberto Núñez Feijóo que només pot compareixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. El Nepal crida el món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar riuades com la que ha causat prop de 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats rectifiquen i permeten l'accés a equips internacionals de rescat. Una nena de 6 anys ha estat rescatada sana i estàlvia després de 60 hores sota la runa. Un atac rus deixa almenys 37 morts a Butxa en el bombardeig més mortífer a la regió des de començaments d'any. L'atac ha fet explotar un dipòsit de municions i el president ucraïnès Volodymyr Zelensky critica que es guardessin projectils a prop de zones urbanes i anuncia una investigació. Al País Valencià, els bombers donen per controlat l'incendi que cremava des de dijous al Saler. Ha calcinat 36 hectàrees del Parc Natural de l'Albufera, a tocar de València, i la principal hipòtesi dels investigadors és que va ser provocat. Màxima activitat a l'aeroport de Barcelona al Prat aquest cap de setmana d'operació tornada de les vacances d'estiu. Des d'ahir i fins dilluns s'han programat més de 4.400 vols, un 2,2% més que en els mateixos dies de l'any passat. Un retorn de les vacances marcat per la vaga del personal de terra de Ground Force que ha comportat l'acumulació de maletes i nombrosos retards.
1: Esports. A la segona divisió, el Girona està guanyant el seu partit a Montilivi contra les Palmes per 1-0 al minut 32 de la primera meitat. Abans, el Sabadell ha aconseguit la primera victòria de la temporada per 1-0 contra l'Almeria en el retorn a la nova Creu Alta. La Reial Societat ha guanyat l'Espanyol per 2-1 a Noeta a la primera divisió, que abans, on abans s'ha jugat el Llevant 4, Betis 2, i està en joc el Sevilla 0, Atlètic de Madrid 3 al minut 34 de la primera part. En ciclisme, Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta en la 8a etapa de la competició per una caiguda de 32 quilòmetres pel final d'aquesta etapa. L'eslové ha patit una commoció cerebral, una fractura a la clavícula que l'obligarà a passar per quiròfan i també s'ha trencat una vèrtebra cervical. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la general i el Francesc Cocart ha guanyat la 8a etapa. I Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó per davant del seu germà Àlex, segon, i Marco Bezzecchi, tercer.
0: I el temps. Tindrem unes temperatures plàcides. Les properes hores seran tranquil·les, sense pluja prevista els propers 2 dies. Farà més calor de dia i de matinada també pujarà la temperatura i encara es preveu una nit agradable sense calor excessiva.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 en punt, els informa Quim Codines. Un accident múltiple entre 3 turismes a l'AP7, a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat, deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident ha passat poc després de les 4 de la tarda, a l'enllaç amb la B23 en sentit Barcelona. L'ha provocat un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori i anava per l'autopista en direcció contrària i a molta velocitat. Ha xocat de cara contra 2 vehicles que circulaven correctament. En un hi anaven una parella i els seus 2 fills i a l'altre 3 adults. El cotxe que ha provocat el xoc venia de Vilafranca i hi viatjaven 3 persones. Hi ha 2 detinguts i es busca el tercer ocupant que hauria fugit. A un dels detinguts l'acusen de conducció homicida, d'un delicte de lesions i de robatori amb força. A l'altre de desobediència i de robatori amb força. Segons ha informat el SEM, el ferit en estat crític ha estat traslladat al Parc Taulí de Sabadell i dels altres 8 ferits, 4 han estat traslladats traslladats al Consorci Sanitari de Terrassa han estat menys greu i els altres 4 ferits lleus els han dut a la Mútua de Terrassa. L'accident ha obligat a tallar l'AP7 a l'altura del Papiol durant més de 3 hores.
2: 3CAT Info.
0: A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria, mentre un grup d'embarcacions arriben des de diferents punts del sud d'Espanya per reclamar la devolució de tots els migrants. Malgrat que en un primer moment les protestes d'avui s'havien desconvocat davant la presència de membres de grups ultres i d'extrema dreta a la ciutat, altres grups de la ciutat les han mantingut. Han sigut protestes més pacífiques que les que s'han vist els últims dies i també avui han arribat al port esportiu de Ceuta unes 60 embarcacions provinent del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'armada de la solidaritat i volen reclamar el retorn de tots els migrants. Demà preveuen mobilitzar-se a la ciutat i, mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, xifra en 3.800 les persones que ja estan en allotjaments temporals i creu que la setmana que ve en podrà allotjar 1.000 més. La previsió és que d'aquí un màxim de 3 setmanes tots estiguin reubicats. La ministra ho ha dit en una entrevista a El Diario Punes.
3: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
0: García insisteix que aquest és el pas previ necessari per recuperar la normalitat a la ciutat. I continua l'enfrontament polític per la crisi de la ciutat autònoma. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
4: Habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
0: Des del PSOE responen a Feijóo que la directora del CNI només pot comparèixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. D'altra banda, Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Sánchez, no s'ha estalviat les crítiques al govern espanyol. Sentim la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
5: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient.
0: Alemany també demana al govern espanyol que no traslladi la responsabilitat de la crisi a les comunitats autònomes.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El cap de la diplomàcia del Nepal ha fet una crida a fer un esforç global contra el canvi climàtic per evitar tragèdies com la riuada que ha causat 700 morts i 3.000 desapareguts a la regió.
6: Això ha de ser un esforç global. Nosaltres, el poble del Nepal, som les principals víctimes de l'impacte del canvi climàtic i per això fem una crida a la comunitat internacional perquè s'uneixi per preservar l'ecosistema de l'Himàlaia.
0: Les autoritats nepaleses calculen que la reconstrucció del país costarà uns 3.500 milions d'euros i ara rectifiquen i ja permeten l'entrada dels primers equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia que també afecta el Tibet. Els experts provenen de l'Índia, la Xina, Austràlia i Corea del Sud i treballaran als túnels i faran proves forenses. Les autoritats havien dit que tenien prou recursos però han canviat de parer arran de la gran quantitat de peticions que han rebut de països amb ciutadans desapareguts. Precisament aquest matí les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels 3 espanyols desapareguts des de dimecres. Tots dos estan localitzats però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut. I atenció a aquest document sonor. És el plor d'una nena de 6 anys que ha estat 60 hores sota la runa a Timure, al nord del Nepal. Un equip de rescat l'ha sentit i l'han pogut salvar. Una escena que ja s'ha fet viral i que ara sentireu. La nena es troba bé, malgrat haver passat 3 dies sota la runa. Els experts apunten que riuades massives com la de dimecres són molt difícils de preveure, especialment en una zona tan complexa com l'Himàlaia, amb muntanyes que poden anar des dels 1.000 fins als 8.000 metres. També asseguren que l'escalfament de les muntanyes pot fer que aquest tipus de fenòmens naturals siguin més recurrents. A part del canvi climàtic, hi ha més factors desencadenants. Els detalla a 3CAT Info el geògraf i glaciòleg basc Eñauti Zeguirre.
7: El terratrèmol del 2015 pot ser el primer pas per després deixar totes aquestes roques i muntanyes una mica més febles. Després també hem de parlar una mica de permafrost, uns estrats de roca que són febles i una glacera que també probablement estigui donant molta aigua per les fractures de la roca, doncs fa una espècie de petita bomba que és la que ha esclatat aquí.
0: I Zeguirre destaca que ara el perill són les acumulacions de sediments no consolidats que podrien desencadenar una nova riuada.
7: Tenim molts sediments, moltes roques, molt fang que va quedar a la part de dalt de les valls i això ha generat que hi hagi avui dia dos llacs que s'han generat que segurament o s'hauran de drenar o se drenaran per si sols. Xina i Nepal ja han posat unes alertes als poblats que han pogut sobreviure a aquesta tragèdia per encara no apropar-se als rius.
0: El glaciòleg, que encara és al Nepal, estava fent un trekking pel massís de l'Annapurna quan hi va haver la riuada.
2: 3CAT Info.
0: Un atac rus deixa almenys 37 morts i prop de 400 evacuats a la regió de Butxa, als afores de la capital. El bombardeig amb drons ha impactat contra un dipòsit de municions de l'exèrcit ucraïnès situat a prop d'una zona residencial i ha provocat l'explosió de projectils, mines i drons. És l'atac rus amb més víctimes mortals a la regió de Kiev en el que portem d'any. També hi ha una quarantena de persones ferides, entre elles 4 infants. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha informat que s'obrirà una investigació per aclarir per què hi havia un dipòsit d'armes tan a prop de zones residencials.
8: És una situació horrible i és escandalosa la negligència dels que han emmagatzemat explosius just al costat de la població. Els danys són molt importants i ara per ara se sap que 37 persones han mort. El responsable de la comunitat va morir mentre ajudaven les tasques de rescat. Faig arribar el meu condol a totes les famílies.
0: L'atac arriba després de 3 dies consecutius d'ofensiva aèria russa sobre Kiev i la rodalia, amb onades de drons que han causat danys en habitatges i altres infraestructures. Paral·lelament, Turquia ha convocat l'ambaixador ucraïnès després que dos vaixells turcs hagin rebut atacs aquesta setmana. Encara alerta que el conflicte s'ha estès també al Mar Negre i que, a hores d'ara, els vaixells comercials corren perill.
2: 3CAT Info.
0: I ho hem sabut fa pocs minuts. Els bombers del País Valencià han aconseguit controlar l'incendi que cremava des de dijous al Saler, al Parc Natural de l'Albufera. Ha calcinat gairebé 40 hectàrees i els bombers continuaran remullant la zona durant tota la nit, tal com ha explicat l'alcaldessa de València, Maria José Català.
9: Ja podem dir que l'incendi està controlat i no extingit, evidentment. Passaran uns dies en el que continuarem refrescant la zona, els bombers continuaran en el terreny per a poder determinar que està totalment extingit. I ja estem treballant en l'Ajuntament de València per tal de treballar en un pla de reforestació seriós.
0: La principal hipòtesi dels investigadors és que aquest incendi va ser provocat.
2: 3CAT Info.
0: Una veïna del Port de la Selva ha denunciat davant del síndic de Greuges l'actuació policial mentre feia nudisme a les roques de la platja de Capdevol. Segons la dona, dos agents de la Guàrdia Municipal li van demanar que es vestís, al·legant que el nudisme estava prohibit en aquesta zona del municipi i que diferents banyistes de nacionalitat francesa havien trucat a l'Ajuntament per queixar-se que s'estava banyant nua. La dona va argumentar que a Espanya el nudisme està permès, a diferència de França, i els agents la van obligar a identificar-se. Han estat declarats

0: Des de la Federació Naturista Nudista de Catalunya consideren que la policia va vulnerar els drets de la dona. El seu president, Segimon Rovira, lamenta a 3cat Info que els agents no tinguessin coneixement que a l'Estat el nudisme no és delicte.
1: Recriminar-nos o coaccionar-nos perquè estem fent nudisme és atemptar contra la nostra llibertat. I fer servir l'excusa dels nens no l'acceptem perquè nosaltres també som famílies, tenim nens i la nuesa no perjudica els nens. Al contrari, creiem que la repressió a la nuesa és més perjudicial pels nens. El cos nu és una cosa natural, no pot ser una cosa dolenta.
0: Des de l'Ajuntament del Port de la Selva defensen l'actuació policial i recorden que ja hi ha un espai al municipi habilitat com a platja nudista, la Cala Tamariua, a 5 quilòmetres d'on van passar els fets. A més de portar el cas davant del síndic de Greuges, la dona preveu emprendre accions legals contra els guàrdies municipals i els Mossos d'Esquadra. Un quart de 11, obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: El temps no canviarà en aquest tram final del mes d'agost. Pensem que normalment i estadísticament al voltant del dia 30-31, doncs acostuma a canviar el temps amb grans tempestes, però bé, ja les vam tenir dies enrere, dissabte passat, dilluns passat, amb virulència, amb pedregades, i de ben ara el temps s'estarà encalmat ben bé 3 o 4 dies, i podria ser que fins i tot amb poques tempestes i temperatures altes, o fins i tot molt altes, els 8 o 10 primers dies del mes de setembre, un mes que començarà dimarts que ve. Bé, temperatura, que a les últimes hores, aquest dissabte, ha arribat als 36 graus a Vinebre, 35 a Xerta, 34 a Benissanet, també 33 a Seròs, 32 a Girona, Cabanes o a Lleida, també han arribat als 32 de màxima, que en aquest sector no és una temperatura molt alta. 29 a Tarragona i Barcelona, tampoc ha estat un dia de forta calor. Humitats baixes, entre moderades i baixes, per tant, tampoc hem de preveure molta aixafogó, s'incrementarà a partir de dilluns o dimarts, aquest factor, l'aixafogó, però de moment, doncs, una nit relativament agradable, cel serè, vents febles i un dia de bona mar, una mica de marejola, mar de fons de mig metre. Dia de sol, al matí i a la tarda. A la tarda, aquest diumenge, 4 núvols prims, poca cosa. Dilluns, algun ruixat de tarda, molt poca cosa al voltant del Ripollès. Dimarts a la tarda, algun ruixadet al Pirineu. Dimecres potser baixa una mica la temperatura, però vaja, dimarts podríem superar els 37-38 graus a Ponent i avui, aquest diumenge, també superar els 35-36 a l'interior de l'Ebre i a les comarques del Pla de Lleida.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passen 2 minuts d'un quart d'11. La Policia Nacional ha detingut 2 futbolistes del planter del Mallorca per gravar relacions sexuals amb una noia menor d'edat. Se'ls acusa de ser els autors d'un delicte de corrupció de menors per la gravació sense consentiment de les relacions sexuals que un d'ells va mantenir amb una noia en un habitatge de Palma. Els fets van passar el 14 d'agost. Una noia d'entre 16 i 17 anys va decidir voluntàriament mantenir relacions amb un dels jugadors, però es va adonar que amagat dins d'un armari hi havia un noi que els estava gravant sense el seu consentiment. Ella va decidir denunciar els fets a la policia. L'autor de la gravació és menor d'edat, per la qual cosa el seu expedient s'ha enviat a la Fiscalia de Menors. L'altre futbolista, major d'edat, ha passat a disposició del jutjat de guàrdia que n'ha decretat la posada en llibertat. Arran d'aquests fets, l'equip de futbol del Mallorca els ha expulsat del club.
2: 3CAT Info.
0: I encara a Mallorca, centenars de persones participen en la cadena A la Fresca contra la massificació turística que es pateix a la zona. Més de 200 persones s'han concentrat assegudes en cadires de platja al centre de Palma, denunciant les conseqüències de l'actual model turístic sobre els residents i el futur de l'illa. Amb aquesta acció, reclamen mesures contra la saturació turística que fa anys que pateixen.
2: 3CAT Info.
0: El govern deixa clara la seva determinació de tirar endavant el Plater, el Pla Territorial Sectorial per la Implementació d'Energies Renovables, tot i l'oposició del sector de la pagesia i dels alcaldes de les zones rurals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat avui al consens amb el territori i ha posat d'exemple el Parc Solar del Carràs, al Segrià, que avui s'ha inaugurat i que és ara per ara el més gran de Catalunya.
4: Sí, tenim clar cap on volem anar, si ens asseiem i ens reunem, si discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic

0: assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança. Confiança que és necessària per tenir determinació cap a un temps de...
1: En canvi, des del territori neguen que hi hagi voluntat real de diàleg. Segons Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, ja està tot decidit. Són declaracions a aquesta emissora.
2: El diàleg en què es basa? En què ells planifiquen, ells decideixen i ens diuen et deixem presentar alguna al·legació, et donem un marge i et deixarem descomptar ja un 30% de la zona prioritària, però només, i a més serà així i així serà així, i ells ho tenen tot decidit. És una manera de dir que volen dialogar, però a l'hora de la veritat ja està tot decidit i està tot cuit.
1: Esquerra Republicana recorda que ja va fer retirar l'anterior pla de la Generalitat perquè va considerar que no s'estava elaborant amb prou diàleg i consens. I indignació i angoixa dels veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, que no podran tornar a casa fins a principis de l'any que ve. Una d'elles és la Miren, que ha explicat com se sent en una entrevista al suplement d'estiu de Catalunya Ràdio.
3: Angoixada, trista, molt, molt desubicada també, perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir doncs, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener, a nosaltres no ens ho han dit.
1: Confien en la promesa que l'Ajuntament els trobi apartaments en condicions per poder deixar els hotels on ara mateix estan reubicats.
3: Ens han tornat a dir com més seriosament que buscarien un apartament. Bueno, Barcelona també es calma una miqueta. M'imagino que la gran turista doncs, s'haurà mogut i hi haurà una bossa més gran. A més, bueno, són apartaments de llarg termini, per tant, estem esperançats que hi hagi una cosa que s'assembli una miqueta més a casa, oi?
1: En canvi, qui sí que podrà tornar a casa i recuperar la normalitat d'aquí uns dies són els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial també del barri del Putxet.
4: 3Cat Info.
1: És l'últim cap de setmana d'agost i, per tant, és cap de setmana d'operació tornada de les vacances d'estiu per molta gent. A l'aeroport del Prat aquests dies hi ha molta activitat. Només avui hi havia programats 1 miler de vols. I entre ahir i dilluns, més de 4.400. Això és un 2,2% més que l'any passat. Aquesta tarda, la Terminal 1 estava plena de gom a gom. Hi havia molts catalans que tornaven a casa, turistes que tornaven cap als seus països, però també gent que marxava ara de vacances.
5: He anat 5 setmanes a Kènia, corro maratons jo, llavors he anat a entrenar allà i la veritat que el vol i tot ha anat perfecte, supercontenta.
6: Vine a Barcelona unes setmanes, sé que llegué un dia després de la temporada de mucho calor, así que pude disfrutarlo bien la ciudad, tanto la playa como también la Costa Brava.
7: Marxem a Corea del Sur durant 15 dies i marxem ara perquè és el moment en què no hi ha gaire o menys turisme que en ple agost.
1: Cal recordar que aquest estiu el Prat ha assolit la xifra rècord de 61 connexions intercontinentals. Ara bé, aquests dies de tanta activitat coincideixen amb la vaga indefinida que va començar a principis d'agost, que van començar els treballadors al principi d'agost amb l'empresa de Ground Force. Donen servei d'embarcament, de facturació i de càrrega i descàrrega d'equipatges a diverses aerolínies que operen al Prat, com Air Europa, KLM, Lufthansa o Qatar Airways. Molts passatgers que poden recollir les seves maletes sense problemes, però també n'hi ha que sí que han notat els efectes de la vaga.
8: Venim de Melilla i la recollida de maletes sí que ha estat una mica desastrosa. Hem estat 2 hores esperant la recollida. I...
9: Hem fet queixes als nois i d'escriure les nostres maletes.
10: I hem arribat a les 2 i portem 2 hores i 45 minuts d'aquí.
11: Venim de Bombai i hem trigat més, però com a mínim estan, que és l'important. A partir d'aquí també entenc que s'ha de respectar el dret de vaga.
1: Els treballadors de Ground Force reclamen més personal perquè asseguren que estan saturats de feina, però el conflicte de moment està enquistat. Això ha fet que durant aquest estiu s'hagin acumulat unes 6.000 maletes extraviades a l'aeroport del Prat. La vaga també ha provocat retards i la cancel·lació d'uns 270 vols.
4: 3Cat Info. Esports.
1: Amb en Pau Dax. Bona nit, Pau.
12: Bona nit. A la segona divisió, el Girona està jugant a Montilivi contra les Palmes, buscant la primera victòria de la temporada i, de moment, al descans ho està aconseguint. Girona 1, les Palmes 0. Ha marcat Justin al minut 21. També a la segona, el Sabadell ha aconseguit la seva primera victòria aquesta temporada contra l'Almeria per 1-0. En el seu retorn a la nova Creu Alta ha marcat el davanter estatunidenc Nico Gioacchini, incorporat aquest estiu per l'equip arlequinat, al minut 8 de la segona part. Sentim el tècnic dels vallesans, Ferran Costa.
13: Parlo a títol personal, un dia més pel record tots junts i parlo també a nivell d'una afició que ho ha passat molt malament. molt malament, a la que no sempre se l'ha respectat, que moltes vegades se l'ha fet sentir petita. 11 anys després tornava al futbol professional avui al Temple i com ho hem viscut, no? Brutal l'ambient i brutal la capacitat que té aquest estadi d'empantar l'equip.
12: L'Espanyol ha perdut el seu partit de la tercera jornada de primera divisió contra la Reial Societat, a Anoeta, per 2-1. S'ha avançat pels bascos Barrenetxea al minut 4, ha empatat l'Espanyol en els últims instants de la primera meitat amb gol de Roberto a centrada de Javi Hernández i Oscarsson ha fet el definitiu 2-1 al minut 61. Escoltem Manolo González, entrenador de l'Espanyol.
14: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill ha provocat nosaltres amb pèrdues sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensa amb les vigilàncies, que el dia del Madrid ho vam fer molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueix bastant, la veritat.
12: També a la primera divisió, en aquests moments al descans, Sevilla 0, Atlètic de Madrid 3. Els matalassers juguen sense Julián Álvarez, que es va entrenar ahir en solitari després de perdre's les últimes 3 sessions amb el grup. Abans s'ha jugat el Llevant 4, Betis 2, al Ciutat de València.
4: 3CAT Info.
12: I el Barça no jugarà fins dilluns. Rebrà el Rayo Vallecano al Camp Nou. El que ha sabut aquest matí l'equip blaugrana és el seu calendari de la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord, a 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres, que serà el 20 d'octubre i tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el 27 de gener. I el Madrid, que debutarà la Champions a casa contra el campió d'Itàlia, l'Inter de Milán, el dimarts 8 de setembre, prepara el partit de demà a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
15: Otra cosa es el mejor jugador del mundo. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son 2 o 3 o 4 y nosotros sabemos quién son. Y sabemos dónde están aquí. Y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
12: I avui ha començat la Lliga Femenina. L'Espanyol ha arrencat amb derrota al camp de l'Eibar per 1-0. L'Eibar ha fet el gol de la victòria al temps afegit a la sortida d'un córner. Sara Monforte és l'entrenadora de l'Espanyol.
16: A nivell de duels, crec que hem estat molt fluixes. Elles han estat més fortes, més intenses que nosaltres. I després també crec que ens ha cremat la pilota. No hem sabut enllaçar passes dintre, jugar fora, dintre, fora. Jo crec que el que hem anat fent durant tota la temporada, pretemporada, no ho han fet avui. I llavors, bueno, al final s'ha fet una mica de bola al partit.
12: El Barça i el Badalona debutaran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. L'entrenador blaugrana Pere Romeu ha parlat de com arriba l'equip al partit de demà.
17: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Tenirem ara baixes degut al Mundial Sub-20 i que tenim algunes jugadores lesionades. Aleshores, aquest mes de setembre fins a finals de setembre tenim un partit setmanal. Això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses.
12: En ciclisme, Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar la Vuelta quan era el líder destacat de la cursa, després d'una dura caiguda a 32 quilòmetres del final de la 8a etapa, entre Puçol i Xaraco. Segons un comunicat mèdic de fa una hora del seu equip, l'UAE, l'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. Pogacar, doncs, no podrà participar en el Mundial de Ruta de Ciclisme que es disputarà del 20 al 27 de setembre a Montreal. Tornant a la Vuelta, el francès Brian Cocard ha guanyat a l'esprint una 8a etapa molt accidentada i plena de caigudes. Enric Mas és el nou líder de la general i treu 1 minut i 11 segons a l'austríac Félix Gall. En futbol sala, el Barça s'ha endut la final de la Copa Catalunya masculina en imposar-se al CatGas Energia Santa Coloma per 4-5 en un partit molt igualat en la segona meitat. Enric Martel és jugador del Barça.
18: Pues ha sigut un partit difícil, complicat. Crec que el CatGas en aquest cas ha treballat molt bé. Crec que és un bon partit per tots dos, per agafar sensacions de cara a tot el que ve.
12: Abans, la final femenina l'ha guanyat a les Corts en imposar-se el Rubí per 1-5. I en motor, acabarem amb Marc Márquez, que ha guanyat la cursa sprint al Gran Premi de Motos al circuit de Motorland, a l'Aragó. Marc Márquez ha entrat davant del seu germà Àlex, que ha acabat segon, i Marco Bezzecchi, que ha estat tercer.

0: Bona nit, són 10:45, fem un repàs dels titulars més destacats fins ara. Un accident múltiple amb 3 vehicles a l'AP7, al Papiol, deixa 9 persones ferides, una d'elles en estat crític. L'hauria provocat un cotxe que fugia de la policia i circulava en contradirecció. Hi ha 2 detinguts i es busca una tercera persona. A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria. Unes protestes que han sigut més pacífiques que les dels darrers dies. Mentrestant, un grup d'embarcacions arriben des de diferents punts del sud d'Espanya per reclamar la devolució de tots els migrants i anuncien que es mobilitzaran demà per la ciutat. A aquesta hora també destaquem que el Nepal crida el món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar riuades com la que ha causat prop de 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats rectifiquen i permeten l'accés a equips internacionals de rescat. Una nena de 6 anys ha estat rescatada sana i estàlvia després de 60 hores sota la runa. Des d'ara i fins les 11 també us explicarem que a Islàndia, segons els sondejos, hi ha un frec a frec entre el sí i el no en el referèndum que es fa fins a la mitjanit d'avui per decidir si es reprenen les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan aturades des del 2013 per decisió d'un govern que era euroescèptic, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat als ciutadans si cal reiniciar-les. I anirem a Perpinyà, on ha obert portes la 38a edició del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa per la Imatge. S'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs centrats en conflictes bèl·lics, crisis humanitàries, qüestions socials i medioambientals. Aquesta edició també posa el focus en la intel·ligència artificial i les seves conseqüències. I què podem destacar en esports, Pau Dax?
1: Que l'Espanyol ha caigut davant la Reial Societat per 2-1 en la tercera jornada de la primera divisió. A la segona, el Girona està guanyant per 1-0 contra les Palmes a Montilivi, amb el partit que està a punt de començar la segona meitat. Abans, el Sabadell ha aconseguit la primera victòria de la temporada per 1-0 contra l'Almeria en el retorn a la nova Creu Alta. I Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta en la 8a etapa de la competició per una caiguda. L'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable a una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament a la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan.
0: I en les properes hores tindrem un temps plàcid i tranquil, sense pluja prevista els propers 2 dies. Farà més calor de dia i de matinada també pujarà una mica la temperatura. Avui encara es preveu una nit agradable sense calor excessiva.
2: Trescat Info.
0: Un accident múltiple entre 3 turismes a l'AP7, a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat, deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident ha passat poc després de les 4 de la tarda a l'enllaç a la B23, en sentit Barcelona. L'ha provocat un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori i anava per l'autopista en direcció contrària i a gran velocitat. Ha xocat de cara contra 2 vehicles que circulaven correctament. En un hi anava una parella i els seus 2 fills i a l'altre 3 adults. El cotxe que ha provocat el xoc venia de Vilafranca i hi viatjaven 3 persones. Hi ha 2 detinguts i a aquestes hores es busca el tercer ocupant, que hauria fugit. A un dels detinguts l'acusen de conducció homicida, d'un delicte de lesions i de robatori amb força. A l'altre, de desobediència i de robatori també amb força. Segons ha informat el SEM, el ferit en estat crític ha estat traslladat al Parc Taulí de Sabadell i dels altres 8 ferits, 4 han estat traslladats al Consorci Sanitari de Terrassa en estat menys greu i els altres 4 ferits lleus els han dut a la Mútua de Terrassa. L'accident ha obligat a tallar l'AP7 a l'altura del Papiol durant més de 3 hores.

0: A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol davant de la crisi migratòria, mentre un grup d'embarcacions arriben des de diferents punts del sud d'Espanya per reclamar la devolució de tots els migrants. Malgrat que en un primer moment les protestes d'avui s'havien desconvocat davant la presència de membres de grups ultres i d'extrema dreta a la ciutat, altres grups les han mantingut. Han sigut protestes més pacífiques que les que s'han vist en els últims dies. També avui han arribat al port de Ceuta unes 60 embarcacions provinent del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'Armada de la Solidaritat i volen reclamar el retorn de tots els migrants. Demà preveuen mobilitzar-se a tota la ciutat. I mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, xifra en 3.800 les persones que ja estan en allotjaments temporals i creu que la setmana que ve en podrà allotjar 1.000 més. La previsió és que d'aquí un màxim de 3 setmanes tots estiguin reubicats. La ministra ho ha dit en una entrevista a El Diario Punés.
1: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
0: García insisteix que aquest és el pas previ necessari per recuperar la normalitat a Ceuta.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El cap de la diplomàcia del Nepal ha fet una crida a fer un esforç global contra el canvi climàtic per evitar tragèdies com la riuada que ha causat 700 morts i 3.000 desapareguts a la regió.
3: This has to be...
4: Això ha de ser un esforç global. Nosaltres, el poble del Nepal, som les principals víctimes de l'impacte del canvi climàtic i per això fem una crida a la comunitat internacional perquè s'uneixi per preservar l'ecosistema de l'Himàlaia.
5: A Himalayan ecosystem.
0: Les autoritats nepaleses calculen que la reconstrucció del país costarà uns 3.500 milions d'euros i ara rectifiquen i ja permeten l'entrada dels primers equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia que també afecta el Tibet. Els experts provenen de l'Índia, la Xina, Austràlia i Corea del Sud i treballaran als túnels i faran proves forenses. Les autoritats havien dit que tenien prou recursos, però han canviat de parer arran de la gran quantitat de peticions que han rebut de països amb ciutadans desapareguts. Precisament aquest matí les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut. I atenció a aquest document sonor. Això que senten és el plor d'una nena de 6 anys que ha estat 60 hores sota la runa a Timure, al nord del Nepal. Un equip de rescat l'ha sentit i l'ha pogut salvar. Una escena que ara ja s'ha fet viral i que sentireu. La nena, afortunadament, es troba bé, malgrat haver passat 3 dies sota la runa. Un atac rus deixa almenys 37 morts i prop de 400 evacuats a la zona de Butxa, als afores de la capital. El bombardeig amb drons ha impactat contra un dipòsit de municions de l'exèrcit ucraïnès situat a prop d'una zona residencial i ha provocat l'explosió de projectils, mines i drons. És l'atac rus amb més víctimes mortals a la regió de Kiev en el que portem d'any. També hi ha una quarantena de persones ferides, entre elles 4 infants. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha informat que s'obrirà una investigació per aclarir per què hi havia un dipòsit d'armes tan a prop de zones residencials.
6: És una situació horrible i és escandalosa la negligència dels que han emmagatzemat explosius just al costat de la població. Els danys són molt importants i ara per ara se sap que 37 persones han mort. El responsable de la comunitat va morir mentre ajudava en les tasques de rescat. Faig arribar el meu condol a totes les famílies.
0: L'atac arriba després de 3 dies consecutius d'ofensiva aèria russa sobre Kiev i la rodalia, amb onades de drons que han causat danys en habitatges i altres infraestructures. Paral·lelament, Turquia ha convocat l'ambaixador ucraïnès després que dos vaixells turcs hagin rebut atacs aquesta setmana. La ciutat d'Ankara alerta que el conflicte s'ha estès també al Mar Negre i que, a hores d'ara, els vaixells comercials corren perill.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim plana internacional, Israel diu que ha atacat un hospital del centre de Gaza per abatre un comandament de Hamas, una acció que ha causat diversos ferits i danys materials. Segons l'exèrcit israelià, el dirigent s'amagava al recinte hospitalari i l'atac s'ha fet amb dos projectils llançats per un dron. En altres punts de la franja, dos palestins han mort avui en atacs israelians també. Malgrat l'acord d'alto el foc de l'octubre, Israel ataca pràcticament cada dia objectius a Gaza. Durant els 10 mesos de treva, més de 1.300 palestins han mort i en els 3 anys d'ofensiva israeliana la xifra arriba a prop dels 74.000. A més, a Cisjordània, l'atac de desenes de colons israelians contra una casa palestina ha obligat l'exèrcit i la policia de fronteres d'Israel a intervenir-hi. Els colons haurien llançat pedres contra els veïns i s'haurien atrinxerat a l'interior de l'habitatge. Les forces israelianes els han expulsat i han separat els dos grups i l'agència palestina Wafa, però, ha assegurat que els colons, amb el suport de les forces israelianes, també haurien incendiat terrenys de la zona. Ara mateix hi ha diversos palestins ferits. I a Islàndia, segons els sondejos, hi ha un frec a frec entre el sí i el no en el referèndum que es fa fins a la mitjanit d'avui per decidir si es reprenen les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan aturades des del 2013 per decisió d'un govern que era euroescèptic, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat als ciutadans si cal reiniciar-les. Al centre del debat, els drets de pesca, l'alt cost de la vida i les amenaces de Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. Ho ha explicat així Erik Bergman, professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Bifrost.
3: L'agressió contra Groenlàndia ha generat una gran preocupació a Islàndia, i això també és així perquè Islàndia compta amb la garantia d'un acord de defensa bilateral amb els Estats Units, un fet que ara s'està començant a qüestionar. Per tant, els canvis geopolítics influeixen en el debat, però no en són un motor principal.
0: Prop de 300.000 persones d'una població de 400.000 han estat cridades a les urnes. Els resultats de la consulta, molt incerts, se sabran demà al matí. Si guanyés el sí, es reprendrien les negociacions amb Brussel·les i, en cas d'acord, els islandesos haurien de ratificar-lo en un nou referèndum. I al Níger, situació incerta arran de la insurrecció contra el govern militar d'una part de l'exèrcit que ha ocupat dues casernes i una part important d'una base militar. Els amotinats han creuat foc amb la guàrdia del president. La nit i matinada passades també hi ha hagut tirotejos a diversos barris de la capital, Niamey, a la zona del Palau Presidencial i l'aeroport internacional. El Níger, que és un dels països més pobres del món i alhora és ric en reserves d'urani, està governat per una junta arran del cop militar del 2023. El règim s'ha allunyat de la seva antiga metròpoli, França, i manté lligams estrets amb Rússia i amb altres països de la regió del Sahel, com Mali i Burkina Faso. Avui ha obert portes a Perpinyà la 38a edició del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa per la Imatge. S'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs que són testimonis directes del que passa al món. Conflictes bèl·lics, crisis humanitàries, qüestions socials i mediambientals centren aquesta edició, que també posa el focus en la intel·ligència artificial i les seves conseqüències. Ens ho explica la Laura Bertran des de Perpinyà.
5: Fins al 13 de setembre, Perpinyà es converteix en la capital mundial del fotoperiodisme i això permet allargar la temporada turística amb exposicions en diferents espais emblemàtics del centre de la capital del Rosselló. Totes les visites són gratuïtes i els horaris són cada dia de les 10 del matí a les 8 del vespre. Ja avui, en les primeres hores del Visa per l'Imatge, milers de persones han volgut descobrir la selecció d'enguany, com l'Alejandro i el seu pare, l'Ivan.
7: Venim cada any perquè jo crec que és una de les posicions de fotografia i de fotoperiodisme més completa que hi ha i que coneixem.
8: Si et vol atzar una miqueta, vaig descobrint pinzellades, són pinzellades. I després vens aquí i ja doncs, deixes emportar.
5: Més enllà de les exposicions es poden seguir activitats diverses, taules rodones temàtiques, trobades professionals, projeccions nocturnes i el lliurament dels premis Visa d'Or. Des de l'organització del Visa sempre s'han implicat en els canvis tecnològics i en la lluita contra la desinformació. I aquest any posen èmfasi en el risc que suposa l'augment de l'ús de la intel·ligència artificial generativa.
0: Móra d'Ebre reivindica la festa del riu Ebre, la festa fluvial més antiga de Catalunya amb més de 125 anys d'història. Enguany se'n celebra la 123a edició en un context molt especial perquè aquest 21 de juliol el govern la va declarar festa tradicional d'interès nacional. Per l'equip de govern, la declaració suposa un reconeixement a la cultura popular i a totes les generacions que han contribuït a preservar el patrimoni fluvial. Móra d'Ebre, Mar Rovira.
9: Móra d'Ebre viu avui la jornada central de celebració de la primera festa del riu Ebre, ja com a festa tradicional d'interès nacional. Després d'una cercavila, han arrencat les curses de muletes en les diferents categories, ben aplaudides pels assistents, així com l'exhibició dels cirgadors, i els nedadors també han participat de la travessa per l'Ebre. L'alcalde del municipi, Rubén Viernes, destaca el que suposa aquest reconeixement.
10: Perquè aquest reconeixement no arriba d'un dia per altre. És el resultat de molts anys de treball, de feina, d'insistència, de recerca i, sobretot, de molta gent que ha estimat i ha mantingut viva aquesta festa generació rere generació.
9: Abans de la regata s'ha anomenat José Antonio Serras Mota com a delinier d'honor d'enguany. Fa 30 anys es va construir la seva pròpia muleta.
11: En principi era una gran alegria i després és una cosa que m'entra bastant perquè sempre m'ha agradat molt el que és la vida del riu.
9: La festa continuarà aquest diumenge amb un concert d'Alfred García i un espectacle pirotècnic.
0: 3:15, obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Una crònica d'en Dani Ramírez.
12: El temps no canviarà en aquest tram final del mes d'agost. Pensem que normalment i estadísticament al voltant del dia 30-31, doncs acostuma a canviar el temps amb grans tempestes, però bé, ja les vam tenir dies enrere, dissabte passat, dilluns passat, amb virulència, amb pedregades, i de ben ara el temps s'estarà encalmat ben bé 3 o 4 dies, i podria ser que fins i tot amb poques tempestes i temperatures altes, o fins i tot molt altes, els 8 o 10 primers dies del mes de setembre, un mes que començarà dimarts que ve. Bé, temperatura, que a les últimes hores, aquest dissabte, ha arribat als 36 graus a Vinebre, 35 a Xerta, 34 a Benissanet, també 33 a Seròs, 32 a Girona, Cabanes o a Lleida, també han arribat als 32 de màxima, que en aquest sector no és una temperatura molt alta. 29 a Tarragona i Barcelona, tampoc ha estat un dia de forta calor. Humitats baixes, entre moderades i baixes. Per tant, tampoc hem de preveure molta xafogó. S'incrementarà a partir de dilluns o dimarts, aquest factor, la xafogó. Però, de moment, doncs, una nit relativament agradable, cel serè, vents febles i un dia de bona mar, una mica de marejola, mar de fons de mig metre. Dia de sol, al matí i a la tarda. A la tarda, aquest diumenge, 4 núvols prims, poca cosa. Dilluns, algun ruixat de tarda, molt poca cosa al voltant del Ripollès. Dimarts a la tarda, algun ruixadet al Pirineu. Dimecres potser baixa una mica la temperatura, però vaja, dimarts podríem superar els 37-38 graus a Ponent, i avui, aquest diumenge, també superar els 35-36 a l'interior de l'Ebre i a les comarques del Pla de Lleida.
2: 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
13: En aquest Insostenibles parlarem de les plantes amenaçades que hi ha a Catalunya amb el botànic Llorenç Sáez i visitarem dos indrets on s'està treballant perquè no es perdin. El Jardí Botànic de Barcelona ens espera la Míriam Aixar i el viver Tres Turons al Carles Palau.
14: A Catalunya hi ha 375 espècies de flora autòctona amenaçades. De les 31 plantes endèmiques que només es poden trobar al nostre país, 11 estan en risc. Per cap d'aquestes espècies hi ha plans de conservació, tot i que ja fa 18 anys que estem obligats a tenir-la.
13: Estem entrant al banc de germoplasma del Jardí Botànic de Barcelona, on hi ha guardades llavors de 1.800 espècies, incloent-hi les més amenaçades de la nostra flora.
15: Això és Estratègia Catalana de Conservació Ex Situ. Totes aquestes són les del llibre vermell de l'estratègia.
13: Què hi puc trobar aquí?
15: Moltes espècies dels ports, Aquileja vulgaris, Atropa baetica. També tenim tot un catàleg gran d'espècies d'aigües tortes. També tenim del cap de creus...
13: Abans d'entrar en aquestes neveres, les llavors s'han hagut d'anar a buscar allà on hi ha les plantes.
15: Si són espècies més banals, que hi ha molta quantitat, és una recol·lecció més a grosso modo. Si són espècies amenaçades o vulnerables, només pots agafar un 15% de només les que estan en fruit, i si no, si són espècies molt, molt, molt exclusives, doncs igual només pots agafar dos llavors de tres peus.
13: I un cop aquí?
15: Aquestes ja estan netes, te n'ensenyo unes que estiguin brutes. Per exemple, aquestes. Això és el fruit i la llavor està dins.
13: La Míriam treu ara les llavors de dins dels fruits, les passa pels sedars, les asseca i genera les condicions per conservar-les i, si un dia cal, poder-les germinar i plantar.
15: No és les trec de la nevera, les fico al solet i germinaran, no. Algunes necessiten passar pel tracte d'un animal, altres necessiten passar un hivern sota el gel. Per tant, tu primer les has d'hidratar i després ficar a la nevera simulant que allò és el gel. Altres necessiten passar per un període de calor. Per tant, no és tan fàcil. S'hauria d'invertir molt més per saber després si sabem tornar-les a la planta, diguem, a la vida adulta.
13: Precisament això és el que fan a l'altre indret que volem visitar, el viver Tres Turons de Castellar del Vallès, on ens espera Llorenç Saez, una de les persones que més en saben de l'estat de les plantes al nostre país.
16: Els hàbitats en els quals hi ha hagut més extincions corresponen a zones de terra baixa, litoral, continental, per exemple, les zones del Segrià, ambients mediterranis secs, i hàbitats aquàtics. Hi ha hagut bastantes extincions de plantes aquàtiques degut a transformacions del territori, dessecació de llacunes, d'estanys aiguamolls.
13: I m'imagino que ara, a l'acció de l'home, hi hem de sumar l'amenaça del canvi climàtic.
16: Especialment en els casos de poblacions fragmentades, poblacions de zones muntanyoses en les quals hi ha una estreta franja altitudinal per a la seva supervivència.
13: Tenim 375 espècies de flora protegides des del 2008, però encara no hi ha cap pla per conservar-les i recuperar-les.
16: No tenim ni un sol pla, ni un sol pla aprovat. Som de les poques comunitats autònomes que no en tenim cap. I això, per exemple, la Rioja en té des de fa 20 anys, Balears igual, Canàries, Andalusia... Els anys 80 els que sabien més de botànica els que estaven més al davant, i és que ens hem quedat al darrere de la classe.
13: Posa'ns algun exemple del que els passa a les espècies amenaçades mentre no s'aproven aquests plans.
16: Estava pensant en una molt clara, que és Silene ramosíssima, que viu en dunes litorals i només queda en una petita parcel·la dins de l'urbanització del Cap de Salou, al costat d'un pàrquing. Clar, que havíem perdut quasi 20 anys i aquesta planta estigui, pues no sabem encara ni si persisteix, pues és gravíssim.
17: On és això?
13: El que pregunta és el Carles Palau. El seu viver s'ha especialitzat a recuperar plantes aquàtiques amenaçades. Busca els últims peus que queden, entre arrossars, aiguamolls i ullals, per endur-se'n alguns i portar-los aquí.
17: Hem de ser capaços, no de dir, n'agafo tres esqueixos i d'aquí un temps en tindré 7 o 8. No, d'aquí un temps ets de poder-ne tindre, doncs, 500 per l'any que ve. Perquè l'any que ve volem fer al Parc Natural de l'Alt Pirineu una plantació de no sé què. Com ho fas agronòmicament perquè realment allò tirin?
18: Mira, primer t'ensenyaré un cas que potser és el cas més d'èxit.
17: D'Hydrocotyle vulgaris només en quedaven 3 a Catalunya. 3 plantes. I ha anat molt bé. Tant de cultiu, realment podem fer-ne tantes com calgui, com de les plantacions al Parc Natural del Montgrí, Baix Ter i Illes Medes. I, per tant, sembla ser que és una planta que es pot anar recuperant prou bé.
2: Insostenibles. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el Pau Dax. Bona nit, Pau.
19: Bona nit. A la segona divisió, el Girona està jugant a Montilivi contra les Palmes buscant la primera victòria de la temporada. I al minut 65 va camí de fer-ho. El resultat ara mateix és de 3-1. Ha marcat pels gironins Justin al minut 21. Ivan Jaime ha igualat el marcador en l'inici del segon temps, al minut 48. Fran Beltran ha fet el 2-1 al minut 55 i Esprilla ha fet el tercer 5 minuts més tard amb un gran gol per l'escaire. També a segona, aquesta tarda, el Sabadell sí que ha consumat la seva primera victòria aquesta temporada contra l'Almeria per 1-0 en el seu retorn a la nova Creu Alta. Ha marcat el minut 8 de la segona part del davanter estatunidenc Nico Gioacchini, incorporat aquest estiu per l'equip arlequinat. Sentim el tècnic dels vallesans, Ferran Costa.
20: Busquem l'excel·lència, però al final penso que és molt important per l'estabilitat que tinguem clar qui som, el que ens ha costat estar aquí, d'on venim. Hem menjat merda a palades durant molts anys i crec que necessitem doncs, un clima de positivitat, de ser assertius, de ser constructius. La setmana passada no hi havia que matar el Gio, avui segurament l'estimem una mica més.
19: I l'Espanyol, a primera divisió, ha perdut el seu partit de la tercera jornada contra la Reial Societat Anoeta per 2-1. S'ha avançat pels bascos Barrenetxea al minut 4, ha empatat l'Espanyol en els últims instants de la primera meitat amb gol de Roberto, i Oscarsson ha fet el definitiu 2-1 al minut 61. Escoltem el futbolista perico Roberto.
1: Yo creo que no hemos estado bien en muchas acciones, sobre todo los dos goles han sido fallos nuestros, que no lo podíamos permitir, los contraataques nos han pillado un poco mal colocados y sabíamos que ellos aquí iban a apretar, pero bueno, toca seguir trabajando, ahora tenemos que ir a casa contra el Sevilla y tenemos que ir a por los tres puntos.
19: També a la primera divisió, en aquests moments s'està disputant el Sevilla 0, Atlètic de Madrid 3 al minut 62. Els matalassers juguen sense Julián Álvarez, que es va entrenar ahir en solitari després de perdre's les últimes 3 sessions amb el grup. Abans s'ha jugat el Llevant 4, Betis 2 al Ciutat de València. I el Barça no jugarà fins dilluns. Rebrà el Rayo Vallecano al Camp Nou. El que ha sabut aquest matí l'equip blaugrana és el seu calendari de la Lliga de Campions, on debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord, a 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres, que serà el 20 d'octubre. I tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el 27 de gener. El Madrid jugarà demà a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic blanc, José Mourinho, ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
21: Otra cosa es el mejor jugador del mundo. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son 2 o 3 o 4, y nosotros sabemos quién son. Y sabemos dónde están aquí. Y sabemos que individualmente ha hecho la historia este verano.
19: I avui ha començat la Lliga Femenina. L'Espanyol ha arrencat amb derrota al camp de l'Eibar per 1-0. L'Eibar ha fet el gol de la victòria al temps afegit a la sortida d'un corna. Sara Monforte és l'entrenadora de l'Espanyol.
22: Bueno, cruel, però sincerament merescut. Sap greu dir-ho, i jo ho he dit a les jugadores, crec que no han fet un bon partit, hem estat malament. No s'ha aparegut gens aquest equip al que hem estat jugant tota la pretemporada, igual m'he equivocat jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues en foc et cremes i han jugat massa en foc.
19: El Barça i el Badalona Women debutaran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, ha parlat de com arriba l'equip al primer partit.
23: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Tenirem ara baixes degut al Mundial Sub-20 i que tenim algunes jugadores lesionades. Aleshores, aquest mes de setembre fins a finals de setembre tenim un partit setmanal. Això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses.
19: En ciclisme, Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar la Vuelta quan era líder destacat de la cursa després d'una dura caiguda a 32 quilòmetres del final de la 8a etapa entre Puçol i Xeraco. Segons un comunicat mèdic de fa una estona del seu equip, l'UAE, l'eslovè té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. Pogacar, doncs, no podrà participar en el Mundial en ruta de ciclisme que es disputarà del 20 al 27 de setembre a Montreal. Tornant a la Vuelta, el francès Brian Coquart ha guanyat a l'esprint una 8a etapa molt accidentada i plena de caigudes. Enric Mas, el mallorquí, és el nou líder de la general i treu 1 minut i 11 segons a l'austríac Félix Gall. En futbol sala, el Barça s'ha endut la final de la Copa Catalunya masculina en imposar-se al CatGas Energia Santa Coloma per 4-5 en un partit molt igualat en la segona meitat. Enric Martel és jugador del Barça.
24: Pues ha sigut un partit difícil i complicat. Crec que el CatGas, en aquest cas, ha treballat molt bé. Crec que és un bon partit per tots dos, per agafar sensacions de cara a tot el que ve.
19: Abans, la final femenina l'ha guanyat les Corts en imposar-se el Rubí per 1-5. Laia Rojo, de les Corts, ha parlat en acabar el partit.
25: Ens prenem amb responsabilitat de representar bé Catalunya, de mostrar que hi ha molt bon futbol sala a Catalunya i també amb ganes d'inspirar la resta de jugadores catalanes per veure si en un futur podem establir dos equips, tres catalans, perquè hi ha una base futbolística molt bona aquí a Catalunya.
2: 3CAT Info.
19: I en motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland, a l'Aragó.
3: He intentado liderar la primera vuelta, que era una de las cosas importantes, sobre todo a sprint race, carrera larga no es tan, tan importante. Y a partir de allí imprimir mi ritmo, cuando he visto que tenía medio segundo, un segundo y estaba la distancia estable, allí pues he intentado gestionar un poquito...
19: Marc Márquez ha entrat al davant del seu germà Àlex, que ha acabat segon, i Marco Bezzecchi tercer. A la general, Marc Márquez és tercer i retalla el desavantatge sobre Martín, que ara és de 33 punts, i és a 4 punts del segon, Marco Bezzecchi. Abans, Marco Bezzecchi ha aconseguit la pole i sortirà en primer lloc a la graella de la cursa llarga de demà. Acompanyaran l'italià a la primera fila els dos germans Márquez. Marc en segon lloc i Àlex tercer.
2: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. Un conductor que fugia de la policia i conduïa en contradirecció provoca un accident múltiple amb tres vehicles implicats a l'AP7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat. Deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. Hi ha 2 detinguts i es busca una tercera persona que hauria fugit després del xoc. A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria, mentre un grup d'embarcacions arribades de diferents punts del sud d'Espanya reclamen la devolució de tots els migrants i anuncien que es mobilitzaran diumenge per la ciutat. El PP demana la compareixença al Senat de la directora del CNI per la crisi de Ceuta. El Nepal crida el món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar riuades com la que ha causat 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats rectifiquen i permeten l'accés a equips internacionals de rescat. Una nena de 6 anys ha estat rescatada sana i estàlvia després de 60 hores sota la runa. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, critica que es guardessin projectils a prop de zones urbanes i anuncia una investigació després d'un atac rus que ha deixat almenys 37 morts. El bombardeig, el més mortífer a la regió de Kiev des de començaments d'any, ha fet explotar un dipòsit de municions ucraïneses. Al País Valencià, els bombers donen per controlat l'incendi que cremava des de dijous al Saler. Ha calcinat 36 hectàrees del Parc Natural de l'Albufera, tocada a València. La principal hipòtesi dels investigadors és que va ser provocat. Molta activitat a l'aeroport del Prat en l'últim cap de setmana del mes d'agost. Entre divendres i dilluns hi ha previstos més de 4.400 vols. L'operació Tornada coincideix amb la vaga indefinida que mantenen des de fa 4 setmanes els treballadors de terra de Grauenfoss.
1: Esports. A la primera divisió, derrota de l'Espanyol al camp de la Reial Societat per 2-1. També s'ha jugat el Llevant 4, Betis 2 i s'està disputant el Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3 a la segona part. A la segona divisió, el Girona està guanyant per 4-1 contra les Palmes a Montilivi al minut 74. Abans, el Sabadell ha aconseguit la primera victòria de la temporada per 1-0 contra l'Almeria en el retorn a la nova Creu Alta. Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta en la 8a etapa de la competició per una caiguda. L'eslovè s'haurà d'operar d'una fractura en desplaçament de la clavícula esquerra. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la General i el Francesco Quart ha guanyat la 8a etapa. I Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó, per davant del seu germà Àlex, segon, i Marco Bezzecchi, tercer.
0: Pel que fa al temps, la temperatura tornarà a remuntar les properes hores amb més calor entre dimarts i dimecres. Aquest diumenge ja ho notarem amb màximes d'entre 32 i 36 graus. Temps assolellat a tot el país i a la tarda alguns núvols prims.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Un cotxe que fugia dels Mossos i que circulava en contradirecció per l'AP7 ha provocat un accident múltiple amb tres vehicles implicats al Papiol, al Baix Llobregat. Conduïa a gran velocitat i ha xocat de cara contra dos cotxes que circulaven correctament. Ha passat poc després de les 4 de la tarda a l'enllaç amb la B23 en sentit Barcelona i ha deixat 9 ferits. Un d'ells en estat crític. La policia perseguia el vehicle des de Vilafranca del Penedès perquè tenia la sospita que els tres ocupants estaven relacionats amb un robatori en força que hi havia hagut a l'Aldea, al Baix Ebre. El conductor ha quedat atrapat dins el cotxe i quan l'han pogut treure ha estat detingut, acusat de conducció homicida, d'un delicte de lesions i de robatori en força. També s'ha detingut una segona persona en una zona propera a l'accident i es busca el tercer ocupant del vehicle que hauria fugit del lloc dels fets. Segons ha informat el SEM, el ferit en estat crític està ingressat al Parc Taulí de Sabadell. Dels altres 8, 4 han estat traslladats al Consorci Sanitari de Terrassa en estat menys greu i els altres 4 ferits lleus els han dut a la Mútua de Terrassa. L'accident ha obligat a tallar la P7 a l'altura del Papiol durant més de 3 hores.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria, mentre un grup d'embarcacions arriben des de diferents punts del sud d'Espanya per reclamar la devolució de tots els migrants. Malgrat que en un primer moment les protestes per aquest dissabte s'havien desconvocat davant la presència de membres de grups ultres i d'extrema dreta a la ciutat, altres grups les han mantingut. Han sigut protestes més pacífiques que les que s'han vist els últims dies. Al llarg de la jornada han arribat al port esportiu de Ceuta unes 60 embarcacions provenents del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'armada de la solidaritat i volen reclamar el retorn de tots els migrants. I mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, xifra en 3.800 les persones que ja estan en allotjaments temporals i creu que la setmana que ve en podrà allotjar 1.000 més. La previsió és que d'aquí un màxim de 3 setmanes tots estiguin reubicats. Ho ha dit en una entrevista a eldiario.es.
3: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
0: García insisteix que aquest és el pas previ necessari per recuperar la normalitat a la ciutat. La crisi de Ceuta continua al centre de l'agenda política. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
4: Habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
0: Des del PSOE responen que la directora del CNI només pot comparèixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. D'altra banda, Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Sánchez, no s'ha estalviat les crítiques del govern espanyol. Sentim la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
5: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient i que no es polsi la responsabilitat d'aquesta crisi a Ceuta a les comunitats autònomes.
0: Alemanya ha qualificat d'inacceptables les imatges de persones bloquejant aliments i aigua per als migrants que són a la platja. Parlem ara del Nepal, perquè el cap de la diplomàcia del Nepal ha fet una crida a fer un esforç global contra el canvi climàtic per evitar tragèdies com la riuada que ha causat prop de 700 morts i 3.000 desapareguts a la regió.
6: Això ha de ser un esforç global. Nosaltres, el poble del Nepal, som les principals víctimes de l'impacte del canvi climàtic i per això fem una crida a la comunitat internacional perquè s'uneixi per preservar l'ecosistema de l'Himàlaia.
0: Les autoritats nepaleses calculen que la reconstrucció del país costarà uns 3.500 milions d'euros i ara rectifiquen i ja permeten l'entrada dels primers equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia, que també afecta el Tibet. Els experts provenen de l'Índia, la Xina, Austràlia i Corea del Sud i treballaran als túnels i faran proves forenses. Les autoritats havien dit que tenien prou recursos, però han canviat de parer arran de la gran quantitat de peticions que han rebut de països amb ciutadans desapareguts. Precisament, les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut. I atenció a aquest document sonor. És el moment en què un equip de rescat ha sentit el plor d'una nena de 6 anys que ha estat 60 hores sota la runa a Timur, al nord del Nepal. Una escena que s'ha fet viral. La nena es troba bé malgrat haver passat 3 dies sota la runa. De fet, els experts apunten que les riuades massives com la d'aquest dimecres són molt difícils de preveure, especialment en una zona tan complexa com l'Himàlaia, amb muntanyes que poden anar des dels 1.000 fins als 8.000 metres. També asseguren que l'escalfament de les muntanyes pot fer que aquest tipus de fenòmens naturals siguin més recurrents. A part del canvi climàtic, hi ha més factors desencadenants. Els detalla 3CAT Info, el geògraf i glaciòleg basc, Enyaut Izagirre.
7: el terratrèmol del 2015 pot ser el primer pas per després deixar totes aquestes roques i muntanyes una mica més febles. Després també hem de parlar una mica de permafrost, uns estrats de roca que són febles i una glacera que també probablement estigui donant molta aigua per les fractures de la roca, doncs fa una espècie de petita bomba que és la que ha esclatat aquí.
0: Ara el perill són les acumulacions de sediments no consolidats que podrien desencadenar una nova riuada. Encara en clau internacional us expliquem que el president ucraïnès Vladimir Zelensky ha anunciat una investigació interna després que un atac rus fes explotar un dipòsit de municions de l'exèrcit ucraïnès situat en una zona residencial. El bombardeig s'ha produït a la regió de Butxa, als afores de Kiev, i ha deixat 37 morts, una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats. És l'atac rus més mortífer a la regió en el que portem d'any. Zelensky considera negligent emmagatzemar projectils, mines i drons tan a prop de zones habitades.
8: És una situació horrible i és escandalosa la negligència dels que han emmagatzemat explosius just al costat de la població. Els danys són molt importants i ara per ara se sap que 37 persones han mort. El responsable de la comunitat va morir mentre ajudava en les tasques de rescat. Faig arribar el meu condol a totes les famílies.
0: L'atac arriba després de 3 dies consecutius d'ofensiva aèria russa sobre Kiev i la rodalia. A Rússia, els rumors d'una mobilització forçosa com la del 2022 estan provocant l'inici d'una nova onada de migració. Malgrat que el Kremlin diu que són informacions falses, els russos no s'ho creuen i molts joves estan abandonant el país abans no sigui massa tard i els enviïn a la guerra. Moscou, Cristina Solias.
9: A Rússia s'han triplicat les cerques a internet per mudar-se a l'estranger. La cap del projecte especialitzat en emigració, Relocats, Alexandra Nazarova, apunta a Catalunya Ràdio que ells ara també reben el doble de consultes i que la majoria dels homes joves es traslladen a països on no els cal visat.
10: La por d'una possible mobilització a Rússia és molt gran, és a dir, diuen que no saben si passarà o no, però no volen comprovar-ho amb la seva pròpia vida. Molta gent ens escriu dient que ja han rebut la convocatòria a l'ordre de mobilització o el certificat per verificar dades al comissariat militar.
9: Una de les pors dels russos és que un cop rebin la citació electrònica ja no els deixin sortir del país. Per això, quan a l'Alexei li van notificar que havia de fer el servei militar obligatori, va fugir de seguida a Espanya perquè tenia coll avall, que si no acabaria al front. Ja des d'Oviedo ens explica el seu testimoni a Catalunya Ràdio.
11: Si ets recluta i no acabes a la guerra, em sembla que és perquè has tingut molta sort i això és molt poc habitual, o perquè tens bons contactes. La gent té por d'una possible mobilització al país. Tothom en parla. Hi ha poques raons per dubtar que n'hi haurà una.
9: Aquesta nova onada de migració és més silenciosa i gradual que la de 2022. Aleshores, els russos van fugir en massa espantats per una guerra que no sabien quan s'allargaria. Ara, en canvi, molts han entès que el conflicte no té un final a la vista i que pot ser més incert un futur a Rússia que no pas començar una nova vida en un país desconegut.
0: I al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que cremava des de dijous al Saler, al Parc Natural de l'Albufera. Ha calcinat gairebé 40 hectàrees. Els bombers continuaran remullant la zona durant tota la nit, tal com ha explicat l'alcaldessa de València, Maria José Català.
12: Ja podem dir que l'incendi està controlat i no extingit, evidentment. Passaran uns dies en el que continuarem refrescant la zona, els bombers continuaran en el terreny per a poder determinar que està totalment extingit. I ja estem treballant en l'Ajuntament de València per tal de treballar en un pla de reforestació seriós.
0: La principal hipòtesi és que aquest incendi va ser provocat. Una veïna del Port de la Selva ha denunciat davant del síndic de Greuges l'actuació policial contra ella per fer nudisme a les roques de Cap de Vol. Segons la dona, dos vigilants municipals li van demanar que es vestís al·legant que el nudisme estava prohibit en aquesta zona del municipi i que diferents banyistes de nacionalitat francesa havien trucat a l'Ajuntament per queixar-se que s'estava banyant nua. Són declaracions a 3CAT Info.
13: Obviamente yo no portaba red. Digo, ¿cómo quiere que me identifique? Yo no llevo nada. Ah, pues se tiene que identificar. Pues ahora llamamos a los Mossos. Pues bueno, ya la cosa se'n va anar enrabassant. Imagina't, tot això amb els meus banys davant. Clar, va ser molt violent, molt violent.
0: La dona, que en aquell moment era a la platja amb la seva neta i la seva mare, va tornar a casa acompanyada dels vigilants municipals i minuts més tard s'hi va presentar una patrulla dels Mossos d'Esquadra que l'haurien amenaçat a detenir-la si no s'identificava. Finalment va portar la documentació requerida a contracor. Des de la Federació Naturista

0: De l'Ajuntament del Port de la Selva defensen l'actuació policial i recorden que ja hi ha un espai al municipi habilitat com a platja nudista, la Cala Tamariua, a 5 quilòmetres d'on va passar els fets. A més de portar el cas davant del síndic de Greuges, la dona preveu emprendre accions legals contra els guàrdies municipals i els Mossos d'Esquadra.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Encara aquesta matinada serà agradable pel que fa a temperatura, humitat entre baixa i moderada, no pas alta, no aquella xafogó insuportable que hem tingut bona part del mes d'agost, i per tant hem d'aprofitar-ho perquè els propers dies torna a pujar la temperatura i va per llarg, els primers 8 o 10 dies de setembre podrien ser càlids i més aviat eixuts, amb poques tempestes. De fet, avui no preveiem cap precipitació, cap ruixat, cap tronada, ni tan sols del Pirineu a la tarda. Potser dilluns, el Ripollès, algun ruixat en aquest sector, dimarts, algun xàfec al Pirineu, però la veritat és que poca pluja també la setmana entrant. Avui un dia de sol a sol a tot arreu, de bat a bat, totes les hores, a gairebé tot el país, a la tarda quatre pinzellades de núvols prims, poca cosa tot plegat, potser per Lleida, l'Empordà, Catalunya Nord, quatre cirros. I la temperatura que pot pujar entre 2 i 4 graus, però vaja, encara serà relativament confortable. Res a veure amb la calor i la xafogor de bona part del mes d'agost. Per tant, mínimes de 20 a 23 o 24 a la costa. Aquí seran altetes, però no extraordinàries. I a l'interior, per sota, clarament dels 20 graus, 17, 16, puntualment 15. Pugen una mica, no estan tan baixes com ara fa 24 hores. Però vaja, encara aquesta nit, una mica fresca a l'interior, una mica freda al Pirineu.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: És l'últim cap de setmana d'agost i, per tant, és cap de setmana d'operació tornada de les vacances d'estiu per a molta gent. A l'aeroport del Prat aquests dies hi ha molta activitat. Entre divendres i dilluns hi ha programats més de 4.400 vols, un 2,2% més que l'any passat. Aquest dissabte la terminal 1 estava plena de gom a gom. Hi havia molts catalans que tornaven a casa, turistes que marxaven cap als seus països i també gent que se'n va ara de vacances.
3: He anat 5 setmanes a Kènia, corro maratons jo, llavors he anat a entrenar allà i la veritat que el vol i tot ha anat perfecte, supercontenta.
4: Vine a Barcelona unas semanas, sé que llegué un día después de la temporada de mucho calor, así que pude disfrutarlo bien la ciudad, tanto la playa como también la Costa Brava.
5: Marxem a Corea del Sur durant 15 dies i marxem ara perquè és el moment en què no hi ha gaire o menys turisme que en ple agost.
0: Ara bé, aquests dies de tanta activitat coincideixen amb la vaga indefinida que van començar a principis d'agost els treballadors de terra de Ground Force. Donen servei d'embarcament de facturació i de càrrega i descàrrega d'equipatges a diverses aerolínies que operen al Prat, entre elles Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. Molts passatgers poden recollir les seves maletes sense problemes, però també n'hi ha que sí que han notat els efectes de la vaga.
6: Venim de Melilla i la recollida de maletes sí que ha sigut una mica desastrosa. Hem estat 2 hores esperant la recollida. I...
7: Hem fet queixes als nois i d'escriure les nostres maletes.
6: I hem arribat a les 2 i portem 2 hores i 45 minuts aquí.
8: Venim de Bombai i hem trigat més, però com a mínim estan, que és l'important. A partir d'aquí també entenc que s'ha de respectar el dret de vaga.
0: Els treballadors reclamen més personal perquè asseguren que estan saturats de feina. Arran d'aquest conflicte laboral, aquest estiu s'han acumulat unes 6.000 maletes extraviades a l'aeroport. A més, la vaga també ha provocat retards i la cancel·lació d'uns 270 vols. I a Mallorca, gairebé 1 miler de persones han participat aquest dissabte en una cadena a la fresca contra la massificació turística a l'illa. Els manifestants han fet una cadena humana, assegudes en cadires de platja al centre de Palma, entre la plaça d'Espanya i el Consolat de Mar. Denuncien les conseqüències de l'actual model turístic sobre els residents i el futur de l'illa. Amb aquesta acció reclamen mesures contra la saturació turística que fa anys que pateixen. Tonina Soquier, portaveu del grup ecologista GOP, reclama al Govern Balear que els escolti.
9: Aquesta setmana, dimecres, va fer exactament un mes de la manifestació de 26 de juliol. Just el dia següent vam demanar cita a la presidenta Proens i a el president Galmés i encara a dia d'avui estem esperant que mos citin.
0: I ara anem a la Costa Brava perquè Platja d'Aro té actualment unes 3.000 llicències de pisos turístics, però menys de la meitat es fan servir. L'alcalde considera que reduir aquestes llicències no solucionaria el problema d'accés a l'habitatge que té el municipi i, en canvi, reclama que es mobilitzin els pisos buits. Berta Artigas Fontàs.
10: De les 3.000 llicències per pisos turístics que hi ha a Platja d'Aro, només 1.400 s'utilitzen, segons

0: L'alcalde Maurici Jiménez, molts propietaris les mantenen perquè és millor tenir-les, però no en fan ús.
1: Coses que l'habitatge tingui la llicència i pugui ser llogat a l'estiu, i una altra cosa és qui està llogat a l'estiu, i parlem gairebé de la meitat. I això jo crec que és significatiu, perquè significa que primer, sempre com una realitat, hi ha molta gent que té la llicència pel fet de, bueno, és millor tenir-la que no tenir-la, però no significa que l'utilitza.
0: Per això l'alcalde posa el focus en els 370 habitatges buits que hi ha al municipi. Reclamen que entrin al mercat de lloguer i per això volen que el consistori actuï com una immobiliària per donar garanties als propietaris. La idea és que el consistori llogui directament els habitatges i garanteixi als propietaris el cobrament de la mensualitat. També plantegen bonificar-los l'IBI i donar subvencions per al manteniment dels pisos.
1: És molt més necessari dotar els ajuntaments d'eines per captar tot l'habitatge buit. O sigui, jo tinc 374 habitatges buits. Buit sense el consum d'aigua ni llum en els últims 4 anys. No lloguen, no venen, no en fan ús. O sigui, jo ja poder fer alguna cosa amb això.
0: L'objectiu de l'Ajuntament és aconseguir mobilitzar un centenar d'aquests pisos a partir de la tardor.
2: El govern deixa clar que tirarà endavant el pla territorial sectorial per a la implantació d'energies renovables, tot i l'oposició del territori. Ho ha dit aquest dissabte el president de la Generalitat, Salvador Illa, a la inauguració del Parc Solar del Carràs, al Segrià, el més gran de Catalunya, on també ha fet una crida al consens.
3: Sí, tenim clar cap on volem anar, sí, ens asseiem i ens reunem, sí, discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança. Confiança que és necessària per tenir determinació cap on hem de...
2: En canvi, pagesos i alcaldes neguen que hi hagi voluntat real de diàleg. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, creu que ja està tot decidit. Són declaracions a aquesta emissora.
4: El diàleg en què es basa? En què ells planifiquen, ells decideixen i ells et diuen et deixem presentar alguna al·legació, et donem un marge i et deixarem descomptar ja un 30% de la zona prioritària, però només, i a més serà així i així serà xas, i ells ho tenen tot decidit. És una manera de dir que volen dialogar, però a l'hora de la veritat hi està tot decidit i està tot cuit.
2: Esquerra recorda que ja va fer retirar l'anterior pla de la Generalitat perquè va considerar que no s'estava elaborant amb prou diàleg i consens. Indignació i angoixa dels veïns de 18 habitatges del barri del Putxet que no podran tornar a casa fins l'any que ve per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Una d'elles és la Miren, que ha explicat a aquesta emissora com se sent.
5: Angoixada, trista, molt desubicada també, perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir doncs, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
2: Tot i això, els afectats confien en la promesa de l'Ajuntament de reubicar-los en apartaments en condicions per poder deixar els hotels on viuen ara. D'aquí 5 o 6 setmanes sí que podran tornar a casa els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial, també del barri del Putxet. Hi ha 7 comerços que no podran aixecar la persiana aquest any.
6: Esports.
2: Amb en Pau Dax.
7: A la segona divisió, el Girona és a punt d'aconseguir la primera victòria de la temporada. El temps afegit, al minut 96, el resultat és de 5-2 a favor del Girona contra les Palmes amb Montilivi, emmarcat pels gironins Justin, Fran Beltran, Esprilla amb un doblet i Ethan. Pels canaris ho han fet Ivan Jaime i Miyashiro. També a segona, aquesta tarda el Sabadell també ha consumat la seva primera victòria contra l'Almeria per 1-0 en el seu retorn a la nova Creu Alta. Ha marcat el minut 8 de la segona part el davanter estatunidenc Nico Gioacchini, incorporat aquest estiu per l'equip arlequinat. Sentim ara el tècnic dels vallesans, Ferran Costa.
8: Busquem l'excel·lència, però al final penso que és molt important per l'estabilitat que tinguem clar qui som, el que ens ha costat estar aquí, d'on venim. Hem menjat merda a palades durant molts anys i crec que necessitem doncs, un clima de positivitat, de ser assertius, de ser constructius. La setmana passada no hi havia que matar el Gio, avui segurament l'estimem una mica més.
7: Final del partit ja a Montilivi. Recordem, Girona 5, Les Palmes 2, primera victòria dels gironins aquesta temporada a Montilivi. i en tota la competició. L'Espanyol ha perdut el seu primer partit de la tercera jornada de la primera divisió contra la Reial Societat a Anoeta per 2-1. S'ha avançat pels bascos Barrenechea, volem dir, al minut 4. Ha empatat l'Espanyol en els últims instants de la primera meitat amb gol de Roberto i Oscarsson ha fet el definitiu 2-1 al minut 61. Escoltem el futbolista pericú Roberto.
6: Yo creo que no hemos estado bien en muchas acciones, sobre todo los dos goles han sido fallos nuestros, que no lo podíamos permitir, los contraataques nos han pillado un poco mal colocados y sabíamos que ellos aquí iban a apretar, pero bueno, toca seguir trabajando, ahora tenemos que ir a casa contra el Sevilla y tenemos que ir a por los tres puntos.
7: També la primera divisió, en aquests moments és en joc el Sevilla Atlètic de Madrid al minut 95, quan queda un minut de temps afegit, el resultat és d'1-3 favorable a l'Atlètic. Els matalassers juguen sense Julián Álvarez, que es va entrenar ahir en solitari després de perdre's les últimes tres sessions amb el grup. Abans s'ha jugat el Llevant 4, Betis 2 al Ciutat de València. El Barça no jugarà fins dilluns. Rebrà el Rayo Vallecano al Camp Nou. El que ha sabut aquest matí l'equip blaugrana és el seu calendari de la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord. A 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres, que serà el 20 d'octubre. I tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el dia 27 de gener.
9: 3CAT Info.
7: El Madrid jugarà demà a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
10: Otra cosa es el mejor jugador del mundo. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son 2 o 3 o 4 y nosotros sabemos quién son. Y sabemos dónde están aquí. Y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
7: I avui ha començat la Lliga Femenina. L'Espanyol ha arrencat amb derrota al camp de l'Eibar per 1-0. L'Eibar ha fet el gol de la victòria al temps afegit a la sortida d'un córner. Sara Monforte és l'entrenadora de l'Espanyol.
11: Bueno, cruel, però sincerament merescut. Em sap greu dir-ho, i jo ho li vull a les jugadores. Crec que no han fet un bon partit, també està malament. No s'ha aparegut gens aquest equip al que hem estat jugant tota la pretemporada. Igual m'he equivocat jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues amb foc et cremes i han jugat massa amb foc.
7: El Barça i el Badalona debutaran demà. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, ha parlat de com arriba l'equip al primer partit.
12: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Tenirem ara baixes degut al Mundial Sub-20 i que tenim algunes jugadores lesionades. Aleshores, aquest mes de setembre, fins a finals de setembre, tenim un partit setmanal. Això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses.
7: En ciclisme, Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar la Vuelta quan era el líder destacat de la cursa, després d'una dura caiguda a 32 quilòmetres pel final a la 8a etapa, entre Puçol i Xeraco. Segons un comunicat mèdic del seu equip, l'UAE, l'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. Pogacar, doncs, no podrà participar en el Mundial en ruta de ciclisme que es disputarà del 20 al 27 de setembre a Montreal. Tornarà a la Vuelta el francès Brian Coquart ha guanyat a l'esprint una 8a etapa molt accidentada i plena de caigudes. Enric Mas, el mallorquí, és el nou líder de la general i treu 1 minut i 11 segons a l'austríac Félix Gall. Pel que fa al futbol sala, el Barça s'ha endut la final de la Copa de Catalunya masculina en imposar-se al CatGas Energia Santa Coloma per 4-5 en un partit molt igualat en la segona meitat. Abans, la final femenina l'ha guanyat a les Corts en imposar-se al Rubí per 1-5. I en motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint al Gran Premi de Motos al circuit de Motorland, a l'Aragó. Márquez ha entrat al davant del seu germà Àlex, que ha acabat segon, i Marco Bezzecchi tercer. A la general, Marc Márquez és tercer i retalla el desavantatge sobre Martín, ara és de 33 punts. Abans, Marco Bezzecchi ha aconseguit la pole i sortirà en primer lloc a la graella a la cursa llarga de demà.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Un conductor que fugia de la policia i conduïa en contradirecció provoca un accident múltiple amb tres vehicles implicats a l'AP7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat. Deixa 9 ferits. Un d'ells en estat crític. Hi ha 2 detinguts i es busca una tercera persona que hauria fugit després del xoc. També destaca que a Ceuta els veïns es tornen a manifestar contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria, mentre un grup d'embarcacions arribades de diferents punts del sud d'Espanya reclamen la devolució de tots els migrants i anuncien que es mobilitzaran diumenge per la ciutat. I el Nepal crida al món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar riuades com la que ha causat 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats rectifiquen i permeten l'accés a equips de rescat. Una nena de 6 anys ja ha estat rescatada sana i estàlvia després de 60 hores sota la runa. A partir d'ara us explicarem que els comerços de Barcelona s'han vist afectats per la gran quantitat d'obres que s'estan fent a la ciutat i per la intensa calor. Les obres afecten els principals accessos de la Barcelona, cosa que té conseqüències sobre la mobilitat i repercuteix també en l'activitat comercial de la ciutat. I anirem a Perpinyà, on ha obert portes la 38a edició del Festival Internacional de Fotoperiodisme, Visa per la Imatge. S'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs centrats en conflictes bèl·lics, crisis humanitàries, qüestions socials i mediambientals. Aquesta edició també posa el focus en la intel·ligència artificial i les seves conseqüències. I en esports, què destaques, Pau Dax?
1: Que la primera divisió ha perdut l'Espanyol al camp de la Reial Societat per 2-1. També s'han jugat el Llevant 4, Betis 2 i el Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3. A la segona divisió, primera victòria del Girona 5-2 contra les Palmes a Montilivi. Primera victòria de la temporada també pel Sabadell, que ha guanyat 1-0 contra l'Almeria en el retorn a la nova Creu Alta. En ciclisme, Tadej Pogačar ha abandonat la Vuelta en la 8a etapa de la competició per una caiguda. L'eslové s'haurà d'operar d'una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra. Enric Mas és el nou líder de la General.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tindrem un diumenge assolellat i més calorós. Un cotxe que fugia dels Mossos i que circulava en contradirecció per l'AP7 ha provocat un accident múltiple amb tres vehicles implicats al Papiol, al Baix Llobregat. Conduïa a gran velocitat i ha xocat de cara contra dos cotxes que circulaven correctament. Ha passat poc després de les 4 de la tarda en l'enllaç amb la B23 en sentit Barcelona i ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític. La policia perseguia el vehicle des de Vilafranca del Penedès perquè tenia la sospita que els tres ocupants estaven relacionats amb un robatori amb força que hi havia hagut a l'aldea, al Baix Ebre. El conductor ha quedat atrapat dins del cotxe i quan l'han pogut treure ha estat detingut, acusat de conducció homicida, d'un delicte de lesions i de robatori amb força. També s'ha detingut una segona persona en una zona propera a l'accident i es busca el tercer ocupant del vehicle que hauria fugit del lloc dels fets. Segons ha informat el SEM, el ferit en estat crític està ingressat al Parc Taulí de Sabadell. Dels altres 8, 4 han estat traslladats al Consorci Sanitari de Terrassa, en estat menys greu, i els altres 4 ferits lleus els han dut a la Mútua de Terrassa. L'accident ha obligat a tallar l'AP7 a l'altura del Papiol durant més de 3 hores.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La crisi de Ceuta continua al centre de l'agenda política. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
3: Habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
0: Des del PSOE responen a Feijóo que la directora del CNI només pot comparèixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. D'altra banda, Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Sánchez, no s'ha estalviat les crítiques al govern espanyol. Sentim la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
4: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient i que no espolsi la responsabilitat d'aquesta crisi a Ceuta a les comunitats autònomes.
0: Alemanya ha qualificat d'inacceptables les imatges de persones bloquejant aliments i aigua per als migrants que són a la platja.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Obrim plana internacional. El cap de la diplomàcia del Nepal ha fet una crida a fer un esforç global contra el canvi climàtic per evitar tragèdies com la riuada que ha causat prop de 700 morts i 3.000 desapareguts a la regió.
5: This has to be... Això ha de ser un esforç global. Nosaltres, el poble del Nepal, som les principals víctimes de l'impacte del canvi climàtic i per això fem una crida a la comunitat internacional perquè s'uneixi per preservar l'ecosistema de l'Himàlaia.
0: Les autoritats nepaleses calculen que la reconstrucció del país costarà uns 3.500 milions d'euros i ara rectifiquen i ja permeten l'entrada dels primers equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia que també afecta el Tibet. Els experts provenen de l'Índia, la Xina, Austràlia i Corea del Sud i treballaran als túnels i faran proves forenses. Les autoritats havien dit que tenien prou recursos, però han canviat de parer arran de la gran quantitat de peticions que han rebut de països amb ciutadans desapareguts. Precisament les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut. I atenció a aquest document sonor. És el moment en què un equip de rescat ha sentit el plor d'una nena de 6 anys que ha estat 60 hores sota la runa a Timure, al nord del Nepal, una escena que s'ha fet viral. La nena es troba bé malgrat haver passat 3 dies sota la runa. I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha condemnat durament l'atac de desenes de colons israelians contra dues localitats palestines de Cisjordània. En un comunicat a la xarxa X, Netanyahu s'ha mostrat excepcionalment crític amb les agressions i ha anunciat que l'exèrcit i la policia treballen per portar els autors davant la justícia. Els colons haurien llançat pedres contra els veïns i després s'haurien atrinxerat a l'interior d'un habitatge. L'agència palestina Wafa afegeix que, amb el suport de les forces israelianes, haurien incendiat terrenys de la zona. Hi ha diversos palestins ferits. D'altra banda, Israel diu que ha atacat un hospital del centre de Gaza per abatre un comandament de Hamas que s'hi amagava. Una acció que ha causat diversos ferits i danys materials. Una acció que se suma a altres atacs israelians en les últimes 24 hores a la franja, on dos palestins han mort. Malgrat l'acord d'alto el foc de l'octubre, Israel ataca pràcticament cada dia punts de Gaza. Durant els 10 mesos de treva, més de 1.300 palestins han mort. I en els 3 anys d'ofensiva israeliana, la xifra de víctimes arriba gairebé a les 74.000. Al Níger, situació incerta arran de la insurrecció d'una part de l'exèrcit contra el govern militar. Els colpistes han ocupat dues casernes i una important base militar, però les forces lleials al règim, amb el suport de les forces russes, les han recuperat i alguns dels amotinats han mort. La nit i la matinada passades també hi va haver tirotejos a diversos barris de la capital, Niamey, a la zona del Palau Presidencial i a l'aeroport internacional. El Níger, un dels països més pobres del món i alhora ric en reserves d'urani, està governat per una junta arran del cop militar del 2023. El règim s'ha allunyat de la seva antiga metròpoli, França, i manté lligams estrets amb Rússia, que li dona suport militar contra les faccions islamistes rebels i en qüestions de seguretat.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: A Islàndia, segons els sondejos, hi ha un frec a frec entre el sí i el no en el referèndum que s'ha fet fins a la mitjanit d'aquest dissabte per decidir si es reprenen les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan aturades des del 2013 per decisió d'un govern que era euroescèptic, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat als ciutadans si cal reiniciar-les. Al centre del debat, els drets de pesca, l'alt cost de la vida i les amenaces de Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. Ho explica així Erik Kurt Bergman, professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Bifrost.
6: L'agressió contra Groenlàndia ha generat una gran preocupació a Islàndia, i això també és així perquè Islàndia compta amb la garantia d'un acord de defensa bilateral amb els Estats Units, un fet que ara s'està començant a qüestionar. Per tant, els canvis geopolítics influeixen en el debat, però no en són el motor principal.
0: Prop de 300.000 persones d'una població de 400.000 han estat cridades a les urnes. Els resultats de la consulta, molt incerts, se sabran aquest diumenge. Si guanyés el sí, es reprendrien les negociacions amb Brussel·les i, en cas d'acord, els islandesos haurien de ratificar-lo en un nou referèndum.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Detinguts dos futbolistes del planter del Mallorca per gravar relacions sexuals amb una noia menor d'edat. Se'ls acusa de ser els autors d'un delicte de corrupció de menors per la gravació sense consentiment de les relacions sexuals que un d'ells va mantenir amb una noia en un habitatge de Palma. Els fets van passar el 14 d'agost. Una noia d'entre 16 i 17 anys va decidir voluntàriament mantenir relacions amb un dels jugadors, però es va adonar que amagat dins d'un armari hi havia un noi que els estava gravant sense el seu consentiment i va denunciar els fets a la policia. L'autor de la gravació és menor d'edat, per la qual cosa el seu expedient s'ha enviat a la Fiscalia de Menors. L'altre futbolista major d'edat ha passat a disposició del jutjat de guàrdia que n'ha decretat la posada en llibertat. Arran d'aquests fets, l'equip de futbol del Mallorca els ha expulsat del club. Aquest dissabte s'ha restablert el servei a tota la línia 1 del metro de Barcelona, la Vermella. Des del 17 de juliol s'havia tallat el tram entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. D'altra banda, a partir de dilluns es tornarà a obrir l'estació de Verdaguer de la línia 4, la Groga. Està tancada des del 6 de juliol per fer accessible l'intercanviador. Durant gairebé dos mesos els trens hi han passat, però no s'hi han aturat. I també reobrirà el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5. Durant gairebé un any la connexió s'ha hagut de fer pel carrer. Però no tots són represes de servei. Encara hi ha una obra que també a partir de dilluns amplia més el tall. Les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor durant una setmana fins al 6 de setembre. El gran nombre d'obres simultànies als carrers de Barcelona i la calor sufocant perjudiquen els comerços de la ciutat. Les botigues, sobretot de proximitat, han vist com aquest estiu els han baixat les vendes. Ho atribueixen en gran part a la complicada mobilitat a causa del gran nombre d'obres que es fan aquest estiu a Barcelona. Moltes afecten els principals accessos a la ciutat i també n'hi ha que s'allargaran durant anys, com és el cas del carrer Muntaner. Això fa que els comerços tinguin una notable baixada de les vendes, fins al punt d'haver de tancar. Javier Cotet és portaveu de Mouta per Barcelona.
7: Si nosaltres, quan ens reunim a l'Ajuntament, els diem si feu aquesta obra, tindrem un 40% de menys afluència, això significa una caiguda de ventes d'un 40%. Si les ventes et cauen un 40% perquè no tens clients, aquest negoci probablement no podrà continuar la seva existència.
0: Les elevades temperatures també han perjudicat les vendes. Els carrers estan buits fins ben entrada la tarda. La gent no surt a passejar i les compres es limiten a adquirir els productes essencials. I no ens movem de Barcelona perquè els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers del port de Barcelona, sobretot els diumenges, amb l'embarcament i el desembarcament de creuers. El sector denuncia que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport i viceversa han perdut un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions que en alguns casos han arribat a ser de més de dues hores. El president d'Elit Taxi, Olivier Contel, explica que també és un gran perjudici per als mateixos taxistes.
8: El client li dius, compte, no surtis ara. I agafen un taxi, se'n van cap allà i s'enganxen allà una hora. És que no pots portar-los per un altre lloc perquè no hi ha cap entrada ni sortida. Un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
0: Des del Port de Barcelona expliquen que l'increment de trànsit es deu a les operacions d'inici i final dels creuers que comporten un gran flux més gran de passatgers. De fet, aquest tipus d'operacions han augmentat més d'un 10% aquest juliol.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: Encara aquesta matinada serà agradable pel que fa a temperatura, humitat entre baixa i moderada, no pas alta, no aquella xafogó insuportable que hem tingut bona part del mes d'agost, i per tant hem d'aprofitar-ho perquè els propers dies torna a pujar la temperatura i va per llarg, els primers 8 o 10 dies de setembre podrien ser càlids i més aviat eixuts, amb poques tempestes. De fet, avui no preveiem cap precipitació, cap ruixat, cap tronada, ni tan sols del Pirineu a la tarda. Potser dilluns, el Ripollès, algun ruixat en aquest sector, dimarts, algun xàfec al Pirineu, però la veritat és que poca pluja també la setmana entrant. Avui un dia de sol a sol a tot arreu, de bat a bat, totes les hores, a gairebé tot el país, a la tarda quatre pinzellades de núvols prims, poca cosa tot plegat, potser per Lleida, l'Empordà, Catalunya Nord, quatre cirros. I la temperatura que pot pujar entre 2 i 4 graus, però vaja, encara serà relativament confortable. Res a veure amb la calor i la xafogor de bona part del mes d'agost. Per tant, mínimes de 20 a 23 o 24 a la costa. Aquí seran altetes, però no extraordinàries. I a l'interior, per sota, clarament dels 20 graus, 17, 16, puntualment 15. Puja una mica, no estan tan baixes com ara fa 24 hores. Però vaja, encara aquesta nit, una mica fresca a l'interior, una mica freda al Pirineu.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Perpinyà torna a ser un any més la capital del fotoperiodisme. A la 38a edició del Festival Internacional Visa per l'Imatge s'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs, que són testimonis directes de guerres, crisis humanitàries i crisis socials i mediambientals. Aquest any també posa el focus en la intel·ligència artificial i les seves conseqüències. Perpinyà, Laura Bertran.
10: Fins al 13 de setembre, Perpinyà es converteix en la capital mundial del fotoperiodisme i això permet allargar la temporada turística amb exposicions en diferents espais emblemàtics del centre de la capital del Rosselló. Totes les visites són gratuïtes i els horaris són cada dia de les 10 del matí a les 8 del vespre. Ja avui, en les primeres hores del Visa per l'Imatge, milers de persones han volgut descobrir la selecció d'enguany, com l'Alejandro i el seu pare, l'Ivan.
11: Es venim cada any perquè jo crec que és una de les posicions de fotografia i de fotoperiodisme més completa que hi ha i que coneixem.
12: Si et vol atzar una miqueta, vaig descobrint pinzellades, són pinzellades. I després vens aquí i ja doncs, deixes emportar.
10: Més enllà de les exposicions es poden seguir activitats diverses, taules rodones temàtiques, trobades professionals, projeccions nocturnes i el lliurament dels premis Visa d'Or. Des de l'organització del Visa sempre s'han implicat en els canvis tecnològics i en la lluita contra la desinformació. I aquest any posen èmfasi en el risc que suposa l'augment de l'ús de la intel·ligència artificial generativa.
0: El gran èxit de Spider-Man Brand New Day als cinemes impulsa la venda dels còmics del superheroi. Això destaquen les botigues de còmics, que expliquen en declaracions a l'ACN l'interès que ha despertat aquest estiu el personatge. Valèria Obereda.
13: Hi, my name is Peter Parker.
14: La pel·lícula ha arrasat als cinemes amb més de 2.200 milions de dòlars de facturació a nivell mundial i a Catalunya s'ha convertit en la pel·lícula més vista als cinemes del país i ronda ara per ara els 900.000 espectadors. Això ha despertat l'interès per l'univers de l'Home Aranya. Gonçal Masó, d'Antifaz Còmic, el considera el personatge més famós de Marvel.
15: La veritat és que ha tingut incidència amb la venda dels còmics, no només amb la venda dels còmics, sinó la venda del merchandising del personatge. Fer un personatge més terrenal, un personatge amb problemes humans, pues enganxa molt més amb el públic de sempre d'ell, perquè sempre ha sigut un personatge molt transversal, Spider-Man. Estimat pels nanos i pels grans, que han sigut nanos també.
14: Xavi Domènech, propietari d'Antifaz Còmic, reconeix el mèrit de la pel·lícula, però també valora el personatge.
16: Spider-Man sempre té grans seguidors i és un dels personatges que mai deixa de vendre's. Però quan tothom està amb aquesta pel·lícula, és la millor, que ara sí, per fi és el meu Spider-Man, era molt fàcil que això es passés al TVO, però a més és que és un gran moment pels còmics de Spider-Man.
14: Domènec, però, es confessa fan absolut de l'Home Aranya.
16: Sempre ha sigut Spider-Man i els Mutantes i Patrulla X. Vengadores també, bé, en veritat, tot l'univers Marvel. Soy más de Marvel que DC, però no se lo digas a nadie. M'ha sortit, a més, amb veu de Batman afònic.
14: I des de Continuarà Còmics, Sergi Salguero afina quin és el període que més interessa ara de Spider-Man, el que dibuixa J. Michael Straczynski.
17: Principalment l'etapa de Straczynski dels 2000 té com alguna similitud amb la història que està sortint ara al cinema. I agafen referències d'allà, del personatge, i bueno, crec que aquest període seria com del que més s'està venent últimament.
14: També triomfen els encreuaments entre Spider-Man i Superman, que l'editorial Panini ha tret al mercat els últims mesos.
0: La 123a edició de la Festa del Riu Ebre ha celebrat aquest dissabte l'acte central després que el 21 de juliol fos declarada Festa d'Interès Nacional per part del govern. Es tracta de la festa fluvial més antiga de Catalunya, amb més de 125 anys d'història. L'equip de govern ha reivindicat la importància del riu i de les tradicions fluvials. Móra d'Ebre, Mar Rovira.
18: Després de gairebé uns anys des de la seva petició, la Festa del Riu de Móra d'Ebre ja és considerada festa tradicional d'interès nacional. L'alcalde del municipi, Rubén Viernes, assegura que aquest reconeixement posa en valor les tradicions fluvials i el vincle històric de la població amb el riu.
19: No estem simplement celebrant una festa, estem mantenint viva una part de la nostra història. Per això la declaració com a festa tradicional d'interès nacional és molt més que un títol. És un reconeixement a Móra d'Ebre, a la nostra cultura popular i a totes les generacions que ens han precedit i que han sabut conservar aquest patrimoni fins avui.
18: Cercavila de gegants, exhibició dels cirgadors i les esperades i aclamades curses de muletes han estat els plats forts de l'acte central d'aquesta festa. Abans, en José Antonio Serras Mota ha rebut el reconeixement i l'han nomenat delinier d'honor. Ell assegura que és tot un orgull i explica la seva vinculació amb el riu.
20: M'agrada tant que després de no poder trobar cap muleta per comprar-la, me la vaig fer jo mateix, la que tinc. Una embarcació de 8 metres de llarg per metre i mig ample, a quatre rems, amb vela, i bueno, és una forma de passar les tardes a l'estiu pel riu, que és una de les coses que m'agrada més.
18: Aquest diumenge els actes continuen amb un espectacle pirotècnic i un concert d'Alfred García.
0: Diada castellera de Sant Fèlix, aquest diumenge al migdia, amb les millors colles del moment, els castellers de Vilafranca com a anfitrions, la colla vella i la colla joves xiquets de Valls i la jove de Tarragona, totes quatre disposades a superar els seus límits de la temporada. Vilafranca, Josep Almirall.
21: És una diada de Sant Fèlix que pot passar la història com la millor de tots els temps i on també s'hi podria veure la millor actuació assolida mai. La plantegen els castellers de Vilafranca amb el 3 de 10, el 4 de 10, possiblement el 3 de 9 amb l'agulla i, per acabar, el Pilar de 9, un espadat mai descarregat. Les altres tres colles, que travessen aquestes alçades de temporada al seu millor moment de forma, també proposen actuacions per emmarcar. La colla vella dels xiquets de Valls, el 4 de 9 net, el 4 de 10, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8, tot i que també té a punt el 2 de 8 sense folre. La colla jove, xiquets de Valls, hi pot intentar el 2 de 9, el 4 de 9 net, possiblement el 2 de 8 net i el Pilar de 8. I la jove de Tarragona, en la seva setena participació, també hi vol fer 10 pisos. Els liles podrien provar el 5 de 9, el 3 de 10, el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8. Tindran 6 rondes per aconseguir-ho i actuaran, per aquest ordre, Colla Vella, Colla Jove de Tarragona, Castellers de Vilafranca i Joves de Valls. La diada començarà a un quart d'una del migdia.
0: Esports. Amb en Pau Dax.
1: L'Espanyol ha perdut aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada de la primera divisió contra la Real Societat a Anoeta per 2-1. S'ha avançat pels bascos Barrenetxea al minut 4. Ha empatat l'Espanyol en els últims instants de la primera meitat amb gol de Roberto i Oscarsson ha fet el definitiu 2-1 al minut 61. Escoltem el futbolista perico Roberto.
22: Yo creo que no hemos estado bien en muchas acciones, sobre todo los dos goles han sido fallos nuestros, que no lo podíamos permitir, los contraataques nos han pillado un poco mal colocados y sabíamos que ellos aquí iban a apretar, pero bueno, toca seguir trabajando, ahora tenemos que ir a casa contra el Sevilla y tenemos que ir a por los tres puntos.
1: També a la primera divisió, abans, s'ha jugat el Llevant 4, Betis 2, i després del partit de l'Espanyol, el Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3. A la segona divisió, primera victòria de la temporada tant pel Girona com pel Sabadell. Els gironins han guanyat per 4-1 a Les Palmes a Montilivi. Han marcat pels gironins Justin, Fran Beltrán, Esprilla amb un doblet i Ethan. Pels canaris ho han fet Ivan Jaime i Milla Shori. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
3: La victòria és una victòria, però sobretot jo crec que reforça l'equip, reforça el treball que estan fent les últimes setmanes i crec que és, a nivell moral, està clar que hem fet coses bé per guanyar un partit així futbolísticament, però és important a nivell moral de tothom.
1: Pel que fa al Sabadell, s'ha imposat a l'Almeria per 1-0. En el seu retorn a la nova Creu Alta, ha marcat el minut 8 de la segona part el davanter estatunidenc Nico Gioacchini, incorporat aquest estiu per l'equip arlequinat. Sentim el tècnic dels ballesans, Ferran Costa.
4: Busquem l'excel·lència, però al final penso que és molt important per l'estabilitat que tinguem clar qui som, el que ens ha costat estar aquí, d'on venim. Hem menjat merda a palades durant molts anys i crec que necessitem doncs, un clima de positivitat, de ser assertius, de ser constructius. La setmana passada no hi havia que matar el Gio, avui segurament l'estimem una mica més.
1: Tornant a la primera divisió, el Barça no jugarà fins dilluns. Rebrà el Rayo Vallecano. El que ha sabut aquest dissabte al matí l'equip blaugrana és el seu calendari de la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord, a 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres, el 20 d'octubre. I tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el dia 27 de gener. I el Madrid jugarà aquest diumenge a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
5: Otra cosa és el mejor jugador del mundo y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
1: Aquest dissabte ha començat la Lliga Femenina. L'Espanyol ha arrencat amb derrota al camp de l'Eibar per 1-0. Sara Monfort és l'entrenadora de l'Espanyol.
23: Bueno, cruel, però sincerament merescut. Em sap greu dir-ho, i jo ho li vull a les jugadores. Crec que no han fet un bon partit, hem estat malament. No s'ha aparegut gens aquest equip a el que hem estat jugant tota la pretemporada. Igual m'he equivocat jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues en foc et cremes i han jugat massa en foc.
1: El Barça i el Badalona debutaran aquest diumenge. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, ha parlat de com arriba l'equip al primer partit.
24: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Tenirem ara baixes degut al Mundial Sub-20 i que tenim algunes jugadores lesionades. Aleshores, aquest mes de setembre, fins a finals de setembre, tenim un partit setmanal. Això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses.
1: En ciclisme, Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar la Vuelta quan era el líder destacat de la cursa, després d'una dura caiguda a 32 quilòmetres pel final de la vuitena etapa, entre Puzol i Xerraco. Segons un comunicat mèdic del seu equip, l'UAE, l'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. Pogacar, doncs, no podrà disputar el Mundial en ruta de ciclisme que disputarà del 20 al 27 de setembre a Montreal. Tornant a la Vuelta, el francès Brian Coquart ha guanyat a l'esprint una vuitena etapa molt accidentada i plena de caigudes. Enric Mas és el nou líder de la General i treu 1 minut i 11 segons a l'austríac Félix Gall. Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland, a l'Aragó.
25: He intentado liderar la primera vuelta, que era una de las cosas importantes, sobre todo a sprint race, carrera larga no es tan importante, y a partir de allí imprimir mi ritmo. Cuando he visto que tenía medio segundo, un segundo y estaba la distancia estable, allí pues he intentado gestionar un poquito.
1: Marc Márquez ha entrat al davant del seu germà, Àlex, que ha acabat segon, i Marco Bezzecchi tercer. A la general, Marc Márquez és tercer i retalla el desavantatge sobre Martín, ara és de 33 punts, i és a 4 punts del segon, Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, l'italià sortirà des de la pole a la cursa llarga de demà. Marc Márquez sortirà en segon lloc i el seu germà, Àlex, tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, sortirà des de la segona fila. I aquest diumenge també es disputa la final del Mundial d'hoquei herba masculí entre Espanya, amb 12 catalans, catalans i Alemanya. El porter Luis Calzado n'ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: Bueno, jo va aconseguir la selecció espanyola de futbol, i per què no nosaltres? Tot l'equip va estar molt conscienciat amb això, i crec que demà sortirem a morir dins del camp i lluitar tot per aconseguir la primera estrella per la selecció de hockey herba.
6: 3CAT Info.

0: Bona nit, són les 12. Un conductor que fugia de la policia i conduïa en contradirecció provoca un accident múltiple amb tres vehicles implicats a la P7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat. Deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. Hi ha 2 detinguts i es busca una tercera persona que hauria fugit després del xoc. A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria mentre un grup d'embarcacions arribades de diferents punts del sud d'Espanya reclamen la devolució de tots els migrants i anuncien que es mobilitzaran diumenge per la ciutat. El Nepal crida al món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar riuades com la que ha causat 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats rectifiquen i permeten l'accés a equips internacionals de rescat. Una nena de 6 anys ha estat rescatada sana i estàlvia després de 60 hores sota la runa. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, critica que es guardessin projectils a prop de zones urbanes i anuncia una investigació després d'un atac rus que ha deixat almenys 37 morts. El bombardeig, el més mortífer a la regió de Kiev des de començaments d'any, ha fet explotar un dipòsit de municions ucraïneses. Al País Valencià, els bombers donen per controlat l'incendi que cremava des de dijous al Saler. Ha calcinat 36 hectàrees del Parc Natural de l'Albufera, a tocar de València. La principal hipòtesi dels investigadors és que va ser provocat. Molta activitat a l'aeroport del Prat en l'últim cap de setmana del mes d'agost. Entre divendres i dilluns hi ha previstos més de 4.400 vols. L'operació tornada coincideix amb la vaga indefinida que mantenen des de fa 4 setmanes els treballadors de terra de Ground Force.
1: Esports. Derrota de l'Espanyol a la primera divisió al camp de la Reial Societat per 2-1. També s'han jugat el Llevant 4, Betis 2 i el Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3. A la segona divisió, primeres victòries de la temporada pel Girona i el Sabadell. Els gironins han guanyat 5-2 a Les Palmes a Montilivi i els vallesans 1-0 contra l'Almeria a la Nova Creu Alta. En ciclisme, Tadej Pogačar abandona la Vuelta en la 8a etapa de la competició per una caiguda i s'haurà d'operar d'una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra. Enric Mas és el nou líder de la General i el Francesc Quart ha guanyat la 8a etapa. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint de MotoGP al circuit de Motorland a l'Aragó. Bezzecchi sortirà aquest diumenge a la pole a la cursa llarga, Marc Márquez segon i el seu germà Àlex tercer. I aquest diumenge final del Mundial d'Hockey Herba Masculí. Espanya, amb 12 catalans, la juga contra Alemanya.
0: Pel que fa al temps, la temperatura tornarà a remuntar les properes hores amb més calor entre dimarts i dimecres. Aquest diumenge ja ho notarem amb màximes d'entre 32 i 36 graus. Temps assolellat a tot el país i a la tarda alguns núvols prims.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Un cotxe que fugia dels Mossos i que circulava en contradirecció per l'AP7 ha provocat un accident múltiple amb tres vehicles implicats al Papiol, al Baix Llobregat. Conduïa a gran velocitat i ha xocat de cara contra dos cotxes que circulaven correctament. Ha passat poc després de les 4 de la tarda a l'enllaç amb la B23 en sentit Barcelona i ha deixat 9 ferits. Un d'ells en estat crític. La policia perseguia el vehicle des de Vilafranca del Penedès perquè tenia la sospita que els tres ocupants estaven relacionats amb un robatori en força que hi havia hagut a l'Aldea, al Baix Ebre. El conductor ha quedat atrapat dins el cotxe i quan l'han pogut treure ha estat detingut, acusat de conducció homicida, d'un delicte de lesions i de robatori en força. També s'ha detingut una segona persona en una zona propera a l'accident i es busca el tercer ocupant del vehicle que hauria fugit del lloc dels fets. Segons ha informat el SEM, el ferit en estat crític està ingressat al Parc Taulí de Sabadell. Dels altres 8, 4 han estat traslladats al Consorci Sanitari de Terrassa en estat menys greu i els altres 4 ferits lleus els han dut a la Mútua de Terrassa. L'accident ha obligat a tallar la P7 a l'altura del Papiol durant més de 3 hores.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria, mentre un grup d'embarcacions arriben des de diferents punts del sud d'Espanya per reclamar la devolució de tots els migrants. Malgrat que en un primer moment les protestes per aquest dissabte s'havien desconvocat davant la presència de membres de grups ultres i d'extrema dreta a la ciutat, altres grups les han mantingut. Han sigut protestes més pacífiques que les que s'han vist els últims dies. Al llarg de la jornada han arribat al port esportiu de Ceuta unes 60 embarcacions provenents del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'Armada de la Solidaritat i volen reclamar el retorn de tots els migrants. I mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, xifra en 3.800 les persones que ja estan en allotjaments temporals i creu que la setmana que ve en podrà allotjar 1.000 més. La previsió és que d'aquí un màxim de 3 setmanes tots estiguin reubicats. Ho ha dit en una entrevista a eldiario.es.
3: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
0: García insisteix que aquest és el pas previ necessari per recuperar la normalitat a la ciutat. La crisi de Ceuta continua al centre de l'agenda política. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
4: Habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
0: Des del PSOE responen que la directora del CNI només pot comparèixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. D'altra banda, Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Sánchez, no s'ha estalviat les crítiques del govern espanyol. Sentim la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
5: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient i que no es polsi la responsabilitat d'aquesta crisi a Ceuta a les comunitats autònomes.
0: Alemanya ha qualificat d'inacceptables les imatges de persones bloquejant aliments i aigua per als migrants que són a la platja. Parlem ara del Nepal, perquè el cap de la diplomàcia del Nepal ha fet una crida a fer un esforç global contra el canvi climàtic per evitar tragèdies com la riuada que ha causat prop de 700 morts i 3.000 desapareguts a la regió.
6: Això ha de ser un esforç global. Nosaltres, el poble del Nepal, som les principals víctimes de l'impacte del canvi climàtic i per això fem una crida a la comunitat internacional perquè s'uneixi per preservar l'ecosistema de l'Himàlaia.
0: Les autoritats nepaleses calculen que la reconstrucció del país costarà uns 3.500 milions d'euros i ara rectifiquen i ja permeten l'entrada dels primers equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia, que també afecta el Tibet. Els experts provenen de l'Índia, la Xina, Austràlia i Corea del Sud i treballaran als túnels i faran proves forenses. Les autoritats havien dit que tenien prou recursos, però han canviat de parer arran de la gran quantitat de peticions que han rebut de països amb ciutadans desapareguts. Precisament, les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut. I atenció a aquest document sonor. És el moment en què un equip de rescat ha sentit el plor d'una nena de 6 anys que ha estat 60 hores sota la runa a Timur, al nord del Nepal. Una escena que s'ha fet viral. La nena es troba bé malgrat haver passat 3 dies sota la runa. De fet, els experts apunten que les riuades massives com la d'aquest dimecres són molt difícils de preveure, especialment en una zona tan complexa com l'Himàlaia, amb muntanyes que poden anar des dels 1.000 fins als 8.000 metres. També asseguren que l'escalfament de les muntanyes pot fer que aquest tipus tipus de fenòmens naturals siguin més recurrents, a part del canvi climàtic, hi ha més factors desencadenants. Els detalla 3CAT Info, el geògraf i glaciòleg basc, Enyaut Izagirre.
7: El terratrèmol del 2015 pot ser el primer pas per després deixar totes aquestes roques i muntanyes una mica més febles. Després també hem de parlar una mica de permafrost, uns estrats de roca que són febles i una glacera que també probablement estigui donant molta aigua per les fractures de la roca, doncs fa una espècie de petita bomba que és la que ha esclatat aquí.
0: Ara el perill són les acumulacions de sediments no consolidats que podrien desencadenar una nova riuada. Encara en clau internacional us expliquem que el president ucraïnès Vladimir Zelensky ha anunciat una investigació interna després que un atac rus fes explotar un dipòsit de municions de l'exèrcit ucraïnès situat en una zona residencial. El bombardeig s'ha produït a la regió de Butxa, als afores de Kiev, i ha deixat 37 morts, una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats. És l'atac rus més mortífer a la regió en el que portem d'any. Zelensky considera negligent emmagatzemar projectils, mines i drons tan a prop de zones habitades.
8: És una situació horrible i és escandalosa la negligència dels que han emmagatzemat explosius just al costat de la població. Els danys són molt importants i ara per ara se sap que 37 persones han mort. El responsable de la comunitat va morir mentre ajudava en les tasques de rescat. Faig arribar el meu condol a totes les famílies.
0: L'atac arriba després de 3 dies consecutius d'ofensiva aèria russa sobre Kiev i la rodalia. A Rússia, els rumors d'una mobilització forçosa com la del 2022 estan provocant l'inici d'una nova onada de migració. Malgrat que el Kremlin diu que són informacions falses, els russos no s'ho creuen i molts joves estan abandonant el país abans no sigui massa tard i els enviïn a la guerra. Moscou, Cristina Solias.
9: A Rússia s'han triplicat les cerques a internet per mudar-se a l'estranger. La cap del projecte especialitzat en emigració, Relocats, Alexandra Nazarova, apunta a Catalunya Ràdio que ells ara també reben el doble de consultes i que la majoria dels homes joves es traslladen a països on no els cal visat.
10: La por d'una possible mobilització a Rússia és molt gran, és a dir, diuen que no saben si passarà o no, però no volen comprovar-ho amb la seva pròpia vida. Molta gent ens escriu dient que ja han rebut la convocatòria a l'ordre de mobilització o el certificat per verificar dades al comissariat militar.
9: Una de les pors dels russos és que un cop rebin la citació electrònica ja no els deixin sortir del país. Per això, quan a l'Alexei li van notificar que havia de fer el servei militar obligatori, va fugir de seguida a Espanya perquè tenia coll avall, que si no acabaria al front. Ja des d'Oviedo ens explica el seu testimoni a Catalunya Ràdio.
11: Si et recluta i no acabes a la guerra, em sembla que és perquè has tingut molta sort i això és molt poc habitual, o perquè tens bons contactes. La gent té por d'una possible mobilització al país. Tothom en parla. Hi ha poques raons per dubtar que n'hi haurà una.
9: Aquesta nova onada de migració és més silenciosa i gradual que la de 2022. Aleshores, els russos van fugir en massa espantats per una guerra que no sabien quan s'allargaria. Ara, en canvi, molts han entès que el conflicte no té un final a la vista i que pot ser més incert un futur a Rússia que no pas començar una nova vida en un país desconegut.
0: I al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que cremava des de dijous al Saler, al Parc Natural de l'Albufera. Ha calcinat gairebé 40 hectàrees. Els bombers continuaran remullant la zona durant tota la nit, tal com ha explicat l'alcaldessa de València, Maria José Català.
12: Ja podem dir que l'incendi està controlat i no extingit, evidentment. Passaran uns dies en el que continuarem refrescant la zona, els bombers continuaran en el terreny per a poder determinar que està totalment extingit. I ja estem treballant en l'Ajuntament de València per tal de treballar en un pla de reforestació seriós.
0: La principal hipòtesi és que aquest incendi va ser provocat. Una veïna del Port de la Selva ha denunciat davant del síndic de Greuges l'actuació policial contra ella per fer nudisme a les roques de Cap de Vol. Segons la dona, dos vigilants municipals li van demanar que es vestís al·legant que el nudisme estava prohibit en aquesta zona del municipi i que diferents banyistes de nacionalitat francesa havien trucat a l'Ajuntament per queixar-se que s'estava banyant nua. Són declaracions a 3CAT Info.
13: Obviamente yo no portaba red, digo, ¿cómo quiere que me identifique? Yo no llevo nada. Ah, pues se tiene que identificar, pues ahora llamamos a los Mossos. Pues, bueno, y a la cosa se'n va anant rebassant, imagina't. Tot això amb els meus banys davant, clar, va ser molt violent, molt violent.
0: La dona, que en aquell moment era a la platja amb la seva neta i la seva mare, va tornar a casa acompanyada dels vigilants municipals i minuts més tard s'hi va presentar una patrulla dels Mossos d'Esquadra que l'haurien amenaçat a detenir-la si no s'identificava. Finalment va portar la documentació requerida a contracor. Des de la Federació Naturista Nudista de Catalunya consideren que la policia va vulnerar els drets de la dona. El seu president, Segimon Rovira, lamenta 3Catinfo que els agents no tinguessin coneixement que a l'estat el nudisme no és delicte.
14: Recriminar-nos o coaccionar-nos perquè estem fent nudisme és atemptant contra la nostra llibertat. I fer servir l'excusa dels nens no l'acceptem perquè nosaltres també som famílies, tenim nens i la nuesa no perjudica els nens. Al contrari, creiem que la repressió a la nuesa és més perjudicial.

0: entre baixa i moderada, no pas alta, no aquella aixafogó insuportable que hem tingut bona part del mes d'agost, i per tant hem d'aprofitar-ho perquè els propers dies torna a pujar la temperatura i va per llarg, els primers 8 o 10 dies de setembre podrien ser càlids i més aviat eixuts, amb poques tempestes. De fet, avui no preveiem cap precipitació, cap ruixat, cap tronada, ni tan sols del Pirineu a la tarda. Potser dilluns, el Ripollès, algun ruixat en aquest sector, dimarts, algun xàfec al Pirineu, però la veritat és que poca pluja també la setmana entrant. Avui un dia de sol a sol a tot arreu, de bat a bat, totes les hores, a gairebé tot el país. A la tarda, quatre pinzellades de núvols prims. Poca cosa, tot plegat, potser per Lleida, l'Empordà, Catalunya Nord, quatre cirros. I la temperatura que pot pujar entre 2 i 4 graus, però vaja, encara serà relativament confortable. Res a veure amb la calor i la xafogor de bona part del mes d'agost. Per tant, mínimes de 20 a 23 o 24 a la costa. Aquí seran altetes, però no extraordinàries. I a l'interior, per sota, clarament dels 20 graus, 17, 16, puntualment 15. Puja una mica, no estan tan baixes com ara fa 24 hores. Però vaja, encara aquesta nit, una mica fresca a l'interior, una mica freda al Pirineu.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: És l'últim cap de setmana d'agost i, per tant, és cap de setmana d'operació tornada de les vacances d'estiu per a molta gent. A l'aeroport del Prat aquests dies hi ha molta activitat. Entre divendres i dilluns hi ha programats més de 4.400 vols, un 2,2% més que l'any passat. Aquest dissabte la terminal 1 estava plena de gom a gom. Hi havia molts catalans que tornaven a casa, turistes que marxaven cap als seus països i també gent que se'n va ara de vacances.
3: He anat 5 setmanes a Kènia, corro maratons jo, llavors he anat a entrenar allà i la veritat que el vol i tot ha anat perfecte, supercontenta.
4: Vine a Barcelona unas semanas, sé que llegué un día después de la temporada de mucho calor, así que pude disfrutarlo bien la ciudad, tanto la playa como también la Costa Brava.
5: Marxem a Corea del Sur durant 15 dies i marxem ara perquè és el moment en què no hi ha gaire o menys turisme que en ple agost.
2: Ara bé, aquests dies de tanta activitat coincideixen amb la vaga indefinida que van començar a principis d'agost els treballadors de terra de Ground Force. Donen servei d'embarcament de facturació i de càrrega i descàrrega d'equipatges a diverses aerolínies que operen al Prat, entre elles Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. Molts passatgers poden recollir les seves maletes sense problemes, però també n'hi ha que sí que han notat els efectes de la vaga.
6: Venim de Melilla i la recollida de maletes sí que és una mica desastrosa. Hem estat 2 hores esperant la recollida. I...
7: Hem fet queixes als nois i d'escriure les nostres maletes.
8: I hem arribat a les 2 i portem 2 hores i 45 minuts aquí.
9: Venim de Bombai i hem trigat més, però com a mínim estan, que és l'important. A partir d'aquí també entenc que s'ha de respectar el dret de vaga.
2: Els treballadors reclamen més personal perquè asseguren que estan saturats de feina. Arran d'aquest conflicte laboral, aquest estiu s'han acumulat unes 6.000 maletes extraviades a l'aeroport. A més, la vaga també ha provocat retards i la cancel·lació d'uns 270 vols. I a Mallorca, gairebé 1 miler de persones han participat aquest dissabte en una cadena a la fresca contra la massificació turística a l'illa. Els manifestants han fet una cadena humana, assegudes en cadires de platja al centre de Palma, entre la plaça d'Espanya i el Consolat de Mar. Denuncien les conseqüències de l'actual model turístic sobre els residents i el futur de l'illa. Amb aquesta acció reclamen mesures contra la saturació turística que fa anys que pateixen. Tonina Soquier, portaveu del grup ecologista GOP, reclama al Govern Balear que els escolti.
10: Aquesta setmana, dimecres, va fer exactament un mes de la manifestació de 26 de juliol. Just el dia següent vam demanar cita a la presidenta Proens i a el president Galmés i encara a dia d'avui estem esperant que mos citin.
2: I ara anem a la Costa Brava perquè Platja d'Aro té actualment unes 3.000 llicències de pisos turístics, però menys de la meitat es fan servir. L'alcalde considera que reduir aquestes llicències no solucionaria el problema d'accés a l'habitatge que té el municipi i, en canvi, reclama que es mobilitzin els pisos buits. Berta Artigas Fontàs.
11: De les 3.000 llicències per pis d'ús turístic que hi ha a Platja d'Aro, només 1.400 s'utilitzen. Segons l'alcalde Maurici Jiménez, molts propietaris les mantenen perquè és millor tenir-les, però no en fan ús.
12: La cosa és que l'habitatge tingui la llicència i pugui ser llogat a l'estiu, i una altra cosa és qui està llogat a l'estiu, i parlem gairebé de la meitat. I això jo crec que és significatiu, perquè significa que primer, sempre com una realitat, hi ha molta gent que té la llicència pel fet de... Bueno, és millor tenir-la que no tenir-la, però no significa que la utilitza.
11: Per això l'alcalde posa el focus en els 370 habitatges buits que hi ha al municipi.

0: Reclamen que entrin al mercat de lloguer i per això volen que el consistori actuï com una immobiliària per donar garanties als propietaris. La idea és que el consistori llogui directament als habitatges i garanteixi als propietaris el cobrament de la mensualitat. També plantegen bonificar-los l'IBI i donar subvencions per al manteniment dels pisos.
1: És molt més necessari dotar els ajuntaments d'eines per captar tot l'habitatge buit. O sigui, jo tinc 374 habitatges buits. Buit sense consum d'aigua ni llum en els últims 4 anys. No lloguen, no venen, no en fan ús. O sigui, jo ja poder fer alguna cosa amb això.
0: L'objectiu de l'Ajuntament és aconseguir mobilitzar un centenar d'aquests pisos a partir de la tardor.
2: El govern deixa clar que tirarà endavant el Pla Territorial Sectorial per a la implantació d'energies renovables, tot i l'oposició del territori. Ho ha dit aquest dissabte el president de la Generalitat, Salvador Illa, a la inauguració del Parc Solar d'Alcarràs, al Segrià, el més gran de Catalunya, on també ha fet una crida al consens.
3: Sí, tenim clar cap on volem anar, sí, ens asseiem i ens reunem, sí, discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança. Confiança que és necessària per tenir determinació cap on hem de...
2: En canvi, pagesos i alcaldes neguen que hi hagi voluntat real de diàleg. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, creu que ja està tot decidit. Són declaracions a aquesta emissora.
4: El diàleg en què es basa? En què ells planifiquen, ells decideixen i ells et diuen et deixem presentar alguna al·legació, et donem un marge i et deixarem descomptar ja un 30% de la zona prioritària, però només, i a més serà així i així serà xas, i ells ho tenen tot decidit. És una manera de dir que volen dialogar, però a l'hora de la veritat ja està tot decidit i està tot cuit.
2: Esquerra recorda que ja va fer retirar l'anterior pla de la Generalitat perquè va considerar que no s'estava elaborant amb prou diàleg i consens. Indignació i angoixa dels veïns de 18 habitatges del barri del Putxet que no podran tornar a casa fins l'any que ve per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Una d'elles és la Miren, que ha explicat a aquesta emissora com se sent.
5: Angoixada, trista, molt, molt desubicada també, perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir doncs, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
2: Tot i això, els afectats confien en la promesa de l'Ajuntament de reubicar-los en apartaments en condicions per poder deixar els hotels on viuen ara. D'aquí 5 o 6 setmanes sí que podran tornar a casa els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial, també del barri del Putxet. Hi ha 7 comerços que no podran aixecar la persiana aquest any.
6: Esports.
2: Amb en Pau Dax.
7: L'Espanyol ha perdut aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada de primera divisió contra la Reial Societat Anoeta per 2-1. S'han avançat pels bascos Barrenetxea al minut 4 i ha empatat l'Espanyol en els últims instants de la primera meitat amb gol de Roberto. Oscarsson ha fet el definitiu 2-1 al minut 61. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
8: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació per ella sempre que nosaltres amb pèrdues sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el Madrid ho va fer molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueix bastant, la veritat.
7: També de la primera divisió s'han jugat el Llevant 4, Betis 2 i el Sevilla 1, Atlético de Madrid 3. A la segona divisió, primera victòria de la temporada tant pel Girona com pel Sabadell. Els gironins han guanyat 4-1 a Les Palmes a Montilivi. Han marcat Justin, Fran Beltran, Esprilla, amb un doblet i Ethan pel Girona, i pels canaris ho han fet Ivan Jaime i Miyashiro. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
9: La victòria és una victòria, però sobretot jo crec que reforça l'equip, reforça el treball que estan fent les últimes setmanes i crec que és a nivell moral, està clar que hem fet coses bé per guanyar un partit així futbolísticament, però és important a nivell moral de tothom.
7: El Sabadell s'ha imposat a l'Almeria per 1-0 en el seu retorn a la nova Creu Alta. Ha marcat el minut 8 de la segona part el davanter estatunidenc Nico Gioacchini, incorporat aquest estiu per l'equip arlequinat. Sentim el tècnic dels vallesans, Ferran Costa.
6: Busquem l'excel·lència, però al final penso que és molt important per l'estabilitat que tinguem clar qui som, el que ens ha costat estar aquí, d'on venim. Hem menjat merda a palades durant molts anys i crec que necessitem doncs, un clima de positivitat, de ser assertius, de ser constructius. La setmana passada no hi havia que matar el Gio, avui segurament l'estimem una mica més.
7: Tornant a la primera divisió, el Barça no jugarà fins dilluns, quan rebrà el Rayo Vallecano al Camp Nou. El que ha sabut aquest dissabte al matí l'equip blaugrana és el seu calendari de la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord, a 3:15 de la tarda. Cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres, el 20 d'octubre. I tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el dia 27 de gener. El Madrid jugarà aquest diumenge a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
10: Otra cosa es el mejor jugador del mundo. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro y nosotros sabemos quién son. Y sabemos dónde están aquí. Y sabemos que individualmente ha hecho la historia este verano.
7: Aquest dissabte ha començat la Lliga Femenina. L'Espanyol ha arrencat amb derrota al camp de l'Eibar per 1-0. Sara Monfort és l'entrenadora de l'Espanyol.
11: Bueno, cruel, però sincerament merescut. Em sap greu dir-ho, i jo ho he dit a les jugadores, crec que no han fet un bon partit, també està malament. No s'ha aparegut gens aquest equip a el que hem estat jugant tota la pretemporada. Igual m'he equivocat jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues amb foc et cremes i han jugat massa amb foc.
7: El Barça i el Badalona debutaran aquest diumenge. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, ha parlat de com arriba l'equip al primer partit.
12: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Tenirem ara baixes degut al Mundial Sub-20 i que tenim algunes jugadores lesionades. Aleshores, aquest mes de setembre fins a finals de setembre tenim un partit setmanal. Això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses.
7: En ciclisme, Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar la Vuelta en quan era el líder destacat de la cursa, després d'una dura caiguda a 32 quilòmetres del final de la vuitena etapa, entre Puçol i Xeraco. Segons un comunicat mèdic del seu equip, l'UAE, l'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. Pogacar, doncs, no podrà participar en el Mundial en ruta de ciclisme, que es disputarà del 20 al 27 de setembre a Montreal. Tornant a la Vuelta, el francès Brian Coquart ha guanyat l'esprint una vuitena etapa molt accidentada. Enric Mas és el nou líder de la General i treu 1 minut i 11 segons a l'austríac Félix Gall.
13: 3CAT Info.
7: Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos del circuit de Motorland, a l'Aragó.
14: He intentado liderar la primera vuelta, que era una de las cosas importantes, sobre todo a sprint race, carrera larga no es tan importante, y a partir de allí imprimir mi ritmo. Cuando he visto que tenía medio segundo, un segundo, y estaba la distancia estable, allí pues he intentado gestionar un poquito.
7: Aquest diumenge sortirà Marc Márquez des de la Pol a la cursa llarga. Volem dir que sortirà Marco Bezzecchi a la Pol. Marc Márquez sortirà segon i el seu germà Àlex tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, començarà des de la segona fila. I aquest diumenge també es disputa la final del Mundial d'hoquei herba masculí entre Espanya, amb 12 catalans a l'equip, i Alemanya.
13: Trescat Info. Són 2:15.
2: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Un conductor que fugia de la policia i conduïa en contradirecció provoca un accident múltiple amb tres vehicles implicats a l'AP7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat. Deixa 9 ferits. Un d'ells en estat crític. Hi ha 2 detinguts i es busca una tercera persona que hauria fugit després del xoc. També destaca que a Ceuta els veïns es tornen a manifestar contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria, mentre un grup d'embarcacions arribades de diferents punts del sud d'Espanya reclamen la devolució de tots els migrants i anuncien que es mobilitzaran diumenge per la ciutat. I el Nepal crida al món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar riuades com la que ha causat 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats rectifiquen i permeten l'accés a equips de rescat. Una nena de 6 anys ja ha estat rescatada sana i estàlvia després de 60 hores sota la runa. A partir d'ara us explicarem que els comerços de Barcelona s'han vist afectats per la gran quantitat d'obres que s'estan fent a la ciutat i per la intensa calor. Les obres afecten els principals accessos de la Barcelona, cosa que té conseqüències sobre la mobilitat i repercuteix també en l'activitat comercial de la ciutat. I anirem a Perpinyà, on ha obert portes la 38a edició del Festival Internacional de Fotoperiodisme, Visa per la Imatge. S'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs centrats en conflictes bèl·lics, crisis humanitàries, qüestions socials i mediambientals. Aquesta edició també posa el focus en la intel·ligència artificial i les seves conseqüències. I en esports, què destaques, Pau Dax?
7: Que la primera divisió ha perdut l'Espanyol al camp de la Reial Societat per 2-1. També s'han jugat el Llevant 4, Betis 2 i el Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3. A la segona divisió, primera victòria del Girona 5-2 contra les Palmes a Montilivi. Primera victòria de la temporada també pel Sabadell, que ha guanyat 1-0 contra l'Almeria en el retorn a la nova Creu Alta. En ciclisme, Tadej Pogačar ha abandonat la Vuelta en la 8a etapa de la competició per una caiguda. L'eslové s'haurà d'operar d'una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra. Enric Mas és el nou líder de la General.
2: Pel que fa al temps, aquest diumenge tindrem un diumenge assolellat i més calorós. Un cotxe que fugia dels Mossos i que circulava en contradirecció per l'AP-7 ha provocat un accident múltiple amb tres vehicles implicats al Papiol, al Baix Llobregat. Conduïa a gran velocitat i ha xocat de cara contra dos cotxes que circulaven correctament. Ha passat poc després de les 4 de la tarda en l'enllaç amb la B23 en sentit Barcelona i ha deixat 9 ferits. Un d'ells en estat crític. La policia perseguia el vehicle des de Vilafranca del Penedès perquè tenia la sospita que els tres ocupants estaven relacionats amb un robatori amb força que hi havia hagut a l'aldea, al Baix Ebre. El conductor ha quedat atrapat dins del cotxe i quan l'han pogut treure ha estat detingut, acusat de conducció homicida, d'un delicte de lesions i de robatori amb força. També s'ha detingut una segona persona en una zona propera a l'accident i es busca el tercer ocupant del vehicle que hauria fugit del lloc dels fets. Segons ha informat el SEM, el ferit en estat crític està ingressat al Parc Taulí de Sabadell. Dels altres 8, 4 han estat traslladats al Consorci Sanitari de Terrassa, en estat menys greu, i els altres 4 ferits lleus els han dut a la Mútua de Terrassa. L'accident ha obligat a tallar l'AP-7 a l'altura del Papiol durant més de 3 hores.
13: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: La crisi de Ceuta continua al centre de l'agenda política. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
15: Habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
2: Des del PSOE responen a Feijóo que la directora del CNI només pot comparèixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. D'altra banda, Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Sánchez, no s'ha estalviat les crítiques al govern espanyol. Sentim la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
16: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient i que no espolsi la responsabilitat d'aquesta crisi a Ceuta a les comunitats autònomes.
2: Alemanya ha qualificat d'inacceptables les imatges de persones bloquejant aliments i aigua per als migrants que són a la platja.
13: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Obrim plana internacional. El cap de la diplomàcia del Nepal ha fet una crida a fer un esforç global contra el canvi climàtic per evitar tragèdies com la riuada que ha causat prop de 700 morts i 3.000 desapareguts a la regió.
17: This has to be... Això ha de ser un esforç global. Nosaltres, el poble del Nepal, som les principals víctimes de l'impacte del canvi climàtic i per això fem una crida a la comunitat internacional perquè s'uneixi per preservar l'ecosistema de l'Himàlaia.
2: Les autoritats nepaleses calculen que la reconstrucció del país costarà uns 3.500 milions d'euros i ara rectifiquen i ja permeten l'entrada dels primers equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia que també afecta el Tibet. Els experts provenen de l'Índia, la Xina, Austràlia i Corea del Sud i treballaran als túnels i faran proves forenses. Les autoritats havien dit que tenien prou recursos, però han canviat de parer arran de la gran quantitat de peticions que han rebut de països amb ciutadans desapareguts. Precisament les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut. I atenció a aquest document sonor. És el moment en què un equip de rescat ha sentit el plor d'una nena de 6 anys que ha estat 60 hores sota la runa a Timure, al nord del Nepal, una escena que s'ha fet viral. La nena es troba bé malgrat haver passat 3 dies sota la runa. I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha condemnat durament l'atac de desenes de colons israelians contra dues localitats palestines de Cisjordània. En un comunicat a la xarxa X, Netanyahu s'ha mostrat excepcionalment crític amb les agressions i ha anunciat que l'exèrcit i la policia treballen per portar els autors davant la justícia. Els colons haurien llançat pedres contra els veïns i després s'haurien atrinxerat a l'interior d'un habitatge. L'agència palestina Wafa afegeix que, amb el suport de les forces israelianes, haurien incendiat terrenys de la zona. Hi ha diversos palestins ferits. D'altra banda, Israel diu que ha atacat un hospital del centre de Gaza per abatre un comandament de Hamas que s'hi amagava. Una acció que ha causat diversos ferits i danys materials. Una acció que se suma a altres atacs israelians en les últimes 24 hores a la franja, on dos palestins han mort. Malgrat l'acord d'alto el foc de l'octubre, Israel ataca pràcticament cada dia punts de Gaza. Durant els 10 mesos de treva, més de 1.300 palestins han mort. I en els 3 anys d'ofensiva israeliana, la xifra de víctimes arriba gairebé a les 74.000. Al Níger, situació incerta arran de la insurrecció d'una part de l'exèrcit contra el govern militar. Els colpistes han ocupat dues casernes i una important base militar, però les forces lleials al règim, amb el suport de les forces russes, les han recuperat i alguns dels amotinats han mort. La nit i la matinada passades també hi va haver tirotejos a diversos barris de la capital, Niamey, a la zona del Palau Presidencial i a l'aeroport internacional. El Níger, un dels països més pobres del món i alhora ric en reserves d'urani, està governat per una junta arran del cop militar del 2023. El règim s'ha allunyat de la seva antiga metròpoli, França, i manté lligams estrets amb Rússia, que li dona suport militar contra les faccions islamistes rebels i en qüestions de seguretat. 3CAT Info. 3CAT Info. A Islàndia, segons els sondejos, hi ha un frec a frec entre el sí i el no en el referèndum que s'ha fet fins a la mitjanit d'aquest dissabte per decidir si es reprenen les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan aturades des del 2013 per decisió d'un govern que era euroescèptic, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat als ciutadans si cal reiniciar-les. Al centre del debat, els drets de pesca, l'alt cost de la vida i les amenaces de Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. Ho explica així Erik Kurt Bergman, professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Bifrost.
18: L'agressió contra Groenlàndia ha generat una gran preocupació a Islàndia, i això també és així perquè Islàndia compta amb la garantia d'un acord de defensa bilateral amb els Estats Units, un fet que ara s'està començant a qüestionar. Per tant, els canvis geopolítics influeixen en el debat, però no en són el motor principal.
2: Prop de 300.000 persones d'una població de 400.000 han estat cridades a les urnes. Els resultats de la consulta, molt incerts, se sabran aquest diumenge. Si guanyés el sí, es reprendrien les negociacions amb Brussel·les i, en cas d'acord, els islandesos haurien de ratificar-lo en un nou referèndum.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Detinguts dos futbolistes del planter del Mallorca per gravar relacions sexuals amb una noia menor d'edat. Se'ls acusa de ser els autors d'un delicte de corrupció de menors per la gravació sense consentiment de les relacions sexuals que un d'ells va mantenir amb una noia en un habitatge de Palma. Els fets van passar el 14 d'agost. Una noia d'entre 16 i 17 anys va decidir voluntàriament mantenir relacions amb un dels jugadors, però es va adonar que amagat dins d'un armari hi havia un noi que els estava gravant sense el seu consentiment i va denunciar els fets a la policia. L'autor de la gravació és menor d'edat, per la qual cosa el seu expedient s'ha enviat a la Fiscalia de Menors. L'altre futbolista major d'edat ha passat a disposició del jutjat de guàrdia que n'ha decretat la posada en llibertat. Arran d'aquests fets, l'equip de futbol del Mallorca els ha expulsat del club. Aquest dissabte s'ha restablert el servei a tota la línia 1 del metro de Barcelona, a la Vermella. Des del 17 de juliol s'havia tallat el tram entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. D'altra banda, a partir de dilluns es tornarà a obrir l'estació de Verdaguer de la línia 4, la Groga. Està tancada des del 6 de juliol per fer accessible l'intercanviador. Durant gairebé dos mesos els trens hi han passat, però no s'hi han aturat. I també reobrirà el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5. Durant gairebé un any la connexió s'ha hagut de fer pel carrer. Però no tots són represes de servei. Encara hi ha una obra que també a partir de dilluns amplia més el tall. Les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor durant una setmana fins al 6 de setembre. El gran nombre d'obres simultànies dels carrers de Barcelona i la calor sufocant perjudiquen els comerços de la ciutat. Les botigues, sobretot de proximitat, han vist com aquest estiu els han baixat les vendes. Ho atribueixen en gran part a la complicada mobilitat a causa del gran nombre d'obres que es fan aquest estiu a Barcelona. Moltes afecten els principals accessos a la ciutat i també n'hi ha que s'allargaran durant anys, com és el cas del carrer Muntaner. Això fa que els comerços tinguin una notable baixada de les vendes, fins al punt d'haver de tancar. Javier Cotet és portaveu de Mouta per Barcelona.
19: Si nosaltres, quan ens reunim a l'Ajuntament, els diem si feu aquesta obra, tindrem un 40% de menys afluència, això significa una caiguda de ventes d'un 40%. Si les ventes et cauen un 40% perquè no tens clients, aquest negoci probablement no podrà continuar la seva existència.
2: Les elevades temperatures també han perjudicat les vendes. Els carrers estan buits fins ben entrada la tarda. La gent no surt a passejar i les compres es limiten a adquirir els productes essencials. I no ens movem de Barcelona perquè els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers del port de Barcelona, sobretot els diumenges, amb l'embarcament i el desembarcament de creuers. El sector denuncia que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport i viceversa han perdut un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions que en alguns casos han arribat a ser de més de dues hores. El president d'Elite Taxi, Olivier Contel, explica que també és un gran perjudici per als mateixos taxistes.
20: Al client li dius, compte, no surtis ara, i agafen un taxi, se'n van cap allà i s'enganxen allà una hora, és que no pots portar-los per un altre lloc perquè no hi ha cap entrada ni sortida. Un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
2: Des del Port de Barcelona expliquen que l'increment de trànsit es deu a les operacions d'inici i final dels creuers que comporten un gran flux més gran de passatgers. De fet, aquest tipus d'operacions han augmentat més d'un 10% aquest juliol.
13: El temps.
2: Dani Ramírez.
21: Encara aquesta matinada serà agradable pel que fa a temperatura, humitat entre baixa i moderada, no pas alta, no aquella xafogó insuportable que hem tingut bona part del mes d'agost, i per tant hem d'aprofitar-ho perquè els propers dies torna a pujar la temperatura i va per llarg. Els primers 8 o 10 dies de setembre podrien ser càlids i més aviat eixuts, amb poques tempestes. De fet, avui no preveiem cap precipitació, cap ruixat, cap tronada, ni tan sols del Pirineu a la tarda. Potser dilluns, el Ripollès, algun ruixat en aquest sector, dimarts, algun xàfec al Pirineu, però la veritat és que poca pluja també la setmana entrant. Avui un dia de sol a sol a tot arreu, de bat a bat, totes les hores, a gairebé tot el país. A la tarda, quatre pinzellades de núvols prims, poca cosa, tot plegat, potser per Lleida, l'Empordà, Catalunya Nord, quatre cirros. I la temperatura, que pot pujar entre 2 i 4 graus, però vaja, encara serà relativament confortable, res a veure amb la calor i la xafogor de bona part del mes d'agost. Per tant, mínimes de 20 a 23 o 24 a la costa. Aquí seran altetes, però no extraordinàries. I a l'interior, per sota, clarament dels 20 graus, 17, 16, puntualment 15. Puja una mica, no estan tan baixes com ara fa 24 hores. Però vaja, encara aquesta nit, una mica fresca a l'interior, una mica freda al Pirineu.
13: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Perpinyà torna a ser un any més la capital del fotoperiodisme. A la 38a edició del Festival Internacional Visa per la Imatge s'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs, que són testimonis directes de guerres, crisis humanitàries i crisis socials i mediambientals. Aquest any també posa el focus en la intel·ligència artificial i les seves conseqüències. Perpinyà, Laura Bertran.
0: Fins al 13 de setembre, Perpinyà es converteix en la capital mundial del fotoperiodisme i això permet allargar la temporada turística amb exposicions en diferents espais emblemàtics del centre de la capital del Rosselló. Totes les visites són gratuïtes i els horaris són cada dia de les 10 del matí a les 8 del vespre. Ja avui, en les primeres hores del Visa per l'Imatge, milers de persones han volgut descobrir la selecció d'enguany, com l'Alejandro i el seu pare, l'Ivan.
1: Venim cada any perquè jo crec que és una de les exposicions de fotografia i de fotoperiodisme més completa que hi ha i que coneixem.
22: Si et vol atzar una miqueta, vaig descobrint pinzellades, són pinzellades. I després vens aquí i ja doncs, deixes emportar.
0: Més enllà de les exposicions es poden seguir activitats diverses, taules rodones temàtiques, trobades professionals, projeccions nocturnes i el lliurament dels premis Visa d'Or. Des de l'organització del Visa sempre s'han implicat en els canvis tecnològics i en la lluita contra la desinformació. I aquest any posen èmfasi en el risc que suposa l'augment de l'ús de la intel·ligència artificial generativa.
2: El gran èxit de Spider-Man Brand New Day als cinemes impulsa la venda dels còmics del superheroi. Això destaquen les botigues de còmics, que expliquen en declaracions a l'ACN l'interès que ha despertat aquest estiu el personatge. Valèria Obereda.
23: Hi, my name is Peter Parker.
24: La pel·lícula ha arrasat als cinemes amb més de 2.200 milions de dòlars de facturació a nivell mundial i a Catalunya s'ha convertit en la pel·lícula més vista als cinemes del país i ronda ara per ara els 900.000 espectadors. Això ha despertat l'interès per l'univers de l'Home Aranya. Gonçal Masó, d'Antifaz Còmic, el considera el personatge més famós de Marvel.
25: La veritat és que ha tingut incidència amb la venda dels còmics, no només amb la venda dels còmics, sinó la venda del merchandising del personatge. Fer un personatge més terrenal, un personatge amb problemes humans, pues enganxa molt més amb el públic de sempre d'ell, perquè sempre ha sigut un personatge molt transversal, Spider-Man. Estimat pels nanos i pels grans, que han sigut nanos també.
24: Xavi Domènech, propietari d'Antifaz Còmic, reconeix el mèrit de la pel·lícula, però també valora el personatge.
26: Spider-Man sempre té grans seguidors i és un dels personatges que mai deixa de vendre's. Però quan tothom està amb aquesta pel·lícula, és la millor, que ara sí, per fi és el meu Spider-Man, era molt fàcil que això es passés al TVO, però a més és que és un gran moment pels còmics de Spider-Man.
24: Domènech, però, es confessa fan absolut de l'Home Aranya.
26: Sempre ha sigut Spider-Man i els Mutantes i Patrulla X. Vengadores també, bé, en veritat, tot l'univers Marvel.
25: Soy más de Marvel que DC, però no se lo digas a nadie.
26: M'ha sortit, a més, amb veu de Batman a fònic.
24: I des de Continuarà Còmics, Sergi Salguero afina quin és el període que més interessa ara de Spider-Man, el que dibuixa J. Michael Straczynski.
27: Principalment l'etapa de Straczynski dels 2000 té com alguna similitud amb la història que està sortint ara al cinema i agafen referències d'allà, del personatge i, bueno, crec que aquest període seria com del que més s'està venent últimament.
24: També triomfen els encreuaments entre Spider-Man i Superman, que l'editorial Panini ha tret al mercat els últims mesos.
2: La 123a edició de la Festa del Riu Ebre ha celebrat aquest dissabte l'acte central després que el 21 de juliol fos declarada Festa d'Interès Nacional per part del govern. Es tracta de la festa fluvial més antiga de Catalunya, amb més de 125 anys d'història. L'equip de govern ha reivindicat la importància del riu i de les tradicions fluvials. Móra d'Ebre, Mar Rovira.
3: Després de gairebé uns anys des de la seva petició, la Festa del Riu de Móra d'Ebre ja és considerada festa tradicional d'interès nacional. L'alcalde del municipi, Rubén Viernes, assegura que aquest reconeixement posa en valor les tradicions fluvials i el vincle històric de la població amb el riu.
4: No estem simplement celebrant una festa, estem mantenint viva una part de la nostra història. Per això la declaració com a festa tradicional d'interès nacional és molt més que un títol. És un reconeixement a Móra d'Ebre, a la nostra cultura popular i a totes les generacions que ens han precedit i que han sabut conservar aquest patrimoni fins avui.
3: Cercavila de gegants, exhibició dels cirgadors i les esperades i aclamades curses de muletes han estat els plats forts de l'acte central d'aquesta festa. Abans, en José Antonio Serras Mota ha rebut el reconeixement i l'han nomenat delinier d'honor. Ell assegura que és tot un orgull i explica la seva vinculació amb el riu.
5: M'agrada tant que després de no poder trobar cap muleta per comprar-la, me la vaig fer jo mateix, la que tinc. Una embarcació de 8 metres de llarg per metre i mig ample, a quatre rems, amb vela, i bueno, és una forma de passar les tardes a l'estiu pel riu, que és una de les coses que m'agrada més.
3: Aquest diumenge els actes continuen amb un espectacle pirotècnic i un concert d'Alfred García.
2: Diada castellera de Sant Fèlix, aquest diumenge al migdia, amb les millors colles del moment, els castellers de Vilafranca com a anfitrions, la colla vella i la colla joves xiquets de Valls i la jove de Tarragona, totes quatre disposades a superar els seus límits de la temporada. Vilafranca, Josep Almirall.
6: És una diada de Sant Fèlix que pot passar a la història com la millor de tots els temps i on també s'hi podria veure la millor actuació assolida mai. La plantegen els castellers de Vilafranca amb el 3 de 10, el 4 de 10, possiblement el 3 de 9 amb l'agulla i, per acabar, el Pilar de 9, un espadat mai descarregat. Les altres tres colles, que travessen aquestes alçades de temporada al seu millor moment de forma, també proposen actuacions per emmarcar. La colla vella dels xiquets de Valls, el 4 de 9 net, el 4 de 10, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8, tot i que també té a punt el 2 de 8 sense folre. La colla jove, xiquets de Valls, hi pot intentar el 2 de 9, el 4 de 9 net, possiblement el 2 de 8 net i el Pilar de 8. I la jove de Tarragona, en la seva setena participació, també hi vol fer 10 pisos. Els liles podrien provar el 5 de 9, el 3 de 10, el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8. Tindran 6 rondes per aconseguir-ho i actuaran, per aquest ordre, Colla Vella, Colla Jove de Tarragona, Castellers de Vilafranca i Joves de Valls. La diada començarà a un quart d'una del migdia.
2: Esports. Amb en Pau Dax.
7: L'Espanyol ha perdut aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada de la primera divisió contra la Real Societat a Anoeta per 2-1. S'ha avançat pels bascos Barrenechea al minut 4. Ha empatat l'Espanyol en els últims instants de la primera meitat amb gol de Roberto i Òscar Son ha fet el definitiu 2-1 al minut 61. Escoltem el futbolista perico Roberto.
8: Yo creo que no hemos estado bien en muchas acciones, sobre todo los dos goles han sido fallos nuestros, que no lo podíamos permitir, los contraataques nos han pillado un poco mal colocados y sabíamos que ellos aquí iban a apretar, pero bueno, toca seguir trabajando, ahora tenemos que ir a casa contra el Sevilla y tenemos que ir a por los tres puntos.
7: També a la primera divisió, abans, ha jugat el Llevant 4, Betis 2, i després del partit de l'Espanyol, el Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3. A la segona divisió, primera victòria de la temporada tant pel Girona com pel Sabadell. Els gironins han guanyat per 4-1 a les Palmes a Montilivi. Han marcat pels gironins Justin, Fran Beltrán, Esprilla amb un doblet i Ethan. Pels canaris ho han fet Ivan Jaime i Milla Shori. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
9: La victòria és una victòria, però sobretot jo crec que reforça l'equip, reforça el treball que estan fent les últimes setmanes i crec que és, a nivell moral, està clar que hem fet coses bé per guanyar un partit així futbolísticament, però és important a nivell moral de tothom.
7: Pel que fa al Sabadell, s'ha imposat a l'Almeria per 1-0. En el seu retorn a la nova Creu Alta, ha marcat el minut 8 de la segona part el davanter estatunidenc Nico Gioacchini, incorporat aquest estiu per l'equip arlequinat. Sentim el tècnic dels Vallesans, Ferran Costa.
10: Busquem l'excel·lència, però al final penso que és molt important per l'estabilitat que tinguem clar qui som, el que ens ha costat estar aquí, d'on venim. Hem menjat merda a palades durant molts anys i crec que necessitem doncs, un clima de positivitat, de ser assertius, de ser constructius. La setmana passada no hi havia que matar el Gio, avui segurament l'estimem una mica més.
7: Tornant a la primera divisió, el Barça no jugarà fins dilluns. Rebrà el Rayo Vallecano. El que ha sabut aquest dissabte al matí l'equip blaugrana és el seu calendari de la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord, a 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres, el 20 d'octubre. I tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el dia 27 de gener. I el Madrid jugarà aquest diumenge a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
11: Otra cosa és... el mejor jugador del mundo y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
7: Aquest dissabte ha començat la Lliga Femenina. L'Espanyol ha arrencat amb derrota al camp de l'Eibar per 1-0. Sara Monfort és l'entrenadora de l'Espanyol.
12: Bueno, cruel, però sincerament merescut. Em sap greu dir-ho, i jo ho li vull a les jugadores. Crec que no han fet un bon partit, també està malament. No s'ha aparegut gens aquest equip al que hem estat jugant tota la pretemporada. Igual m'he equivocat jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues en foc et cremes i han jugat massa en foc.
7: El Barça i el Badalona debutaran aquest diumenge. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, ha parlat de com arriba l'equip al primer partit.
14: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Tenirem ara baixes degut al Mundial Sub-20 i que tenim algunes jugadores lesionades. Aleshores, aquest mes de setembre, fins a finals de setembre, tenim un partit setmanal. Això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses.
7: En ciclisme, Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar la Vuelta quan era el líder destacat de la cursa, després d'una dura caiguda a 32 quilòmetres pel final de la vuitena etapa, entre Puzol i Xerraco. Segons un comunicat mèdic del seu equip, l'UAE, l'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. Pogacar, doncs, no podrà disputar el Mundial en ruta de ciclisme que disputarà del 20 al 27 de setembre a Montreal. Tornant a la Vuelta, el francès Brian Coquart ha guanyat a l'esprint una vuitena etapa molt accidentada i plena de caigudes. Enric Mas és el nou líder de la General i treu 1 minut i 11 segons a l'austríac Félix Gall. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland, a l'Aragó.
15: He intentado liderar la primera vuelta, que era una de las cosas importantes, sobre todo a sprint race, carrera larga no es tan importante, y a partir de allí imprimir mi ritmo. Cuando he visto que tenía medio segundo, un segundo y estaba la distancia estable, allí pues he intentado gestionar un poquito.
7: Marc Márquez ha entrat al davant del seu germà, Àlex, que ha acabat segon, i Marco Bezzecchi tercer. A la General, Marc Márquez és tercer i retalla el desavantatge sobre Martín, ara és de 33 punts, i és a 4 punts del segon, Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, l'italià sortirà des de la pole a la cursa llarga de demà. Marc Márquez sortirà segon en segon lloc i el seu germà, Àlex, tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, sortirà des de la segona fila. I aquest diumenge també es disputa la final del Mundial d'hoquei herba masculí entre Espanya, amb 12 catalans, i Alemanya. El porter Luis Calzado ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
16: Que bueno, jo va aconseguir la selecció espanyola de futbol i per què no nosaltres? Tot l'equip està molt conscienciat amb això i crec que demà sortirem a morir dins del camp i lluitar tot per aconseguir la primera estrella per la selecció de hockey i herba.
13: 3CAT Info.

0: És la una.
1: Un conductor que fugia de la policia i conduïa en contradirecció provoca un accident múltiple amb tres vehicles implicats a la P7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat. Deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. Hi ha 2 detinguts i es busca una tercera persona que hauria fugit després del xoc. A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria mentre un grup d'embarcacions arribades de diferents punts del sud d'Espanya reclamen la devolució de tots els migrants i anuncien que es mobilitzaran diumenge per la ciutat. El Nepal crida al món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar riuades com la que ha causat 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats rectifiquen i permeten l'accés a equips internacionals de rescat. Una nena de 6 anys ha estat rescatada sana i estàlvia després de 60 hores sota la runa. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, critica que es guardessin projectils a prop de zones urbanes i anuncia una investigació després d'un atac rus que ha deixat almenys 37 morts. El bombardeig, el més mortífer a la regió de Kiev des de començaments d'any, ha fet explotar un dipòsit de municions ucraïneses. Al País Valencià, els bombers donen per controlat l'incendi que cremava des de dijous al Saler. Ha calcinat 36 hectàrees del Parc Natural de l'Albufera, a tocar de València. La principal hipòtesi dels investigadors és que va ser provocat. Molta activitat a l'aeroport del Prat en l'últim cap de setmana del mes d'agost. Entre divendres i dilluns hi ha previstos més de 4.400 vols. L'operació tornada coincideix amb la vaga indefinida que mantenen des de fa 4 setmanes els treballadors de terra de Ground Force.
2: Esports. Derrota de l'Espanyol a la primera divisió al camp de la Reial Societat per 2-1. També s'han jugat el Llevant 4, Betis 2 i el Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3. A la segona divisió, primeres victòries de la temporada pel Girona i el Sabadell. Els gironins han guanyat 5-2 a Les Palmes a Montilivi i els vallesans 1-0 contra l'Almeria a la Nova Creu Alta. En ciclisme, Tadej Pogačar abandona la Vuelta en la 8a etapa de la competició per una caiguda i s'haurà d'operar d'una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra. Enric Mas és el nou líder de la General i el Francesc Quart ha guanyat la 8a etapa. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint de MotoGP al circuit de Motorland a l'Aragó. Bezzecchi sortirà aquest diumenge a la pole a la cursa llarga, Marc Márquez segon i el seu germà Àlex tercer. I aquest diumenge final del Mundial d'Hockey Herba Masculí. Espanya, amb 12 catalans, la juga contra Alemanya.
1: Pel que fa al temps, la temperatura tornarà a remuntar les properes hores amb més calor entre dimarts i dimecres. Aquest diumenge ja ho notarem amb màximes d'entre 32 i 36 graus. Temps assolellat a tot el país i a la tarda alguns núvols prims.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Un cotxe que fugia dels Mossos i que circulava en contradirecció per l'AP7 ha provocat un accident múltiple amb tres vehicles implicats al Papiol, al Baix Llobregat. Conduïa a gran velocitat i ha xocat de cara contra dos cotxes que circulaven correctament. Ha passat poc després de les 4 de la tarda a l'enllaç amb la B23 en sentit Barcelona i ha deixat 9 ferits. Un d'ells en estat crític. La policia perseguia el vehicle des de Vilafranca del Penedès perquè tenia la sospita que els tres ocupants estaven relacionats amb un robatori en força que hi havia hagut a l'Aldea, al Baix Ebre. El conductor ha quedat atrapat dins el cotxe i quan l'han pogut treure ha estat detingut, acusat de conducció homicida, d'un delicte de lesions i de robatori en força. També s'ha detingut una segona persona en una zona propera a l'accident i es busca el tercer ocupant del vehicle que hauria fugit del lloc dels fets. Segons ha informat el SEM, el ferit en estat crític està ingressat al Parc Taulí de Sabadell. Dels altres 8, 4 han estat traslladats al Consorci Sanitari de Terrassa en estat menys greu i els altres 4 ferits lleus els han dut a la Mútua de Terrassa. L'accident ha obligat a tallar la P7 a l'altura del Papiol durant més de 3 hores.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria, mentre un grup d'embarcacions arriben des de diferents punts del sud d'Espanya per reclamar la devolució de tots els migrants. Malgrat que en un primer moment les protestes per aquest dissabte s'havien desconvocat davant la presència de membres de grups ultres i d'extrema dreta a la ciutat, altres grups les han mantingut. Han sigut protestes més pacífiques que les que s'han vist els últims dies. Al llarg de la jornada han arribat al port esportiu de Ceuta unes 60 embarcacions provenents del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'Armada de la Solidaritat i volen reclamar el retorn de tots els migrants. I mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, xifra en 3.800 les persones que ja estan en allotjaments temporals i creu que la setmana que ve en podrà allotjar 1.000 més. La previsió és que d'aquí un màxim de 3 setmanes tots estiguin reubicats. Ho ha dit en una entrevista a eldiario.es.
3: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
1: García insisteix que aquest és el pas previ necessari per recuperar la normalitat a la ciutat. La crisi de Ceuta continua al centre de l'agenda política. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
4: Habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
1: Des del PSOE responen que la directora del CNI només pot comparèixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. D'altra banda, Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Sánchez, no s'ha estalviat les crítiques del govern espanyol. Sentim la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
5: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient i que no es polsi la responsabilitat d'aquesta crisi a Ceuta a les comunitats autònomes.
1: Alemanya ha qualificat d'inacceptables les imatges de persones bloquejant aliments i aigua per als migrants que són a la platja. Parlem ara del Nepal perquè el cap de la diplomàcia del Nepal ha fet una crida a fer un esforç global contra el canvi climàtic per evitar tragèdies com la riuada que ha causat prop de 700 morts i 3.000 desapareguts a la regió.
6: Això ha de ser un esforç global. Nosaltres, el poble del Nepal, som les principals víctimes de l'impacte del canvi climàtic i per això fem una crida a la comunitat internacional perquè s'uneixi per preservar l'ecosistema de l'Himàlaia.
1: Les autoritats nepaleses calculen que la reconstrucció del país costarà uns 3.500 milions d'euros i ara rectifiquen i ja permeten l'entrada dels primers equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia, que també afecta el Tibet. Els experts provenen de l'Índia, la Xina, Austràlia i Corea del Sud i treballaran als túnels i faran proves forenses. Les autoritats havien dit que tenien prou recursos, però han canviat de parer arran de la gran quantitat de peticions que han rebut de països amb ciutadans desapareguts. Precisament, les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut. I atenció a aquest document sonor. És el moment en què un equip de rescat ha sentit el plor d'una nena de 6 anys que ha estat 60 hores sota la runa a Timur, al nord del Nepal. Una escena que s'ha fet viral. La nena es troba bé malgrat haver passat 3 dies sota la runa. De fet, els experts apunten que les riuades massives com la d'aquest dimecres són molt difícils de preveure, especialment en una zona tan complexa com l'Himàlaia, amb muntanyes que poden anar des dels 1.000 fins als 8.000 metres. També asseguren que l'escalfament de les muntanyes pot fer que aquest tipus de fenòmens naturals siguin més recurrents. A part del canvi climàtic, hi ha més factors desencadenants. Els detalla 3CAT Info, el geògraf i glaciòleg basc, Enyaut Izaguirre.
7: el terratrèmol del 2015 pot ser el primer pas per després deixar totes aquestes roques i muntanyes una mica més febles. Després també hem de parlar una mica de permafrost, uns estrats de roca que són febles i una glacera que també probablement estigui donant molta aigua per les fractures de la roca, doncs fa una espècie de petita bomba que és la que ha esclatat aquí.
1: Ara el perill són les acumulacions de sediments no consolidats que podrien desencadenar una nova riuada. Encara en clau internacional us expliquem que el president ucraïnès Vladimir Zelensky ha anunciat una investigació interna després que un atac rus fes explotar un dipòsit de municions de l'exèrcit ucraïnès situat en una zona residencial. El bombardeig s'ha produït a la regió de Butxa, als afores de Kiev, i ha deixat 37 morts, una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats. És l'atac rus més mortífer a la regió en el que portem d'any. Zelensky considera negligent emmagatzemar projectils, mines i drons tan a prop de zones habitades.
8: És una situació horrible i és escandalosa la negligència dels que han emmagatzemat explosius just al costat de la població. Els danys són molt importants i ara per ara se sap que 37 persones han mort. El responsable de la comunitat va morir mentre ajudava en les tasques de rescat. Faig arribar el meu condol a totes les famílies.
1: L'atac arriba després de 3 dies consecutius d'ofensiva aèria russa sobre Kiev i la rodalia. A Rússia, els rumors d'una mobilització forçosa com la del 2022 estan provocant l'inici d'una nova onada de migració. Malgrat que el Kremlin diu que són informacions falses, els russos no s'ho creuen i molt joves estan abandonant el país abans no sigui massa tard i els enviïn a la guerra. Moscou, Cristina Solias.
9: A Rússia s'han triplicat les cerques a internet per mudar-se a l'estranger. La cap del projecte especialitzat en emigració, Relocats, Alexandra Nazarova, apunta a Catalunya Ràdio que ells ara també reben el doble de consultes i que la majoria dels homes joves es traslladen a països on no els cal visat.
10: La por d'una possible mobilització a Rússia és molt gran, és a dir, diuen que no saben si passarà o no, però no volen comprovar-ho amb la seva pròpia vida. Molta gent ens escriu dient que ja han rebut la convocatòria a l'ordre de mobilització o el certificat per verificar dades al comissariat militar.
9: Una de les pors dels russos és que un cop rebin la citació electrònica ja no els deixin sortir del país. Per això, quan a l'Alexei li van notificar que havia de fer el servei militar obligatori, va fugir de seguida a Espanya perquè tenia coll avall, que si no acabaria al front. Ja des d'Oviedo ens explica el seu testimoni a Catalunya Ràdio.
11: Si ets recluta i no acabes a la guerra, em sembla que és perquè has tingut molta sort i això és molt poc habitual, o perquè tens bons contactes. La gent té por d'una possible mobilització al país, tothom en parla. Hi ha poques raons per dubtar que n'hi haurà una.
9: Aquesta nova onada de migració és més silenciosa i gradual que la de 2022. Aleshores, els russos van fugir en massa espantats per una guerra que no sabien quan s'allargaria. Ara, en canvi, molts han entès que el conflicte no té un final a la vista i que pot ser més incert un futur a Rússia que no pas començar una nova vida en un país desconegut.
1: I al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que cremava des de dijous al Saler, al Parc Natural de l'Albufera. Ha calcinat gairebé 40 hectàrees. Els bombers continuaran remullant la zona durant tota la nit, tal com ha explicat l'alcaldessa de València, Maria José Català.
12: Ja podem dir que l'incendi està controlat i no extingit, evidentment. Passaran uns dies en què continuarem refrescant la zona, els bombers continuaran en el terreny per a poder determinar que està totalment extingit. I ja estem treballant en l'Ajuntament de València per tal de treballar en un pla de reforestació seriós.
1: La principal hipòtesi és que aquest incendi va ser provocat. Una veïna del Port de la Selva ha denunciat davant del síndic de Greuges l'actuació policial contra ella per fer nudisme a les roques de Cap de Vol. Segons la dona, dos vigilants municipals li van demanar que es vestís al·legant que el nudisme estava prohibit en aquesta zona del municipi i que diferents banyistes de nacionalitat francesa havien trucat a l'Ajuntament per queixar-se que s'estava banyant nua. Són declaracions a 3Cat Info.
13: Obviamente yo no portaba red, digo, ¿cómo quiere que me identifique? Yo no llevo nada. Ah, pues se tiene que identificar, pues ahora llamamos a los Mossos. Pues, bueno, y a la cosa se'n va anant rebassant, imagina't. Tot això amb els meus veïns davant, clar, va ser molt violent, molt violent.
1: La dona, que en aquell moment era a la platja amb la seva neta i la seva mare, va tornar a casa acompanyada dels vigilants municipals i minuts més tard s'hi va presentar una patrulla dels Mossos d'Esquadra que l'haurien amenaçat a detenir-la si no s'identificava. Finalment va portar la documentació requerida a contracor. Des de la Federació Naturista Nudista de Catalunya consideren que la policia va vulnerar els drets de la dona. El seu president, Segimon Rovira, lamenta a 3Cat Info que els agents no tinguessin coneixement que a l'estat el nudisme no és delicte.
14: Recriminar-nos o coaccionar-nos perquè estem fent nudisme és atemptant contra la nostra llibertat. I fer servir l'excusa dels nens no l'acceptem perquè nosaltres també som famílies, tenim nens i la nuesa no perjudica els nens. Al contrari, creiem que la repressió a la nuesa és més perjudicial pels nens. El cos nu és una cosa natural, no pot ser una cosa dolenta.
1: Des de l'Ajuntament del Port de la Selva defensen l'actuació policial i recorden que ja hi ha un espai al municipi habilitat com a platja nudista, la Cala Tamariua, a 5 quilòmetres d'on va passar els fets. A més de portar el cas davant del síndic de Greuges, la dona preveu emprendre accions legals contra els guàrdies municipals i els Mossos d'Esquadra.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
15: Encara aquesta matinada serà agradable pel que fa a temperatura, humitat entre baixa i moderada, no pas alta.

0: tot el país. A la tarda, quatre pinzellades de núvols prims. Poca cosa, tot plegat, potser per Lleida, l'Empordà, Catalunya Nord, quatre cirros. I la temperatura, que pot pujar entre 2 i 4 graus, però vaja, encara serà relativament confortable. Res a veure amb la calor i la xafogor de bona part del mes d'agost. Per tant, mínimes de 20 a 23 o 24 a la costa. Aquí seran altetes, però no extraordinàries. I a l'interior, per sota, clarament dels 20 graus, 17, 16, puntualment 15, puja una mica, no estan tan baixes com ara fa 24 hores. Però vaja, encara aquesta nit, una mica fresca a l'interior, una mica freda al Pirineu.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. És l'últim cap de setmana d'agost i, per tant, és cap de setmana d'operació tornada de les vacances d'estiu per a molta gent. A l'aeroport del Prat aquests dies hi ha molta activitat. Entre divendres i dilluns hi ha programats més de 4.400 vols, un 2,2% més que l'any passat. Aquest dissabte la Terminal 1 estava plena de gom a gom. Hi havia molts catalans que tornaven a casa, turistes que marxaven cap als seus països i també gent que se'n va ara de vacances.
2: He anat 5 setmanes a Kènia, corro maratons jo, llavors he anat a entrenar allà i la veritat que el vol i tot ha anat perfecte, supercontenta.
3: Vine a Barcelona unes setmanes, sé que llegué un dia després de la temporada de mucho calor, así que pude disfrutarlo bien la ciudad, tanto la playa como también la Costa Brava.
4: Marxem a Corea del Sur durant 15 dies i marxem ara perquè és el moment en què no hi ha gaire o menys turisme que en ple agost.
1: Ara bé, aquests dies de tanta activitat coincideixen amb la vaga indefinida que van començar a principis d'agost els treballadors de terra de Ground Force. Donen servei d'embarcament de facturació i de càrrega i descàrrega d'equipatges a diverses aerolínies que operen al Prat, entre elles Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. Molts passatgers poden recollir les seves maletes sense problemes, però també n'hi ha que sí que han notat els efectes de la vaga.
5: Venim de Melilla i la recollida de maletes sí que ha estat una mica desastrosa. Hem estat 2 hores esperant la recollida.
6: Hem fet queixes als nois i d'escriure les nostres maletes.
7: I hem arribat a les dues i portem 2 hores i 45 minuts aquí.
8: Venim de Bombai i hem trigat més, però com a mínim estan, que és l'important. A partir d'aquí també entenc que s'ha de respectar el dret de vaga.
1: Els treballadors reclamen més personal perquè asseguren que estan saturats de feina. Arran d'aquest conflicte laboral, aquest estiu s'han acumulat unes 6.000 maletes extraviades a l'aeroport. A més, la vaga també ha provocat retards i la cancel·lació d'uns 270 vols. I a Mallorca, gairebé 1 miler de persones han participat aquest dissabte en una cadena a la fresca contra la massificació turística a l'illa. Els manifestants han fet una cadena humana, assegudes en cadires de platja al centre de Palma, entre la plaça d'Espanya i el Consolat de Mar. Denuncien les conseqüències de l'actual model turístic sobre els residents i el futur de l'illa. Amb aquesta acció reclamen mesures contra la saturació turística que fa anys que pateixen. Tonina Soquier, portaveu del grup ecologista GOP, reclama al govern balear que els escolti.
9: Aquesta setmana, dimecres, va fer exactament un mes de la manifestació de 26 de juliol. Just el dia següent vam demanar cita a la presidenta Proens i a el president Galmés i encara a dia d'avui estem esperant que mos citin.
1: I ara anem a la Costa Brava perquè Platja d'Aro té actualment unes 3.000 llicències de pisos turístics, però menys de la meitat es fan servir. L'alcalde considera que reduir aquestes llicències no solucionaria el problema d'accés a l'habitatge que té el municipi i, en canvi, reclama que es mobilitzin els pisos buits. Berta Artigas Fontàs.
10: De les 3.000 llicències per pis d'ús turístic que hi ha a Platja d'Aro, només 1.400 s'utilitzen. Segons l'alcalde Maurici Jiménez, molts propietaris les mantenen perquè és millor tenir-les, però no en fan ús.
11: La cosa és que l'habitatge tingui la llicència i pugui ser llogat a l'estiu, i una altra cosa és qui està llogat a l'estiu, i parlem gairebé de la meitat. I això jo crec que és significatiu, perquè significa que primer, sempre com una realitat, hi ha molta gent que té la llicència pel fet de és millor tenir-la que no tenir-la, però no significa que l'utilitza.
10: Per això l'alcalde posa el focus en els 370 habitatges buits que hi ha al municipi. Reclamen que entrin al mercat de lloguer i per això volen que el consistori actuï com una immobiliària per donar garanties als propietaris. La idea és que el consistori llogui directament els habitatges i garanteixi als propietaris el cobrament de la mensualitat. També plantegen bonificar-los l'IBI i donar subvencions per al manteniment dels pisos.
11: És molt més necessari dotar els ajuntaments d'eines per captar tot l'habitatge buit. O sigui, jo tinc 374 habitatges buits. buits sense el consum d'aigua ni llum en els últims 4 anys. No lloguen, no venen, no en fan ús. O sigui, jo ja poder fer alguna cosa amb això.
10: L'objectiu de l'Ajuntament és aconseguir mobilitzar un centenar d'aquests pisos a partir de la tarda.

0: El govern deixa clar que tirarà endavant el pla territorial sectorial per a la implantació d'energies renovables, tot i l'oposició del territori. Ho ha dit aquest dissabte el president de la Generalitat, Salvador Illa, a la inauguració del parc solar del Carràs, al Segrià, el més gran de Catalunya, on també ha fet una crida al consens.
1: Sí, tenim clar cap on volem anar, si ens asseiem i ens reunem, si discutim les coses, podem fer parcs com aquest, que no perjudiquen l'activitat agrícola i que tenen un impacte paisatgístic assumible pel conjunt del territori. Per tant, un missatge de confiança. Confiança que és necessària per tenir determinació cap on hem de...
0: En canvi, pagesos i alcaldes neguen que hi hagi voluntat real de diàleg. Àlex Terès, alcalde de Vilademuls i president del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, creu que ja està tot decidit. Són declaracions a aquesta emissora.
2: El diàleg en què es basa? En què ells planifiquen, ells decideixen i ens diuen et deixem presentar alguna al·legació, et donem un marge i et deixarem descomptar ja un 30% de la zona prioritària, però només, i a més serà així i així serà així, i ells ho tenen tot decidit. És una manera de dir que volen dialogar, però a l'hora de la veritat ja està tot decidit i està tot cuit.
0: Esquerra recorda que ja va fer retirar l'anterior pla de la Generalitat perquè va considerar que no s'estava elaborant amb prou diàleg i consens. Indignació i angoixa dels veïns de 18 habitatges del barri del Puiget que no podran tornar a casa fins l'any que ve per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Una d'elles és la Miren, que ha explicat a aquesta emissora com se sent.
3: Angoixada, trista, molt, molt desubicada també, perquè aquesta notícia doncs, és una notícia en la que has de tenir doncs, més forces per afrontar-ho, més canvis a fer. Tu dius gener, però ens han dit principis d'any. Gener a nosaltres no ens ho han dit.
0: Tot i això, els afectats confien en la promesa de l'Ajuntament de reubicar-los en apartaments en condicions per poder deixar els hotels on viuen ara. D'aquí 5 o 6 setmanes sí que podran tornar a casa els veïns d'una quinzena d'habitatges i un local comercial, també del barri del Puiget. Hi ha 7 comerços que no podran aixecar la persiana aquest any.
4: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
5: L'Espanyol ha perdut aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada de primera divisió contra la Reial Societat Anoeta per 2-1. S'han avançat pels bascos Barrenetxea al minut 4 i ha empatat l'Espanyol en els últims instants de la primera meitat amb gol de Roberto. Óscarsson ha fet el definitiu 2-1 al minut 61. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
6: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació és una perilla sempre que nosaltres amb pèrdues sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensa amb les vigilàncies, que el dia del Madrid ho vam fer molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos gols arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueja bastant, la veritat.
5: També de la primera divisió s'han jugat el Llevant 4, Betis 2 i el Sevilla 1, Atlético de Madrid 3. A la segona divisió, primera victòria de la temporada tant pel Girona com pel Sabadell. Els gironins han guanyat 4-1 en Les Palmes a Montilivi. Han marcat Justin, Fran Beltran, Esprilla, amb un doblet i Ethan pel Girona, i pels canaris ho han fet Ivan Jaime i Miyashiro. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
7: La victòria és una victòria, però sobretot jo crec que reforça l'equip, reforça el treball que estan fent les últimes setmanes i crec que és, a nivell moral, està clar que hem fet coses bé per guanyar un partit així futbolísticament, però és important a nivell moral de tothom.
5: El Sabadell s'ha imposat a l'Almeria per 1-0 en el seu retorn a la nova Creu Alta. Ha marcat el minut 8 de la segona part el davanter estatunidenc Nico Gioacchini, incorporat aquest estiu per l'equip arlequinat. Sentim el tècnic dels ballesans, Ferran Costa.
8: Busquem l'excel·lència, però al final penso que és molt important per l'estabilitat que tinguem clar qui som, el que ens ha costat estar aquí, d'on venim. Hem menjat merda a palades durant molts anys i crec que necessitem doncs, un clima de positivitat, de ser assertius, de ser constructius. La setmana passada no hi havia que matar el Gio, avui segurament l'estimem una mica més.
5: Tornant a la primera divisió, el Barça no jugarà fins dilluns, quan rebrà el Rayo Vallecano al Camp Nou. El que ha sabut aquest dissabte al matí l'equip blaugrana és el seu calendari de la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres el 20 d'octubre i tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el dia 27 de gener. El Madrid jugarà aquest diumenge a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
4: Otra cosa es el mejor jugador del mundo. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro y nosotros sabemos quién son. Y sabemos dónde están aquí. Y sabemos que individualmente ha hecho la historia este verano.
5: Aquest dissabte ha començat la Lliga Femenina. L'Espanyol ha arrencat amb derrota al camp de l'Eibar per 1-0. Sara Monfort és l'entrenadora de l'Espanyol.
9: Bueno, cruel, pero sinceramente merezcut. Sap greu dir-ho, i jo ho li vull a les jugadores. Crec que no han fet un bon partit, també està malament. No s'ha aparegut gens aquest equip a el que hem estat jugant tota la pretemporada. Igual m'he equivocat jo. Jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues en foc et cremes i han jugat massa en foc.
5: El Barça i el Badalona debutaran aquest diumenge. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a 12:00 PM i les blaugranes rebran el Tenerife a 7:00 PM al Johan Cruyff. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, ha parlat de com arriba l'equip al primer partit.
10: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Tenirem ara baixes degut al Mundial Sub-20 i que tenim algunes jugadores lesionades. Aleshores, aquest mes de setembre fins a finals de setembre tenim un partit setmanal. Això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses.
5: En ciclisme, Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar la Vuelta en quan era el líder destacat de la cursa, després d'una dura caiguda a 32 quilòmetres del final de la 8a etapa, entre Puçol i Xeraco. Segons un comunicat mèdic del seu equip, l'UAE, l'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. Pogacar, doncs, no podrà participar en el Mundial en ruta de ciclisme, que es disputarà del 20 al 27 de setembre a Montreal. Tornant a la Vuelta, el francès Brian Coquart ha guanyat l'esprint una 8a etapa molt accidentada. Enric Mas és el nou líder de la General i treu 1 minut i 11 segons a l'austríac Félix Gall.
11: 3CAT Info.
5: Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos del circuit de Motorland, a l'Aragó.
12: He intentado liderar la primera vuelta, que era una de las cosas importantes, sobre todo a sprint race, carrera larga no es tan importante. Y a partir de allí imprimir mi ritmo, cuando he visto que tenía medio segundo, un segundo y estaba la distancia estable, allí pues he intentado gestionar un poquito.
5: Aquest diumenge sortirà Marc Márquez des de la pole a la cursa llarga. Volem dir que sortirà Marco Bezzecchi a la pole. Marc Márquez sortirà segon i el seu germà Àlex tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, començarà des de la segona fila. I aquest diumenge també es disputa la final del Mundial d'hoquei herba masculí entre Espanya, amb 12 catalans a l'equip, i Alemanya.
11: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Un conductor que fugia de la policia i conduïa en contradirecció provoca un accident múltiple amb tres vehicles implicats a l'AP7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat. Deixa 9 ferits. Un d'ells en estat crític. Hi ha 2 detinguts i es busca una tercera persona que hauria fugit després del xoc. També destaca que a Ceuta els veïns es tornen a manifestar contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria, mentre un grup d'embarcacions arribades de diferents punts del sud d'Espanya reclamen la devolució de tots els migrants i anuncien que es mobilitzaran diumenge per la ciutat. I el Nepal crida al món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar riuades com la que ha causat 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats rectifiquen i permeten l'accés a equips de rescat. Una nena de 6 anys ja ha estat rescatada sana i estalvia després de 60 hores sota la runa. A partir d'ara us explicarem que els comerços de Barcelona s'han vist afectats per la gran quantitat d'obres que s'estan fent a la ciutat i per la intensa calor. Les obres afecten els principals accessos de la Barcelona, cosa que té conseqüències sobre la mobilitat i repercuteix també en l'activitat comercial de la ciutat. I anirem a Perpinyà, on ha obert portes la 38a edició del Festival Internacional de Fotoperiodisme, Visa per la Imatge. S'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs centrats en conflictes bèl·lics, crisis humanitàries, qüestions socials i mediambientals. Aquesta edició també posa el focus en la intel·ligència artificial i les seves conseqüències. I en esports, què destaques, Pau Dax?
1: Que la primera divisió ha perdut l'Espanyol al camp de la Reial Societat per 2-1. També s'han jugat el Llevant 4, Betis 2 i el Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3. A la segona divisió, primera victòria del Girona 5-2 contra les Palmes a Montilivi. Primera victòria de la temporada també pel Sabadell, que ha guanyat 1-0 contra l'Almeria en el retorn a la nova Creu Alta. En ciclisme, Tadej Pogačar ha abandonat la Vuelta en la 8a etapa de la competició per una caiguda. L'eslovè s'haurà d'operar d'una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra. Enric Mas és el nou líder de la General.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tindrem un diumenge assolellat i més calorós. Un cotxe que fugia dels Mossos i que circulava en contradirecció per l'AP7 ha provocat un accident múltiple amb tres vehicles implicats al Papiol, al Baix Llobregat. Conduïa a gran velocitat i ha xocat de cara contra dos cotxes que circulaven correctament. Ha passat poc després de les 4 de la tarda en l'enllaç amb la B23 en sentit Barcelona i ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític. La policia perseguia el vehicle des de Vilafranca del Penedès perquè tenia la sospita que els tres ocupants estaven relacionats amb un robatori amb força que hi havia hagut a l'aldea, al Baix Ebre. El conductor ha quedat atrapat dins del cotxe i quan l'han pogut treure ha estat detingut, acusat de conducció homicida, d'un delicte de lesions i de robatori amb força. També s'ha detingut una segona persona en una zona propera a l'accident i es busca el tercer ocupant del vehicle que hauria fugit del lloc dels fets. Segons ha informat el SEM, el ferit en estat crític està ingressat al Parc Taulí de Sabadell. Dels altres 8, 4 han estat traslladats al Consorci Sanitari de Terrassa, en estat menys greu, i els altres 4 ferits lleus els han dut a la Mútua de Terrassa. L'accident ha obligat a tallar l'AP7 a l'altura del Papiol durant més de 3 hores.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La crisi de Ceuta continua al centre de l'agenda política. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que la gestió del govern espanyol tindrà conseqüències i ha demanat la compareixença de la directora del CNI al Senat.
3: Habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia? El Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
0: Des del PSOE responen a Feijóo que la directora del CNI només pot comparèixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. D'altra banda, Esquerra Republicana, un dels socis d'investidura de Sánchez, no s'ha estalviat les crítiques al govern espanyol. Sentim la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
4: Les imatges que estem veient són el resultat de la mala gestió, de la inacció del govern de Pedro Sánchez, que només ha contribuït que aquest problema creixi cada vegada més i ja sigui majúscul. Per tant, demanem que el govern de Pedro Sánchez, en aquest sentit, sigui molt més àgil, molt més eficient i que no es polsi la responsabilitat d'aquesta crisi a Ceuta a les comunitats autònomes.
0: Alemanya ha qualificat d'inacceptables les imatges de persones bloquejant aliments i aigua per als migrants que són a la platja.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Obrim plana internacional. El cap de la diplomàcia del Nepal ha fet una crida a fer un esforç global contra el canvi climàtic per evitar tragèdies com la riuada que ha causat prop de 700 morts i 3.000 desapareguts a la regió.
5: This has to be...
6: Això ha de ser un esforç global. Nosaltres, el poble del Nepal, som les principals víctimes de l'impacte del canvi climàtic i per això fem una crida a la comunitat internacional perquè s'uneixi per preservar l'ecosistema de l'Himàlaia.
0: Les autoritats nepaleses calculen que la reconstrucció del país costarà uns 3.500 milions d'euros i ara rectifiquen i ja permeten l'entrada dels primers equips internacionals de rescat davant la magnitud de la tragèdia que també afecta el Tibet. Els experts provenen de l'Índia, la Xina, Austràlia i Corea del Sud i treballaran als túnels i faran proves forenses. Les autoritats havien dit que tenien prou recursos, però han canviat de parer arran de la gran quantitat de peticions que han rebut de països amb ciutadans desapareguts. Precisament les autoritats nepaleses han trobat en vida el segon dels tres espanyols desapareguts des de dimecres. Tots dos estan localitzats, però de moment cap dels dos ha pogut ser rescatat. Hi ha un tercer espanyol que continua desaparegut. I atenció a aquest document sonor. És el moment en què un equip de rescat ha sentit el plor d'una nena de 6 anys que ha estat 60 hores sota la runa a Timure, al nord del Nepal, una escena que s'ha fet viral. La nena es troba bé malgrat haver passat 3 dies sota la runa. I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha condemnat durament l'atac de desenes de colons israelians contra dues localitats palestines de Cisjordània. En un comunicat a la xarxa X, Netanyahu s'ha mostrat excepcionalment crític amb les agressions i ha anunciat que l'exèrcit i la policia treballen per portar els autors davant la justícia. Els colons haurien llançat pedres contra els veïns i després s'haurien atrinxerat a l'interior d'un habitatge. L'agència palestina Wafa afegeix que, amb el suport de les forces israelianes, haurien incendiat terrenys de la zona. Hi ha diversos palestins ferits. D'altra banda, Israel diu que ha atacat un hospital del centre de Gaza per abatre un comandament de Hamas que s'hi amagava. Una acció que ha causat diversos ferits i danys materials. Una acció que se suma a altres atacs israelians en les últimes 24 hores a la franja, on dos palestins han mort. Malgrat l'acord d'alto el foc de l'octubre, Israel ataca pràcticament cada dia a punts de Gaza. Durant els 10 mesos de treva, més de 1.300 palestins han mort. I en els 3 anys d'ofensiva israeliana, la xifra de víctimes arriba gairebé a les 74.000. Al Níger, situació incerta arran de la insurrecció d'una part de l'exèrcit contra el govern militar. Els colpistes han ocupat dues casernes i una important base militar, però les forces lleials al règim, amb el suport de les forces russes, les han recuperat i alguns dels amotinats han mort. La nit i la matinada passades també hi va haver tirotejos a diversos barris de la capital, Niamey, a la zona del Palau Presidencial i a l'aeroport internacional. El Níger, un dels països més pobres del món i alhora ric en reserves d'urani, està governat per una junta arran del cop militar del 2023. El règim s'ha allunyat de la seva antiga metròpoli, França, i manté lligams estrets amb Rússia, que li dona suport militar contra les faccions islamistes rebels i en qüestions de seguretat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Islàndia, segons els sondejos, hi ha un frec a frec entre el sí i el no en el referèndum que s'ha fet fins a la mitjanit d'aquest dissabte per decidir si es reprenen les negociacions d'adhesió a la Unió Europea. Les converses amb Brussel·les estan aturades des del 2013 per decisió d'un govern que era euroescèptic, però la coalició actual de centre-esquerra ha plantejat als ciutadans si cal reiniciar-les. Al centre del debat, els drets de pesca, l'alt cost de la vida i les amenaces de Trump a la sobirania de la veïna Groenlàndia. Ho explica així Eric Kurt Bergman, professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Bifrost.
5: L'agressió contra Groenlàndia ha generat una gran preocupació a Islàndia, i això també és així perquè Islàndia compta amb la garantia d'un acord de defensa bilateral amb els Estats Units, un fet que ara s'està començant a qüestionar. Per tant, els canvis geopolítics influeixen en el debat, però no en són un motor principal.
0: Prop de 300.000 persones d'una població de 400.000 han estat cridades a les urnes. Els resultats de la consulta, molt incerts, se sabran aquest diumenge. Si guanyés el sí, es reprendrien les negociacions amb Brussel·les i, en cas d'acord, els islandesos haurien de ratificar-lo en un nou referèndum.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Detinguts dos futbolistes del planter del Mallorca per gravar relacions sexuals amb una noia menor d'edat. Se'ls acusa de ser els autors d'un delicte de corrupció de menors per la gravació sense consentiment de les relacions sexuals que un d'ells va mantenir amb una noia en un habitatge de Palma. Els fets van passar el 14 d'agost. Una noia d'entre 16 i 17 anys va decidir voluntàriament mantenir relacions amb un dels jugadors, però es va adonar que amagat dins d'un armari hi havia un noi que els estava gravant sense el seu consentiment i va denunciar els fets a la policia. L'autor de la gravació és menor d'edat, per la qual cosa el seu expedient s'ha enviat a la Fiscalia de Menors. L'altre futbolista major d'edat ha passat a disposició del jutjat de guàrdia que n'ha decretat la posada en llibertat. Arran d'aquests fets, l'equip de futbol del Mallorca els ha expulsat del club. Aquest dissabte s'ha restablert el servei a tota la línia 1 del metro de Barcelona, a la Vermella. Des del 17 de juliol s'havia tallat el tram entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. D'altra banda, a partir de dilluns es tornarà a obrir l'estació de Verdaguer de la línia 4, la Groga. Està tancada des del 6 de juliol per fer accessible l'intercanviador. Durant gairebé dos mesos els trens hi han passat, però no s'hi han aturat. I també reobrirà el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5. Durant gairebé un any la connexió s'ha hagut de fer pel carrer. Però no tots són represes de servei. Encara hi ha una obra que també a partir de dilluns amplia més el tall. Les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor durant una setmana fins al 6 de setembre. El gran nombre d'obres simultànies dels carrers de Barcelona i la calor sufocant perjudiquen els comerços de la ciutat. Les botigues, sobretot de proximitat, han vist com aquest estiu els han baixat les vendes. Ho atribueixen en gran part a la complicada mobilitat a causa del gran nombre d'obres que es fan aquest estiu a Barcelona. Moltes afecten els principals accessos a la ciutat i també n'hi ha que s'allargaran durant anys, com és el cas del carrer Muntaner. Això fa que els comerços tinguin una notable baixada de les vendes, fins al punt d'haver de tancar. Javier Cotet és portaveu de Mouta per Barcelona.
7: Si nosaltres, quan ens reunim a l'Ajuntament, els diem si feu aquesta obra, tindrem un 40% de menys afluència, això significa una caiguda de ventes d'un 40%. Si les ventes et cauen un 40% perquè no tens clients, aquest negoci probablement no podrà continuar la seva existència.
0: Les elevades temperatures també han perjudicat les vendes. Els carrers estan buits fins ben entrada la tarda. La gent no surt a passejar i les compres es limiten a adquirir els productes essencials. I no ens movem de Barcelona perquè els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers del port de Barcelona, sobretot els diumenges, amb l'embarcament i el desembarcament de creuers. El sector denuncia que molts dels clients que utilitzen els seus serveis per desplaçar-se del port a l'aeroport i viceversa han perdut un vol o un vaixell per culpa d'aquestes retencions que en alguns casos han arribat a ser de més de dues hores. El president d'Elite Taxi, Olivier Contel, explica que també és un gran perjudici per als mateixos taxistes.
8: El client li dius, compte, no surtis ara. I agafen un taxi, se'n van cap allà i s'enganxen allà una hora. És que no pots portar-los per un altre lloc perquè no hi ha cap entrada ni sortida. Un estrès enorme, la gent es cabreja, es baixa del taxi i se'n van caminant.
0: Des del Port de Barcelona expliquen que l'increment de trànsit es deu a les operacions d'inici i final dels creuents que comporten un gran flux més gran de passatgers. De fet, aquest tipus d'operacions han augmentat més d'un 10% aquest juliol.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
9: Encara aquesta matinada serà agradable pel que fa a temperatura, humitat entre baixa i moderada, no pas alta, no aquella xafogó insuportable que hem tingut bona part del mes d'agost, i per tant hem d'aprofitar-ho perquè els propers dies torna a pujar la temperatura i va per llarg, els primers 8 o 10 dies de setembre podrien ser càlids i més aviat eixuts, amb poques tempestes. De fet, avui no preveiem cap precipitació, cap ruixat, cap tronada, ni tan sols del Pirineu a la tarda. Potser dilluns, el Ripollès, algun ruixat en aquest sector, dimarts, algun xàfec al Pirineu, però la veritat és que poca pluja també la setmana entrant. Avui un dia de sol a tot arreu, de bat a bat, totes les hores, a gairebé tot el país, a la tarda quatre pinzellades de núvols prims, poca cosa, tot plegat, potser per Lleida, l'Empordà, Catalunya Nord, quatre cirros. I la temperatura que pot pujar entre 2 i 4 graus, però vaja, encara serà relativament confortable. Res a veure amb la calor i la xafogor de bona part del mes d'agost. Per tant, mínimes de 20 a 23 o 24 a la costa. Aquí seran altetes, però no extraordinàries. I a l'interior, per sota, clarament dels 20 graus, 17, 16, puntualment 15. Puja una mica, no estan tan baixes com ara fa 24 hores. Però vaja, encara aquesta nit, una mica fresca a l'interior, una mica freda al Pirineu.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Perpinyà torna a ser un any més la capital del fotoperiodisme. A la 38a edició del Festival Internacional Visa per l'Imatge s'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs, que són testimonis directes de guerres, crisis humanitàries i crisis socials i mediambientals. Aquest any també posa el focus en la intel·ligència artificial i les seves conseqüències. Perpinyà, Laura Bertran.
10: Fins al 13 de setembre, Perpinyà es converteix en la capital mundial del fotoperiodisme i això permet allargar la temporada turística amb exposicions en diferents espais emblemàtics del centre de la capital del Rosselló. Totes les visites són gratuïtes i els horaris són cada dia de les 10 del matí a les 8 del vespre. Ja avui, en les primeres hores del Visa per l'Imatge, milers de persones han volgut descobrir la selecció d'enguany, com l'Alejandro i el seu pare, l'Ivan.
11: Venim cada any perquè jo crec que és una de les exposicions de fotografia i de fotoperiodisme més completa que hi ha i que coneixem.
12: Si et vol atzar una miqueta, vaig descobrint pinzellades, són pinzellades. I després vens aquí i ja doncs, deixes emportar.
10: Més enllà de les exposicions es poden seguir activitats diverses, taules rodones temàtiques, trobades professionals, projeccions nocturnes i el lliurament dels premis Visa d'Or. Des de l'organització del Visa sempre s'han implicat en els canvis tecnològics i en la lluita contra la desinformació. I aquest any posen èmfasi en el risc que suposa l'augment de l'ús de la intel·ligència artificial generativa.
0: El gran èxit de Spider-Man Brand New Day als cinemes impulsa la venda dels còmics del superheroi. Això destaquen les botigues de còmics, que expliquen en declaracions a l'ACN l'interès que ha despertat aquest estiu el personatge. Valèria Obereda.
13: Hi, my name is Peter Parker.
14: La pel·lícula ha arrasat als cinemes amb més de 2.200 milions de dòlars de facturació a nivell mundial i a Catalunya s'ha convertit en la pel·lícula més vista als cinemes del país i ronda ara per ara els 900.000 espectadors. Això ha despertat l'interès per l'univers de l'Home Aranya. Gonçal Masó, d'Antifaz Còmic, el considera el personatge més famós de Marvel.
15: La veritat és que ha tingut incidència amb la venda dels còmics, no només amb la venda dels còmics, sinó la venda del merchandising del personatge. Fer un personatge més terrenal, un personatge amb problemes humans, pues enganxa molt més amb el públic de sempre d'ell, perquè sempre ha sigut un personatge molt transversal, Spider-Man. Estimat pels nanos i pels grans, que han sigut nanos també.
14: Xavi Domènech, propietari d'Antifaz Còmic, reconeix el mèrit de la pel·lícula, però també valora el personatge.
16: Spider-Man sempre té grans seguidors i és un dels personatges que mai deixa de vendre's. Però quan tothom està amb aquesta pel·lícula, és la millor, que ara sí, per fi és el meu Spider-Man, era molt fàcil que això es passés al TVO, però a més és que és un gran moment pels còmics de Spider-Man.
14: Domènech, però, es confessa fan absolut de l'Home Aranya.
16: Sempre ha sigut Spider-Man i els Mutantes i Patrulla X. Vengadores també, bé, en veritat, tot l'univers Marvel.
17: Soy más de Marvel que DC, però no se lo digas a nadie.
16: M'ha sortit, a més, amb veu de Batman afònic.
14: I des de Continuarà Còmics, Sergi Salguero afina quin és el període que més interessa ara de Spider-Man, el que dibuixa J. Michael Straczynski.
18: Principalment realment l'etapa de Straczynski dels 2000 té com alguna similitud amb la història que està sortint ara al cinema. I agafen referències d'allà, del personatge, i bueno, crec que aquest període seria com del que més s'està venent últimament.
14: També triomfen els encreuaments entre Spider-Man i Superman, que l'editorial Panini ha tret al mercat els últims mesos.
0: La 123a edició de la Festa del Riu Ebre ha celebrat aquest dissabte l'acte central després que el 21 de juliol fos declarada Festa d'Interès Nacional per part del govern. Es tracta de la festa fluvial més antiga de Catalunya, amb més de 125 anys d'història. L'equip de govern ha reivindicat la importància del riu i de les tradicions fluvials. Mora d'Ebre, Mar Rovira.
19: Després de gairebé uns anys des de la seva petició, la Festa del Riu de Móra d'Ebre ja és considerada festa tradicional d'interès nacional. L'alcalde del municipi, Rubén Viernes, assegura que aquest reconeixement posa en valor les tradicions fluvials i el vincle històric de la població amb el riu.
20: No estem simplement celebrant una festa, estem mantenint viva una part de la nostra història. Per això la declaració com a festa tradicional d'interès nacional és molt més que un títol. És un reconeixement a Móra d'Ebre, a la nostra cultura popular i a totes les generacions que ens han precedit i que han sabut conservar aquest patrimoni fins avui.
19: Cercavila de gegants, exhibició dels cirgadors i les esperades i aclamades curses de muletes han estat els plats forts de l'acte central d'aquesta festa. Abans, en José Antonio Serras Mota ha rebut el reconeixement i l'han nomenat delinier d'honor. Ell assegura que és tot un orgull i explica la seva vinculació amb el riu.
21: M'agrada tant que després de no poder trobar cap muleta per comprar-la, me la vaig fer jo mateix, la que tinc. Una embarcació de 8 metres de llarg per metre i mig ample, a quatre rems, amb vela, i bueno, és una forma de passar les tardes a l'estiu pel riu, que és una de les coses que m'agrada més.
19: Aquest diumenge els actes continuen amb un espectacle pirotècnic i un concert d'Alfred García.
0: Diada castellera de Sant Fèlix, aquest diumenge al migdia, amb les millors colles del moment, els castellers de Vilafranca com a anfitrions, la Colla Vella i la Colla Joves Xiquets de Valls i la Jove de Tarragona, totes quatre disposades a superar els seus límits de la temporada. Vilafranca, Josep Almirall.
22: És una diada de Sant Fèlix que pot passar la història com la millor de tots els temps i on també s'hi podria veure la millor actuació assolida mai. La plantegen els castellers de Vilafranca amb el 3 de 10, el 4 de 10, possiblement el 3 de 9 amb l'agulla i, per acabar, el Pilar de 9, un espadat mai descarregat. Les altres tres colles, que travessen aquestes alçades de temporada al seu millor moment de forma, també proposen actuacions per emmarcar. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, el 4 de 9 net, el 4 de 10, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8, tot i que també té a punt el 2 de 8 sense folre. La Colla Jove, Xiquets de Valls, hi pot intentar el 2 de 9, el 4 de 9 net, possiblement el 2 de 8 net i el Pilar de 8. I la Jove de Tarragona, en la seva setena participació, també hi vol fer 10 pisos. Els Liles podrien provar el 5 de 9, el 3 de 10, el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8. Tindran 6 rondes per aconseguir-ho i actuaran, per aquest ordre, Colla Vella, Colla Jove de Tarragona, Castellers de Vilafranca i Joves de Valls. La diada començarà a 1:15 del migdia.
0: Esports. Amb en Pau Dax.
1: L'Espanyol ha perdut aquest dissabte el seu partit de la tercera jornada de la primera divisió contra la Real Societat a Anoeta per 2-1. S'ha avançat pels bascos Barrenechea al minut 4. Ha empatat l'Espanyol en els últims instants de la primera meitat amb gol de Roberto i Òscar Son ha fet el definitiu 2-1 al minut 61. Escoltem el futbolista perico Roberto.
23: Yo creo que no hemos estado bien en muchas acciones, sobre todo los dos goles han sido fallos nuestros, que no lo podíamos permitir, los contraataques nos han pillado un poco mal colocados y sabíamos que ellos aquí iban a apretar, pero bueno, toca seguir trabajando, ahora tenemos que ir a casa contra el Sevilla y tenemos que ir a por los tres puntos.
1: També a la primera divisió, abans s'ha jugat el Llevant 4, Betis 2, i després del partit de l'Espanyol, el Sevilla 1, Atlètic de Madrid 3. A la segona divisió, primera victòria de la temporada tant pel Girona com pel Sabadell. Els gironins han guanyat per 4-1 en les Palmes a Montilivi. Han marcat pels gironins Justin, Fran Beltrán, Esprilla amb un doblet i Ethan. Pels canaris ho han fet Ivan Jaime i Milla Shori. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
3: La victòria és una victòria, però sobretot jo crec que reforça l'equip, reforça el treball que estan fent les últimes setmanes i crec que és, a nivell moral, està clar que hem fet coses bé per guanyar un partit així futbolísticament, però és important a nivell moral de tothom.
1: Pel que fa al Sabadell, s'ha imposat a l'Almeria per 1-0. En el seu retorn a la nova Creu Alta, ha marcat el minut 8 de la segona part el davanter estatunidenc Nico Gioacchini, incorporat aquest estiu per l'equip arlequinat. Sentim el tècnic dels ballesans, Ferran Costa.
4: Busquem l'excel·lència, però al final penso que és molt important per l'estabilitat que tinguem clar qui som, el que ens ha costat estar aquí, d'on venim. Hem menjat merda a palades durant molts anys i crec que necessitem doncs, un clima de positivitat, de ser assertius, de ser constructius. La setmana passada no hi havia que matar el Gio, avui segurament l'estimem una mica més.
1: Tornant a la primera divisió, el Barça no jugarà fins dilluns. Rebrà el Rayo Vallecano. El que ha sabut aquest dissabte al matí l'equip blaugrana és el seu calendari de la Lliga de Campions. Debutarà el dimecres 9 de setembre al Camp Nou contra el Feyenoord, a 6:45 de la tarda. Cal destacar també el partit al Parc dels Prínceps contra el PSG de Luis Enrique i Ferran Torres, el 20 d'octubre. I tancarà la fase de grups al Camp Nou contra el Como de Cesc Fàbregas el dia 27 de gener. I el Madrid jugarà aquest diumenge a la Lliga contra el Màlaga. A la prèvia d'aquest partit, el tècnic José Mourinho ha demanat la pilota d'or per Mbappé.
5: Otra cosa és el mejor jugador del mundo. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro y nosotros sabemos quién son. Y sabemos dónde están aquí. Y sabemos quién individualmente ha hecho la historia este verano.
1: Aquest dissabte ha començat la Lliga Femenina. L'Espanyol ha arrencat amb derrota al camp de l'Eibar per 1-0. Sara Monfort és l'entrenadora de l'Espanyol.
6: Bueno, cruel, però sincerament merescut. Sap greu dir-ho, i jo ho he dit a les jugadores, crec que no han fet un bon partit, també està malament. No s'ha aparegut gens aquest equip a el que hem estat jugant tota la pretemporada, igual m'he equivocat jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues en foc et cremes i han jugat massa en foc.
1: El Barça i el Badalona debutaran aquest diumenge. Les badalonines visitaran l'Atlètic Club a les 12 del migdia i les blaugranes rebran el Tenerife a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, ha parlat de com arriba l'equip al primer partit.
24: Tenim jugadores noves que estan en un bon punt d'integració i d'adaptació. Tenirem ara baixes degut al Mundial Sub-20 i que tenim algunes jugadores lesionades. Aleshores, aquest mes de setembre fins a finals de setembre tenim un partit setmanal, això ens pot anar bé per anar entrenant, per anar adquirint coses.
1: En ciclisme, Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar la Vuelta quan era el líder destacat de la cursa, després d'una dura caiguda a 32 quilòmetres pel final de la vuitena etapa, entre Puzol i Xerraco. Segons un comunicat mèdic del seu equip, l'UAE, l'eslovè té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. Pogacar, doncs, no podrà disputar el Mundial en ruta de ciclisme que disputarà del 20 al 27 de setembre a Montreal. Tornant a la Vuelta, el francès Brian Coquart ha guanyat a l'esprint una vuitena etapa molt accidentada i plena de caigudes. Enric Mas és el nou líder de la General i treu 1 minut i 11 segons a l'austríac Félix Gall. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland, a l'Aragó.
25: He intentado liderar la primera vuelta, que era una de las cosas importantes, sobre todo a sprint race, carrera larga no es tan importante, y a partir de allí imprimir mi ritmo. Cuando he visto que tenía medio segundo, un segundo y estaba la distancia estable, allí pues he intentado gestionar un poquito.
1: Marc Márquez ha entrat al davant del seu germà, Àlex, que ha acabat segon, i Marco Bezzecchi tercer. A la general, Marc Márquez és tercer i retalla el desavantatge sobre Martín, ara és de 33 punts, i és a 4 punts del segon, Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, l'italià sortirà des de la pole a la cursa llarga de demà. Marc Márquez sortirà en segon lloc i el seu germà, Àlex, tercer. El líder del Mundial, Jorge Martín, sortirà des de la segona fila. I aquest diumenge també es disputa la final del Mundial d'hoquei herba masculí entre Espanya, amb 12 catalans, i Alemanya. El porter Luis Calzado n'ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
26: Crec que bueno, jo va aconseguir la selecció espanyola de futbol i per què no nosaltres? Tot l'equip va estar molt conscienciat amb això i crec que demà sortirem a morir dins del camp i lluitar tot per aconseguir la primera estrella per la selecció de hockey herba.
2: 3cat Info.

0: Són les dues.
1: Un conductor que fugia de la policia i conduïa en contradirecció provoca un accident múltiple amb tres vehicles implicats a la P7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat. Deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. Hi ha 2 detinguts i es busca una tercera persona que hauria fugit després del xoc. A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria mentre un grup d'embarcacions arribades de diferents punts del sud d'Espanya reclamen la devolució de tots els migrants i anuncien que es mobilitzaran diumenge per la ciutat. El Nepal crida al món a lluitar contra el canvi climàtic per evitar riuades com la que ha causat 700 morts i 3.000 desapareguts. Les autoritats rectifiquen i permeten l'accés a equips internacionals de rescat. Una nena de 6 anys ha estat rescatada sana i estàlvia després de 60 hores sota la runa. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, critica que es guardessin projectils a prop de zones urbanes i anuncia una investigació després d'un atac rus que ha deixat almenys 37 morts. El bombardeig, el més mortífer a la regió de Kiev des de començaments d'any, ha fet explotar un